0: màximes que no passaran dels 15 graus. Al matí, a les comarques de Girona, hi haurà pluges que passaran a ser intenses a la tarda i es mouran cap a Barcelona. Les màximes més altes rondaran els 22 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns que ve l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats a la segona corona metropolitana. És la principal condició que ha posat el partit d'Oriol Junqueras per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els republicans han convocat pel mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional, un dels màxims òrgans del partit, per valorar si amb aquest acord es donen les condicions per donar ja el seu sí als pressupostos. L'entesa pels comptes es podria presentar també la setmana vinent. La línia orbital és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra l'ha recuperada. Dels 120 quilòmetres totals, només 68 serien de nova construcció perquè s'aprofitarien diversos trams que ja estan en funcionament. La proposta dels republicans és que el nou corredor estigui acabat l'any 2040 i que l'Estat assumeixi tot el cost d'uns 5.200 milions d'euros. Amb l'acord pel tren orbital encarrilat, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dijous que el conflicte obert amb el sector educatiu no farà perillar els pressupostos. Des de Califòrnia, Illa ha mantingut la mà estesa als sindicats que convoquen les vagues. Enviat especial a Sacramento, als Estats Units, Albert Prat.
2: El president separa les converses amb Esquerra de les vagues de mestres i dona per fet que l'acord pels pressupostos s'acabarà encarrilant la setmana que ve, independentment de com vagi la reunió de dimarts amb els sindicats de l'ensenyament.
3: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
2: Ell ha insistit que el marc de la negociació és l'acord signat amb Comissions i la UGT, malgrat l'amenaça dels sindicats majoritaris de no presentar-se a la trobada de dimarts.
3: Nosaltres tenim un acord molt important, de 2.000 milions d'euros d'inversió, en un curs de 4 anys. Jo crec que hem d'enfocar-nos en complir aquest acord i a partir d'aquí nosaltres tenim mà estesa permanentment.
2: Illa ho ha dit després de reunir-se amb la vicegovernadora de Califòrnia. Tots dos s'han compromès a col·laborar plegats en noves iniciatives tecnològiques, explorar inversions comercials i recolzar-se en projectes ambientals.
1: 3CAT Info.
0: La primera taula sectorial entre el Departament d'Educació i els sindicats des que ha començat el cicle de vagues ha acabat sense acord. Les dues parts han fet passos endavant pel que fa a l'escola inclusiva, però un dels principals esculls per als sindicats continuen sent les millores salarials. Tots plegats s'han emplaçat dimarts que ve a una nova reunió. Els sindicats convocants a la vaga, però, ja avisen que només hi assistiran si dilluns el govern els fa arribar una proposta concreta salarial. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, diu que a l'acord hi ha marge per millores laborals.
4: D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien, en aquest sentit, poder arribar, doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que, de manera responsable, ha de fer el departament i també, de manera responsable, han de fer les organitzacions sindicals.
0: El sindicat majoritari USTEC, però, acusa el govern d'estar enrocat dins l'acord signat amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT. Andreu Mumbrú, de la USTEC, al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
5: El govern actua com si fossin els advocats de Comissions Obreres i UGT i no volen quedar malament per la maniobra política absolutament equivocada que van fer al març. Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot. De burocràcia, hem de poder parlar de salaris, de ràtios, que permetin ampliar, afegir elements a l'acord que es va signar al març.
0: Qui ha vist amb bons ulls la trobada d'avui han estat precisament Comissions Obreres i la UGT, que esperen que les altres forces sindicals també s'afegeixin a l'acord. Mentrestant, continua el cicle de vagues al sector educatiu. Aquest divendres, a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran Aquest dijous s'ha fet a Girona i a la Catalunya Central amb un seguiment del 55% segons el sindicat USTEC i d'un 21,5% segons el Departament d'Educació. La manifestació a Girona Ciutat ha plegat uns 4.500 docents, segons la Policia Municipal, i uns 8.000, segons la USTEC. Girona, Maria Rovira.
6: La protesta ha començat de bon matí amb diferents columnes que s'han trobat per recórrer els carrers del barri vell de Girona, que estan guarnits pel temps de flors. I han fet una visita irònica perquè demanaven als visitants que no miressin les flors i s'assumessin a la lluita. I amb pancartes en forma de flor i seient a terra han fet una plantada simbòlica abans d'acabar el recorregut davant l'edifici de la seu de la Generalitat. Alguns professors ens han explicat el que es troben en el seu dia a dia.
7: Tinc 30 alumnes a l'aula, dels quals tinc 8 o 10 TDAHs, dos amb trastorn de l'espectre autista, dos amb altes capacitats.
8: Que cada vegada hi ha nens que no accepten el no i aquest no pot representar doncs, agredir amb un company, agredir amb un mestre. Jo tinc un nen que és sord, tenim una noia que ens ve a ajudar 3/4 d'hora a la setmana, que és molt trempada, però és clar, tot és voluntari.
6: Estan determinats a continuar amb les protestes per reivindicar millores professionals i salarials si no hi ha acord. La mobilització a la Catalunya Central ha portat actes com una gimcana reivindicativa a Vic o talls de trànsit en vies com la C-16 o la C-25.
0: Al País Valencià, el professorat també manté la vaga indefinida, la conselleria i els sindicats no han arribat a cap acord i s'emplacen ara a continuar negociant la setmana que ve. La proposta que els ha fet Educació no recull cap millora salarial per als docents, un punt que els sindicats exigeixen que es posi damunt la taula. València, Alba Barbosa.
9: Els sindicats reconeixen avenços, però troben insuficient i poc concreta la proposta de preacord que la Conselleria d'Educació els ha presentat. Reclamen que en la propera mesa s'hi abordin tots els punts que reclamen, entre els quals la retribució dels docents. Marc Candela és el portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
10: Per a nosaltres encara estem lluny d'arribar a un acord. Per què? Perquè dels temes que han posat damunt de la taula, l'únic que hem vist que sí que s'aproxima al que estem demanant nosaltres és el tema de la reducció de la burocràcia, i sí que han posat mesures concretes que van en la línia del que demanem. De la resta de temes, molt poca cosa.
9: Totes dues parts s'emplacen ara a negociar la setmana que ve. La consellera Carmen Ortí està disposada a plantejar un augment salarial.
11: Durant el cap de setmana treballarem en aquest document i intentarem que siga el més complet possible.
9: A fora de la conselleria, centenars de docents s'han concentrat per demanar la dimissió d'Ortí. La proposta de preacord inclou simplificar la burocràcia, agilitzar les substitucions, reduir les ràtios i impulsar el valencià en zones castellanoparlants.
1: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
12: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
12: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
0: De la crònica internacional us destaquem ara que Donald Trump assegura que el president xinès Xi Jinping s'ha ofert a ajudar a resoldre el conflicte dels Estats Units amb l'Iran i en concret a donar un cop de mà perquè es reobri l'estret d'Hormuz. El president nord-americà ho ha dit en una entrevista a la cadena Fox News en el marc del seu viatge oficial a la Xina.
13: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda li agradaria ajudar. És clar que qualsevol que compra tant petroli a l'Iran òbviament té algun tipus de relació amb ells. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit si puc fer alguna cosa m'agradaria ajudar.
0: Trump i Xi han reforçat les relacions entre els Estats Units i la Xina després de la primera jornada del viatge del mandatari de la Casa Blanca a Pequín. Xi, però, ha advertit Trump que no es fiqui amb Taiwan si vol evitar un conflicte. A Pequín n'informa Francesc Canals.
14: Les bones paraules han acompanyat tota la posada en escena d'aquesta cimera ajornada per l'atac nord-americà a l'Iran, que no vol dir que la qualitat d'imprevisible de Donald Trump hagi deixat de preocupar Pequín. En les paraules que han precedit el seu brindis en el banquet ofert a Donald Trump, el president xinès ha posat l'èmfasi en l'estabilitat.
15: Hem acordat que les relacions entre la Xina i els Estats Units són la relació bilateral més important del món actual i només es poden millorar, no danyar. La cooperació beneficia tots dos països, mentre que la confrontació és perjudicial per tots dos. Hem de ser socis, no adversaris. Hem acordat construir una relació estratègica constructiva i estable entre la Xina i els Estats Units.
14: Aquest nou marc per als pròxims anys seria un intent de la Xina d'evitar sorpreses com les que provoca Donald Trump, per exemple, la crisi de l'estret d'Hormuz, un maldecap afegit a una economia xinesa ja menys dinàmica. El president dels Estats Units ha correspost amb un to positiu entusiasta de la cimera.
13: Ara voldria aixecar una copa i brindar pels rics i duradors llaços entre els pobles nord-americà i xinès. És una relació molt especial. Vull tornar a donar les gràcies. Ha estat una visita extraordinària. Gràcies, president Xi.
14: I ha convidat Xi Jinping i la seva esposa a visitar la Casa Blanca el 24 de setembre. En el banquet també hi eren convidats els amos de les grans empreses nord-americanes, a les quals Xi Jinping ha promès un major accés al mercat xinès. La jornada començava amb la rebuda al Gran Palau del Poble per un Xi Jinping més distès. Inclòs algun esbós de somriure, la Xina considera que Trump, que presumeix d'establir relacions personals amb els altres líders, és sensible al bon tracte. En tot cas, lluny de l'ull públic, Xi Jinping ha llançat un clar advertiment. Taiwan, que Pequín no ha renunciat a recuperar per la força, és una línia vermella.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest vespre es sentencia el judici contra els 7 fills de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. El primogènic és a qui li atribueixen més delictes i li demanen la petició de pena més elevada, 29 anys de presó. Per la resta de germans, oscil·la entre els 8 i els 14 anys de presó. Cap dels processats no ha fet ús del tort final de paraula. Enviada especial a Madrid, a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
16: Bueno, pues, visto para sentencia.
17: Enrere queden una quarantena de sessions i el testimoni de més de 200 persones, la majoria de les quals ho han fet per videoconferència. Per les defenses, el cas és un muntatge polític contra la família Pujol, mentre que Fiscalia i Advocacia de l'Estat parlen d'un cas important de corrupció política. L'expresident Jordi Pujol, de 95 anys amb signes de demència, va quedar primer apartat del procediment i després exonerat. Aquest dijous hem sentit els advocats dels empresaris en els seus informes finals que han demanat la seva absolució perquè asseguren que no han comès cap delicte. José María Fuster Fabra, que ha defensat l'empresari Josep Maiola, ha afirmat que s'ha arribat a aquest judici per l'animadversió contra el fill gran de l'expresident.
18: Al señor Jordi Pujol Ferrusola se le coloca como en una especie de virus financiero contaminante. Y a partir de ahí, toda la familia ha cometido delitos, todos los empresarios que han tratado con él han cometido delitos y todos los empresarios se convierten en empresarios afines a Convergencia.
17: La sentència, diu en fons al tribunal, no trigarà gaire. Podria arribar abans de les vacances d'estiu.
1: El temps.
0: La previsió meteorològica per les properes hores. Néstor Gómez.
19: Aquest divendres tornem a parlar d'un canvi de temps, però més que de precipitacions, que també n'esperem, arribarà de la mà de l'aire fred. Una llengua d'aire fred envairà tot el país i provocarà que les temperatures davallin. Ho notarem sobretot de manera més intensa al sector del Pirineu. Per un costat, perquè s'espera que la cota de neu baixi a bona part del Pirineu, la que pugui arribar en forma de neu serà a partir dels 1.400 metres i, en canvi, la Vall d'Aran pot baixar fins als 1.200 metres. Un matí de pluges, una vegada més, cap a les comarques de Girona, sobretot cap al Alt i Baix Empordà, i a la resta del país cel entre variable o tapat, especialment a la costa. Durant el matí, amb mestralada, amb mestral fort, el que bufarà al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. De cara a aquesta tarda, el que s'espera és que les pluges que poden presentar-se a les comarques de Girona, que poden ser localment intenses a primera hora de la tarda, avancin a mesura que avanci la tarda cap a les comarques de Barcelona, sobretot àrees del prelitoral. Destaquem que aquesta arribada d'aire fred farà que les temperatures es quedin molt curtetes, més pròpies d'un mes de març, màximes que no passaran dels 10 graus a la Vall d'Aran. A la resta del Pirineu no passaran dels 15 i les més altes del país rondaran la xifra dels 22 o 23 graus. Aquest descens de les temperatures, i aquest ambient una miqueta més fred, tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Aquest dijous s'ha parlat molt en la nostra llengua, en català, al Festival de Cinema de Canes. Han coincidit les presentacions de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, que competeix a la Setmana de la Crítica, i de Ceniza en la Boca del mexicà Diego Luna, rodada en part a Barcelona amb diverses escenes en català. Fins i tot la revista nord-americana Variety ha aprofitat per publicar un article sobre la potència del cinema català a Canes. Enviat especial, Marc Garriga.
20: Aquesta ha estat l'ovació al final de la projecció de Viva. Molts dels espectadors han sortit emocionats. Aina Clotet admetia que estava en xoc i explicava a 3Cat Info que era important rodar-la en català.
21: Em fa moltíssima il·lusió, crec que és la demostració de que s'ha de recolzar les històries escrites en català i que viatgi la cultura i que les històries són universals. Quan la història és universal, l'idioma... hem de confiar en que podem fer les històries en l'idioma que es necessita, que estiguin explicades. Jo no tenia cap dubte que la volia fer en català i crec que ja estem en un moment en què s'ha demostrat que no són mai una barrera, sinó tot el contrari. Jo crec que com més honest tens amb el que expliques, millor sempre.
20: Pel que fa a Ceniza en la boca, se n'està parlant molt bé. També ha rebut una llarga ovació després de projectar-se i les primeres crítiques són molt bones. Diego Luna ha volgut posar el focus en la immigració, encara més arran de les polítiques de Donald Trump, ha dit, i ha volgut remarcar com és d'injust que molta gent es vegi obligada a abandonar casa seva per poder viure dignament i també en l'egoisme habitual dels països d'acollida. La protagonista és una noia mexicana que marxa primer a Madrid a retrobar-se amb la seva mare i després a Barcelona per independitzar-se.
0: També de l'àmbit de la cultura, la poeta Marta Pessarrodona ha inaugurat el Festival Barcelona Poesia, criticant el menysteniment de la poesia que hi ha a Catalunya. Arrenca així una edició en què també hi ha noms com Carla Rabassa, Dolors Miquel o Biel Mesquida. Pessarrodona ha recordat els inicis del festival i ha lamentat la diferència de tracte cap als poetes que hi ha a Catalunya o als Estats Units.
22: No em sé callar que durant la suposada transició espanyola es van aixecar veus assegurant que tan sols la prosa salvaria Catalunya. Ho dic en sèrio, això, eh? Que la poesia era tan sols pròpia de pobles de tot arreu, una cosa de salvatges. Naturalment, jo no em vaig fer cap cas. Vull pensant en el tip de riure que emetrien col·legues dels USA, tan ben acostumats a universitats que els atorguen des d'un sou fins a un despatx pel sol fet de ser això, poetes. Per cert, la poca freqüència que anem els poetes catalans a les nostres universitats és digna de millor causa.
0: L'acte també ha comptat amb Andreu Gomila i Maria Dolors Collmagrí. El Barcelona Poesia omple la ciutat de recitals, rutes literàries, espectacles musicals i teatrals i taules rodones. A més, hi haurà homenatges a grans noms com ara Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover, i música de Ferran Palau, Marina Rossell, Mariona Sagarró o David Alegret. Els escenaris principals del festival seran el Verger del Museu Marès, el Born i el Museu d'Història de Barcelona. El Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona es lliurarà al poeta Martí Sales i Seriola. La programació culminarà amb el 41è Festival Internacional de Poesia el 21 de maig.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Un equip de científics a Barcelona ha desenvolupat una molècula capaç de degradar el gluten de l'estómac abans que provoqui la inflamació pròpia de la celiaquia. La recerca l'han liderat investigadors de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona, l'Institut de Recerca, Nutrició i Seguretat Alimentària i la Universitat de Barcelona. L'investigador Francisco Pérez, director de l'INSA, explica com es comporta aquesta molècula que actua en l'àcid de l'instantí prim.
23: I hem vist que, efectivament, quan li donem el gluten, però a més li donem la celiacasa, aquesta celiacasa és capaç de degradar aquest gluten i el més important és que ho fa a nivell de l'estómac. Podria ser efectiu a nivell de prevenir, no?, tot aquell dany que es pot provocar en un pacient celíac. Era capaç de manifestar menys d'aquestes afectacions. No? Tenia menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
0: L'estudi s'ha aprovat amb èxit en ratolins. Si la molècula supera les proves de seguretat i acaba funcionant també en humans, podria arribar al mercat en forma de suplement per la celiaquia d'aquí 2 o 3 anys. La investigació s'ha publicat a la revista científica Embo Molecular Medicine.
1: 3Cat Info.
0: Qüestions a l'àmbit de l'economia, la rebaixa de l'IVA, de l'electricitat i el gas natural per la guerra s'acabarà aquest mes. A partir de l'1 de juny, l'impost perdrà la reducció del 10% i tornarà al 21% habitual. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ho justifica per les dades de l'IPC del mes passat. que reflecteixen una lleugera modificació de la moderació de la pujada dels preus per l'abaratiment de la factura de la llum.
2: Están funcionando las políticas que han permitido tener, en este caso, una mayor estabilidad y una mayor soberanía energética que nos protege y habilita a que la electricidad sea más barata, incluso en este contexto de guerra. Por lo tanto, habilita a que se desactiven esas medidas que teníamos en marcha también para proteger en el marco de la electricidad y del gas.
0: La gasolina i el gasoil, que també tenen un IVA reduït, se'n continuaran beneficiant almenys fins al 30 de juny. Tot i això, els agricultors adverteixen que la pujada de preu dels carburants i, sobretot, dels fertilitzants per la guerra farà encarir les properes collites de cereals i de fruita. Pere Roquer, de Saja.
3: La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
0: A Catalunya, l'increment general de preus es va situar en el 3% interanual al mes d'abril, una dècima menys que al març. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha passat del 3,4 al 3,2%. L'empresa Glovo acomiadarà finalment 91 treballadors a Catalunya, sobretot de l'àrea metropolitana i les zones de la costa, però manté el personal de Barcelona Capital, per complet. Són una cinquantena menys dels que preveia l'empresa de repartiment a domicili, però ha pactat reduir la xifra amb els sindicats. Glovo, que té 11.000 empleats en plantilla, pagarà 37 dies per any treballat a la majoria dels acomiadats. Dels 436 afectats per l'ERO de Glovo a tot Espanya, el 21% són riders de Catalunya.
1: Esports.
0: Fins a dos quarts amb el David Obach.
4: No va passar endavant del Girona cap a la permanència, quan només queden dues jornades de Lliga a la primera divisió de futbol. Els gironins han sortit dels llocs de descens després d'empatar a un gol a Montilivi davant de la Reial Societat i ara depenen de si mateixos per salvar-se, tot i que només han sumat 3 punts als últims 18 en joc. En un partit on el Girona se la jugava, el conjunt de Michel Sánchez ha hagut d'anar a remolc, encara que ha desplegat més intensitat i futbol que el resultat ha obtingut. Després que Zigankov xutés el pal amb empat a 0, la Reial Societat s'ha avançat al minut 28 fent el 0-1, amb una rematada de cap de John Martín en un córner. Ja a la segona meitat, Estuani, que havia entrat al descans, ha empatat a 1 en rematar el primer toc una centrada lateral per la dreta d'Arnau. L'entrenador del Girona ha assegurat que faran bo el punt sumat perquè depenen de si mateixos, considera que han firmat un bon partit i encara més.
5: No puc demanar més als jugadors perquè avui han tingut ànima. És el més important que ha de tenir un jugador i aquesta ànima l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això i estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
4: Aquest dijous també ha jugat el Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo, amb gols de Gonzalo i Bellingham, amb mitja xulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. I al postpartit, nou embolica que fa fort. Mbappé ha rebut xiulets després de reaparèixer jugant els últims 5 minuts. I han acabat, el davanter francès ha assegurat que estava llest per jugar al clàssic de la setmana passada i també per ser titular aquest dijous mateix.
24: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en los partidos para esperar a ser titular.
4: Mientras tanto, el seu entrenador Álvaro Arbeloa ha negat en roda de premsa haver dit que Mbappé era el quart davanter de la plantilla blanca.
25: He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar. Yo no he dicho eso.
4: Aquest dijous també s'ha jugat a primera al València un Rayo Vallecano 1. A la classificació, la zona baixa queda de la següent manera. L'Espanyol és 14è amb 42 punts, els mateixos que l'Osasuna, 13è. Per sota dels blanquiblaus hi ha el Girona, 15è, i l'Alavés, 16è, tots dos amb 40 punts. I més avall venen, amb 39 punts, l'Elx, el Mallorca i el Llevant. Més futbol.
1: 3CAT Info.
4: El Barça femení afronta dissabte a la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. L'equip blaugrana arriba a la cita amb Aitana Bonmatí, recentment reapareguda, i amb el dubte de Caroline Graham. D'elles dues n'ha parlat la jove migcampista blaugrana Clara Serrajordi.
6: Aitana és una jugadora superimportant per nosaltres i crec que arribi en aquest últim tram ens ajudarà molt. I Caro, bueno, esperem que arribi a les dues finals i bueno, és una gran jugadora també que crec que és molt important per l'equip.
4: Encara relacionat indirectament amb el Barça, el defensa blaugrana Koundé ha entrat en la convocatòria definitiva de 26 futbolistes de la selecció francesa per disputar el Mundial del mes vinent. També hi és precisament Mbappé. I encara en futbol internacional, la Confederació Brasilera ha anunciat la renovació del seu seleccionador masculí, Carlo Ancelotti, fins al 2030. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de motor.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Aquest divendres arrenca el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb la disputa dels primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Marc Márquez es perdrà la cita de casa per la doble operació que s'ha sotmès fa uns dies, mentre que Maverick Viñales reapareixerà després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
7: Molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla, però estic convençut de que si reacciona bé aniré bé. No porto un any parat. Òbviament, les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
4: Afegim en bàsquet la victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB. Els verdinegres han superat els andorrans per 101-79 amb 23 punts i 7 assistències de Ricky Rubio. També disputat a la CB aquest dijous, entre d'altres, el Bilbao 88, Madrid 82. I en hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final i els següents marcadors. Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1.
1: Són 2:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El govern i Esquerra Republicana presentaran dilluns el pacte pel tren orbital, la condició d'Esquerra per donar el vistiplau als pressupostos del 2026. I que el Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve, després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. A partir d'ara també us explicarem que la CGT porta als tribunals el Departament d'Interior per la infiltració de dues agents als Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. És la segona denúncia per aquesta causa després de la que ha presentat l'USTEC. Que hi haurà una nova vaga a Rodalies a finals d'aquest mes de maig o a principis de juny, segons ha pogut saber aquesta emissora, la convocaran els sindicats UGT i Comissions Obreres. I que Ucraïna denuncia que les accions russes no es corresponen amb qui vol acabar amb la guerra després de l'atac aeri rus més gran des del principi del conflicte.
1: Esports.
4: Nova passa endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels llocs de descens després d'empatar a un a Montilivi davant de la Real Societat amb gol d'Estuani i sumar 40 punts en el partit, un dels que ha tancat la jornada 36 a la primera divisió de futbol, com també ho ha fet el Madrid 2, Oviedo 0, a mig dels xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez, i han acabat amb foc creuat entre el tècnic Álvaro Arbeloa i Mbappé per unes declaracions contradictòries.
0: I el temps. Aquest divendres tindrem un matí més ennuvolat amb pluges a les comarques de Girona i ventades al sud del país. A la tarda els ruixats seran localment intensos i es mouran de Girona cap a l'àrea de Barcelona. Nevarà lleugerament al Pirineu per damunt dels 1.400 metres. Les temperatures seran pròpies del mes de març.

0: 3Cat Info.
1: Doncs, com us dèiem, el govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns que ve l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. És la principal condició que ha posat el partit d'Oriol Junqueras per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Segons ha pogut saber aquesta emissora, els republicans han convocat pel mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional, un dels màxims òrgans de partit, per valorar si amb aquest acord es donen les condicions per donar ja el seu sí als pressupostos. L'entesa pels comptes es podria presentar també la setmana vinent. La línia orbital és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra l'ha recuperada. Dels 120 quilòmetres totals, només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien diversos trams que ja estan en funcionament. La proposta dels republicans és que el nou corredor estigui acabat l'any 2040 i que l'Estat n'assumeixi tot el cost d'uns 5.200 milions d'euros.
0: 3Cat. 3Cat Info.
1: La primera taula sectorial entre el Departament d'Educació i el

0: mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien, en aquest sentit, poder arribar, doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que, de manera responsable, ha de fer el departament i també, de manera responsable, han de fer les organitzacions sindicals.
1: Per la seva banda, el sindicat majoritari, l'USTEC, però acusa el govern d'estar enrocat dins l'acord signat amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT, minoritaris a l'ensenyament. Andreu Montbrú, de l'USTEC, en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
2: El govern actua com si fossin els advocats de Comissions Obreres i UGT i no volen quedar malament per la maniobra política absolutament equivocada que van fer al març. Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot. De burocràcia, hem de poder parlar de salaris, de ràtios, que permetin ampliar, afegir elements a l'acord que es va signar al març.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: La CGT ha portat als tribunals del Departament d'Interior per les infiltracions de dues agents als Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. El sindicat ha presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè considera que es van vulnerar drets fonamentals, com els drets de reunió i de vaga i la llibertat sindical. Aquesta denúncia s'afegeix a la que ja ha presentat la USTEC pel mateix cas. Laura Jané és la secretària general d'Ensenyament de la CGT.
4: Ahir a la compareixença, a la mateixa consellera d'Interior va explicitar que era un error per la inèrcia, i això ens preocupa moltíssim. No? Estem molt alerta per si hi ha eleccions, per si arriba l'extrema dreta, però és que amb un PSC així, gairebé que l'extrema dreta ja la tenim governant.
1: Coincidint amb això, en compareixença al Parlament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració de les agents en l'assemblea de docents. Aquest dijous, als matins de TV3, Parlon ha posat en dubte que aquesta actuació policial sigui inèdita.
5: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser, de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
6: Consellera, vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
5: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això. Sí, potser haurem de mirar si habitualment aquesta ha estat una pràctica que s'ha fet prèviament.
1: I afegim que el digital La Directa assegura en un article que documentació interna dels Mossos demostra que s'han espiat de forma reiterada assemblees sindicals i polítiques com a mínim durant dues dècades. La policia catalana pretenia destruir aquesta documentació a la incineradora de Sant Adrià del Besòs abans de l'aplicació de l'article 155 l'octubre del 2017 i va ser requisada aleshores per la policia espanyola. El Departament d'Educació comunica als centres escolars que els claustres de docents no són l'espai per debatre si es fan o no les colònies o sortides del curs que ve. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, diu que s'ha de parlar amb les famílies i els alumnes en el si del Consell Escolar, que és consultiu.
0: Qualsevol de les activitats que es duguin a terme, ja siguin sortides, colònies o viatges d'estudi, també s'ha d'acordar en els consells escolars, que és l'àmbit en definitiva en el qual això s'ha d'aprovar, i per tant jo emplaço en aquest sentit a que aquestes decisions pertoquen no només als docents sinó al conjunt de la comunitat educativa representada en els consells escolars.
1: Sigui com sigui, Laura Jané, portaveu de la CGT, adverteix però que el futur de les colònies d'estiu ha de passar per millores laborals dels docents i monitors.
7: S'està explotant el monitoratge, no té 12 hores de descans entre jornades, no estan cobrant el que diu el conveni i, per tant, o això es desencalla o tenim un acord també a nivell de colònies o potser ens trobarem que tampoc hi haurà colònies a l'estiu.
1: El sindicat defensa que la llei d'educació habilita els claustres per parlar de qualsevol activitat educativa. Parlem d'una altra protesta que s'acosta. Hi haurà una nova vaga a Rodalies les pròximes setmanes, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. La vaga la convocaran UGT i Comissions Obreres i serà a finals de maig o principis de juny. Els sindicats reclamen més personal, sobretot interventors, perquè consideren que no es podran cobrir amb els processos de mobilitat que ha obert la companyia. Ho explica Francisco Cárdenas, responsable de la UGT a Renfe.
8: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren, y con los números que se han hecho, con las

0: entidades, tanto geográfica como funcional, a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, ni la mitad, digamos.
1: La vaga també es convocarà per exigir més seguretat. A Catalunya es registren més agressions que la resta de comunitats autònomes juntes. I també hi ha un tema laboral. Segons la UGT, el personal de taquilles i els interventors cobren un petit percentatge per bitllet. Amb els 3 mesos i mig que hi ha hagut de gratuïtat, la companyia es nega a pagar aquests diners quan en altres comunitats sí que s'han abonat.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Tornem a la crònica internacional. Després de la treva, Rússia ha colpejat Ucraïna amb un dels pitjors bombardejos des de l'inici de la guerra. En les últimes 48 hores s'ha llançat més de 1.500 drons i una 50ena de míssils. L'objectiu principal han estat objectius civils, ha estat Kiev, la capital, on han fet ensorrar un edifici sencer de 9 pisos i almenys 12 morts i 46 ferits. Moscou, Cristina Solías.
3: Aquest atac rus ha destruït 18 apartaments de cop. Els equips de rescat encara treballen per trobar víctimes sota la runa. Kiev ha declarat aquest divendres dia de dol i la fiscalia ja ho investiga com un crim de guerra per part dels militars russos. El president Volodymyr Zelensky ho ha qualificat de tàctica terrorista deliberada i denuncia que Putin ha fet servir l'alto al foc per acumular drons i míssils per llançar-los en aquest atac massiu. També assegura que ja pensen com reaccionaran.
4: Hem analitzat quina resposta donarem aquest atac de 2 dies. El nivell de la nostra defensa aèria i de drons abatuts és força alt, del 93%, però, per descomptat, ha de ser més alt.
3: Putin va prometre un bombardeig de represàlies si Zelensky atacava dissabte passat la plaça Roja i, malgrat que no ho va fer, la revenja ha arribat igual. El president rus també va dir que s'acostava al final de la guerra, però, segons els analistes, atacs com aquest demostren que no ho diu perquè estigui disposat a negociar la pau, sinó perquè està convençut que pot conquerir el Donbass en qüestió de mesos.
1: El director de la CIA, John Ratcliffe, s'ha reunit aquest dijous a l'Havana amb representants del Ministeri de l'Interior cubà, segons han informat les autoritats del país caribeny. En un comunicat difós als mitjans oficials s'explica que la reunió la va demanar el govern de Washington i que els representants cubans ja han explicat al director de l'Agència Central d'Intel·ligència Nord-Americana que el règim castrista no és una amenaça per la seguretat dels Estats Units. Segons el govern de l'Havana, les dues parts han mostrat interès a millorar la cooperació bilateral. Recordem que el president Donald Trump ha parlat insistentment de la idea de prendre el control de Cuba, un país que qualifica d'estat en situació de fallida econòmica. L'administració Trump pressiona des de fa mesos el govern cubà perquè apliqui reformes econòmiques profundes i també canvis en el sistema polític, cosa que aquesta última, que el govern de Miguel Díaz-Canel rebutja frontalment. Israel i el Líban han reprès les negociacions de pau a Washington a pocs dies perquè s'acabi l'alto el foc pactat entre les dues parts, una treva que no ha frenat els atacs israelians. Des de l'entrada en vigor de l'alto el foc el 16 d'abril, l'exèrcit israelià ha matat un centenar de persones. De fet, coincidint amb les converses amb el govern libanès, Israel ha intensificat encara més els bombardejos sobre posicions a Hezbollah. La milícia xiïta, que no reconeix la treva, també ha anunciat atacs contra les tropes d'Israel, tant al sud del Líban com al nord del país veí. I aquest dijous ha començat a Ramallah el 8è congrés de Fatah, el partit polític que vertebra l'autoritat palestina. La convenció triarà nous membres del comitè central després d'una dècada i servirà també per veure qui és el millor candidat per succeir Mahmoud Abbas en un futur. Ramallah, Jordi Brascó.
5: Feia quasi 10 anys que Fatah no celebrava un congrés i aquest arriba en un moment clau per al futur de Palestina, tant que fins i tot Pedro Sánchez els ha enviat un missatge per vídeo.
6: Aquest congrés se celebra en un moment de gran dificultat per al poble palestí i per a la regió, un moment que demana responsabilitat, unitat i lideratge polític.
5: Precisament el lideratge de Fatah és el rovell de l'ou del Congrés. Oficialment s'escolliran els membres del Comitè Central, però molts creuen que aquí comença la cursa per succeir Mahmoud Abbas, l'actual líder que, recordem, ja té 90 anys. I en aquest context ha aparegut en escena el seu fill, Yasser Abbas. De fet, n'hi ha que asseguren que el Congrés és només per donar-lo a conèixer. Els seus rivals, com Jibril Rajoub, li donen la benvinguda, però avisen.
7: Som un sistema nacional i revolucionari. No ens governa una família.
5: Rajub, actual president de la Federació Palestina de Futbol, és un dels candidats amb més renom, especialment després d'haver negat la salutació al seu homòleg israelià durant l'últim congrés de la FIFA, però representa la vella guàrdia, la que, segons els palestins, s'ha desconnectat completament de la seva realitat.
1: I el recte final de la campanya andalusa, amb el PP i el PSOE volcats a mobilitzar els seus. El PP acaricia la majoria absoluta i no vol dependre de Vox, mentre que la candidata socialista María Jesús Montero crida a la mobilització per no treure els pitjors resultats del PSOE a la comunitat andalusa. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
8: Amb totes les enquestes en contra, María Jesús Montero demana un vot de confiança als socialistes que van votar el Partit Popular o que es van quedar a casa en les últimes eleccions.
9: Yo le quiero decir a todos ellos, a cualquiera que haya tenido y haya depositado alguna vez la papeleta del PSOE en las urnas, que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
8: Però el Partit Popular ho té tot de cara per a diumenge. Juanma Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta i vol tornar a governar sense Vox, i Alberto Núñez Feijóo, volcat en la recta final de la campanya, ha demanat al votant del PP que no es confiï.
10: Un voto es governar con dignidad o governar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita el lío.
8: El PP té tocar tornar a governar Andalusia, on votar a la dreta ja no és un tabú, segons han explicat a 3CatInfo Enric Millo, exdelegat del govern espanyol a Catalunya, ara amb càrrec al govern andalús, i Celia Villalobos, exministra del PP.
11: Es constata que la dreta pot governar Andalusia i no passa res. Hi havia por a la dreta, no? Els senyoritos, etc. No?
12: Pues los ciudadanos al final deciden que les va mejor con unas políticas del Partido Popular que del Partido Socialista. Han sido 40 años con muchos problemas, con mucha corrupción, y ha llegado el momento del cambio.
8: Però els socialistes i els partits de la seva esquerra denuncien la mala gestió del PP i els acusen de desmantellar la sanitat pública.
13: Nos encontramos gente que de verdad confía, de verdad lucha y tiene la esperanza de que por fin hay un cambio y salvemos la sanidad pública y la educación pública aquí en Andalucía.
8: Mentre l'extrema dreta de Vox, que creixia amb força a Andalusia ara fa uns mesos, tot apunta que diumenge s'estancarà.
2: El temps.
1: La informació i la previsió de Néstor Gómez.
14: Aquest divendres tornem a parlar d'un canvi de temps, però més que de precipitacions, que també n'esperem, arribarà de la mà de l'aire fred. Una llengua d'aire fred envairà tot el país i provocarà que les temperatures davallin. Ho notarem sobretot de manera més intensa al sector del Pirineu. Per un costat, perquè s'espera que la cota de neu baixi a bona part del Pirineu, la que pugui arribar en forma de neu serà a partir dels 1.400 metres, i en canvi la Vall d'Aran pot baixar fins als 1.200 metres. Un matí de pluges, una vegada més, cap a les comarques de Girona, sobretot cap al Alt i Baix Empordà, i a la resta del país cel entre variable o tapat, especialment a la costa durant el matí, amb mestralada, amb mestral fort, el que bufarà al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. De cara a aquesta tarda, el que s'espera és que les pluges que poden presentar-se a les comarques de Girona, que poden ser localment intenses a primera hora de la tarda, avancin a mesura que avanci la tarda cap a les comarques de Barcelona, sobretot àrees del prelitoral. Destaquem que aquesta arribada d'aire fred farà que les temperatures es quedin molt curtetes, més pròpies d'un mes de març, màximes que no passaran dels 10 graus a la Vall d'Aran. A la resta del Pirineu no passaran dels 15 i les més altes del país rondaran la xifra dels 22 o 23 graus. Aquest descens de les temperatures, i aquest ambient una miqueta més fred, tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CatInfo.

0: Maria del Mar Bonet presenta L'aigua no cansa, un nou disc de cançons inèdites on la mallorquina barreja poesia i denúncia social. L'àlbum, produït a Mallorca, es presenta en disc de vinil perquè l'autor el considera un format indispensable. L'artista fa servir aquests nou temes per parlar de l'amor, però també per carregar contra la violència masclista o la gestió de la dana. La música de Maria del Mar Bonet vol ser com l'aigua de la cançó, que no cansa i sempre es transforma. Bonet explica el concepte.
1: L'aigua com un element poètic, com un element a usar, literari, com un element amorós, com un element científic, com un element terrible, com un element meravellós, no? Que té les tantes coses com vulguis, no?
0: El disc es presenta en directe el dia 23 de maig al Palau de la Música Catalana a Barcelona. I l'ecosistema digital en català ha exhibit la seva potència aquest dijous en la segona edició dels Premis Crit, la gala celebrada al Teatre Coliseum de Barcelona davant de més de 1.200 professionals ha coronat Laura Grau com la millor creadora de continguts de l'any. La comunicadora reivindica la necessitat de generar continguts que mantinguin un fort compromís social.
2: Crec que es pot posar compromís social en un Get Ready With Me, en un top 5 plans de muntanya. No ho sé, si us agrada córrer, correu al Correllengua, correu a la cursa del Top Manta. Si esteu buscant pis, parleu del preu de l'habitatge. Si parleu d'esport, parleu també del femení. La creació de contingut és un mitjà, no una fi en si mateixa, i per tant ara és més que mai necessari fer-lo un compromís social. Moltes gràcies a tots els que ho feu cada dia.
0: Pel que fa als projectes, la sèrie sobre la llengua Ets i Uts ha obtingut el guardó a millor iniciativa d'indústria i l'espai sobre sexualitat Guarres s'ha endut el premi al millor projecte independent. Els premis impulsats per 3CAT, Accent Obert i l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació també han reconegut, entre d'altres, la campanya del Correllengua agermanat, l'humor del Policlin i la divulgació cultural de Pol Caselles.
3: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: El capellà de la congregació Pare Manyanet del barri de Sant Andreu de Barcelona, que fa 3 anys ja va ser condemnat per tenir fotografies i vídeos pedòfils, torna a seure al banc dels acusats. L'Audiència de Barcelona el jutja per haver agredit, suposadament, un alumne amb discapacitat l'any 2016, quan la víctima tenia 8 anys. Davant el jutge, la víctima ha relatat que el religiós li va fer tocaments i després el va amenaçar que, si ho explicava, el tornaria a agredir. L'acusat, per la seva banda, ha negat els fets i assegura que no coneixia el menor. La fiscalia demana per ell 6 anys de presó. El Ministeri Públic sosté que el capellà va fer servir el seu càrrec de rector per actuar amb superioritat. Més coses, el Departament de Drets Socials ha posat en marxa una prova pilot per facilitar que infants i adolescents que viuen en centres residencials puguin tornar amb la seva família. El projecte combina suport educatiu i treball amb les famílies per reforçar els vincles i millorar el benestar emocional dels joves tutelats. Els professionals implicats rebran formació específica en disciplina positiva i salut emocional. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, assegura que aquest programa forma part del procés de millora de les polítiques de protecció de la infància.
4: Aquest pilot avança en aquesta direcció, amb aquesta intensitat de treball amb les famílies i els menors, amb aquest objectiu de retorn a la família d'origen, de desinstitucionalització, però fer-ho de manera també segura i amb els màxims estàndards de qualitat.
0: El conreu de l'advocat guanya força a les Terres de l'Ebre. L'epicentre se situa al voltant del Canà, a la comarca del Montsià. Ja són una vintena de productors els que hi aposten perquè, entre d'altres, és més rendible que no pas els cítrics. El Canà, Jordi Barranca.
5: El preu que els paguen juntament amb el clima i que l'encara semi-minoritari no té plagues i, per tant, no cal aplicar-li tractaments fitosanitaris són els factors que ho expliquen. David Martínez és un de la vintena de productors.
6: Principalment jo crec que és per una alternativa econòmica. Si tu tens que vendre taronges a 30 cèntims l'any que van cares i pots vendre aguacates a 3 euros l'any que van baratos, encara que la producció d'aguacates sigui una mica menor que la de taronja, és més rendible.
5: Neguen que necessiti gaire aigua i ho diferencien del que ha passat en zones com Andalusia. Sentim l'Ajuntament amb Edith Gallardo, una altra de les productores.
6: Això és mentira. El problema que va haver que a Màlaga, tot això que veus aquí, per exemple, que és tot secà, són garrofers i oliveres, allí van agafar, van arrencar i van plantar aguacates. Llavors què? Se'ls va acabar l'aigua. Si aquí canviessin tots els taronges per aguacates, mos sobraria aigua.
7: Hem incorporat palla d'arròs del Delta i la llana d'ovella per fer que el cicle complet de l'aigua sigui més estable i no hi hagi tanta evapotranspiració.
5: Aquí, a la zona d'Alcanar, ara hi ha unes 20 hectàrees de cultiu que produeixen uns 200.000 quilos anuals, una xifra que pot augmentar fins als 300.000 de cara al futur.
0: I la reposició de tots els arbres de carrers, parcs i jardins que van morir per la sequera no està sent fàcil. El gremi de la jardineria té dificultats per trobar tots els arbres que necessita per replantar els que es van morir per la sequera i els que els demanen pel boom de projectes per enverdir ciutats i pobles que s'han finançat amb fons Next Generation. Espècies com ara els lledoners, els aurons o les tipuanes van molt buscats i els vivers no sempre entenen de les mides i les quantitats que s'estan demanant.
3: Esports.
0: Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
8: Nova passa endavant del Girona cap a la permanència, quan només queden dues jornades de Lliga a la primera divisió de futbol. Els gironins han sortit dels llocs de descens després d'empatar a un gol a Montilivi davant de la Reial Societat i ara depenen de si mateixos per salvar-se, tot i que només han sumat 3 punts als últims 18 en joc. En un partit on el Girona se la jugava, el conjunt de Michel Sánchez ha hagut d'anar a remolc, encara que ha desplegat més intensitat i futbol que el resultat ha obtingut. Després que Zigankov xutés el pal amb empat a 0, la Reial Societat s'ha avançat al minut 28 fent el 0-1 amb una rematada de cap de John Martín en un córner. Ja a la segona meitat, Estuani, que havia entrat al descans, ha empatat a 1 en rematar al primer toc una centrada lateral per la dreta d'Arnau. L'entrenador del Girona ha assegurat que faran bo aquest punt sumat perquè depenen de si mateixos, considera que han firmat un bon partit i encara més.
9: No puc demanar més als jugadors perquè avui han tingut ànima. És el més important que ha de tenir un jugador i aquesta ànima l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això i estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
8: Aquest dijous també ha jugat el Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo amb gols de Gonzalo i Bellingham, enmig de xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. I al postpartit, nou embolica que fa fort. Mbappé també ha rebut xiulets després de reaparèixer jugant els últims 20 minuts i han acabat el davanter francès, ha assegurat que estava llest per jugar al Clàssic ja de la setmana passada i també per ser titular aquest dijous mateix.
10: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Yo al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en el partido para esperar a ser titular.
8: Mentrestant, el seu entrenador, Álvaro Arbeloa, ha negat en roda de premsa haver dit que Mbappé era el quart davanter de la seva plantilla.
11: Yo no he dicho eso. He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar.
8: Aquest dijous també s'ha jugat a primera al València 1, Rayo Vallecano 1. A la classificació, la zona baixa queda de la següent manera. L'Espanyol és 14è amb 42 punts, els mateixos que l'Osasuna, 13è. Per sota dels blanquiblaus hi ha el Girona, 15è, i l'Alavés, 16è, tots dos amb 40 punts. I més avall venen, amb 39 punts, l'Elx, el Mallorca i el Llevant. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de motor.
3: Trescat Info.
8: Aquest divendres arrenca el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb la disputa dels primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Marc Márquez es perdrà la cita de casa per la doble operació que s'ha sotmès fa uns dies, mentre que Maverick Viñales reapareixerà després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
12: Molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla, però estic convençut de que si reacciona bé aniré bé. No porto un any parat. Òbviament, les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
3: 3CAT Info.
8: Victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB de bàsquet. Els vertinegres han superat els andorrans per 101-79 amb 23 punts i 7 assistències de Ricky Rubio. Ha estat el primer partit sense el pivot Ante Tomic, una baixa que es pot allargar segons el preparador de la penya, Dani Miret.
13: Hem d'entendre ja que el Delante no ho recuperarem aquest any i no serà fàcil que el recuperem a l'inici de la pretemporada vinent. Vull dir, ara mateix és una incògnita.
8: A la classificació, el Joventut es manté sisè i consolida el lloc de play-off i l'Andorra penúltim i en descens. En hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final i els següents marcadors. Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1. Aquest divendres es completaran els quarts amb aquests duels, el Benvibre, Vigues i Riells i el Gijón Palau. També en hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, el Massanet ha renovat el seu tècnic, Jordi García, fins al 2027. Afegirem encara notícies relatives a l'handbol i al ciclisme. En handbol, el Granollers ha comunicat que Antonio García deixarà de ser tècnic assistent del primer equip masculí al final de la temporada i després d'un any a la banqueta després de retirar-se com a jugador. El Giro d'Itàlia, triomf de l'italià Davide Ballerini de l'equip Astana a la sisena etapa de 141 quilòmetres de perfil pla entre Paestum i Nàpols. Ha estat un sprint reduït en uns últims quilòmetres accidentats, en última instància per una caiguda massiva en un tram de Llambordes i poc abans en una rotonda perquè un parell de persones han intentat empènyer els ciclistes amb la cursa llançada. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain segueix amb la malla rosa de líder. Aquest divendres, setena etapa de 245 quilòmetres de muntanya entre Fórmia i el Blockhaus, un port de primera categoria. I afegirem que l'Open de la PGA de Golf, el segon gran eslam de la temporada, i que es disputa a l'estat nord-americà de Pensilvània, el golfista de la Garriga David Puig ha acabat la primera volta amb un cop sobre el par del camp.
3: 3CAT Info.

0: El govern i Esquerra Republicana presentaran dilluns el pacte pel tren orbital a condició dels republicans per donar el vistiplau als pressupostos. La formació d'Oriol Junqueras ha convocat per al mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si amb aquest acord ja es donen les condicions per donar el seu sí als comptes de Salvador Illa. El Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. Els sindicats convocants de les vagues reclamen abans de dilluns una proposta salarial concreta que continua sent el principal escull. Les vagues educatives es traslladen aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Aquest dijous s'han fet a Girona i la Catalunya Central amb un seguiment del 55% segons el sindicat USTEC i d'un 21,5% de segons el Departament d'Educació. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que el president xinès s'ha ofert per resoldre el conflicte amb l'Iran i reobrir l'estret d'Hormuz. Trump i Xi Jinping acorden a Pequín reforçar les relacions bilaterals dels Estats Units i la Xina amb l'objectiu de cooperar i donar estabilitat mundial. Xi adverteix Donald Trump que no es fiqui, però, amb Taiwan. Aquest dijous ha quedat vist per a sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. S'enfronten a penes d'entre 8 i 29 anys de presó. Per les defenses, el cas és un muntatge polític contra la família. L'1 de juny s'acabarà la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas. El govern espanyol ho justifica per l'abaratiment dels preus que ha frenat la inflació de l'abril, que a Catalunya se situa al 3%, una dècima menys que al març. De moment es manté la bonificació a la gasolina i al gasoil. Molt bona acollida de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, que s'ha presentat aquest dijous a la Setmana de la Crítica del Festival de Canes. També s'ha presentat el film Ceniza en la Boca, del mexicà Diego Luna, rodat en part a Barcelona.
1: Esports.
2: Nova passa endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels llocs de descens després d'empatar a un a Montilivi davant de la Real Societat, amb gol d'Estuani i sumar així 40 punts. Ha estat en un dels partits que ha tancat la jornada 36 a la primera divisió de futbol. Aquest dijous també ha jugat el Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo, enmig de xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. Victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB de bàsquet. Els verdinegres han superat els andorrans per 101-79.
0: I el temps, aquest divendres arriba vent del nord amb aire fred. Al Pirineu l'ambient serà de finals d'hivern, amb neu per sota dels 1.500 metres i màximes que no passaran dels 15 graus. Al matí, a les comarques de Girona, hi haurà pluges que passaran a ser intenses a la tarda i es mouran cap a Barcelona. Les màximes més altes rondaran els 22 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns que ve l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats a la segona corona metropolitana. És la principal condició que ha posat el partit d'Oriol Junqueras per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els republicans han convocat pel mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional, un dels màxims òrgans del partit, per valorar si amb aquest acord es donen les condicions per donar ja el seu sí als pressupostos. L'entesa pels comptes es podria presentar també la setmana vinent. La línia orbital és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra l'ha recuperada. Dels 120 quilòmetres totals, només 68 serien de nova construcció perquè s'aprofitarien diversos trams que ja estan en funcionament. La proposta dels republicans és que el nou corredor estigui acabat l'any 2040 i que l'Estat assumeixi tot el cost d'uns 5.200 milions d'euros. Amb l'acord pel tren orbital encarrilat, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dijous que el conflicte obert amb el sector educatiu no farà perillar els pressupostos. Des de Califòrnia, Illa ha mantingut la mà estesa als sindicats que convoquen les vagues. Enviat especial a Sacramento, als Estats Units, Albert Prat.
3: El president separa les converses amb Esquerra de les vagues de mestres i dona per fet que l'acord pels pressupostos s'acabarà encarrilant la setmana que ve, independentment de com vagi la reunió de dimarts amb els sindicats de l'ensenyament.
4: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
3: Ell ha insistit que el marc de la negociació és l'acord signat amb Comissions i la UGT, malgrat l'amenaça dels sindicats majoritaris de no presentar-se a la trobada de dimarts.
4: Nosaltres tenim un acord molt important, de 2.000 milions d'euros d'inversió, en un curs de 4 anys. Jo crec que hem d'enfocar-nos en complir aquest acord i a partir d'aquí nosaltres tenim mà estesa permanentment.
3: Illa ho ha dit després de reunir-se amb la vicegovernadora de Califòrnia. Tots dos s'han compromès a col·laborar plegats en noves iniciatives tecnològiques, explorar inversions comercials i recolzar-se en projectes ambientals.
1: 3CAT Info.
0: La primera taula sectorial entre el Departament d'Educació i els sindicats des que ha començat el cicle de vagues ha acabat sense acord. Les dues parts han fet passos endavant pel que fa a l'escola inclusiva, però un dels principals esculls per als sindicats continuen sent les millores salarials. Tots plegats s'han emplaçat dimarts que ve a una nova reunió. Els sindicats convocants a la vaga, però, ja avisen que només hi assistiran si dilluns el govern els fa arribar una proposta concreta salarial. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, diu que a l'acord hi ha marge per millores laborals.
5: D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar, doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que de manera responsable ha de fer el departament i també de manera responsable han de fer les organitzacions sindicals.
0: El sindicat majoritari USTEC, però, acusa el govern d'estar enrocat dins l'acord signat amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT. Andreu Mumbrú, de la USTEC, al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
6: El govern actua com si fossin els advocats de Comissions Obreres i UGT i no volen quedar malament per la maniobra política absolutament equivocada que van fer al març. Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot. De burocràcia, hem de poder parlar de salaris, de ràtios, que permetin ampliar, afegir elements a l'acord que es va signar al març.
0: Qui ha vist amb bons ulls la trobada d'avui han estat precisament Comissions Obreres i la UGT, que esperen que les altres forces sindicals també s'afegeixin a l'acord. Mentrestant, continua el cicle de vagues al sector educatiu. Aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. Aquest dijous s'ha fet a Girona i la Catalunya Central amb un seguiment del 55%, segons el sindicat USTEC, i d'un 21,5% segons el Departament d'Educació. La manifestació a Girona Ciutat ha plegat uns 4.500 docents, segons la Policia Municipal, i uns 8.000, segons la USTEC. Girona, Maria Rovira.
7: La protesta ha començat de bon matí amb diferents columnes que s'han trobat per recórrer els carrers del barri vell de Girona, que estan guarnits pel temps de flors. I han fet una visita irònica perquè demanaven als visitants que no miressin les flors i s'assumessin a la lluita. I amb pancartes en forma de flor i seient a terra han fet una plantada simbòlica abans d'acabar el recorregut davant l'edifici de la seu de la Generalitat. Alguns professors ens han explicat el que es troben en el seu dia a dia.
8: Tinc 30 alumnes a l'aula, dels quals tinc 8 o 10 TDAHs, dos amb trastorn de l'espectre autista, dos amb altes capacitats.
9: Que cada vegada hi ha nens que no accepten el no i aquest no pot representar, doncs, agredir a un company, agredir a un mestre. Jo tinc un nen que és sord, tenim una noia que ens ve a ajudar 3/4 d'hora a la setmana, que és molt trempada, però, és clar, tot és voluntari.
7: Estan determinats a continuar amb les protestes per reivindicar millores professionals i salarials si no hi ha acord. La mobilització a la Catalunya Central ha portat actes com una gimcana reivindicativa a Vic o talls de trànsit en vies com la C-16 o la C-25.
0: Al País Valencià, el professorat també manté la vaga indefinida. La conselleria i els sindicats no han arribat a cap acord i s'emplacen ara a continuar negociant la setmana que ve. La proposta que els ha fet Educació no recull cap millora salarial per als docents, un punt que els sindicats exigeixen que es posi damunt la taula. València, Alba Barbosa.
10: Els sindicats reconeixen avenços, però troben insuficient i poc concreta la proposta de preacord que la Conselleria d'Educació els ha presentat. Reclamen que en la propera mesa s'hi abordin tots els punts que reclamen, entre els quals la retribució dels docents. Marc Candela és el portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
11: Per a nosaltres encara estem lluny d'arribar a un acord. Per què? Perquè dels temes que han posat damunt de la taula, l'únic que hem vist que sí que s'aproxima al que estem demanant nosaltres el tema de la reducció de la burocràcia, i sí que han posat mesures concretes que van en la línia del que demanem. De la resta de temes, molt poca cosa.
10: Totes dues parts s'emplacen ara a negociar la setmana que ve. La consellera Carmen Ortí està disposada a plantejar un augment salarial.
12: Durant el cap de setmana treballarem en aquest document i intentarem que siga el més complet possible.
10: A fora de la conselleria, centenars de docents s'han concentrat per demanar la dimissió d'Ortí. La proposta de preacord inclou simplificar la burocràcia, agilitzar les substitucions, reduir les ràtios i impulsar el valencià en zones castellanoparlants.
1: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
13: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
13: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
0: De la crònica internacional us destaquem ara que Donald Trump assegura que el president xinès Xi Jinping s'ha ofert a ajudar a resoldre el conflicte dels Estats Units amb l'Iran i, en concret, a donar un cop de mà perquè es reobri l'estret d'Hormuz. El president nord-americà ho ha dit en una entrevista a la cadena Fox News en el marc del seu viatge oficial a la Xina.
14: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda li agradaria ajudar. És clar que qualsevol que compra tant petroli a l'Iran òbviament té algun tipus de relació amb ells. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa m'agradaria ajudar.
0: Trump i Xi han reforçat les relacions entre els Estats Units i la Xina després de la primera jornada del viatge del mandatari de la Casa Blanca a Pequín. Xi, però, ha advertit Trump que no es fiqui amb Taiwan si vol evitar un conflicte. A Pequín n'informa Francesc Canals.
15: Les bones paraules han acompanyat tota la posada en escena d'aquesta cimera ajornada per l'atac nord-americà a l'Iran, que no vol dir que la qualitat d'imprevisible de Donald Trump hagi deixat de preocupar Pequín. En les paraules que han precedit el seu brindis en el banquet ofert a Donald Trump, el president xinès ha posat l'èmfasi en l'estabilitat.
16: Hem acordat que les relacions entre la Xina i els Estats Units són la relació bilateral més important del món actual i només es poden millorar, no danyar. La cooperació beneficia tots dos països, mentre que la confrontació és perjudicial per tots dos. Hem de ser socis, no adversaris. Hem acordat construir una relació estratègica constructiva i estable entre la Xina i els Estats Units.
15: Aquest nou marc per als pròxims anys seria un intent de la Xina d'evitar sorpreses com les que provoca Donald Trump, per exemple, la crisi de l'estret d'Hormuz, un mal de cap afegit a una economia xinesa ja menys dinàmica. El president dels Estats Units ha correspost amb un to positiu entusiasta de la cimera.
14: Ara voldria aixecar una copa i brindar pels rics i duradors llaços entre els pobles nord-americà i xinès. És una relació molt especial. Vull tornar a donar les gràcies. Ha estat una visita extraordinària. Gràcies, president Xi.
15: I ha convidat Xi Jinping i la seva esposa a visitar la Casa Blanca el 24 de setembre. En el banquet també hi eren convidats els amos de les grans empreses nord-americanes, a les quals Xi Jinping ha promès un major accés al mercat xinès. La jornada començava amb la rebuda al Gran Palau del Poble per un Xi Jinping més distès. Inclòs algun esbós de somriure, la Xina considera que Trump, que presumeix d'establir relacions personals amb els altres líders, és sensible al bon tracte. En tot cas, lluny de l'ull públic, Xi Jinping ha llançat un clar advertiment. Taiwan, que Pequín no ha renunciat a recuperar per la força, és una línia vermella.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ha quedat vist per a sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. El primogènit és qui li atribueixen més delictes i li demanen la petició de pena més elevada, 29 anys de presó. Per la resta de germans, oscil·la entre els 8 i els 14 anys de presó. Cap dels processats no ha fet ús del torn final de paraula. Enviada especial a Madrid, a l'Audiència Nacional, Maria Núria Revetlla.
17: Bueno, pues visto para sentencia.
18: Enrere queden una quarantena de sessions i el testimoni de més de 200 persones, la majoria de les quals ho han fet per videoconferència. Per les defenses, el cas és un muntatge polític contra la família Pujol, mentre que Fiscalia i Advocacia de l'Estat parlen d'un cas important de corrupció política. L'expresident Jordi Pujol, de 95 anys amb signes de demència, va quedar primer apartat del procediment i després exonerat. Aquest dijous hem sentit els advocats dels empresaris en els seus informes finals que han demanat la seva absolució perquè asseguren que no han comès cap delicte. José María Fuster Fabra, que ha defensat l'empresari Josep Mayola, ha afirmat que s'ha arribat a aquest judici per l'animadversió contra el fill gran de l'expresident.
19: Al señor Jordi Pujol Ferrusola se le coloca como en una especie de virus financiero contaminante. Y a partir de ahí, toda la familia ha cometido delitos, todos los empresarios que han tratado con él han cometido delitos y todos los empresarios se convierten en empresarios afines a Convergencia.
18: La sentència, diu en fons el tribunal, no trigarà gaire. Podria arribar abans de les vacances d'estiu.
0: El temps. La previsió meteorològica per les properes hores, Néstor Gómez.
20: Aquest divendres tornem a parlar d'un canvi de temps, però més que de precipitacions, que també n'esperem, arribarà de la mà de l'aire fred. Una llengua d'aire fred envairà tot el país i provocarà que les temperatures davallin. Ho notarem sobretot de manera més intensa al sector del Pirineu. Per un costat, perquè s'espera que la cota de neu baixi a bona part del Pirineu, la que pugui arribar en forma de neu serà a partir dels 1.400 metres i, en canvi, la Vall d'Aran pot baixar fins als 1.200 metres. Un matí de pluges, una vegada més, cap a les comarques de Girona, sobretot cap al Alt i Baix Empordà, i a la resta del país, cel entre variable o tapat, especialment a la costa durant el matí, amb mestralada, amb mestral fort, el que bufarà al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. De cara a aquesta tarda, el que s'espera és que les pluges que poden presentar-se a les comarques de Girona, que poden ser localment intenses a primera hora de la tarda, avancin a mesura que avanci la tarda cap a les comarques de Barcelona, sobretot àrees del prelitoral. Destaquem que aquesta arribada d'aire fred farà que les temperatures es quedin molt curtetes, més pròpies d'un mes de març, màximes que no passaran dels 10 graus a la Vall d'Aran. A la resta del Pirineu no passaran dels 15 i les més altes del país rondaran la xifra dels 22 o 23 graus. Aquest descens de les temperatures i aquest ambient una miqueta més fred tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info. Aquest dijous s'ha parlat molt en la nostra llengua, en català, al Festival de Cinema de Canes. Han coincidit les presentacions de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, que competeix a la Setmana de la Crítica, i de Ceniza en la Boca del mexicà Diego Luna, rodada en part a Barcelona, amb diverses escenes en català. Fins i tot la revista nord-americana Variety ha aprofitat per publicar un article sobre la potència del cinema català a Canes. Enviat especial, Marc Garriga.
21: Aquesta ha estat l'ovació al final de la projecció de Viva. Molts dels espectadors han sortit emocionats. Aina Clotet admetia que estava en xoc i explicava a 3Cat Info que era important rodar-la en català.
22: Em fa moltíssima il·lusió, crec que és la demostració de que s'ha de recolzar les històries escrites en català i que viatgi la cultura i que les històries són universals. Quan la història és universal, l'idioma... hem de confiar en que podem fer les històries en l'idioma que es necessita, que estiguin explicades. Jo no tenia cap dubte que la volia fer en català i crec que ja estem en un moment en què s'ha demostrat que no són mai una barrera, sinó tot el contrari. Jo crec que com més honest tens amb el que expliques, millor sempre.
21: Pel que fa a Ceniza en la Boca, se n'està parlant molt bé. També ha rebut una llarga ovació després de projectar-se i les primeres crítiques són molt bones. Diego Luna ha volgut posar el focus en la immigració, encara més arran de les polítiques de Donald Trump, ha dit, i ha volgut remarcar com és d'injust que molta gent es vegi obligada a abandonar casa seva per poder viure dignament i també en l'egoisme habitual dels països d'acollida. La protagonista és una noia mexicana que marxa primer a Madrid a retrobar-se amb la seva mare i després a Barcelona per independitzar-se.
0: També de l'àmbit de la cultura, la poeta Marta Pessa Rodona ha inaugurat el Festival Barcelona Poesia, criticant el menysteniment de la poesia que hi ha a Catalunya. Arrenca així una edició en què també hi ha noms com Carla Rabassa, Dolors Miquel o Biel Mesquida. Pessa Rodona ha recordat els inicis del festival i ha lamentat la diferència de tracte cap als poetes que hi ha a Catalunya o als Estats Units.
2: No em sé callar que durant la suposada transició espanyola es van aixecar veus assegurant que tan sols la prosa salvaria Catalunya. Ho dic en sèrio, això, eh? Que la poesia era tan sols pròpia de pobles de tot allò, una cosa de salvatges. Naturalment, jo no em vaig fer cap cas. Vull pensant en el tip de riure que emetrien col·legues dels USA, tan ben acostumats a universitats que els atorguen des d'un sou fins a un despatx pel sol fet de ser això, poetes. Per cert, la poca freqüència que anem els poetes catalans a les nostres universitats és digna de millor causa.
0: L'acte també ha comptat amb Andreu Gomila i Maria Dolors Coll Magrí. El Barcelona Poesia omple la ciutat de recitals, rutes literàries, espectacles musicals i teatrals i taules rodones. A més, hi haurà homenatges a grans noms com ara Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover, i música de Ferran Palau, Marina Rossell, Mariona Sagarró o David Alegret. Els escenaris principals del festival seran el Verger del Museu Marès, el Born i el Museu d'Història de Barcelona. El Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona es lliurarà al poeta Martí Sales i Seriola. La programació culminarà amb el 41è Festival Internacional de Poesia el 21 de maig.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Un equip de científics a Barcelona ha desenvolupat una molècula capaç de degradar el gluten de l'estómac abans que provoqui la inflamació pròpia de la celiaquia. La recerca l'han liderat investigadors de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona, l'Institut de Recerca, Nutrició i Seguretat Alimentària i la Universitat de Barcelona. L'investigador Francisco Pérez, director de l'INSA, explica com es comporta aquesta molècula que actua en l'àcid de l'instantí prim.
3: I hem vist que, efectivament, quan li donem el gluten, però a més li donem la celiacasa, aquesta celiacasa és capaç de degradar aquest gluten i el més important és que ho fa a nivell de l'estómac. Podria ser efectiu a nivell de prevenir, no?, tot aquell dany que es pot provocar en un pacient celíac. Era capaç de manifestar, doncs, menys d'aquestes afectacions, no? Tenia menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
0: L'estudi s'ha aprovat amb èxit en ratolins. Si la molècula supera les proves de seguretat i acaba funcionant també en humans, podria arribar al mercat en forma de suplement per la celiaquia d'aquí 2 o 3 anys. La investigació s'ha publicat a la revista científica Embo Molecular Medicine.
1: 3Cat Info.
0: Qüestions a l'àmbit de l'economia. La rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas natural per la guerra s'acabarà aquest mes. A partir de l'1 de juny, l'impost perdrà la reducció del 10% i tornarà al 21% habitual. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ho justifica per les dades de l'IPC del mes passat, que reflecteixen una lleugera modificació de la moderació de la pujada dels preus per l'abaratiment de la factura de la llum.
4: Están funcionando las políticas que han permitido tener, en este caso, una mayor estabilidad y una mayor soberanía energética que nos protege y habilita a que la electricidad sea más barata incluso en este contexto de guerra. Por lo tanto, habilita a que se desactiven esas medidas que teníamos en marcha también para proteger en el marco de la electricidad y del gas.
0: La gasolina i el gasoil, que també tenen un IVA reduït, se'n continuaran beneficiant almenys fins al 30 de juny. Tot i això, els agricultors adverteixen que la pujada de preu dels carburants i, sobretot, dels fertilitzants per la guerra farà encarir les properes collites de cereals i de fruita. Pere Roquer, de Saja.
23: La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
0: A Catalunya, l'increment general de preus es va situar en el 3% interanual al mes d'abril, una dècima menys que al març. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha passat del 3,4 al 3,2%. L'empresa Glovo acomiadarà finalment 91 treballadors a Catalunya, sobretot de l'àrea metropolitana i les zones de la costa, però manté el personal de Barcelona Capital, per complet. Són una cinquantena menys dels que preveia l'empresa de repartiment a domicili, però ha pactat reduir la xifra amb els sindicats. Glovo, que té 11.000 empleats en plantilla, pagarà 37 dies per any treballat a la majoria dels acomiadats. Dels 436 afectats per l'ERO de Glovo a tot Espanya, el 21% són riders de Catalunya.
1: Esports.
0: Fins a dos quarts amb el David Obac.
5: No va passar endavant del Girona cap a la permanència, quan només queden dues jornades de Lliga a la primera divisió de futbol. Els gironins han sortit dels llocs de descens després d'empatar a un gol a Montilivi davant de la Reial Societat i ara depenen de si mateixos per salvar-se, tot i que només han sumat 3 punts als últims 18 en joc. En un partit on el Girona se la jugava, el conjunt de Michel Sánchez ha hagut d'anar a remolc, encara que ha desplegat més intensitat i futbol que el resultat ha obtingut. Després que Ziganov xutés el pal amb empat a 0, la Reial Societat s'ha avançat al minut 28 fent el 0-1, amb una rematada de cap de John Martín en un córner. Ja a la segona meitat, Estuani, que havia entrat al descans, ha empatat a 1 en rematar el primer toc una centrada lateral per la dreta d'Arnau. L'entrenador del Girona ha assegurat que faran bo el punt sumat perquè depenen de si mateixos, considera que han firmat un bon partit i encara més.
6: No puc demanar més als jugadors perquè avui han tingut ànima. És el més important que ha de tenir un jugador i aquesta ànima l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això i estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
5: Aquest dijous també ha jugat el Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo, amb gols de Gonzalo i Bellingham, amb mitja xulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. I al postpartit, nou embolica que fa fort. Mbappé ha rebut xiulets després de reaparèixer jugant els últims 20 minuts. I han acabat, el davanter francès ha assegurat que estava llest per jugar al clàssic de la setmana passada i també per ser titular aquest dijous mateix.
8: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en los partidos para esperar a ser titular.
5: Mientras tanto, el seu entrenador Álvaro Arbeloa ha negat en roda de premsa haver dit que Mbappé era el quart davanter de la plantilla blanca.
9: He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar. Yo no he dicho eso.
5: Aquest dijous també s'ha jugat a primera al València un Rayo Vallecano 1. A la classificació, la zona baixa queda de la següent manera. L'Espanyol és 14è amb 42 punts. Els mateixos que l'Osasuna, 13è. Per sota dels blanquiblaus hi ha el Girona, 15è, i l'Alavés, 16è, tots dos amb 40 punts. I més avall venen, amb 39 punts, l'Elx, el Mallorca i el Llevant. Més futbol.
1: 3CAT Info.
5: El Barça femení afronta dissabte a la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. L'equip blaugrana arriba a la cita amb Aitana Bonmatí, recentment reapareguda, i amb el dubte de Caroline Graham. D'elles dues n'ha parlat la jove migcampista blaugrana Clara Serrajordi.
24: Aitana és una jugadora superimportant per nosaltres i crec que arribi en aquest últim tram ens ajudarà molt. I Caro, bueno, esperem que arribi a les dues finals i bueno, és una gran jugadora també que crec que és molt important per l'equip.
5: Encara relacionat indirectament amb el Barça, el defensa blaugrana Koundé ha entrat en la convocatòria definitiva de 26 futbolistes de la selecció francesa per disputar el Mundial del mes vinent. També hi és precisament Mbappé. I encara en futbol internacional, la Confederació Brasilera ha anunciat la renovació del seu seleccionador masculí, Carlo Ancelotti, fins al 2030. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de motor.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Aquest divendres arrenca el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb la disputa dels primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Marc Márquez es perdrà la cita de casa per la doble operació que s'ha sotmès fa uns dies, mentre que Maverick Viñales reapareixerà després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
25: És molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla, però estic convençut de que si reacciona bé aniré bé. No porto un any parat. Òbviament, les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
5: Afegim en bàsquet la victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB. Els verdinegres han superat els andorrans per 101-79 amb 23 punts i 7 assistències de Ricky Rubio. També disputat a la CB aquest dijous, entre d'altres, el Bilbao 88, Madrid 82. I en hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final i els següents marcadors. Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1.
1: Són 3:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El govern i Esquerra Republicana presentaran dilluns el pacte pel tren orbital. La condició d'Esquerra per donar el vistiplau als pressupostos del 2026. I que el Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. A partir d'ara també us explicarem que la CGT porta als tribunals al Departament d'Interior per la infiltració de dues agents als Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. És la segona denúncia per aquesta causa després de la que ha presentat l'USTEC. Que hi haurà una nova vaga a Rodalies a finals d'aquest mes de maig o a principis de juny, segons ha pogut saber aquesta emissora, la convocaran els sindicats UGT i Comissions Obreres. I que Ucraïna denuncia que les accions russes no es corresponen amb qui vol acabar amb la guerra després de l'atac aeri rus més gran des del principi del conflicte.
1: Esports.
5: Nova passa endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels llocs de descens després d'empatar a un a Montilivi davant de la Real Societat amb gol d'Estuani i sumar 40 punts en el partit, un dels que ha tancat la jornada 36 a la primera divisió de futbol, com també ho ha fet el Madrid 2, Oviedo 0, a mig dels xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez, i han acabat amb foc creuat entre el tècnic Álvaro Arbeloa i Mbappé per unes declaracions contradictòries.
0: I el temps. Aquest divendres tindrem un matí més ennuvolat amb pluges a les comarques de Girona i ventades al sud del país. A la tarda els ruixats seran localment intensos i es mouran de Girona cap a l'àrea de Barcelona. Nevarà lleugerament al Pirineu per damunt dels 1.400 metres. Les temperatures seran pròpies del mes de març.

0: 3Cat Info.
1: Doncs, com us dèiem, el govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns que ve l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. És la principal condició que ha posat el partit d'Oriol Junqueras per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Segons ha pogut saber aquesta emissora, els republicans han convocat pel mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional, un dels màxims òrgans de partit, per valorar si amb aquest acord es donen les condicions per donar ja el seu sí als pressupostos. L'entesa pels comptes es podria presentar també la setmana vinent. La línia orbital és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra l'ha recuperada. Dels 120 quilòmetres totals, només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien diversos trams que ja estan en funcionament. La proposta dels republicans és que el nou corredor estigui acabat l'any 2040 i que l'Estat n'assumeixi tot el cost d'uns 5.200 milions d'euros.
0: 3Cat Info.
1: La primera taula sectorial entre el Departament d'Educació i els sindicats des que ha començat el cicle de vagues ha acabat sense acord. Les dues parts han fet passos endavant pel que fa a l'escola inclusiva, però un dels principals esculls pels sindicats continuen sent les millores salarials. Tots plegats s'han emplaçat dimarts que ve a una nova reunió. Els sindicats convocants a la vaga, però, ja avisen que només hi assistiran si dilluns el govern els fa arribar una proposta concreta salarial. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, diu que a l'acord hi ha marge per millores laborals.
2: D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització,

0: Fustec en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
1: El govern actua com si fossin els advocats de Comissions Obreres i UGT i no volen quedar malament per la maniobra política absolutament equivocada que van fer al març. Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot. De burocràcia, hem de poder parlar de salaris, de ràtios, que permetin ampliar, afegir elements a l'acord que es va signar al març.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La CGT ha portat als tribunals el Departament d'Interior per les infiltracions de dues agents als Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. El sindicat ha presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè considera que es van vulnerar drets fonamentals, com els drets de reunió i de vaga i la llibertat sindical. Aquesta denúncia s'afegeix a la que ja ha presentat la USTEC pel mateix cas. Laura Gené és la secretària general d'Ensenyament de la CGT.
3: Ahir a la compareixença, a la mateixa consellera d'Interior va explicitar que era un error per la inèrcia, i això ens preocupa moltíssim. No? Estem molt alerta per si hi ha eleccions, per si arriba l'extrema dreta, però és que amb un PSC així, gairebé que l'extrema dreta ja la tenim governant.
0: Coincidint amb això, en compareixença al Parlament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració de les agents en l'assemblea de docents. Aquest dijous, als matins de TV3, Parlon ha posat en dubte que aquesta actuació policial sigui inèdita.
4: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
5: Però vostè, consellera, sí. Vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i d'així tots els anteriors?
4: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això. Sí, potser haurem de mirar si habitualment aquesta ha estat una pràctica que s'ha fet prèviament.
0: I afegim que el digital La Directa assegura en un article que documentació interna dels Mossos demostra que s'han espiat de forma reiterada assemblees sindicals i polítiques com a mínim durant dues dècades. La policia catalana pretenia destruir aquesta documentació a la incineradora de Sant Adrià del Besòs abans de l'aplicació de l'article 155 l'octubre del 2017 i va ser requisada aleshores per la policia espanyola. El Departament d'Educació comunica als centres escolars que els claustres de docents no són l'espai per debatre si es fan o no les colònies o sortides del curs que ve. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, diu que s'ha de parlar amb les famílies i els alumnes en el si del Consell Escolar, que és consultiu.
6: Qualsevol de les activitats que es duguin a terme, ja siguin sortides, colònies o viatges d'estudi, també s'ha d'acordar en els consells escolars, que és l'àmbit en definitiva en el qual això s'ha d'aprovar, i per tant jo emplaço en aquest sentit a que aquestes decisions pertoquen no només als docents sinó al conjunt de la comunitat educativa representada en els consells escolars.
0: Sigui com sigui, Laura Gené, portaveu de la CGT, adverteix, però, que el futur de les colònies d'estiu ha de passar per millores laborals dels docents i monitors.
7: S'està explotant el monitoratge, no té 12 hores de descans entre jornades, no estan cobrant el que diu el conveni i, per tant, o això es desencalla o tenim un acord també a nivell de colònies o potser ens trobarem que tampoc hi haurà colònies a l'estiu.
0: El sindicat defensa que la llei d'educació habilita els claustres per parlar de qualsevol activitat educativa. Parlem d'una altra protesta que s'acosta. Hi haurà una nova vaga a Rodalies les pròximes setmanes, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. La vaga la convocaran UGT i Comissions Obreres i serà a finals de maig o principis de juny. Els sindicats reclamen més personal, sobretot interventors, perquè consideren que no es podran cobrir amb els processos de mobilitat que ha obert la companyia. Ho explica Francisco Cárdenas, responsable de la UGT a Renfe.
8: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren, y con los números que se han hecho, con las movilidades tanto geográfica como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, más ni la mitad, digamos.
0: La vaga també es convocarà per exigir més seguretat. A Catalunya es registren més agressions que la resta de comunitats autònomes juntes. I també hi ha un tema laboral. Segons la UGT, el personal de taquilles i els interventors cobren un petit percentatge per bitllet. Amb els 3 mesos i mig que hi ha hagut de gratuïtat, la companyia es nega a pagar aquests diners quan en altres comunitats sí que s'han abonat.
2: Informar-se bé a la...

0: xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Tornem a la crònica internacional. Després de la treva, Rússia ha colpejat Ucraïna amb un dels pitjors bombardejos des de l'inici de la guerra. En les últimes 48 hores s'ha llançat més de 1.500 drons i una cinquantena de míssils. L'objectiu principal han estat objectius civils. Ha estat Kiev, la capital, on han fet ensorrar un edifici sencer de 9 pisos i almenys 12 morts i 46 ferits. Moscou, Cristina Solías.
2: Aquest atac rus ha destruït 18 apartaments de cop. Els equips de rescat encara treballen per trobar víctimes sota la runa. Kiev ha declarat aquest divendres dia de dol i la fiscalia ja ho investiga com un crim de guerra per part dels militars russos. El president Volodymyr Zelensky ho ha qualificat de tàctica terrorista deliberada i denuncia que Putin ha fet servir l'alto el foc per acumular drons i míssils per llançar-los en aquest atac massiu. També assegura que ja pensen com reaccionaran.
3: Hem analitzat quina resposta donarem aquest atac de 2 dies. El nivell de la nostra defensa aèria i de drons abatuts és força alt, del 93%, però per descomptat ha de ser més alt.
2: Putin va prometre un bombardeig de represàlia si Zelensky atacava dissabte passat la plaça Roja i, malgrat que no ho va fer, la revenja ha arribat igual. El president rus també va dir que s'acostava al final de la guerra, però, segons els analistes, atacs com aquest demostren que no ho diu perquè estigui disposat a negociar la pau, sinó perquè està convençut que pot conquerir el Donbass en qüestió de mesos.
1: El director de la CIA, John Ratcliffe, s'ha reunit aquest dijous a l'Havana amb representants del Ministeri de l'Interior Cuba, segons han informat les autoritats del país caribeny. En un comunicat difós als mitjans oficials s'explica que la reunió la va demanar el govern de Washington i que els representants cubans ja han explicat al director de l'Agència Central d'Intel·ligència Nord-Americana que el règim castrista no és una amenaça per la seguretat dels Estats Units. Segons el govern de l'Havana, les dues parts han mostrat interès a millorar la cooperació bilateral. Recordem que el president Donald Trump ha parlat insistentment de la idea de prendre el control de Cuba, un país que qualifica d'estat en situació de fallida econòmica. L'administració Trump pressiona des de fa mesos el govern cubà perquè apliqui reformes econòmiques profundes i també canvis en el sistema polític, cosa que aquesta última, que el govern de Miguel Díaz-Canel rebutja frontalment. Israel i el Líban han reprès les negociacions de pau a Washington a pocs dies perquè s'acabi l'alto el foc pactat entre les dues parts, una treva que no ha frenat els atacs israelians. Des de l'entrada en vigor de l'alto el foc el 16 d'abril, l'exèrcit israelià ha matat un centenar de persones. De fet, coincidint amb les converses amb el govern libanès, Israel ha intensificat encara més els bombardejos sobre posicions de Hezbollah. La milícia xiïta, que no reconeix la treva, també ha anunciat atacs contra les tropes d'Israel, tant al sud del Líban com al nord del país veí. I aquest dijous ha començat a Ramallah el 8è congrés de Fatah, el partit polític que vertebra l'autoritat palestina. La convenció triarà nous membres del comitè central després d'una dècada i servirà també per veure qui és el millor candidat per succeir Mahmoud Abbas en un futur. Ramallah, Jordi Brascó.
4: Feia quasi 10 anys que Fatah no celebrava un congrés i aquest arriba en un moment clau per al futur de Palestina, tant que fins i tot Pedro Sánchez els ha enviat un missatge per vídeo.
5: Aquest congrés se celebra en un moment de gran dificultat per al poble palestí i per a la regió, un moment que demana responsabilitat, unitat i lideratge polític.
4: Precisament el lideratge de Fatah és el rovell de l'ou del Congrés. Oficialment s'escolliran els membres del Comitè Central, però molts creuen que aquí comença la cursa per succeir Mahmoud Abbas, l'actual líder que, recordem, ja té 90 anys. I en aquest context ha aparegut en escena el seu fill, Yasser Abbas. De fet, n'hi ha que asseguren que el Congrés és només per donar-lo a conèixer. Els seus rivals, com Jibril Rajoub, li donen la benvinguda, però avisen.
6: Som un sistema nacional i revolucionari. No ens governa una família.
4: Rajoub, actual president de la Federació Palestina de Futbol, és un dels candidats amb més renom, especialment després d'haver negat la salutació al seu homòleg israelià durant l'últim congrés de la FIFA, però representa la vella guàrdia, la que, segons els palestins, s'ha desconnectat completament de la seva realitat.
1: I el recte final de la campanya andalusa amb el PP i el PSOE volcats a mobilitzar els seus. El PP acaricia la majoria absoluta i no vol dependre de Vox, mentre que la candidata socialista María Jesús Montero crida a la mobilització per no treure els pitjors resultats del PSOE a la comunitat andalusa. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
7: Amb totes les enquestes en contra, María Jesús Montero demana un vot de confiança als socialistes que van votar al Partit Popular o que es van quedar a casa en les últimes eleccions.
8: Yo le quiero decir a todos ellos, a cualquiera que haya tenido y haya depositado alguna vez la papeleta del PSOE en las urnas, que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
7: Però el Partit Popular ho té tot de cara per a diumenge. Juanma Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta i vol tornar a governar sense Vox, i Alberto Núñez Feijóo, bolcat en la recta final de la campanya, ha demanat al votant del PP que no es confiï.
9: Un voto es governar con dignidad o governar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita el lío.
7: El PP té tocar tornar a governar Andalusia, on votar a la dreta ja no és un tabú. Segons han explicat a 3Catinfo, Enric Millo, exdelegat del govern espanyol a Catalunya, ara amb càrrec al govern andalús, i Celia Villalobos, exministra del PP.
10: Es constata que la dreta pot governar Andalusia i no passa res. Hi havia por a la dreta, no? Els senyoritos, etcètera, no?
11: Pues los ciudadanos al final deciden que les va mejor con unas políticas del Partido Popular que del Partido Socialista. Han sido 40 años, con muchos problemas, con mucha corrupción, y ha llegado el momento del cambio.
7: Però els socialistes i els partits de la seva esquerra denuncien la mala gestió del PP i els acusen de desmantellar la sanitat pública.
12: Nos encontramos gente que de verdad confía, de verdad lucha y tiene la esperanza de que por fin hay un cambio y salvemos la sanidad pública y la educación pública aquí en Andalucía.
7: Mentre l'extrema dreta de Vox, que creixia amb força a Andalusia ara fa uns mesos, tot apunta que diumenge s'estancarà.
0: El temps.
1: La informació i la previsió de Néstor Gómez.
13: Aquest divendres tornem a parlar d'un canvi de temps, però més que de precipitacions, que també n'esperem, arribarà de la mà de l'aire fred. Una llengua d'aire fred envairà tot el país i provocarà que les temperatures davallin. Ho notarem sobretot de manera més intensa al sector del Pirineu. Per un costat, perquè s'espera que la cota de neu baixi a bona part del Pirineu, la que pugui arribar en forma de neu serà a partir dels 1.400 metres, i en canvi la Vall d'Aran pot baixar fins als 1.200 metres. Un matí de pluges, una vegada més, cap a les comarques de Girona, sobretot cap al Alt i Baix Empordà, i a la resta del país cel entre variable o tapat, especialment a la costa. Durant el matí, amb mestralada, amb mestral fort, el que bufarà al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. De cara a aquesta tarda, el que s'espera és que les pluges que poden presentar-se a les comarques de Girona, que poden ser localment intenses a primera hora de la tarda, avancin a mesura que avanci la tarda cap a les comarques de Barcelona, sobretot àrees del prelitoral. Destaquem que aquesta arribada d'aire fred farà que les temperatures es quedin molt curtetes, més pròpies d'un mes de març, màximes que no passaran dels 10 graus a la Vall d'Aran. A la resta del Pirineu no passaran dels 15 i les més altes del país rondaran la xifra dels 22 o 23 graus. Aquest descens de les temperatures i aquest ambient una miqueta més fred tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.

0: Maria del Mar Bonet presenta L'aigua no cansa, un nou disc de cançons inèdites on la mallorquina barreja poesia i denúncia social. L'àlbum, produït a Mallorca, es presenta en disc de vinil perquè l'autor el considera un format indispensable. L'artista fa servir aquests nou temes per parlar de l'amor, però també per carregar contra la violència masclista o la gestió de la dana. La música de Maria del Mar Bonet vol ser com l'aigua de la cançó, que no cansa i sempre es transforma. Bonet explica el concepte.
1: L'aigua com un element poètic, com un element a usar, literari, com un element amorós, com un element científic, com un element terrible, com un element meravellós, no? Que té les tantes coses com vulguis, no?
0: El disc es presenta en directe el dia 23 de maig al Palau de la Música Catalana a Barcelona. I l'ecosistema digital en català ha exhibit la seva potència aquest dijous en la segona edició dels Premis Crit, la gala celebrada al Teatre Coliseum de Barcelona davant de més de 1.200 professionals. Ha coronat Laura Grau com la millor creadora de continguts de l'any. La comunicadora ha reivindicat la necessitat de generar continguts que mantinguin un fort compromís social.
2: Crec que es pot posar compromís social en un Get Ready With Me, en un top 5 plans de muntanya. No ho sé, si us agrada córrer, correu al Correllengua, correu a la cursa del Top Manta. Si esteu buscant pis, parleu del preu de l'habitatge. Si parleu d'esport, parleu també del femení. La creació de contingut és un mitjà, no una fi en si mateixa, i per tant ara és més que mai necessari fer-lo un compromís social. Moltes gràcies a tots els que ho feu cada dia.
0: Pel que fa als projectes, la sèrie sobre la llengua Ets i Uts ha obtingut el guardó a millor iniciativa d'indústria i l'espai sobre sexualitat Guarres s'ha endut el premi al millor projecte independent. Els premis impulsats per 3CAT, Accent Obert i l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació també han reconegut, entre d'altres, la campanya del Correllengua agermanat, l'humor del Policlin i la divulgació cultural de Pol Caselles.
3: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: El capellà de la congregació Pare Manyanet del barri de Sant Andreu de Barcelona, que fa 3 anys ja va ser condemnat per tenir fotografies i vídeos pedòfils, torna a seure al banc dels acusats. L'Audiència de Barcelona el jutja per haver agredit, suposadament, un alumne amb discapacitat l'any 2016, quan la víctima tenia 8 anys. Davant el jutge, la víctima ha relatat que el religiós li va fer tocaments i després el va amenaçar que, si ho explicava, el tornaria a agredir. L'acusat, per la seva banda, ha negat els fets i assegura que no coneixia el menor. La fiscalia demana per ell 6 anys de presó. El Ministeri Públic sosté que el capellà va fer servir el seu càrrec de rector per actuar amb superioritat. Més coses, el Departament de Drets Socials ha posat en marxa una prova pilot per facilitar que infants i adolescents que viuen en centres residencials puguin tornar amb la seva família. El projecte combina suport educatiu i treball amb les famílies per reforçar els vincles i millorar el benestar emocional dels joves tutelats. Els professionals implicats rebran formació específica en disciplina positiva i salut emocional. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, assegura que aquest programa forma part del procés de millora de les polítiques de protecció de la infància.
4: Aquest pilot doncs, avança en aquesta direcció, amb aquesta intensitat de treball amb les famílies i els menors, amb aquest objectiu de retorn a la família d'origen, de desinstitucionalització, però fer-ho de manera també segura i amb els màxims estàndards de qualitat.
0: El conreu de l'advocat guanya força a les Terres de l'Ebre. L'epicentre se situa al voltant del Canà, a la comarca del Montsià. Ja són una vintena de productors els que hi aposten perquè, entre d'altres, és més rendible que no pas els cítrics. El Canà, Jordi Barranca.
5: El preu que els paguen juntament amb el clima i que l'encara semi-minoritari no té plagues i, per tant, no cal aplicar-li tractaments fitosanitaris són els factors que ho expliquen. David Martínez és un de la vintena de productors.
6: Principalment jo crec que és per una alternativa econòmica. Si tu tens que vendre taronges a 30 cèntims l'any que van cares i pots vendre aguacates a 3 euros l'any que van baratos, encara que la producció d'aguacates sigui una mica menor que la de taronja, és més rendible.
5: Neguen que necessiti gaire aigua i ho diferencien del que ha passat en zones com Andalusia. Sentim l'Ajuntament amb Edith Gallardo, una altra de les productores.
6: Això és mentira. El problema que va haver que a Màlaga, tot això que veus aquí, per exemple, que és tot secà, són garrofers i oliveres, allí van agafar, van arrencar i van plantar aguacates. Llavors què? Se'ls va acabar l'aigua. Si aquí canviessin tots els taronges per aguacates, mos sobraria aigua.
7: Hem incorporat palla d'arròs del Delta i la llanada ovella per fer que el cicle complet de l'aigua sigui més estable i no hi hagi tanta evapotranspiració.
5: Aquí a la zona d'Alcanar ara hi ha unes 20 hectàrees de cultiu que produeixen uns 200.000 quilos anuals, una xifra que pot augmentar fins als 300.000 de cara al futur.
0: I la reposició de tots els arbres de carrers, parcs i jardins que van morir per la sequera no està sent fàcil. El gremi de la jardineria té dificultats per trobar tots els arbres que necessita per replantar els que es van morir per la sequera i els que els demanen pel boom de projectes per envertir ciutats i pobles que s'han finançat amb fons Next Generation. Espècies com ara els lledoners, els aurons o les tipuanes van molt buscats i els vivers no sempre entenen de les mides i les quantitats que s'estan demanant.
3: Esports.
0: Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
8: Nova passa endavant del Girona cap a la permanència, quan només queden dues jornades de Lliga a la primera divisió de futbol. Els gironins han sortit dels llocs de descens després d'empatar a un gol a Montilivi davant de la Reial Societat i ara depenen de si mateixos per salvar-se, tot i que només han sumat 3 punts als últims 18 en joc. En un partit on el Girona se la jugava, el conjunt de Michel Sánchez ha hagut d'anar a remolc, encara que ha desplegat més intensitat i futbol que resultat ha obtingut. Després que Zigankov xutés el pal amb empat a 0, la Reial Societat s'ha avançat al minut 28 fent el 0-1 amb una rematada de cap de John Martín en un córner. Ja a la segona meitat, Estuani, que havia entrat al descans, ha empatat a 1 en rematar el primer toc una centrada lateral per la dreta d'Arnau. L'entrenador del Girona ha assegurat que faran bo aquest punt sumat perquè depenen de si mateixos, considera que han firmat un bon partit i encara més.
9: No puc demanar més als jugadors perquè avui han tingut ànima. És el més important que ha de tenir un jugador i aquesta ànima l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això i estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
8: Aquest dijous també ha jugat el Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo amb gols de Gonzalo i Bellingham, enmig de xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. I al postpartit, nou embolica que fa fort. Mbappé també ha rebut xiulets després de reaparèixer jugant els últims 20 minuts i han acabat el davanter francès, ha assegurat que estava llest per jugar al Clàssic ja de la setmana passada i també per ser titular aquest dijous mateix.
10: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en los partidos para esperar ser titular.
8: Mentrestant, el seu entrenador, Álvaro Arbeloa, ha negat en roda de premsa haver dit que Mbappé era el quart davanter de la seva plantilla.
11: Yo no he dicho eso. He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar.
8: Aquest dijous també s'ha jugat a primera al València 1, Rayo Vallecano 1. A la classificació, la zona baixa queda de la següent manera. L'Espanyol és 14è amb 42 punts, els mateixos que l'Osasuna, 13è. Per sota dels blanquiblaus hi ha el Girona, 15è, i l'Alavés, 16è, tots dos amb 40 punts. I més avall venen, amb 39 punts, l'Elx, el Mallorca i el Llevant. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de motor.
3: Trescat Info.
8: Aquest divendres arrenca el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb la disputa dels primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Marc Márquez es perdrà la cita de casa per la doble operació que s'ha sotmès fa uns dies, mentre que Maverick Viñales reapareixerà després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
12: Molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla, però estic convençut de que si reacciona bé aniré bé. No porto un any parat. Òbviament, les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
3: 3CAT Info.
8: Victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB de bàsquet. Els verdinegres han superat els andorrans per 101-79 amb 23 punts i 7 assistències de Ricky Rubio. Ha estat el primer partit sense el pivot Ante Tomic, una baixa que es pot allargar segons el preparador de la penya, Dani Miret.
13: Hem d'entendre ja que el Delante no ho recuperarem aquest any i no serà fàcil que el recuperem a l'inici de la pretemporada vinent. Vull dir, ara mateix és una incògnita.
8: A la classificació, el Joventut es manté sisè i consolida el lloc de play-off i l'Andorra penúltim i en descens. En hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final i els següents marcadors. Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1. Aquest divendres es completaran els quarts amb aquests duels, el Benvibre, Vigues i Riells i el Gijón Palau. També en hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, el Massanet ha renovat el seu tècnic, Jordi Garcia, fins al 2027. Afegirem encara notícies relatives a l'handbol i al ciclisme. En handbol, el Granollers ha comunicat que Antonio García deixarà de ser tècnic assistent del primer equip masculí al final de la temporada i després d'un any a la banqueta després de retirar-se com a jugador. El Giro d'Itàlia, triomf de l'italià Davide Ballerini de l'equip Astana a la sisena etapa, de 141 quilòmetres de perfil pla entre Paestum i Nàpols. Ha estat un sprint reduït en uns últims quilòmetres accidentats, en última instància per una caiguda massiva en un tram de Llambordes i poc abans en una rotonda perquè un parell de persones han intentat empènyer els ciclistes amb la cursa llançada. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain segueix amb la malla rosa de líder. Aquest divendres, setena etapa de 245 quilòmetres de muntanya entre Fórmia i el Blockhaus, un port de primera categoria. I afegirem que l'Open de la PGA de Golf, el segon gran eslam de la temporada, i que es disputa a l'estat nord-americà de Pensilvània, el golfista de la Garriga David Puig ha acabat la primera volta amb un cop sobre el par del camp.
3: 3CAT Info.

0: El govern i Esquerra Republicana presentaran dilluns el pacte pel tren orbital a condició dels republicans per donar el vistiplau als pressupostos. La formació d'Oriol Junqueras ha convocat per al mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si amb aquest acord ja es donen les condicions per donar el seu sí als comptes de Salvador Illa. El Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. Els sindicats convocants de les vagues reclamen abans de dilluns una proposta salarial concreta que continua sent el principal escull. Les vagues educatives es traslladen aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Aquest dijous s'han fet a Girona i la Catalunya Central amb un seguiment del 55% segons el sindicat USTEC i d'un 21,5% segons el Departament d'Educació. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que el president xinès s'ha ofert per resoldre el conflicte amb l'Iran i reobrir l'estret d'Hormuz. Trump i Xi Jinping acorden a Pequín reforçar les relacions bilaterals dels Estats Units i la Xina amb l'objectiu de cooperar i donar estabilitat mundial. Xi adverteix Donald Trump que no es fiqui, però, amb Taiwan. Aquest dijous ha quedat vist per a sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. S'enfronten a penes d'entre 8 i 29 anys de presó. Per les defenses, el cas és un muntatge polític contra la família. L'1 de juny s'acabarà la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas. El govern espanyol ho justifica per l'abaratiment dels preus, que ha frenat la inflació de l'abril, que a Catalunya se situa al 3%, una dècima menys que al març. De moment es manté la bonificació a la gasolina i al gasoil. Molt bona acollida de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, que s'ha presentat aquest dijous a la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes. També s'ha presentat el film Ceniza en la Boca, del mexicà Diego Luna, rodat en part a Barcelona.
1: Esports.
2: Nova passa endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels llocs de descens després d'empatar a un a Montilivi davant de la Real Societat, amb gol d'Estuani i sumar així 40 punts. Ha estat en un dels partits que ha tancat la jornada 36 a la primera divisió de futbol. Aquest dijous també ha jugat el Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo, enmig de xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. Victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB de bàsquet. Els verdinegres han superat els andorrans per 101-79.
0: I el temps, aquest divendres arriba vent del nord amb aire fred. Al Pirineu l'ambient serà de finals d'hivern, amb neu per sota dels 1.500 metres i màximes que no passaran dels 15 graus. Al matí, a les comarques de Girona, hi haurà pluges que passaran a ser intenses a la tarda i es mouran cap a Barcelona. Les màximes més altes rondaran els 22 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns que ve l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats a la segona corona metropolitana. És la principal condició que ha posat el partit d'Oriol Junqueras per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els republicans han convocat pel mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional, un dels màxims òrgans del partit, per valorar si amb aquest acord es donen les condicions per donar ja el seu sí als pressupostos. L'entesa pels comptes es podria presentar també la setmana vinent. La línia orbital és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra l'ha recuperada. Dels 120 quilòmetres totals, només 68 serien de nova construcció perquè s'aprofitarien diversos trams que ja estan en funcionament. La proposta dels republicans és que el nou corredor estigui acabat l'any 2040 i que l'Estat assumeixi tot el cost d'uns 5.200 milions d'euros. Amb l'acord pel tren orbital encarrilat, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dijous que el conflicte obert amb el sector educatiu no farà perill als pressupostos. Des de Califòrnia, Illa ha mantingut la mà estesa als sindicats que convoquen les vagues. Enviat especial a Sacramento, als Estats Units, Albert Prat.
3: El president separa les converses amb Esquerra de les vagues de mestres i dona per fet que l'acord pels pressupostos s'acabarà encarrilant la setmana que ve, independentment de com vagi la reunió de dimarts amb els sindicats de l'ensenyament.
4: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
3: Ell ha insistit que el marc de la negociació és l'acord signat amb Comissions i la UGT, malgrat l'amenaça dels sindicats majoritaris de no presentar-se a la trobada de dimarts.
4: Nosaltres tenim un acord molt important de 2.000 milions d'euros d'inversió, en un curs de 4 anys. Jo crec que hem d'enfocar-nos en complir aquest acord i a partir d'aquí nosaltres tenim mà estesa permanentment.
3: Illa ho ha dit després de reunir-se amb la vicegovernadora de Califòrnia. Tots dos s'han compromès a col·laborar plegats en noves iniciatives tecnològiques, explorar inversions comercials i recolzar-se en projectes ambientals.
1: 3CAT Info.
0: La primera taula sectorial entre el Departament d'Educació i els sindicats des que ha començat el cicle de vagues ha acabat sense acord. Les dues parts han fet passos endavant pel que fa a l'escola inclusiva, però un dels principals esculls per als sindicats continuen sent les millores salarials. Tots plegats s'han emplaçat dimarts que ve a una nova reunió. Els sindicats convocants a la vaga, però, ja avisen que només hi assistiran si dilluns el govern els fa arribar una proposta concreta salarial. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, diu que a l'acord hi ha marge per millores laborals.
5: D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar, doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que de manera responsable ha de fer el departament i també de manera responsable han de fer les organitzacions sindicals.
0: El sindicat majoritari USTEC, però, acusa el govern d'estar enrocat dins l'acord signat amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT. Andreu Mumbrú, de la USTEC, al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
6: El govern actua com si fossin els advocats de Comissions Obreres i UGT i no volen quedar malament per la maniobra política absolutament equivocada que van fer al març. Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot. De burocràcia, hem de poder parlar de salaris, de ràtios, que permetin ampliar, afegir elements a l'acord que es va signar al març.
0: Qui ha vist amb bons ulls la trobada d'avui han estat precisament Comissions Obreres i la UGT, que esperen que les altres forces sindicals també s'afegeixin a l'acord. Mentrestant, continua el cicle de vagues al sector educatiu. Aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. Aquest dijous s'ha fet a Girona i a la Catalunya Central amb un seguiment del 55%, segons el sindicat USTEC, i d'un 21,5% segons el Departament d'Educació. La manifestació a Girona Ciutat ha plegat uns 4.500 docents, segons la Policia Municipal, i uns 8.000, segons la USTEC. Girona, Maria Rovira.
7: La protesta ha començat de bon matí amb diferents columnes que s'han trobat per recórrer els carrers del barri vell de Girona, que estan guarnits pel temps de flors. I han fet una visita irònica perquè demanaven als visitants que no miressin les flors i s'assumessin a la lluita. I amb pancartes en forma de flor i seient a terra han fet una plantada simbòlica abans d'acabar el recorregut davant l'edifici de la seu de la Generalitat. Alguns professors ens han explicat el que es troben en el seu dia a dia.
8: Tinc 30 alumnes a l'aula, dels quals tinc 8 o 10 TDAHs, dos amb trastorn de l'espectre autista, dos amb altes capacitats.
9: Que cada vegada hi ha nens que no accepten el no i aquest no pot representar, doncs, agredir amb un company, agredir amb un mestre. Jo tinc un nen que és sord, tenim una noia que ens ve a ajudar 3/4 d'hora a la setmana, que és molt trempada, però, és clar, tot és voluntari.
7: Estan determinats a continuar amb les protestes per reivindicar millores professionals i salarials si no hi ha acord. La mobilització a la Catalunya Central ha portat actes com una gimcana reivindicativa a Vic o talls de trànsit en vies com la C-16 o la C-25.
0: Al País Valencià, el professorat també manté la vaga indefinida, la conselleria i els sindicats no han arribat a cap acord i s'emplacen ara a continuar negociant la setmana que ve. La proposta que els ha fet Educació no recull cap millora salarial per als docents, un punt que els sindicats exigeixen que es posi damunt la taula. València, Alba Barbosa.
10: Els sindicats reconeixen avenços, però troben insuficient i poc concreta la proposta de preacord que la Conselleria d'Educació els ha presentat. Reclamen que en la propera mesa s'hi abordin tots els punts que reclamen, entre els quals la retribució dels docents. Marc Candela és el portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
11: Per a nosaltres encara estem lluny d'arribar a un acord. Per què? Perquè dels temes que han posat damunt de la taula, l'únic que hem vist que sí que s'aproxima al que estem demanant nosaltres és el tema de la reducció de la burocràcia, i sí que han posat mesures concretes que van en la línia del que demanem. De la resta de temes, molt poca cosa.
10: Totes dues parts s'emplacen ara a negociar la setmana que ve. La consellera Carmen Ortí està disposada a plantejar un augment salarial.
12: Durant el cap de setmana treballarem en aquest document i intentarem que siga el més complet possible.
10: A fora de la conselleria, centenars de docents s'han concentrat per demanar la dimissió d'Ortí. La proposta de preacord inclou simplificar la burocràcia, agilitzar les substitucions, reduir les ràtios i impulsar el valencià en zones castellanoparlants.
1: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
13: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
13: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
0: De la crònica internacional us destaquem ara que Donald Trump assegura que el president xinès Xi Jinping s'ha ofert a ajudar a resoldre el conflicte dels Estats Units amb l'Iran i, en concret, a donar un cop de mà perquè es reobri l'estret d'Hormuz. El president nord-americà ho ha dit en una entrevista a la cadena Fox News en el marc del seu viatge oficial a la Xina.
14: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda li agradaria ajudar. És clar que qualsevol que compra tant petroli a l'Iran òbviament té algun tipus de relació amb ells. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit si puc fer alguna cosa m'agradaria ajudar.
0: Trump i Xi han reforçat les relacions entre els Estats Units i la Xina després de la primera jornada del viatge del mandatari de la Casa Blanca a Pequín. Xi, però, ha advertit Trump que no es fiqui amb Taiwan si vol evitar un conflicte. A Pequín n'informa Francesc Canals.
15: Les bones paraules han acompanyat tota la posada en escena d'aquesta cimera ajornada per l'atac nord-americà a l'Iran, que no vol dir que la qualitat d'imprevisible de Donald Trump hagi deixat de preocupar Pequín. En les paraules que han precedit el seu brindis en el banquet ofert a Donald Trump, el president xinès ha posat l'èmfasi en l'estabilitat.
16: Hem acordat que les relacions entre la Xina i els Estats Units són la relació bilateral més important del món actual i només es poden millorar, no danyar. La cooperació beneficia tots dos països, mentre que la confrontació és perjudicial per tots dos. Hem de ser socis, no adversaris. Hem acordat construir una relació estratègica constructiva i estable entre la Xina i els Estats Units.
15: Aquest nou marc per als pròxims anys seria un intent de la Xina d'evitar sorpreses com les que provoca Donald Trump, per exemple, la crisi de l'estret d'Hormuz, un mal de cap afegit a una economia xinesa ja menys dinàmica. El president dels Estats Units ha correspost amb un to positiu entusiasta de la cimera.
14: Ara voldria aixecar una copa i brindar pels rics i duradors llaços entre els pobles nord-americà i xinès. És una relació molt especial. Vull tornar a donar les gràcies. Ha estat una visita extraordinària. Gràcies, president Xi.
15: I ha convidat Xi Jinping i la seva esposa a visitar la Casa Blanca el 24 de setembre. En el banquet també hi eren convidats els amos de les grans empreses nord-americanes a les quals Xi Jinping ha promès un major accés al mercat xinès. La jornada començava amb la rebuda al Gran Palau del Poble per un Xi Jinping més distès. Inclòs algun esbós de somriure, la Xina considera que Trump, que presumeix d'establir relacions personals amb els altres líders, és sensible al bon tracte. En tot cas, lluny de l'ull públic, Xi Jinping ha llançat un clar advertiment. Taiwan, que Pequín no ha renunciat a recuperar per la força, és una línia vermella.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ha quedat vist per a sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. El primogènit és qui li atribueixen més delictes i li demanen la petició de pena més elevada, 29 anys de presó. Per la resta de germans, oscil·la entre els 8 i els 14 anys de presó. Cap dels processats no ha fet ús del tort final de paraula. Enviada especial a Madrid, a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
17: Bueno, pues, vista para sentencia.
18: Enrere queden una quarantena de sessions i el testimoni de més de 200 persones, la majoria de les quals ho han fet per videoconferència. Per les defenses, el cas és un muntatge polític contra la família Pujol, mentre que Fiscalia i Advocacia de l'Estat parlen d'un cas important de corrupció política. L'expresident Jordi Pujol, de 95 anys amb signes de demència, va quedar primer apartat del procediment i després exonerat. Aquest dijous hem sentit els advocats dels empresaris en els seus informes finals que han demanat la seva absolució perquè asseguren que no han comès cap delicte. José María Fuster Fabra, que ha defensat l'empresari Josep Maiola, ha afirmat que s'ha arribat a aquest judici per l'animadversió contra el fill gran de l'expresident.
19: Al señor Jordi Pujol Ferrusola se le coloca como en una especie de virus financiero contaminante. Y a partir de ahí, toda la familia ha cometido delitos, todos los empresarios que han tratado con él han cometido delitos y todos los empresarios se convierten en empresarios afines a Convergencia.
18: La sentència, diu en fons el tribunal, no trigarà gaire. Podria arribar abans de les vacances d'estiu.
1: El temps.
0: La previsió meteorològica per les properes hores. Néstor Gómez.
20: Aquest divendres tornem a parlar d'un canvi de temps, però més que de precipitacions, que també n'esperem, arribarà de la mà de l'aire fred. Una llengua d'aire fred envairà tot el país i provocarà que les temperatures davallin. Ho notarem sobretot de manera més intensa al sector del Pirineu. Per un costat, perquè s'espera que la cota de neu baixi a bona part del Pirineu, la que pugui arribar en forma de neu serà a partir dels 1.400 metres i, en canvi, la Vall d'Aran pot baixar fins als 1.200 metres. Un matí de pluges, una vegada més, cap a les comarques de Girona, sobretot cap al Alt i Baix Empordà, i a la resta del país, cel entre variable o tapat, especialment a la costa durant el matí, amb mestralada, amb mestral fort, el que bufarà al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. De cara a aquesta tarda, el que s'espera és que les pluges que poden presentar-se a les comarques de Girona, que poden ser localment intenses a primera hora de la tarda, avancin a mesura que avanci la tarda cap a les comarques de Barcelona, sobretot àrees del prelitoral. Destaquem que aquesta arribada d'aire fred farà que les temperatures es quedin molt curtetes, més pròpies d'un mes de març, màximes que no passaran dels 10 graus a la Vall d'Aran. A la resta del Pirineu no passaran dels 15 i les més altes del país rondaran la xifra dels 22 o 23 graus. Aquest descens de les temperatures, i aquest ambient una miqueta més fred, tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Aquest dijous s'ha parlat molt en la nostra llengua, en català, al Festival de Cinema de Canes. Han coincidit les presentacions de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, que competeix a la Setmana de la Crítica, i de Ceniza en la Boca del mexicà Diego Luna, rodada en part a Barcelona, amb diverses escenes en català. Fins i tot la revista nord-americana Variety ha aprofitat per publicar un article sobre la potència del cinema català a Canes. Enviat especial, Marc Garriga.
21: Aquesta ha estat l'ovació al final de la projecció de Viva. Molts dels espectadors han sortit emocionats. Aina Clotet admetia que estava en xoc i explicava a 3Cat Info que era important rodar-la en català.
22: Em fa moltíssima il·lusió i crec que és la demostració de que s'ha de recolzar les històries escrites en català i que viatgi la cultura i que les històries són universals. Quan la història és universal, l'idioma... hem de confiar en que podem fer les històries en l'idioma que es necessita, que estiguin explicades. Jo no tenia cap dubte que la volia fer en català i crec que ja estem en un moment en què s'ha demostrat que no són mai una barrera, sinó tot el contrari. Jo crec que com més honest tens amb el que expliques, millor sempre.
21: Pel que fa a Ceniza en la Boca, se n'està parlant molt bé. També ha rebut una llarga ovació després de projectar-se i les primeres crítiques són molt bones. Diego Luna ha volgut posar el focus en la immigració, encara més arran de les polítiques de Donald Trump, ha dit, i ha volgut remarcar com és d'injust que molta gent es vegi obligada a abandonar casa seva per poder viure dignament i també en l'egoisme habitual dels països d'acollida. La protagonista és una noia mexicana que marxa primer a Madrid a retrobar-se amb la seva mare i després a Barcelona per independitzar-se.
0: També de l'àmbit de la cultura, la poeta Marta Pessarrodona ha inaugurat el Festival Barcelona Poesia, criticant el menysteniment de la poesia que hi ha a Catalunya. Arrenca així una edició en què també hi ha noms com Carla Rabassa, Dolors Miquel o Vial Mesquida. Pessarrodona ha recordat els inicis del festival i ha lamentat la diferència de tracte cap als poetes que hi ha a Catalunya o als Estats Units.
2: No em sé callar que durant la suposada transició espanyola es van aixecar veus assegurant que tan sols la prosa salvaria Catalunya. Ho dic en sèrio, això, eh? Que la poesia era tan sols pròpia de pobles de tot va, una cosa de salvatges. Naturalment, jo no em vaig fer cap cas. Vull pensant en el tip de riure que emetrien col·legues dels USA, tan ben acostumats a universitats que els atorguen des d'un sou fins a un despatx pel sol fet de ser això, poetes. Per cert, la poca freqüència que anem els poetes catalans a les nostres universitats és digna de millor causa.
0: L'acte també ha comptat amb Andreu Gomila i Maria Dolors Coll Magrí. El Barcelona Poesia omple la ciutat de recitals, rutes literàries, espectacles musicals i teatrals i taules rodones. A més, hi haurà homenatges a grans noms com ara Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover, i música de Ferran Palau, Marina Rossell, Mariona Sagarró o David Alegret. Els escenaris principals del festival seran el Verger del Museu Marès, el Born i el Museu d'Història de Barcelona. El Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona es lliurarà al poeta Martí Sales i Seriola. La programació culminarà amb el 41è Festival Internacional de Poesia el 21 de maig.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Un equip de científics a Barcelona ha desenvolupat una molècula capaç de degradar el gluten de l'estómac abans que provoqui la inflamació pròpia de la celiaquia. La recerca l'han liderat investigadors de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona, l'Institut de Recerca, Nutrició i Seguretat Alimentària i la Universitat de Barcelona. L'investigador Francisco Pérez, director de l'INSA, explica com es comporta aquesta molècula que actua en l'àcid de l'instantí prim.
3: I hem vist que, efectivament, quan li donem el gluten, però a més li donem la celiacasa, aquesta celiacasa és capaç de degradar aquest gluten i el més important és que ho fa a nivell de l'estómac. Podria ser efectiu a nivell de prevenir, no?, tot aquell dany que es pot provocar en un pacient celíac. Era capaç de manifestar, doncs, menys d'aquestes afectacions, no? Tenia menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
0: L'estudi s'ha aprovat amb èxit en ratolins. Si la molècula supera les proves de seguretat i acaba funcionant també en humans, podria arribar al mercat en forma de suplement per la celiaquia d'aquí 2 o 3 anys. La investigació s'ha publicat a la revista científica Embo Molecular Medicine.
1: 3Cat Info.
0: Qüestions a l'àmbit de l'economia, la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas natural per la guerra s'acabarà aquest mes. A partir de l'1 de juny, l'impost perdrà la reducció del 10% i tornarà al 21% habitual. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ho justifica per les dades de l'IPC del mes passat, que reflecteixen una lleugera modificació de la moderació de la pujada dels preus per l'abaratiment de la factura de la llum.
4: Están funcionando las políticas que han permitido tener, en este caso, una mayor estabilidad y una mayor soberanía energética que nos protege y habilita a que la electricidad sea más barata, incluso en este contexto de guerra. Por lo tanto, habilita a que se desactiven esas medidas que teníamos en marcha también para proteger en el marco de la electricidad y del gas.
0: La gasolina i el gasoil, que també tenen un IVA reduït, se'n continuaran beneficiant almenys fins al 30 de juny. Tot i això, els agricultors adverteixen que la pujada de preu dels carburants i, sobretot, dels fertilitzants per la guerra farà encarir les properes collites de cereals i de fruita. Pere Roquer, de Saja.
23: La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
0: A Catalunya, l'increment general de preus es va situar en el 3% interanual al mes d'abril, una dècima menys que al març. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha passat del 3,4 al 3,2%. L'empresa Glovo acomiadarà finalment 91 treballadors a Catalunya, sobretot de l'àrea metropolitana i les zones de la costa, però manté el personal de Barcelona Capital, per complet. Són una cinquantena menys dels que preveia l'empresa de repartiment a domicili, però ha pactat reduir la xifra amb els sindicats. Glovo, que té 11.000 empleats en plantilla, pagarà 37 dies per any treballat a la majoria dels acomiadats. Dels 436 afectats per l'ERO de Glovo a tot Espanya, el 21% són riders de Catalunya.
1: Esports.
0: Fins a dos quarts amb el David Obach.
5: No va passar endavant del Girona cap a la permanència, quan només queden dues jornades de Lliga a la primera divisió de futbol. Els gironins han sortit dels llocs de descens després d'empatar a un gol a Montilivi davant de la Reial Societat i ara depenen de si mateixos per salvar-se, tot i que només han sumat 3 punts als últims 18 en joc. En un partit on el Girona se la jugava, el conjunt de Michel Sánchez ha hagut d'anar a remolc, encara que ha desplegat més intensitat i futbol que resultat ha obtingut. Després que Zigankov xutés el pal amb empat a 0, la Reial Societat s'ha avançat al minut 28 fent el 0-1, amb una rematada de cap de John Martín en un córner. Ja a la segona meitat, Estuani, que havia entrat al descans, ha empatat a 1 en rematar el primer toc una centrada lateral per la dreta d'Arnau. L'entrenador del Girona ha assegurat que faran bo el punt sumat perquè depenen de si mateixos, considera que han firmat un bon partit i encara més.
6: No puc demanar més als jugadors perquè avui han tingut ànima. És el més important que ha de tenir un jugador i aquesta ànima l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això i estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
5: Aquest dijous també ha jugat el Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo, amb gols de Gonzalo i Bellingham, amb mitja xulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. I al postpartit, nou embolica que fa fort. Mbappé ha rebut xiulets després de reaparèixer jugant els últims 5 minuts. I han acabat, el davanter francès ha assegurat que estava llest per jugar al clàssic de la setmana passada i també per ser titular aquest dijous mateix.
8: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en los partidos para esperar ser titular.
5: Mientras tanto, el seu entrenador Álvaro Arbeloa ha negat en roda de premsa haver dit que Mbappé era el quart davanter de la plantilla blanca.
9: He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar. Yo no he dicho eso.
5: Aquest dijous també s'ha jugat a primera al València un Rayo Vallecano 1. A la classificació, la zona baixa queda de la següent manera. L'Espanyol és 14è amb 42 punts, els mateixos que l'Osasuna, 13è. Per sota dels blanquiblaus hi ha el Girona, 15è, i l'Alavés, 16è, tots dos amb 40 punts. I més avall venen, amb 39 punts, l'Elx, el Mallorca i el Llevant. Més futbol.
1: 3CAT Info.
5: El Barça femení afronta dissabte a la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. L'equip blaugrana arriba a la cita amb Aitana Bonmatí, recentment reapareguda, i amb el dubte de Caroline Graham. D'elles dues n'ha parlat la jove migcampista blaugrana Clara Serrajordi.
24: Aitana és una jugadora superimportant per nosaltres i crec que arribi en aquest últim tram ens ajudarà molt. I Caro, bueno, esperem que arribi a les dues finals i bueno, és una gran jugadora també que crec que és molt important per l'equip.
5: Encara relacionat indirectament amb el Barça, el defensa blaugrana Koundé ha entrat en la convocatòria definitiva de 26 futbolistes de la selecció francesa per disputar el Mundial del mes vinent. També hi és precisament Mbappé. I encara en futbol internacional, la Confederació Brasilera ha anunciat la renovació del seu seleccionador masculí, Carlo Ancelotti, fins al 2030. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de motor.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Aquest divendres arrenca el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb la disputa dels primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Marc Márquez es perdrà la cita de casa per la doble operació que s'ha sotmès fa uns dies, mentre que Maverick Viñales reapareixerà després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
25: Molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla, però estic convençut de que si reacciona bé aniré bé. No porto un any parat. Òbviament, les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
5: Afegim en bàsquet la victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB. Els verd i negres han superat els andorrans per 101-79 amb 23 punts i 7 assistències de Ricky Rubio. També disputat a la CB aquest dijous, entre d'altres, el Bilbao 88, Madrid 82. I en hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final i els següents marcadors. Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1.
1: Són 4:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El govern i Esquerra Republicana presentaran dilluns el pacte pel tren orbital. La condició d'Esquerra per donar el vistiplau als pressupostos del 2026. I que el Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve, després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. A partir d'ara també us explicarem que la CGT porta als tribunals al Departament d'Interior per la infiltració de dues agents als Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. És la segona denúncia per aquesta causa després de la que ha presentat l'USTEC. Que hi haurà una nova vaga a Rodalies a finals d'aquest mes de maig o a principis de juny, segons ha pogut saber aquesta emissora, la convocaran els sindicats UGT i Comissions Obreres. I que Ucraïna denuncia que les accions russes no es corresponen amb qui vol acabar amb la guerra després de l'atac aeri rus més gran des del principi del conflicte.
1: Esports.
5: Nova passa endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels jocs de descens després d'empatar a un a Montilivi davant de la Real Societat amb gol d'Estuani i sumar 40 punts en el partit, un dels que ha tancat la jornada 36 a la primera divisió de futbol, com també ho ha fet el Madrid 2, Oviedo 0, a mig dels xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez, i han acabat amb foc creuat entre el tècnic Álvaro Arbeloa i Mbappé per unes declaracions contradictòries.
0: I el temps. Aquest divendres tindrem un matí més ennuvolat amb pluges a les comarques de Girona i ventades al sud del país. A la tarda els ruixats seran localment intensos i es mouran de Girona cap a l'àrea de Barcelona. Nevarà lleugerament al Pirineu per damunt dels 1.400 metres. Les temperatures seran pròpies del mes de març.

0: 3Cat Info.
1: Doncs, com us dèiem, el govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns que ve l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. És la principal condició que ha posat el partit d'Oriol Junqueras per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Segons ha pogut saber aquesta emissora, els republicans han convocat pel mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional, un dels màxims òrgans de partit, per valorar si amb aquest acord es donen les condicions per donar ja el seu sí als pressupostos. L'entesa pels comptes es podria presentar també la setmana vinent. La línia orbital és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra l'ha recuperada. Dels 120 quilòmetres totals, només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien diversos trams que ja estan en funcionament. La proposta dels republicans és que el nou corredor estigui acabat l'any 2040 i que l'Estat n'assumeixi tot el cost d'uns 5.200 milions d'euros.
0: 3Cat Info.
1: La primera taula sectorial entre el Departament d'Educació i els sindicats des que ha començat el cicle de vagues ha acabat sense acord. Les dues parts han fet passos endavant pel que fa a l'escola inclusiva, però un dels principals esculls pels sindicats continuen sent les millores salarials. Tots plegats s'han emplaçat dimarts que ve a una nova reunió. Els sindicats convocants a la vaga, però, ja avisen que només hi assistiran si dilluns el govern els fa arribar una proposta concreta salarial. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, diu que a l'acord hi ha marge per millores laborals.
2: D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar, doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que de manera responsable ha de fer el departament i també de manera responsable han de fer les organitzacions sindicals.
1: Per la seva banda, el sindicat majoritari, l'USTEC, però acusa el govern d'estar enrocat dins l'acord signat amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT, minoritaris a l'ensenyament. Andreu Montbrú, de l'USTEC, en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.

0: El Departament d'Interior per les infiltracions de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. El sindicat ha presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè considera que es van vulnerar drets fonamentals, com els drets de reunió i de vaga i la llibertat sindical. Aquesta denúncia s'afegeix a la que ja ha presentat la USTEC pel mateix cas. Laura Jané és la secretària general d'Ensenyament de la CGT.
1: Ahir a la compareixença, a la mateixa consellera d'Interior va explicitar que era un error per la inèrcia, i això ens preocupa moltíssim. No? Estem molt alerta per si hi ha eleccions, per si arriba l'extrema dreta, però és que amb un PSC així, gairebé que l'extrema dreta ja la tenim governant.
0: Coincidint amb això, en compareixença al Parlament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració de les agents en l'assemblea de docents. Aquest dijous, als matins de TV3, Parlon ha posat en dubte que aquesta actuació policial sigui inèdita.
2: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
3: Però vostè, consellera, vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i d'així tots els anteriors?
2: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això. Sí, potser ho hem de mirar si habitualment aquesta ha estat una pràctica que s'ha fet prèviament.
0: I afegim que el digital La Directa assegura en un article que documentació interna dels Mossos demostra que s'han espiat de forma reiterada assemblees sindicals i polítiques com a mínim durant dues dècades. La policia catalana pretenia destruir aquesta documentació a la incineradora de Sant Adrià del Besòs abans de l'aplicació de l'article 155 l'octubre del 2017 i va ser requisada aleshores per la policia espanyola. El Departament d'Educació comunica als centres escolars que els claustres de docents no són l'espai per debatre si es fan o no les colònies o sortides del curs que ve. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, diu que s'ha de parlar amb les famílies i els alumnes en el si del Consell Escolar, que és consultiu.
4: Qualsevol de les activitats que es duguin a terme, ja siguin sortides, colònies o viatges d'estudi, també s'ha d'acordar en els consells escolars, que és l'àmbit en definitiva en el qual això s'ha d'aprovar, i per tant jo emplaço en aquest sentit a que aquestes decisions pertoquen no només als docents sinó al conjunt de la comunitat educativa representada en els consells escolars.
0: Sigui com sigui, Laura Jané, portaveu de la CGT, adverteix, però, que el futur de les colònies d'estiu ha de passar per millores laborals dels docents i monitors.
5: S'està explotant el monitoratge, no té 12 hores de descans entre jornades, no estan cobrant el que diu el conveni i, per tant, o això es desencalla o tenim un acord també a nivell de colònies o potser ens trobarem que tampoc hi haurà colònies a l'estiu.
0: El sindicat defensa que la llei d'educació habilita els claustres per parlar de qualsevol activitat educativa. Parlem d'una altra protesta que s'acosta. Hi haurà una nova vaga a Rodalies les pròximes setmanes, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. La vaga la convocaran UGT i Comissions Obreres i serà a finals de maig o principis de juny. Els sindicats reclamen més personal, sobretot interventors, perquè consideren que no es podran cobrir amb els processos de mobilitat que ha obert la companyia. Ho explica Francisco Cárdenas, responsable de la UGT a Renfe.
6: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren, y con los números que se han hecho, con las movilidades, tanto geográfica como funcional, a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, más ni la mitad, digamos.
0: La vaga també es convocarà per exigir més seguretat. A Catalunya registren més agressions que la resta de comunitats autònomes juntes. I també hi ha un tema laboral. Segons la UGT, el personal de taquilles i els interventors cobren un petit percentatge per bitllet. Amb els 3 mesos i mig que hi ha hagut de gratuïtat, la companyia es nega a pagar aquests diners quan en altres comunitats sí que s'han abonat.
7: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Tornem a la crònica internacional. Després de la treva, Rússia ha colpejat Ucraïna amb un dels pitjors bombardejos des de l'inici de la guerra. En les últimes 48 hores s'ha llançat més de 1.500 drons i una cinquantena de míssils. L'objectiu principal han estat objectius civils. Ha estat Kiev, la capital, on han fet ensorrar un edifici sencer de 9 pisos i almenys 12 morts i 46 ferits. Moscou, Cristina.

0: Solies.
1: Aquest atac rus ha destruït 18 apartaments de cop. Els equips de rescat encara treballen per trobar víctimes sota la runa. Kiev ha declarat aquest divendres dia de dol i la fiscalia ja ho investiga com un crim de guerra per part dels militars russos. El president Volodymyr Zelensky ho ha qualificat de tàctica terrorista deliberada i denuncia que Putin ha fet servir l'alto el foc per acumular drons i míssils per llançar-los en aquest atac massiu. També assegura que ja pensen com reaccionaran.
2: Hem analitzat quina resposta donarem a aquest atac de dos dies. El nivell de la nostra defensa aèria i de drons abatuts és força alt, del 93%, però per descomptat ha de ser més alt.
1: Putin va prometre un bombardeig de represàlia si Zelensky atacava dissabte passat la plaça Roja i, malgrat que no ho va fer, la revenja ha arribat igual. El president rus també va dir que s'acostava al final de la guerra, però, segons els analistes, atacs com aquest demostren que no ho diu perquè estigui disposat a negociar la pau, sinó perquè està convençut que pot conquerir el Donbass en qüestió de mesos.
0: El director de la CIA, John Ratcliffe, s'ha reunit aquest dijous a l'Havana amb representants del Ministeri de l'Interior Cuba, segons han informat les autoritats del país caribeny. En un comunicat difós als mitjans oficials s'explica que la reunió la va demanar el govern de Washington i que els representants cubans ja han explicat al director de l'Agència Central d'Intel·ligència Nord-Americana que el règim castrista no és una amenaça per la seguretat dels Estats Units. Segons el govern de l'Havana, les dues parts han mostrat interès a millorar la cooperació bilateral. Recordem que el president Donald Trump ha parlat insistentment de la idea de prendre el control de Cuba, un país que qualifica d'estat en situació de fallida econòmica. L'administració Trump pressiona des de fa mesos el govern cubà perquè apliqui reformes econòmiques profundes i també canvis en el sistema polític, cosa que aquesta última, que el govern de Miguel Díaz-Canel rebutja frontalment. Israel i el Líban han reprès les negociacions de pau a Washington a pocs dies perquè s'acabi l'alto el foc pactat entre les dues parts, una treva que no ha frenat els atacs israelians. Des de l'entrada en vigor de l'alto el foc el 16 d'abril, l'exèrcit israelià ha matat un centenar de persones. De fet, coincidint amb les converses amb el govern libanès, Israel ha intensificat encara més els bombardejos sobre posicions de Hezbollah. La milícia xiïta, que no reconeix la treva, també ha anunciat atacs contra les tropes d'Israel, tant al sud del Líban com al nord del país veí. I aquest dijous ha començat a Ramallah el 8è congrés de Fatah, el partit polític que vertebra l'autoritat palestina. La convenció triarà nous membres del comitè central després d'una dècada i servirà també per veure qui és el millor candidat per succeir Mahmoud Abbas en un futur. Ramallah, Jordi Brascó.
3: Feia quasi 10 anys que Fatah no celebrava un congrés i aquest arriba en un moment clau per al futur de Palestina, tant que fins i tot Pedro Sánchez els ha enviat un missatge per vídeo.
4: Aquest congrés se celebra en un moment de gran dificultat per al poble palestí i per a la regió, un moment que demana responsabilitat, unitat i lideratge polític.
3: Precisament el lideratge de Fatah és el rovell de l'ou del Congrés. Oficialment s'escolliran els membres del Comitè Central, però molts creuen que aquí comença la cursa per succeir Mahmoud Abbas, l'actual líder que, recordem, ja té 90 anys. I en aquest context ha aparegut en escena el seu fill, Yasser Abbas. De fet, n'hi ha que asseguren que el Congrés és només per donar-lo a conèixer. Els seus rivals, com Jibril Rajoub, li donen la benvinguda, però avisen.
5: Som un sistema nacional i revolucionari. No ens governa una família.
3: Rajoub, actual president de la Federació Palestina de Futbol, és un dels candidats amb més renom, especialment després d'haver negat la salutació al seu homòleg israelià durant l'últim congrés de la FIFA, però representa la vella guàrdia, la que, segons els palestins, s'ha desconnectat completament de la seva realitat.
0: I el recte final de la campanya andalusa amb el PP i el PSOE volcats a mobilitzar els seus. El PP acaricia la majoria absoluta i no vol dependre de Vox, mentre que la candidata socialista María Jesús Montero crida a la mobilització per no treure els pitjors resultats del PSOE a la comunitat andalusa. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
6: Amb totes les enquestes en contra, María Jesús Montero demana un vot de confiança als socialistes que van votar el Partit Popular o que es van quedar a casa en les últimes eleccions.
7: Yo le quiero decir a todos ellos, a cualquiera que haya tenido y haya depositado alguna vez la papeleta del PSOE en las urnas, que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
6: però el Partit Popular ho té tot de cara per a diumenge. Juanma Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta i vol tornar a governar sense Vox, i Alberto Núñez Feijóo, bolcat en la recta final de la campanya, ha demanat al votant del PP que no es confiï.
8: Un voto es governar con dignidad o governar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita el lío.
6: El PP té tocat tornar a governar a Andalusia, on votar a la dreta ja no és un tabú, segons han explicat a 3cat.info Enric Millo, exdelegat del govern espanyol a Catalunya, ara amb càrrec al govern andalús, i Celia Villalobos, exministra del PP.
9: Es constata que la dreta pot governar Andalusia i no passa res. Hi havia por a la dreta, no? Els senyoritos, etc. No?
10: Pues los ciudadanos al final deciden que les va mejor con unas políticas del Partido Popular que del Partido Socialista. Han sido 40 años con muchos problemas, con mucha corrupción, y ha llegado el momento del cambio.
6: Però els socialistes i els partits de la seva esquerra denuncien la mala gestió del PP i els acusen de desmantellar la sanitat pública.
11: Nos encontramos gente que de verdad confía, de verdad lucha y tiene la esperanza de que por fin hay un cambio y salvemos la sanidad pública y la educación pública aquí en Andalucía.
6: Mentre l'extrema dreta de Vox, que creixia amb força a Andalusia ara fa uns mesos, tot apunta que diumenge s'estancarà.
0: El temps. La informació i la previsió de Néstor Gómez.
12: Aquest divendres tornem a parlar d'un canvi de temps, però més que de precipitacions, que també n'esperem, arribarà de la mà de l'aire fred. Una llengua d'aire fred envairà tot el país i provocarà que les temperatures davallin. Ho notarem sobretot de manera més intensa al sector del Pirineu. Per un costat, perquè s'espera que la cota de neu baixi a bona part del Pirineu, la que pugui arribar en forma de neu serà a partir dels 1.400 metres, i en canvi la Vall d'Aran pot baixar fins als 1.200 metres. Un matí de pluges, una vegada més, cap a les comarques de Girona, sobretot cap al Alt i Baix Empordà, i a la resta del país cel entre variable o tapat, especialment a la costa durant el matí, amb mestralada, amb mestral fort, el que bufarà al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. De cara a aquesta tarda, el que s'espera és que les pluges que poden presentar-se a les comarques de Girona, que poden ser localment intenses a primera hora de la tarda, avancin a mesura que avanci la tarda cap a les comarques de Barcelona, sobretot àrees del prelitoral. Destaquem que aquesta arribada d'aire fred farà que les temperatures es quedin molt curtetes, més pròpies d'un mes de març, màximes que no passaran dels 10 graus a la Vall d'Aran. A la resta del Pirineu no passaran dels 15 i les més altes del país rondaran la xifra dels 22 o 23 graus. Aquest descens de les temperatures i aquest ambient una miqueta més fred tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
13: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.

0: Maria del Mar Bonet presenta L'aigua no cansa, un nou disc de cançons inèdites on la mallorquina barreja poesia i denúncia social. L'àlbum, produït a Mallorca, es presenta en disc de vinil perquè l'autor el considera un format indispensable. L'artista fa servir aquests nou temes per parlar de l'amor, però també per carregar contra la violència masclista o la gestió de la dana. La música de Maria del Mar Bonet vol ser com l'aigua de la cançó, que no cansa i sempre es transforma. Bonet explica el concepte.
1: L'aigua com un element poètic, com un element a usar, literari, com un element amorós, com un element científic, com un element terrible, com un element meravellós, no? Que té les tantes coses com vulguis, no?
0: El disc es presenta en directe el dia 23 de maig al Palau de la Música Catalana a Barcelona. I l'ecosistema digital en català ha exhibit la seva potència aquest dijous en la segona edició dels Premis Crit, la gala celebrada al Teatre Coliseum de Barcelona davant de més de 1.200 professionals. Ha coronat Laura Grau com la millor creadora de continguts de l'any. La comunicadora reivindica la necessitat de generar continguts que mantinguin un fort compromís social.
2: Crec que es pot posar compromís social en un Get Ready With Me, en un top 5 plans de muntanya. No ho sé, si us agrada córrer, correu al Correllengua, correu a la cursa del Top Manta. Si esteu buscant pis, parleu del preu de l'habitatge. Si parleu d'esport, parleu també del femení. La creació de contingut és un mitjà, no una fi en si mateixa, i per tant ara és més que mai necessari fer-lo un compromís social. Moltes gràcies a tots els que ho feu cada dia.
0: Pel que fa als projectes, la sèrie sobre la llengua Ets i Uts ha obtingut el guardó a millor iniciativa d'indústria i l'espai sobre sexualitat Guarres s'ha endut el premi al millor projecte independent. Els premis impulsats per 3CAT, Accent Obert i l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació també han reconegut, entre d'altres, la campanya del Correllengua agermanat, l'humor del Policlin i la divulgació cultural de Pol Caselles.
3: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: El capellà de la congregació Pare Manyanet del barri de Sant Andreu de Barcelona, que fa 3 anys ja va ser condemnat per tenir fotografies i vídeos pedòfils, torna a seure al banc dels acusats. L'Audiència de Barcelona el jutja per haver agredit, suposadament, un alumne amb discapacitat l'any 2016, quan la víctima tenia 8 anys. Davant el jutge, la víctima ha relatat que el religiós li va fer tocaments i després el va amenaçar que, si ho explicava, el tornaria a agredir. L'acusat, per la seva banda, ha negat els fets i assegura que no coneixia el menor. La fiscalia demana per ell 6 anys de presó. El Ministeri Públic sosté que el capellà va fer servir el seu càrrec de rector per actuar amb superioritat. Més coses, el Departament de Drets Socials ha posat en marxa una prova pilot per facilitar que infants i adolescents que viuen en centres residencials puguin tornar amb la seva família. El projecte combina suport educatiu i treball amb les famílies per reforçar els vincles i millorar el benestar emocional dels joves tutelats. Els professionals implicats rebran formació específica en disciplina positiva i salut emocional. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, assegura que aquest programa forma part del procés de millora de les polítiques de protecció de la infància.
4: Aquest pilot doncs, avança en aquesta direcció, amb aquesta intensitat de treball amb les famílies i els menors, amb aquest objectiu de retorn a la família d'origen, de desinstitucionalització, però fer-ho de manera també segura i amb els màxims estàndards de qualitat.
0: El conreu de l'advocat guanya força a les Terres de l'Ebre. L'epicentre se situa al voltant del Canà, a la comarca del Montsià. Ja són una vintena de productors els que hi aposten perquè, entre d'altres, és més rendible que no pas els cítrics. El Canà, Jordi Barranca.
5: El preu que els paguen juntament amb el clima i que l'encara semi-immunitari no té plagues i, per tant, no cal aplicar-li tractaments fitosanitaris són els factors que ho expliquen. David Martínez és un de la vintena de productors.
6: Principalment jo crec que és per una alternativa econòmica. Si tu tens que vendre taronges a 30 cèntims l'any que van cares i pots vendre aguacates a 3 euros l'any que van baratos, encara que la producció d'aguacates sigui una mica menor que la de taronja, és més rendible.
5: Neguen que necessiti gaire aigua i ho diferencien del que ha passat en zones com Andalusia. Sentim l'Ajuntament amb Edith Gallardo, una altra de les productores.
6: Això és mentira. El problema que va haver que a Màlaga, tot això que veus aquí, per exemple, que és tot secà, són garrofers i oliveres, allí van agafar, van arrencar i van plantar aguacates. Llavors què? Se'ls va cap a l'aigua. Si aquí canviessin tots els taronges per aguacates, mos sobraria aigua.
7: Hem incorporat palla d'arròs del Delta i la llana d'ovella per fer que el cicle complet de l'aigua sigui més estable i no hi hagi tanta evapotranspiració.
5: Aquí, a la zona d'Alcanar, ara hi ha unes 20 hectàrees de cultiu que produeixen uns 200.000 quilos anuals, una xifra que pot augmentar fins als 300.000 de cara al futur.
0: I la reposició de tots els arbres de carrers, parcs i jardins que van morir per la sequera no està sent fàcil. El gremi de la jardineria té dificultats per trobar tots els arbres que necessita per replantar els que es van morir per la sequera i els que els demanen pel boom de projectes per envertir ciutats i pobles que s'han finançat amb fons Next Generation. Espècies com ara els lledoners, els aurons o les tipuanes van molt buscats i els vivers no sempre entenen de les mides i les quantitats que s'estan demanant.
3: Esports.
0: Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
8: Nova passa endavant del Girona cap a la permanència, quan només queden dues jornades de Lliga a la primera divisió de futbol. Els gironins han sortit dels llocs de descens després d'empatar a un gol a Montilivi davant de la Reial Societat i ara depenen de si mateixos per salvar-se, tot i que només han sumat 3 punts als últims 18 en joc. En un partit on el Girona se la jugava, el conjunt de Mitchell Sánchez ha hagut d'anar a remolc, encara que ha desplegat més intensitat i futbol que ha resultat obtingut. Després que Zigankov xutés el pal amb empat a 0, la Reial Societat s'ha avançat al minut 28 fent el 0-1 amb una rematada de cap de John Martín en un córner. Ja a la segona meitat, Estuani, que havia entrat al descans, ha empatat a 1 en rematar al primer toc una centrada lateral per la dreta d'Arnau. L'entrenador del Girona ha assegurat que faran bo aquest punt sumat perquè depenen de si mateixos, considera que han firmat un bon partit i encara més.
9: No puc demanar més als jugadors perquè avui han tingut ànima. És el més important que ha de tenir un jugador i aquesta ànima l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això i estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
8: Aquest dijous també ha jugat el Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo amb gols de Gonzalo i Bellingham, enmig de xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. I al postpartit, nou embolica que fa fort. Mbappé també ha rebut xiulets després de reaparèixer jugant els últims 20 minuts i han acabat el davanter francès, ha assegurat que estava llest per jugar al Clàssic ja de la setmana passada i també per ser titular aquest dijous mateix.
10: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puedes estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en los partidos para esperar ser titular.
8: Mentrestant, el seu entrenador, Álvaro Arbeloa, ha negat en roda de premsa haver dit que Mbappé era el quart davanter de la seva plantilla.
11: Yo no he dicho eso. Yo he tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar.
8: Aquest dijous també s'ha jugat a primera al València 1, Rayo Vallecano 1. A la classificació, la zona baixa queda de la següent manera. L'Espanyol és 14è amb 42 punts, els mateixos que l'Osasuna, 13è. Per sota dels blanquiblaus hi ha el Girona, 15è, i l'Alavés, 16è, tots dos amb 40 punts. I més avall venen, amb 39 punts, l'Elx, el Mallorca i el Llevant. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de motor.
3: Trescat Info.
8: Aquest divendres arrenca el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb la disputa dels primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Marc Márquez es perdrà la cita de casa per la doble operació que s'ha sotmès fa uns dies, mentre que Maverick Viñales reapareixerà després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
12: Molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla, però estic convençut de que si reacciona bé aniré bé. No porto un any parat. Òbviament, les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
3: 3CAT Info.
8: Victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB de bàsquet. Els verdinegres han superat els andorrans per 101-79 amb 23 punts i 7 assistències de Ricky Rubio. Ha estat el primer partit sense el pivot Ante Tomic, una baixa que es pot allargar segons el preparador de la penya, Dani Miret.
13: Hem d'entendre ja que el Delante no ho recuperarem aquest any i no serà fàcil que el recuperem a l'inici de la pretemporada vinent. Vull dir, ara mateix és una incògnita.
8: A la classificació, el Joventut es manté 6è i consolida el lloc de play-off i l'Andorra penúltim i en descens. En hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final i els següents marcadors. Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1. Aquest divendres es completaran els quarts amb aquests duels, el Benvibre, Vigues i Riells i el Gijón Palau. També en hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, el Massanet ha renovat el seu tècnic, Jordi Garcia, fins al 2027. Afegirem encara notícies relatives a l'handbol i al ciclisme. En handbol, el Granollers ha comunicat que Antonio García deixarà de ser tècnic assistent del primer equip masculí al final de la temporada i després d'un any a la banqueta després de retirar-se com a jugador. El Giro d'Itàlia, triomf de l'italià Davide Ballerini de l'equip Astana a la sisena etapa de 141 quilòmetres de perfil pla entre Paestum i Nàpols. Ha estat un sprint reduït en uns últims quilòmetres accidentats, en última instància per una caiguda massiva en un tram de Llambordes i poc abans en una rotonda perquè un parell de persones han intentat empènyer els ciclistes amb la cursa llançada. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain segueix amb la malla rosa de líder. Aquest divendres, setena etapa de 245 quilòmetres de muntanya entre Fórmia i el Blockhaus, un port de primera categoria. I afegirem que l'Open de la PGA de Golf, el segon gran eslam de la temporada, i que es disputa a l'estat nord-americà de Pensilvània, el golfista de la Garriga David Puig ha acabat la primera volta amb un cop sobre el par del camp.
3: 3CAT Info.

0: El govern i Esquerra Republicana presentaran dilluns el pacte pel tren orbital a condició dels republicans per donar el vistiplau als pressupostos. La formació d'Oriol Junqueras ha convocat per al mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si amb aquest acord ja es donen les condicions per donar el seu sí als comptes de Salvador Illa. El Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. Els sindicats convocants de les vagues reclamen abans de dilluns una proposta salarial concreta que continua sent el principal escull. Les vagues educatives es traslladen aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Aquest dijous s'han fet a Girona i la Catalunya Central amb un seguiment del 55%, segons el sindicat USTEC, i d'un 21,5% de, segons el Departament d'Educació. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que el president xinès s'ha ofert per resoldre el conflicte amb l'Iran i reobrir l'estret d'Hormuz. Trump i Xi Jinping acorden a Pequín reforçar les relacions bilaterals dels Estats Units i la Xina amb l'objectiu de cooperar i donar estabilitat mundial. Xi adverteix Donald Trump que no es fiqui, però, amb Taiwan. Aquest dijous ha quedat vist per a sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. S'enfronten a penes d'entre 8 i 29 anys de presó. Per les defenses, el cas és un muntatge polític contra la família. L'1 de juny s'acabarà la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas. El govern espanyol ho justifica per l'abaratiment dels preus, que ha frenat la inflació de l'abril, que a Catalunya se situa al 3%, una dècima menys que al març. De moment es manté la bonificació a la gasolina i al gasoil. Molt bona acollida de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, que s'ha presentat aquest dijous a la Setmana de la Crítica del Festival de Canes. També s'ha presentat el film Ceniza en la Boca, del mexicà Diego Luna, rodat en part a Barcelona.
1: Esports.
2: Nova passa endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels llocs de descens després d'empatar a un a Montilivi davant de la Real Societat, amb gol d'Estuani i sumar així 40 punts. Ha estat en un dels partits que ha tancat la jornada 36 a la primera divisió de futbol. Aquest dijous també ha jugat el Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo, enmig de xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. Victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB de bàsquet. Els verdinegres han superat els andorrans per 101-79.
0: I el temps, aquest divendres arriba vent del nord amb aire fred. Al Pirineu l'ambient serà de finals d'hivern, amb neu per sota dels 1.500 metres i màximes que no passaran dels 15 graus. Al matí, a les comarques de Girona, hi haurà pluges que passaran a ser intenses a la tarda i es mouran cap a Barcelona. Les màximes més altes rondaran els 22 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns que ve l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats a la segona corona metropolitana. És la principal condició que ha posat el partit d'Oriol Junqueras per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els republicans han convocat pel mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional, un dels màxims òrgans del partit, per valorar si amb aquest acord es donen les condicions per donar ja el seu sí als pressupostos. L'entesa pels comptes es podria presentar també la setmana vinent. La línia orbital és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra l'ha recuperada. Dels 120 quilòmetres totals, només 68 serien de nova construcció perquè s'aprofitarien diversos trams que ja estan en funcionament. La proposta dels republicans és que el nou corredor estigui acabat l'any 2040 i que l'Estat assumeixi tot el cost d'uns 5.200 milions d'euros. Amb l'acord pel tren orbital encarrilat, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dijous que el conflicte obert amb el sector educatiu no farà perillar els pressupostos. Des de Califòrnia, Illa ha mantingut la mà estesa als sindicats que convoquen les vagues. Enviat especial a Sacramento, als Estats Units, Albert Prat.
3: El president separa les converses amb Esquerra de les vagues de mestres i dona per fet que l'acord pels pressupostos s'acabarà encarrilant la setmana que ve, independentment de com vagi la reunió de dimarts amb els sindicats de l'ensenyament.
4: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
3: Ell ha insistit que el marc de la negociació és l'acord signat amb Comissions i la UGT, malgrat l'amenaça dels sindicats majoritaris de no presentar-se a la trobada de dimarts.
4: Nosaltres tenim un acord molt important de 2.000 milions d'euros d'inversió, en un curs de 4 anys. Jo crec que hem d'enfocar-nos en complir aquest acord i a partir d'aquí nosaltres tenim mà estesa permanentment.
3: Illa ho ha dit després de reunir-se amb la vicegovernadora de Califòrnia. Tots dos s'han compromès a col·laborar plegats en noves iniciatives tecnològiques, a explorar inversions comercials i recolzar-se en projectes ambientals.
1: 3CAT Info.
0: La primera taula sectorial entre el Departament d'Educació i els sindicats des que ha començat el cicle de vagues ha acabat sense acord. Les dues parts han fet passos endavant pel que fa a l'escola inclusiva, però un dels principals esculls per als sindicats continuen sent les millores salarials. Tots plegats s'han emplaçat dimarts que ve a una nova reunió. Els sindicats convocants a la vaga, però, ja avisen que només hi assistiran si dilluns el govern els fa arribar una proposta concreta salarial. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, diu que a l'acord hi ha marge per millores laborals.
5: D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien, en aquest sentit, poder arribar, doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que, de manera responsable, ha de fer el departament i també, de manera responsable, han de fer les organitzacions sindicals.
0: El sindicat majoritari USTEC, però, acusa el govern d'estar enrocat dins l'acord signat amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT. Andreu Mumbrú, de la USTEC, al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
6: El govern actua com si fossin els advocats de Comissions Obreres i UGT i no volen quedar malament per la maniobra política absolutament equivocada que van fer al març. Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot. De burocràcia, hem de poder parlar de salaris, de ràtios, que permetin ampliar, afegir elements a l'acord que es va signar al març.
0: Qui ha vist amb bons ulls la trobada d'avui han estat precisament Comissions Obreres i la UGT, que esperen que les altres forces sindicals també s'afegeixin a l'acord. Mentrestant, continua el cicle de vagues al sector educatiu. Aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. Aquest dijous s'ha fet a Girona i a la Catalunya Central amb un seguiment del 55%, segons el sindicat USTEC, i d'un 21,5% segons el Departament d'Educació. La manifestació a Girona Ciutat ha plegat uns 4.500 docents, segons la Policia Municipal, i uns 8.000, segons la USTEC. Girona, Maria Rovira.
7: La protesta ha començat de bon matí amb diferents columnes que s'han trobat per recórrer els carrers del barri vell de Girona, que estan guarnits pel temps de flors. I han fet una visita irònica perquè demanaven als visitants que no miressin les flors i s'assumessin a la lluita. I amb pancartes en forma de flor i seient a terra han fet una plantada simbòlica abans d'acabar el recorregut davant l'edifici de la seu de la Generalitat. Alguns professors ens han explicat el que es troben en el seu dia a dia.
8: Tinc 30 alumnes a l'aula, dels quals tinc 8 o 10 TDAHs, dos amb trastorn de l'espectre autista, dos amb altes capacitats.
9: Que cada vegada hi ha nens que no accepten el no i aquest no pot representar, doncs, agredir amb un company, agredir amb un mestre. Jo tinc un nen que és sord, tenim una noia que ens ve a ajudar 3/4 d'hora a la setmana, que és molt trempada, però és clar, tot és voluntari.
7: Estan determinats a continuar amb les protestes per reivindicar millores professionals i salarials si no hi ha acord. La mobilització a la Catalunya Central ha portat actes com una gimcana reivindicativa a Vic o talls de trànsit en vies com la C-16 o la C-25.
0: Al País Valencià, el professorat també manté la vaga indefinida. La conselleria i els sindicats no han arribat a cap acord i s'emplacen ara a continuar negociant la setmana que ve. La proposta que els ha fet Educació no recull cap millora salarial per als docents, un punt que els sindicats exigeixen que es posi damunt la taula. València, Alba Barbosa.
10: Els sindicats reconeixen avenços, però troben insuficient i poc concreta la proposta de preacord que la Conselleria d'Educació els ha presentat. Reclamen que en la propera mesa s'hi abordin tots els punts que reclamen, entre els quals la retribució dels docents. Marc Candela és el portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
11: Per a nosaltres encara estem lluny d'arribar a un acord. Per què? Perquè dels temes que han posat damunt de la taula, l'únic que hem vist que sí que s'aproxima al que estem demanant nosaltres és el tema de la reducció de la burocràcia, i sí que han posat mesures concretes que van en la línia del que demanem. De la resta de temes, molt poca cosa.
10: Totes dues parts s'emplacen ara a negociar la setmana que ve. La consellera Carmen Ortí està disposada a plantejar un augment salarial.
12: Durant el cap de setmana treballarem en aquest document i intentarem que siga el més complet possible.
10: A fora de la conselleria, centenars de docents s'han concentrat per demanar la dimissió d'Ortí. La proposta de preacord inclou simplificar la burocràcia, agilitzar les substitucions, reduir les ràtios i impulsar el valencià en zones castellanoparlants.
1: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
13: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
13: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
0: De la crònica internacional us destaquem ara que Donald Trump assegura que el president xinès Xi Jinping s'ha ofert a ajudar a resoldre el conflicte dels Estats Units amb l'Iran i, en concret, a donar un cop de mà perquè es reobri l'estret d'Hormuz. El president nord-americà ho ha dit en una entrevista a la cadena Fox News en el marc del seu viatge oficial a la Xina.
14: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda li agradaria ajudar. És clar que qualsevol que compra tant petroli a l'Iran òbviament té algun tipus de relació amb ells. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa m'agradaria ajudar.
0: Trump i Xi han reforçat les relacions entre els Estats Units i la Xina després de la primera jornada del viatge del mandatari de la Casa Blanca a Pequín. Xi, però, ha advertit Trump que no es fiqui amb Taiwan si vol evitar un conflicte. A Pequín informa Francesc Canals.
15: Les bones paraules han acompanyat tota la posada en escena d'aquesta cimera ajornada per l'atac nord-americà a l'Iran, que no vol dir que la qualitat d'imprevisible de Donald Trump hagi deixat de preocupar Pequín. En les paraules que han precedit el seu brindis en el banquet ofert a Donald Trump, el president xinès ha posat l'èmfasi en l'estabilitat.
16: Hem acordat que les relacions entre la Xina i els Estats Units són la relació bilateral més important del món actual i només es poden millorar, no danyar. La cooperació beneficia tots dos països, mentre que la confrontació és perjudicial per tots dos. Hem de ser socis, no adversaris. Hem acordat construir una relació estratègica constructiva i estable entre la Xina i els Estats Units.
15: Aquest nou marc per als pròxims anys seria un intent de la Xina d'evitar sorpreses com les que provoca Donald Trump, per exemple, la crisi de l'estret d'Hormuz, un mal de cap afegit a una economia xinesa ja menys dinàmica. El president dels Estats Units ha correspost amb un to positiu entusiasta de la cimera.
14: Ara voldria aixecar una copa i brindar pels rics i duradors llaços entre els pobles nord-americà i xinès. És una relació molt especial. Vull tornar a donar les gràcies. Ha estat una visita extraordinària. Gràcies, president Xi.
15: I ha convidat Xi Jinping i la seva esposa a visitar la Casa Blanca el 24 de setembre. En el banquet també hi eren convidats els amos de les grans empreses nord-americanes a les quals Xi Jinping ha promès un major accés al mercat xinès. La jornada començava amb la rebuda al Gran Palau del Poble per un Xi Jinping més distès. Inclòs algun esbós de somriure, la Xina considera que Trump, que presumeix d'establir relacions personals amb els altres líders, és sensible al bon tracte. En tot cas, lluny de l'ull públic, Xi Jinping ha llançat un clar advertiment. Taiwan, que Pequín no ha renunciat a recuperar per la força, és una línia vermella.
1: 3CAT Info.
0: Ha quedat vist per a sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. El primogènic és qui li atribueixen més delictes i li demanen la petició de pena més elevada, 29 anys de presó. Per la resta de germans, oscil·la entre els 8 i els 14 anys de presó. Cap dels processats no ha fet ús del torn final de paraula. Enviada especial a Madrid, a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
17: Bueno, pues vista para sentencia.
18: Enrere queden una quarantena de sessions i el testimoni de més de 200 persones, la majoria de les quals ho han fet per videoconferència. Per les defenses, el cas és un muntatge polític contra la família Pujol, mentre que Fiscalia i Advocacia de l'Estat parlen d'un cas important de corrupció política. L'expresident Jordi Pujol, de 95 anys amb signes de demència, va quedar primer apartat del procediment i després exonerat. Aquest dijous hem sentit els advocats dels empresaris en els seus informes finals que han demanat la seva absolució perquè asseguren que no han comès cap delicte. José María Fuster Fabra, que ha defensat l'empresari Josep Maiola, ha afirmat que s'ha arribat a aquest judici per l'animadversió contra el fill gran de l'expresident.
19: Al señor Jordi Pujol Ferrusola se le coloca como en una especie de virus financiero contaminante. Y a partir de ahí, toda la familia ha cometido delitos, todos los empresarios que han tratado con él han cometido delitos y todos los empresarios se convierten en empresarios afines a Convergència.
18: La sentència, diu en fons al tribunal, no trigarà gaire. Podria arribar abans de les vacances d'estiu.
1: El temps.
0: La previsió meteorològica per les properes hores, Néstor Gómez.
20: Aquest divendres tornem a parlar d'un canvi de temps, però més que de precipitacions, que també n'esperem, arribarà de la mà de l'aire fred. Una llengua d'aire fred envairà tot el país i provocarà que les temperatures davallin. Ho notarem sobretot de manera més intensa al sector del Pirineu. Per un costat, perquè s'espera que la cota de neu baixi a bona part del Pirineu, la que pugui arribar en forma de neu serà a partir dels 1.400 metres i, en canvi, la Vall d'Aran pot baixar fins als 1.200 metres. Un matí de pluges, una vegada més, cap a les comarques de Girona, sobretot cap al Alt i Baix Empordà, i a la resta del país, cel entre variable o tapat, especialment a la costa durant el matí, amb mestralada, amb mestral fort, el que bufarà al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. De cara a aquesta tarda, el que s'espera és que les pluges que poden presentar-se a les comarques de Girona, que poden ser localment intenses a primera hora de la tarda, avancin a mesura que avanci la tarda cap a les comarques de Barcelona, sobretot àrees del prelitoral. Destaquem que aquesta arribada d'aire fred farà que les temperatures es quedin molt curtetes, més pròpies d'un mes de març, màximes que no passaran dels 10 graus a la Vall d'Aran. A la resta del Pirineu no passaran dels 15 i les més altes del país rondaran la xifra dels 22 o 23 graus. Aquest descens de les temperatures, i aquest ambient una miqueta més fred, tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Aquest dijous s'ha parlat molt en la nostra llengua, en català, al Festival de Cinema de Canes. Han coincidit les presentacions de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, que competeix a la Setmana de la Crítica, i de Ceniza en la Boca, del mexicà Diego Luna, rodada en part a Barcelona, amb diverses escenes en català. Fins i tot la revista nord-americana Variety ha aprofitat per publicar un article sobre la potència del cinema català a Canes. Enviat especial, Marc Garriga.
21: Aquesta ha estat l'ovació al final de la projecció de Viva. Molts dels espectadors han sortit emocionats. Aina Clotet admetia que estava en xoc i explicava a 3Cat Info que era important rodar-la en català.
22: Em fa moltíssima il·lusió i crec que és la demostració que s'ha de recolzar les històries escrites en català i que viatgi la cultura i que les històries són universals. Quan la història és universal, l'idioma... hem de confiar en que podem fer les històries en l'idioma que es necessita, que estiguin explicades. Jo no tenia cap dubte que la volia fer en català i crec que ja estem en un moment en què s'ha demostrat que no són mai una barrera, sinó tot el contrari. Jo crec que com més honest tens amb el que expliques, millor sempre.
21: Pel que fa a Ceniza en la Boca, se n'està parlant molt bé. També ha rebut una llarga ovació després de projectar-se i les primeres crítiques són molt bones. Diego Luna ha volgut posar el focus en la immigració, encara més arran de les polítiques de Donald Trump, ha dit, i ha volgut remarcar com és d'injust que molta gent es vegi obligada a abandonar casa seva per poder viure dignament i també en l'egoisme habitual dels països d'acollida. La protagonista és una noia mexicana que marxa primer a Madrid a retrobar-se amb la seva mare i després a Barcelona per independitzar-se.
0: També de l'àmbit de la cultura, la poeta Marta Pessarrodona ha inaugurat el Festival Barcelona Poesia, criticant el menysteniment de la poesia que hi ha a Catalunya. Arrenca així una edició en què també hi ha noms com Carles Rabassa, Dolors Miquel o Biel Mesquida. Pessarrodona ha recordat els inicis del festival i ha lamentat la diferència de tracte cap als poetes que hi ha a Catalunya o als Estats Units.
2: No em sé callar que durant la suposada transició espanyola es van aixecar veus assegurant que tan sols la prosa salvaria Catalunya. Ho dic en sèrio, això, eh? Que la poesia era tan sols pròpia de pobles de tot d'Ambra, una cosa de salvatges. Naturalment, jo no em vaig fer cap cas. Vaig pensant en el tip de riure que emetrien col·legues dels USA, tan ben acostumats a universitats que els atorguen des d'un sou fins a un despatx pel sol fet de ser, això, poetes. Per cert, la poca freqüència que anem els poetes catalans a les nostres universitats és digna de millor causa.
0: L'acte també ha comptat amb Andreu Gomila i Maria Dolors Collmagrí. El Barcelona Poesia omple la ciutat de recitals, rutes literàries, espectacles musicals i teatrals i taules rodones. A més, hi haurà homenatges a grans noms com ara Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover, i música de Ferran Palau, Marina Rossell, Mariona Sagarró o David Alegret. Els escenaris principals del festival seran el Verger del Museu Marès, el Born i el Museu d'Història de Barcelona. El Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona es lliurarà al poeta Martí Sales i Seriola. La programació culminarà amb el 41è Festival Internacional de Poesia el 21 de maig.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Un equip de científics a Barcelona ha desenvolupat una molècula capaç de degradar el gluten de l'estómac abans que provoqui la inflamació pròpia de la celiaquia. La recerca l'han liderat investigadors de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona, l'Institut de Recerca, Nutrició i Seguretat Alimentària i la Universitat de Barcelona. L'investigador Francisco Pérez, director de l'INSA, explica com es comporta aquesta molècula que actua en l'àcid de l'instantí prim.
3: I hem vist que, efectivament, quan li donem el gluten, però a més li donem la celiacasa, aquesta celiacasa és capaç de degradar aquest gluten i el més important és que ho fa a nivell de l'estómac. Podria ser efectiu a nivell de prevenir, no?, tot aquell dany que es pot provocar en un pacient celíac. Era capaç de manifestar, doncs, menys d'aquestes afectacions, no? Tenia menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
0: L'estudi s'ha aprovat amb èxit en ratolins. Si la molècula supera les proves de seguretat i acaba funcionant també en humans, podria arribar al mercat en forma de suplement per la celiaquia d'aquí 2 o 3 anys. La investigació s'ha publicat a la revista científica Embo Molecular Medicine.
1: 3Cat Info.
0: Qüestions a l'àmbit de l'economia, la rebaixa de l'IVA, de l'electricitat i el gas natural per la guerra s'acabarà aquest mes. A partir de l'1 de juny, l'impost perdrà la reducció del 10% i tornarà al 21% habitual. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ho justifica per les dades de l'IPC del mes passat, que reflecteixen una lleugera modificació de la moderació de la pujada dels preus per l'abaratiment de la factura de la llum.
4: Están funcionando las políticas que han permitido tener, en este caso, una mayor estabilidad y una mayor soberanía energética que nos protege y habilita a que la electricidad sea más barata incluso en este contexto de guerra. Por lo tanto, habilita a que se desactiven esas medidas que teníamos en marcha también para proteger en el marco de la electricidad y del gas.
0: La gasolina i el gasoil, que també tenen un IVA reduït, se'n continuaran beneficiant almenys fins al 30 de juny. Tot i això, els agricultors adverteixen que la pujada de preu dels carburants i, sobretot, dels fertilitzants per la guerra farà encarir les properes collites de cereals i de fruita. Pere Roquer, de Saja.
23: La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
0: A Catalunya, l'increment general de preus es va situar en el 3% interanual al mes d'abril, una dècima menys que al març. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha passat del 3,4 al 3,2%. L'empresa Glovo acomiadarà finalment 91 treballadors a Catalunya, sobretot de l'àrea metropolitana i les zones de la costa, però manté el personal de Barcelona Capital, per complet. Són una cinquantena menys dels que preveia l'empresa de repartiment a domicili, però ha pactat reduir la xifra amb els sindicats. Glovo, que té 11.000 empleats en plantilla, pagarà 37 dies per any treballat a la majoria dels acomiadats. Dels 436 afectats per l'ERO de Glovo a tot Espanya, el 21% són riders de Catalunya.
1: Esports.
0: Fins a dos quarts amb el David Ubach.
5: Nova passa endavant del Girona cap a la permanència, quan només queden dues jornades de Lliga a la primera divisió de futbol. Els gironins han sortit dels llocs de descens després d'empatar a un gol a Montilivi davant de la Reial Societat i ara depenen de si mateixos per salvar-se, tot i que només han sumat 3 punts als últims 18 en joc. En un partit on el Girona se la jugava, el conjunt de Michel Sánchez ha hagut d'anar a remolc, encara que ha desplegat més intensitat i futbol que el resultat ha obtingut. Després que Ziganov xutés el pal amb empat a 0, la Reial Societat s'ha avançat al minut 28 fent el 0-1, amb una rematada de cap de John Martín en un córner. Ja a la segona meitat, Estuani, que havia entrat al descans, ha empatat a 1 en rematar el primer toc una centrada lateral per la dreta d'Arnau. L'entrenador del Girona ha assegurat que faran bo el punt sumat perquè depenen de si mateixos, considera que han firmat un bon partit i encara més.
6: No puc demanar més als jugadors perquè avui han tingut ànima. És el més important que ha de tenir un jugador i aquesta ànima l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això i estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
5: Aquest dijous també ha jugat el Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo, amb gols de Gonzalo i Bellingham, amb mitja xulets al Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. I al postpartit, nou embolica que fa fort. Mbappé ha rebut xiulets després de reaparèixer jugant els últims 20 minuts. I en acabat, el davanter francès ha assegurat que estava llest per jugar al clàssic de la setmana passada i també per ser titular aquest dijous mateix.
8: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Yo al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en el partido para esperar a ser titular.
5: Mientras tanto, el seu entrenador Álvaro Arbeloa ha negat en roda de premsa haver dit que Mbappé era el quart davanter de la plantilla blanca.
9: He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar. Yo no he dicho eso.
5: Aquest dijous també s'ha jugat a primera al València un Rayo Vallecano 1. A la classificació, la zona baixa queda de la següent manera. L'Espanyol és 14è amb 42 punts, els mateixos que l'Osasuna, 13è. Per sota dels blanquiblaus hi ha el Girona, 15è, i l'Alavés, 16è, tots dos amb 40 punts. I més avall venen, amb 39 punts, l'Elx, el Mallorca i el Llevant. Més futbol.
1: 3CAT Info.
5: El Barça femení afronta dissabte a la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. L'equip blaugrana arriba a la cita amb Aitana Bonmatí, recentment reapareguda, i amb el dubte de Caroline Graham. D'elles dues n'ha parlat la jove migcampista blaugrana Clara Serrajordi.
24: Aitana és una jugadora superimportant per nosaltres i crec que arribi en aquest últim tram ens ajudarà molt. I Caro, bueno, esperem que arribi a les dues finals i bueno, és una gran jugadora també que crec que és molt important per l'equip.
5: Encara relacionat indirectament amb el Barça, el defensa blaugrana Koundé ha entrat en la convocatòria definitiva de 26 futbolistes de la selecció francesa per disputar el Mundial del mes vinent. També hi és precisament Mbappé. I encara en futbol internacional, la Confederació Brasilera ha anunciat la renovació del seu seleccionador masculí, Carlo Ancelotti, fins al 2030. Obrim pàgina de poliesportiva ara parlant de motor.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Aquest divendres arrenca el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb la disputa dels primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Marc Márquez es perdrà la cita de casa per la doble operació que s'ha sotmès fa uns dies, mentre que Maverick Viñales reapareixerà després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
25: Molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla, però estic convençut de que si reacciona bé aniré bé. No porto un any parat. Òbviament, les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
5: Afegim en bàsquet la victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB. Els verd i negres han superat els andorrans per 101-79 amb 23 punts i 7 assistències de Ricky Rubio. També disputat a la CB aquest dijous, entre d'altres, el Bilbao 88, Madrid 82. I en hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final i els següents marcadors. Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1.
1: Són 6:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El govern i Esquerra Republicana presentaran dilluns el pacte pel tren orbital. La condició d'Esquerra per donar el vistiplau als pressupostos del 2026. I que el Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve, després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. A partir d'ara també us explicarem que la CGT porta als tribunals al Departament d'Interior per la infiltració de dues agents als Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. És la segona denúncia per aquesta causa després de la que ha presentat l'USTEC. Que hi haurà una nova vaga a Rodalies a finals d'aquest mes de maig o a principis de juny, segons ha pogut saber aquesta emissora, la convocaran els sindicats UGT i Comissions Obreres. I que Ucraïna denuncia que les accions russes no es corresponen amb qui vol acabar amb la guerra després de l'atac aeri rus més gran des del principi del conflicte.
1: Esports.
5: Nova passa endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels llocs de descens després d'empatar a un a Montilivi davant de la Real Societat amb gol d'Estuani i sumar 40 punts en el partit, un dels que ha tancat la jornada 36 a la primera divisió de futbol, com també ho ha fet el Madrid 2, Oviedo 0, a mig dels xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries al Florentino Pérez, i han acabat amb foc creuat entre el tècnic Álvaro Arbeloa i Mbappé per unes declaracions contradictòries.
0: I el temps. Aquest divendres tindrem un matí més ennuvolat amb pluges a les comarques de Girona i ventades al sud del país. A la tarda els ruixats seran localment intensos i es mouran de Girona cap a l'àrea de Barcelona. Nevarà lleugerament al Pirineu per damunt dels 1.400 metres. Les temperatures seran pròpies del mes de març.

0: 3Cat Info.
1: Doncs, com us dèiem, el govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns que ve l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats a la segona corona metropolitana. És la principal condició que ha posat el partit d'Oriol Junqueras per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Segons ha pogut saber aquesta emissora, els republicans han convocat pel mateix dilluns a la tarda un Consell Nacional, un dels màxims òrgans de partit, per valorar si amb aquest acord es donen les condicions per donar ja el seu sí als pressupostos. L'entesa pels comptes es podria presentar també la setmana vinent. La línia orbital és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra l'ha recuperada. Dels 120 quilòmetres totals, només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien diversos trams que ja estan en funcionament. La proposta dels republicans és que el nou corredor estigui acabat l'any 2040 i que l'Estat n'assumeixi tot el cost d'uns 5.200 milions d'euros.
0: 3Cat Info.
1: La primera taula sectorial entre el Departament d'Educació i els sindicats des que ha començat el cicle de vagues ha acabat sense acord. Les dues parts han fet passos endavant pel que fa a l'escola inclusiva, però un dels principals esculls pels sindicats continuen sent les millores salarials. Tots plegats s'han emplaçat dimarts que ve a una nova reunió. Els sindicats convocants a la vaga, però, ja avisen que només hi assistiran si dilluns el govern els fa arribar una proposta concreta salarial. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, diu que a l'acord hi ha marge per millores laborals.
2: D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien, en aquest sentit, poder arribar doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que, de manera responsable, ha de fer el departament i també, de manera responsable, han de fer les organitzacions sindicals.
1: Per la seva banda, el sindicat majoritari, l'USTEC, però acusa el govern d'estar enrocat dins l'acord signat amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT, minoritaris a l'ensenyament. Andreu Montbrú, de l'USTEC, en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
3: El govern actua com si fossin els advocats de Comissions Obreres i UGT i no volen quedar malament per la maniobra política absolutament equivocada que van fer al març. Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot. De burocràcia, hem de poder parlar de salaris, de ràtios, que permetin ampliar, afegir elements a l'acord que es va signar al març.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: La CGT ha portat als tribunals del Departament d'Interior per les infiltracions de dues agents als Mossos d'Esquadra en una assemblea.

0: això ens preocupa moltíssim. No? Estem molt alerta per si hi ha eleccions, per si arriba l'extrema dreta, perquè és com un PSC així, gairebé que extrema dreta ja la tenim governant.
1: Coincidint amb això, en compareixença al Parlament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració de les agents en l'assemblea de docents. Aquest dijous, als matins de TV3, Parlon ha posat en dubte que aquesta actuació policial sigui inèdita.
2: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser, de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
3: Però vostè, consellera, sí. Vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
2: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí. Potser ho hem de mirar si habitualment aquesta ha estat una pràctica que s'ha fet prèviament.
1: I afegim que el digital La Directa assegura en un article que documentació interna dels Mossos demostra que s'han espiat de forma reiterada assemblees sindicals i polítiques com a mínim durant dues dècades. La policia catalana pretenia destruir aquesta documentació a la incineradora de Sant Adrià del Besòs abans de l'aplicació de l'article 155 l'octubre del 2017 i va ser requisada aleshores per la policia espanyola. El Departament d'Educació comunica als centres escolars que els claustres de docents no són l'espai per debatre si es fan o no les colònies o sortides del curs que ve. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, diu que s'ha de parlar amb les famílies i els alumnes en el si del Consell Escolar, que és consultiu.
4: Qualsevol de les activitats que es duguin a terme, ja siguin sortides, colònies o viatges d'estudi, també s'ha d'acordar en els consells escolars, que és l'àmbit en definitiva en el qual això s'ha d'aprovar, i per tant jo emplaço en aquest sentit a que aquestes decisions pertoquen no només als docents sinó al conjunt de la comunitat educativa representada en els consells escolars.
1: Sigui com sigui, Laura Jané, portaveu de la CGT, adverteix, però, que el futur de les colònies d'estiu ha de passar per millores laborals dels docents i monitors.
5: S'està explotant el monitoratge, no té 12 hores de descans entre jornades, no estan cobrant el que diu el conveni i, per tant, o això es desencalla o tenim un acord també a nivell de colònies o potser ens trobarem que tampoc hi haurà colònies a l'estiu.
1: El sindicat defensa que la llei d'educació habilita els claustres per parlar de qualsevol activitat educativa. Parlem d'una altra protesta que s'acosta. Hi haurà una nova vaga a Rodalies les pròximes setmanes, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. La vaga la convocaran UGT i Comissions Obreres i serà a finals de maig o principis de juny. Els sindicats reclamen més personal, sobretot interventors, perquè consideren que no es podran cobrir amb els processos de mobilitat que ha obert la companyia. Ho explica Francisco Cárdenas, responsable de la UGT a Renfe.
6: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren, y con los números que se han hecho con las movilidades, tanto geográfica como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, más ni la mitad, digamos.
1: La vaga també es convocarà per exigir més seguretat. A Catalunya es registren més agressions que la resta de comunitats autònomes juntes. I també hi ha un tema laboral. Segons la UGT, el personal de taquilles i els interventors cobren un petit percentatge per bitllet. Amb els 3 mesos i mig que hi ha hagut de gratuïtat, la companyia es nega a pagar aquests diners quan en altres comunitats sí que s'han abonat.
7: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Tornem a la crònica internacional. Després de la treva, Rússia ha colpejat Ucraïna amb un dels pitjors bombardejos des de l'inici de la guerra. En les últimes 48 hores s'ha llançat més de 1.500 drons i una cinquantena de míssils. L'objectiu principal han estat objectius civils. Ha estat Kiev, la capital, on han fet ensorrar un edifici sencer de 9 pisos i almenys 12 morts i 46 ferits. Moscou, Cristina Solías.
8: Aquest atac rus ha destruït 18 apartaments de cop. Els equips de rescat encara treballen per trobar víctimes sota la runa. Kiev va declarar aquest divendres dia de dol i la fiscalia ja ho investiga com un crim de guerra per part dels militars russos. El president Volodymyr Zelensky ho ha qualificat de tàctica terrorista deliberada i denuncia que Putin ha fet servir l'alto el foc per acumular drons i míssils per llançar-los en aquest atac massiu. També assegura que ja pensen com reaccionaran.
9: Hem analitzat quina resposta donarem aquest atac de 2 dies. El nivell de la nostra defensa aèria i de drons abatuts és força alt, del 93%, però

0: Però, per descomptat, ha de ser més alt.
1: Putin va prometre un bombardeig de represàlies si Zelensky atacava dissabte passat la plaça Roja i, malgrat que no ho va fer, la revenja ha arribat igual. El president rus també va dir que s'acostava al final de la guerra, però, segons els analistes, atacs com aquest demostren que no ho diu perquè estigui disposat a negociar la pau, sinó perquè està convençut que pot conquerir el Donbass en qüestió de mesos.
2: El director de la CIA, John Ratcliffe, s'ha reunit aquest dijous a l'Havana amb representants del Ministeri de l'Interior Cuba, segons han informat les autoritats del país caribeny. En un comunicat difós als mitjans oficials s'explica que la reunió la va demanar el govern de Washington i que els representants cubans ja han explicat al director de l'Agència Central d'Intel·ligència Nord-Americana que el règim castrista no és una amenaça per la seguretat dels Estats Units. Segons el govern de l'Havana, les dues parts han mostrat interès a millorar la cooperació bilateral. Recordem que el president Donald Trump ha parlat insistentment de la idea de prendre el control de Cuba, un país que qualifica d'estat en situació de fallida econòmica. L'administració Trump pressiona des de fa mesos el govern cubà perquè apliqui reformes econòmiques profundes i també canvis en el sistema polític, cosa que aquesta última, que el govern de Miguel Díaz-Canel rebutja frontalment. Israel i el Líban han reprès les negociacions de pau a Washington a pocs dies perquè s'acabi l'alto el foc pactat entre les dues parts, una treva que no ha frenat els atacs israelians. Des de l'entrada en vigor de l'alto el foc el 16 d'abril, l'exèrcit israelià ha matat un centenar de persones. De fet, coincidint amb les converses amb el govern libanès, Israel ha intensificat encara més els bombardejos sobre posicions de Hezbollah. La milícia xiïta, que no reconeix la treva, també ha anunciat atacs contra les tropes d'Israel, tant al sud del Líban com al nord del país veí. I aquest dijous ha començat a Ramallah el 8è congrés de Fatah, el partit polític que vertebra l'autoritat palestina. La convenció triarà nous membres del comitè central després d'una dècada i servirà també per veure qui és el millor candidat per succeir Mahmoud Abbas en un futur. Ramallah, Jordi Brascó.
3: Feia quasi 10 anys que Fatah no celebrava un congrés i aquest arriba en un moment clau per al futur de Palestina, tant que fins i tot Pedro Sánchez els ha enviat un missatge per vídeo.
4: Aquest congrés se celebra en un moment de gran dificultat per al poble palestí i per a la regió, un moment que demana responsabilitat, unitat i lideratge polític.
3: Precisament el lideratge de Fatah és el rovell de l'ou del Congrés. Oficialment s'escolliran els membres del Comitè Central, però molts creuen que aquí comença la cursa per succeir Mahmoud Abbas, l'actual líder que, recordem, ja té 90 anys. I en aquest context ha aparegut en escena el seu fill, Yasser Abbas. De fet, n'hi ha que asseguren que el Congrés és només per donar-lo a conèixer. Els seus rivals, com Jibril Rajoub, li donen la benvinguda, però avisen.
5: Som un sistema nacional i revolucionari. No ens governa una família.
3: Rajoub, actual president de la Federació Palestina de Futbol, és un dels candidats amb més renom, especialment després d'haver negat la salutació al seu homòleg israelià durant l'últim congrés de la FIFA, però representa la vella guàrdia, la que, segons els palestins, s'ha desconnectat completament de la seva realitat.
2: I el recte final de la campanya andalusa amb el PP i el PSOE volcats a mobilitzar els seus. El PP acaricia la majoria absoluta i no vol dependre de Vox, mentre que la candidata socialista María Jesús Montero crida a la mobilització per no treure els pitjors resultats del PSOE a la comunitat andalusa. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
6: Amb totes les enquestes en contra, María Jesús Montero demana un vot de confiança als socialistes que van votar el Partit Popular o que es van quedar a casa en les últimes eleccions.
7: Yo le quiero decir a todos ellos, a cualquiera que haya tenido y haya depositado alguna vez la papeleta del PSOE en las urnas, que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
6: Però el Partit Popular ho té tot de cara per a diumenge. Juanma Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta i vol tornar a governar sense Vox i Alberto Núñez Feijóo, volcat en la recta final de la campanya, ha demanat al votant del PP que no es confiï.
8: Un voto es governar con dignidad o governar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita el lío.
6: El PP té tocar tornar a governar Andalusia, on votar a la dreta ja no és un tabú, segons han explicat a 3Cat Info Enric Millo, exdelegat del govern espanyol a Catalunya, ara amb càrrec al govern andalús, i Celia Villalobos, exministra del PP.
9: es constata que la dreta pot governar Andalusia i no passa res. Hi havia por a la dreta, no? Els senyoritos, etc. No?
10: Pues los ciudadanos al final deciden que les va mejor con unas políticas del Partido Popular que del Partido Socialista. Han sido 40 años con muchos problemas, con mucha corrupción y ha llegado el momento del cambio.
6: Però els socialistes i els partits de la seva esquerra denuncien la mala gestió del PP i els acusen de desmantellar la sanitat pública.
11: Nos encontramos gente que de verdad confía, de verdad lucha y tiene la esperanza de que por fin hay un cambio y salvemos la sanidad pública y la educación pública aquí en Andalucía.
6: Mentre l'extrema dreta de Vox, que creixia en força a Andalusia ara fa uns mesos, tot apunta que diumenge s'estancarà.
2: El temps. La informació i la previsió de Néstor Gómez.
12: Aquest divendres tornem a parlar d'un canvi de temps, però més que de precipitacions, que també n'esperem, arribarà de la mà de l'aire fred. Una llengua d'aire fred envairà tot el país i provocarà que les temperatures davallin. Ho notarem sobretot de manera més intensa al sector del Pirineu. Per un costat, perquè s'espera que la cota de neu baixi a bona part del Pirineu, la que pugui arribar en forma de neu serà a partir dels 1.400 metres i, en canvi, la Vall d'Aran pot baixar fins als 1.200 metres. Un matí de pluges, una vegada més, cap a les comarques de Girona, sobretot cap al Alt i Baix Empordà, i a la resta del país, cel entre variable o tapat, especialment a la costa. Durant el matí, amb mestralada, amb mestral fort, el que bufarà al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. De cara a aquesta tarda, el que s'espera és que les pluges que poden presentar-se a les comarques de Girona, que poden ser localment intenses a primera hora de la tarda, avancin a mesura que avanci la tarda cap a les comarques de Barcelona, sobretot àrees del prelitoral. Destaquem que aquesta arribada d'aire fred farà que les temperatures es quedin molt curtetes, més pròpies d'un mes de març, màximes que no passaran dels 10 graus a la Vall d'Aran. A la resta del Pirineu no passaran dels 15 i les més altes del país rondaran la xifra dels 22 o 23 graus. Aquest descens de les temperatures i aquest ambient una miqueta més fred tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
13: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.

0: Maria del Mar Bonet presenta L'aigua no cansa, un nou disc de cançons inèdites on la mallorquina barreja poesia i denúncia social. L'àlbum, produït a Mallorca, es presenta en disc de vinil perquè l'autor el considera un format indispensable. L'artista fa servir aquests nou temes per parlar de l'amor, però també per carregar contra la violència masclista o la gestió de la dana. La música de Maria del Mar Bonet vol ser com l'aigua de la cançó, que no cansa i sempre es transforma. Bonet explica el concepte.
1: L'aigua com un element poètic, com un element a usar, literari, com un element amorós, com un element científic, com un element terrible, com un element meravellós, no? Que té les tantes coses com vulguis, no?
0: El disc es presenta en directe el dia 23 de maig al Palau de la Música Catalana a Barcelona. I l'ecosistema digital en català ha exhibit la seva potència aquest dijous en la segona edició dels Premis Crit, la gala celebrada al Teatre Coliseum de Barcelona davant de més de 1.200 professionals ha coronat Laura Grau com la millor creadora de continguts de l'any. La comunicadora reivindica la necessitat de generar continguts que mantinguin un fort compromís social.
2: Crec que es pot posar compromís social en un Get Ready With Me, en un top 5 plans de muntanya. No ho sé, si us agrada córrer, correu al Correllengua, correu a la cursa del Top Manta. Si esteu buscant pis, parleu del preu de l'habitatge. Si parleu d'esport, parleu també del femení. La creació de contingut és un mitjà, no una fi en si mateixa, i per tant ara és més que mai necessari fer-lo un compromís social. Moltes gràcies a tots els que ho feu cada dia.
0: Pel que fa als projectes, la sèrie sobre la llengua Ets i Uts ha obtingut el guardó a millor iniciativa d'indústria i l'espai sobre sexualitat Guarres s'ha endut el premi al millor projecte independent. Els premis impulsats per 3CAT, Accent Obert i l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació també han reconegut, entre d'altres, la campanya del Correllengua agermanat, l'humor del Policlin i la divulgació cultural de Pol Caselles.
3: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: El capellà de la congregació Pare Manyanet del barri de Sant Andreu de Barcelona, que fa 3 anys ja va ser condemnat per tenir fotografies i vídeos pedòfils, torna a seure al banc dels acusats. L'Audiència de Barcelona el jutja per haver agredit, suposadament, un alumne amb discapacitat l'any 2016, quan la víctima tenia 8 anys. Davant el jutge, la víctima ha relatat que el religiós li va fer tocaments i després el va amenaçar que, si ho explicava, el tornaria a agredir. L'acusat, per la seva banda, ha negat els fets i assegura que no coneixia el menor. La fiscalia demana per ell 6 anys de presó. El Ministeri Públic sosté que el capellà va fer servir el seu càrrec de rector per actuar amb superioritat. Més coses, el Departament de Drets Socials ha posat en marxa una prova pilot per facilitar que infants i adolescents que viuen en centres residencials puguin tornar amb la seva família. El projecte combina suport educatiu i treball amb les famílies per reforçar els vincles i millorar el benestar emocional dels joves tutelats. Els professionals implicats rebran formació específica en disciplina positiva i salut emocional. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, assegura que aquest programa forma part del procés de millora de les polítiques de protecció de la infància.
4: Aquest pilot avança en aquesta direcció, amb aquesta intensitat de treball amb les famílies i els menors, amb aquest objectiu de retorn a la família d'origen, de desinstitucionalització, però fer-ho de manera també segura i amb els màxims estàndards de qualitat.
0: El conreu de l'advocat guanya força a les Terres de l'Ebre. L'epicentre se situa al voltant del Canà, a la comarca del Montsià. Ja són una vintena de productors els que hi aposten perquè, entre d'altres, és més rendible que no pas els cítrics. El Canà, Jordi Barranca.
5: El preu que els paguen juntament amb el clima i que l'encara semi-minoritari no té plagues i, per tant, no cal aplicar-li tractaments fitosanitaris són els factors que ho expliquen. David Martínez és un de la vintena de productors.
6: Principalment jo crec que és per una alternativa econòmica. Si tu tens que vendre taronges a 30 cèntims l'any que van cares i pots vendre aguacates a 3 euros l'any que van baratos, encara que la producció d'aguacates sigui una mica menor que la de taronja, és més rendible.
5: Neguen que necessiti gaire aigua i ho diferencien del que ha passat en zones com Andalusia. Sentim l'Ajuntament amb Edith Gallardo, una altra de les productores.
6: Això és mentira. El problema que va haver que a Màlaga, tot això que veus aquí, per exemple, que és tot secà, són garrofers i oliveres, allí van agafar, van arrencar i van plantar aguacates. Llavors què? Se'ls va cap a l'aigua. Si aquí canviessin tots els taronges per aguacates, mos sobraria aigua.
7: Hem incorporat palla d'arròs del Delta i la llana d'ovella per fer que el cicle complet de l'aigua sigui més estable i no hi hagués tanta evapotranspiració.
5: Aquí, a la zona d'Alcanar, ara hi ha unes 20 hectàrees de cultiu que produeixen uns 200.000 quilos anuals, una xifra que pot augmentar fins als 300.000 de cara al futur.
0: I la reposició de tots els arbres de carrers, parcs i jardins que van morir per la sequera no està sent fàcil. El gremi de la jardineria té dificultats per trobar tots els arbres que necessita per replantar els que es van morir per la sequera i els que els demanen pel boom de projectes per envertir ciutats i pobles que s'han finançat amb fons Next Generation. Espècies com ara els lledoners, els aurons o les tipuanes van molt buscats i els vivers no sempre entenen de les mides i les quantitats que s'estan demanant.
3: Esports.
0: Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
8: Nova passa endavant del Girona cap a la permanència, quan només queden dues jornades de Lliga a la primera divisió de futbol. Els gironins han sortit dels llocs de descens després d'empatar a un gol a Montilivi davant de la Reial Societat i ara depenen de si mateixos per salvar-se, tot i que només han sumat 3 punts als últims 18 en joc. En un partit on el Girona se la jugava, el conjunt de Michel Sánchez ha hagut d'anar a remolc, encara que ha desplegat més intensitat i futbol que ha resultat obtingut. Després que Zigankov xutés el pal amb empat a 0, la Reial Societat s'ha avançat al minut 28 fent el 0-1 amb una rematada de cap de John Martín en un córner. Ja a la segona meitat, Estuani, que havia entrat al descans, ha empatat a 1 en rematar al primer toc una centrada lateral per la dreta d'Arnau. L'entrenador del Girona ha assegurat que faran bo aquest punt sumat perquè depenen de si mateixos, considera que han firmat un bon partit i encara més.
9: No puc demanar més als jugadors perquè avui han tingut ànima. És el més important que ha de tenir un jugador i aquesta ànima l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això i estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
8: Aquest dijous també ha jugat al Madrid, que ha derrotat per 2-0 l'Oviedo amb gols de Gonzalo i Bellingham, enmig de xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. I al postpartit, nou embolica que fa fort. Mbappé també ha rebut xiulets després de reaparèixer jugant els últims 20 minuts i han acabat el davanter francès, ha assegurat que estava llest per jugar al Clàssic ja de la setmana passada i també per ser titular aquest dijous mateix.
10: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastrantuono, Vini y Gonzalo. Yo al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en el partido para esperar a ser titular.
8: Mentrestant, el seu entrenador, Álvaro Arbeloa, ha negat en roda de premsa haver dit que Mbappé era el quart davanter de la seva plantilla.
11: Yo no he dicho eso. He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar.
8: Aquest dijous també s'ha jugat a primera al València 1, Rayo Vallecano 1. A la classificació, la zona baixa queda de la següent manera. L'Espanyol és 14è amb 42 punts, els mateixos que l'Osasuna, 13è. Per sota dels blanquiblaus hi ha el Girona, 15è, i l'Alavés, 16è, tots dos amb 40 punts. I més avall venen, amb 39 punts, l'Elx, el Mallorca i el Llevant. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de motor.
3: Trescat Info.
8: Aquest divendres arrenca el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb la disputa dels primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Marc Márquez es perdrà la cita de casa per la doble operació que s'ha sotmès fa uns dies, mentre que Maverick Viñales reapareixerà després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
12: Molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla, però estic convençut de que si reacciona bé aniré bé. No porto un any parat. Òbviament, les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
3: 3CAT Info.
8: Victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB de bàsquet. Els verdinegres han superat els andorrans per 101-79 amb 23 punts i 7 assistències de Ricky Rubio. Ha estat el primer partit sense el pivot Ante Tomic, una baixa que es pot allargar segons el preparador de la penya, Dani Miret.
13: Hem d'entendre ja que el Delante no ho recuperarem aquest any i no serà fàcil que el recuperem a l'inici de la pretemporada vinent. Vull dir, ara mateix és una incògnita.
8: A la classificació, el Joventut es manté sisè i consolida el lloc de play-off i l'Andorra penúltim i en descens. En hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final i els següents marcadors. Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1. Aquest divendres es completaran els quarts amb aquests duels, el Benvibre, Vigues i Riells i el Gijón Palau. També en hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, el Massanet ha renovat el seu tècnic, Jordi García, fins al 2027. Afegirem encara notícies relatives a l'handbol i al ciclisme. En handbol, el Granollers ha comunicat que Antonio García deixarà de ser tècnic assistent del primer equip masculí al final de la temporada i després d'un any a la banqueta després de retirar-se com a jugador. El Giro d'Itàlia, triomf de l'italià Davide Ballerini de l'equip Astana a la sisena etapa de 141 quilòmetres de perfil pla entre Paestum i Nàpols. Ha estat un sprint reduït en uns últims quilòmetres accidentats, en última instància per una caiguda massiva en un tram de Llambordes i poc abans en una rotonda perquè un parell de persones han intentat empènyer els ciclistes amb la cursa llançada. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain segueix amb la malla rosa de líder. Aquest divendres, setena etapa de 245 quilòmetres de muntanya entre Fórmia i el Blockhaus, un port de primera categoria. I afegirem que l'Open de la PGA de Golf, el segon gran eslam de la temporada, i que es disputa a l'estat nord-americà de Pensilvània, el golfista de la Garriga David Puig ha acabat la primera volta amb un cop sobre el par del camp.
3: 3CAT Info.
14: Vida Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia. Avui ens llevem amb 6 graus a Guardiola de Berguedà, 8 graus a Blancafort i 10 a Banyoles. I avui tornem a tenir avisos de pluja a la costa i a la meitat nord del país. I, sobretot, la temperatura anirà cap avall avui. Avui refrescarà de manera notable. I, fins i tot, al Pirineu pot ser que torni la neu. Ho explicarem aquí al matí de Catalunya Ràdio, on avui posem l'accent i comencem posant l'accent amb els pressupostos. Perquè el govern i Esquerra escenificaran la setmana que ve l'acord dels comptes d'aquest any que el Parlament hauria d'aprovar abans de les vacances d'estiu. La clau ha estat el pacte per construir una nova línia de tren, el que es coneix com la línia orbital, i que bàsicament és una línia que ha d'unir les comarques que envolten Barcelona, que envolten el barcelonès, sense passar per Barcelona ciutat.
1: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
0: Aquesta nit el president Illa, en el viatge als Estats Units, a Califòrnia, s'ha mostrat així confiat de poder aprovar els comptes. També ha donat un cop més suport als Mossos d'Esquadra i a la Conselleria d'Interior enmig de la polèmica, que encara cueja, per les infiltracions.
2: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
3: Consellera, vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
2: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí.
0: Potser hauríem de mirar-ho, és el que deia la consellera d'Interior en declaracions a TV3 sobre aquesta ordre, de la qual ella mateixa se n'havia disculpat, d'enviar Mossos d'Esquadra d'incògnit a assemblees de docents. Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Montserrat Tura, que va ser, evidentment, consellera d'Interior del 2003 al 2006, i li preguntarem si això que diu l'actual consellera d'Interior és veritat o no, si és habitual que en els governs anteriors els Mossos s'infiltrin en assemblees de treballadors públics o de moviments socials. Tot això, parlant de docents, avui nou capítol de la vaga de mestres, avui a les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran, i després que el govern i sindicats s'hagin emplaçat a una nova reunió dimarts de la setmana que ve.
4: Esperem la proposta de la conselleria situant en primer lloc la negociació dels salaris i després el desplegament de mesures i recursos per l'escola inclusiva. Si la proposta que ens facin arribar el dilluns no ens satisfà, no assistirem a la mesa de dimarts.
0: És la que explica la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, dient que les negociacions se centren principalment en la millora del salari dels docents. I tot això, mentre aquesta hora a Pequín s'està celebrant l'última trobada entre Donald Trump i Xi Jinping, un viatge oficial del president dels Estats Units, de portes en fora, amb molt bones paraules, molt bona sintonia, insistim, de portes en fora, però amb poqueta concreció.
5: I think that we're going to make a deal and they've agreed they want to buy oil from the United States.
0: Donald Trump ha dit a la cadena de televisió Fox que la Xina sí que vol comprar petroli, que vol comprar avions, que vol comprar soja dels Estats Units, tres dels sectors més importants a l'economia del país, però falta veure com s'acaba traduint tot plegat, sobretot després que ahir Pequín advertís als Estats Units que tot això pot anar-se'n en orris si els Estats Units fan costat a una possible intenció independentista de Taiwan. Més coses. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb el Francesc Sánchez, que és l'advocat d'Oriol Pujol, ara que el judici contra la família ha quedat vist per sentència. I després, a partir de les 10, entrevistarem Salah Jamal. Ell és metge, és escriptor, és historiador, és palestí, fa 60 anys que viu a Barcelona. Acaba de ser reconegut amb la Creu de Sant Jordi i avui, justament, és 15 de maig, és el dia que els palestins commemoren el que anomenen la Nakba, que és el moment en què la immensa majoria de palestins van deixar o van ser expulsats d'Israel després de la creació de l'Estat. Però és que amb ell també parlarem de què significa el gest de Lamine Yamal a la rua del Barça després que el Ministeri de Defensa del govern de Benjamin Netanyahu hagi acusat el davanter del Barça de fomentar l'odi per exhibir aquesta bandera. Ara bé, si parlem d'esports... Aquesta és la xiulada que el Bernabéu feia a Kylian Mbappé quan es deia el nom del jugador francès ahir en el partit amb l'Oviedo. Després, quan va haver-hi el acabat del partit, quan es va acabar el partit, va haver intercanvi de declaracions entre el jugador i el seu tècnic.
6: No ha jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
7: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, pero no sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase.
0: Doncs ja ho tenim. Kylian Mbappé, que diu que el seu entrenador li va dir que no jugava perquè és el quart davanter, i Arbeloa, que diu que de cap de les maneres va dir això. El partit també ens ha deixat la imatge de Florentino Pérez encarant-se amb un aficionat des de la llotja, o els responsables de seguretat del club retirant dues pancartes crítiques amb el president blanc que van aparèixer a la graderia. Avui parlarem, evidentment, sobre Florentino Pérez a l'Àgora, però també en parlarem a l'espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés. I a les 11, el dilema.

0: Arran de la polèmica amb l'Oreja de Van Gogh, ja avui preguntem en el dilema amb la Judit Mascó, l'Elisenda Pineda i també amb la Lara Garcia si hi ha algun límit per criticar les xarxes les actuacions dels cantants en els seus concerts. Això, evidentment, després de les crítiques que s'ha fet, sobretot en el primer concert de Maya Montero amb l'Oreja de Van Gogh, on se li va retreure que havia desafinat. En fi, en parlarem a partir de les 11. Després, a quarts de 12, recomanacions culturals amb la Mariola Cubells, el Bernat de Déu, la Llucia Ramis, el Francesc Soler, la Marta Viana i el Robert Prat. I acabarem, com sempre, amb la llista musical del Lluís Gavaldà i després concurs pendent avui des de la Universitat de Barcelona. Benvinguts aquest divendres, no està malament. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: De moment, però, cop d'ull a la matinada. Amb el Pol Foradada. Què tal, Pol? Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb les màfies que s'apoderen de la gestió il·legal dels residus. És el que destaca avui en portada el Periódico, que diu que la Guàrdia Civil va multar més de 17.000 abocaments il·legals a Espanya el 2025.
0: I a Brussel·les?
2: Amb un avís del canceller alemany, Friedrich Merz, ha avisat que suposarà el fet que Europa s'endeuti més. Tot i que el seu govern ha engegat una inversió militar finançada bàsicament amb deute, Merz ha reclamat al bloc comunitari que controli les despeses.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
2: A banda de la cimera a la Xina que comentaves, el Suprem ha decidit que una píndola per avortar es pot continuar enviant els pacients per correu, després que el tribunal eliminés el dret nacional a avortar i deixés la qüestió en mans dels estats. S'havien establert restriccions a l'enviament d'aquests medicaments. Ara el Suprem ho permet.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Doncs també a banda de la cimera, el país continua exhibint bons resultats econòmics. Els principals grups hotelers, com Milton o Marriott, han assegurat que els ingressos d'aquest any, fins ara, han millorat tant en comparació amb el trimestre anterior com en comparació amb un any enrere.
3: Avui és divendres 15 de maig, ens despertem amb 4 graus a Viella, 8 a Mollà i 14 graus a la ciutat de Tarragona, i amb força núvols arreu de Catalunya, petits ruixats a les comarques de Girona. Avui durant aquest matí s'aniran repetint els ruixats al nord-est, la zona del Maresme també, també a la Vall d'Aran. La cota neu avui al voltant dels 1.400 metres. A la tarda en general hi haurà més clarianes, sobretot a la meitat sud de Catalunya, i en canvi a la meitat nord encara s'aniran repetint aquests ruixats, alguna tempesta. Les temperatures baixes avui no passaran dels 15 a 20 graus. Demà dissabte, temps esplèndid, com a mínim durant el matí, la tarda, algun ruixat al Pirineu Oriental i a la Vall d'Aran, vent, temperatures encara baixes, però lentament es van recuperant durant el cap de setmana, i diumenge sembla que esperem alguns ruixats de tarda, però en general amb més tranquil·litat.
0: Gràcies, Eloi. Són les 6 i 9 minuts avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio. Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. De moment, però, Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia.
0: De moment ens actualitzem. L'acord entre el govern i Esquerra per aprovar els pressupostos de la Generalitat és a tocar. El desllorigador que ho farà possible és la construcció d'una nova línia de tren, aquesta que en diuen l'Orbital, que el govern i el partit d'Oriol Junqueras han de presentar dilluns que ve.
5: El nou corredor està concebut per unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. Costarà 5.200 milions d'euros, que Esquerra vol que assumeixi íntegrament l'Estat, i la idea és que estigui acabada l'any 2040.
0: Marta Corbalan.
6: El mateix dilluns a la tarda, Esquerra ha convocat un Consell Nacional, com us vam avançar ahir, per analitzar si es donen les condicions per avalar els pressupostos. La línia Orbital, concebuda fa més de 20 anys, és el que finalment aplanarà el terreny. Aquesta línia d'unir amb tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Tindrà una longitud de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien trams que ja estan en funcionament. Aquest corredor ferroviari es convertirà, doncs, en el desllorigador dels pressupostos després que el primer intent per negociar-los el mes de març descarrilés davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF. Marta Corbalan per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentre s'encarrila aquest acord pels pressupostos, Junts pressiona Esquerra perquè freni la negociació.
7: Si no ho fan, els de Puigdemont creuen que el partit de Junqueras serà corresponsable de totes les crisis que esquitxen el govern, com les infiltracions de Mossos o les vagues de docents. Són declaracions del portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, en una entrevista a l'Hemicicle de 3 Catinfo, que podreu sentir íntegre aquest vespre.
8: Si ells doncs no rectifiquen i no deixen de negociar aquests pressupostos amb el govern català, doncs ho sento molt, però estan sent còmplices, per exemple, exemple de la infiltració dels Mossos en les assemblees de docents.
0: Amb l'acord pel tren orbital encarrilat, el president Salvador Illa confia que Esquerra, diu, complirà la seva paraula per aprovar els pressupostos abans de l'estiu.
5: Illa està seguint la recta final de la negociació amb els republicans des de Califòrnia, on avui farà l'última parada a Los Angeles.
0: Anem, doncs, a Califòrnia. Enviat especial a Sacramento, Albert Prat.
4: El president marca distància amb la negociació dels pressupostos i des d'aquí, des de Califòrnia, evita sortir del guió per no fer cap pas en fals.
9: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
4: Això sí, està convençut que ni les vagues de mestres ni la reunió de dimarts interferiran en les converses amb Esquerra.
9: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
4: Des de Sacramento, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I d'altra banda, ja que parlem de visites, ja que parlem de reunions, continua sent notícia la trobada del president dels Estats Units, Donald Trump, amb el president xinès Xi Jinping. N'han mantingut una altra abans que Trump acabi el seu viatge oficial a la capital xinesa. Pequín, Francesc Canals.
10: Donald Trump tanca avui aquesta visita a la Xina amb una nova reunió amb Xi Jinping, aquest cop a la residència oficial dels dirigents xinesos. Una cimera amb més bones paraules que concreció sobre les diferències de fons que subsisteixen. El Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu avui en un comunicat que tots dos mandataris han assolit nous consensos, sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, de Taiwan. En tot cas, afegeix que les trobades han servit per aprofundir en l'entesa i la confiança mútues. Per la seva banda, Donald Trump ha declarat a la Fox que Pequín s'ha compromès a deixar d'armar l'Iran, cadascú en el seu relat. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta cita internacional és el que s'endú el protagonisme en pràcticament tots els mitjans, però també hem de destacar que Vladimir Putin, a les últimes hores, s'ha carnissat especialment amb Ucraïna. Rússia ha fet un dels atacs més massius des de l'inici de la guerra.
7: En dos dies ha llançat més de 1.500 drons i una cinquantena de míssils. Kíev ha destruït un edifici sencer i ha provocat una quinzena de morts.
0: Moscou, Cristina Solies.
11: Kíev ha declarat avui dia de dol per la tragèdia i la fiscalia ucraïnesa ho investiga com un crim de guerra per part dels militars russos. El president Volodymyr Zelensky ho ha qualificat de tàctica terrorista deliberada i assegura que ja pensen com hi reaccionaran.
12: Hem analitzat quina resposta donarem a aquest atac de dos dies. El nivell de la nostra defensa aèria i de drons abatuts és força alt, del 93%, però, per descomptat, ha de ser més alt.
11: Zelensky denuncia que Putin ha fet servir l'alto al foc per acumular drons i míssils i llançar-los tots de cop. El president rus va prometre un bombardeig de represàlia si Ucraïna atacava dissabte passat la plaça Roja i, malgrat que no ho va fer, la revenja ha arribat igual. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentre això passa, representants del Líban i d'Israel reprenen les negociacions de pau a Washington.
5: Ho fan poc abans que s'acabi l'alto el foc que van acordar les dues parts i que, de fet, Israel no ha respectat ni tampoc Hezbollah. Des de l'entrada en vigor d'aquesta treva, el 16 d'abril, l'exèrcit israelí ha matat un centenar de persones. La milícia xiïta, que no reconeix aquesta treva, també ha anunciat atacs contra les tropes de Tel Aviv, tant al sud del Líban com al nord d'Israel.
0: I encara parlant de l'Orient Mitjà, Fatah, que és el partit polític que vertebra l'autoritat nacional palestina, celebra des d'ahir un congrés per renovar la direcció. És la primera vegada que això passa en 10 anys.
7: La convenció, que durarà 3 dies, servirà per veure qui és el millor candidat per succeir el president palestí Mahmoud Abbas en un futur.
0: Anem a Ramallah, Jordi Brascó.
13: Oficialment, el congrés de Fatah ha de servir per escollir els nous membres del comitè central, però molts creuen que aquí comença la cursa per succeir Mahmoud Abbas, l'actual líder que ja té 90 anys. En aquest context ha aparegut el seu fill, Yasser Abbas, a qui els rivals, com Jibril Rajoub, avisen.
14: Som un sistema nacional i revolucionari. No ens governa una família.
13: Rajoub, actual president de la Federació Palestina de Futbol, és un dels candidats més populars, especialment després d'haver negat la salutació al seu homòleg israelià durant l'últim congrés de la FIFA. Des de Ramallah, Jordi Berescó, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara parlant d'aquesta qüestió, el ministre de Defensa israelià, el ministre del govern de Benjamin Netanyahu, acusa Lamine Yamal de fomentar l'odi.
5: El ministre ha piulat el seu compte d'X que amb l'exhibició de la bandera palestina el jugador del Barça ha triat l'opció d'incitar contra Israel mentre els soldats israelians combaten una organització terrorista. Aquesta crítica hi ha resposta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha dit també a X que els que consideren que onejar una bandera d'un estat és incitar a l'odi o bé han perdut el seny o han quedat secs per la seva ignomínia. Sánchez afegeix que el jugador del Barça només ha expressat la seva solidaritat amb Palestina.
0: I l'altre tema de les últimes hores. El Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve. Això després que la taula sectorial d'ahir acabés sense acord.
7: Els sindicats convocants de les vagues reclamen abans de dilluns una proposta salarial concreta, que continua sent el principal escull.
0: Maria Costa.
15: Les dues parts han fet passos endavant pel que fa a l'escola inclusiva, però la millora salarial continua enrocada. Els sindicats avisen que només assistiran a la propera reunió si dilluns el govern els fa arribar una proposta concreta salarial. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament, i Andreu Montbrú, un dels portaveus de l'USTEC.
16: Nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar doncs, a un major consens.
17: Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot, que permetin afegir elements a l'acord que es va signar al març.
15: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això mentre la CGT ha portat als tribunals la Conselleria d'Interior per les infiltracions de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents, Toni Fortesa.
18: La CGT considera que es van vulnerar drets fonamentals com el de reunió i de vaga. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha posat en dubte que l'actuació policial fos inèdita i ha assegurat que va ser un error fruit de la inèrcia. Laura Gené, la secretària general d'Ensenyament de la CGT.
19: La mateixa consellera d'Interior va explicitar que era un error per la inèrcia i això ens preocupa moltíssim. No? Estem molt alerta per si arriba a l'extrema dreta, perquè és com un PSC així, gairebé que l'extrema dreta ja la tenim governant.
18: El Digital La Directa assegura en un article que, segons documentació interna dels Mossos, s'han espiat reiteradament assemblees sindicals i polítiques, com a mínim, durant dues dècades. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i dos minuts de set. Avui també és l'últim dia de campanya per les eleccions andaluses, les eleccions d'aquest diumenge. El PP i el PSOE continuen volcats a mobilitzar els seus electors.
5: El PP té a tocar la majoria absoluta per no dependre de Vox, mentre que el PSOE, amb Maria Jesús Montero de candidata, intenta evitar un fracàs que arrossegui Pedro Sánchez.
0: Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
20: El de diumenge pot ser el pitjor resultat de la història del PSOE Andalusia, on va governar quasi 40 anys. Pedro Sánchez tancarà avui campanya a Sevilla amb Maria Jesús Montero, que demana un vot de confiança als socialistes desmobilitzats.
21: Que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
20: Però el Partit Popular ho té tot de cara per a diumenge. Juanma Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta, vol tornar a governar sense Vox i Feijóo demana no confiar-se.
22: Un voto es governar con dignidad o governar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita el lío.
20: Moreno, Bonilla i Feijóo tancaran campanya per separat. El candidat del PP s'ha desmarcat de la direcció del partit per evitar que el penalitzin els últims pactes amb l'extrema dreta. Des de Sevilla, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I més notícies ara mateix amb el Marc Jurado, la Lara García i l'Àlex Bosch. Què tal? Molt bon dia.
23: Bon dia.
0: I ha quedat vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Pujol, acusats de fer créixer la fortuna a Andorra a través de la corrupció política.
24: El primogènit s'enfronta a la petició de pena més elevada, 29 anys de presó. Per la resta de germans, oscil·la entre els 8 i els 14 anys.
0: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
25: Bueno, pues, vista para sentencia.
26: Enrere queden una quarantena de sessions i el testimoni de més de 200 persones, la majoria de les quals ho han fet per videoconferència. Cap dels processats ha fet ús del dret a la paraula final. Ni els Pujol, ni Mercè Gironès, exdona del primogènit, ni els nou empresaris jutjats. Per les defenses, el cas és un muntatge polític contra la família Pujol, mentre que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat parlen d'un cas important de corrupció política. La sentència, segons fonts del tribunal, podria arribar abans de l'agost. Des de Sant Fernando de Henares, Maria Núria Rebella, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara mateix passen 4 minuts d'un quart de set. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Avui és 15 de maig i avui fa exactament 15 anys que va esclatar el 15M.
27: Votem els i les que estem a favor de seguir acampant.
0: Aquelles mobilitzacions, aquelles acampades que van sacsejar el mapa sociopolític d'Espanya.
28: El 15M va aglutinar protestes de diferents àmbits, des de col·lectius feministes i moviments antiglobalització fins a plataformes en defensa de l'habitatge. Les repercussions d'aquelles protestes massives encara són vives avui dia, però l'espai polític que en va sorgir està en hores baixes. Una de les protagonistes d'aquella revolta va ser l'exalcaldessa Ada Colau, que en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio ha vist paral·lelismes entre aquell moviment i l'actual, tot i que fa aquest advertiment.
29: No crec que haguem de replicar un 15M.
1: problema, perquè crec que cada moment històric té la seva mobilització, però tornarà a haver-hi un moment de protesta, perquè malauradament el món va com va, no? I ara estem amb aquesta onada reaccionària, per tant, tornarà a haver-hi un context de protesta, i jo crec que en aquell moment hi ha moltes coses en les que es podem inspirar, no?, per poder tornar a propiciar canvis i transformacions.
28: Els experts alerten que el malestar social creixent d'ara l'estan capitalitzant en gran mesura els partits d'extrema dreta.
0: Un malestar social que té molt a veure amb les condicions econòmiques, i sobre això, una altra novetat de les últimes hores és que a partir de l'1 de juny l'IVA de l'electricitat i del gas natural tornarà a ser del 21%.
2: El govern espanyol l'havia reduït al 10% per compensar l'impacte de la guerra a l'Iran en l'encariment de l'energia. L'executiu posa fi a aquesta rebaixa després que l'IPC de l'abril reflecteixi una lleugera moderació dels preus per l'abaratiment de la factura de la llum. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
3: Están funcionando las políticas que han permitido tener, en este caso, una mayor estabilidad y una mayor soberanía energética que nos protege y habilita a que la electricidad sea más barata incluso en este contexto de guerra, por lo tanto habilita a que se desactiven esas medidas que teníamos en marcha también para proteger en el marco de la electricidad y del gas.
2: L'executiu, però, manté les bonificacions a la gasolina i al gasoil almenys fins al 30 de juny. L'INE ha confirmat que la inflació espanyola s'ha situat en el 3,2% i la catalana en el 3%.
0: I encara parlant de qüestions econòmiques, es prepara una altra vaga a Rodalies. Això ho ha pogut saber Catalunya Ràdio.
24: La vaga la convocaran els sindicats UGT i Comissions Obreres, segurament per finals d'aquest mes de maig o bé principis de juny. Aquests sindicats reclamen que hi hagi més personal, sobretot interventors, perquè asseguren que quedaran vacants amb els processos de mobilitat que ha obert la companyia. Francisco Cárdenas és el responsable de la UGT a Renfe.
4: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren, y con los números que se han hecho, con las movilidades tanto geográficas como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, más ni la mitad, digamos.
24: Els sindicats també reclamen més seguretat perquè a Catalunya registren més agressions que a tota la xarxa ferroviària espanyola. Una altra reivindicació és el cobrament del petit percentatge que tenen els interventors i el personal de taquilles per bitllet venut. Resulta que, amb els 3 mesos i mig de gratuïtat del servei, la companyia s'ha negat a pagar-los aquest complement.
0: I atenció amb això, rècord de sancions d'inspecció de treball a Catalunya. L'any passat va imposar multes per valor de 53 milions.
28: Inspecció de treball va detectar més de 14.000 infraccions, moltes de les quals relacionades amb el temps de descans dels treballadors, l'abús d'hores extraordinàries i també en matèria d'estrangeria i seguretat social. Gairebé la meitat de les actuacions del 2025 van ser per revisar que les empreses complien la normativa de seguretat laboral, ja que els errors en aquesta matèria és el motiu que provoca més accidents a la feina. Inspecció de Treball també ha confirmat que ja estan verificant que totes les empreses que treballen a l'aire lliure tenen activitats els protocols contra la calor.
0: I un parell de coses més. Glovo acomiadarà finalment 91 treballadors de Catalunya, bàsicament de l'àrea metropolitana i les zones de la costa.
24: En canvi, a la ciutat de Barcelona, la plataforma de repartiment de menjar a domicili ha decidit mantenir tot el personal. La xifra que s'ha fet pública és inferior a la que s'havia posat sobre la taula inicialment. L'acord amb els sindicats ha salvat una 50ena de llocs de treball. Glovo, que té 11.000 empleats en plantilla, acomiadarà 436 treballadors a tot l'estat i pagarà 37 dies per any treballat a la majoria dels acomiadats.
0: I l'altre, Louis Vuitton, es ven la firma de moda Marc Jacobs.
2: El grup de luxe francès LVMH ha arribat a un acord de venda amb una empresa gestora de marques anomenada BHP Global i el grup G3. Tot i que no n'ha transcendit la xifra de l'operació, els mitjans especialitzats la valoren en uns 850 milions de dòlars. La venda posa fi a gairebé 30 anys de la vinculació entre LVMH i la marca nord-americana, fundada pel dissenyador Marc Jacobs. Jacobs continuarà com a director creatiu de la nova etapa de la marca. L'operació arriba en un context de desacceleració del mercat del luxe, marcat per la caiguda del turisme i menys despesa en regions clau, com el Golf Pèrsic. Amb aquest moviment, l'empresa propietària de Louis Vuitton reforça la seva estratègia de concentrar-se en les marques més rendibles del grup.
0: I ara tres titulars de Cultura, tres cançons. Marta Viana, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Avui arrenca el Festival Embassat de Sabadell. Fins diumenge hi passaran una trentena d'artistes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Comboi, el Petit de Galeril, Mishima, Alosa, Filles de Cassandra, Grego Tecno o els britànics Bob Dylan, que van ser, recordem, censurats per haver cridat consignes contra l'exèrcit israelià al Festival de Glastonbury.
1: La segona.

0: Sopa de Cabra comença a rasmatàs avui la gira per celebrar els 40 anys. Ho faran amb un doble concert, com dèiem, avui i demà, amb totes les entrades venudes. Després els podreu veure als festivals de Portaferrada, Camins Manresa, Terramar de Sitges o el Pau Paterres a Targa.
1: I la tercera. Diumenge.

0: I els Catarres anuncien gira l'estiu per tot el país coincidint amb el llançament del seu últim tema, es diu Diumenge sense drama. Són més de 50 concerts i faran parada a festivals com el Canet Rock, el Pirata Beach Festival, el Festivalat o lo Riu Sona. Abans, però, actuaran demà a la festa dels 150 anys d'Estrella Damm a Barcelona.
1: Gràcies, Marta. Anem als esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: El Girona suma un punt davant la Reial Societat que el fa sortir, almenys de manera provisional, de la zona de descens.
3: Sí, però és un punt insuficient per poder-se garantir la permanència. Faltant dues jornades pel final, els gironins han sumat 3 punts dels últims 18, empat a 1 amb la Reial Societat, gràcies a un gol d'Estuani, que va tornar a ser decisiu en un bon partit del Girona. Mitchell, el tècnic de l'equip.
4: No puc demanar més als jugadors, perquè avui han tingut ànima. És el més important que ha de tenir un jugador, i aquesta ànima l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això, i estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
1: El Bernabéu, mentrestant, ho dèiem abans, rep Kylian Mbappé amb xiulets en la victòria per 2-0 del Madrid davant de l'Oviedo.
3: Mbappé va jugar els últims 20 minuts, va entrar al camp enmig d'una sonora xiulada. El davanter, que va prendre la decisió de comparèixer a la zona mixta, desafia Arbeloa amb aquestes declaracions.
5: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Yo al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en los partidos para esperar ser titular.
3: Arbeloa nega que Mbappé sigui el quart davanter de l'equip.
6: Yo no he dicho eso. He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar.
3: També hi va haver pancartes contra Florentino que van ser retirades.
7: Florentino, vete ya, quita la pancarta aquí, mira. ¡Fuera! ¡Esa es la libertad de expresión del club! ¡Fuera ya! ¡Fuera! Sinvergüenzas!
3: Jugat a primera divisió, València 1, Rayo Vallecano 1. Arrenca també el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb la disputa dels primers entrenaments.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz. Bon dia, Joel.
8: Bon dia. Avui, 15 de maig, no se m'acut millor motiu per llevar-se que celebrar. I qui diu celebrar diu simplement recordar que justament avui fa 15 anys del 15M. El temps passa rapidíssim i suposo que 15 anys ja són prous per mirar, aviam, què n'ha quedat de tot allò. I em corregireu si m'equivoco, però tenint en compte les aspiracions inicials, que si no recordo malament eren derrocar el règim del 78, enfortir la socialdemocràcia i regenerar la política espanyola, acabant amb el bipartidisme, jo diria que ja es pot parlar de fracàs. El règim del 78 segueix igual, si no més fort que mai, l'estat del benestar més dèbil que mai, i hores d'ara l'únic partit que realment amenaça el bipartidisme a Espanya és Vox. Del partit sorgit directament d'aquell 15M, Podemos i els seus posteriors succedanis, 15 anys després ja ha quedat clar que han servit per poca cosa més que fer de vegades de crossa i a vegades de maquillatge d'un PSOE que segueix també sent el de sempre.

0: Repassem els titulars d'aquest divendres amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. El govern i Esquerra escenificaran l'acord de pressupostos la setmana que ve.
1: S'aixellaran dilluns l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana i hauria desbloquejat el sí dels republicans aquesta mesura. Salvador Illa des de Califòrnia.
2: Nosaltres tenim un acord molt important de 2.000 milions d'euros d'inversió, curs de 4 anys. Jo crec que hem d'enfocar-nos en complir aquest acord i a partir d'aquí nosaltres tenim mà estesa permanentment.
0: I aquesta matinada, nova trobada entre Donald Trump i Xi Jinping.
3: Que arriba després que Trump hagi dit que el seu homòleg xinès s'ha ofert ajudar a resoldre el conflicte amb l'Iran.
4: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda li agradaria ajudar. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa, m'agradaria ajudar.
3: I que així, al seu torn, l'hagi avisat que Taiwan és una línia vermella.
0: Mentre Educació i els sindicats, els sindicats que van rebutjar l'acord amb l'executiu, s'emplacen a negociar la setmana que ve, la CGT porta als tribunals interior per la infiltració de Mossos en una assemblea.
1: I avui els docents es mobilitzen a les comarques de Lleida, a l'Alt Pirineu i a l'Aran.
0: Avui en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb qui va ser consellera d'Interior, Montserrat Tura, després que l'actual titular del departament assegurés que molt probablement en governs anteriors també hi havia hagut infiltracions. En fi, d'altra banda, avui és l'últim dia de campanya electoral per les eleccions andaluses de diumenge.
3: El PP es fixa a assolir la majoria absoluta i el PSOE evita un fracàs que qüestioni Sánchez. Sentim el popular Juanma Moreno i la socialista María Jesús Montero.
5: De la mano, cada uno y cada una de otros compañeros, formaremos esa ola que va a dar una sorpresa. Y la sorpresa es que vamos a ganar las elecciones y lo vamos a hacer con alegría. ¡A por ello!
6: Ponernos delante de todos siendo los number one. Ya está bien que el sur esté abajo y el norte arriba. Les vamos a dar la vuelta. El sur es el uno y los demás que vayan detrás.
0: I ha quedat vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Pujol.
1: El primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, s'enfronta a la petició de pena més elevada, 29 anys de presó.
0: I es prepara, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, una altra vaga a Rodalies.
3: Seria a finals de juny, convocada per la UGT i Comissions Obreres per reclamar més personal, sobretot interventors, Francisco Cárdenas, de la UGT.
7: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren y con los números que se han hecho, con las movilidades, es imposible, pero imposible, más ni la mitad, digamos.
0: I científics catalans desenvolupen una molècula que podria revolucionar el tractament de la celiaquia.
1: És capaç de descompondre el gluten a l'estómac abans que provoqui inflamació. Francisco José Pérez Cano, investigador.
8: Era capaç de manifestar menys d'aquestes afectacions. No? Tenia menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
0: I el Festival de Canes?
3: Aquesta ha estat l'ovació que ha rebut viva la pel·lícula d'Aina Clotet. Us ho expliquem d'aquí uns minuts.
0: De moment, però, el que fem és repassar la premsa i les portades. Marc Forada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Dos noms propis que trobem a pràcticament totes les portades.
9: Sí, els de Xi Jinping i Donald Trump. Xi, que, segons La Vanguardia, sedueix Trump amb negocis i l'adverteix sobre Taiwan. De fet, d'aquesta qüestió, la de Taiwan, en depèn la relació entre tots dos, segons ha avisat Xi. Ho diu El País, segons el periòdico, han exhibit sintonia. L'Ara té la portada més diferent de totes, monotemàtica i visualment divergent de la resta. Hi veiem dibuixat un laberint, persones de diversos països dibuixades també, passant per diverses vicissituds, al mig dos carnets on es llegeix estrangers i el titular, l'immigrant, el seu laberint. De fet, avui tot el diari està il·lustrat amb dibuixos de fons del còmic de la Generalitat. Altres temes de portada, la vaga de mestres i professors, que avui continua a les comarques de Lleida. La Vanguardia explica que la Generalitat veu marge per millorar les condicions laborals dels docents i El Mundo fa l'última entrevista de campanya al candidat del PP a la Junta d'Andalusia. Juanma Moreno sosté que una majoria andalusia donarà la centralitat al canvi a Espanya.
0: Tot això en aquest divendres, un dia en què Sant Hilari Sacalm es desperten ara mateix amb 6 graus i al migdia no passaran dels 12, i han dit que avui baixen bastant les temperatures, en posta ara mateix hi ha 15 graus amb una màxima prevista de 21. Avui s'espera, doncs, un dia fred, ennuvolat i fins i tot amb alguns ruixats i tempestes. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
10: Bon dia. Sí, avui els ruixats cauran a les comarques de Girona, de Barcelona, el Pirineu i el Prepirineu, també amb alguna tempesta i amb neu al Pirineu a partir d'uns 1.400 metres. Totes aquestes precipitacions seran més probables a la tarda i a la meitat sud farà vent i s'obriran algunes clarianes. Demà dissabte farà més sol en general a tot arreu, excepte a la Vall d'Aran i al Pirineu Oriental, encara podrien quedar aquí alguns ruixats, i diumenge a la tarda tornarà a créixer nuvolades amb algunes precipitacions de tarda.
0: I coincidint amb el Festival de Poesia que es fa aquests dies a Barcelona, el comentari del dia del Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. D'entre tota la informació cultural que es fa i es desfà, la poesia no acostuma a treure gaire el nas als nostres mitjans. Això és molt injust, sobretot tenint en compte que aquest, per sort o per desgràcia, és un país de versaires. Fa pocs dies celebràrem els 20 anys de La Breu, una editorial fantàstica que ha convertit els recitals de poesia en un fenomen cultural de primer ordre als Països Catalans. Dic tot això per posar de relleu el Festival Internacional de Poesia que va presentar-se ahir a Barcelona. Comissariat per l'Anna Nagual i Manuel Forcano, el festival ja du 41 edicions, que es diu aviat, i compta amb una nòmina d'autors de tot el món que és una meravella. La poesia es té com a gènere minoritari, però any rere any aquest festival omple de lectors el Palau de la Música. Consulteu-ne el programa, que val la pena, i a banda de llegir novel·les i en el teatre, feu-me el favor de pensar en els nostres poetes.

0: i el seu gran èxit Jo vull ser rei. I és que tal dia com avui, un 15 de maig, però de l'any 2022, no sé si recordeu que Espanya, la plataforma Consulta Popular Monarquia o República, va desplegar 724 punts de votació per diferents punts del país i també 15 ciutats estrangeres per dur a terme una enquesta sobre monarquia o república. En total van votar 81.617 persones amb 76.106 vots a favor de la república, 4.731 a favor de la monarquia i 708 vots nuls o en blanc.
1: Aquest van ser els resultats.
0: Sí,
1: I els matiners d'aquest matí? Avui, algú més t'ha tirat els tejos?
0: Avui, pobre, hem tirat un ganivet o un gall, pràcticament. Us ho explico. Ja sabeu que l'Eloi Cordomí viu a la muntanya.
1: Sí.
0: I a la muntanya té cabres, gallines i un gall que li està portant problemes.
2: Aviat hi haurà un assassinat.
0: Les gallines
3: ui,
0: que van...
3: Què dius? Bueno!
2: Un gall.
3: Ah, ja vas parlar-nos d'aquest gall.
0: És que mates el gall.
2: Sí. Home, és el gall violador i assetjador. Vull dir que...
0: Eloi, per favor!
2: De fet, té una esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
0: A veure, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
2: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
0: Però el mataràs tu?
2: La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
0: Un gall. Família d'acollida.
1: Sí, exacte. No, a mi m'ha agradat més el tema família d'acollida d'un gall.
0: No sortim d'aquí.
1: Va, tot això quan són festes a on?
0: Mira, va, avui un parell de festes majors. Festa major a Rubió, a l'Anoia, a les 9 de la nit hi haurà concert de Black Ladies a la plaça de l'Ajuntament. A més, hi haurà beguda i menjar amb la food truck al Fornet Vermell. I també hi ha festa major a Bellcaire d'Urgell. A 6:45 de la tarda hi haurà el pregó de festa major a càrrec de l'Associació de Dones Isabelina. Serà a la sala d'actes de l'Ajuntament i a les 11 de la nit hi haurà correfoc a la plaça major al grup de Diables Bèsties Ferèstegues de Balaguer. I a mitjanit, nit jove, m'encanta això, de DJs al pavelló poliesportiu municipal amb DJ Ramos, TGSN i Trunk.
1: Trunk.
0: Que no Trump.
1: No fotis, eh? Imagina't.
0: No em sorprendria, no em sorprendria.
1: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
3: Doncs, evidentment, un dia més hem de parlar del Madrid, aquesta vegada amb la pica baralla d'entre Mbappé i l'entrenador Bellingham.
4: No ha jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
5: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, pero no. No sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros, ni le he dicho semejante frase.
3: A les xarxes la gent demana que aquest circ, que és com qualifiquen tot el que està passant al Madrid, no s'acabi mai.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de la Valèria. Necessitava renovar el DNI per fer uns tràmits relatius a l'herència de la seva mare, però ha tingut moltes dificultats per trobar una cita prèvia en una comissaria. De fet, actualment el temps d'espera per aconseguir-ne una pot arribar als 2 mesos.
8: Vaig veure que està tot col·lapsat i, clar, aquí va ser com pànic perquè jo estic ara mateix fent uns tràmits amb el notari, haig d'agafar bitllets per marxar aquest estiu i coses també del dia a dia.
7: La resposta de la Policia Nacional és que l'increment de temps d'espera és habitual quan s'acosten els mesos d'estiu, perquè el gruix de gent que necessita tenir el DNI renovat és més elevat. També ho atribueixen a la campanya de la renda, ja que és necessari tenir la documentació actualitzada. La policia insta la ciutadania a no esperar-se a última hora per fer el tràmit.
6: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: Fa bo i la brasa ja està encesa. A bon preu i esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes o una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A bon preu i esclat trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.
11: Bon dia, com esteu? A aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Aquest matí el preu del petroli repica lleugerament, puja un 1% i el barril de Brent costa més de $107. Això es trasllada a les borses asiàtiques, que a aquesta hora registren pèrdues. El principal índex de Seul perd un 4%, el de Tòquio prop d'un 2% i el de Seul un 1%. A Europa, ahir les borses van tancar la jornada amb pujades a l'espera de conèixer noves conseqüències geopolítiques de la trobada entre Donald Trump i Xi Jinping. L'IBEX ha sumat un 0,87% i avui obrirà des dels 17.800 punts. A Wall Street, els inversors veuen positiva la reunió a la Xina i estan satisfets amb els bons resultats de les tecnològiques. Ahir els indicadors

0: tanca en verd. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Els matins del cap de setmana, el suplement...
3: A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
4: Crec que no vindran aquest cop, eh?
3: Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
4: Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de lluna i aquí s'han inventat coses. Però el del sol, ells tenen explicació per un munt de coses i el del sol ells l'expliquen, sí, sí.
2: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
4: En fi, Roger, és una cosa... Bueno, és increïble.
5: El Matí de Catalunya Ràdio.
6: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
2: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
6: I comencem per l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos de la Generalitat, que és a tocar.
7: Sí, el desllorigador és la construcció d'una nova línia de tren, l'Orbital, que el govern i el partit d'Oriol Junqueras presentaran dilluns. Aquesta línia d'Uni, Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès sense passar per Barcelona. Costarà 5.200 milions d'euros i està prevista per al 2040. Els republicans volen que assumeixi íntegrament l'estat al cos. Salvador Illa, des del seu viatge als Estats Units, deia això.
8: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció. En matèria de pressupostos, l'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
7: Una illa que ho deslligava de les vagues d'educació, tot plegat després que el març Esquerra desbloquegés els pressupostos davant la negativa del govern espanyol a cedir la gestió de l'IRPF. Mentrestant, Junts reclama als republicans frenar-ho. Salvador Vergés, portaveu del partit al Parlament.
9: Si ells doncs no rectifiquen i no deixen de negociar aquests pressupostos amb el govern català, doncs ho sento molt, però estan sent còmplices, per exemple, de la infiltració dels Mossos en les assemblees de docents.
7: Salvador Vergés n'ha parlat en una entrevista a l'Hemicicle de 3cat Info que podreu sentir íntegra aquest vespre.
6: I en aquest escenari, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la UGT i Comissions Obreres prepara una vaga a Rodalies.
7: Seria a final d'aquest maig o principis de juny, reclamen més seguretat i més personal, sobretot interventors. Francisco Cárdenas és el responsable de la UGT a Renfe.
10: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren y con los números que se han hecho, con las movilidades, tanto geográfica como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, más ni la mitad, digamos.
6: Aquesta matinada ens deixa una altra trobada entre Donald Trump i Xi Jinping.
7: És ja en el tram final del viatge de Trump a la Xina. El president nord-americà diu que estan a punt de tenir un acord a mantenir l'Iran lluny de les armes nuclears i que l'estret es reobri.
11: Hem acordat que les relacions entre la Xina i els Estats Units són la relació bilateral més important del món actual i només es poden millorar, no danyar.
12: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda li agradaria ajudar. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit si puc fer alguna cosa m'agradaria ajudar.
7: En clau interna, el Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu que han assolit uns nous consensos, però que Taiwan segueix sent línia vermella.
6: I aquí nova jornada de vagues a l'educació, avui a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran.
7: Dimarts hi haurà una nova reunió a la taula sectorial, després que ahir va servir per acostar posicions en termes de l'escola inclusiva, però no en temes de sou. Sentim el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, i el representant del sindicat USTEC, Andreu Mumbrú.
13: Nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar doncs, a un major consens.
14: Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot, que permetin afegir elements a l'acord que es va signar al març.
7: Els sindicats majoritaris, de fet, avisen que no hi aniran si el govern no els fa arribar dilluns una proposta concreta sobre els salaris.
6: I a tot això, la CGT ha portat als tribunals les infiltracions de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents a Barcelona.
7: Això deia ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon, a TV3.
15: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser, de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
16: Consellera, sí. Vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
15: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí.
6: Avui en parlarem amb Montserrat Tura, que va ser consellera d'Interior del 2003 al 2006. Més notícies: científics de la Universitat de Barcelona, de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona i de l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària han desenvolupat una molècula que podria revolucionar el tractament de la celiaquia.
7: La nova substància és capaç de descompondre el gluten a l'estómac abans que provoqui la inflamació.
6: Cèlia Forment.
17: Fins ara, l'única opció per a les persones celíaques era seguir una dieta estricta sense gluten. Francisco Pérez Cano, director de l'INSA, explica que les primeres proves en ratolins han demostrat...
18: Era capaç de manifestar menys d'aquestes afectacions. No? Tenien menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
17: Si la molècula supera les proves de seguretat i acaba funcionant també en humans, podria arribar al mercat en forma de suplement per la celiaquia d'aquí 2 o 3 anys. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Diverses entitats reclamen que el tren que arribi a la T1 de l'aeroport del Prat sigui una línia de rodalies.
7: Denuncien que el tren especial que s'ha previst col·lapsarà els túnels i es quedarà només a Barcelona.
6: Joan Garcia.
19: Plataformes d'usuaris, entitats veïnals i ecologistes i sindicats consideren que afegir 8 trens cada hora a la línia de Passeig de Gràcia reduirà la fiabilitat de tota la xarxa. En canvi, veurien bé que fos l'R2 Nord o més endavant l'R4 Nord la que arribés a la T1. Carles García Ureta, vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
20: Però que no volem de cap manera és que sigui un servei premium, que sigui un servei només per turistes i només per anar a l'aeroport, sinó que ha d'anar molt més enllà.
19: Des de Barcelona, Joan García, pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Torna al banc dels acusats el capellà de la congregació Pare Manyanet del barri de Sant Andreu de Barcelona, condemnat fa 3 anys per tenir material pedòfil.
7: L'Audiència de Barcelona el jutja ara per suposadament haver agredit el 2016 un alumne amb discapacitat quan tenia només 8 anys. La víctima ha relatat davant del jutge que el religiós li va fer tocaments i després el va amenaçar que, si ho explicava, el tornaria a agredir. L'acusat, per la seva banda, ha negat els fets i assegura que no coneixia el menor. La fiscalia demana per al capellà 6 anys de presó. El Ministeri Públic sosté que fa fer servir el seu càrrec de rector per actuar amb superioritat.
6: I el Departament de Drets Socials ha posat en marxa una prova pilot per facilitar que infants i adolescents que viuen a centres residencials puguin tornar amb la seva família.
7: El projecte combina suport educatiu i treball amb les famílies per reforçar els vincles i millorar el benestar emocional dels joves tutelats. Els professionals implicats rebran formació específica en disciplina positiva i salut emocional. Mònica Martínez Bravo, consellera de Drets Socials i Inclusió.
21: Aquest pilot avança en aquesta direcció, amb aquesta intensitat de treball amb les famílies i els menors, amb aquest objectiu de retorn a la família d'origen, de desinstitucionalització, però fer-ho de manera també segura i amb els màxims estàndards de qualitat.
7: La iniciativa ja funciona a 3 centres residencials d'acció educativa, Collbató, Badalona i Sant Pere de Ribàs. La intenció del govern és estendre-ho a altres centres.
6: I la crònica cultural avui la comencem amb una ovació. És la que ha rebut Viva, la pel·lícula d'Aina Clotet, al Festival de Cannes, Marta Viana.
22: Però ahir no només es va sentir parlar català la Setmana de la Crítica, sinó també la secció oficial, fora de competició, això sí, amb la pel·lícula del mexicà Diego Luna, Ceniza en la boca.
6: Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
23: Dues pel·lícules amb força escenes en català, perquè la de Diego Luna està rodada en part a Barcelona, dues ovacions i dues molt bones acollides. Aina Clotet, que confessava que estava en xoc després de la projecció, ens explicava com era d'important això.
24: Em fa moltíssima il·lusió. Jo crec que és la demostració que s'ha de recolzar les històries escrites en català i que viatgi la cultura i que les històries són universals. O sigui, hem de confiar en que podem fer les històries en l'idioma que es necessita, que estiguin explicades. Jo no tenia cap dubte que la volia fer en català. Jo crec que com més honest ets amb el que expliques, millor sempre.
23: Fins i tot la revista nord-americana Variety ha aprofitat per publicar un article sobre la potència del cinema català en aquesta edició del festival. Des de Cannes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
6: I aquí avui arrenca una nova edició del Festival del Còmic.
22: Des d'avui, durant 3 dies, fins diumenge, s'acollirà a la Fira de Barcelona a Montjuïc la seva edició més internacional.
6: Valèria Obereda.
25: El Saló es fa al pavelló 8 del recinte de Montjuïc, amb 28.000 metres quadrats dedicats al còmic i a tot el que l'envolta. Una edició que se centra en la cultura pop asiàtica. S'hi podran veure fins a un centenar d'autors com Penso, Shintaro Kago o Ken Nimura, però també d'internacionals com l'italià Milo Manara, el nord-americà Denis Camp, la suïssa Cathy Baur i més pròxims Raquel Ribarrossi, Tomàs Hijó, Paco Roca o Artur Laperla. Borja Crespo és assessor del Còmic Barcelona.
26: Si te gusta el cómic de verdad, este es tu evento, y a quien no tenga el cómic como una preferencia en su día a día, la verdad es que puede encontrar cosas siempre y cuando tengas una mente inquieta, culturalmente hablando, que le van a poder fascinar y le van a poder enganchar.
25: Valèria Obereda, pel matí de Catalunya Ràdio.
6: I també hem de parlar de la segona edició dels Premis Crit, amb què es vol distingir els millors creadors de contingut en català en l'àmbit digital i les xarxes socials. La gala es va celebrar ahir al Teatre Coliseum de Barcelona.
22: Laura Grau ha guanyat el Premi a millor creadora de contingut de l'any i ha reivindicat la necessitat de generar contingut que mantinguin, diu, un fort compromís social.
0: Crec que es pot posar compromís social en un Get Ready With Me, en un top 5 plans de muntanya. No ho sé, si us agrada córrer, correu al Correllengua, correu a la cursa del Top Manta. Si esteu buscant pis, parleu del preu de l'habitatge. Si parleu d'esport, parleu també del femení. La creació de contingut és un mitjà, no una fi en si mateixa, i per tant ara és més que mai necessari fer-lo un compromís social. Moltes gràcies a tots els que ho feu cada dia.
22: Pel que fa als projectes, la sèrie sobre la llengua Etziuts ha obtingut el guardó a millor iniciativa d'indústria i l'espai sobre sexualitat Guarres s'ha endut el premi a millor projecte independent.
6: I els esports, Robert Prat.
12: Un gol d'Estuani permet al Girona empatar un davant la Reial Societat i sortir provisionalment del descens. El Bernabéu que xiula Mbappé, que diu que per Arbeloa és el quart davanter de l'equip, tot i que el tècnic nega haver-li fet aquests comentaris. L'equip blanc guanya 2-0 l'Oviedo.
6: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
1: Esperpèntic, surrealista, masclista, racista... Ja hem sentit tots aquests qualificatius respecte d'un Florentino Pérez sense filtres després de la seva compareixença a principis de setmana. Ara afegiria també el de mala gana. Així no anomenem els valencians a la mandra que mos fan certes coses. I és que prepareu-vos per un déjà vu total si, tal i com sona amb força, Mourinho acaba tornant a Madrid. Recordeu aquella tensió en les sales de premsa? Aquella arrogància de Mou, que si teatro del bueno i dits a l'ull, i sempre arropat per Florentino. Doncs mentre sí, se celebren lligues, el femení se prepara per a finals de Copa i Champions, o els pericos i els gironins lluiten per salvar-se, allí ja s'amanixen per viure el futbol en la seva pitjor versió.
6: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim molts núvols a tot arreu, petits ruixats a les comarques de Girona i el Pirineu, i amb temperatures de 4 graus a Esterri d'Àneu, 9 graus a Espolla, a l'Alt Empordà, i 14 graus a Sant Boi de Llobregat. Matí amb núvols, amb aquestes precipitacions de moment molt disperses. De cara a la tarda, s'intensifica la precipitació, sobretot al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, comarques de Barcelona. Farà fred tot el dia amb temperatures que no passaran dels 15 a 20 graus i la cota neu al Pirineu se situarà al voltant dels 1.400 metres. A la tarda al sud ho farà una mica més de vent i s'obriran clarianes. De cara a demà, sembla que el temps serà esplèndid a gairebé tot arreu. Encara hi haurà algun ruixat a la Vall d'Aran i també algun ruixat de tarda al Pirineu Oriental. I diumenge tornarà a créixer més nuvolades a la tarda, que tornarà a deixar algunes precipitacions.
4: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
5: És tan tendre amb mi, Di.
8: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
5: Crec que m'he enamorat.
8: Normal, amb aquests preus.
5: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre a 2,25 als 750 grams.
8: I els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
27: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
28: Aquest cap de setmana el Tot Gira, les motos a Catalunya i la penúltima jornada de Lliga.
29: Atenció! Dissabte i diumenge obrim des del circuit amb tota la informació del Gran Premi de Catalunya.
28: Les transmissions en directe a 3CAT de la cursa sprint el dissabte i la cursa llarga diumenge.
30: Un cap de setmana connectats al Tot Gira per no perdre res del nostre Gran Premi.
28: I el diumenge, tota l'emoció de la penúltima jornada de Lliga.
29: Transmissió conjunta de l'Atlètic de Madrid-Girona i l'Osasuna Espanyol, connectats a tots els partits amb rivals directes.
31: L'emoció i l'atenció de les últimes jornades en un carrusel especial al Tot Gira.
28: També seguirem la final de la Copa de la Reina Barça Atlètic de Madrid, la penúltima jornada de la primera ref amb Sabadell, Nàstic i Europa. Partit de tornada
29: Marató de motos i futbol al Tot Gira.
28: Dissabte a partir de 2:45 de la tarda i diumenge des de la 1 del migdia amb David Clopés.
4: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio,
22: A partir de 8:45 obrirem l'àgora per parlar de la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors, després de les denúncies que s'han presentat a la justícia per aquests fets. En parlarem amb l'exconsellera d'Interior, Montserrat Tura.
9: I a 9:00, entrevista a Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol, ara que el judici pel cas Pujol ha quedat vist per sentència.
22: A 11:15 parlarem de l'èxode palestí amb l'escriptor, historiador i metge Salah Jamal, que fa més de 60 anys que viu a Catalunya i que ha estat reconegut amb la Creu de Sant Jordi.
9: I a 11:00, el dilema amb Elisenda Pineda, Judit Mascó i Lara García. Hi ha límits en les crítiques que es fan als cantants a les xarxes per les seves actuacions en directe?
22: Des de 6:00 i fins a 1:00, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
6: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
10: Ahir vam rebre el director de la policia, Josep Lluís Trapero, que va tornar a demanar perdó per haver infiltrat agents de policia a les assemblees de professors. I ho va fer cantant.
11: I do perdó per haver posat polis als col·les.
10: Pido perdó
11: per haver espiat a los profes.
13: Sí.
11: Te pido perdó. En nom meu i en el de la Parló.
13: No fina gaire, eh?
11: Te pido perdó, sí. De la única forma que sé.
10: A veure, l'estimido. Doncs ja està. Gràcies, senyor Trapero, de veritat.
11: Devuélveme la pipa.
10: Ara he identificat la cançó jo.

0: Pues adiós.
1: Avui a partir de les 12. Més temes pendents.
2: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena Sardà.
3: Fa poc participava una ponència al Centre Cívic Ateneu Fortpienc sobre com combatre els discursos d'odi a les xarxes socials. I el primer en arribar va ser un senyor d'uns 80 anys que ens diu: «Què tal, com anem? Jo porto la llibreta per prendre nota, eh?». De fet, la majoria de l'audiència rondava la seva edat, gent que clarament doncs, no m'estan a mi fent like als stories. Però van estar molt atents i participatius i vaig pensar: «Home, doncs d'això es tracta també, no? Qui vol aprendre, qui va trobar-se amb l'altre als espais públics, ja és part de la solució, contra la desinformació i l'erosió de la democràcia, vull dir. Així que visca els centres cívics i visca els nostres jubilats».
2: I el segon, la Maria Nicolau.
4: Avui és un bon dia perquè vinc tot enrampada per una cançó que comença a treure el cap a les llistes d'èxits i m'ha caigut del cel com un llampec. Es diu El meu àngel i és d'un tal Estiu 22, un DJ de Sabadell que ens demostra que el català té múscul de sobres per fabricar tamacles d'autoxoques de primera divisió. Volums amunt, que és divendres i encara no som massa vells per sortir de festa.

0: Molt bon dia a tothom. Un divendres ennuvolat i fred tenim per endavant. De fet, gairebé hivernal en algunes comarques. A més, en alguns punts del país s'esperen ruixats i tempestes. Déu-n'hi-do. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, aquest matí ja tindrem algunes precipitacions al nord-est i al Pirineu, poca cosa per ara, a l'espera que a la tarda sí que tinguem més pluja, tempestes a les mateixes zones, a les comarques de Girona, de Barcelona, el Pirineu i Prepirineu. Aquí les muntanyes pot nevar uns 1.400 metres d'altura i, en canvi, el sud de Catalunya i a Ponent farà vent i s'obriran algunes clarianes. Demà dissabte el dia serà esplèndid, excepte la Vall d'Aran i el Pirineu Oriental, que encara podrien quedar ruixats, i diumenge tornaran les nuvolades i els ruixats de tarda.
0: Gràcies, Eloi. Així comença un divendres en què la principal notícia és política, perquè el govern i Esquerra escenificaran la setmana que ve l'acord de pressupostos que el Parlament hauria d'aprovar abans de les vacances d'estiu. La clau ha estat el pacte per construir una nova línia de tren. Se'n diu línia orbital. És una línia de tren que uneix les comarques que envolten el barcelonès, però que no passa per Barcelona ciutat.
2: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
0: És la que deia des dels Estats Units en la seva visita al president de la Generalitat, confiat o mostrant-se confiat, vaja, de poder aprovar els comptes. També ha donat al president Salvador Illa suport, una vegada més, a la Conselleria d'Interior i als Mossos d'Esquadra per la infiltració de dues agents en una assemblea de docents.
3: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser, de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
4: Consellera, vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
3: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí.
0: És el que deia la consellera Parlona i en declaracions a TV3. Avui parlarem d'això, d'aquestes afirmacions, que altres governs podrien haver fet el mateix. Li preguntarem, per exemple, a Montserrat Tura, que va ser consellera d'Interior del 2003 al 2006. Tot això mentre continua la vaga de mestres i professors. Avui nova tongada de vagues territorials a les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran, i després que govern i sindicats s'emplacessin a una nova reunió dimarts de la setmana que ve.
5: Esperem la proposta de la conselleria situant en primer lloc la negociació dels salaris i després el desplegament de mesures i recursos per l'escola inclusiva. Si la proposta que ens facin arribar el dilluns no ens satisfà, no assistirem a la mesa de dimarts.
0: És el que deia la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, apuntant que les negociacions ja bàsicament se centren, o de manera principal, a millorar el salari dels docents. Tot això, mentre aquesta nit ha continuat la visita de Donald Trump a la Xina, cimera entre els dos governs, trobada entre el president dels Estats Units i el president xinès Xi Jinping, un viatge oficial que, de moment, tots són gestos, però pel que fa als gestos, tots són positius, com a mínim de portes en fora.
6: I think that we're going to make a deal and he's... They've agreed they want to buy oil from the United States.
0: És Donald Trump amb una entrevista a la cadena Fox dient que la Xina sí que vol comprar productes dels Estats Units, per exemple, petroli, o avions, o soja. Falta veure, evidentment, com s'acaba traduint tot plegat. Avui, que al matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb el Francesc Sánchez, és l'advocat d'Oriol Pujol Ferrusola, i parlarem l'endemà que el judici als fills de l'expresident de la Generalitat hagi quedat vist per sentència. I avui també, avui és 15 de maig, avui fa... és el dia que els palestins commemoren la Nakba, que és com anomenen la sortida del que ara mateix és Israel arran de la creació de l'Estat, i ho comentarem al Salah Jamal, és metge, és escriptor, és historiador palestí, Creu de Sant Jordi, recentment, i amb ell també comentarem un dels gestos que més s'ha comentat aquesta setmana, l'exhibició d'una bandera palestina per part de Lamine Yamal en la rua del Barça, que ha portat el govern de Benjamin Netanyahu al Ministeri de Defensa a acusar el jugador del Barça de fomentar l'odi. Ara bé, sí, parlem de futbol, sí, parlem d'esports... Aquesta és la xiulada i l'esbroncada que va rebre el nom de Kylian Mbappé quan es va pronunciar el seu nom ahir al Bernabéu. Però això va quedar petit amb la polèmica que vam tenir entre el jugador francès i el seu entrenador quan es va acabar el partit amb l'Oviedo.
7: Yo no he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
8: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, pero no. No sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase.
0: I per acabar-ho de rematar, també tenim la imatge de Florentino Pérez encarant-se amb un aficionat des de la llotja, o una altra imatge, els responsables de seguretat del club retirant dues pancartes crítiques amb el president blanc que van aparèixer a la graderia. I això mentre Girona...
9: Arnau, lateral de l'àrea gran, la penja cap al punt de penal de Madrid. Gol! Gol! Uruguaio de la meva vida!
0: Estuani, Estuani, el de sempre, va fer sortir l'equip del descens. Ara mateix el Girona té un punt més que el Mallorca, que ara mateix baixaria a segona. Diumenge és la penúltima jornada, per cert, s'han unificat horaris. A les 7 de la tarda, Atlètic de Madrid-Girona i Osasuna Espanyol. Tot això avui que a Casserres, al Berguedà, el sol ha sortit quan passaven 2 minuts de 6:45 del matí i a l'Arbós, al Baix Penedès, es pondrà quan en passin 5 de les 9 del vespre. Benvinguts o no, matí, molt bon dia a tothom.
10: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. De moment, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, com esteu? Bon dia.
11: Bon dia.
0: Encarrilats.
12: Els pressupostos de la Generalitat, Esquerra ha convocat els seus òrgans de direcció per ratificar dilluns que ve l'acord amb el govern, just després de sanificar el pacte amb el govern.
1: També la setmana que ve es presentarà i s'explicaran els detalls d'aquesta nova línia de tren que envoltarà Barcelona i que ha servit per desbloquejar les negociacions. Costarà 5.200 milions d'euros, que Esquerra vol que assumeixi íntegrament l'Estat. La idea és que estigui acabada l'any 2040.
0: Marta Corbalan.
13: El mateix dilluns a la tarda, Esquerra ha convocat un Consell Nacional, com us vam avançar ahir, per analitzar si es donen les condicions per avalar els pressupostos. La línia orbital, concebuda fa més de 20 anys, és el que finalment aplanarà el terreny. Aquesta línia donia en tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Tindrà una longitud de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien trams que ja estan en funcionament. Aquest corredor ferroviari es convertirà, doncs, en el desllorigador dels pressupostos després que el primer intent per negociar-los el mes de març descarrilés davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF. Marta Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: No interferiran.
14: La vaga de docents o la polèmica per les infiltracions de Mossos a les assemblees de mestres que han enfrontat Esquerra amb el govern aquests últims dies no impediran la presentació d'aquest pacte la setmana que ve, aquest pacte de pressupostos. En això confia com a mínim el president Salvador Illa.
0: Ho ha dit aquesta matinada des de Sacramento, Albert Prat.
15: El president marca distància amb la negociació dels pressupostos i des d'aquí, des de Califòrnia, evita sortir del guió per no fer cap pas en fals.
2: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
15: Això sí, està convençut que ni les vagues de mestres ni la reunió de dimarts interferiran en les converses amb Esquerra.
2: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
15: Des de Sacramento, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 i 8 minuts, còmplices.
12: Junts critica que Esquerra doni aire al govern en un moment, creuen, delicat per l'executiu, amb les vagues de mestres o la polèmica per les infiltracions dels Mossos. Salvador Vergés, portaveu parlamentari de Junts a l'hemicicle de 3CAT Info. Podeu sentir tota l'entrevista aquest vespre.
16: Si ells doncs no rectifiquen i no deixen de negociar aquests pressupostos amb el govern català, doncs ho sento molt, però estan sent còmplices, per exemple, de la infiltració dels Mossos en les assemblees de docents.
1: Per cert, el Parlament votarà la setmana que ve proposta de la CUP a exigir retirar definitivament la prova pilot del govern de posar agents dels Mossos per reduir la conflictivitat als instituts.
0: Els tribunals.
14: La CGT ha portat als tribunals el Departament d'Interior per aquestes infiltracions de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. Diuen que vulnera drets fonamentals de vaga.
0: Mestres i Rodalies.
12: L'onada de protestes de docents que s'allargarà encara tot el mes de maig pot coincidir amb una vaga dels treballadors de Renfe. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Comissions Obreres i UGT concretaran avui les dates. Reclamen, entre d'altres, més personal. Francisco Cárdenas, d'UGT.
17: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren y con los números que se han hecho con las movilidades, tanto geográfica como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, ni la mitad, digamos.
0: Més de 2 mesos.
1: És el temps d'espera per renovar el DNI a les comissaries de la Policia Nacional Espanyola a Catalunya, només a la demarcació de Tarragona. Hi ha data disponible durant el mes de maig. A la bússia del Matí de Catalunya Ràdio hem rebut missatges com aquest.
18: Vaig veure que està tot col·lapsat i, clar, aquí va ser com pànic perquè jo estic ara mateix fent uns tràmits amb el notari, haig d'agafar bitllets per marxar aquest estiu i coses també del dia a dia. O sigui, vaig anar sense pensar-ho, doncs a Correus, a recollir un paquet, em van demanar el DNI, em van dir que estava caducat, i clar, va ser com, val, però és que no tinc manera ara mateix de fer-lo.
14: En temps d'àgora, a partir de 9:15, anirem fins a una comissaria per constatar aquest col·lapse i en parlarem amb el representant de Catalunya del sindicat policial Jupol, el Carles García.
0: Poca concreció.
12: Donald Trump es troba en aquesta residència oficial de Xi Jinping. Aquí el sentim amb un intèrpret, parla sobre els arbres que hi ha en un dels jardins a la Xina en l'últim viatge oficial del president nord-americà. Ha estat el mateix Trump qui ha fet el llistat de coses que li hauria traslladat al seu homòleg xinès.
1: Més enllà de la suposada voluntat de la Xina de comprar petroli, avions o soja dels Estats Units, Trump també ha explicat a la Fox que han parlat de l'Iran.
11: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda li agradaria ajudar. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa m'agradaria ajudar.
0: Més detalls d'aquesta trobada des de Pequín amb el Francesc Canals.
19: Donald Trump tanca avui aquesta visita a la Xina amb una nova reunió amb Xi Jinping, aquest cop a la residència oficial dels dirigents xinesos. Una cimera amb més bones paraules que concreció sobre les diferències de fons que subsisteixen. El Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu avui en un comunicat que tots dos mandataris han assolit nous consensos, sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, de Taiwan. En tot cas, afegeix que les trobades han servit per aprofundir en l'entesa i la confiança mútues. Per la seva banda, Donald Trump ha declarat a la Fox que Pequín s'ha compromès a deixar d'armar l'Iran, cadascú en el seu relat. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Sacarnissa.
14: Vladimir Putin amb Ucraïna amb un dels atacs més massius des de l'inici de la guerra. En dos dies ha llançat més de 1.500 drons i una cinquantena de míssils. A Kiev ha destruït un edifici sencer i ha provocat una quinzena de morts.
0: Es reprenen.
12: A Washington, les negociacions de pau entre el Líban i Israel ho fan poc abans que s'acabi l'alto el foc que van acordar les dues parts i que, de fet, cap de les dues parts ha respectat. Des de l'entrada en vigor d'aquesta treva, el 16 d'abril, l'exèrcit israelí ha matat un centenar de persones.
0: I últim dia.
1: De campanya a Andalusia, diumenge eleccions. El PP busca mantenir una majoria absoluta que li permeti no dependre de Vox. El PSOE evitar una patacada històrica.
0: Enviada especial a Sevilla, Paula Brugets.
20: El de diumenge pot ser el pitjor resultat de la història del PSOE a Andalusia, on va governar quasi 40 anys. Pedro Sánchez tancarà avui campanya a Sevilla amb María Jesús Montero, que demana un vot de confiança als socialistes desmobilitzats.
21: Que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
20: Però el Partit Popular ho té tot de cara per a diumenge. Juanma Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta, vol tornar a governar sense Vox i Feijo demana no confiar-se.
22: Un voto es governar con dignidad o governar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita el lío.
20: Moreno Bonilla i Feijó tancaran campanya per separat. El candidat del PP s'ha desmarcat de la direcció del partit per evitar que el penalitzin els últims pactes amb l'extrema dreta. Des de Sevilla, Paula Brugats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara cueja.
14: El polèmic viatge d'Isabel Díaz Ayuso a Mèxic la setmana passada. Ahir va centrar bona part de la sessió a l'Assemblea de Madrid amb frases cridaneres com aquesta de la presidenta madrilenya.
23: Mire, México no existió hasta que llegaron los españoles. Quédanse un poco más.
14: L'oposició li va retreure que retallés l'agenda oficial uns quants dies sense tornar abans a Madrid. Per exemple, ho va fer així Mar Espinar del PSOE.
24: 5 días sin agenda. ¿Cómo es posible que no volviera a la seguridad de su ático en uno de los 6 vuelos directos diarios que hay de México a Madrid? La estaban matando a tequila, señora Ayuso, y por eso no pudo coger el teléfono al ministro.
12: El País explica avui que aquest viatge ha desconcertat fins i tot dirigents populars. Afegeixen que la bronca que s'ha generat li ha anat molt bé a Ayuso perquè la durada de 10 dies del viatge era indefensable.
0: 15 anys.
1: De l'esclat del moviment dels indignats, el 15M.
25: Votem els i les que estem a favor de seguir acampant.
1: Unes mobilitzacions amb acampades incloses que van sacsejar el mapa sociopolític d'Espanya. Molts dels motius pels quals es protestava encara són vigents, però l'espai polític que en va sorgir està en hores baixes. Ada Colau n'ha parlat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
26: No crec que haguem de replicar un 15M, perquè crec que cada moment històric té la seva mobilització, però tornarà a haver-hi un moment de protesta, perquè malauradament el món va com va, no? I ara estem amb aquesta onada reaccionària, per tant, tornarà a haver-hi un context de protesta, i jo crec que en aquell moment hi ha moltes coses doncs, en les que es podem inspirar, no? Per poder tornar a propiciar canvis i transformacions.
0: Vist per sentència.
14: El judici contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol. 200 hores de vistes no han servit gaire per aclarir l'origen de la fortuna dels diners a Andorra. La sentència podria arribar abans de finals de juliol.
0: I doble ovació.
12: La que ha rebut viva la pel·lícula d'Aina Clotet al Festival de Canes i també la pel·lícula del mexicà Diego Luna, Ceniza en la boca.
0: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
3: Dues pel·lícules amb força escenes en català, perquè la de Diego Luna està rodada en part a Barcelona. Dues ovacions i dues molt bones acollides. Aina Clotet, que confessava que estava en xoc després de la projecció, ens explicava com era d'important això.
4: Em fa moltíssima il·lusió, crec que és la demostració de que s'ha de recolzar les històries escrites en català i que viatgi la cultura i que les històries són universals. O sigui, hem de confiar en que podem fer les històries en l'idioma que es necessita, que estiguin explicades. Jo no tenia cap dubte que la volia fer en català. Jo crec que com més honest ets amb el que expliques, millor sempre.
3: Fins i tot la revista nord-americana Variety ha aprofitat per publicar un article sobre la potència del cinema català en aquesta edició del festival. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I arrenca.
1: El Festival Ambassat de Sabadell. Fins diumenge hi passaran una trentena d'artistes com la Litwin Band, Dan Peralbo i el Comboi, el Petit de Cal Eril, Mishima, Alosa i Filles de Cassandra, Grego Tecno o Punk Rock amb els britànics Bob Byron, que van ser censurats per haver cridat consignes contra l'exèrcit israelià al Festival de Glastonbury.
0: I en esport, Robert Prat, bon dia.
5: Bon dia.
0: Un punt d'or.
5: El que aconsegueix el Girona, Estuani va fer el gol de l'empat a un davant la Reial Societat.
6: És un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx.
5: El gironín surten provisionalment del descens.
0: I el que dèiem abans, xiulets.
5: Per Mbappé, que diu que és el quart davanter de l'equip i que això és el que li ha dit Arbeloa. El tècnic nega haver fet aquestes declaracions. Al Bernabéu també hi va haver pancartes contra Florentino Pérez, que van ser retirades.
7: Florentino, vete ya, quita la pancarta aquí, mira. ¡Fuera! ¡Esa es la libertad de expresión del club! ¡Fuera ya!
5: El Real Madrid va guanyar 2-0 l'Oviedo.
0: I a les últimes hores ha nascut l'Aruna amb 2 quilos 640 grams a casa seva a Tortellà i també la Samantha, quan faltaven 12 minuts per les 12 del migdia a l'Hospital Universitari Mutua Terrassa. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
10: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 9 graus a Navàs, 11 a Gelida i 13 a Viladecans. Carreteres, Clàudia Serra.
8: Bon dia. De moment, matí força tranquil·la. Les carreteres sí que tenim densitat en alguns punts, com la B23 a l'enllaç amb la 2 a Sant Feliu del Llobregat, sentit Barcelona, la C-17 a Paret, sentit sud, i a les rondes, a la de dalt, densitat des de Santa Coloma i a la ronda litoral des de Sant Adrià, tot en sentit Besòs, però en general menys de l'habitual.
1: I parlant de mobilitat, diferents entitats reclamen que el tren que arribi a la T1 de l'aeroport sigui una línia de Rodalies.
9: Denuncien que el tren especial que s'ha previst col·lapsarà els túnels i es quedarà només a Barcelona.
1: Joan Garcia.
27: Plataformes d'usuaris, entitats veïnals i ecologistes i sindicats consideren que afegir 8 trens cada hora a la línia de Passeig de Gràcia reduirà la fiabilitat de tota la xarxa. En canvi, veurien bé que fos l'R2 Nord o més endavant l'R4 Nord la que arribés a la T1. Carles Garcia Ureta, vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
28: Però que no volem de cap manera és que sigui un servei premium, que sigui un servei només per turistes i només per anar a l'aeroport, sinó que ha d'anar molt més enllà.
27: Des de Barcelona, Joan Garcia, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: A Barcelona demanen 6 anys de presó per un rector per abusos a un menor discapacitat.
8: Es tracta d'un capellà de la congregació Pare Manyanet del barri de Sant Andreu que fa 3 anys ja va ser condemnat per tenir fotografies i vídeos pedòfils. Ara torna a seure al banc dels acusats.
1: Toni Fortesa.
29: L'Audiència de Barcelona el jutja per haver agredit presumptament un alumne amb discapacitat l'any 2016, quan la víctima tenia 8 anys. Davant el jutge, la víctima ha relatat que el religiós li va fer tocaments i després el va amenaçar que, si ho explicava, el tornaria a agredir. L'acusat, per la seva banda, ha negat els fets i assegura que no coneixia el menor. La Fiscalia demana per ell 6 anys de presó. Al Ministeri Públic sosté que el capellà va utilitzar el seu càrrec de rector per actuar amb superioritat. Toni Fortesa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Al Vallès, els dos regidors de Junts a Sabadell, expulsats temporalment de militància, porten als jutjats l'enfrontament amb la direcció del partit.
9: Demanen mesures cautelars per participar en les reunions i defensar la seva candidatura a les eleccions municipals.
1: Un altre cop al barcelonès, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet invertirà 115 milions d'euros en 4 anys amb la voluntat de transformar la ciutat.
8: Entre els projectes més destacats hi ha la construcció de la nova comissaria de la policia local o l'adquisició de la masia de Can Zam, a més de l'habitatge públic.
1: I l'Ajuntament de Barcelona proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca.
9: Amb un disseny semblant al de l'Avinguda Meridiana, això vol dir un tronc central amb verd i carrils bici i cotxes i transport públic als laterals.
1: I cultura, avui sopa de cabra. Nascut entre Blanes i Cadaqués. Avui comencen a rematar la gira per celebrar els 40 anys. Ho faran amb un doble concert avui i demà amb totes les entrades venudes. Són les 7:20 minuts. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2: Si vols fer una inversió sostenible de veritat, necessites finançament a llarg termini i en bones condicions. Això és el que ofereix l'Institut Català de Finances. Un exemple clar, Som Mobilitat. Aquesta cooperativa de cotxe compartit ha pogut ampliar la seva flota de vehicles elèctrics gràcies al préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest préstec tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys i amb condicions preferents. Tot plegat amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. En tens més informació a icf.cat.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Quan són les 7 i 20 minuts, moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui els protagonistes són Xi Jinping i Donald Trump. Segons La Vanguardia, el president xinès sedueix Trump amb negocis i l'adverteix sobre Taiwan. De fet, d'aquesta qüestió, la de Taiwan, en depèn la relació entre tots dos, segons ha avisat Xi. Ho destaca El País i, segons El Periódico, han exhibit sintonia. I crida l'atenció la portada d'avui de l'Ara. Podem dir que és la més diferent de totes i veiem dibuixat un laberint amb persones de diversos orígens. Al mig hi ha dos carnets on es llegeix estrangers i el titular és l'immigrant al seu laberint. De fet, avui tot el diari està il·lustrat amb dibuixos de còmic. Recordem que avui comença a Barcelona el Saló del Còmic. Altres temes de portada, la vaga de mestres i professors, que avui continua a les comarques de Lleida. La Vanguardia explica que la Generalitat veu marge per millorar les condicions laborals dels docents i El Mundo fa l'última entrevista de campanya al candidat del PP a la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, sosté que una majoria a Andalusia donarà la centralitat al canvi d'Espanya.
15: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
16: El 23 de desembre de 1959.
15: I el número de la sort, el...
16: 1.
15: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui volem parlar dels canvis als districtes electorals dels Estats Units. Maiol Roger, bon dia.
5: Bon dia. Els americans aniran a les urnes al novembre, les eleccions del mig mandat, que seran crucials per definir la segona part de la segona presidència de Donald Trump. Ara s'estan redefinint els districtes electorals, un pas decisiu, perquè en funció de com s'organitza qui vota a cada lloc, acaba guanyant un partit o un altre. Això dispara el que es coneix com a gerrymandering. El gerrymandering és la modificació dels districtes electorals per beneficiar els interessos d'un partit. Els districtes es defineixen aproximadament cada 10 anys i el 1812 el governador de Massachusetts, Elbridge Gerry, va aprovar un mapa electoral tan manipulat per guanyar que tenia forma de salamandra, serpentejant entre el mapa. Gerry, el seu nom, salamander, gerrymandering. A partir d'aquí saltem al 1965. Quan uns britànics triomfaven als Estats Units, la llei del dret a vot prohibia la dilució del vot racial de tal manera que s'havia de garantir que les minories havien d'obtenir una representació. Això afectava a la repartició dels districtes electorals. Aquesta mesura indirectament beneficiava els demòcrates, que habitualment tenen més predicament en les minories racials. Això passava des del 1965 i fins fa dues setmanes.
17: Let's turn to more breaking news just in from Washington. We just got a major decision from the Supreme Court on redistribution.
5: Quan el Tribunal Suprem va anul·lar la redistribució, ho direm bé, electoral de Louisiana, i va dir que la llei no permetia dissenyar el districte electoral només tenint en compte la raça. Això ha fet reaccionar Donald Trump, que ha animat els estats republicans a canviar els seus districtes per acabar amb el que considera una discriminació. Amb un element afegit que no existia el 1965. Amb l'actual coneixement de dades que tenen els partits, es poden afinar els districtes gairebé al mil·límetre per beneficiar-te a tu mateix.
0: I els mapes han canviat, Maiol?
5: Louisiana té un mapa, Florida, Tennessee, Alabama, Missouri, Carolina del Nord, Ohio, Texas, tots ja tenen una distribució que beneficiarà els republicans al novembre. Els demòcrates també ho intenten als estats que dominen, però la setmana passada el mateix Suprem va anul·lar el canvi a Virgínia perquè no havia complert els calendaris. Tenint en compte que els republicans controlen 23 estats i els demòcrates en controlen 16, el gerrymandering pot fer que les eleccions de novembre siguin molt més fàcils per Trump del que semblava a priori.
10: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
18: Ahir dijous l'Enigmàrius feia: posi en tensió al doctor, peces de formigó ja endurides. I la resposta era postesi. Posttesar és un verb que significa posar en tensió les armadures actives d'una peça de formigó ja endurida. I per doctorar-se, de l'haver fet una tesi abans. Divendres, animarios tendres, col·loca nubis al llur llar. De sis lletres, col·loca nubis en llur llar. Sis lletres.
10: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
0: I amb la Mariola Cubells, avui l'aparició dels famosos, els mateixos famosos, dient el mateix en diverses cadenes pràcticament alhora.
12: Estem arribant al col·lapse de famosos contant les mateixes coses a tots els leits, els magazines, els programes d'entrevistes i la tele en general. Com ara mateix tenim tants espais de conversa i tots acaben buscant el mateix, gent coneguda que siga un ganxo per a l'audiència, hem arribat a veure el mateix famós de promoció contar la mateixa anècdota el mateix dia en tres programes diferents. No sé, igual estos espais haurien de fer un pensament i donar-li la volta a tot.
0: I avui que comença una nova edició del Còmic Barcelona, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Sin City.
14: Capaç de fer-te sentir que estàs llegint una novel·la gràfica, vinyeta a vinyeta. Un homenatge cinematogràfic al còmic que adapta l'obra de Frank Miller amb un càsting ple de cares conegudes i un trio protagonista molt potent, Bruce Willis, Mickey Rourke i Jessica Alba. Sin City, la ciutat del pecat, una història de corrupció i venjança codirigida per Robert Rodríguez, és a HBO i a Movistar Plus, entre d'altres.
19: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
20: Doncs tant com vulgui bussejar.
19: Genial. I quant d'oxigen queda?
20: El que vulgui, també.
19: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
20: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
19: I quants de cetacis?
20: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
21: Amb vots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, vot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
24: En aquests 20 anys d'Obramat, hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
25: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
0: 2:02 i el protagonista del dia, Gerard Jubany, bon dia.
26: Bon dia, és Lamine Yamal.
30: Alayla Sikil Sal, de Pula, Midouyeket Vekatlani.
31: Lamine és Lamine Yamal.
30: Va bé.
26: El jugador del Barça fa setmanes que no juga a causa d'una lesió, però és protagonista del dia perquè el ministre de Defensa israelià, que és un senyor que es diu Israel Katz, l'ha acusat de fomentar l'odi. Segons el senyor Israel, el fet que Lamine Yamal onegés una bandera de Palestina a la rua de celebració de la Lliga és una incitació a l'odi, mentre els soldats israelians, diu, lluiten contra una organització terrorista com Hamas.
32: Però este tío que s'ha fumat, tío.
0: Home, el pare de Lamine Yamal. Munir, com estàs? Bon dia.
32: Lamine Yamal, para bien y para mal.
0: Sí, has sentit què diu el, del teu fill, el ministre de Defensa d'Israel?
32: Mira, me la pela, tío. Mira, este tío, ¿quién es?
0: Sí.
32: ¿Quién se llama Israel, tío? Como si tú te diguessis Andorra, Freddy. O sea, cállate la boca, tío.
26: Sí, bueno, sí. Us ha molestat, sí, m'imagino. Sí, sí.
32: Bueno, si el Israel té algun problema amb el Lamin, pues que venga a Rocafonda y me lo dice a la cara, ¿sabes?
26: Bueno, bueno, calma, Munir. Ah,
32: si, si quieren guerra, aquí estem,
26: no, tío. No, no, no parlem de guerra si ens referim a Israel. No és qüestió de provocar un conflicte diplomàtic, ara.
32: A mi no me dona por ni el Israel, ni el Nepinchaku, ni ningú, tío, ¿vale? Sí. 304, tío.
0: Bueno, tampoc cal complicar-se la vida, ara, no, Munir.
32: No, seguro que este tío estaba el otro día cantant musulmán el que no vote en
26: no,
32: Cornellà.
26: No ho sabem, no ho sabem, però deixem-ho aquí, Munir.
32: No, no,
26: ja
32: no,
26: està.
32: No, si yo no quiero malos rollos con Israel, ni con Palestina, ni con nadie, tío. Ah. Si respeta, ah, serà respetado, ¿vale?
26: Molt bé.
32: Yo tinc una bandera de Catalunya a casa.
26: Ja ho sé.
32: Pa, visca el vi, visca la mare que em va parir.
0: Bueno, parlem després, Munir, eh?
32: Yo era del Madrid antes, ¿sabes?
0: Dos quarts de vuit.

0: Tornem a tenir vaga de mestres avui a les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran. Estarem pendents en els pròxims minuts de les accions de protesta i talls de carreteres. Anem a Lleida en directe. Estela Busoms, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Doncs sí, el primer punt de trobada de la jornada és al pàrquing del Camp d'Esports. Allà està previst que esmorzin i es repleguin per desplaçar-se a una de les entrades de la ciutat per tallar el trànsit. En aquest cas, avui serà l'accés des d'Osca, a l'N240, a la rotonda de l'Església de Montserrat. A dos quarts d'una començarà la manifestació que arrencarà des de la seu dels Serveis Territorials d'Educació, recorrerà al centre de la ciutat i passarà també per davant de la seu del PSC. D'altra banda, el Pirineu es tallarà la carretera nacional 230 a les Bordes a partir de les 11. A dos quarts d'una també manifestació a la seu d'Urgell i a la tarda concentració al túnel del Cadí.
0: Gràcies, Estela, i tornarem en directe per seguir l'evolució d'aquesta vaga, d'aquesta jornada de vaga. Això mentre el president Salvador Illa, aquesta nit, en el seu viatge des de Califòrnia, s'ha mostrat convençut que el pols amb els mestres no farà descarrilar l'acord de pressupostos amb Esquerra Republicana. En principi s'ha de presentar la setmana que ve. Per cert que Salvador Illa també ha tancat files amb els Mossos després de la famosa crisi amb les infiltracions.
2: El conseller ha expressat les disculpes. Jo l'únic que vull fer en aquest... En aquesta qüestió i en aquest moment és reiterar la meva confiança en la consellera i el meu respecte, reconeixement i agraïment al cos dels Mossos d'Esquadra.
0: També de la matinada, trobada entre Donald Trump i Xi Jinping. Donald Trump ha assegurat que comparteixen els Estats Units i la Xina un punt de vista molt semblant sobre com s'ha d'acabar la guerra amb l'Iran. Per exemple, diu que cap dels dos gegants no vol que Teheran tingui armament nuclear. També han parlat, evidentment, de les relacions comercials.
3: I think that we're going to make a deal and he's... They've agreed they want to buy oil from the United States.
0: I Trump ha dit a la cadena Fox que la Xina sí vol comprar productes americans com petroli, avions o soja. Tot i això, falta molta, molta concreció. I en els esports, Robert Prat.
4: Un gol d'Estuani permet al Girona empatar un davant la Real Societat i sortir provisionalment del descens. El Bernabéu que xiula Mbappé, que diu que per Arbelo és el guardavanter de l'equip, tot i que el tècnic nega haver-li fet aquests comentaris. L'equip blanc guanya 2-0 l'Oviedo.
0: I pel que fa al temps, avui tindrem un dia inestable, fred pràcticament hivernal en algunes comarques. Salai Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, un dia, la veritat és que fem uns quants passos enrere pel que fa al moment de l'any. Ara, en aquests moments tenim petits ruixats aquí a les comarques del nord-est, també en alguns punts del Pirineu, avui amb molts núvols, amb sensació de fred, en temperatures que no passaran al migdia dels 15-20 graus a la majoria de comarques, i a la tarda sí que hi haurà més tempestes. Més enllà d'aquests ruixadets que hi ha ara, hi haurà algunes tempestes a les comarques de Girona, de Barcelona, el Pirineu, Prepirineu, la cota neu al voltant dels 1.400 metres tan sols. Sembla que dimarts i dissabte el temps serà molt més tranquil, molt més assolellat, això sí, amb vent de tramuntana i mestral, que avui ja bufarà al sud del país, demà bufarà també aquests dos extrems, amb algun ruixat encara a la Vall d'Aran, potser el Pirineu Oriental, però la resta molt sol, i diumenge tornen les nuvolades de tarda i tornen alguns ruixats.
0: Gràcies, Eloi. Mobilitat a aquesta hora. Tenim retards a Rodalies i també l'alta velocitat. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
6: Bon dia. A l'R11, el primer tren que ha sortit de Portbou cap a Barcelona ha tingut una avaria que ja està reparada, però que fa que vagi gairebé una hora tard, i el que ha sortit de Figueres també cap a Barcelona porta un retard de mitja hora. A l'R14, el tren que ve de Lleida i que va cap a Sant Vicenç de Calders va més d'un quart d'hora tard. 25 minuts de retard també per al tren de l'RL4 que ha sortit de Manresa i que va cap a l'estació de Lleida, i pel que fa a l'alta velocitat, demores d'un quart d'hora tant a l'AVE, que aquesta hora va de Figueres a Barcelona, com a l'Euromet, que va de Barcelona a Girona.
0: I a les carreteres, incidència a la 2 a Castellbisbal. Clàudia Serra, bon dia.
7: Sí, hores d'ara destacar amb aquesta incidència. Sentit a Lleida, a Castellbisbal, hi ha un carril tallat per una avaria, precaució en aquest punt. Sentit Barcelona, hi ha densitat en aquesta mateixa via, des de Pallejà a la B23, a l'enllaç amb aquesta A2 a Sant Feliu de Llobregat, sentit Barcelona, com dèiem. També a la C17, a Paret, sentit sud, a la B20, a Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat, i a les Rondes, a la de dalt, densitat des de Trinitat fins Vall d'Hebron, sentit Besòs, i a la Ronda Litoral, des de Sant Adrià, sentit Llobregat, i a la Zona Franca i Santa Coloma, sentit Besòs en general, però menys trànsit del que és habitual.
0: Gràcies, Clàudia. Avui a l'Àgora del Matí, d'aquí una estoneta, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Són 4:05 d'avui. Moment de fer un cop d'ull a la premsa i comencem, com sempre, per les opinions. Maiol Roger, Pol Foradada, des de la redacció del Matí, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui a les pàgines d'opinió, la cimera de la Xina i també les negociacions dels docents per millorar les condicions.
9: La Vanguardia, El Periódico i El Mundo dediquen l'editorial a la trobada de Donald Trump i Xi Jinping.
10: Diu La Vanguardia que la cimera escenifica la voluntat d'una relació bilateral marcada per una cooperació estable.
9: I remarca que el líder xinès ha advertit al dels Estats Units que la independència de Taiwan podria causar una guerra.
10: El periòdico titula una cimera per l'estabilitat i diu que tot apunta que la cimera acabarà amb acords que restableixin certa confiança entre els dos països.
9: Diu el rotatiu que la pedra de toc serà la posició que Trump estigui disposat a assumir sobre Taiwan a canvi d'obtenir concessions que pugui presentar als seus electors com una victòria.
10: El Mundo va una mica més enllà i remarca que és xic i marca el pas a Trump.
9: El Mundo considera que el president xinès ha convertit la cimera en una demostració de força culminada amb una amenaça directa a Washington sobre Taiwan.
10: Pel que fa a la vaga educativa, l'escriptor Sebastià Alzamora diu que les vagues de docents a Catalunya i al País Valencià posen en joc qüestions que ens afecten a tots.
9: Considera Alzamora que no només estan en joc unes condicions laborals, sinó el nostre futur com a societat democràtica catalanoparlant.
10: I un apunt més al País, de Josep Oriol Pujol Humet, director general de la Fundació Pere Tarrés, que exposa que la infància no ha de pagar els desacords.
9: Defensa que les reivindicacions de mestres i professors són legítimes, però que no s'han de suprimir les colònies.
0: I continuem el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui l'escriptora Llucia Ramis?
8: Llegeix que a VilaWeb, que un grup de docents ha creat la plataforma col·laborativa Aules que cremen. És una pàgina web que permet veure la temperatura en temps real de les aules dels centres educatius públics de Catalunya. En algunes escoles i instituts s'han arribat a registrar fins a 38 graus centígrads, tot i que la normativa estableix que un ambient laboral s'hauria de mantenir per sota dels 27. Els mesuradors de temperatura instal·lats a les aules, mal aïllades i sense climatització, envien la informació actualitzada cada 5 minuts a aulesquecremen.cat i mostren, segons els creadors, que fa dècades que les administracions assalten els límits establerts en el que consideren un maltractament institucional.

0: i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
1: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
2: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
3: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
2: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
4: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
5: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
6: La teva mare sempre té raó.
7: Em compro un cotxe nou?
8: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
6: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta'n les condicions a nissan.es.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Vinga, fem un cop d'ull a d'altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. Alerta als alumnes que aquest any facin la selectivitat.
11: Catalunya, Galícia, Múrcia i l'Aragó han anunciat que faran servir detectors de freqüència per detectar alumnes que facin servir la intel·ligència artificial durant els exàmens, és a dir, mòbils, ulleres, rellotges o també orelleres intel·ligents. Ho explica l'Espanyol. En cas de detectar-ne algun, la prova s'anul·larà.
10: Passos per la beatificació Gaudí.
12: Estudien com a possible miracle la curació d'un nadó català el 2023. Llegim al periòdico que el religiós veneçolà Reniel Ali Ramírez Herrera, que és l'encarregat de la causa Roma, veu poc probable que la decisió s'anunciï durant el pròxim viatge del papa a la Sagrada Família i ho situa a finals d'any.
10: I atenció amb això, eh? Què hi havia darrere aquella mítica bufetada Emmanuel Macron?
11: Sí, l'acabat s'hi va la seva dona Brigitte Macron al preu de l'avió just fa un any. Doncs bé, tot i que ells ho van marcar en una broma, el periodista del Paris Match, Florian Tardif, planteja una nova versió en un llibre. Assegura que el president francès hauria mantingut una relació platònica, això sí, durant uns mesos amb l'actriu franco-iraniana Golfishteh Farahadi. I això va provocar tensions al matrimoni i que es fes pública una escena privada d'una suposada discussió.
10: Però la relació és platònica, era platònica,
11: sí,
10: diuen.
11: Sembla que sí, només de missatges.
10: Record Guinness de tallador de pernil.
12: Un home de Huelva ha batut el rècord de passar-se 72 hores seguides tallant pernil. N'ha tallat 50, que venen a ser 163 quilos. Qui ho ha fet és Juan Bautista Gil. És el segon intent que feia i ha superat en 7 minuts un tallador valencià que tenia el rècord. Durant més de 3 dies ha estat aïllat en una cabina climatitzada sota supervisió mèdica i de jutges i notaris. Ho llegim al Huelva Información.
10: Els xuxos de crema.
11: Ni de xocolata, ni de mango, ni de festucs. El gremi de pastisseria, el de flaquers, l'Ajuntament de Girona i l'impulsor del concurs mundial del xuxo volen crear la marca de garantia Xuxo de Girona. Defensaran que només els de crema pastissera, massa fullada, fermentada i recta sigui l'autèntic. Ho veiem a l'ara.
10: I la notícia que no agradarà ni als valencians ni als amants de la paella.
12: Una paella express que promet textualment assaborir Espanya en 5 minuts. És l'última aposta de la companyia japonesa Nissin Foods, inventors del ramen instantani. Detallen que té un caldo de marisc gustós que es corona amb gambes, calamar, mongeta verda i pebrot verd per un acabat brillant i acolorit. El vídeo de promoció és des de Barcelona amb el Parc Güell i el Mar de Fons. Ho veiem a La Vanguardia.
10: I aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb el Mayol Roger i la Lara García.
13: Diferents perspectives de la cimera entre Xi Jinping i Donald Trump. L'editorial del Global Times de Pequín diu que el nou posicionament en les relacions bilaterals obre una nova era que permetrà, diu, al transatlàntic de les relacions entre la Xina i els Estats Units navegar amb fluïdesa entre tempestes i injectar més estabilitat i certeses al desenvolupament global. També el China Daily parla de lligams constructius i estabilitat, un optimisme i una gran diluqüència que no trobem a l'altra banda del Pacífic si llegim, per exemple, el Wall Street Journal, que diu una coreografia precisa emmascara les grans diferències entre els Estats Units i la Xina. Al canvi del mig, el New York Times, que destaca el pas endavant, però la diferència de volum. Si es pregunta on són les dones en una cimera eminentment masculina. Per cert, que el diari també ens explica el menú, que va anar del costellà amb de vedella a l'ànec rostit i tiramisú. Diu, una barreja de plats xinesos i internacionals pensada per conquerir els gustos del president Trump.
14: La premsa econòmica també analitza la trobada entre els presidents de la Xina i els Estats Units i l'economista destaca que el mandatari xinès ha manifestat el desig d'augmentar les compres de petroli als Estats Units. Recorda que la Xina

0: és el principal importador de petroli de l'Iran i que el 80% de la producció de petroli iranià va parar al gegant asiàtic. L'ON Economia avui es fixa en els sous dels mestres. Explica que la retribució anual bruta anual a Catalunya se situa de mitjana en els 31.500 euros i destaca que la del personal d'educació està per sota de la mitjana, en 28.200 euros. I si us pregunteu qui cobra més, doncs a les franges més altes de la retribució salarial hi ha els professionals del ram de l'energia elèctrica i del gas, amb un sou anual brut de 61.554 euros. I Cinco Días avui publica que els treballadors públics temporals afectats per la sentència del Suprem, que dicta que només podran ser fixos si passen unes oposicions, portaran la decisió a Brussel·les. El diari assegura que el pronunciament del Tribunal sobre l'abús de la temporalitat al sector públic a Espanya no només ha tancat la polèmica sobre com compensar els milers d'interins, sinó que ha generat moltíssims dubtes.
1: Va, que serà divertit, això. I a la premsa esportiva, Robert Prat?
2: El Madrid embolica que fa fort. Mbappé i Arbeloa enfrontats.
3: I què fue? Visitena. Con tanta chapa. Va a serle. Ranquit, canquin, can. I què fue?
4: Que no ha jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla. Va a serle. Ranquit,
5: canquin, can. Bambú.
6: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros. Ni le he dicho semejante frase. Mbappé.
2: El diari Marca diu que el Bernabéu no perdona Mbappé, que el jugador esclata contra Arbeloa. El diari AS defineix la picabaralla com l'esbroncada final. Pel País és la gran estripada d'Mbappé. Per l'ABC, Mbappé rebenta Arbeloa. El Mundo Deportivo parla d'una esbroncada històrica. L'Esport ho defineix com l'incendi Mbappé, amb una tronadora xiulada contra el jugador. Pel Periódico és el Bernabéu qui treu de polleguera Florentino, que fins i tot es va enfrontar un aficionat que l'increpava des de la grada. Es van retirar dues pancartes en la seva contra.
7: Florentino, vete ya, quita la pancarta aquí, mira. ¡Fuera! ¡Esa es la libertad de expresión del club! ¡Fuera ya! ¡Fuera! ¡Sin vergüenzas! ¿Dónde va? ¡A pegarle!
2: La Vanguardia apunta que Mbappé trenca el sonòmetre, xiulada descomunal, sobre el període electoral, afegeix al diari, d'aquí 9 dies, qui vulgui desafiar Florentino a les urnes ha de valar 187 milions. L'Esportiu diu que el capità del Girona, Estuani, ho torna a fer, el gol de l'empat, i que aquest empat és un mal menor per l'equip. I l'Esport parla de Lewandowski, s'acomiada del Camp Nou diumenge per anar cap a l'Aràbia Saudita.
8: Os deseamos desde el Real Madrid muchas felicidades en estas fiestas tan entrañables para todos.
1: I a la premsa del cor, un concurs escolar monàrquic, Pineda.
9: La princesa Leonor, protagonista inesperada del concurs escolar Què és un rei per a ti? Un aplec de nens i nenes que presenten dibuixos i manualitats relacionades amb Felip VI. Es tracta de treballs elaborats, no confondre amb aquell circuit elèctric que ens van fer construir a cinquè de bàsica aprofitant una caixa de sabates del Cepo i que funcionava amb una pila grossa que, si la llapaves, t'enduies tremendo xispasso festiu. Doncs bé, la protagonista dels treballs és la princesa d'Astúries. Per tant, a la pregunta Què és un rei per a ti?, la resposta de la canalla és clara. El pare de Leonor i un senyor barbut que ens ha visitat avui al col·le.
1: Caralies, qui fa anys avui?
10: Baby, felicitem el Gran Wyoming.
1: Home, el Gran Wyoming ha de ser gran Wyoming.
10: A veure, gran, què és gran, Sadie?
1: 70.
10: 71, mira, molt bé. Sí. També l'esportista Isidre Esteve.
1: Isidre Esteve, 54.
10: Molt bé, Freddy.
1: Sí? Aquest és Som si fa no fa de la mateixa quinta.
10: Si tu és més jove, ara
1: sí,
10: dius això.
1: Sí, dos anys o més.
10: També el músic Mike Oldfield.
1: Home, Mike Oldfield. 64.
10: Una mica més, va, segona oportunitat.
1: 68.
10: 73 anys ai, que fa Mike Oldfield.
1: Sí.
10: I acabem amb el futbolista francès Ousmane Dembélé.
1: Home, Dembélé, aquest és jovenet. 24.
10: 29.
1: Ai, 29, pues ja no tant, ja no tant.
10: Dembélé, Dembélé.
1: I el santoral.
10: Avui és Sant Isidre, ara ho he dit bé. Patró de pagesos i casats. Va ser un camperol de Madrid. Entre els miracles que se li atribueixen hi ha el del Pou, ja que gràcies a la seva oració les aigües d'un pou van pujar fins que en va poder sortir el seu fill, que hi havia caigut. Vindria a ser una cosa així, un xorret petit i vinga cap amunt, cap amunt, cap amunt. I també el miracle dels àngels. S'explica que els àngels llauraven el camp amb els bous mentre Isidre pregava. A Catalunya hi ha 998 persones que es diuen Isidre.
1: I tanquem el repàs a la premsa amb el quios vintage i l'Albert Om.
11: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
12: 15 de maig de 1976, les associacions de veïns de Barcelona envien una carta al rei per demanar la destitució de l'alcalde Joaquim Viola. Proposen que sigui una comissió gestora qui porti l'Ajuntament mentre no es convoquen eleccions municipals. Viola havia estat nomenat alcalde de Barcelona pel dictador Franco el setembre de 1975. I ara fa 50 anys els diaris anaven plens d'anuncis de televisors en color. Televisió Espanyola havia començat a incorporar el color a la seva programació i espais com l'1-2-3, Heidi o la Casa de la Pradera ja es podien veure en colors, cosa que era tot una revolució a l'època. Una tele Philips o Telefunken en color valia 65.000 pessetes, uns 400 euros. Acabo amb unes dades de la Caixa. El 1976 l'entitat tenia 362 oficines, 300 a Catalunya, 60 a les Illes Balears i 2 a Madrid. Ara CaixaBank disposa de 4.500 sucursals, de les quals només 840 són a Catalunya.
1: Avui és 15 de maig, dia 135 del calendari, falten 37 dies per l'estiu, 40 per Sant Joan, una setmana perquè comenci l'aplec del Cargol de Lleida, i així sona el dia d'avui.
11: Els sons del matí.
1: El govern i Esquerra escenificaran la setmana que ve l'acord dels comptes d'aquest any que el Parlament hauria d'aprovar abans de les vacances d'estiu.
5: Que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
13: Nosaltres estem oberts. Quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar a un major consens?
14: Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició, però hem de poder parlar de tot.
15: Però nosaltres encara estem lluny d'arribar a un acord.
16: We're going to go to Texas. We're going to start sending Chinese ships to Texas and to Louisiana and to Alaska.
17: Hem acordat que les relacions entre la Xina i els Estats Units són la relació bilateral més important del món actual.
18: El de diumenge pot ser el pitjor resultat de la història del PSOE.
19: Que vuelva a confiar en nosotros.
20: Governar con dignidad o governar de rodillas.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Major Roger. Orbital.
2: Relatiu a orbitar, un cos que descriu una òrbita al voltant d'un altre cos. El tren orbital ha desencallat la negociació de pressupostos i es diu orbital perquè la línia descriu una òrbita damunt totes les línies que passen per Barcelona.
1: Pompa.
2: Ostentació de magnificència, aparell fastuós. Els diaris destaquen com la Xina ha envoltat de pompa la visita de Donald Trump per demostrar el seu poder. El nou món neix mentre encara no m'ha enterrat el vell. Un tòpic per recordar que a partir de pompa diem pompes fúnebres per referir-nos a les cerimònies d'enterrament.
1: Via Crucis.
2: Sinònim de calvari, situació dolorosa, sèrie de penes d'afliccions que tenim quan passem un calvari. L'origen és bíblic i els aficionats del Madrid estan passant un autèntic via crucis en cadascuna de les etapes viscudes, des de l'eliminació de totes les composicions, competicions, a la descomposició del vestuari. Els aficionats del Barça esperem que, al contrari que la Bíblia, la resurrecció no arribi d'aquí 3 dies.
1: Posem-hi 3 xifres, no 3 dies, però sí 3 xifres. Lara García, 2.
0: Són els mesos d'espera per renovar el DNI a les comissaries de la Policia Nacional Espanyola a Catalunya. La policia argumenta que es deu a la proximitat dels mesos d'estiu, quan la gent acostuma a viatjar i necessita tenir el DNI actualitzat.
1: 14.000 milions, ho deia malament. 14.000 milions.
0: Són les infraccions que va detectar la Inspecció de Treball de Catalunya. L'any passat va imposar multes per valor de 53 milions. És un rècord de sancions. Moltes de les infraccions estan relacionades amb el temps de descans dels treballadors, l'abús d'hores extraordinàries i també en matèria d'estrangeria i seguretat social.
1: I 91.
0: Són els treballadors que Glovo acomiadarà a Catalunya, sobretot de l'àrea metropolitana i de les zones de la costa. En canvi, a la ciutat de Barcelona ha decidit, doncs, mantenir tot el personal. Acomiadarà 436 treballadors a tot l'estat.
1: I en el veig tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera veiem una imatge típica de campanya, el president andalús i candidat a la reelecció del PP, Juanma Moreno Bonilla, mànigues de camisa, envoltat de persones que el miren i que acaricia el llom d'una vaca.
21: Un clàssic de les campanyes, els candidats donant suport al sector primari, al món rural, als vots del camp, tant buscats en aquest cas pel Partit Popular per intentar mantenir diumenge la majoria absoluta de 55 diputats al Parlament andalús, una majoria absoluta que permetria a Moreno Bonilla seguir governant sense dependre de Vox, tal com sí ha passat als seus companys d'Extremadura, a l'Aragó o Castellalló.
1: A la segona, veiem una zona de la graderia del Bernabéu. S'hi veu una pancarta d'uns 10 metres, si fa no fa, de llarg. Lletres d'impremta, s'hi pot llegir, Florentino, vés-te'n ja. Per un extrem, la pancarta està arrugada perquè un vigilant de seguretat del club l'està estirant, evidentment, intentant emportar-se-la.
21: I no va ser l'única pancarta, també se'n va veure una altra que deia Florentino culpable. Totes dues van ser finalment retirades. Era el primer dia que el president blanc trepitjava el Bernabéu després de l'estrambòtica roda de premsa. També el van veure gesticulant de manera ostensible quan un soci es va acostar a la llotja recriminant-li alguna cosa.
1: I a la tercera foto del dia hi veiem un home, 45 anys, cabells grisosos, acompanyant Javier Milei. Qui és Buenos Aires, Joan Biosca?
22: Doncs es tracta de Manuel Adorni, mà dreta a la Casa Rosada de Javier Milei, el president argentí ultraliberal, una figura equivalent a un conseller en cap. És el número 2 del govern argentí i cada cop està més a prop de ser imputat per enriquiment il·lícit. La Fiscalia Argentina li ha trobat trobat un canvi de vida important des que fa 2 anys i mig va arribar al poder executiu. Nova casa, viatges pagats en metàl·lic, de diners encara per justificar i sospites de diners de dubtosa procedència.
11: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció amb aquest titular que circula. Una parella d'agricultors aconsegueixen fer una síndria de la mida d'un ou de gallina. Marc Amorós, bon dia.
3: Bon dia. Així de petita és la síndria que han aconseguit fer una mare i una filla agricultores. És tan petita com un ou de gallina i, segons la notícia, conserva el mateix gust i les mateixes propietats que les síndries de mida normal. Tampoc tenen llavors. Per fer-les, han modificat genèticament les síndries en un intent d'aconseguir que aquesta fruita sigui més fàcil de conrear, transportar, guardar i consumir. Una mida més petita, diuen les agricultores que han fet aquesta síndria de la mida d'un ou, podria permetre una major densitat de plantació i faria possible conrear síndries en els models d'agricultura vertical. Per últim, la notícia diu que les investigacions per aconseguir fer tan petita aquesta síndria van començar el 2021.
1: I això és real o és fals?
4: El matí de Catalunya Ràdio.
6: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
23: Escollir estudis universitaris és una decisió clau pel futur. I fer-ho amb informació i coneixent de prop l'entorn acadèmic és essencial. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva organitza el dissabte 30 de maig una jornada de portes obertes. Durant la sessió, els futurs estudiants i les seves famílies podran descobrir els graus, la metodologia docent i la vida universitària en un entorn que aposta per l'acompanyament personalitzat i el desenvolupament del talent.
6: A la Universitat CEU Abat Oliva aprofitem la tecnologia per acostar les persones. Per això hem implementat un procés d'admissió completament online. Des de casa, sense necessitat de moure't, pots formalitzar la inscripció als nostres graus i postgraus. Canvia el teu present, crea el teu futur.
3: Vinga, va, som-hi. Real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que una parella d'agricultors aconsegueixen fer una síndria de la mida d'un ou de gallina és una notícia real. La mare i la filla agricultores que han aconseguit fer aquesta síndria tan petita com un ou són de Virgínia, als Estats Units. La seva creació forma part d'un projecte per fer fruita ultra petita i ja han anunciat que intentaran comercialitzar la seva mini síndria. Ja veurem si tenen èxit.
1: Gràcies, Marc.
3: Adéu, bon dia.
1: 5 minuts i les 8. El govern i Esquerra significaran l'acord de pressupostos la setmana que ve.
24: El govern i Esquerra, com deia, assajaran dilluns 1 l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneix Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès sense passar per Barcelona, i això hauria de desbloquejar la negociació dels comptes. Salvador Illa, des de Califòrnia.
5: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
1: I aquesta matinada, nova trobada entre Donald Trump i Xi Jinping.
25: El president nord-americà diu que estan d'acord a mantenir l'Iran lluny de les armes nuclears i de l'estreta reó. I d'altra banda, així l'ha avisat que Taiwan és una línia vermella.
1: El dia que la vaga d'educació es trasllada a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran.
24: Mentre Educació i els sindicats s'emplacen a negociar la setmana que ve.
1: I últim dia avui de campanya electoral per les autonòmiques andaluses de diumenge.
25: El PP es fixa a assolir la majoria absoluta i el PSOE a evitar un fracàs que qüestioni Sánchez.
1: Vist per sentència el judici contra els 7 fills de Jordi Pujol.
24: El primogènit Jordi Pujol Ferrusola s'enfronta a la petició de pena més elevada, 29 anys de presó.
1: Mentre, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, es prepara una altra vaga a Rodalies.
25: Seria a finals de juny, convocada per la UGT i Comissions Obreres per reclamar més personal, sobretot interventors.
1: I científics catalans desenvolupen una molècula que podria revolucionar el tractament de la celiaquia.
24: Descompon el gluten a l'estómac abans que provoqui inflamació. Francisco José Pérez Cano, investigador.
26: Era capaç de manifestar doncs, menys d'aquestes afectacions. No? Tenia menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
1: I el Festival de Canes?
25: Ovació per Viva, la pel·lícula d'Aina Clotet.
27: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
28: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia ennuvolat, fred i inestable. A aquesta hora ja tenim petits ruixats a la costa i al Pirineu, que s'aniran repetint durant el matí. A la tarda hi haurà més ruixats, més tempestes, sobretot a les comarques de Girona, de Barcelona. Al Pirineu es reactiva la precipitació, també pot nevar uns 1.400 metres, sobretot a la Vall d'Aran. I en canvi, al sud de Catalunya avui farà vent i hi haurà algunes clarianes entremig dels núvols. I ara, de seguida, a les 8, actualitzem la previsió pel cap de setmana.
27: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I tenim tallada la Nacional 240 a Lleida per la manifestació. Clàudia Serra.
7: Sí, coincidint amb aquesta nova jornada de mobilitzacions dels docents i aquesta manifestació en aquest punt, precaució, perquè es produeixen algunes retencions. I pel que fa a l'àrea de Barcelona, cap a la capital, tenim densitat a la 2 de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà, també a la C-17 a Parets, a la C-59 a Caldes, la C-58 a Ripollet i Montcada i a la B-20 a Santa Coloma, d'entrada cap al Nus a la Trinitat. Trànsit dens també a la P-7 a Barberà, sobretot sentit Tarragona, i a les rondes de Barcelona, la de Dalt i la Litoral, en punts habituals a aquesta hora en els dos sentits de la marxa.
8: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu, bon dia!
9: Manu!
10: Bon dia, Gini Pepi!
9: Ai, que és divendres!
10: Va. És divendres! Com es nota l'ambient que és divendres?
1: Sí, sí, qui truquem avui?
10: Sí, la veritat. Anem a trucar a l'Aniol avui.
1: L'Aniol.
10: Quants anys té l'Aniol? Doncs mira, 26 en fam.
1: 26.
10: Ai, senyor, ai, senyor. Quina època.
1: No te'n recordes dels 26, que n'alies.
10: Hola.
12: Hola.
10: Hola. Aniol, Aniol?
12: Aniol, sí.
10: Ets tu?
12: Sí.
10: Com estàs, Aniol?
12: Molt bé.
10: Ui, ui, ui, no et veig bé, Aniol. Què et passa?
12: No, res.
10: Saps on et truquem, Aniol, o no?
12: No.
10: Del matí de Catalunya Ràdio? Et sona? Aniol!
12: Què?
10: Et truquem de part de la Marina, que demà faràs 26 anys.
12: Moltes gràcies.
10: Et vol felicitar, diu que t'estima molt, que és el millor que li ha passat a la vida i et vol dedicar aquesta cançó que et canta Manu Guix, de Nena de Conte, que es diu Tenia tanto que darte.

0: Ampules, 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, doncs a aquesta hora us podem explicar que es troba tallada la Nacional 240 a Lleida d'entrada cap a la ciutat per manifestació coincidint amb aquesta nova jornada de mobilitzacions dels docents. Precaució en aquest punt. I pel que fa a l'àrea de Barcelona cap a la capital, tenim densitat a la 2 de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà, també a la C-17 a Parets, a la C-59 a Caldes, a la C-58 a Ripollet i Montcada i a la B-20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat. Trànsit dens també a la P7, a Barberà, sobretot sentit Tarragona, i a les rondes de Barcelona, en els punts habituals d'aquesta hora, en tots dos sentits de la marxa.
0: L'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el govern ja és pràcticament un fet. S'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren orbital que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. Continua el cicle de vagues al sector educatiu. Avui és el torn de les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. A la reunió d'ahir de la taula sectorial es va avançar en qüestions com l'escola inclusiva, però l'escull de l'acord continua estant en la millora salarial. Dimarts que ve, nova reunió entre els representants dels docents i el Departament de Treball. Nova trobada avui del president nord-americà Donald Trump amb el president xinès Xi Jinping abans que tanqui el seu viatge oficial a la capital xinesa. Hores abans, en una entrevista a la cadena Fox, Trump ha dit que Pequín s'ha compromès a no armar el règim de l'Iran. Avui fa exactament 15 anys a l'esclat del moviment 15M, unes protestes que van sacsejar el mapa sociopolític. Lluny de apaivagar-se, el malestar ha anat en augment, amb la particularitat que, segons els experts, bona part d'aquest sentiment el capitalitzen avui les formacions d'extrema dreta. Arrenca el festival Ambassat de Sabadell amb la participació de bandes com Dan Peralbo i el Comboi Alosa o Bob Vilan, d'estils que van des del rock fins a la música d'arrel. L'Ambassat es farà al Parc Catalunya de Sabadell fins diumenge. Avui obre les portes al 44 Còmic Barcelona. Durant 3 dies acollirà a la Fira de Barcelona a Montjuïc la seva edició més internacional centrada en la cultura pop asiàtica. I la sargantana pituïsa ha desaparegut ja d'una desena d'illots. La responsable és una serp invasora que ja ocupa el 90% de l'illa d'Eivissa i que va entrar accidentalment 10 deliveries importades de la península.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia. El Girona surt del descens després de l'empat a 1 d'ahir a Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara l'equip gironí és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens, quan falten 2 jornades per disputar-se. També a la primera divisió, triomf del Madrid per 2-0 sobre l'Oviedo enmig de xiulets del Bernabéu i retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. A més, Mbappé acusa Álvaro Arbeloa de no fer-lo jugar. I en hoquei patins, a la Copa Femenina, el Vilassana elimina el Manlleu i demà jugarà la primera semifinal contra el Fraga, que es va desfer del Cerdanyola. Avui, encara a quarts, Benvibre, Bigues i Riells i Gijón, Palau.
0: Aquest divendres tindrem un matí més ennuvolat amb pluges a les comarques de Girona i ventades al sud del país. A la tarda, els ruixats seran localment intensos i es mouran de Girona cap a l'àrea de Barcelona. Nevarà lleugerament al Pirineu per sobre dels 1.400 metres. Les temperatures seran les normals del mes de març.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. L'acord entre el govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos de la Generalitat és a tocar. El desllorigador serà la construcció d'una línia de tren, d'una nova línia de tren, l'Orbital, que el govern i el partit Oriol Junqueras presentaran dilluns que ve. El nou corredor està concebut per unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. Costarà 5.200 milions d'euros que Esquerra vol que assumeixi íntegrament l'Estat i la idea és que estigui acabat l'any 2040 amb Marta Corbalan.
4: El mateix dilluns a la tarda Esquerra ha convocat un Consell Nacional, com us vam avançar ahir, per analitzar si es donen les condicions per avalar els pressupostos. La línia orbital, concebuda fa més de 20 anys, és el que finalment aplanarà el terreny. Aquesta línia donia en tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. tindrà una longitud de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien trams que ja estan en funcionament. Aquest corredor ferroviari es convertirà, doncs, en el desllorigador dels pressupostos després que el primer intent per negociar-los el mes de març descarrilés davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF.
0: Mentre s'encarrila l'acord pels comptes, Junts pressiona Esquerra perquè freni la negociació. Si no ho fan, els de Puigdemont creuen que el partit de Junqueras serà corresponsable de totes les crisis que esquitxen al govern, com ara les infiltracions de Mossos o les vagues de docents. Són declaracions del portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, en una entrevista a l'hemicicle de 3Cat Info, que podreu sentir íntegra aquest vespre.
5: Si ells doncs no rectifiquen i no deixen de negociar aquests pressupostos amb el govern català, doncs ho sento molt, però estan sent còmplices, per exemple, de la infiltració dels Mossos en les assemblees de docents.
0: Salvador Illa confia que Esquerra complirà la seva paraula per aprovar els pressupostos abans de l'estiu. El president de la Generalitat està seguint la recta final de la negociació amb els republicans des de Califòrnia, on avui farà l'última parada del seu viatge a Los Angeles. Enviat especial a Sacramento, Albert Prat.
6: El president marca distància amb la negociació dels pressupostos i des d'aquí, des de Califòrnia, evita sortir del guió per no fer cap pas en fals.
7: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
6: Això sí, està convençut que ni les vagues de mestres ni la reunió de dimarts interferiran en les converses amb Esquerra.
7: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
6: I avui, al migdia, hora catalana, Illa a terra a Los Angeles, a la recta final d'aquest viatge, per reunir-se amb diverses productores de Hollywood, com per exemple Disney o Lionsgate, per intentar captar inversions i vendre'ls el potencial del Catalunya Media City, el hub audiovisual que s'està aixecant a les tres xemeneies del Besòs.
0: Doncs bé, les mobilitzacions de mestres i professors es traslladen avui a les comarques de Lleida i de l'Alt Pirineu i l'Aran. Després que la reunió d'ahir amb el Departament d'Educació acabés sense acord, el col·lectiu no afluixa i avui mantenen la vaga en aquest territori i han convocat diverses marxes i concentracions. Anem fins a la ciutat de Lleida amb el Ramon Dalmau i l'Estela Bosoms.
8: El primer punt de trobada de la jornada ha estat el pàrquing del Camp d'Esports. Allà han esmorzat, s'han replegat per desplaçar-se a una de les entrades de la ciutat per tallar el trànsit. En aquest cas, avui, és l'accés des d'Oscalena 240 a la rotonda de l'església de Montserrat. En l'anterior jornada de vaga, el 18 de març, es van atrevir fins i tot a tallar l'autovia A2 al Carràs abans de tornar a Lleida per manifestar-se al migdia. Veurem si avui la marxa, que ha de començar a quarts d'una des del Servei Territorials d'Educació, també serà massiva. Uns mestres i professors que volen seguir posant pressió al govern, ara que han aconseguit reprendre converses amb el departament, de moment però sense acord, sobretot en el tema de la pujada de sous, i per tant les mobilitzacions continuen i sobre la taula l'amenaça d'una possible vaga indefinida. Unes protestes que també reproduiran avui al Pirineu. A partir de les 11 hi ha previstos talls a l'N230 a l'Alta Ribagorça, manifestació també a 12:45 a la Seu d'Urgell i l'anunci també d'una marxa i una concentració aquesta tarda al túnel del Cadí.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Nova trobada avui del president dels Estats Units, Donald Trump, amb el president xinès Xi Jinping, abans d'acabar el seu viatge oficial a la capital xinesa. Pequín, Francesc Canals.
9: Nosaltres estem oberts.
10: Donald Trump tanca avui aquesta visita a la Xina amb una nova reunió amb Xi Jinping, aquest cop a la residència oficial dels dirigents xinesos. Una cimera amb més bones paraules que concreció sobre les diferències de fons que subsisteixen. El Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu avui en un comunicat que tots dos mandataris han assolit nous consensos, sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, de Taiwan. En tot cas, afegeix que les trobades han servit per aprofundir en l'entesa i la confiança mútues. Per la seva banda, Donald Trump ha declarat a la Fox que Pequín s'ha compromès a deixar d'armar l'Iran, cadascú en el seu relat.
0: El Pentàgon ha cancel·lat el desplegament de 4.000 soldats nord-americans a Polònia en un nou gest dels Estats Units per reduir la presència militar a Europa. Setmanes després que se sabés que Washington retirarà d'Alemanya 5.000 soldats, el Departament de Defensa nord-americà es disposa a suspendre el desplegament de la segona brigada blindada de combat de la primera divisió de cavalleria que tenia previst anar a Polònia. Actualment, els Estats Units tenen desplegats uns 80.000 soldats per diversos països europeus, en els quals tenen més de 30 bases militars, algunes d'elles a Espanya. El president Trump ha dit els últims mesos que la falta d'ajuda dels aliats europeus en la guerra contra l'Iran tindria conseqüències. I mentrestant, el director de la CIA, John Ratcliffe, es va reunir ahir a l'Havana amb representants del Ministeri de l'Interior cubà, segons han informat les autoritats del país caribeny. En un comunicat difós als mitjans oficials, s'explica que la reunió la va demanar el govern de Washington i que els representants cubans ja han explicat al director de l'Agència Central d'Intel·ligència Nord-Americana que el règim castrista no és una amenaça per la seguretat dels Estats Units. Segons el govern de l'Havana, les dues parts han mostrat interès a millorar la cooperació bilateral. Recordem que el president Donald Trump ha parlat insistentment de la idea de prendre el control de Cuba, un país que qualifica d'estat en situació de fallida econòmica. L'administració Trump pressiona des de fa mesos el govern de Cuba perquè apliqui reformes econòmiques profundes i també canvis en el sistema polític, cosa aquesta última que el govern de Miguel Díaz-Canel rebutja de forma frontal.
2: 3CAT Info.
0: I avui es compleixen ja 15 anys a l'inici de les mobilitzacions amb acampades incloses arreu de l'Estat, conegudes com el 15M, als indignats. Les protestes van sacsejar el mapa sociopolític d'Espanya amb el naixement d'un espai que des de fa anys, però, va perdent força a les urnes. Els experts alerten que el malestar social creixent ara l'està capitalitzant en gran mesura als partits d'extrema dreta. És un reportatge d'Àlex Giralt-Robert amb el muntatge de Ferran Badia.
9: Votem els i les que estem a favor de seguir acampant.
11: El no en representen era l'esclat després d'anys de crisi econòmica i retallades, amb un atur que afectava aquell 2011 la meitat dels joves, amb un Zapatero agònic a la Moncloa i amb Brussel·les que exigia mà dura als governs. A Barcelona, la protesta arriba de seguida a la plaça Catalunya. L'activista Sílvia Badia és de les primeres persones a instal·lar-s'hi.
12: Espais de l'esquerra alternativa, no institucional, i en paral·lel, tot un conjunt de campanyes, grups de Facebook, com Democràcia Real ja. Un dia va esclatant, sembla que va ser que a Madrid van dir no, ens quedem aquí, i a Catalunya van dir, doncs vinga, nosaltres també.
11: Unes mobilitzacions molt transversals que duren setmanes, com recorda el doctor en Humanitats Jordi Mir.
13: Un període de mobilització com no havíem vist durant anys. Amplis sectors de la població se senten interpel·lades i se senten participants en una mobilització social.
11: Després de diversos intents amb fortes càrregues policials, l'acampada a Barcelona es dissol del tot al cap d'un mes i mig. A curt termini, les mobilitzacions amb prou feines es reflecteixen a la política institucional. De fet, el PP arrasa les generals de finals del 2011. Però és a partir del 2014 que neixen els primers partits amb les consignes del 15M com a leitmotiv.
14: Hemos demostrado que podemos, pero no podemos solos.
15: Us dic que jo vull ser la propera alcaldessa.
11: Podem, liderat per Pablo Iglesias i Roma, les europees d'aquell any, mentre Catalunya, Barcelona en Comú, guanya les municipals del 2015 amb Ada Colau. Joan Subirats és un dels principals impulsors de aquesta última formació, el germen dels actuals comuns.
16: Uns que estaven per la defensa de l'aigua, els altres formaven part de la defensa de la sanitat pública, altres que venien del moviment contra els desnonaments. Gent que tenia orígens molt diferents i que es van trobar plegant-se per intentar, en un àmbit local, com és el cas de Barcelona, doncs el pas a fer un canvi de política.
11: Les alcaldies de Barcelona i Madrid impulsen Podem, que es queda a les portes de fer un sorpasso al PSOE a Espanya. Però en pocs anys, la formació morada passa de confrontar amb els socialistes a governar en coalició amb ells.
17: Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos.
11: El desgast, la paradoxa d'haver entrat al sistema contra el qual es va aixecar, la recuperació del PSOE i el creixement de l'extrema dreta arreu porten l'espai polític a estar ara mateix tocat de mort.
13: Amb motiu d'un dels aniversaris del 15M, Vox fa una campanya a les seves xarxes dient que ells són el veritable 15M. Què diu Santiago Abascal en aquell moment? Nosaltres farem els canvis que aquests menuts no han fet. Nosaltres som els veritables antisistema.
11: I després d'aquests canvis a tots els nivells, a Catalunya i a l'Estat, passats 15 anys, què en queda del 15M?
16: Hi ha hagut un cert canvi d'agenda que evidentment ha provocat també que els grans partits també recollissin aquest canvi d'agenda, sobretot en temes de reconeixement de la diversitat, temes ambientals.
13: La mobilització del dret a l'habitatge, que ha representat la PAH i que ara representa el sindicat de llogateres, són la continuïtat del 15M. Aquí hi ha gent organitzada, teixit social i malestar que pot segurament mostrar-nos en els propers anys un creixement de la mobilització.
12: Tot agent políticament organitzat d'esquerres no es podria entendre la manera que té de funcionar o de fer sense el 15M. Un espai de reflexió conjunta, de creació i de trobada, definitivament.
0: Doncs així arribem a un quart de nou del matí. Obrim temps per repassar el trànsit i la previsió meteorològica. Situació del trànsit i el transport públic, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, a hores d'ara us expliquem que a les entrades de Barcelona hi ha trànsit dens en diversos punts, a l'A2 a Sant Boi, a la B23 cap a la Diagonal i a la C58 i la C33 cap al Nus de la Trinitat, també a les rondes, a la de dalt densitat a la Vall d'Hebron, sentit Llobregat i a l'Hospitalet, sentit Besòs i a la litoral de Sant Adrià, la Barceloneta, sentit Llobregat i a la zona franca, sentit Besòs. Trànsit dens també a la C59 a Caldes, sentit Sud, i a l'AP7 a Parets, a l'enllaç amb la C17 i a Barberà, en tots dos sentits de la marxa. Recordem també que en aquests moments es troba tallada la Nacional 240 a Lleida per manifestació, coincidint amb aquesta nova jornada de mobilitzacions dels docents. Precaució en aquest punt. I pel que fa al transport públic, de moment sense incidències destacades, tret de les demores a Rodalies degut a les limitacions de velocitat.
2: El temps.
0: I Jofre Genué.
18: Comencem aquest divendres amb un canvi de temps que ens du un cel ben tapat pràcticament arreu del país i algunes febles pluges que han d'anar guanyant una mica de terreny, sobretot entre les comarques de Barcelona i Girona. Avui esperem un descens de les temperatures i un ambient més fresc amb màximes que els hi costarà d'arribar als 20 graus. Sobretot serà al sud del país, que és on no arribarà la pluja. Mestral, el termòmetre sí que pot arribar a aquests 20 o fins i tot superar aquesta xifra, però la resta no, un ambient força fresc, temperatures més pròpies potser de principis d'abril, i amb aquest tarannà que la pluja de manera intermitent pugui afectar diversos indrets del territori. De fet, aquesta tarda pot arribar també al sud de les comarques de Barcelona, Costa Central, i també cap al Camp de Tarragona de manera més aïllada. Hi ha alguns avisos, tant d'acumulació cap a l'Alt Empordà, amb tot l'episodi es podrien acostar als registres als 100 litres per metre quadrat, i també d'intensitat, pràcticament a tota la façana litoral, des de la Costa Central fins a la Costa Gironina, aquesta possibilitat de que superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Cap de setmana amb fresca, sobretot dissabte, encara amb alguns ruixats de neu en el vessant nord, tot i que anirà millorant, sembla que diumenge es podrien repetir alguns ruixats de tarda al nord i al nord-est, però la resta de la jornada encara aguantaria força i sobretot amb unes temperatures una mica tocades que al llarg de la setmana que ve es recuperarà.
2: Fresca Info.
19: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
20: Doncs tant com vulgui bussejar.
19: Genial. I quant d'oxigen queda?
20: El que vulgui, també.
19: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
20: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
19: I quants de cetacis?
20: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
21: Amb vots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, vot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Fresca Info.

0: Avui arrenca el festival Ambassat a Sabadell amb una trentena d'artistes amb bandes com Dan Peralbo i el Comboi Alosa o Bob Vilan, d'estils que van des del rock fins a la música d'arrel. A l'Ambassat s'hi pot trobar el rock de Dan Peralbo i el Comboi, les madrilenyes Xego o els britànics Bob Vilan. També hi ha pop amb bandes com el Petit de Caleri, l'Omishima, folk rock amb la Ludwig Bang o música d'arrel amb Alosa i les gallegues Filles de Cassandra. El director del festival, Arnau Solsona, ha explicat a l'Independents Dicat el valor d'aquest eclecticisme.
1: Nosaltres ens plantegem el festival com una experiència que són 8 hores de música pràcticament quan entres en una jornada de divendres o de dissabte per endavant, que tingui una evolució, una creixença, que vagi explosionant el que és l'experiència de dintre del festival i passar-t'ho amb el cènit, que seria doncs, a l'última hora de la nit i passar-ho bé. Això fa que aquesta paleta de colors vagi canviant, evolucionant i vagin passant estils i bandes doncs, que són diferents i que et porten a disfrutar de la nit.
0: L'Ambassat se celebra al Parc Catalunya de Sabadell fins aquest diumenge. I al Palau Martorell de Barcelona inaugura avui l'exposició internacional Icons, la retrospectiva més important del prestigiós fotògraf nord-americà Steve McCurry. Hi ha 150 obres de gran format que mostren imatges fetes arreu del món que recullen moments quotidians i els intensos retrats que l'han fet famós, com el de la nena afganesa d'ulls verds que es va publicar a National Geographic al 1985 i que es va convertir en una icona. McCurry fixa la seva mirada sobretot en els més vulnerables i en molts nens en entorns marcats per la pobresa o la guerra. Als seus 76 anys no ha perdut la intenció de plasmar les vides en un instant i admet en la seva visita a Barcelona que no podria viure sense fer fotografies.
2: That's just what gives us meaning.
3: És quelcom que dona sentit a la meva vida i l'omple d'un propòsit. És el que em fa viatjar per tot el món. Contribueix tant a la meva pròpia creativitat que no em puc imaginar no fer-ho.
0: Icons es pot visitar fins al 6 de setembre. El 44 Còmic Barcelona obre portes avui divendres i durant 3 dies fins diumenge acollirà la Fira de Barcelona Montjuïc la seva edició més internacional, Valèria Obereda.
4: El saló es fa al pavelló 8 del recinte de Montjuïc, amb 28.000 metres quadrats dedicats al còmic i a tot el que l'envolta. Una edició que se centra en la cultura pop asiàtica. S'hi podran veure fins a un centenar d'autors com Penso, Shintaro Kago o Ken Nimura, però també d'internacionals com l'italià Milo Manara, el nord-americà Denis Kam, la suïssa Cathy Baur i més pròxims Raquel Ribarrossi, Tomàs Hijó, Paco Roca o Artur Laperla. Borja Crespo és assessor del Còmic Barcelona.
5: Si te gusta el cómic de verdad, este es tu evento, y a quien no tenga el cómic como una preferencia en su día a día, la verdad es que puede encontrar cosas siempre y cuando tengas una mente inquieta, culturalmente hablando, que le van a poder fascinar y le van a poder enganchar.
4: Una desena d'exposicions completen l'oferta del Còmic Barcelona, entre les quals la dedicada al Senyor dels Anells, el còmic Paracuellos en el seu 50 aniversari o el fanzín Atraccions. Pel que fa als premis que es concedeixen al Saló per primera vegada, el de millor obra d'autoria espanyola el guanyarà una dona, perquè les 5 nominades són dones. Són Emma Ríos, Teresa Valero, Anna Peñas, Natàlia Valverde i Irene Márquez.
6: 3CAT Info.
7: 3CAT Info.
0: Una serp invasora que ja ocupa el 90% de l'illa d'Eivissa ha provocat la desaparició de la sargantana de les pitwises en una desena d'illots de la zona. Un equip del CREAF que estudia el fenomen ha demostrat que les serps que van entrar accidentalment a Eivissa dins d'oliveres importades de la península aconsegueixen nedar fins als illots on s'estan expandint a una velocitat vertiginosa, ens ho explica la Montse Poblet.
8: Els primers exemplars de serp de ferradura es van veure a Eivissa fa 23 anys. Ara ja n'hi ha pràcticament a tota l'illa, on devoren sargantanes com si fossin un exèrcit que arrasa tot el que troba al seu pas. L'investigador del CREAF, Oriol Lapiedra, fa 6 anys que estudia el fenomen i ha constatat que pràcticament s'han menjat tots els exemplars d'aquesta espècie endèmica a les illes que vivien a Eivissa.
9: La reducció és dramàtica. No és només una reducció de població, sinó que en la majoria de llocs es produeix una extirpació completa. És a dir, per on passa el front d'invasió de la serp, deixen a darrere un desert biològic on no queden sargantanes, és a dir, no en queda cap.
8: Un cop devorades les sargantanes d'Eivissa, les serps han arribat nedant als illots del voltant i en una desena ja han acabat amb les varietats de sargantana que hi havia.
9: Com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional, és a dir, enlloc està descrit que aquesta espècie nedi.
8: A l'illa de Santa Eulària, per exemple, ara fa 10 anys es van comptar 72 sargantanes. El 2023 només en quedaven 3 i l'any passat ja no n'hi havia cap. En una operació d'emergència per mirar d'evitar l'extinció de l'espècie, el Zoo de Barcelona està fent cria de sargantanes de les pitiüses a les seves instal·lacions. Ja n'han reproduït un primer grup de 17 exemplars procedents d'Eivissa i Formentera i la setmana passada en van rebre 33 més de les varietats que viuen als illots.
6: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
7: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
6: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
7: Esport.
0: Ricard Isidro, bon dia.
10: Bon dia, Carme. El Girona surt del descens gràcies a l'empat a 1 davant la Reial Societat d'ahir a l'antepenúltima jornada de Lliga. De nou, Estuani, sortint des de la banqueta, va salvar l'equip gironí d'una derrota amb un gol al minut 66 que igualava el de Jon Martín. El tècnic del Girona, Míchel Sánchez, destacava la figura del davanter uruguaià.
11: Estuani, amb tots els respectes a qualsevol jugador que s'ha posat aquesta camiseta, samarreta, és el jugador més important de la història del Girona. Jo prefereixo... 10 anys menys d'Estuani i poder disfrutar 90-90-90, però ara mateix, després de la lesió i del cop al genoll, és difícil per a ell jugar tot el partit.
10: Mitchell també assegura que aprofitaran aquest empat.
11: És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidars contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si 4, en 4 segur, però no sé si 3 també, veurem, però podem sumar 6 punts.
10: A dues jornades per acabar la Lliga, el Girona és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens. Està empatat amb l'Alavés i té un punt més que l'Elx, el Mallorca i el Llevant.
7: 3Cat Info.
10: També d'ahir, victòria amb xou del Real Madrid sobre l'Oviedo per 2-0, amb gols de Gonzalo i Bellingham. Els aficionats van xiular diverses vegades l'equip blanc i els equips de seguretat van retirar pancartes en contra de la gestió de Florentino Pérez. A més, si encara no hi havia prou, Mbappé va criticar el tècnic Álvaro Arbeloa per no fer-lo jugar de sortida, un cop superades les molèsties que el van impedir jugar al Camp Nou.
12: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en los partidos para esperar ser titular.
10: Mentrestant, Arbeloa va negar, va dir que Mbappé era el quart davanter de la plantilla blanca. També ha jugat ahir València 1, Rayo Vallecano 1. Diumenge, en horari unificat, a les 7 de la tarda, es disputarà la penúltima jornada de Lliga. L'Espanyol és 14 amb 42 punts, 3 per sobre del descens, i visitarà l'Osasuna, que té els mateixos punts que l'equip blanquiblau. El Girona, que és 15 amb 40, visitarà l'Atlètic de Madrid, que lluita amb el Villarreal per la tercera posició a la classificació. L'únic partit que no jugarà en horari unificat és el del Barça davant el Betis, que es disputarà un quart de 10 del vespre. El Barça femení, per la seva banda, jugarà demà a la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. La blaugrana Salma Parayuelo veu positiva la pressió que tenen per guanyar.
13: Somos un equipo que queremos ganarlo todo, pero es algo ya también que forma parte de nosotras y que sabemos que hay que hacer cierto trabajo, que hay que tener este nivel competitivo durante toda la temporada y creo que es un objetivo obviamente nuestro, pero es más una presión, digamos, positiva de que quizás el potencial que tenemos con el equipo que tenemos.
10: I en clau internacional, la Confederació Brasilera de Futbol ha anunciat la renovació del seu seleccionador masculí, Carlo Ancelotti, fins al 2030.
7: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
10: En motor, aquest matí arrenca el Gran Premi de Catalunya de motociclisme amb la disputa dels primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. A MotoGP, Marc Márquez es perdrà la cita de casa per la doble operació a què s'ha sotmès fa uns dies, mentre que Maverick Viñales reapareixerà després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
14: Molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla, però estic convençut de que si reacciona bé aniré bé. No porto un any parat. Òbviament, les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
10: En hoquei patins, avui es completen els quarts de final de la Copa Femenina amb els partits Benvibre, Vigues i Riells a 6:15 i Gijón Palau a 8:00. Ahir, el Vilassana i el Fraga van aconseguir la classificació per la primera semifinal després d'eliminar als quarts el Manlleu i el Cerdanyola per un idèntic marcador, 2-1. També en hoquei patins, a l'hoquei Lliga Masculina, el Massanet ha renovat el seu tècnic Jordi Garcia fins al 2027.
7: 3CAT Info.
10: En bàsquet, victòria del Joventut enfront a l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB per 101-79. A la classificació, el Joventut es manté 6è i consolida el lloc de playoff. En canvi, l'Andorra és penúltim i en zona de descens. El Giro d'Itàlia avui es disputa la 7a etapa, 244 quilòmetres de muntanya entre Formia i el Blockhaus, un port de primera categoria. Ahir, triomf de l'italià Davide Ballerini, el portuguès Afonso Eulalio segueix amb la malla rosa de líder. I el Masters 1000 de tenis de Roma avui es disputen les semifinals masculines, són Casper Ruud, Luciano Darderi d'una banda i Jannik Sinner, Daniil Medvedev de l'altra.
0: Dos quarts de nou del matí, divendres 15 d'abril, i aquests són els principals arguments informatius avui i a aquesta hora. L'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el govern ja és pràcticament un fet. S'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns, després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren orbital que uneix les principals ciutats de la segona corona metropolitana. Continua, mentrestant, el cicle de vagues al sector educatiu. Avui és el torn de les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. A la reunió d'ahir de la taula sectorial es va avançar en qüestions com l'escola inclusiva, però l'escull de l'acord continua sent la millora salarial. Dimarts hi haurà una nova reunió. I a partir d'ara ens farem ressò que avui és l'últim dia de campanya per les eleccions autonòmiques andaluses de diumenge. Tant el PP com el PSOE bloquen en aquestes últimes hores en mobilitzar el seu electoral tradicional. El PP per aconseguir la majoria absoluta i el PSOE per evitar un fracàs que qüestioni a Pedro Sánchez. Localitzen estructures d'època grega durant les excavacions a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà. Es tracta d'un complex funerari de grans dimensions d'entre els segles 4 o 6 de la nostra era. I un recital de diferents poetes a Folgueroles, a Osona, donarà aquest vespre el tret de sortida a la Festa Verdaguer. La celebració s'allargarà fins al 10 de juny, i aquest any s'estendrà a la Catalunya Nord per commemorar els 140 anys de l'obra Canigó. En esports, què tenim, Ricard Isidro?
10: Mira, d'una banda, que el Girona surt del descens després de l'empat a un d'ahir a Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara l'equip gironí és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens, quan falten dues jornades per disputar-se. I a Montmeló, d'aquí uns minuts, començarà la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Catalunya de motociclisme.
0: Jornada de núvols i pluja o ruixats a les comarques de Barcelona i Girona. Temperatures en descens. El Pirineu podrà nevar per sobre dels 1.600 metres. Només s'esperen algunes clarianes al sud del país, on bufarà el mestral. Dos quarts de nou i dos minuts, l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos de la Generalitat és a tocar. El desllorigador serà la construcció d'una nova línia de tren, l'Orbital, que el govern i el partit Oriol Junqueras presentaran dilluns. El nou corredor està concebut per unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. Costarà 5.200 milions d'euros, que Esquerra vol que assumeixi íntegrament l'Estat, i la idea és que estigui acabat l'any 2040. Amb Marta Corbalán.
15: El mateix dilluns a la tarda, Esquerra ha convocat un Consell Nacional, com us vam avançar ahir, per analitzar si es donen les condicions per avalar els pressupostos. La línia orbital, concebuda fa més de 20 anys, és el que finalment aplanarà el terreny. Aquesta línia d'unir amb tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. tindrà una longitud de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien trams que ja estan en funcionament. Aquest corredor ferroviari es convertirà, doncs, en el desllorigador dels pressupostos després que el primer intent per negociar-los el mes de març descarrilés davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF.
0: Les mobilitzacions de mestres i professors es traslladen avui a les comarques de Lleida i de l'Alt Pirineu i l'Aran després que la reunió d'ahir amb el Departament d'Educació acabés sense acord. El col·lectiu no afluixa i avui mantenen la vaga en aquest territori i han convocat diverses marxes i concentracions. Anem fins a la capital del Segrià, Ramon Dalmau i Estela Bosoms.
16: El primer punt de trobada de la jornada ha estat al pàrquing del Camp d'Esports. Allà han esmorzat, s'han replegat per desplaçar-se a una de les entrades de la ciutat per tallar el trànsit. En aquest cas avui és l'accés des d'Oscalena 240 a la rotonda de l'església de Montserrat. En l'anterior jornada de vaga, el 18 de març, es van atrevir fins i tot a tallar l'autovia A2 al Carràs abans de tornar a Lleida per manifestar-se al migdia. Veurem si avui la marxa, que ha de començar a quarts d'una des dels serveis territorials d'educació, també serà massiva. Uns mestres i professors que volen seguir posant pressió al govern, ara que han aconseguit reprendre converses amb el departament, de moment però sense acord, sobretot en el tema de la pujada de sous, i per tant les mobilitzacions continuen i sobre la taula l'amenaça d'una possible vaga indefinida. Unes protestes que també reproduiran avui al Pirineu. A partir de les 11 hi ha previstos talls a l'N230 a l'Alta Ribagorça, manifestació també a 12:45 a la Seu d'Urgell i l'anunci també d'una marxa i una concentració aquesta tarda al túnel del Cadí.
7: 3CAT Info.
0: Últim dia de campanya per les eleccions d'Andalusia de diumenge i el PP i el PSOE estan volcats a mobilitzar els seus electors. El PP té a tocar la majoria absoluta per no dependre de Vox, mentre el PSOE, amb Maria Jesús Montero de candidata, intenta evitar un fracàs que arrossegui Pedro Sánchez. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
17: El de diumenge pot ser el pitjor resultat de la història del PSOE Andalusia, on va governar quasi 40 anys. Pedro Sánchez tancarà avui campanya a Sevilla amb Maria Jesús Montero, que demana un vot de confiança als socialistes desmobilitzats.
18: Que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
17: Però el Partit Popular ho té tot de cara per a diumenge. Juanma Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta, vol tornar a governar sense Vox i Feijó demana no confiar-se.
19: Un voto es governar con dignidad o governar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita el lío.
17: Moreno, Bonilla i Feijó tancaran campanya per separat. El candidat del PP s'ha desmarcat de la direcció del partit per evitar que el penalitzin els últims pactes amb l'extrema dreta.
0: Obrim crònica internacional. Fatal, partit polític que vertebre l'autoritat nacional palestina celebre des d'ahir un congrés per renovar la direcció per primera vegada en 10 anys. La convenció, que durarà 3 dies, servirà per veure qui és el millor candidat per succeir el president palestí Mahmoud Abbas en un futur. Ramala, Jordi Brescó.
20: Oficialment, el Congrés de Fatah ha de servir per escollir els nous membres del Comitè Central, però molts creuen que aquí comença la cursa per succeir Mahmoud Abbas, l'actual líder que ja té 90 anys. En aquest context, ha aparegut el seu fill, Yasser Abbas, a qui els rivals, com Jibril Rajub, avisen.
21: Som un sistema nacional i revolucionari. No ens governa una família.
20: Rajub, actual president de la Federació Palestina de Futbol, és un dels candidats més populars, especialment després d'haver negat la salutació al seu homòleg israelià durant l'últim congrés de la FIFA.
0: UNICEF xifra en 14 els menors que moren o queden ferits al Líban cada dia des que Israel va començar l'ofensiva a començaments del mes de març, coincidint amb l'operació contra l'Iran amb el suport dels Estats Units. L'organisme de les Nacions Unides ha fet el càlcul que situa en uns 200 els infants que han mort en aquest període, inclosos una vintena durant la teòrica treva i més de 800 ferits. En el mateix comunicat d'UNICEF apunta que més de 700.000

0: WHP Global i el grup G3. Tot i que no ha transcendit la xifra de l'operació, els mitjans especialitzats la valoren en uns 850 milions de dòlars. La venda posa fi a gairebé 30 anys de vinculació entre Louis Vuitton i la marca nord-americana fundada pel dissenyador Marc Jacobs, que continuarà, de fet, com a director creatiu a la nova etapa de la marca. L'operació arriba en un context de desacceleració del mercat de luxe, marcat per la caiguda del turisme i també de la despesa en regions clau com el Golf Pèrsic. Amb aquest moviment, Louis Vuitton reforça la seva estratègia de concentrar-se en les marques més rendibles d'aquest grup. Top Gun torna als cinemes per celebrar el seu 40è aniversari i ho fa acompanyada de la seva seqüela Top Gun Maverick. A més, estrenen Hugo 24, que parla directament del problema de l'habitatge a tot l'estat espanyol, i la catalana Pizza Movies, Marc Garriga.
1: Ja fa temps que la cartellera acull amb il·lusió pel·lícules que estan d'aniversari. La nostàlgia ven entrades i el sector ho agraeix. Aquesta setmana li toca a Top Gun, a la que al pas del temps no se li ha posat gaire bé, Top Gun Maverick, que l'acompanya, una seqüela que millora el film original i que és tot un espectacle en pantalla gran, i El castell al cel, una de les obres mestres més desconegudes de l'estudio Ghibli i del seu director llegendari Hayao Miyazaki, una aventura de pirates aeris que malauradament no es restrena en català. Pel que fa a les novetats, comencem amb Jugada Maestra.
2: Ok, gun to your head. What would you even do with $1 billion?
3: What do you have a gun to my head?
1: Glenn Powell torna a seduir amb aquesta comèdia negra força entretinguda, però ara que li falta una mica de sal i pebre. L'actor nord-americà, un dels nous sex symbols de Hollywood, interpreta aquí un jove desheretat que té l'oportunitat de recuperar el seu lloc en l'arbre genealògic de la família si elimina uns quants cosins que té al davant. És enginyosa, però no prou, té mala llet, però insuficient també, i en tot moment sembla que es quedi a mig camí de tot.
4: Te voy a decir, te lo dije como el típico, pero te lo dije, hermano, que esto no iba a traer
5: problemas.
1: Aaron Piper segueix demostrant que és un dels millors actors forjats a la sèrie Élite, i a Hugo 24 aguanta el tipus en tot moment com a protagonista principal d'una bona pel·lícula de denúncia sobre el problema de l'habitatge i del camí sense sortida en què viuen molts ciutadans d'aquest país. Ell és un jove que intenta trobar feina, sense haver estudiat gaire, sense referències, que viu amb la seva germana en un pis d'on estan a punt de fer-los fora per impagament. Dura, però alhora esperançadora.
6: Bueno, ya está.
7: ¿Qué ya está?
6: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
1: Completen les novetats la surrealista Pizza Movies, de Carlo Padial, Humberto Romero i Judith Martín, la comèdia fantàstica Movida Celestial amb Keanu Reeves, una revisitació de la novel·la de Manuel Puig, El beso de la mujer araña, una cinta de terror irlandesa, Hocum, i el drama espanyol Un hijo, amb Macarena García i Hugo Silva.
8: Tú y yo, una pareja que se quiere, eso es revolucionario.
0: Alacant cada any fa homenatge al poeta Miguel Hernández amb una caminada de 3 dies que fa parada a les localitats més vinculades amb el poeta. La Generalitat Valenciana ha retirat aquest any la subvenció econòmica a la ruta, que han salvat amb aportacions del Ministeri i dels ajuntaments. València, Alba Barbosa.
9: Miguel Hernández escrivia al pati de darrere de casa i va convertir l'hort de la família i la figuera en símbols de la seva poesia. I encara conserven la figuera centenària, ens explica Tomàs Serna, director de la Casa Museu de l'Escriptor.
10: Es una higuera que aparece en más, bueno, se menciona como en más de 20 poemas, hace referencias directas a higueras, a las hojas de la higuera, a los frutos, pero es también el lugar donde Miguel se sienta a leer, se sienta a escribir.
9: A Oriola, on va néixer el poeta, és on comença la caminada de gairebé 70 quilòmetres que cada any aplega centenars de persones per recórrer els escenaris que van marcar la vida del poeta. L'Institut Valencià de la Joventut no ha finançat aquest any la ruta, argumentant falta d'homologació. L'organització hi veu motius ideològics. Aitor Larravide, director de la Fundació Cultural Miguel Hernández.
11: Hace falta más que nunca esa presencia del poeta, porque nadie como él supo estar a la altura de las circunstancias políticas, económicas, sociales, históricas que le tocó, que murió con apenas 31 años.
9: Amb l'esclat de la Guerra Civil, Hernández es posiciona políticament, milita al bàndol republicà i escriu una de les seves obres més reconegudes, Viento del Pueblo.
12: Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran.
9: La catedràtica de literatura hispanoamericana de la Universitat d'Alacant

0: Carmen Alemany porta 40 anys estudiant la seva poesia i va ser una de les primeres a accedir als manuscrits.
1: En poc més de 10 anys d'escriptura va tocar les tecles més importants que té el ser humà, no? Va parlar de la vida, va parlar de la mort, va parlar de l'amor. O sigui, sentiments més forts que pot tindre el ser humà, ahí està.
0: La ruta del poeta acaba al cementiri d'Alacant, on està enterrat. Miguel Hernández va morir en una presó d'Alacant condemnat pel franquisme.
2: Troben estructures d'època grega durant les excavacions a la Ciutadella de Roses a l'Alt Empordà. Des del 2022 es fan campanyes sota el monestir de Santa Maria per completar el buit històric que hi ha d'aquesta època de fa més de 6.000 anys. Roses, Clara, Carla, Saló Pujol.
3: Durant la troballa s'han pogut constatar les grans dimensions d'un complex funerari que dataria entre els segles 4 i 6 després de Crist. Es tenia constància de l'existència d'una esglesiola funerària que ara s'ha descobert que podria ser comparable a basíliques com les que s'han trobat a Empúries o Tarragona. Lluís Palaí és el director de les excavacions.
4: El que nosaltres hem trobat a partir de l'any 2022 i sobretot aquest any és que aquesta petita esglesiola en realitat se'ns està convertint en un complex de grans dimensions, en una necròpolis estructurada.
3: També s'han localitzat tres sarcòfags monolítics de pedra que explicarien la importància que tenia Roses a nivell comercial.
5: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
6: Vols saber què passa al Parlament?
7: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
8: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
6: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
9: Podem dir que està en temps de descompte.
10: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
11: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
12: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
13: La prohibició de les compres especulatives
14: serà estrepitoso fracaso de la izquierda.
6: Escolta l'Hemicicle.
15: S'aixeca la sessió.
6: Els divendres, dissabtes i diumenges amb Marta Corbalán.
2: 3:15 del matí. Cop d'ull a la situació del trànsit i del transport públic a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia, doncs hores d'ara tenim circulació més intensa del que és habitual a l'AP7 i la C-17 a l'entorn de Parets, Mollet i Montmeló. Recordem que avui comença el Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló i es preveu més trànsit en aquesta zona. Trànsit, de fet, ha posat en marxa un dispositiu especial fins diumenge. Densitat també a l'AP7 entre Santa Perpètua i Barberà, sentit Tarragona, a la C-59 a Caldes, sentit sud, i a diversos punts d'entrada cap a Barcelona, a la B-23, cap a la Diagonal, també a les Rondes, a la de Dalt, densitat d'Horta a Sarrià, sentit Llobregat, i de l'Hospitalet a Pedralba, sentit Besòs, i a la Litoral de Sant Adrià, a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs. Recordem també que es troba tallada encara la Nacional 240 a Lleida per manifestació, coincidint amb aquesta nova jornada de mobilitzacions dels docents. Hi ha senyalització de desviaments en aquest punt. Transport públic, de moment sense incidència, tendències destacades, tret de les demores a Rodalies per limitació de velocitat. És tot.
6: El temps.
2: Amb el Jofre Genué.
17: Jornada d'ambient més de principis d'abril que no de mitjans de maig. Màximes que els hi costarà d'arribar als 20 graus. Només al sud del país, amb mestral i algunes clarianes, el termòmetre pot ser més suau. Però la resta del territori, els núvols han de ser abundants. I fins i tot amb aquestes precipitacions intermitents, febles, que aniran guanyant una mica d'extensió al llarg del dia, des de les comarques de Girona cap a les de Barcelona. Fins i tot no descartem que al llarg de la tarda arribin alguns ruixats cap al camp de Tarragona. I sobretot també la neu, que torna al Pirineu, amb una cota neu que anirà baixant dels 1.600 als 1.400 metres i fins i tot de cara al vespre en el vessant nord podria situar-se a prop dels 1.200 metres. No és una gran nevada, però torna la neu sobretot a zones altes del Pirineu o doncs lleugeres enfarinades de 5 centímetres com a molt. De cara a demà la nevada anirà de baixa, però encara pot persistir en el vessant nord, amb tramuntana mestral, restes de núvols al nord-est i temperatures força fresques que al llarg del cap de setmana recuperaran poc, però tendiran a recuperar-se una mica. Ho faran més al llarg de la setmana que ve. Els ruixats de tarda diumenge podrien incrementar-se de nou al nord del país.
6: Catalunya al dia.
2: Torna al banc dels acusats el capellà de la congregació Pare Manyanet del barri de Sant Andreu de Barcelona, condemnat fa 3 anys per tenir material pedòfil. L'Audiència de Barcelona el jutjarà per suposadament haver agredit el 2016 un alumne amb discapacitat quan tenia només 8 anys. La víctima havia relatat davant del jutge que el religiós li va fer tocaments i després el va amenaçar que si ho explicava el tornaria a agredir. L'acusat, per la seva banda, ha negat els fets i assegura que no coneixia el menor. La fiscalia demana pel capellà 6 anys de presó. El Ministeri Públic sosté que va fer servir el seu càrrec de rector per actuar amb superioritat. Canviem de qüestió. Els treballadors del Centre d'Acollida Públic de la Sopa de Girona denuncien la precarietat a les instal·lacions i falta de recursos per atendre de forma correcta les persones sense llar que hi van a menjar, a duixar-se o a dormir. Des de l'Ajuntament responen que hi ha una inversió prevista de 600.000 euros. Anem cap a Girona, Fèlix Martín.
15: El representant dels treballadors de la Sopa, Ivan Santiago, ha explicat a 3Cat Info que hi ha dies que no han pogut oferir ni un cafè a la gent que han d'assistir.
18: Ni dilluns ni dimarts vam poder fer cafè, perquè no hi havia ni cafè ni hi havia llet. Hi ha hagut setmanes que els cuiners no tenien oli i van tenir que inventar-se àpats d'aquesta manera.
15: Ni menjar, però tampoc ni tovalloles ni mantes suficients.
18: Avui han arribat tovalloles. Portem quasi un mes amb 7 tovalloles. 7 tovalloles amb una demanda de no sé quantes dutxes o de les mantes. Durant el pla de fred, se'ns queia la cara de vergonya quan algú et demanava una manta i no li podies donar.
15: I amb instal·lacions velles que cauen a trossos.
18: Mira, mira com està el lavabo. Ple absolutament de fongs, no hi ha miralls, de les 4 dutxes només funcionen 2. És que és una barbaritat.
15: A la precarietat de les instal·lacions i falta de recursos s'hi afegeix, segons ells, la precarietat en les condicions laborals de les 26 persones que hi treballen. Des de l'Ajuntament de Girona responen que la millora del centre és una prioritat, que hi ha un projecte de reforma, que s'hi destinaran 600.000 euros, dels quals 2/3 els hi posarà l'Ajuntament. I destaquen també un acord perquè els treballadors tinguin una jornada laboral de 35 hores setmanals.
2: I a les comarques de Barcelona, unes 90.000 persones viuen en urbanitzacions irregulars. Són urbanitzacions que no han pogut ser recepcionades pels ajuntaments per deficiències en serveis bàsics, com el clavegram, la llum o l'aigua. A Barcelona n'hi ha 360. Corresponsal a les Terres de Barcelona, Montse Gené Riba.
19: Un dels ajuntaments que fa més anys que hi treballa és el de Canyelles, on a les urbanitzacions hi viu pràcticament el doble de persones que al nucli urbà. L'Ajuntament arriba fins i tot a avalar els veïns que no poden pagar les quotes d'urbanització dels carrers. La seva alcaldessa és Rosa Huguet.
20: Hi ha molta feina feta per part dels tècnics dels ajuntaments que s'aboquen amb aquestes necessitats i que, evidentment, no satisfà a tothom. Perquè qui ha de desenvolupar pensant que tenia una casa no sap per què ha de pagar el carrer si paga impostos, no? Perquè ha de pagar aceres, carrers, llum, quan si anem a viure en segons quin lloc, tot aquests serveis ja estan.
19: La Diputació ha impulsat una comunitat virtual dels ajuntaments afectats per intercanviar coneixement sobre tots aquests processos urbanístics i ofereix al mateix temps suport tècnic. Gemma Badia, presidenta de l'àrea d'urbanisme.
21: Aquesta gent que té primera residència, sobretot, doncs, evidentment, ha de viure en unes condicions que aquests són ciutadans i ciutadanes de ple dret.
19: Fa poc, la Generalitat ha impulsat un canvi legal per facilitar la regularització d'aquestes urbanitzacions, que són un mal de cap per molts ajuntaments.
22: Catalunya al dia.
2: Ja estan en marxa els primers tractaments per controlar els mosquits a les zones naturals del Delta de l'Ebre. L'objectiu és reduir-ne la quantitat per minimitzar les molèsties a la població i als visitants. Tarragona, Ricard Boigues.
23: El tractament amb un larvicida biològic s'està fent per via aèria i terrestre. El vicepresident de l'àrea de salubritat del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, Rubén Viernes, diu que és un servei essencial pel benestar dels ciutadans i el desenvolupament de l'activitat econòmica i turística del Delta.
24: Actuar en 5.500 hectàrees, com aquests anys, important, doncs, aquestes zones més properes als nuclis habitats del Delta de l'Ebre, i a través del COPATE el que volem és actuar sobretot en la prevenció i anticipar-nos.
23: La campanya s'estendrà durant els pròxims mesos. Està finançada per la Generalitat, la Diputació de Tarragona i els ajuntaments del Delta de l'Ebre.
2: Les Terres de l'Ebre, justament, cada cop aposten més per convertir-se en un punt de referència del turisme de natura i els esports. Un exemple és la prova pilot en què han participat 10 remers alemanys que han recorregut l'últim tram del riu Tortosa, Jordi Barranca.
25: S'ha batejat com a Ebre Rowing Tour i ha durat 5 dies. Fins aquí ha vingut un equip mix format per 10 remers alemanys. Han recorregut el tram final del riu des d'Escó, on comença el tram navegable fins a la Ràpita. Òscar Cites, el president del Club de Rem de Tortosa.
26: És una embarcació modular que permet la navegació pel riu Ebre d'una manera segura. A més, és una embarcació que permet, en funció de la gent que tens, ficar més gent o menys gens perquè la pots muntar i desmuntar com un Lego. Crec que per a les Terres de l'Ebre és molt important, per als clubs del territori també és molt important, perquè podem donar una logística que era desconeguda per a nosaltres.
25: La iniciativa va néixer després de la visita d'una delegació ebrenca a la Fira de Turisme de Düsseldorf i és una aposta per obrir-se a un nou tipus de mercat. Viviana Porras és la directora de l'IDC.
0: Perquè va totalment alineat en les nostres línies de treball, en el foment del turisme fluvial, i que creiem que és una línia que s'ha posat en valor i a més treballarem per a poder ajustar aquestes petites millores que se mos han demandat per a aquesta navegació sigui més còmoda i que poguéssim tindre durant molts anys aquestes experiències pel riu Ebre.
25: La voluntat de consolidar-ho és compartida per les dues parts. En el projecte participen Ports de la Generalitat, l'Ajuntament de la Ràpita, el Patronat de Turisme de la Diputació i també la Cambra de Comerç de Tortosa.

0: Això que esteu escoltant és una cançó experimental d'un grup de Roda de Ter, música en un poema de Verdaguer. Es podrà escoltar aquest vespre en un recital de diferents poetes que es farà a Folgueroles, a Osona, per donar el tret de sortida a la Festa Verdaguer, una festa que s'allargarà fins al 10 de juny i que aquest any s'estendrà a la Catalunya Nord per commemorar els 140 anys de l'obra Canigó, Folgueroles, Nati Adell.
1: L'edició d'aquest any vol posar el focus en el Verdaguer més rebel, el que s'aixeca contra les injustícies, en una clara al·lusió a l'obra en defensa pròpia. La directora de la Fundació Verdaguer és la Jordina Boix.
2: La paraula contra la mentida. I per nosaltres representa aquesta voluntat del poeta d'actuar davant de la iniquitud, o sigui, aquesta injustícia.
1: Un festival literari d'arrel tradicional que s'inaugura avui a la Casa Museu Verdaguer amb la proposta La llum de la veritat, un recital concert que té aquest contingut.
2: Poemes a càrrec d'una tria de poetes de Corpinyà Poesia i la música serà de la Mus, treballa música experimental i electrònica i que acaba de musicar l'Ocolp, un dels poemes de dins de Flors del Calvari.
1: Pel que fa a l'acte de la Catalunya Nord, serà la inauguració el 28 de maig a Perpinyà del Monument als Catalans de França. Carme Torrents és la presidenta d'Amics de Verdaguer.
3: Actualment hi ha doncs una institució que governa i que porta junt amb l'Ajuntament a la casa i no ens fa patir el que el llegat de Verdaguer es perdi, però en canvi hi ha altres coses que des del punt de vista d'activisme social són importants de fer i és la llengua.
1: Al darrere d'aquesta festa, a banda de la Fundació Jacint Verdaguer i l'Associació Amics de Verdaguer, també hi ha l'Ajuntament de Folgueroles i el Museu d'Història de Barcelona.
0: Esport. Ricard Isidro, bon dia.
4: Bon dia. El Girona surt del descens gràcies a l'empat a 1 davant la Reial Societat d'ahir amb la penúltima jornada de Lliga. De nou, Estuani, sortint des de la banqueta, va salvar l'equip gironí d'una derrota amb un gol al minut 66 que igualava el de Jon Martín. Michel assegura que aprofitaran aquest empat.
5: És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem, però podem sumar 6 punts.
4: A dues jornades per acabar la Lliga, el Girona és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens, està empatat amb l'Alavés i té un punt més que l'Elx, el Mallorca i el Llevant.
6: 3CAT Info.
4: També d'ahir, victòria amb show del Real Madrid sobre l'Oviedo per 2-0 amb gols de Gonzalo i Bellingham. Els aficionats van xiular diverses vegades l'equip blanc i els equips de seguretat van retirar pancartes en contra de la gestió de Florentino Pérez. A més, si encara no hi havia prou, Mbappé va criticar el tècnic Álvaro Arbeloa per no fer-lo jugar de sortida un cop superades les molèsties que el van impedir jugar al Camp Nou.
7: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Yo al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en el partido para esperar a ser titular.
4: Per la seva banda, Arbeloa va negar haver dit això a Mbappé.
8: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, pero no, pues no, no sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase. No sé, no me habrá entendido bien o... La verdad es que no sé muy bien qué decirte.
4: També ha jugat ahir València 1, Rayo Vallecano 1. Diumenge, en horari unificat a les 7 de la tarda, es disputarà la penúltima jornada de Lliga. L'Espanyol, que és 14 amb 42 punts, 3 per sobre del descens, visitarà l'Osasuna, que té els mateixos punts que l'equip blanquiblau. El Girona és 15 amb 40 i visitarà l'Atlètic de Madrid, que lluita amb el Villarreal per la tercera posició a la classificació. L'únic partit que no jugarà en horari unificat serà el Barça-Betis, que jugarà també diumenge a 9:15 del vespre. El Barça femení, per la seva banda, jugarà demà a la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. La blaugrana Salma Parayuelo veu positiva la pressió que tenen per guanyar.
9: Somos un equipo que queremos ganarlo todo, pero es algo ya también que forma parte de nosotras y que sabemos que hay que hacer cierto trabajo, que hay que tener este nivel competitivo durante toda la temporada y creo que es un objetivo obviamente nuestro, pero es más una presión, digamos, positiva de que quizás el potencial que tenemos con el equipo que tenemos.
6: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
4: En motor, aquest matí arrenca el Gran Premi de Catalunya de motociclisme amb la disputa de la primera jornada d'entrenaments al circuit de Montmeló. A MotoGP, Marc Márquez es perdrà la cita de casa per la doble operació que s'ha sotmès fa uns dies, mentre que Maverick Viñales reapareixerà després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
10: Molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla, però estic convençut de que si reacciona bé aniré bé. No porto un any parat. Òbviament les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
4: En hoquei patins, avui es completen els quarts de final de la Copa Femenina amb els partits Benvibre, Vigues i Riells i Gijón Palau. Ahir el Vilassana i el Fraga van aconseguir la classificació per la primera semifinal després d'eliminar els quarts el Manlleu i el Cerdanyola per un idèntic marcador, 2-1. També en hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, el Massanet ha renovat el seu tècnic, que és Jordi García, fins al 2027. I en bàsquet, victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB. Els verd i negres van superar els andorrans per 101-79 i es mantenen 6ens a la classificació de la CB, consolidant lloc de playoff, mentre que l'Andorra és penúltim i en zona de descens.

0: Bon dia, són les 9. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Tenim circulació més intensa del que és habitual. Hores d'ara a la P7 i a la C17 a l'entorn de Parets, Mollet i Montmeló. Avui comença el Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló i es preveu més trànsit en aquesta zona. Densitat també a la P7 entre Santa Perpètua i Barberà, sentit Tarragona, i a la Ronda de Dalt d'Horta a Sarrià, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià, la Barceloneta, sentit Llobregat. També recordem que encara hi ha tallada la Nacional 240 a Lleida per manifestació.
0: L'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el govern ja és pràcticament un fet. S'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns, després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren orbital que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. I ara ho sentíem, continua el cicle de vagues al sector educatiu. Avui és el torn de les comarques de Lleida, ja hi ha protestes, també a l'Alt Pirineu i l'Aran, l'endemà de la reunió de la taula sectorial, on es va avançar en qüestions com l'escola inclusiva, però la negociació continua encallada en la reivindicació salarial. Donald Trump acaba el viatge a la Xina destacant els acords comercials que ha aconseguit amb Xi Jinping. El president nord-americà també destaca les coincidències que tenen sobre l'Iran. La diplomàcia xinesa celebra els nous consensos assolits, sense concretar-los, però. Els primers tractaments per controlar els mosquits a les zones naturals del Delta de l'Ebre ja estan en marxa. S'actua per via aèria i terrestre amb l'objectiu de minimitzar les molèsties a la població i de no malmetre el desenvolupament econòmic i turístic. I la sargantana pitiusa ha desaparegut ja d'una desena d'illots. La responsable és una serp invasora que ja ocupa el 90% de l'illa d'Eivissa, que va entrar accidentalment des d'oliveres importades de la península. Avui obre les portes el 44 Còmic Barcelona. Durant 3 dies acollirà a la Fira de Barcelona Montjuïc la seva edició més internacional centrada en la cultura pop asiàtica. El saló disposa de 28.000 metres quadrats. I arrenca també el Festival Ambassat de Sabadell amb la participació de bandes com Damper, El Boi al Comboi, Alosa o Bob Dylan, d'estils que van des del rock fins a la música d'arrel. L'Ambassat es farà al Parc Catalunya de Sabadell fins diumenge.
2: Esports.
3: El Girona surt del descens després de l'empat a 1 d'ahir a Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara l'equip gironí és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens quan falten dues jornades per disputar-se. També a la primera divisió, triomf del Madrid per 2-0 sobre l'Oviedo enmig de xiulets del Bernabéu i retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. A més, Mbappé acusa Álvaro Arbeloa de no fer-lo jugar. I en hoquei patins, a la Copa Femenina, el Vilassana elimina el Manlleu i demà jugarà la primera semifinal contra el Fraga, que es va desfer del Cerdanyola. Avui, encara a quarts, Benvibre, Vigues i Riells i Gijón, Palau. I en motociclisme, avui comença el Gran Premi de Catalunya d'aquest esport amb la primera jornada d'entrenaments.
0: Ens queda el temps. Aquest divendres tindrem un matí més ennuvolat, amb pluges a les comarques de Girona i ventades al sud del país. A la tarda els ruixats seran localment intensos i es mouran de Girona cap a l'àrea de Barcelona. Nevarà lleugerament fins i tot al Pirineu, per sobre dels 1.400 metres, i les temperatures avui seran les normals d'un mes de març.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 9. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. L'acord entre el govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos de la Generalitat és a tocar. El desllorigador serà la construcció d'una nova línia de tren, l'Orbital, que el govern i el partit d'Oriol Junqueras presentaran dilluns que ve. El nou corredor està concebut per unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. Costarà 5.200 milions d'euros, que Esquerra vol que assumeixi íntegrament l'Estat, i la idea és que estigui acabat l'any 2040. Marta Corbalan.
4: El mateix dilluns a la tarda, Esquerra ha convocat un Consell Nacional, com us vam avançar ahir a 3CAT Info, per analitzar si es donen les condicions per avalar els pressupostos. La línia orbital, concebuda fa més de 20 anys, és el que finalment aplanarà el terreny. Aquesta línia d'unir amb tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Tindrà una longitud de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien trams que ja estan en funcionament. l'Ajuntament. Segons Esquerra, hauria d'estar tot acabada en uns 15 anys i el cost, uns 5.200 milions d'euros, l'hauria d'assumir tot l'Estat, tot i que hi hauria una part que es vehicularia a través del finançament del Banc Europeu d'Inversions. A banda de la línia orbital, els republicans també han acordat amb els socialistes crear una societat mercantil participada per l'Estat i la Generalitat que hauria de materialitzar les inversions estatals a Catalunya. Tots aquests compromisos s'hauran de validar en una comissió bilateral entre les dues administracions que tot apunta que es reunirà també la setmana que ve. El tren orbital es convertirà, doncs, en el desllorigador dels pressupostos després que el primer intent per negociar-los el mes de març descarrilés davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF.
0: Doncs bé, mentre s'encarrila aquest acord de pressupostos, Junts pressiona Esquerra perquè enfreni la negociació. Si no ho fan, els de Puigdemont creuen que a partir de Junqueras serà corresponsable de totes les crisis que esquitxen el govern, com les infiltracions de Mossos o les vagues de docents. Són declaracions del portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, en una entrevista a l'Hemicicle de 3cat.info que podreu sentir íntegre aquest vespre.
5: Si ells doncs no rectifiquen i no deixen de negociar aquests pressupostos amb el govern català, doncs ho sento molt, però estan sent còmplices, per exemple, de la infiltració dels Mossos en les assemblees de docents.
0: Junts també ha criticat que el president Salvador Illa estigui de viatge a Califòrnia en plena onada de vagues a l'ensenyament. Com dèiem, doncs, si el president està seguint aquesta recta final de negociacions amb els republicans des de Califòrnia, on avui farà l'última parada del viatge a Los Angeles. Enviat especial a Sacramento, Albert Prat.
6: El president marca distància amb la negociació dels pressupostos i des d'aquí, des de Califòrnia, evita sortir del guió per no fer cap pas en fals.
7: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
6: Això sí, està convençut que ni les vagues de mestres ni la reunió de dimarts interferiran en les converses amb Esquerra.
7: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
6: I avui, al migdia hora catalana, Illa aterra a Los Angeles a la recta final d'aquest viatge per reunir-se amb diverses productores de Hollywood, com per exemple Disney o Lionsgate, per intentar captar inversions i vendre'ls el potencial del Catalunya Media City, el hub audiovisual que s'està aixecant a les tres xemeneies del Besòs.
2: 3cat Info.
0: Nova jornada de vaga de mestres i professors avui a les comarques de Lleida i de l'Alt Pirineu i l'Aran. Més d'un centenar de docents tallen aquesta hora la Nacional 240 a Lleida, una protesta que arriba l'endemà que la reunió d'ahir dels sindicats amb el Departament d'Educació acabés sense acord i a l'espera d'una nova trobada de cara a la setmana que ve. Anem fins a la ciutat de Lleida. Ramon Dalmau i Estela Busoms, molt bon dia.
8: Hola, molt bon dia, Àngels. Doncs aquí l'última hora és que els concentrats han arrencat la marxa, podríem dir, per arribar cap al centre de Lleida. Han tallat durant poc més d'una hora aproximadament aquest accés a la capital del Segrià per la carretera d'Osca, l'N 240, i ara doncs baixen en manifestació. Passem ara mateix pel costat del campus d'agrònoms. Enrere queda una rotonda on han encès una foguera, han cremat taules i cadires escolars, un foc que també ha servit per escalfar un dia que és francament fred i ventós aquí a la capital del Segrià, i ens acompanya el representant del Sindicat de Professors de Secundària a Lleida, Jordi Barrufet. Molt bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
8: Abans en parlàvem, està la vista posada en aquesta nova trobada, en aquesta proposta que ha de fer el departament la setmana que ve, però aquí no afluixeu.
9: No podem afluixar perquè ahir ens va convocar la consellera, va vindre amb les mans buides, ara ens ha tornat a convocar per dimarts. Aquest cop ens ha dit que hi haurà una proposta dilluns, esperem que aquesta proposta sigui una proposta ferma i concreta en quant a canvis en el currículum, en concreció dels currículums, canvi en quant a la disminució de les ràtios, una disminució de les ràtios real i palesa, també en quant al salari i també en quant al model d'inclusiva. Ja li hem dit a la consellera que aquest model d'inclusiva no funciona, és integració forçosa, estan ficant a l'alumnat a dins de les aules sense comprensió oral, l'alumne no entén en el seu professor, estan incorporant a l'alumnat sense comprensió escrita, no entenen els textos, no entenen els enunciats dels llibres de textos, i això no pot ser, hi ha que canviar el model perquè estem ficant recursos i estem tirant els diners.
8: Fins on esteu disposats a arribar, Jordi?
9: Doncs mira, ara mateix estem disposats a arribar al que hem anunciat. Avui és la quarta jornada de vagues, n'hem anunciat 17 i per tant estem disposats a arribar fins a aquestes 17 jornades de vaga. Esperem que la consellera estigui disposada a arreglar això abans de que arribem a aquest punt, perquè si no, després, evidentment, les reivindicacions, ja ho veieu, no s'aturaran. La gent està mobilitzada perquè la gent no pot més. El conflicte és real, el conflicte a les aules és real. També volem que s'incrementi la disciplina a les aules i que es doni valor a la nostra professió.
8: Moltes gràcies, Jordi.
9: A vosaltres, moltes gràcies.
8: Doncs aquí continua tallat el trànsit, aquí aquest accés a la ciutat de Lleida per la Nacional 240, la carretera d'Osca, mentre continua aquesta marxa de 200 cap al centre de la ciutat. L'hora que ha de començar la manifestació oficialment és a 1:15, farà des dels serveis territorials d'educació. Avui també, recordem-ho, hi ha talls i manifestacions a l'Alt Pirineu i l'Aran, a l'Alta Ribagorça en concret, també a la Seu d'Urgell, manifestació 1:15 i concentració aquesta tarda al túnel del Cadí.
0: Perfecte, doncs molt pendents de tot el que ens expliqueu al llarg de la jornada d'avui, sobretot abrigueu-vos, Estel. Fins ara.
8: Fins ara, gràcies.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 4 minuts i arribarem a 8:15. Continuem amb altres notícies. El president dels Estats Units, Donald Trump, marxa de la Xina satisfet dels acords comercials aconseguits amb Xi Jinping i convençut que les relacions bilaterals milloraran. En afers internacionals, els dos governs han subratllat les coincidències, com ha volgut remarcar el mateix Donald Trump respecte a l'Iran, tot i les divergències en aquesta qüestió, o la de Taiwan, una línia vermella per al règim xinès. Anem cap a Pequín, Francesc Canals.
10: La Xina i els Estats Units tenen la mateixa posició sobre l'Iran. Reclamen l'obertura de l'estret d'Hormuz, ha dit Donald Trump, davant de Xi Jinping en la trobada avui a la residència dels líders xinesos, Zhongnanhai, al costat de la ciutat prohibida. Des de l'administració nord-americana es valora també que la Xina accepti no donar oxigen econòmic al règim dels ayatolàs. Sentim Donald Trump.
11: Hem parlat de l'Iran. Compartim moltes idees sobre l'Iran. Volem que això s'acabi. No volem que tinguin armes nuclears. Volem que l'estret s'obri.
10: Una segona trobada que es prolongava amb un dinar i després Donald Trump ja ha emprès el vol de tornada als Estats Units. Trump també ha dit que s'han firmat grans acords a concretar de moment. En aquest sentit, a la cadena Fox li ha declarat que la Xina comprarà 200 avions Boeing, cosa que ha fet caure les accions de la companyia perquè als mercats es parlava de la possibilitat que fossin 500. Per la seva banda, el Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu en un comunicat avui que tots dos mandataris han assolit nous consensos sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, a Taiwan. El secretari d'Estat Marco Rubio ha mirat de tranquil·litzar el govern de Taipei. No hi ha hagut cap canvi en la posició nord-americana al costat de Taiwan, a pesar de l'advertiment llançat ahir per Xi Jinping. La cimera tindrà continuïtat el 24 de setembre, en què el president nord-americà ha convidat Xi Jinping a la Casa Blanca.
0: Per cert, que el Pentàgon ha cancel·lat el desplegament de 4.000 soldats nord-americans a Polònia en un nou gest dels Estats Units per reduir la presència militar a Europa. Setmanes després que se sabés que Washington retirarà d'Alemanya 5.000 soldats, el Departament de Defensa nord-americà es disposa a suspendre el desplegament de la segona brigada blindada de combat de la primera divisió de cavalleria que tenia previst anar cap a Polònia. El director de la CIA, John Ratcliffe, es va reunir ahir a l'Havana amb representants del Ministeri de l'Interior cubà, segons han informat les autoritats del país caribeny. En un comunicat difós als mitjans oficials, s'explica que la reunió la va demanar el govern de Washington i que els representants cubans ja han explicat al director de l'Agència Central d'Intel·ligència nord-americana que el règim castrista no és una amenaça per a la seguretat dels Estats Units. Segons el govern de l'Havana, les dues parts han mostrat interès a millorar la cooperació bilateral. De la guerra a Ucraïna, 3 morts i 12 ferits en un atac d'Ucraïna amb drons contra la refineria de petroli de Ryazan, una de les més importants de Rússia, a 200 quilòmetres al sud-est de Moscou. L'exèrcit rus assegura que ha interceptat 355 drons ucraïnesos durant aquesta nit. Vladimir Putin, mentrestant, es va acarnissar ahir amb Ucraïna amb un dels atacs més massius des de l'inici d'aquesta guerra. Ucraïna fa avui una jornada de dol l'endemà d'uns bombardejos que van causar 24 morts, 3 dels quals nens a Kiev. Moscou, Cristina Solies.
12: Kiev ha declarat avui dia de dol per la tragèdia i la fiscalia ucraïnesa ho investiga com un crim de guerra per part dels militars russos. El president Volodymyr Zelensky ho ha qualificat de tàctica terrorista deliberada i assegura que ja pensen com hi reaccionaran.
13: Hem analitzat quina resposta donarem a aquest atac de 2 dies. El nivell de la nostra defensa aèria i de drons abatuts és força alt, del 93%, però per descomptat ha de ser més alt.
12: Zelensky denuncia que Putin ha fet servir l'alto al foc per acumular drons i míssils i llançar-los tots de cop. El president rus va prometre un bombardeig de represàlia si Ucraïna atacava dissabte passat la Plaça Roja i, malgrat que no ho va fer, la revenja ha arribat igual.
0: Hem arribat a un quart de deu, connectem amb el nostre equip viari, Clàudia Serra. Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Avui tenim circulació més intensa del que és habitual a l'AP7, la C-17 i la C-35 a l'entorn de Parets, Mollet i Montmeló. Avui comença el Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. A Montmeló ja es preveu més trànsit del que és habitual en aquesta zona. De fet, Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial fins diumenge per regular la circulació. Tenim densitat també a l'AP7, en aquest cas entre Santa Perpètua i Barberà, sentit Tarragona, i en encara alguns punts amb intensitat a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat. Recordem també que segueix afectada la circulació a la Nacional 240 a Lleida per una manifestació per la vaga de docents. Pel que fa al transport públic, Ferrocarrils de la Generalitat informa que a la línia Barcelona-Vallès els trens amb origen Plaça de Catalunya funcionen amb la freqüència de pas alterada per una avaria a les instal·lacions. És tot.
2: El temps.
0: Jofre Genué.
14: Comencem aquest divendres amb un canvi de temps que ens du un cel ben tapat pràcticament arreu del país i algunes febles pluges que han d'anar guanyant una mica de terreny, sobretot entre les comarques de Barcelona i Girona. Avui esperem un descens de les temperatures i un ambient més fresc amb màximes que els hi costarà d'arribar als 20 graus. Sobretot serà al sud del país, que és on no arribarà la pluja. Mestral, el termòmetre sí que pot arribar a aquests 20 o fins i tot superar aquesta xifra, però la resta no, un ambient força fresc, temperatures més pròpies potser de principis d'abril, i amb aquest tarannada que la pluja de manera intermitent pugui afectar diversos indrets del territori. De fet, aquesta tarda pot arribar també al sud de les comarques de Barcelona, Costa Central, i també cap al Camp de Tarragona de manera més aïllada. Hi ha alguns avisos, tant d'acumulació cap a l'Alt Empordà, amb tot l'episodi es podrien acostar als registres als 100 litres per metre quadrat, i també d'intensitat, pràcticament a tota la façana litoral, des de la Costa Central fins a la Costa Gironina, aquesta possibilitat de que superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Cap de setmana amb fresca, sobretot dissabte, encara amb alguns ruixats de neu en el vessant nord, tot i que anirà millorant, sembla que diumenge es podrien repetir alguns ruixats de tarda al nord i al nord-est, però la resta de la jornada encara aguantaria força i sobretot amb unes temperatures una mica tocades que al llarg de la setmana que ve recuperarà.
15: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
16: Doncs tant com vulgui bussejar.
15: Genial. I quant d'oxigen queda?
16: El que vulgui, també.
15: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
16: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
15: I quants de cetacis?
16: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
17: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada al Pirineu, l'esdeveniment empresarial de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
2: Tresca Info.
0: Passen 4 minuts d'un quart de 10, continuem. Ja estan en marxa els primers tractaments per controlar els mosquits a les zones naturals del Delta de l'Ebre. L'objectiu és reduir-ne la quantitat per minimitzar les molèsties a la població i els visitants. Tarragona, Ricard Buigas.
20: El tractament amb un larvicida biològic s'està fent per via aèria i terrestre. El vicepresident de l'àrea de salubritat del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, Rubén Viernés, diu que és un servei essencial pel benestar dels ciutadans i el desenvolupament de l'activitat econòmica i turística del Delta.
21: Actuant 5.500 hectàrees, com aquests anys, important, doncs, aquestes zones més properes als nuclis habitats del Delta de l'Ebre, i a través del COPATE el que volem és actuar sobretot en la prevenció i anticipar-nos.
20: La campanya s'estendrà durant els pròxims mesos. Està finançada per la Generalitat, la Diputació de Tarragona i els ajuntaments del Delta de l'Ebre.
0: I atenció a aquesta notícia que us destacàvem en titulars. Una serp invasora que ja ocupa el 90% de l'illa d'Eivissa ha provocat la desaparició de la sargantana de les Pitiuses en una desena d'illots de la zona. Un equip del CREAF que estudia el fenomen ha demostrat que les serps que van entrar accidentalment a Eivissa dins d'oliveres importades de la península península, aconsegueixen nedar fins als illots, on s'estan expandint a una velocitat vertiginosa, Montse Poblet.
3: Els primers exemplars de serp de ferradura es van veure a Eivissa fa 23 anys. Ara ja n'hi ha pràcticament a tota l'illa, on devoren sargantanes com si fossin un exèrcit que arrasa tot el que troba al seu pas. L'investigador del CREAF, Oriol Lapiedra, fa 6 anys que estudia el fenomen i ha constatat que pràcticament s'han menjat tots els exemplars d'aquesta espècie endèmica a les illes que vivien a Eivissa.
4: La reducció és dramàtica. No és només una reducció de població, sinó que en la majoria de llocs es produeix una extirpació completa. És a dir, per on passa el front d'invasió de la serp, deixen a darrere un desert biològic on no queden sargantanes, és a dir, no queda cap.
3: Un cop devorades les sargantanes d'Eivissa, les serps han arribat nedant als illots del voltant i en una desena ja han acabat amb les varietats de sargantana que hi havia.
4: Com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional, és a dir, enlloc està descrit que aquesta espècie nedi.
3: A l'illa de Santa Eulària, per exemple, ara fa 10 anys es van comptar 72 sargantanes. El 2023 només en quedaven 3 i l'any passat ja no n'hi havia cap. En una operació d'emergència per mirar d'evitar l'extinció de l'espècie, el Zoo de Barcelona està fent cria de sargantanes de les pitiüses a les seves instal·lacions. Ja n'han reproduït un primer grup de 17 exemplars procedents d'Eivissa i Formentera i la setmana passada en van rebre 33 més de les varietats que viuen als illots.
0: En cultura, el 44è Còmic Barcelona obre portes aquest divendres i durant 3 dies fins diumenge acollirà a la Fira de Barcelona-Montjuïc la seva edició més internacional, Valèria Obereda.
22: El saló es fa al pavelló 8 del recinte de Montjuïc amb 28.000 metres quadrats dedicats al còmic i a tot el que l'envolta. Una edició que se centra en la cultura pop asiàtica. S'hi podran veure fins a un centenar d'autors com Penso, Shintaro Kago o Ken Nimura, però també d'internacionals com l'italià Milo Manara, el nord-americà Denis Camp, la suïssa Cathy Baur i més pròxims Raquel Ribarrossi, Tomàs Hijó, Paco Roca o Artur Laperla. Borja Crespo és assessor del Còmic Barcelona.
23: Si te gusta el cómic de verdad, este es tu evento, y a quien no tenga el cómic como una preferencia en su día a día, la verdad es que puede encontrar cosas siempre y cuando tengas una mente inquieta, culturalmente hablando, que le van a poder fascinar y le van a poder enganchar.
22: Una desena d'exposicions completen l'oferta del Còmic Barcelona, entre les quals la dedicada al Senyor dels Anells, el còmic Paracuellos en el seu 50 aniversari o el fanzine Atraccions. Pel que fa als premis que es concedeixen al Saló, per primera vegada el de millor obra d'autoria espanyola el guanyarà una dona, perquè les 5 nominades són dones. Són Emma Ríos, Teresa Valero, Ana Peñas, Natàlia Valverde i Irene Márquez.
0: I ara música.
24: Ai, ai, ai, quin goig que fas. Ai, ai, ai, que bé que ho fas.
0: Perquè avui arrenca el Festival Ambassat a Sabadell amb una trentena d'artistes amb bandes com Dan Peralbo i El Comboi, els estem escoltant de fons, també a l'Osa o Bob Vilan, amb ve baixa d'estils que van des del rock fins a la música d'arrel. A l'Ambassat s'hi pot trobar el rock de Dan Peralbo i El Comboi, també les madrilenyes Xego o els britànics Bob Vilan. Com us dèiem, també hi ha pop amb bandes com El Petit de Calarilo Mishima, folk rock amb la Ludwig Band o música d'arrel amb l'Osa i les gallegues filipines de Filles de Cassandra. El director del festival, Arnau Sussó, ha explicat a l'Independents Dicat el valor d'aquest eclecticisme.
25: Nosaltres ens plantegem el festival com una experiència que són 8 hores de música pràcticament quan entres en una jornada de divendres o de dissabte per endavant, que tingui una evolució, una creixença, que vagi explosionant el que és l'experiència de dintre del festival i passar-t'ho amb el cènit, que seria doncs, a l'última hora de la nit i passar-ho bé. Això fa que aquesta paleta de colors vagi canviant, evolucionant i vagin passant estils i bandes doncs, que són diferents i que et porten a disfrutar de la nit.
0: L'Ambassat se celebrarà al Parc de Catalunya de Sabadell fins aquest diumenge.
24: Ai, ai, ai, que bé que ho fa.
0: I el Palau Martorell de Barcelona inaugura avui l'exposició internacional Icons, la retrospectiva més important del prestigiós fotògraf nord-americà Steve McCurry. Hi ha 150 obres de gran format que mostren imatges fetes arreu del món que recullen moments quotidians i els intensos retrats també que l'han fet famós, com el de la nena afganesa d'ulls verds, que es va publicar a National Geographic l'any 1985 i que es va convertir en una icona. McCurry fixa la seva mirada sobretot en els més vulnerables i en molts nens en entorns marcats per la pobresa o la guerra. Als seus 76 anys no ha perdut la intenció de plasmar les vides en un instant i admet que en la seva visita a Barcelona que no podia viure sense fer fotografies.
5: That's just what gives us meaning.
6: És quelcom que dona sentit a la meva vida i l'omple d'un propòsit. És el que em fa viatjar per tot el món. Contribueix tant a la meva pròpia creativitat que no em puc imaginar no fer-ho.
0: Icons es pot visitar fins al 6 de setembre.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, molt bon dia.
7: Bon dia. El Girona surt del descens gràcies a l'empat a 1 davant la Reial Societat d'ahir a l'antepenúltima jornada de Lliga. De nou és Tuani sortint des de la banqueta i infiltrat. Va salvar l'equip gironí d'una derrota amb un gol al minut 66 que igualava el de Jon Martín a la primera part. El tècnic del Girona, Mitchell, destacava la figura del davanter uruguaià.
8: Estuani, amb tots els respectes a qualsevol jugador que s'ha posat aquesta camiseta, samarreta, és el jugador més important de la història del Girona. Jo prefereixo 10 anys menys d'Estuani i poder disfrutar 90, però ara mateix, després de la lesió i del cop al genoll, és difícil per a ell jugar tot el partit.
7: Mitchell també assegura que aprofitaran aquest empat.
8: És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidars contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem, però podem sumar 6 punts.
7: A dues jornades per acabar la Lliga, el Girona és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens. Està empatat amb l'Alavés i té un punt més que l'Elx, el Mallorca i el Llevant.
2: 3CAT Info.
7: També d'ahir, victòria amb show del Real Madrid sobre l'Oviedo per 2-0 amb gols de Gonzalo i Bellingham. Els aficionats van xiular diverses vegades l'equip blanc i els equips de seguretat van tirar pancartes en contra de Florentino Pérez. A més, si encara no hi havia prou, Mbappé va criticar el tècnic Álvaro Arbeloa per no fer-lo jugar de sortida un cop superades les molèsties que el van impedir jugar al Camp Nou.
9: Estoy muy bien, 100%. No ha jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Siempre hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en el partido para esperar a ser titular.
7: Mentrestant, Arbeloa va negar haver dit que Mbappé era el quart davanter de la plantilla blanca. També ha jugat ahir, València 1, Rayo Vallecano 1. I diumenge, en horari unificat a les 7 de la tarda, es disputarà el gruix de la penúltima jornada de la Lliga. L'Espanyol, que és 14 amb 42 punts, 3 per sobre del descens, visitarà l'Osasuna, que té els mateixos punts que l'equip blanquiblau. El Girona, que és 15 amb 40, visitarà l'Atlètic de Madrid, que lluita amb el Villarreal per la tercera posició a la classificació. Només hi ha un partit que no es jugui en horari unificat, és el Barça-Betis, que jugarà també diumenge, però un quart de 10 del vespre. I el Barça femení, per la seva banda, jugarà demà a la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid, a Gran Canària. La blaugrana Salma Parayuelo veu positiva la pressió que tenen per guanyar.
11: Somos un equipo que queremos ganarlo todo, pero es algo ya también que forma parte de nosotras y que sabemos que hay que hacer cierto trabajo, que hay que tener este nivel competitivo durante toda la temporada y creo que es un objetivo obviamente nuestro, pero es más una presión, digamos, positiva de que quizás el potencial que tenemos con el equipo que tenemos.
7: En clau internacional, la Confederació Brasilera de Futbol ha anunciat la renovació del seu seleccionador masculí, Carlo Ancelotti, fins al 2030.
2: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
7: En motor, aquest matí arrenca el Gran Premi de Catalunya de motociclisme amb la disputa dels primers entrenaments del circuit de Barcelona-Catalunya. A MotoGP, Marc Márquez es perdrà la cita de casa per la doble operació que s'ha sotmès fa uns dies. Sobre ell en parla l'excampió Jorge Martín.
26: Si algú ha demostrat que pot passar de sota de tot al més alt, és el Marc. No el pots descartar. Espero que recuperi i torni aviat amb nosaltres.
7: En hoquei patins, avui es completen els quarts de final de la Copa Femenina amb els partits Benvibre, Vigues i Riells a 6:15 i Gijón-Palau a 8:00. Ahir, el Vilassana i el Fraga van aconseguir la classificació per la primera semifinal després d'eliminar els quarts de final el Manlleu i el Cerdanyola per un idèntic marcador, 2-1. I en bàsquet, victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB per 101-79. A la classificació, el Joventut es manté 6è i consolida lloc de play-off, mentre que l'Andorra és penúltim i en zona de descens.
2: 3cat Info.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de deu al mes, destacat aquesta hora, passa per l'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el govern, que ja és a tocar. S'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns, després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren, l'Orbital, que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. També per les vagues del sector educatiu, avui es tanca una setmana de mobilitzacions amb l'aturada a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. A la reunió d'ahir, a la taula sectorial, es va avançar en qüestions com l'escola inclusiva, però l'escull de l'acord continua sent la millora salarial. I avui fa exactament 15 anys de l'esclat del moviment 15M, unes protestes que van sacsejar el mapa sociopolític, lluny d'apaivagar-se el malestar anat en augment, amb la particularitat que, segons els experts, bona part d'aquest sentiment el capitalitzen ara les formacions d'extrema dreta. També passarem pel País Valencià, on cada any homenatgen el poeta Miguel Hernández amb una caminada de 3 dies que fa parada de les localitats més vinculades al poeta. La Generalitat Valenciana, però, ha retirat aquest any la subvenció econòmica a la ruta. I us parlarem d'una nova troballa a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà. Es tracta d'un complex funerari d'època grega de grans dimensions, situat entre els segles 4 o 6 de la nostra era. Quan faltin 5 minuts per les 10 arribaran els esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
2: Bon dia, Àngels.
1: Què ens explicaràs?
2: Doncs que el Girona surt del descens després de l'empat a 1 d'ahir a Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara l'equip gironí és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens, quan falten dues jornades per disputar-se.
1: Repassem també el temps. Jornada de núvols i pluja o ruixats a les comarques de Barcelona i Girona. Temperatures en descens. Al Pirineu podrà nevar per sobre dels 1.600 metres i només s'esperen algunes clarianes al sud del país, on bufarà el mestral. Passant 2 minuts de 2:15, l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos és a tocar. El desllorigador serà la construcció d'una nova línia de tren, l'Orbital, que el govern i el partit d'Oriol Junqueras presentaran dilluns que ve. El nou corredor està concebut per unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. Costarà 5.200 milions d'euros, que Esquerra vol que assumeixi íntegrament l'Estat, i la idea és que estigui acabat el 2040. Marta Corbalán.
3: El mateix dilluns a la tarda, Esquerra ha convocat un Consell Nacional, com us vam avançar ahir a 3CAT Info, per analitzar si es donen les condicions per avalar els pressupostos. La línia Orbital, concebuda fa més de 20 anys, és el que finalment aplanarà el terreny. Aquesta línia d'unir amb tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Tindrà una longitud de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien trams que ja estan en funcionament. Segons Esquerra, hauria d'estar tot acabada en uns 15 anys i el cost, uns 5.200 milions d'euros, l'hauria d'assumir tot l'Estat, tot i que hi hauria una part que es vehicularia a través del finançament del Banc Europeu d'Inversions. A banda de la línia Orbital, els republicans també han acordat amb els socialistes crear una societat mercantil participada per l'Estat i la Generalitat que hauria de materialitzar les inversions estatals a Catalunya. Tots aquests compromisos s'hauran de validar en una comissió bilateral entre les dues administracions, que tot apunta que es reunirà també la setmana que ve. El tren Orbital es convertirà, doncs, en el desllorigador dels pressupostos després que el primer intent per negociar-los el mes de març descarrilés davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF.
1: Junts per Catalunya ha qualificat de presa de pèl que Esquerra aposti ara per aquesta línia Orbital quan no funciona la xarxa de Rodalies. Són declaracions del portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, en una entrevista a l'hemicicle de 3CAT Info, que podreu sentir íntegre aquest vespre.
4: A dia d'avui, un usuari de Rodalies que sap que no arribarà a la feina, que no arribarà a la universitat, que no arribarà a la visita al metge, avui, demà, que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia Orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, jo em sembla que és una autèntica presa de pèl.
1: Tot i les crítiques, Junts defensa el projecte d'un corredor ferroviari orbital i ha votat a favor en diferents ocasions al Parlament. Avui també continuem molt pendents de les vagues de les protestes al sector educatiu. Nova jornada avui de vaga de mestres i professors a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Els docents han tallat durant una hora la Nacional 240 a Lleida, una protesta que arriba l'endemà que la reunió de sindicats i departament acabés sense acord i a l'espera d'una nova trobada la setmana que ve. Anem fins a la ciutat de Lleida. Allà hi tenim en Ramon Dalmau i l'Estela Bosoms. Estela.
5: Els docents han tallat durant poc més d'una hora la rotonda de l'N 240, l'accés a la capital del Segrià
0: per la carretera d'Osca abans d'iniciar una marxa en direcció al centre de la ciutat, rere una gran pancarta i llegim "Els vostres fills, el nostre alumnat, o sense condicions no acabem el curs". Un col·lectiu que no afluixa amb la vista posada a la nova proposta que ha de fer el departament la setmana que ve i amb una amenaça, una vaga indefinida. N'hem parlat amb la Maria i el Bernat.
5: Aquesta setmana tenim l'exemple també de les companyes del País Valencià i vull dir, al final es veu que és un problema estructural, això. Llavors, pues, si s'ha d'anar replicant a tot arreu de, no, de l'Estat, pues, jo endavant i convençudíssima.
6: Nosaltres farem tot el que faci falta, estem disposats a aguantar. Els docents saben que serà una lluita llarga i no pensem claudicar. El departament està tenint un problema polític de primer ordre i això cada cop sortirà més en portades. Aleshores, és hora de que se senti a negociar i que no vinguin les mans buides.
0: La manifestació oficialment a la ciutat de Lleida començarà a 12:45 i són unes protestes que també es reprodueixen avui al Pirineu. A partir de les 11 hi ha previstos talls a l'N230 a l'Alta Ribagorça, manifestació també a 12:45 a la Seu d'Urgell i l'anunci també d'una marxa i una concentració aquesta tarda al túnel del Cadí.
7: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Avui fa 15 anys de l'inici de les mobilitzacions amb acampades incloses arreu de l'Estat conegudes com el 15M. Els indignats, les protestes van sacsejar el mapa sociopolític d'Espanya amb el naixement d'un espai que des de fa anys, però, va perdent força a les urnes. Els experts alerten que el malestar social creixent ara l'està capitalitzant en gran mesura els partits d'extrema dreta. Aquest és un reportatge d'Àlex Giral Robert amb el muntatge de Ferran Badia.
8: Votem els i les que estem a favor de seguir acampant.
9: El no en representen era l'esclat després d'anys de crisi econòmica i retallades amb un atur que afectava aquell 2011 la meitat dels joves, amb un Zapatero agònic a la Moncloa i amb Brussel·les que exigia mà dura als governs. A Barcelona, la protesta arriba de seguida a la plaça Catalunya. L'activista Sílvia Badia és de les primeres persones a instal·lar-s'hi.
10: Espais de l'esquerra alternativa, no institucional, i en paral·lel, tot un conjunt de campanyes, grups de Facebook, com Democràcia Real ja. Un dia va esclatar, sembla que va ser que a Madrid van dir no, ens quedem aquí. I a Catalunya van dir, doncs vinga, nosaltres també.
9: Unes mobilitzacions molt transversals que duren setmanes, com recorda el doctor en Humanitats Jordi Mir.
11: Un període de mobilització com no havíem vist durant anys. Amplis sectors de la població se senten interpel·lades i se senten participants en una mobilització social.
9: Després de diversos intents

0: Barcelona en Comú guanya les municipals del 2015 amb Ada Colau. Joan Subirats és un dels principals impulsors d'aquesta última formació, el germen dels actuals comuns.
1: Uns que estaven per la defensa de l'aigua, els altres formaven part de la defensa de la sanitat pública, altres que venien del moviment contra els desnonaments. Gent que tenia orígens molt diferents i que es van trobar plegant-se per intentar en un àmbit local, com és el cas de Barcelona, doncs el pas a fer un canvi de política.
0: Les alcaldies de Barcelona i Madrid impulsen Podem, que es queda a les portes de fer un sort pas al PSOE a Espanya, però en pocs anys la formació morada passa de confrontar amb els socialistes a governar en coalició amb ells.
2: Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos.
0: El desgast, la paradoxa d'haver entrat al sistema contra el qual es va aixecar, la recuperació del PSOE i el creixement de l'extrema dreta arreu porten l'espai polític a estar ara mateix tocat de mort.
3: Amb motiu d'un dels aniversaris del 15M, Vox fa una campanya a les seves xarxes dient que ells són el veritable 15M. Què diu Santiago Abascal en aquell moment? Nosaltres farem els canvis que aquests menuts no han fet. Nosaltres som els veritables antisistema.
0: I després d'aquests canvis a tots els nivells, a Catalunya i a l'Estat, passats 15 anys, què en queda del 15M?
1: Hi ha hagut un cert canvi d'agenda que evidentment ha provocat també que els grans partits també recollissin aquest canvi d'agenda, sobretot en temes de reconeixement de la diversitat, temes ambientals.
3: La mobilització del dret a l'habitatge, que ha representat la PAH i que ara representa el sindicat de llogateres, són la continuïtat del 15M. Aquí hi ha gent organitzada, teixit social i malestar que pot segurament mostrar-nos en els propers anys un creixement de la mobilització.
4: Tot agent políticament organitzat d'esquerres no es podria entendre la manera que té de funcionar o de fer sense el 15M. Un espai de reflexió conjunta, de creació i de trobada, definitivament.
5: Últim dia avui de la campanya andalusa amb PP i PSOE volcats a mobilitzar els seus. El Partit Popular acaricia la majoria absoluta i no vol dependre de Vox, mentre que la candidata socialista María Jesús Montero crida la mobilització dels seus votants per evitar el pitjor resultat del PSOE a la comunitat que van governar gairebé 40 anys. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
6: Amb totes les enquestes en contra, María Jesús Montero demana un vot de confiança als socialistes que van votar el Partit Popular o que es van quedar a casa en les últimes eleccions.
7: Yo le quiero decir a todos ellos, a cualquiera que haya tenido y haya depositado alguna vez la papeleta del PSOE en las urnas, que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
6: Però el Partit Popular ho té tot de cara per a diumenge. Juanma Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta i vol tornar a governar sense Vox, i Alberto Núñez Feijóo, volcat en la recta final de la campanya, ha demanat al votant del PP que no es confiï.
8: Un voto es governar con dignidad o governar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita el lío.
6: El PP té tocat tornar a governar Andalusia, on votar a la dreta ja no és un tabú, segons han explicat a 3Catinfo Enric Millo, exdelegat del govern espanyol a Catalunya, ara amb càrrec al govern andalús, i Celia Villalobos, exministra del PP.
9: Es constata que la dreta pot governar Andalusia i no passa res. Hi havia por a la dreta, no? Els senyoritos, etc. No?
10: Pues los ciudadanos al final deciden que les va mejor con unas políticas del Partido Popular que del Partido Socialista. Han sido 40 años con muchos problemas, con mucha corrupción y ha llegado el momento del cambio.
6: Però els socialistes i els partits de la seva esquerra denuncien la mala gestió del PP i els acusen de desmantellar la sanitat pública.
11: Nos encontramos gente que de verdad confía, de verdad lucha y tiene la esperanza de que por fin hay un cambio y salvemos la sanidad pública y la educación pública aquí en Andalucía.
6: Mentre l'extrema dreta de Vox, que creixia amb força a Andalusia ara fa uns mesos, tot apunta que diumenge s'estancarà.
5: I de Sevilla cap a València, concretament però a Alacant, cada any homenatgen el poeta Miguel Hernández amb una caminada de 3 dies que fa parada a les localitats més vinculades al poeta. La Generalitat Valenciana ha retirat però aquest any la subvenció econòmica en aquesta ruta, que han pogut salvar amb aportacions del Ministeri i els ajuntaments. Alba Barbosa.
12: Miguel Hernández escrivia al pati de darrere de casa i va convertir l'hort de la família i la figuera en símbols de la seva poesia. Para la libertad. I encara conserven la figuera, centenària, ens explica Tomás Serna, director de la Casa Museu de l'Escriptor.
13: Es una higuera que aparece, bueno, se menciona como en más de 20 poemas, hace referencias directas a higueras, a las hojas de la higuera, a los frutos, pero es también el lugar donde Miguel se sienta a leer, se sienta a escribir. escribir.
12: A Oriola, on va néixer el poeta.

0: Horta és on comença la caminada de gairebé 70 quilòmetres que cada any aplega centenars de persones per recórrer els escenaris que van marcar la vida del poeta. L'Institut Valencià de la Joventut no ha finançat aquest any la ruta, argumentant falta d'homologació. L'organització hi veu motius ideològics. Aitor Larravide, director de la Fundació Cultural Miguel Hernández.
1: Hace falta más que nunca esa presencia del poeta, porque nadie como él supo estar a la altura de las circunstancias políticas, económicas, sociales, históricas que le tocó, que murió con apenas 31 años.
0: Amb l'esclat de la Guerra Civil, Hernández es posiciona políticament, milita al bàndol republicà i escriu una de les seves obres més reconegudes, Viento del Pueblo.
2: Vientos del pueblo me llevan.
0: La catedràtica de literatura hispanoamericana de la Universitat d'Alacant, Carmen Alemany, porta 40 anys estudiant la seva poesia i va ser una de les primeres a accedir als manuscrits.
3: En poc més de 10 anys d'escriptura va tocar les tecles més importants que té el ser humà. No? Va parlar de la vida, va parlar de la mort, va parlar de l'amor. O sigui, sentiments més forts que pot tindre el ser humà, ahí està.
0: La ruta del poeta acaba al cementiri d'Alacant, on està enterrat. Miguel Hernández va morir en una presó d'Alacant condemnat pel franquisme.

0: Hem arribat a 3:15, moment d'actualitzar la situació carreteres i transports públics. Tota la informació la té el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs en general, força tranquil·litat a les carreteres. El punt on hi ha més intensitat és a l'entorn del circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló, com us estem explicant aquest matí. Avui comença el Gran Premi de MotoGP. Hi ha densitat a l'AP7, sentit Girona, entre Parets i Mollet, a la C17, a Parets, sentit Vic, i a la C35, a l'entorn d'aquest circuit. Densitat també a la C59, a Mollet, sentit sud, a l'enllaç amb la C17 i la C33. Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial fins diumenge per regularitzar aquest trànsit. Destacar també que el tall a la Nacional 240 a Lleida ja s'ha aixecat i la circulació comença a normalitzar-se a aquesta zona. I pel que fa al transport públic, Ferrocarrils de la Generalitat informa que les línies S1 i S2, el servei de trens amb origen cap a la plaça de Catalunya, funciona amb la freqüència de pas alterada des de l'estació de peu de funicular a causa de manca d'atenció per companyia elèctrica. És tot.
0: El temps. Jofre Genué.
2: Jornada d'ambient més de principis d'abril que no de mitjans de maig. Màximes que els hi costarà d'arribar als 20 graus. Només al sud del país, amb mestral i algunes clarianes, el termòmetre pot ser més suau. Però la resta del territori, els núvols han de ser abundants. I fins i tot amb aquestes precipitacions intermitents, febles, que aniran guanyant una mica d'extensió al llarg del dia, des de les comarques de Girona cap a les de Barcelona. Fins i tot no descartem que al llarg de la tarda arribin alguns ruixats cap al camp de Tarragona. I sobretot també la neu, que torna al Pirineu, amb una cota neu que anirà baixant dels 1.600 als 1.400 metres i fins i tot de cara al vespre en el vessant nord podria situar-se a prop dels 1.200 metres. No és una gran nevada, però torna la neu sobretot a zones altes del Pirineu o doncs lleugeres enfarinades de 5 centímetres com a molt. De cara a demà la nevada anirà de baixa, però encara pot persistir en el vessant nord, amb tramuntana mestral, restes de núvols al nord-est i temperatures força fresques que al llarg del cap de setmana recuperaran poc, però tendiran a recuperar-se una mica. Ho faran més al llarg de la setmana que ve. Els ruixats de tarda diumenge podrien incrementar-se de nou al nord del país.
3: Trescat Info. El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
4: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
3: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
4: T'ho perdràs?
3: Més informació a futurfest.cat.
5: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
6: Muixca. Hi ha molts homes gais dins del futbol.
7: Miqui Esparvé.
8: Series capaç de perdonar unes banyes?
9: Natàlia Becío.
10: Qui és l'últim famós que t'ha escrit?
11: Dani de la Orden.
12: Hi ha un percentatge molt alt de pel·lícules o sèries que he fet que no estan gens bé.
5: L'eclipsi. Entrevistes que no s'obliden.
13: L'eclipsi amb Roger Escapa. Nous capítols.
14: Ja disponible a la plataforma 3Cat.
15: Evitem el soroll.
16: Ens allunyem de les estridències.
15: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
16: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
17: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
15: Un informatiu sense presses.
16: Per donar context als grans titulars.
17: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
3: Tresca Info.
0: 10 minuts mal comptats i arribarem a les 10 del matí. Una informació d'aquesta matinada. 12 dotacions dels bombers han treballat en un incendi que s'ha declarat en una zona de barraques de Vilassar de Dalt, al Maresme. No hi ha hagut ferits, però s'han desallotjat una vintena de persones que hi havia en aquesta zona, segons han informat els bombers de la Generalitat. I ara una qüestió que us avançàvem en el sumari. Troben estructures d'època grega durant les excavacions a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà. Des del 2022 s'estan fent campanyes sota el monestir de Santa Maria per completar el buit històric que hi ha d'aquesta època fa més de 6.000 anys. Anem cap a Roses. Carla Saló Pujol.
7: Durant la troballa s'han pogut constatar les grans dimensions d'un complex funerari que dataria entre els segles 4 i 6 després de Crist. Es tenia constància de l'existència d'una esglesiola funerària que ara s'ha descobert que podria ser comparable a basíliques com les que s'han trobat a Empúries o Tarragona. Lluís Palaí és el director de les excavacions.
9: El que nosaltres hem trobat a partir de l'any 2022 i sobretot aquest any és que aquesta petita esglesiola en realitat se'ns està convertint en un complex de grans dimensions, en una necròpolis estructurada.
7: També s'han localitzat tres sarcòfags monolítics de pedra que explicarien la importància que tenia Roses a nivell comercial.
0: Maria del Mar Bonet, Obeses o Drake protagonitzen algunes de les novetats discogràfiques d'aquesta setmana. La repassem amb en Marc Ruiz.
18: Maria del Mar Bonet publica aquesta setmana L'aigua no cansa. És una tornada a l'arrel, a Mallorca i a la Mediterrània. Amb cançons com Saigo No, que recorda molt la música Klezmer, Blaus i Blaus, en clau més flamenca, L'arbre campaner, de regust mediterrani, o Blaus i sol de Roses Blanques, que musica un poema de Blai Bonet. Obeses completen avui la I al cor, publicant Diàstola, un EP que juntament amb Sístola fan un disc amb voluntat trencadora. Tant s'hi pot trobar el hit metal Pols a l'era com la versió èpica de Rosa d'Abril en clau de rock simfònic, un ús de les guitarres que contrasta amb la primera entrega, que era més que baratera. I don't give a fuck if you love me. I don't give a fuck if you like me. El raper canadenc Drake publica avui Iceman, un disc envoltat de misteri que ha llançat gairebé per sorpresa, tot i que hi ha hagut un degoteig de filtracions. Després de la polèmica baralla musical amb Kendrick Lamar, ara Drake ataca A$AP Rocky i DJ Khaled amb les seves cançons. Por

Gallecs, Triángulo de Amor Bizarro, publiquen avui Mi Catedral, un títol que declara la vocació per aconseguir un disc que soni enorme i reflexiu al mateix temps. El millor exemple es pot trobar en un dels singles del disc, Pata Trenca. És una cançó que arrenca amb gairebé la mateixa progressió d'acords i rítmica que Something in the Way de Nirvana, però que acaba transformada en una suite èpica que porta a New Order o fins i tot a My Bloody Valentine i que parla de la venjança contra un professor dèspota. El guitarrista Peter Frampton publica Carry the Light, el primer disc amb cançons pròpies que treuen 16 anys. A l'autor de Baby I Love Your Way li van diagnosticar una malaltia muscular degenerativa fa 7 anys i ara coescrit el disc amb el seu fill. Carry the Light conté col·laboracions d'artistes com Sheryl Crow, Tom Morello o el saxofonista Bill Evans.

0: I això que esteu escoltant és una cançó experimental d'un grup de Roda de Ter musicant un poema de Verdaguer. Es podrà escoltar aquest vespre en un recital de diferents poetes que es farà a Folgueroles, a Osona, per donar el tret de sortida a la Festa Verdaguer, una festa que s'allargarà fins al 10 de juny i que aquest any s'estendrà a la Catalunya Nord per commemorar els 140 anys de l'obra Canigó. Folgueroles, Nàtia Dell.
1: L'edició d'aquest any vol posar el focus en el Verdaguer més rebel, el que s'aixeca contra les injustícies, en una clara al·lusió a l'obra en defensa pròpia. La directora de la Fundació Verdaguer és la Jordina Boix.
2: La paraula contra la mentida. I per nosaltres representa aquesta voluntat del poeta d'actuar davant de la iniquitud, o sigui, aquesta injustícia.
1: Un festival literari d'arrel tradicional que s'inaugura avui a la Casa Museu Verdaguer amb la proposta La llum de la veritat, un recital concert que té aquest contingut.
2: Poemes a càrrec de la tria de poetes de Corpinyà Poesia i la música serà de la Mus, treballa música experimental i electrònica i que acaba de musicar l'Ocolp, un dels poemes de dins de Flors del Calvari.
1: Pel que fa a l'acte de la Catalunya Nord, serà la inauguració el 28 de maig a Perpinyà del Monument als Catalans de França. Carme Torrents és la presidenta d'Amics de Verdaguer.
3: Actualment hi ha doncs, una institució que governa i que porta junt amb l'Ajuntament a la casa i no ens fa patir el que el llegat de Verdaguer es perdi, però en canvi hi ha altres coses que des del punt de vista d'activisme social són importants de fer i és la llengua.
1: Al darrere d'aquesta festa, a banda de la Fundació Jacint Verdaguer i l'Associació Amics de Verdaguer, també hi ha l'Ajuntament de Folgueroles i el Museu d'Història de Barcelona.
0: Esports. Fins les 10 amb en Ricard Isidro. Molt bon dia, Ricard.
4: Bon dia, Àngels. El Girona surt del descens gràcies a l'empat a un d'ahir davant la Reial Societat a l'antepenúltima jornada de Lliga. De nou és Tuani, sortint des de la banqueta, va salvar l'equip gironí d'una derrota amb un gol al minut 66 que igualava el de Jon Martín a la primera. El tècnic del Girona, Michel Sánchez, assegura que aprofitaran aquest empat.
5: És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidars contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem, però podem sumar sis punts.
4: A dues jornades per acabar la Lliga, el Girona és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens. Està empatat amb l'Alavés i té un punt més que l'Elx, el Mallorca i el Llevant. També d'ahir, victòria del Real Madrid sobre l'Oviedo per 2-0 amb gols de Gonzalo i Bellingham. Els aficionats van xiular diverses vegades l'equip blanc i els equips de seguretat van retirar pancartes en contra de la gestió de Florentino Pérez. A més, si encara no hi havia prou, Mbappé va criticar obertament el tècnic Álvaro Arbeloa per no fer-lo jugar de sortida un cop superades les molèsties que el van impedir jugar al Camp Nou.
6: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Yo al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en el partido para esperar ser titular.
4: Mientras tanto, Arbeloa va negar haver dit que Mbappé era el quart davanter de la plantilla blanca.
7: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, pero no, no sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase.
4: També he jugat ahir, València 1, Rayo Vallecano 1. Diumenge, en horari unificat a les 7 de la tarda, es disputarà la penúltima jornada de Lliga. L'Espanyol, que és 14 amb 42 punts, 3 per sobre del descens, visitarà l'Osasuna, que té els mateixos punts que l'equip blanquiblau. El Girona, que és 15 amb 40, visitarà l'Atlètic de Madrid, que lluita amb el Villarreal per la tercera posició a la classificació. Només hi ha un partit que no jugarà en horari unificat. Serà el del Barça, que rebrà el Betis, també diumenge, però en aquest cas a un quart de 10 del vespre.
0: 3CAT Info.
4: El Barça femení, per la seva banda, jugarà demà a la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. La blaugrana Clara Serrajordi parla de l'equip matalasser.
8: L'Atlètic de Madrid està fent un gran final de temporada i crec que serà un rival difícil. Crec que estem fent un gran final de temporada nosaltres també i estem en una bona dinàmica i fent grans partits. Llavors, jo crec que estem en un gran moment, ja que tota la temporada hem anat creixent i pues, esperem fer uns grans partits.
4: Aquesta final entre el Barça i l'Atlètic de Madrid de la Copa Femenina la podreu seguir a Catalunya Ràdio amb la TDG des de 2:15 de 9 del vespre, això serà demà, i la TDG també es podrà seguir al dual de TV3, que també emetrà la final en directe. En clau internacional, la Confederació Brasilera de Futbol ha anunciat la renovació del seu seleccionador masculí, Carlo Ancelotti, fins al 2030.
9: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
4: El motor ja ha arrencat el Gran Premi de Catalunya de motociclisme amb la disputa dels primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya. A MotoGP, Marc Márquez és la principal absència arran de la doble operació a què s'ha sotmès fa uns dies. Maverick Viñales, per la seva banda, reapareixerà després de 6 setmanes de baixar per una operació a l'espatlla.
10: Molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla, però estic convençut de que si reacciona bé, aniré bé. No porto un any parat. Òbviament, les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
4: En hoquei patins, avui es completen les quarts de final de la Copa Femenina amb els partits Benvibre, Vigues i Riells a 4:45 i Gijón-Palau a partir de les 8. Ahir el Vila-sana i el Fraga van aconseguir la classificació per la primera semifinal després d'eliminar els quarts el Manlleu i el Cerdanyola respectivament per un idèntic marcador, 2-1. També en hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, el Massanet ha renovat el seu tècnic Jordi García fins al 2027. En bàsquet, a victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga CB per 101-79 amb 23 punts i 7 assistències de Ricky Rubio. A la classificació, el Joventut es manté 6è i consolida el lloc de play-off. I el Giro d'Itàlia avui es disputa la 7a etapa. Seran 244 quilòmetres d'alta muntanya entre Formia i el Blockhaus, un port de primera categoria. Afonso Eulàlio, del Bahrain, segueix amb la malla rosa de líder.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Massa bé, massa bé.
0: Viu la ràdio. Els teus moments a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: La Rosalía.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: Repicat, el podcast pel català de Ràdio Argentona, amb Xavier Peguera.
3: Bon dia, amics i amigues de Ràdio Argentona i internautes que teniu interès en les novetats tecnològiques i culturals de la llengua catalana. Softcatalà continua ampliant el seu compromís amb la tecnologia oberta i accessible per a tothom. Aquesta vegada posen en marxa una nova secció en la seva lloc web: la intel·ligència artificial al vostre ordinador personal. Un conjunt de guies pràctiques pensades per ajudar qualsevol persona a executar models d'intel·ligència artificial directament en el seu equip, sense dependre de cap empresa ni enviar cap dada a servidors externs. La proposta de Softcatalà respon a una necessitat creixent: poder fer servir eines d'intel·ligència artificial potents, com les que ofereixen ChatGPT o Gemini, sense les limitacions que impliquen les plataformes comercials, subscripcions de pagament, cessió de dades privades o dependència de la connexió a internet. Amb aquesta nova secció, qualsevol usuari que disposi d'un ordinador amb un mínim de 16 GB de memòria RAM pot començar a transcriure reunions, analitzar documents, redactar i millorar textos, fer resums o traduir textos, tots des del seu propi maquinari i amb privadesa plena. Per a facilitar el punt de partida, al lloc web inclou una eina interactiva que permet comprovar si l'ordinador és compatible, demanant el tipus de màquina i la memòria disponible i oferint unes recomanacions personalitzades sobre quins models s'hi poden executar. Aquesta nova iniciativa s'inscriu en la línia habitual de Softcatalà de posar les tecnologies més avançades a l'abast de la comunitat catalanoparlant, en obert i sense barreres econòmiques. Com en tots els serveis de l'associació, el contingut és gratuït, lliure i obert. És completa amb un fòrum en què la comunitat pot resoldre dubtes i compartir experiències. Us proposa un itinerari d'aprenentatge complet, des dels conceptes clau per a treballar amb la intel·ligència artificial a l'ordinador, de com utilitzar els models de llenguatge grans en el vostre ordinador personal, també de com fer transcripcions i subtitulacions d'àudios i vídeos, i acaba amb els models d'intel·ligència artificial en català per usar en local. Us animem a seguir els primers passos en l'ús de la intel·ligència artificial. Des del dimarts 5 de maig podeu tenir a les mans el número 106 de la revista Fonts, el butlletí del Centre d'Estudis Argentonins, amb un format de revista. Fonts té unes seccions fixes, com són les notícies de l'entitat i les notícies de la vila. Acostuma a tenir articles d'una extensió considerable que tracten en profunditat temes històrics. I podem trobar també un reportatge fotogràfic dels membres del grup de fotografia d'Argentona. També hi ha un espai que porta per títol Llibres de raig, en el que la redactora ens presenta una obra, generalment de ficció, d'un autor o autora argentoní. Acaba la publicació amb la cara i la creu, on es posa el focus en un fet de caire positiu i en un altre que cal denunciar i trobar-hi una solució. Hem demanat a Francesc Villar, el director de Fonts, que ens parli dels continguts destacats d'aquest darrer número d'abril.
4: Acaba de sortir el número 106 de la revista Fonts, butlletí oficial del Centre d'Estudis Argentonins, on destacaríem tres articles de fons que ens semblen importants en aquest número. Per una part, hi ha l'article dedicat a la Rosa Vila com a sòcia d'honor del Centre d'Estudis Argentonins. En segon lloc, l'article que parla de l'exposició del retaule de Sant Julià des de la seva creació fins a la seva destrucció, que vam fer l'exposició durant els dies de Nadal. En tercer lloc, la vinya argentona a mitjans del segle XX, que es parla de la seva distribució geogràfica, de la superfície cultivada, del nombre de vinyaters i producció i rendiments. I després passem ja a les seccions del grup de fotografia d'Argentona, on en aquest cas hi ha tot un reguitzell de fotografies del Maresme Nord molt interessants i molt maques, per seguir la secció de llibres a raig, on el llibre de la Maria Semplat, de Jolie Helena, és el que està comentat. Per acabar, tenim la cara i la creu. A la cara parlem del Cine Club Argentona, que ha reprès les seves activitats a la població. I per altra part, a la creu, parlem de l'arxiu, de la necessitat de tenir un espai de l'arxiu, un espai on es pugui anar a fer consulta, on els investigadors, historiadors, estudiants tinguin un lloc per anar-hi.
0: Per adquirir aquest número podeu fer-ho a la llibreria Arenes o bé fer-vos socis del Centre d'Estudis, que aleshores tindreu els 4 exemplars, els 4 números que editem cada any gratuïtament. Us animem una mica a veure si us engresqueu i us feu socis del Centre d'Estudis Argentonins.
3: Set entitats que defensen la llengua del Principat i les que s'agrupen a nivell local en la taula d'entitats d'Argentona per a la llengua impulsen la campanya Mantinc el català, repte 21 dies, des del dia 7 al 28 de maig, amb la finalitat de promoure l'hàbit de parlar en català amb tothom i a tot arreu. Avui us portem una simpàtica publicació de la sèrie 3CAT a les xarxes, Treu la llengua, en la que 7 persones de diferents edats i de diversos indrets de la geografia ens donen 6 raons per mantenir el català en una conversa. Fixem-nos-hi. Són molt assenyades.
5: Avui us donem
6: 6 raons
7: per mantenir
8: el català
5: en una conversa.
9: Som-hi!
5: Primer motiu, per no jutjar. Iniciar una conversa en català és una oportunitat per connectar amb tothom sense fer suposicions sobre qui són o d'on venen. Lleig, no?
6: Segon motiu, per no decidir pels altres. Si t'adreces a algú en català, deixes que l'altra persona decideixi com respondre. És una invitació a comunicar-se lliurement. Que respon en català? Fantàstic. Que ho fa en castellà o una altra llengua? Benvingut. Si mantens el català, l'estàs ajudant a aprendre'l.
7: Tercer motiu, perquè no és de mala educació. Mantenir el català quan la gent en respon en castellà o en qualsevol altra llengua és un gest natural i respectuós.
10: No ens precipitem.
7: Si la nostra interlocutora se sent incòmoda, ja ens ho farà saber. Parlant a poc, la gent s'entén.
8: Quart motiu, per solidaritat. Parlar-nos en català ajuda als qui l'estem aprenent. És un acte d'acollida que jo agraeixo molt perquè em permet practicar-lo i sentir-me més integrat.
5: Cinquè motiu, per revertir les estadístiques. Sabies que només el 6% dels catalanoparlants lo mantenen sempre? Unim-nos a esta minoria i contribuirem a fer que el català sigui més viu i present.
11: Sisè motiu.
12: Perquè sí.
11: Àvia, trobo que tu podies currar una mica més, no?
12: Parlar en català és la nostra manera de ser, de viure i de compartir qui som.
11: És la llengua que ens cohesiona com a poble i que ens identifica.
12: I mantenir-la és un acte d'amor cap a la nostra cultura. I si no la parlem nosaltres, ningú no ho farà.
11: I vosaltres, manteniu el català a les converses?
9: Et toca!

0: Avui ens plau presentar-vos el projecte Veus del Record. L'Emília Llamola i la Maria Josep Castillo, responsables de la planificació i treball de camp, ens expliquen l'objectiu del projecte i la manera com ens seran presentats els testimonis recollits.
1: El projecte Veus del Record consisteix en la recerca i recopilació d'històries, anècdotes, vivències i experiències de les persones grans del nostre poble. La idea és presentar-les públicament en forma de taula rodona a través de petites píndoles narratives. I l'objectiu és molt clar: preservar i transmetre la memòria oral del poble, posant en valor les persones grans com a protagonistes culturals i no només com a testimonis, perquè volem fomentar la cohesió comunitària a partir d'aquest projecte creatiu compartit. I per què hem escollit aquestes persones? Perquè, al nostre parer, al llarg de la seva vida s'han significat en algun aspecte. Per això ens serveixen per explicar de primera mà fets determinats que han viscut, que abasten 30 anys, la franja temporal que va del 1948 al 1978. És una tria on el fet quotidià conegut s'interrelaciona amb l'excepcional i, en alguns casos, desconegut, i en cap cas pretén ser excloent.
2: El projecte Veus del Record es porta endavant sota l'empara del Centre d'Estudis Sargentonins Jaume Clavé. Ja des dels seus inicis, l'entitat ha vetllat per la preservació de la memòria, l'oral, l'escrita, la fotogràfica, etc. També parla de persones que tenen quelcom a explicar i que no volem que es perdi. S'ha fet en articles i entrevistes recollides a la revista Fonts, el butlletí trimestral del Centre d'Estudis Sargentonins. És precisament en aquesta publicació on apareixeran en propers números els escrits dels 13 testimonis, les 13 píndoles del projecte Veus del Record, així com les ressenyes dels actes que formen part d'aquesta iniciativa.

Acabem el programa amb la cançó Com un riu, del cantautor alellenc Narcís Peric, que acaba d'estrenar el seu nou disc, el 12è, titulat Cançons d'amor i lluita. El primer concert fou el 21 d'abril, a la Palma de Teià. Farcit de complicitats amb el públic, desgranant temes propis compromesos i d'excel·lent qualitat, amb versions acurades reinterpretant a clàssics com Bob Dylan, Dire Straits, Simon & Garfunkel, John Denver i altres, amb sensibilitat i personalitat. Un concert magnífic que properament gaudirem a Argentona, convidat per la coral Llaç d'Amistat, de la que n'és el director. Bon cap de setmana i fins al proper programa.

0: Demà torna la nit dels museus arreu de Catalunya i el Museu del Canti ho celebrarà amb una proposta que va més enllà de les parets del centre. Argentona ha tornat a posar veu a una malaltia sovint invisible. Coincidint amb el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica, el municipi va il·luminar de blau diversos edificis emblemàtics per donar visibilitat a unes patologies que afecten el dia a dia de moltes persones. El programa Tic Tac de Ràdio Argentona també va donar veu als afectats i professionals. Els escoltarem a l'informatiu. Aquest dissabte Argentona viurà una jornada maratoniana d'esport. Al matí 250 persones participaran a la 29a marxa de les Fonts i a la tarda el Club Futbol Club Argentona celebrarà l'ascens històric a Lliga Elit i el poble s'hi abocarà amb una jornada plena de futbol i festa. I el temps avui mantenim inestabilitat amb ruixats i tempestes que poden afectar qualsevol punt del territori i de cara a dissabte torna el sol i l'ambient serà més estable amb temperatures màximes que es recuperaran fins als 21 graus. Comencem. Demà torna la nit dels museus arreu de Catalunya i el Museu del Canti ho celebrarà amb una proposta que va més enllà de les parets de l'edifici. La jornada arrencarà a les 6 de la tarda amb la inauguració de l'exposició El que queda de mi, de la jove artista argentonina Júlia Lladó, que explora la seva experiència com a dona autista i amb discapacitat a través de fotografies de gran format i collage. La directora en funcions del museu, Eva Pascual, en destaca la força de les obres.
1: És una jove artista d'aquí d'Argentona. Ella treballa l'expressió artística a partir de fotografies de gran format i collage fet amb fotografies i fotografies a partir de formats a través de la seva experiència com a dona autista i amb una discapacitat. A través de l'autorretrat construeix una sèrie d'espais i de grans dimensions en la que pren el seu cos com a punt de partida per la seva expressió artística.
0: Això serà a les 6 i a les 7 de la tarda la festa s'estendrà fins a la plaça de l'Església amb la primera edició del Sunset Party, un vespreig amb DJ Tito i servei de bar que el museu ha concebut com una extensió de l'espai museístic. L'entrada serà gratuïta i el museu restarà obert fins a les 11 de la nit. I de Pasqual ens explica la idea.
1: El museu surt del museu i les persones que vinguin a la plaça de l'Església podran gaudir d'un vespreig a partir de les 7 de la tarda i fins a les 11 del vespre amb DJ Tito i un servei de bar. Dius que fins a les 11 del vespre el museu estarà obert i l'entrada serà gratuïta per tothom.
0: El Museu del Canti espera que aquesta primera edició del Sunset Party tingui continuïtat i es consolidi com una cita de referència en el calendari cultural d'Argentona. I Argentona ha tornat a posar veu a una malaltia sovint invisible. Coincidint amb el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica, el municipi va il·luminar de blau diversos edificis emblemàtics per donar visibilitat a unes patologies que afecten el dia a dia de moltes persones. A més, al programa Tic Tac d'aquesta casa, tres veïnes del poble van compartir el seu testimoni sobre com viuen elles amb un dolor constant i una fatiga extrema que moltes vegades l'entorn no veu ni entén. Les participants van explicar que el diagnòstic pot arribar després d'anys d'incertesa i que la malaltia els obliga sovint a renunciar a rutines, feina o activitats quotidianes que abans formaven part de la seva vida. Així ho explicava la Consol Jofre.
2: És una malaltia que no es veu, és com invisible, ¿vale? Tu comences a tenir símptomes i te van començant a fer proves i no te troben res. I al final, bueno, com el teu cos, no és que no, per molt que tu vulguis que ser com abans eres, és que és impossible, et quedes parat.
0: Durant el debat també hi va intervenir professors professionals de la salut. La fisioterapeuta Sara Martínez i el psicòleg Ricard Jorge van defensar la necessitat d'un tractament global que combini exercici físic adaptat i també suport emocional. Segons van explicar, activitats com l'aquaterapia poden ajudar a reduir el dolor i la por al moviment, mentre que el suport psicològic és clau per evitar l'aïllament i els problemes d'ansietat o depressió.
3: El component grupal permet, doncs, poder expressar totes aquestes emocions que de vegades es viuen en solitari i també crear identificacions entre les persones i es crea una xarxa de suport, no? Llavors això és bàsic per poder entendre què t'està passant, és a dir, comunicar-ho, expressar sentiments i que hi hagi escolta activa dintre del grup, que sí que és veritat que una persona quan està aïllada i quan no pot, no se sent compresa, doncs té més possibilitats de patir ansietat o depressió.
0: Les convidades han aprofitat el programa per fer una crida a crear una delegació local de l'Associació Catalana de Fibromiàlgia. L'objectiu és consolidar una xarxa de suport estable a Argentona i evitar que moltes persones visquin la malaltia en solitud. Les persones interessades poden informar-se directament a l'àrea bàsica de salut d'Argentona. El fill del filòleg i escriptor Llorenç Soldevila, en Roger Soldevila, s'ha entossudit a tirar endavant la publicació de l'últim volum inèdit de la geografia literària dels Països Catalans, una obra que Llorenç Soldevila va deixar inacabada i que col·legues seus de la Universitat de Vic han contribuït a tancar.
4: Bàsicament és trobar finançament per publicar l'últim volum de la geografia literària que queda per publicar, que de fet ell va començar però tampoc va acabar. I a darrere s'hi ha posat tot l'equip d'en Drets de la Universitat de Vic i sobretot en Josep Camps, que era un company seu i amb el que havia fet molts llibres, i ell es va prestar a realitzar l'últim volum seguint les directrius del meu pare, i bé, ara ja pràcticament ja està acabat, l'únic falta doncs, el finançament. M'agradaria destacar que a nivell fotogràfic, bueno, el meu pare ho feia tot, anava als llocs, investigava, feia fotos, doncs bueno, aquesta part, en aquest últim volum, l'ha fet el Salvador Redó.
0: Per poder publicar l'obra pòstum amb el seu pare, en Roger Soldevila ha posat en marxa un mercat de llibres al garatge familiar, al carrer Mercè Rodoreda. Ja va tenir lloc el cap de setmana passat i aquest cap de setmana serà el darrer. Aquest mercat s'hi poden trobar la biblioteca personal de Llorenç Soldevila, formada per volums de literatura catalana, castellana i universal, així com revistes i col·leccions.
4: Per mi realment és important, no?, que una cosa tan significativa pel meu pare com serien els llibres, doncs que bueno, es puguin donar a altres persones que l'estimaven i que també estimin els llibres.
0: Les persones que contribueixin al projecte veuran el seu nom inclòs a l'obra final. D'aquesta manera, Roger Soldevila vol aconseguir tancar el llegat d'una vida dedicada a la literatura i alhora fer arribar els llibres d'en Llorenç a nous lectors. Ara obrim bloc de serveis. El Consell Comarcal del Maresme posa en marxa una nova edició del programa Enlairem el nostre projecte, adreçat a joves emprenedors més joves dels 35 anys que vulguin consolidar el seu negoci. El programa començarà al juny, és gratuït i ofereix formació, mentoratge i activitats de treball en equip. Hi ha un màxim de 20 places i les candidatures ja es poden presentar a ccmaresme.cat. Seguim informant dels canvis de trànsit aquesta setmana per les obres a la cruïlla de l'Avinguda Puig i Cadafalch amb els carrers Joan 23, Mataró i Ferrero. Fins al 17 de maig la zona queda tallada completament al trànsit rodat, també als autobusos. Durant aquests dies queden anul·lades les parades de bus de Joan 23 i de Puig i Cadafalch, excepte la línia L557 en direcció a Òrrius. El Festival Sense Portes d'Argentona obre convocatòria per a companyies i artistes de carrer que vulguin participar en l'edició d'aquest any. El festival busca projectes innovadors pensats per l'espai públic amb disciplines com el teatre, la dansa, el circ o les performance. Les propostes es poden presentar fins al 24 de maig. El Sense Portes se celebrarà del 2 al 4 d'octubre. I la Diputació de Barcelona ha obert una nova convocatòria de subvencions adreçades a particulars dins l'àmbit de la xarxa de parcs naturals, que inclou el Parc de la Serralada Litoral, del qual forma part Argentona. Les ajudes van dirigides a persones físiques i jurídiques que desenvolupin projectes d'interès públic o social vinculats a la conservació i millora dels espais naturals. Les sol·licituds es poden presentar fins l'1 de juny a la seu electrònica de la Diputació.
5: Els esports.
0: Demà se celebra la 29a edició de la Marxa de les Fonts. La proposta, l'organitza el grup de muntanya, ofereix dos recorreguts de 10 i 15 quilòmetres pensats per fer caminant i sense esperit competitiu. La Montse Collado és del grup de muntanya.
6: Com cada any donem una hora de sortida de 8 a 9, perquè com que no és competitiva, així la gent que vol apretar pot sortir a l'hora que vulgui, donem una hora de marge, val? I bueno, és la sortida i l'arribada al mateix lloc, com cada any, i després donem pues, el bocata de botifarra, la beguda, l'obsequi, i música i xerrar entre els companys, evidentment.
0: A la marxa hi podran participar un màxim de 250 persones amb l'objectiu de protegir la muntanya i garantir una millor experiència. Les inscripcions inclouen avituallaments, un obsequi i el tradicional entrepà de botifarra. A més, el 10% de la recaptació es destinarà al grup de fonts en reconeixement a la seva feina de restauració i manteniment de les fonts d'Argentona. I no deixem els esports. Aquest dissabte, Argentona viurà una autèntica festa grossa. El Futbol Club Argentona celebra l'ascens històric a la Lliga Elit.
5: Mateu Oliboto, atenció, obrint la pilota, atenció, pot ser bona, aquesta pot ser la sentència, Pau al marxa, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de l'Argentona, ara sí, l'Argentona és equip de la Lliga Elit, minut 47 de la segona.
0: Just així narrava el periodista Eduard Boet el gol de la victòria dissabte passat al camp del Sant Jaume de Llierca, el que va donar l'ascens de la categoria a la Lliga Elit al Futbol Club Argentona. Per celebrar-ho, demà, a partir de 4:45, el camp començarà a omplir-se d'ambient amb jugadors, jugadores, entrenadors i afició escalfant motors abans del partit especial que s'ha de disputar a les 5 de la tarda, un Argentona-Palamós que ha de servir per celebrar l'èxit esportiu amb la gent de casa. Quan el xiulet final soni, la festa sortirà al carrer. A les 7 començarà una rua amb batucada que acompanyarà l'equip fins a l'Ajuntament i allà, a les 8, hi haurà els parlaments de jugadors, alcaldessa i regidors en un acte que és obert a tothom. La celebració no s'aturarà aquí. A les 9 del vespre tothom pot tornar al camp per sopar i ballar amb DJ Juanra. El sopar és popular, entrepà i beguda per 3 euros, amb tiquets disponibles al bar Esport Club. Però la competició encara no s'atura. Repassem ara l'informatiu als partits d'aquest cap de setmana. I comencem per aquest que dèiem, última jornada de Primera Catalana, on el primer equip del Futbol Club Argentona ja té el títol i l'ascens a Lliga Elit al sac. Els jugadors de Rafa Garro rebran un Palamós que té la necessitat de guanyar per assegurar-se la segona plaça de la categoria i, per tant, una plaça per la fase de promoció d'ascens a Lliga Elit. Un cop acabi el partit, tindrà lloc la festa dels campions, una rua amb batucada fins a arribar a l'Ajuntament, parlaments dels jugadors i sopar final de festa amb música de DJ Juanra. Seguim amb els partits. En bàsquet, el sènior masculí tanca la temporada amb visitant, com a visitant i amb la permanència assegurada. Els jugadors d'aquí que es passa s'enfrontaran al grup Barna, un equip que també té la necessitat de puntuar per evitar el descens de categoria. El partit es jugarà dissabte a 8:15 del vespre. El sènior femení, per la seva banda, tanca la temporada a casa, ho fa amb la cinquena plaça assegurada. Les jugadores d'Albert Illa rebran el Sant Nicolau, un equip de la zona mitja i també amb la permanència assolida. Un partit de tràmit i res en joc que tindrà lloc el dissabte a les 6 de la tarda al poliesportiu Carme Femades. L'entrenador espera el recolzament de l'afició en aquest últim partit a casa. Seguim amb l'handbol laietà masculí, que també tancarà la temporada i ho faran com a visitant. Els argentonins es desplaçaran a Montcada diumenge a les 12 del migdia. A la laietà femení, per la seva banda, segueix el seu camí en la fase de promoció d'ascens de categoria. Les argentonines es desplaçaran al poliesportiu de Palafrugell, ho faran dissabte a 7:15 de la tarda en partit d'anada. I en futbol sala, el pavelló esportiu municipal d'Argentona acollirà la segona fase de la Copa Catalunya Sènior Femenina. L'Olímpic Argentona femení s'enfrontarà al Montsant a les 5 a les 10 del matí i si guanya, a partir de la 1 del migdia s'enfrontaria al guanyador del partit Vic-Campdevànol. I ara l'informatiu de l'agenda esportiva, passem a la cultural. Avui hi ha teatre al Centre Parroquial. El col·lectiu de teatre del centre porta a escena un muntatge divertidíssim que porta per títol Per la cara. El podreu veure en dues funcions, avui a les 8 del vespre o, si no, dissabte a les 7 de la tarda. Demà dissabte, la biblioteca proposa una sortida per descobrir les plantes de marge pròpies del nostre entorn. Durant l'itinerari, els participants aprendran a identificar espècies i també a entendre la seva importància ecològica dins el paisatge local. L'activitat estarà guiada pels naturalistes i botànics Jordi Pérez i Cesc Balanzó. La sortida serà a 9:45 del matí davant de l'Institut al carrer Peons Caminés. També demà hi ha nova ruta guiada. Aquesta és una ruta Mataró-Argentona. A partir de les 10 del matí podeu trobar tota la informació a argentona.cat. I demà al migdia, al Centre d'Estudis Argentonins, Jaume Clavell organitza la presentació de la novel·la Una cançó de pluja, d'en Joan Lluís Lluís. L'autor ens transporta en aquest llibre al cor de la selva a través de la vida d'una orangutana. L'acte començarà a les 12 del migdia al Saló de Pedra. I us recordem que demà al vespre el Museu del Canti inaugura l'exposició El que queda de mi, de Júlia Lladó, a les 6 de la tarda, dins la programació de la Nit dels Museus. Per l'ocasió, el museu mantindrà les portes obertes fins a les 11 de la nit i la plaça de l'Església acollirà una Sunset Party amb música de DJ Tito. I el temps, avui continuem amb ambient insegur, el dia ha començat amb núvols i encara poden caure alguns ruixats, durant la tarda s'han de repetir xàfecs i tempestes que podrien afectar qualsevol punt del Maresme. El vent avui bufarà de sud-oest al matí, girarà cap a l'est a la tarda, les temperatures que baixen avui clarament i les màximes no arribaran als 18 graus. I atenció, però, perquè demà sembla que torna el sol, tot i alguns núvols matiners al nord del Maresme, amb el pas de les hores el cel quedarà ben serè i la tarda serà completament assolellada. No s'esperen pluges aquest dissabte, per tant, les temperatures que es recuperaran clarament i tornaran a situar-se les màximes entre els 19 i els 21 graus. I ara busquem la previsió del temps a la resta del territori català de la mà del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
7: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem avui aquesta jornada i ho fem parlant d'aquest front que ens ha d'anar creuant i fa que a hores d'ara tinguem el cel força ennuvolat a bona part del territori. Tot i que de cara a la tarda s'obriran més clarianes cap a les comarques del Pla de Lleida i també cap al terç sud del territori. A la resta de Catalunya és on tindrem aquest temps més inestable, amb precipitació, ja durant el matí, també de cara a la tarda i especialment cap a les comarques de la meitat est del país. De la zona del Pirineu i del Prepirineu també podrà escapar-se alguna precipitació més feble i és que cap a la meitat és, aquesta precipitació podrà ser potencialment forta i des d'aquí el Meteocat tenim un avís al respecte. Pel que fa a la temperatura, clarament la més suau, se registrarà en punts de les comarques de Ponent, també cap al Ter Sud, però a molt estirar s'arribarà a valors de 22 i 23 graus, per tant, tampoc és una temperatura excessivament alta que hem registrat dies anteriors. Això és tot de moment.
0: I ara abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest divendres 15 de maig.

0: Demà torna la nit dels museus arreu de Catalunya i el Museu del Càntir ho celebrarà amb una proposta que va més enllà de les parets del centre, un vespreig a la plaça de l'Església. Argenton ha tornat a posar veu a una malaltia sovint invisible. Coincidint amb el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de la Fatiga Crònica, el municipi va il·luminar de blau diversos edificis emblemàtics per donar visibilitat a unes patologies que afecten el dia a dia de moltes persones. El programa Tic Tac d'aquesta casa també va donar veu als afectats i als professionals i els hem escoltat a l'informatiu. I és la notícia de Sant Feliç d'aquesta setmana, l'esport, i és que aquest cap de setmana el Futbol Club Argentona celebrarà l'ascens històric a la Lliga Elite. El poble s'hi abocarà amb una jornada plena de futbol i festa que arrencarà a les 5 de la tarda. Res més, l'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció en Miquel Carabaño i qui us parla, Maria Rosa Martínez. Nosaltres tornem dilluns. Bon cap de setmana.
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona, la més pròxima. Ràdio Argentona, la nostra ràdio, 104.6 FM.

pescador que ens arregla un ranxo. Glòria a les barquetes que tornen al port, Verge del Carme, de les remendaores, patrons i estibadors, poseres portuaris, cuideu-nos de la pena, salveu-nos del calvari, la sort és contingent.

0: Tus a tocar entre Generalitat i Esquerra Republicana amb el tren orbital com a protagonista. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Si res no es torça, la setmana que ve serà la setmana dels pressupostos. El govern i Esquerra pràcticament han arribat a un acord que té com a eix la construcció de la línia orbital de Rodalies pagada per l'Estat central, Joan Bota.
2: És un projecte que ja va aprovar el tripartit el 2010 i que ara se'n recupera amb l'objectiu d'unir la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona, de Mataró a Vilanova i la Geltrú, passant per Granollers, Sabadell, Terrassa i Vilafranca del Penedès.
0: Més detalls amb Raül Flores.
3: Dilluns es rubricarà l'acord entre govern i Esquerra per aquesta nova línia que estaria enllestida l'any 2040 i que costarà més de 5.000 milions d'euros que assumiria l'Estat. Aquest pot ser el desllorigador dels comptes, ara sí, que podrien tancar-se la mateixa setmana que ve. L'altre soci de la investidura, els comuns, comencen avui noves converses amb Economia per actualitzar el seu acord.
0: En aquest context, els sindicats convocants de les vagues d'educació reclamen a Esquerra i als comuns que pressionin el govern per tal que inclogui els pressupostos partides per solucionar el conflicte a l'educació.
2: Mentrestant, les vagues continuen avui a les comarques de Ponent i el Pirineu.
0: Lleida, Estela Bussoms.
4: Bon dia. Vagues i protestes, com la manifestació de Lleida, que ha plegat unes 2.000 persones, segons els Mossos, al doble, segons els sindicats, i que ha acabat amb una forta escridassada a la seu del PSC. El col·lectiu vol demostrar que segueix mobilitzat i no afluixa la pressió al govern. Sentim la Maica, mestra de l'escola d'Ivars d'Urgell.
5: Des de l'any 80, no sé quants, que no ens manifestàvem. Potser ja n'hi ha prou, amb 40 anys, que no hi ha hagut cap millora. I amb la realitat que tenim ara, tan diversa, penso que s'ha de fer un cop de cap.
0: Sobre aquestes vagues, atenció, perquè Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga a Rodalies els dies 27 de maig i 5 de juny.
2: I són els mateixos dies en què mestres i professors ja tenen convocades vagues generals a tot el país.
0: A Andalusia avui és l'últim dia de la campanya electoral abans que diumenge es facin eleccions autonòmiques.
2: Tothom dona per feta la victòria del PP i el dubte és si els populars necessitaran Vox per governar o aconseguiran la majoria absoluta.
0: Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
6: Sí, l'únic dubte a aquesta hora és si el PP aconseguirà l'absoluta. Ballen 4 escons que seran determinants perquè Juanma Moreno Bonilla pugui governar 4 anys més sense l'extrema dreta de Vox. A l'altre costat, el PSOE, que lluita per evitar una desfeta històrica amb l'exministra María Jesús Montero de candidata, amb l'aposta personal de Pedro Sánchez.
7: Que no hay nada ganado. No todavía tenemos una mayoría suficiente para gobernar con libertad.
8: Y la sorpresa es que vamos a ganar las elecciones y lo vamos a hacer con alegría. ¡A por ello!
0: Encara en crònica política, una notícia que us hem avançat aquí a Catalunya Ràdio. Pugna per liderar la candidatura de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona a les pròximes eleccions municipals, Jordi Corbalán.
9: Jordi Martí Galbis, l'actual president del grup municipal, ha comunicat a la direcció juntaire que vol ser candidat. Desafia així la cúpula de Carles Puigdemont, que aposta perquè l'alcaldable sigui Josep Rius, portaveu i un dels vicepresidents del partit. Junts, doncs, es pot veure abocat a convocar primàries a un any de les eleccions municipals, opció que no volia la direcció.
0: I a la cultura ja tenim en marxa el còmic Barcelona, Valeria Obreda.
10: Sí, des de les 10 del matí, el pavelló número 8 de Fira de Barcelona Montjuïc és ple de mans del còmic que no es volen perdre les sessions de firmes dels seus autors preferits. Aquest any, fins diumenge, n'hi ha més d'un centenar, molts d'asiàtics, perquè el còmic Barcelona obre les portes a la cultura pop d'aquests països.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
11: Bon dia.
0: Amb el Girona sortint de la zona de descens ahir al vespre.
11: Després d'empatar el partit amb la Real Societat, ara tenen 40 punts, un per sobre del descens. Al Madrid, l'embolic segueix creixent. Ahir, després del partit, intercanvi de declaracions i retrets entre Mbappé i Arbeloa. I aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de Catalunya de motociclisme. Els entrenaments aquest matí, Àlex Márquez ha fet el millor temps per davant de Jorge Martí.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs hores d'ara molta congestió a la Ronda Litoral des de la zona del Fòrum cap a Santa Coloma, on hi ha hagut un accident. Només hi ha un carril obert. L'incidència se suma a les retencions habituals d'aquesta hora a les dues rondes, la Litoral i la de Dalt. Densitat també a la C33 i la C58 d'accés cap al Nus de la Trinitat i a la B20 a Badalona, també cap a Trinitat, i a la P7 de Cerdanyola a Barberà, sentit nord, i de Santa Perpètua a Barberà, sentit sud.
0: I ens falta el temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
14: Bon dia.
0: Som a les portes del cap de setmana, en què em fa l'efecte que el pitjor temps, meteorològicament parlant, serà aquesta tarda?
14: Exacte, exacte. És a dir, que anirem sortint d'aquest pou, d'aquesta glopada freda. A partir de demà al migdia notarem que puja una mica la temperatura. També demà anunciem un bon sol al matí, matinada alguna nevada residual a la Vall d'Aran, i a la tarda algun ruixat que es pugui reproduir aquest dissabte a la tarda a l'interior Girona, Pirineu, Prepirineu, amb una cota de neu més alta de 1.700-1.800 metres. Però el que pugui passar aquesta tarda, vespre i fins allà 10 de la nit, és baixar la temperatura, ruixats i tempestes a la Catalunya central, nord de Lleida, baixant cap a l'àrea de Barcelona, sud de Girona, i de cara al vespre podria arribar també al nord de la Costa Daurada, i estem parlant de xàfecs intensos, localment amb calamarsa, 10, 20, 30 litres per metre quadrat en poca estona, i també el vent fort al sud del país. La neu baixarà avui cap a 1.400, 1.500 metres, i a la Vall d'Aran 1.200 metres. Diumenge, algun ruixat més, a la tarda sobretot, i si neva poquet, a 2.000 metres. Mica en mica puja poc la temperatura.
0: Gràcies, Dani, bon dia.
14: Bon dia.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. L'acord per aprovar els primers pressupostos de Salvador Illa és a tocar. La setmana que ve serà clau per tancar el pacte, que se centra en una nova línia de tren, anomenada Orbital, que uniria el Garraf amb el Maresme sense passar per la ciutat de Barcelona. L'acord per aquesta nova infraestructura es rubricarà dilluns, i aquell mateix vespre els republicans decidiran si això acaba sent suficient per tancar, ara sí, un acord de pressupostos. Raül Flores, bon dia.
15: Bon dia, Òscar.
0: Primer de tot, què és aquesta línia Orbital?
15: Doncs és una nova infraestructura que, segons els republicans, ha de canviar la concepció radial que ara tenen les línies de tren a Catalunya. Totes les que ja ara passen per la capital, per Barcelona, i aquesta no hi passaria. Tindria 120 quilòmetres i s'haurien de construir de nou poc més de la meitat. Unirà ciutats com Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Martorell, les dues capitals del Vallès Occidental, Terrassa i Sabadell, també Granollers, per acabar fins a Mataró. Costaria 5.200 milions d'euros i aposten perquè tot l'import l'assumeixi directament l'Estat. Estaria construïda aquesta línia d'aquí a 15 anys, l'any 2040. Aquest és el punt que pot desllorigar els pressupostos, que, segons apuntava avui mateix el conseller de Presidència, Albert Dalmau, és ja molt a prop.
16: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris, i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
15: Què sabem del calendari? Doncs que aquest dilluns es presentaria aquest acord al voltant de la línia Orbital de tren, i al mateix vespre Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, on hi ha representants de tota la militància, i és aquí on es podria ja avalar el pacte pels comptes. Abans que el govern els aprovi, la mateixa setmana vinent es podrien també reunir els governs d'Illa i de Pedro Sánchez en una comissió bilateral que assumeixi la línia Orbital com a projecte, i també un nou organisme, el Consorci d'Inversions en Forma de societat mercantil, que acabi fiscalitzant les inversions de l'Estat.
0: I a banda de tot això, què més li pot faltar al govern per poder aprovar els comptes?
15: Doncs actualitzar l'acord que va signar fa uns mesos en els primers comptes que va presentar i que després va retirar amb els comuns, amb els de Jéssica Albiach, que comencen justament avui a negociar de nou amb el govern, segons han confirmat fonts del partit aquesta emissora. Ho fan centrats a crear una direcció general que gestioni les multes per frau d'habitatge a Catalunya. Albiach ho explicava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
17: Aquestes converses s'estan tenint, encara no tenim l'acord tancat. Collim bé aquestes paraules de la consellera, però com dic, encara no n'hi ha res concret ni està tancat.
15: El Biac veu amb bons ulls la línia Orbital, que de fet ja sortia amb l'acord que van signar els comuns amb els socialistes fa uns mesos, però insisteix el Biac que és un projecte a llarg termini.
0: I a tot això, l'oposició, Raül, què hi diu?
15: Doncs Junts per Catalunya ha qualificat de presa de pèl que Esquerra aposti ara per la línia Orbital quan no funciona, diuen, la xarxa de Rodalia. Són declaracions del portaveu de Junts al Parlament, de Salvador Vergés, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, que podreu seguir íntegre aquest vespre.
18: A dia d'avui, un usuari de Rodalies que sap que no arribarà a la feina, que no arribarà a la universitat, que no arribarà a la visita al metge, avui, demà, que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia Orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, jo em sembla que és una autèntica presa de pèl.
15: Tot i les crítiques, Junts defensa el projecte d'un corredor ferroviari orbital i ja han votat a favor en diferents ocasions al Parlament.
0: Mentrestant, els sindicats del comitè de vaga confien que la pressió d'Esquerra i dels comuns a la recta final per aprovar aquests pressupostos que us explicaven acabarà desencallant el conflicte del sector educatiu, però lamenten que no ho hagin situat com a prioritat per poder aprovar els comptes, Sara Canyete.
19: Sí, públicament tant el govern com les formacions que preveuen donar suport als comptes fa dies que diuen que el conflicte al sector educatiu s'ha de resoldre. Ara els sindicats estan a l'expectativa de veure si finalment es tanquen els comptes i si s'inclou una partida que pugui resoldre doncs, el conflicte que fa mesos que arrossega el sector educatiu tot plegat, mentre també estan pendents de rebre una nova proposta per part del Departament d'Educació abans de dimarts. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC, el sindicat majoritari.
20: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar doncs el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin doncs, aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, doncs, mira, tant de bo, eh? Estem a l'expectativa.
19: Des de professors de secundària, Jordi Barrufet veu una clara oportunitat imminent en aquest acord de pressupostos.
21: Sempre que Esquerra recolzi els pressupostos i mantingui que qualsevol increment dels pressupostos amb educació no els hi farà canviar d'opinió, això ens ajudaria, evidentment.
19: Des d'USTEC, Yolanda Segura també ha lamentat que cap formació política hagi situat l'educació com a línia vermella per aprovar aquests comptes i que hagi exigit que s'hi destini una partida suficient per desplegar l'escola inclusiva i la millora salarial, entre d'altres qüestions de l'àmbit educatiu que han portat el sector a mobilitzar-se.
0: En tot això, avui tenim la quarta jornada de vaga de mestres i professors, aquesta setmana avui a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i l'Aran. Aquest matí s'han fet talls de trànsit, al migdia s'ha fet un acte central, una manifestació a Lleida, i a la tarda preveu una mobilització al túnel del Cadí. L'aturada ha tingut un seguiment de poc més del 15% dels docents, amb el recompte fet fins al migdia, segons el departament. Anem a Lleida, on s'ha fet aquesta manifestació. Ramon Dalmau i Estela Bussoms, bon dia.
22: Hola, molt bon dia. Sí, l'acte més participació ha estat aquesta manifestació de Lleida, que ha acabat amb una forta escridassada a la seu del PSC, i aquí al costat encara s'estan fent els últims parlaments. Potser no ha estat tan massiva com en les dues jornades de vaga prèvies. Els convocants parlen d'unes 4.000 persones, la policia 2.000, però en tot cas han tornat a fer molt i molt soroll. La marxa ha sortit dels serveis territorials d'educació, fortament protegits pels Mossos d'Esquadra, amb empentes incloses quan alguns dels manifestants s'han acostat a la línia policial per mostrar el seu malestar amb el dispositiu. Tot plegat en una jornada que vol redoblar la pressió al departament, ara que hi ha converses obertes. N'hem parlat amb el Miquel i la Carme.
23: La veritat és les que calguin. Aquí, els que siguem, continuarem lluitant, perquè el departament mostra una postura molt immòbil i nosaltres, d'immòbils, res, mobilitzats completament.
24: El que s'ha d'arreglar no costa diners. El que han de fer és reflexionar, sobretot de la inclusió educativa i com afrontar-la.
22: La jornada ha començat a primera hora del matí amb un tall a l'N240, l'accés a Lleida des de la carretera d'Osca. També s'han fet talls a l'Alta Ribagorça amb manifestació a la Seu d'Urgell, i aquesta tarda la previsió és tallar el túnel del Cadí.
0: Però avui també hi ha hagut manifestació multitudinària a València, amb milers de docents, que tanca la primera setmana de vaga indefinida a l'educació pública valenciana. Mestres, professors i també alumnes han reclamat més recursos i millores salarials. València, Pepa Ferrer.
25: Simulant un enterrament, així ha començat a caminar la manifestació dels docents valencians. Portem el taüt perquè pensem que l'estan deixant morir a l'escola pública.
26: De mort de calor, perquè les aules tenim unes condicions que són insuportables a 37 graus i 35 graus.
25: Maria i Neus formaven part d'un seguici on els taüts portaven escrit educació pública. És la imatge que significa que els docents valencians no aguanten més. Li demanen a la conselleria mesures concretes. Les de la reunió d'ahir dijous no els valen. Marc Candel és el portaveu del sindicat STPB.
27: És un crit a la conselleria d'Educació del govern valencià de que el preacord que ens van posar ahir damunt de la taula no el volem.
25: Després de 5 dies de vaga indefinida, redoblen la pressió amb milers de mestres, professors i alumnes col·lapsant el centre de València. Gabriel Portero és el vicedirector de l'IES Pau Clar d'Ontinyent.
28: Està començant a plantejar-se si cal fer una dimissió en bloc dels equips directius.
25: I per això mantenen la vaga indefinida i el calendari de mobilitzacions.
0: Per cert, sobre les vagues, les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb una convocatòria de vaga a Rodalies. Ahir us avançàvem que s'estava preparant i avui Comissions Obreres i la UGT han registrat aquestes aturades. Els sindicats, però, han demanat que abans hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball, Jordi Canal.
1: La vaga serà parcial, afectarà l'arrencada del servei i s'allargarà fins a les 9 del matí i es repetirà entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre. Els sindicats convocants reclamen a Renfe que hi hagi més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat. Pau Mercè, de Comissions Obreres.
2: La situació de Rodalies ja és insostenible, tant per als que hi treballem com per als que viatgen amb nosaltres. Falten interventors i falta seguretat. I s'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava a bord dels trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
1: Una altra reivindicació és el cobrament del petit percentatge que tenen els interventors i el personal de taquilles per bitllet venut. Resulta que amb els 3 mesos i mig de gratuïtat del servei, la companyia s'ha negat a pagar-los aquest complement.
0: És un quart de 3 de la tarda, fem una pausa per la publicitat i en tornar un informe d'economistes de prestigi que avisa que l'economia catalana no va tan bé com diuen les grans xifres.
3: Catalunya migdia.
4: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
5: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica.
6: 20 anys construint junts. Obramat.
7: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
8: D'acord.
7: Quin és l'autèntic operador 100% català?
8: Vera.
7: I el més ben valorat pels usuaris?
8: Vera.
7: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
8: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
7: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
8: Vera.
7: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
9: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa de motlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
29: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
30: Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daitsu...
29: I finançament fins a 12 mesos.
30: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponès.
31: Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 21 de maig. Descobreix el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu, la Salle Universitat Ramon Llull.
32: Hola! Vinc a explicar-vos que aquest dissabte a col·lapse...
33: No, no, no, Jordi, Jordi. Aquesta setmana no t'han avisat, entenc. Aquesta setmana el col·lapse va diumenge.
32: Explica-m'ho. Per què? Ara per què una altra vegada diumenge?
33: Em sap greu dir-t'ho. Torna al futbol. Aquest dissabte el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada. Hi ha final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
32: Però la Casa Reial, per què ens fa canviar de programa de setmana, de dia, contínuament?
33: A mi no em miris, eh?
32: Que hi ha, el dissabte que hi ha, què dius?
33: Final de la Copa de la Reina. El Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada.
32: Doncs ja està. Doncs el diumenge, després del 30 minuts, farem el col·lapse.
33: Em sap greu.
32: No, no, a mi no està bé.
34: Col·lapse, amb Jordi González, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
35: Catalunya migdia.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 3. Un informe de 7 economistes catalans de prestigi alerta que en 25 anys Catalunya s'ha empobrit a un nivell tan alt que ja som a la cua d'Europa en termes de riquesa per habitant. L'informe Fènix, que signen coneguts economistes com ara Jordi Galí, Guillem López Casasnovas o Jaume Ventura, entre d'altres, constata que la productivitat ha caigut en picat perquè la meitat dels llocs de feina que s'han creat els últims anys no contribueixen a pagar ni els serveis públics bàsics. Sara Riera.
36: Bon dia. L'informe assenyala el turisme o la indústria càrnia en total expansió ara mateix com els sectors principals que han creat aquests llocs de feina amb salaris baixos que han definit com a altament subvencionats. Són tots els que estan per sota de 27.500 euros bruts anuals i que empobreixen, diuen, el país. Miquel Puig.
3: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així, com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
36: L'informe vol trencar amb el triomfalisme que denuncien que es fa des de les administracions sobre l'evolució de l'economia. El PIB d'un país pot ser positiu perquè creix molt la població, però si el PIB per càpita, la riquesa individual de cadascú, es desploma, el país es dessagna, han dit. Jordi Galí.
10: Els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bé, algú es deu veure beneficiat, perquè si ningú es veiés beneficiat, segurament no, i la pressió sobre els poders polítics seria tal que això s'aturaria.
36: Els economistes fan una crida urgent a revertir el model amb solucions com eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen aquestes activitats de baixa productivitat. El negoci de Glovo en seria un exemple. Augmentar el salari mínim o fer obligatori el català per ocupar també llocs que ara són poc qualificats.
0: Més coses. Avui és l'última jornada de la campanya electoral a Andalusia en què tots els candidats fan una crida a votar. Juanma Moreno Bonilla per intentar mantenir la majoria absoluta del Partit Popular i no dependre de Vox. I María Jesús Montero per evitar una debacle electoral socialista com la que va tenir a l'Aragó o a Extremadura. L'exministre pot firmar el fracàs més gran dels socialistes a Andalusia, on van governar, recordeu, durant quasi 40 anys. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats, bon dia.
11: Què tal? Bon dia. Les de diumenge són unes eleccions de certeses. Totes les enquestes donen la victòria al PP i tot apunta que Moreno Bonilla té tocar la majoria absoluta per deslliurar-se de Vox per 4 anys més.
12: No es lo mismo gobierno que desgobierno. No es lo mismo poder tener un gobierno en el mes de julio que tenerlo en el mes de noviembre porque no tengamos mayoría. No es lo mismo que nos pongan palos en la rueda. No es lo mismo que nos sometan a chantaje. No es lo mismo gobierno que desgobierno.
11: Andalusia pot ser el mirall que vol Feijó de cara a les generals, un PP hegemònic i sense Vox, però la realitat d'Andalusia és molt diferent i la demostració és que Moreno Bonilla ha apartat Feijó durant la campanya i fins i tot avui la tancaran en mítings per separat. La cara de la moneda per al PP, la creu per al PSOE, els socialistes surten a salvar els mobles i aspiren a no empitjorar el resultat d'ara fa 4 anys. Les perspectives, però, són molt dolentes, tot i que de portes en fora, María Jesús Montero parla de donar la sorpresa.
13: Y la sorpresa es que vamos a ganar las elecciones y lo vamos a hacer con alegría. ¡A por ello!
11: Pedro Sánchez també se la juga amb l'exministre Montero. Va ser la seva aposta personal i el president del govern espanyol s'ha entregat en la campanya. De cara a diumenge balla l'últim escó a 4 províncies, 4 diputats que determinaran l'absoluta pel PP, la desfeta del PSOE o l'estancament de Vox.
0: Encara en la pàgina política, la pugna a Junts per Catalunya per designar l'alcaldable a la ciutat de Barcelona pot acabar en primàries. Tal com ha avançat Catalunya Ràdio, l'actual cap del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí Galbis, decideix plantar batalla per ser candidat, tot i que sap que no és l'aposta per la direcció de Carles Puigdemont. Jordi Corbalan.
14: Jordi Martí va comunicar ahir a la direcció de Junts la voluntat d'optar a ser alcaldable. De fet, setmanes enrere ja manifestava que mantenia intacta la intenció.
15: Jo em vaig proposar en el seu moment i estic a disposició del partit, com es diu en aquests casos, i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
14: Jordi Martí va ser la mà dreta de Xavier Trias a l'Ajuntament i és l'aposta de l'exalcalde per ser el cap de cartell el 2027. Amb la decisió d'optar a l'alcaldia, Martí manté el pols a la cúpula de Junts, partidària que el candidat sigui Josep Rius. Rius és el portaveu de la direcció, un dels vicepresidents del partit, i té la confiança màxima de Carles Puigdemont. Ara la direcció juntaire, que de moment no vol dir res, es pot veure abocada a convocar primàries, l'última opció que volia, i d'aquí el retard en l'elecció del candidat. Pel camí han rebutjat la proposta de ser alcaldable l'exconseller Joaquim Forn, l'expresident Artur Mas i darrerament l'empresari Tatxo Benet. En canvi, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas s'hi ha postulat. Així doncs, a només un any de les eleccions cal veure si s'acaba activant el mecanisme de primàries.
0: Més coses. Un cop el judici del cas Pujol ha quedat vist per sentència, les defenses confien que els acusats quedaran absolts perquè asseguren que no s'han aportat proves d'enriquiment irregular i que ha estat una causa política, Pilar García.
16: Doncs sí, Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol, que s'enfronta a 8 anys de presó, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
17: Normalment, amb aquests judicis on es valora la suposada corrupció,
1: hi ha algun empresari o alguna persona que manifesta doncs, les irregularitats que s'hagin pogut produir. En aquest cas no hi ha hagut cap. Potser és que no hi havia de corrupció.
16: Oriol Rusca defensa de Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola, per a qui demanen 17 anys de presó, creu que tot plegat ha estat una maniobra per desacreditar la família Pujol.
2: L'única prova que realment tenen és l'opinió d'uns agents de policia que han actuat en base a uns objectius que és anar a cepillar-se tota la família i anar a buscar com condemnar tothom.
16: Diego Artacho, advocat de l'empresari Carles Sumarroca, que s'enfronta a 5 anys de presó, sosté que l'han assegut al banc dels acusats arran de l'amistat que hi havia entre l'expresident Pujol i el pare del seu defensat.
4: El padre de mi cliente estuvo 8 años imputado, al final lo sacaron de la investigación y lo que ha hecho la fiscalía es atribuir las cosas que se atribuyen inicialmente al padre y al hijo sin ningún tipo de sentido.
16: La sentència podria arribar abans de l'agost.
0: D'aquí a 5 minuts seran 2:45 de la tarda. En la informació internacional, Donald Trump ha posat fi avui a la visita de 2 dies a la Xina, que acaba sense gaires acords concrets, però amb un clima de cordialitat i bones paraules del president dels Estats Units per Xi Jinping. Els dos líders han discutit sobre l'Iran sense que quedi clar si la Xina pressionarà el règim de Teheran per tal que acabi la guerra. La reunió Trump-Xi no ha entusiasmat els mercats i el preu del petroli ha tornat a pujar fins a arribar als $109 al barril de Brent. Les accions de la nord-americana Boeing han caigut perquè s'esperava que la Xina li comprés molts més avions dels que finalment s'han compromès a comprar. Després de la visita de Donald Trump, Putin viatjarà, en principi, a la Xina la setmana que ve. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
5: Bon dia. En el camí de tornada, Donald Trump va desgranant una mica el contingut d'aquesta cimera. La Xina comprarà 200 avions Boeing amb un motor també nord-americà General Electric. Podrien ser fins a 750 avions. Trump també ha dit que els agricultors nord-americans estaran molt feliços amb els acords firmats a Pequín. Per la seva banda, el Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu en un comunicat avui que tots dos mandataris han assolit nous consensos sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, Taiwan. A pesar de l'advertiment llançat ahir per Xi Jinping, el mateix president nord-americà ha precisat que no hi ha cap canvi, és a dir, cap concessió a la Xina sobre el suport a Taipei. Pequín ha multiplicat avui les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. Xi Jinping l'ha guiat per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja, perquè és on viuen i treballen els líders xinesos. Nova reunió amb Xi i breus paraules sobre l'Iran, sentim Donald Trump.
17: Hem parlat de l'Iran. Compartim moltes idees sobre l'Iran. Volem que això s'acabi. No volem que tinguin armes nuclears. Volem que l'estret s'obri.
5: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès, que ja es prepara per rebre, previsiblement la setmana que ve, Vladimir Putin.
0: Mentrestant, un altre dels països a la llista d'interessos de Donald Trump és Cuba. Avui s'ha sabut que el director de la CIA, John Ratcliffe, va viatjar ahir a l'illa per entrevistar-se amb les autoritats castristes. Sobre la taula, una ajuda de $100 milions per pal·liar els efectes del bloqueig petrolier dels Estats Units, Eva Pineda.
16: És la segona vegada que un cap de la intel·ligència nord-americana viatja a Cuba des de la revolució castrista, l'any 59. Ho ha fet saber la mateixa CIA amb unes fotos de la reunió penjades a X. Cap comentari, però, segons fonts de l'agència que cita Reuters, Ratcliffe ha transmès al seu homòleg cubà el missatge de Trump que Washington només cooperarà si el govern castrista fa reformes radicals. Els Estats Units exigeixen de sempre a Cuba que reobri la seva economia, repari les expropiacions nord-americanes i convoqui eleccions lliures. El secretari d'Estat, Marco Rubio, no hi confia, segons ha dit a la cadena NBC.
18: D'aquí a un any, algú anomenat Díaz-Canel o Castro estarà al capdavant de Cuba?
19: No ho sé, espero que no, perquè si ho són, probablement Cuba no haurà progressat.
16: L'Havana assegura que la reunió d'ahir van deixar clar que Cuba ja no suposa cap perill per la seguretat nacional dels Estats Units. Pel que fa a l'ajuda de $100 milions, Washington només posa com a condició que no passi pel govern cubà, sinó que la distribueixi l'Església Catòlica. L'Havana responsabilitza a Washington d'haver empitjorat la situació energètica de l'illa amb el bloqueig del cru decretat al gener. La situació ha empitjorat els últims dies amb una desconnexió elèctrica de 7 de les 15 províncies. Cuba ja ha patit 7 apagades generals de llum des de finals del 24, les dues últimes el març passat.
0: A tot això, avui es commemora el 78è aniversari de la Nakba, l'expulsió de 700.000 palestins de casa seva l'any 1948 durant la guerra entre àrabs i jueus després de la creació de l'estat d'Israel. A tocar de Jerusalem hi ha un dels pocs pobles que es manté intacte des d'aleshores. Lifta, Jordi Brascó, bon dia.
20: Bon dia.
6: Un dels records més vius de la catàstrofe Nakba en àrab es troba a tocar de Jerusalem sobre el vessant d'un turó. És Lifta, el poble d'on 3.000 palestins van ser expulsats per milicians israelians l'any 1948. Un d'ells era el Yaqub, que aleshores tenia 8 anys. Ara en té 86, però es mou entre les cases mig derruïdes com si fos un bailet.
7: Quan vinc aquí tinc sentiments oposats. Sóc feliç perquè torno a les meves arrels, a sentir l'olor dels familiars, de la terra, dels arbres i les pedres, però alhora se'm reobre una ferida.
6: Les cases de Lifta són plenes de grafitis i restes de brossa de les festes clandestines que hi celebren els israelians més joves. L'únic espai al que l'accés està barrat és l'antiga mesquita, per evitar que els qui reclamen el dret al retorn puguin venir-hi a resar. Aviat no quedarà ningú dels que van viure a la Nakba, per això les escoles àrabs s'esforcen en mantenir viva la memòria. El grup de nens que topen amb el Yaqub tenen, de sobte, una explicació històrica de primera mà.
7: Ens van expulsar forçosament de casa nostra. Jo vaig néixer aquí. Allò és casa meva. Vaig anar a l'escola aquí, al costat de la parada de l'autobús. L'escola encara existeix, però ja no és per nosaltres.
6: Ara l'escola és una yeixiva pels jueus ultraortodoxos, com també ho és la piscina natural i l'edifici que hi ha al costat d'on va créixer el Yaqub. Casa seva no l'han tocat, perquè només en queda la façana.
0: Tornem a casa nostra perquè la Vall d'Aran ja té el seu propi sistema de finançament singular. Aquest matí, el govern de la Generalitat i el Consell General han tancat un acord que suposarà transferir a la màxima institució aranesa gairebé 43 milions aquest any 2026 i li obre la possibilitat que participi de l'IRPF. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
8: L'acord arriba després d'un any de negociacions i suposa un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa. Maria Vergés, síndica d'Aran.
9: Ha costat uns anys, més en tot cas ara ja l'heu martenyut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
8: Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
20: Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
8: L'acord inclou una clàusula que hauria de permetre la participació del Consell General en l'IRPF d'aquí 2 anys.
0: Passant 2 minuts de 2:45 de la tarda, la sargantana de les Pitiuses està en risc i algunes de les seves varietats, de fet, ja s'han extingit perquè una serp invasora se les està menjant. A Eivissa ja pràcticament no en queden i com que les serps aconsegueixen nedar fins als illots, també han acabat amb una desena de les varietats que hi vivien. Montse Poblet.
21: La serp de ferradura es va veure per primer cop a Eivissa el 2003 i s'ha multiplicat a una velocitat vertiginosa. El 2010 ocupava menys del 5% del territori d'Eivissa. El 2016 va pujar al 40% i ara ja està al 90% de l'illa. La seva presa preferida són les sargantanes, que pràcticament han fet desaparèixer d'Eivissa. Oriol Lapiedra, l'investigador del CREAF que lidera aquesta recerca, ens parla d'alguns dels efectes en cascada que això està generant.
22: Les sargantanes, doncs, fins i tot pol·linitzen flors, dispersen les llavors i sobretot també mantenen a ratlla les poblacions d'insectes. A les zones on desapareix la sargantana es produeix un augment molt dramàtic d'algunes poblacions d'insectes fins al punt en què es poden convertir en alguns casos en plagues agrícoles.
21: Però el problema no s'acaba aquí. Com que a Eivissa ja no els queda menjar, les serps, per sorpresa dels investigadors, neden fins als illots del voltant i a una desena ja han extingit les varietats de sargantanes que hi vivien.
22: Com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional. És a dir, enlloc està descrit que aquesta espècie nedi.
21: Ells han documentat que sí que ho fa. Neda a prou distància per arribar als illots i devorar les sargantanes que hi viuen. El de Santa Eulària, per exemple, ara fa 10 anys es van comptar 72 sargantanes. Ara ja no hi queda cap exemplar.
0: Passant 4 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
23: Catalunya migdia.
3: Aquest diumenge i tots els festius,
10: el Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal i el supermercat de Francesc Macià
3: obren de 12 a 8 de la tarda.
10: Ara tens més temps per fer les teves millors compres.
3: Molt més fàcil i còmode.
10: Recorda, aquest diumenge i tots els festius,
3: el Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal i el supermercat Francesc Macià
10: obren de 12 a 8 de la tarda.
12: Ocasión Plus.
23: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT. Els matins del cap de setmana, el suplement...
2: A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
3: Crec que no vindran aquest cop, eh?
2: Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
4: Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de lluna i aquí s'han inventat coses. Però el del sol, ells tenen explicació per un munt de coses i el del sol ells l'expliquen, sí, sí.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
4: En fi, Roger, és una cosa... Bueno, és increïble.
0: Catalunya migdia.
2: Passant gairebé 6 minuts de dos quarts. Còmic Barcelona ja està en marxa al recinte Firal de Montjuïc en una 44a edició més internacional que mai, centrada en la cultura pop asiàtica. El saló estarà obert fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició. Barcelona, Valèria Obereda.
5: Còmic Barcelona en marxa avui, més una jornada per a escoles i col·leccionistes, i dissabte i diumenge per un públic familiar. Més d'un centenar d'autors d'arreu del món, com el japonès Shintaro Kago.
6: Com mostrar el meu estil i el meu dibuix, com estructurar el que és la història o l'argument, sí que ha canviat, però el que és fonamental, la meva preferència per l'humor negre i les coses grotesques, això no ha canviat.
5: O la catalana Raquel Ribarrossi, que porta el seu personatge Lola Vendetta a terrenys més foscos, però sense perdre l'humor.
7: La vida és així. O sigui, quan passen moments de merda, la gent té sentit de l'humor i riem, i inclús en els pitjors moments som capaços de donar la volta, no? I crear l'humor més bèstia, que potser vist des de fora dius, però com podem riure d'això?
5: També hem parlat amb Paco Roca, que ja visitava el saló abans de ser conegut.
8: Vengo aquí desde que era un aficionado, a ver a mis autores favoritos, a conseguir algún dibujo de ellos, a conocerlos, ¿no? Siempre es bonito. Y ahora me encuentro al otro lado, con lo cual lo disfruto.
5: I això és el que faran aquests tres dies els milers de visitants del saló, que poden triar entre assistir a masterclass, participar a concursos, o fer tallers o descobrir els últims videojocs.
2: I atenció, nostàlgics. La pel·lícula Top Gun, l'original, torna als cinemes per celebrar el seu 40è aniversari i, a més, ho fa acompanyada de la seva seqüela, Top Gun Maverick. A més, entre les novetats d'aquesta setmana, les sales de cinema destaquen Hugo 24, que ataca els problemes de l'habitatge a tot l'estat espanyol, o la catalana Pizza Movies. Marc Garriga.
9: Ja fa temps que la cartellera acull amb il·lusió pel·lícules que estan d'aniversari. La nostàlgia ven entrades i el sector ho agraeix. Aquesta setmana li toca a Top Gun, a la que al pas del temps no se li ha posat gaire bé, Top Gun Maverick, una seqüela molt millor i que és tot un espectacle en pantalla gran, i El castell al cel, que també fa 40 anys i és una de les obres mestres més desconegudes de l'estudio Ghibli i del seu director llegendari Hayao Miyazaki. Com a novetat destacada, Hugo 24, on Aaron Piper segueix demostrant que és un dels millors actors forjats a la sèrie Élite. És un bon drama de denúncia sobre el problema de l'habitatge, on ell és un jove amb pocs recursos que no troba feina i que viu amb la seva germana en un pis d'on estan a punt de desnonar-los per impagament. També s'estrena Jugada Maestra, on el seductor Glenn Powell interpreta un jove desheretat que té l'oportunitat de recuperar el seu lloc en l'arbre genealògic de la família si elimina uns quants cosins que té al davant. És enginyosa, però no prou. Té mala llet, però insuficient, i en tot moment sembla que es quedi a mig camí de tot. Completen les novetats la surrealista Pizza Movies de Carlo Padial, Humberto Romero i Judith Martín, la comèdia fantàstica Movida Celestial amb Keanu Reeves, una revisitació de la novel·la de Manuel Puig, El beso de la mujer araña, i el drama espanyol Un hijo amb Macarena García i Hugo Silva.
2: I abans dels esports, música. Perquè Maria del Mar Bonet, Obeses o Drake protagonitzen algunes de les novetats discogràfiques d'aquesta setmana. I comencem amb un clàssic, Maria del Mar Bonet. Publica L'aigua no cansa, un disc on torna a l'arrel, a Mallorca i a la Mediterrània, Montse Camps.
10: Amb cançons com Blaus i Blaus, en clau flamenca, L'arbre campaner de regust mediterrani o Blaus i sol de roses blanques, que musica un poema de Blai Bonet.
2: I de Maria del Mar Bonet a Obeses. Ah! completa en el projecte L'Ai al cor, amb la publicació de Diàstrole.
10: Una EP que, juntament amb Sístole, forma un disc amb voluntat trencadora. Tant s'hi pot trobar el hit metal Pols a l'era, com la versió de Rosa d'Abril que estan sentint en clau de rock simfònic. L'ús de guitarres contrasta amb la primera entrega més que baratera.
2: I ara, una novetat internacional. I don't give a fuck if you love me. És el raper canadenc Drake, que publica Iceman.
10: Un disc que ha llançat gairebé per sorpresa després d'un degoteig de filtracions. Després de la polèmica baralla musical amb Kendrick Lamar, ara Drake ataca A$AP Rocky i DJ Khaled amb les seves cançons.
0: Catalunya migdia.
2: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
2: Amb l'embolic del Madrid, que cada dia té un capítol nou.
11: Ahir, nou capítol, enfrontament Mbappé-Arbeloa. Però ahir també, alegria a Girona.
12: Arnau, lateral de l'àrea gran, la penja cap al punt de parada. Gol! Gol! De la segona meitat. Jo no sé si està per 20, per 25, per 15, per 50, per 60, per 70, per 70 anys. Però Estuani que li fixin un davanter i acaba jugant.

0: tingués prou. Per exemple, si guanya l'Elge l'última jornada, encara que perdi diumenge el Metropolitano, i el Llevant i el Mallorca no empaten al cap de setmana.
1: És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidars contra l'Atlético i contra l'Elge. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem, però podem sumar 6 punts.
0: El Girona va fer un bon partit ahir davant la Real Ciutat, millor que els últims, i tot i que l'equip basc es va avançar la primera meitat, Estuani, que va sortir després del descans, va empatar, va marcar el seu segon gol en 3 dies i el 5è a la Lliga d'aquesta temporada. El Girona va tenir opcions de guanyar, però es va quedar amb només un punt. Fa 6 jornades que no guanya, amb 3 empats i 3 derrotes.
1: No puc demanar més als jugadors, perquè avui han tingut ànima, que jo crec que és el més important que ha de tenir un jugador quan porta la samarreta del Girona. I aquesta ànima jo penso que l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això i avui ho han fet. I estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
0: Després de jugar dilluns a Vallecas i ahir dijous davant la Real Ciutat, diumenge haurà de tornar a afrontar un altre partit, el tercer en una setmana.
2: Doncs ahir nit d'alegria a Girona i en canvi a Madrid un nou incendi. Perquè el final de temporada del Madrid empitjora pels blancs cada dia que passa. Ahir van guanyar l'Oviedo, però això va quedar totalment eclipsat pel nou enfrontament públic entre Mbappé i Arbeloa. I a tot això, avui també ha tornat a parlar Mourinho. Marcos García.
3: Ahir al migdia dèiem que Mbappé havia entrat a la llista per jugar contra l'Oviedo. Va ser suplent. Quan Arbeloa va decidir que Mbappé entrés, en el lloc de Gonzalo, va passar això. Aplaudiments per Gonzalo, xiulets forts per Kylian Mbappé, majoria al Bernabéu quan va entrar. Contrastaven amb els aplaudiments per al jove davanter del Madrid. Després del partit, la tramuntanada del francès i les rèpliques del tècnic blanc Arbeloa. Els sentim a tots dos.
4: Estoy bien, estoy bien. Estoy muy bien, 100%. Yo no he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
5: He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar. Yo no he dicho eso.
4: Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión.
5: Entiendo que todos los jugadores que hoy no han iniciado no estén contentos, como me pasa todos los días, pero aquí, mientras esté yo en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega. A mí me da igual cómo se llamen o cómo no se llamen. Si les parece bien, bien, y si no, pues que esperen al siguiente.
4: Cuando tú ves la historia de mi carrera, yo he tenido mucho tiempo que la gente me pitaba. Yo pensé que la vida de un jugador de Real Madrid es la vida de un jugador famoso como yo.
6: Pero tú tenías un feeling especial con Xavi Alonso.
4: Ah, gran relación con él. Seguro que va a ser un gran entrenador. Todo el mundo sabe lo que pienso de Xavi.
5: Y me parecería muy bien que pensase que la primera parte de la temporada el equipo tenía estructura y en la segunda parte de la temporada no. Seguramente él ha metido muchos más goles en la primera parte de la temporada que en la segunda parte.
3: Mbappé va afegir que a la prèvia del partit contra l'Espanyol va marxar a Itàlia mentre estava de baixa i que ho va fer amb permís del club.
2: I el gran candidat a la banqueta del Madrid, José Mourinho, ha parlat aquest matí d'aquest cara a cara Mbappé-Arbeloa.
3: Sí, diu Mourinho que Arbeloa és el seu amic.
7: Me duele porque es un amigo. Es uno de estos que ha dado la alma, ha dado la vida por mí en cuanto a mi jugador. Si existe siempre esta conexión entre yo y el Real Madrid, cuando el entrenador es Álvaro, aumenta todavía mi conexión y mi deseo que las cosas van bien.
3: Sobre el seu futur, diu Mourinho que el dimecres va rebre la proposta de renovació del Benfica, que la va rebre el seu representant, que no ha volgut ni mirar-la, ni veure-la, ni valorar-la i que farà diumenge quan acabi la Lliga de Portugal.
2: I encara una cosa més del Madrid, perquè després de la roda de premsa que va fer Florentino aquesta setmana, els àrbitres mouen fitxa?
3: Doncs sí, el sindicat dels àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit pel qual demanen que s'obri expedient disciplinari a Florentino. Els àrbitres volen que el Madrid i el propi Florentino facin un comunicat de disculpes. Tot això, després d'ahir, aquest Madrid 2 Oviedo 0. Per cert, els serveis de seguretat del Bernabéu van retirar ahir 2 pancartes en contra de Florentino. L'argument del club és que havien de ser de material ignífug i amb certificat i no eren ni una cosa ni l'altra.
2: Bé, doncs el Barça es mira de lluny tot aquest incendi que passa a Madrid. Està centrat en l'últim partit

0: que té diumenge l'últim partit a casa de la temporada al Camp Nou. Serà el comiat de l'equip amb l'afició i podria ser també el comiat de Lewandowski, Ramon Salmurri.
1: Sí, el Barça-Betis d'aquest diumenge és el partit que tanca la temporada a Spotify Camp Nou. Quedarà encara un partit de Lliga, però ja lluny de Barcelona més talla. És el partit que serveix per posar el punt i final a la temporada del retorn al Camp Nou, que es va iniciar el Johan Cruyff amb dos partits, va seguir a Montjuïc amb tres partits i s'acaba el Camp Nou amb 14. I per cert, que tot i ser la temporada de les tres cases, el Barça contra el Betis s'hi juga un rècord històric, perquè fins ara mai ningú ha guanyat tots els partits com a local en una lliga de 22 equips. I si el Barça guanya contra el Betis, aconseguirà aquest rècord fins ara 18 de 18, ple de victòries locals. Però serà també un dia, com dius, de comiats. Veurem si entre ells el de Robert Lewandowski, perquè el seu futur continua sense estar clar. Tot i que cada vegada més sembla que no hauria de seguir la temporada vinent. Des del Barça reconeixen que és un escenari possible, des de l'entorn del jugador ni ho confirmen ni ho desmenteixen, i el que queda clar és que en cas de sortir, demà seria el seu últim partit a l'estadi. Fins i tot s'havia especulat amb la possibilitat que s'anunciés el seu comiat abans d'aquest partit per poder-se acomiadar del Camp Nou com cal. A hores d'ara, Robert Lewandowski encara no s'ha pronunciat.
0: I l'Espanyol ara és 14è, amb 42 punts, i és més que probable que amb un punt més pugui assegurar la permanència. Aquest punt el podria aconseguir diumenge al camp de l'Osasuna, que tampoc té la salvació garantida. I per tant, Sergi Andreu, el que toca és, com sempre, aquestes últimes jornades, quan estàs en aquesta situació, és agafar la calculadora.
2: Sí, sí, i el club ja ho estan fent, perquè l'Espanyol i l'Osasuna tenen els mateixos punts, que són 42, i un empat al Sadar podria complaure els dos equips a l'espera encara de l'última jornada. L'equip navarrès només ha guanyat, però, un dels últims sis partits que ha jugat. L'Espanyol, en canvi, hi arribarà amb l'estat d'ànim renovat, alliberat, després de la victòria de dimecres contra l'Atlètic, que trencava, com sabeu, la ratxa de 18 partits sense guanyar. Ara bé, compte, perquè a Pamplona encara tenen molt present un precedent, una situació molt semblant a l'actual. La temporada 2013-2014, en la penúltima jornada, com ara, es van enfrontar els dos equips a Cornellà al Prat, Espanyol i Osasuna. Un empat anava bé a tots dos per mantenir-se primera i el partit es va convertir en un pacte de no agressió. Tant és així que va acabar efectivament 1-1. La setmana següent es va demostrar que amb aquell empat l'Osasuna no en tenia prou i l'equip navarrès se'n va anar a segona divisió. Veurem què passa diumenge al Sadar a partir de les 7 del vespre, per cert, amb més de mig miler de pericos a les graderies de Pamplona.
0: I aquest cap de setmana el Barça femení pot guanyar un títol, el de la Copa de la Reina. Juga la final contra l'Atlètic de Madrid i l'equip ja ha arribat a les Palmes. Maria Chesena.
3: El Barça torna a les Illes Canàries una setmana després de l'últim duel de Lliga contra el Tenerife, però ara amb un objectiu molt diferent: aixecar la Copa de la Reina davant l'Atlètic de Madrid. No hi ha novetats a la convocatòria, Pere Romeu té les baixes de Lai Alexandri i d'una Graham Hansen, que segueix amb la recuperació amb l'objectiu d'arribar a la final de la Champions de la setmana vinent. Des del vestidor, Salma Parayuelo admet que, tot i partir com a favorites, no esperen una final fàcil.
4: Nosotras, da igual el rival que sea, al final también esto es una final. Nos hemos enfrentado mucho a ellas esta temporada, pero lo que te digo, es un partido que puede ser completamente distinto. Nosotras tenemos un plan de partido que ya estamos entrenando para poder ejecutarlo.
3: També ha parlat Esmei Brooks, que ha destacat la fam competitiva de l'equip i la pressió de guanyar-ho tot.
5: I mean, there's always pressure for a final.
6: Sempre hi ha pressió per una final. Les noies i jo hem jugat algunes finals amb el Barça. Sempre, sempre hi ha pressió. I sabem que és part del futbol, i que és especial i una cosa molt bona. Fa que tinguem pressió per estar al 100% concentrades, i això és el que hem de fer.
5: Be 100% focused also, and that's what we have to do.
3: Pere Romeu parlarà aquesta tarda abans dels últims entrenaments previs a la final. El Barça buscarà demà a les 9 del vespre la seva 12a Copa de la Reina abans d'afrontar la final de Champions a Oslo.
0: Una final de la Copa de la Reina que podreu seguir amb la TDG a Catalunya Ràdio des de 8:45 i un partit que també el podreu veure per TV3. 9 minuts i les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
7: En cap cas he perdut ni la il·lusió ni la motivació de fer-ho bé aquí a Montmeló i el que resta d'any.
0: Anirem fins a Montmeló. Aquest cap de setmana toca Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
8: Catalunya migdia. A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea, l'encertaràs. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
9: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
10: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
11: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
12: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaelpirineu.com.
13: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
14: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
14: Som
15: 3CAT.
0: Aquest matí han començat els entrenaments al Gran Premi de Catalunya de MotoGP, on no hi és Marc Márquez, però sí que hi és el seu germà, Àlex, que a més ha tingut un protagonisme destacat de Damià Aguilar en la primera sessió.
16: Àlex Márquez i Jorge Martín, protagonistes de la primera jornada fins al moment. L'Àlex per més ràpid, Martín perquè ha tingut una caiguda i n'ha quedat estabornit i ens ha posat la por al cos. Sembla que el madrileny està bé i podrà seguir. Àlex Márquez i Jorge Martín, primer i segon en el primer entrenament, dos dels favorits per aquest cap de setmana. Un primer entrenament en què també veiem tercera posició per Dijan Antonio, Acosta en la quarta i el líder Bezzecchi en la cinquena. Compte que Àlex Márquez ha posat la goma nova per fer el temps, Bezzecchi no, pneumàtic usat, i els altres dos catalans al darrere, 19è Maverick Viñales, 21è Àlex Rins. Ara, a partir de les 3, el practice de MotoGP, i és que els temps ja comencen a comptar. Ho podreu seguir en directe per l'Esport 3.
0: I també aquest cap de setmana, i amb motor, comença el Mundial de Trial a l'aire lliure. Ho fa el Japó i amb Toni Bou, amb l'objectiu d'arribar als 40 títols.
17: Amb 39 anys, Toni Bou ha sumat 39 títols mundials, 19 a l'aire lliure, 20 en pista coberta. Per tant, com dius, a l'octubre farà 40 anys i amb aquest objectiu celebrar-los amb 40 mundials.
18: La carrera de Motegi a casa d'Honda sempre és especial per mi. Tinc la gran sort de que he pogut guanyar davant de tota la gent d'Honda, de tota la família, doncs, moltes vegades. Això ha sigut algo molt especial a la meva carrera, així que sempre córrer ja és especial, més si és la primera carrera, així que ho fem amb moltes ganes.
17: El repte de Toni Bou comença aquest cap de setmana al Japó, el Mundial tanca a finals de setembre.
0: A la Copa Femenina d'Hockey Patins, que es fa a Gijón, des d'ahir ja tenim un equip català classificat per les semifinals i avui es disputen els dos partits de quarts de final que falten amb la presència de dos catalans més.
3: Sí, el primer equip català a les semifinals és el Vilassana, vigent campió de la Copa, que va guanyar per 2-1 al Manlleu. Les del Pla d'Urgell s'enfrontaran al Fraga a les semifinals, una reedició del duel de Champions que van perdre les catalanes fa unes setmanes. El tècnic del Vilassana, Lluís Rodero, parla així d'aquest enfrontament.
19: Hem d'estar molt tranquil·les, hem de saber portar el partit, hem de sortir amb més intensitat que vam sortir a la semifinal de la Champions, hem d'intentar ser el nostre equip.
3: I avui a la tarda es disputaran els altres duels. El Palau s'enfrontarà a l'anfitrió, el Telecable de Gijón, a les 8 del vespre. Una mica abans, a 6:15 de la tarda, el Vigas i Riells ben vimbre. Així parla del duel el tècnic del Vigas, Xiqui Carmona.
20: Perillós, vertical, és un bon grup, és un equip, i creiem que serà un partit, doncs, jo crec que serà molt igualat, que al final, doncs, els petits detalls segur que marcaran la diferència, i esperem estar encertats i encertades amb aquestes decisions.
3: Les semifinals es jugaran demà dissabte i la final diumenge al migdia.
0: En bàsquet, l'Uni Girona ha fet aquest matí una roda de premsa de balanç d'aquesta temporada i també de les línies mestres de la temporada que ve, Xavi Soler.
15: Sí, ho ha fet el director esportiu del club, Jordi Puig, que ha qualificat d'històrica aquesta temporada amb l'accés a la Final Six de l'Eurolliga, però també amb la tristesa de no haver jugat la final. Respecte a la temporada que ve, diu que el nou paradigma del bàsquet femení, amb la NBA femenina i moltes altres competicions entremig, fa que la plantilla no estigui gens avançada. Això sí, el segell el durà el tècnic d'aquest any, Roberto Íñiguez, que renovarà.
21: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. No, en aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats, pensant en l'any que ve, i espero que no es torci. I en el cas de que acabem de tancar bé el tema d'en Roberto, el que segur és que el segell d'identitat serà l'en Roberto i ell és el que ens guia, el líder d'aquest equip, no?
15: Sobrenoms propis. Ha donat ja per perdudes les jugadores Clara Holm i Marianne Koulibaly i diu que hi ha opcions per fitxar la base internacional espanyola i Ana Martín.
0: I hi haurà una nova festa major a Barcelona, la festa major del Tour, des del 26 de juny fins al 5 de juliol, per celebrar el gran depart de la Ronda Francesa, Jan Ortuzar.
17: En un acte que s'ha fet al mateix Ajuntament i on l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat actes relacionats amb el Tour enfocats a la ciutadania de Barcelona, com concerts de grups del nivell de 31 FAM o Doctor Prats, que han creat la cançó Energia per la sortida del Gran Bucle de Barcelona. També s'ha anunciat la creació d'un fan park a Ciutat Vella, únic districte per on no passarà el Tour. Aquesta zona per als aficionats obrirà el 2 de juliol, un dia després de la presentació per equips, i tancarà el 5, dia de la segona etapa del Tour, que s'acabarà a Montjuïc.
0: I com cada divendres des de la redacció Esports fem una recomanació, Marta García, quina és la teva per aquest cap de setmana?
22: Doncs jo vos recomano la jornada de waterpolo europeu en la competició femenina que se preveu per a demà. D'entrada perquè hi participen 5 equips catalans i perquè tots se juguen el futur en Europa. En la Champions, torna dels quarts de final i si bé el Mataró defensa 4 gols de marge de l'anada davant la Roma, el Sant Andreu va empatar a 11 contra el Buliameni i el Sabadell ho té més complicat perquè ha de remuntar 5 gols en contra davant l'Olympiacos. Tots els catalans juguen fora de casa i per si això fora poca cosa, les tornades de les semifinals de l'Eurocup estan totalment obertes. Catalunya i Barceloneta busquen una final on Joan també fora de casa hauran de superar el Zuglo Budapest i el Trieste italià respectivament després que els dos partits de Nadal van acabar amb empat. Emoció màxima.
0: Eudald Serra, el Giro d'Itàlia avui ja es disputa la 7a etapa, la primera de muntanya d'aquesta edició.
23: Són 244 quilòmetres entre Formia i Blockhaus amb un port de segona categoria i un altre de primera a la mateixa arribada. Ahir triomf de l'italià Davide Ballerini de l'equip Astana. La general, el portuguès Alfonso Eulàlio del Bahrein segueix amb la malla rosa de líder.
0: I el Masters 1000 de tenis de Roma, se saben els finalistes de la final femenina, avui es decideix la masculina.
23: La final femenina de Roma la jugaran demà la nord-americana Coco Gauff, que va eliminar la romanesa Sirstel i ucranesa Svitolina, que va guanyar Swiatek. Avui Casper Ruud s'enfrontarà a l'italià Darderi i un altre italià, el número 1 del món, Jannik Sinner, el rus Medvedev.
0: Ho deixem aquí, a les 7 més Esports amb el Tot Costa, seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
24: Són les 3.
25: Viu la ràdio.
26: Ràdio Argentona. Il·lusiona't.

0: Demà torna la nit dels museus arreu de Catalunya i el Museu del Càntir ho celebrarà amb una proposta que va més enllà de les parets del centre. Argentona ha tornat a posar veu a una malaltia sovint invisible. Coincidint amb el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica, el municipi va il·luminar de blau diversos edificis emblemàtics per donar visibilitat a unes patologies que afecten el dia a dia de moltes persones. El programa Tic Tac de Ràdio Argentona també va donar veu als afectats i professionals. Els escoltarem a l'informatiu. Aquest dissabte Argentona viurà una jornada maratoniana d'esport. Al matí 250 persones participaran a la 29a marxa de les Fonts i a la tarda el club Futbol Club Argentona celebrarà l'ascens històric a Lliga Elit i el poble s'hi abocarà amb una jornada plena de futbol i festa. I el temps avui mantenim en inestabilitat amb ruixats i tempestes que poden afectar qualsevol punt del territori i de cara a dissabte torna el sol i l'ambient serà més estable amb temperatures màximes que es recuperaran fins als 21 graus. Comencem. Demà torna la nit dels museus arreu de Catalunya i el Museu del Càntir ho celebrarà amb una proposta que va més enllà de les parets de l'edifici. La jornada arrencarà a les 6 de la tarda amb la inauguració de l'exposició El que queda de mi, de la jove artista argentonina Júlia Lladó, que explora la seva experiència com a dona autista i amb discapacitat a través de fotografies de gran format i collage. La directora en funcions del museu, Eva Pascual, en destaca la força de les obres.
1: És una jove artista d'aquí d'Argentona. Ella treballa l'expressió artística a partir de fotografies de gran format i collage fet amb fotografies i fotografies a partir de formats a través de la seva experiència com a dona autista i amb una discapacitat. A través de l'autorretrat construeix una sèrie d'espais i de grans dimensions en la que pren el seu cos com a punt de partida per la seva expressió artística.
0: Això serà a les 6 i a les 7 de la tarda la festa s'estendrà fins a la plaça de l'Església amb la primera edició del Sunset Party, un vespreig amb DJ Tito i servei de bar que el museu ha concebut com una extensió de l'espai museístic. L'entrada serà gratuïta i el museu restarà obert fins a les 11 de la nit. I de Pasqual ens explica la idea.
1: El museu surt del museu i les persones que vinguin a la plaça de l'Església podran gaudir d'un vespreig a partir de les 7 de la tarda i fins a les 11 del vespre amb DJ Tito i un servei de bar. Dius-se que fins a les 11 del vespre el museu estarà obert i l'entrada serà gratuïta per tothom.
0: El Museu del Càntir espera que aquesta primera edició del Sunset Party tingui continuïtat i es consolidi com una cita de referència en el calendari cultural d'Argentona. I Argentona ha tornat a posar veu a una malaltia sovint invisible. Coincidint amb el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica, el municipi va il·luminar de blau diversos edificis emblemàtics per donar visibilitat a unes patologies que afecten el dia a dia de moltes persones. A més, al programa Tic Tac d'aquesta casa, tres veïnes del poble van compartir el seu testimoni sobre com viuen elles amb un dolor constant i una fatiga extrema que moltes vegades l'entorn no veu ni entén. Les participants van explicar que el diagnòstic pot arribar després d'anys d'incertesa i que la malaltia els obliga sovint a renunciar a rutines, feina o activitats quotidianes que abans formaven part de la seva vida. Així ho explicava la Consol Jofre.
2: És una malaltia que no es veu, és com invisible. ¿Vale? Tu comences a tenir símptomes i te van començant a fer proves i proves i no te troben res. I al final, bueno, com el teu cos, no és que no, per molt que tu vulguis que ser com abans eres, és que és impossible, et quedes parat.
0: Durant el debat també hi va intervenir professionals de la salut. La fisioterapeuta Sara Martínez i el psicòleg Ricard Jorge van defensar la necessitat d'un tractament global que combini exercici físic adaptat i també suport emocional. Segons van explicar, activitats com l'aquateràpia poden ajudar a reduir el dolor i la por al moviment, mentre que el suport psicològic és clau per evitar l'aïllament i els problemes d'ansietat o depressió.
3: El component grupal permet, doncs, poder expressar totes aquestes emocions que de vegades es viuen en solitari, i també crea identificacions entre les persones i es crea una xarxa de suport, no? Llavors això és bàsic per poder entendre què t'està passant, és a dir, comunicar-ho, expressar sentiments i que hi hagi escolta activa dintre del grup, que sí que és veritat que una persona quan està aïllada i quan no pot, no se sent compresa, doncs té més possibilitats de patir ansietat o depressió.
0: Les convidades han aprofitat el programa per fer una crida a crear una delegació local de l'Associació Catalana de Fibromiàlgia. L'objectiu és consolidar una xarxa de suport estable a Argentona i evitar que moltes persones visquin la malaltia en solitud. Les persones interessades poden informar-se directament a l'Àrea Bàsica de Salut d'Argentona. El fill del filòleg i escriptor Llorenç Soldevila, en Roger Soldevila, s'ha entossudit a tirar endavant la publicació de l'últim volum inèdit de la Geografia Literària dels Països Catalans, una obra que Llorenç Soldevila va deixar inacabada i que col·legues seus de la Universitat de Vic han contribuït a tancar.
4: Bàsicament és trobar finançament per publicar l'últim volum de la Geografia Literària que queda per publicar, que de fet ell va començar però tampoc va acabar, i a darrere s'hi ha posat tot l'equip d'Andrets de la Universitat de Vic i sobretot en Josep Camps, que era un company seu i amb el que havia fet molts llibres, i ell es va prestar a realitzar l'últim volum seguint les directrius del meu pare, i bé, ara ja pràcticament ja està acabat, l'únic falta doncs, el finançament. M'agradaria destacar que a nivell fotogràfic, bueno, el meu pare ho feia tot, anava als llocs, investigava, feia fotos, doncs bueno, aquesta part, en aquest últim volum, l'ha fet el Salvador Redó.
0: Per poder publicar l'obra pòstum amb el seu pare, en Roger Soldevila ha posat en marxa un mercat de llibres al garatge familiar, al carrer Mercè Rodoreda. Ja va tenir lloc el cap de setmana passat i aquest cap de setmana serà el darrer. Aquest mercat s'hi poden trobar la biblioteca personal de Llorenç Soldevila, formada per volums de literatura catalana, castellana i universal, així com revistes i col·leccions.
4: Per mi realment és important, no?, que una cosa tan significativa pel meu pare com serien els llibres, doncs que bueno, es puguin donar a altres persones que l'estimaven i que també estimin els llibres.
0: Les persones que contribueixin al projecte veuran el seu nom inclòs a l'obra final. D'aquesta manera, Roger Soldevila vol aconseguir tancar el llegat d'una vida dedicada a la literatura i alhora fer arribar els llibres d'en Llorenç a nous lectors. Ara obrim bloc de serveis. El Consell Comarcal del Maresme posa en marxa una nova edició del programa Enlairem el nostre projecte, adreçat a joves emprenedors més joves dels 35 anys que vulguin consolidar el seu negoci. El programa començarà al juny, és gratuït i ofereix formació, mentoratge i activitats de treball en equip. Hi ha un màxim de 20 places i les candidatures ja es poden presentar a ccmaresme.cat. Seguim informant dels canvis de trànsit aquesta setmana per les obres a la cruïlla de l'Avinguda Puig i Cadafalch amb els carrers Joan 23, Mataró i Ferrero. Fins al 17 de maig la zona queda tallada completament al trànsit rodat, també als autobusos. Durant aquests dies queden anul·lades les parades de bus de Joan 23 i de Puig i Cadafalch, excepte la línia L557 en direcció a Òrrius. El Festival Sense Portes d'Argentona obre convocatòria per a companyies i artistes de carrer que vulguin participar en l'edició d'aquest any. El festival busca projectes innovadors pensats per l'espai públic amb disciplines com el teatre, la dansa, el circ o les performances. Les propostes es poden presentar fins al 24 de maig. El Sense Portes se celebrarà del 2 al 4 d'octubre. I la Diputació de Barcelona ha obert una nova convocatòria de subvencions adreçades a particulars dins l'àmbit de la xarxa de parcs naturals, que inclou el Parc de la Serralada Litoral, del qual forma part Argentona. Les ajudes van dirigides a persones físiques i jurídiques que desenvolupin projectes d'interès públic o social vinculats a la conservació i millora dels espais naturals. Les sol·licituds es poden presentar fins l'1 de juny a la seu electrònica de la Diputació.
5: Els esports.
0: Demà se celebra la 29a edició de la Marxa de les Fonts. La proposta l'organitza el grup de muntanya. Ofereix dos recorreguts de 10 i 15 quilòmetres pensats per fer caminant i sense esperit competitiu. La Montse Collado és del grup de muntanya.
6: Com cada any donem una hora de sortida de 8 a 9, perquè com que no és competitiva, així la gent que vol apretar pot sortir a l'hora que vulgui, donem una hora de marge, val? I bueno, és la sortida i l'arribada al mateix lloc, com cada any, i després donem pues, el bocata de botifarra, la beguda, l'obsequi, i música i xerrar entre els companys, evidentment.
0: A la marxa hi podran participar un màxim de 250 persones amb l'objectiu de protegir la muntanya i garantir una millor experiència. Les inscripcions inclouen avituallaments, un obsequi i el tradicional entrepà de botifarra. A més, el 10% de la recaptació es destinarà al grup de fonts en reconeixement a la seva feina de restauració i manteniment de les fonts d'Argentona. I no deixem els esports. Aquest dissabte Argentona viurà una autèntica festa grossa. El Futbol Club Argentona celebra l'ascens històric a la Lliga Elite.
5: Matteo Oliveto, atenció, obrint la pilota, atenció, pot ser bona, aquesta pot ser la sentència, Pau al marxa, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de l'Argentona, ara sí, ara sí, ara sí, ara sí, l'Argentona és equip de la Lliga Elite, minut 47 de la segona.
0: Just així narrava el periodista Eduard Boet el gol de la victòria dissabte passat al camp del Sant Jaume de Llierca, el que va donar l'ascens de la categoria a la Lliga Elite al Futbol Club Argentona. Per celebrar-ho demà, a partir de 4:45, el camp començarà a omplir-se d'ambient amb jugadors, jugadores, entrenadors i afició escalfant motors abans del partit especial que s'ha de disputar a les 5 de la tarda, un Argentona-Palamós que ha de servir per celebrar l'èxit esportiu amb la gent de casa. Quan el xiulet final soni, la festa sortirà al carrer. A les 7 començarà una rua amb batucada que acompanyarà l'equip fins a l'Ajuntament i allà, a les 8, hi haurà els parlaments de jugadors, alcaldessa i regidors en un acte que és obert a tothom. La celebració no s'aturarà aquí. A les 9 del vespre tothom pot tornar al camp per sopar i ballar amb DJ Juanra. El sopar és popular, entrepà i beguda per 3 euros, amb tiquets disponibles al bar Esport Club. Però la competició encara no s'atura. Repassem ara l'informatiu als partits d'aquest cap de setmana. I comencem per aquest que dèiem, última jornada de Primera Catalana, on el primer equip del Futbol Club Argentona ja té el títol i l'ascens a Lliga Elite al sac. Els jugadors de Rafa Garro rebran un Palamós que té la necessitat de guanyar per assegurar-se la segona plaça de la categoria i, per tant, una plaça per la fase de promoció d'ascens a Lliga Elite. Un cop acabi el partit, tindrà lloc la festa dels campions, una rua amb batucada fins a arribar a l'Ajuntament, parlaments dels jugadors i sopar final de festa amb música de DJ Juanra. Seguim amb els partits. En bàsquet, el sènior masculí tanca la temporada amb visitant, com a visitant i amb la permanència assegurada. Els jugadors d'aquí que es passa s'enfrontaran al grup Barna, un equip que també té la necessitat de puntuar per evitar el descens de categoria. El partit es jugarà dissabte a 8:15 del vespre. El sènior femení, per la seva banda, tanca la temporada a casa, ho fa amb la cinquena plaça assegurada. Les jugadores d'Albert Illa rebran el Sant Nicolau, un equip de la zona mitja i també amb la permanència assolida. Un partit de tràmit i res en joc que tindrà lloc el dissabte a les 6 de la tarda al poliesportiu Carme Femades. L'entrenador espera el recolzament de l'afició en aquest últim partit a casa. Seguim amb l'handbol, la Lleta masculí, que també tancarà la temporada i ho faran com a visitant. Els argentonins es desplaçaran a Montcada diumenge a les 12 del migdia. A la Lleta femení, per la seva banda, segueix el seu camí en la fase de promoció d'ascens de categoria. Les argentonines es desplaçaran al poliesportiu de Palafrugell, ho faran dissabte a 6:45 de la tarda en partit d'anada. I en futbol sala, el pavelló esportiu municipal d'Argentona acollirà la segona fase de la Copa Catalunya Sènior Femenina. L'Olímpic Argentona femení s'enfrontarà al Montsant Sala 5 a les 10 del matí i si guanya, a partir de la 1 del migdia s'enfrontaria al guanyador del partit Vic-Campdevànol. I ara l'informatiu de l'agenda esportiva, passem a la cultural. Avui hi ha teatre al Centre Parroquial. El col·lectiu de teatre del centre porta a escena un muntatge divertidíssim que porta per títol Per la cara. El podreu veure en dues funcions, avui a les 8 del vespre o, si no, dissabte a les 7 de la tarda. Demà dissabte, la biblioteca proposa una sortida per descobrir les plantes de marge pròpies del nostre entorn. Durant l'itinerari, els participants aprendran a identificar espècies i també a entendre la seva importància ecològica dins el paisatge local. L'activitat estarà guiada pels naturalistes i botànics Jordi Pérez i Cesc Balanzó. La sortida serà a 9:45 del matí davant de l'Institut al carrer Peons Caminés. També demà hi ha nova ruta guiada. Aquesta és una ruta Mataró-Argentona. A partir de les 10 del matí podeu trobar tota la informació a argentona.cat. I demà al migdia, al Centre d'Estudis Argentonins, Jaume Clavell organitza la presentació de la novel·la Una cançó de pluja, d'en Joan Lluís Lluís. L'autor ens transporta en aquest llibre al cor de la selva a través de la vida d'una orangutana. L'acte començarà a les 12 del migdia al Saló de Pedra. I us recordem que demà al vespre el Museu del Canti inaugura l'exposició El que queda de mi, de Júlia Lladó, a les 6 de la tarda, dins la programació de la Nit dels Museus. Per l'ocasió, el museu mantindrà les portes obertes fins a les 11 de la nit i la plaça de l'Església acollirà una Sunset Party amb música de DJ Tito. I el temps, avui continuem amb ambient insegur, el dia ha començat amb núvols i encara poden caure alguns ruixats, durant la tarda s'han de repetir xàfecs i tempestes que podrien afectar qualsevol punt del Maresme. El vent avui bufarà de sud-oest al matí, girarà cap a l'est a la tarda, les temperatures que baixen avui clarament i les màximes no arribaran als 18 graus. I atenció, però, perquè demà sembla que torna el sol. Tot i alguns núvols matiners al nord del Maresme, amb el pas de les hores el cel quedarà ben serè i la tarda serà completament assolellada. No s'esperen pluges aquest dissabte, per tant, les temperatures que es recuperaran clarament i tornaran a situar-se les màximes entre els 19 i els 21 graus. I ara busquem la previsió del temps a la resta del territori català de la mà del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
7: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem avui aquesta jornada i ho fem parlant d'aquest front que ens ha d'anar creuant i fa que a hores d'ara tinguem el cel força ennuvolat a bona part del territori. Tot i que, de cara a la tarda s'obriran més clarianes cap a les comarques del Pla de Lleida i també cap al terç sud del territori. A la resta de Catalunya és on tindrem aquest temps més inestable, amb precipitació, ja durant el matí, també de cara a la tarda i especialment cap a les comarques de la meitat est del país. De la zona del Pirineu i del Prepirineu també podrà escampar-se alguna precipitació més feble i és que cap a la meitat és, aquesta precipitació podrà ser potencialment forta i des d'aquí el Meteocat tenim un avís al respecte. Pel que fa a la temperatura, clarament la més suau, se registrarà en punts de les comarques de Ponent, també cap al Terç Sud, però a molt estirar s'arribarà a valors de 22 i 23 graus, per tant, tampoc és una temperatura excessivament alta que hem registrat dies anteriors. Això és tot de moment.
0: I ara abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest divendres 15 de maig.

0: Demà torna la nit dels museus arreu de Catalunya i el Museu del Càntir celebrarà amb una proposta que va més enllà de les parets del centre, un vespreig a la plaça de l'Església. Argentona ha tornat a posar veu a una malaltia sovint invisible. Coincidint amb el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de la Fatiga Crònica, el municipi va il·luminar de blau diversos edificis emblemàtics per donar visibilitat a unes patologies que afecten el dia a dia de moltes persones. El programa Tic-Tac d'aquesta casa també va donar veu als afectats i als professionals i els hem escoltat a l'informatiu. I és la notícia de Sant Feliç d'aquesta setmana, l'esport, i és que aquest cap de setmana el Futbol Club Argentona celebrarà l'ascens històric a la Lliga Elite. El poble s'hi abocarà amb una jornada plena de futbol i festa que arrencarà a les 5 de la tarda. Res més, l'informatiu acaba aquí, el control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció en Miquel Carabaño i qui us parla, Maria Rosa Martínez. Nosaltres tornem dilluns, bon cap de setmana.
1: Ràdio Argentona, il·lusiona't, 104.6 FM.

Ens vam conèixer per casualitat. Treies el goix, jo passava pel parc. L'ombra era forta, el sol estava a dalt. I des d'aquell dia que crec en l'atzar,

passat per canviar el futur, per poder estar 20 minuts més junts, escoltar la classe per tenir els apunts, i que me'ls demanis i si som a punts. I la vida seria difícil sense tu aquí al meu costat. Queda't fins que ens surtin canes quan no estiguem enamorats. Toc, toc, toc, toc, baixes a jugar. Veí s'enfadarà si ens quedem més al portal. Oh, oh, oh, oh, no vull que ens fem grans.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Soc Clara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui un oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.
2: Col·lectius en xarxa, diversitat i visibilitat en format podcast.
3: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
4: Molt bé, i tu, Lluís?
3: Súper. Molta feina feta i per fer del Sant Jordi, exactament.
4: Molt bé, moltes coses que m'ha explicat.
3: Moltes
4: lectures,
3: coses.
4: Que lògicament no s'acaben doncs, en aquests dies
3: no
4: de Sant Jordi, sinó que tenim lectures per endavant. I si encara algú no ha escoltat l'episodi, el pot escoltar, el de la setmana
3: Home,
4: passada.
3: Home, perquè es van fer unes recomanacions xulíssimes.
4: No caduca l'episodi. Per tant, el podeu tornar a recuperar i si l'heu escoltat ja i voleu tornar un altre cop a cercar-lo, doncs queda dit, però nosaltres no ens quedem en el passat, Lluís.
3: No.
4: Tenim feina en el
3: present,
4: també.
3: Tenim feina en el present, exacte, i en el futur.
4: I en el futur, esperem.
3: A veure, va, avui parlarem d'esport, d'identitat i de drets, però sobretot parlarem de què vol dir jugar, competir i formar part d'un equip quan el teu cos o la teva identitat han estat constantment qüestionats.
4: Molt bé,
3: doncs... Avui tenim, a més, una casuística que es dona aquí, a Catalunya... Que es veu que és de les primeres d'Europa.
4: D'acord.
3: Llavors, no et dic més.
4: Val.
3: El títol ho diu tot, però no et dic més
4: no,
3: jo.
4: No, si més de moment.
3: De moment i comencem, va.
4: Molt bé, doncs va, vinga.
3: Doncs vinga, avui el Col·lectius en xarxa, Fènix.
2: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: En els últims anys, el debat sobre la participació de les persones trans en l'esport s'ha situat al centre de la conversa pública. Vaja, un altre cop. Sovint amb molt soroll, amb titulars simplificadors i amb posicionaments molt polaritzats. Institucions com el Comitè Olímpic Internacional han anat actualitzant els seus criteris. L'any 2021, per exemple, el COI va deixar enrere límits estrictes de testosterona i va apostar per un marc basat en principis com la no discriminació, la inclusió i l'evidència científica, deixant en mans de cada federació la regulació concreta. Això canvia, perquè ara estem en una època, 2026, 2025, un any que no saps si estàs endavant, si estàs enrere.
4: Exacte.
3: Bueno, les posicions crítiques amb la participació de dones trans en categories femenines solen centrar-se en la idea de la justícia esportiva, no? És a dir, en la percepció que les persones que han passat per una pubertat masculina poden tenir avantatges físics en força, resistència o velocitat. Aquest argument és el que han utilitzat diverses federacions esportives i també organismes internacionals per restringir la participació en determinades competicions. De fet, el Comitè Olímpic Internacional, el COI, ha estat revisant els seus criteris i recentment, això que dèiem, s'ha plantejat o ha adoptat mesures encara més restrictives en alguns àmbits, apel·lant a aquests criteris de seguretat i equitat. Ara bé, quan es mira la realitat, que, a veure, és el que s'hauria de mirar.
4: Totalment, no? Totalment, és perquè ens hauríem de regir, en principi.
3: Quan es mira la realitat empírica, dades, el panorama és molt més complex, però molt menys alarmant, no?, del que sovint es presenta. Per exemple, presència de persones trans en l'esport d'elit és molt reduïda. I a nivell olímpic només hi ha hagut casos comptats d'atletes trans visibles. Per exemple, Laurel Hubbard, que va ser la primera dona trans en competir en uns Jocs Olímpics, no va guanyar cap medalla. O Queen, persona no binària, que sí va guanyar un or amb el Canadà, però amb un esport col·lectiu.
4: D'acord.
3: És a dir, els casos d'èxit són molt limitats i no acaben d'indicar, no?, aquesta dominació generalitzada en les competicions. De fet, alguns estudis i informes assenyalen que en molts contextos la participació de persones trans en l'esport ha estat històricament un fenomen minoritari, no? I sovint sobredimensionat en el debat públic. Altres arguments que apareixen sovint sobre la protecció de l'esport femení o la idea que la inclusió podria reduir oportunitats per a dones cisgènere en competicions d'alt nivell. És que la competició d'alt nivell, crec jo, estem una mica lluny encara, però crec jo que la competició d'alt nivell, tal i com la tenim plantejada, caduca.
4: Sí,
3: caducarà. Bueno, tot això, El debat està lluny de resoldre's, perquè en alguns països s'han impulsat restriccions, mentre que en altres espais s'intenta avançar cap a models més inclusius. Això ha portat alguns experts a dir que el debat no sempre està basat en les dades, com dèiem, sinó en percepcions o en casos molt puntuals que ajuden a fer generalitzacions descontextualitzades, no? Actualment no hi ha una única norma, dèiem, el COI ha optat durant anys, no?, per deixar marge a cada federació perquè reguli segons el seu esport, però el debat continua obert i en evolució constant. El repte, segons molts experts, és trobar un equilibri entre inclusió i justícia competitiva sense caure en discursos que acabin excloent persones de l'esport. I enmig de tot això, clar, hi ha les persones.
4: El més important.
3: El més important, d'altra banda. Per què fem esport, si
4: exacte,
3: no, no?
4: Sí, sí.
3: Vale. Persones que volen fer esport, competir, formar part d'un equip i viure, per exemple, el futbol o qualsevol altra disciplina, però avui parlarem una mica de futbol, com un espai de comunitat. I què passa, què et deia al principi? Doncs que a Sant Feliu de Llobregat aquest espai té un nom propi, que és el Fènix Futbol Club, considerat, atent, el primer equip de futbol trans federat d'Europa. Un projecte que no només parla d'esport, sinó també de visibilitat, de drets i de resistència.
2: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
3: I avui tenim a l'estudi, que sempre és una sort tenir a l'estudi algú, l'Alan Trillo, membre d'aquest grup impulsor del Club Fènix, Futbol Club, que a més, ens ho hem apuntat abans de començar, va participar del programa 2 del Col·lectiu en Xarxa 14 de l'1 del 2021. Estem al programa 203.
4: 203, sí, sí.
3: Doncs imagina't, Alan, benvingut. Què
0: Moltes
3: tal?
0: Moltes gràcies.
4: I a més molt agraït que participés en aquell segon programa, perquè no pensàvem nosaltres que arribaríem tampoc fins aquí. És a dir, que en els primers episodis tothom que hi va participar ja es mereix un reconeixement per part nostra.
3: Exactament, sí, exactament.
0: Sí. I a més jo recordo que vau dir, a veure si més endavant pots venir un dia a l'estudi.
4: Doncs mira, ho hem confirmat amb estudis nous i tot. Per tant, mira, en el millor moment has vingut. Perfecte, perfecte.
3: Escolta, avui venim a parlar de Fènix Futbol Club perquè és considerat el primer equip de futbol trans federat a Europa. Explica'ns una mica què és, com neix el projecte i a mi m'interessa també que, per què cal destacar el tema de que sigui un equip federat.
0: Doncs a veure, el projecte de Fènix va néixer el 2023, principalment per l'Hugo Marlo, que també és una persona trans activista molt visible, i va sorgir doncs, de la necessitat de que ell havia jugat sempre a futbol femení i quan va començar a transitar doncs, va voler continuar jugant a futbol perquè és com una de les seves passions i es va trobar que dins del seu equip, doncs, tot i que funcionava molt bé, a les grades no passava el mateix. Llavors, ell va dir, si aquest no és el meu espai, quin serà el meu espai? Llavors es va trobar amb la problemàtica de que en aquell moment no tenia canviat el sexe del seu DNI, per tant no podia anar a jugar amb un equip federat amb homes cis, i doncs llavors va dir, doncs si aquest espai no existeix, vaig a crear-lo.
4: Clar, i com es comença a crear? Perquè suposo que per ser els primers no hi ha potser unes bases prou sòlides, no? I va començar una mica a les fosques amb tot això, no? Quines són les passes que va començar a fer?
0: Doncs al final va ser trobar persones que es trobessin en la seva mateixa situació i doncs a poc a poc va començar a parlar amb altres clubs com per dir, vull fundar un equip de persones trans, necessitem també un espai. O sigui, Fènix com a tal no és una agrupació esportiva, sinó que nosaltres ara mateix estem entrant al camp de la penya recreativa de Sant Feliu de Llobregat, que al final és qui ens cedeix al camp també doncs, per poder entrenar. Doncs llavors va ser a poc a poc anar picant una mica de pedra de dir som tal, necessitem tal, volem crear tal, i doncs a poc a poc començar a construir Fènix.
4: Molt bé.
3: I què implica això, el fet de federar-vos? Per què és important?
0: Doncs mira, al principi de tot no hi havia idea de que Fènix arribés a ser el primer equip de persones trans federat a Europa, però el 2024 doncs, va sorgir l'oportunitat de jugar com un equip federat. Que clar, això al final doncs, té pros i contres, no? Perquè en aquell moment només podien jugar les persones que tenien canviat el sexe del DNI. Sí que és veritat que Just una mica després es va aprovar la llei trans, que ja permetia a les persones jugar sense tenir el sexe registral modificat, i llavors van poder jugar més persones. Això va portar coses bones i va portar coses dolentes, no?
3: A veure.
0: Perquè de les primeres notícies que va sortir de primer equip de persones trans federat, era com, vale, és una victòria, però per altra banda era, s'està perdent 0 a 19.
4: Clar.
0: Llavors, això va generar com molt de debat, moltíssims comentaris de haters, sobretot per xarxes socials, no? Que sabem que és una cosa bastant habitual, per desgràcia. Però, d'altra vegada, era com poder celebrar que també s'estava ocupant aquell espai, no? De, no ens han volgut, però aquí estem, no? Uh-huh. Llavors era com, sí, s'està perdent 0-19, però estem celebrant perquè podem estar aquí.
4: Clar, yeah. Clar. Mm-hmm. Home, amb això que ens deies, i la, segurament no, la presència en aquell moment que va haver mitjans de comunicació, justament del que es parlava era d'una cosa concreta que, com ens explicaves, generava també a les xarxes doncs, això que s'activessin els haters, que hi hagués com tota una guerra que hi anés en contra, no? Com es viu també en el dia a dia, més enllà d'aquell moment, doncs en el vostre dia a dia heu aconseguit fer-vos un espai legal, sí, però dins de la comunitat esportiva, és a dir, quin comportament té la comunitat esportiva amb el vostre club? És a dir, hi ha una acceptació, hi ha una part que l'accepta, hi ha altres doncs, que tenen com una lluita contínua perquè s'acabi o perquè no funcioni com vosaltres voldríeu. Com us sentiu representats i valorats?
0: Jo crec que hi ha una mica de tot.
4: Uh-huh.
0: Sí que és veritat que nosaltres actualment no estem jugant federats perquè doncs, bueno, estàvem federats amb un equip de futbol 11, arribàvem molt justos a ser 11... També hi havia una sèrie de coses doncs, que potser en aquell moment es va decidir no continuar per aquí. I ara, per exemple, estem jugant com una petita lligueta en un camp de futbol que munta com una lliga pròpia de futbol 7. I sí que és veritat que l'acollida és bona, o sigui, des del camp és com que molt bé que vingueu a jugar aquí, en plan, no tindreu cap problema, encara que hi hagi persones que tinguin el DNI canviat, o sigui, és que els és igual. Però a la mateixa vegada estem jugant contra equips bastant cis-heteronormatius, no? Amb aquesta agressivitat que comporta a vegades el futbol i doncs ens trobem una mica de tot. Sí que és veritat que hi ha equips que molt bé, però hi ha d'altres equips que, bueno, que sentim comentaris, que a la mínima que et queixes una mica és com de, bueno, és que el futbol és un deporte de contacto, com...
4: Sí, quan rasques una mica, surt una mica l'essència real, no? L'essència real, no? De tot això, eh?
3: Sí? Mm-hmm. Sí, però sí. Això amb la gent que... Amb...

0: vosaltres us dona eines, no?, per seguir treballant i per seguir-ho lluitant, no?, justament. És a dir, que tant de bo en un món idíl·lic no hauria de fer falta i no hauria de passar això, però suposo que també us rearma, no?, per continuar, doncs, treballant i al final, més enllà de l'activitat esportiva, té una part reivindicativa també el vostre club, no?, i de visibilitat.
1: Totalment. O sigui que al final sabem que és una cosa que no vull normalitzar-ho, però sabem què passa dins del futbol. Però per altra vegada és com, això tampoc m'ha de treure a mi espai d'estar aquí.
0: Clar.
2: Clar. Escolta, i clar, entenc que generar aquest equip et fa participar de la teva història, però t'ajuda a compartir-la, a sentir-ne d'altres. Quina és la relació amb l'esport al llarg de la vida d'una persona, per exemple, trans?
1: Doncs mira, jo personalment, jo des de petit volia jugar a futbol. També perquè tinc un germà 3 anys més petit que jo i doncs jo volia jugar a futbol. Llavors què passa? Que, clar, jo aquest any faig 30. Llavors, jo en aquell moment, equips femenins, no?, quan jo vivia socialment com una noia, doncs no hi havia. Llavors vaig poder jugar amb un equip mixte, crec que fins als 12 anys, que és fins a l'edat límit que es permetia jugar nois i noies. I després doncs, vaig haver de deixar de jugar a futbol, perquè a Riells no hi havia un equip femení. No va ser fins al cap de 2, 3, 4 anys després que l'Hostalric i el Breda van fundar equips femenins. Llavors vaig estar jugant fins als 18 anys i després ja, doncs, per motius de la vida, d'estudis, feina, doncs, no he seguit jugant a futbol. Però clar, descobrir Fènix, tot i que ara mateix no sóc jugador, descobrir que existeix un equip superinclusiu, doncs per mi m'obre portes, doncs que, perquè jo, per exemple, no m'hagués plantejat mai jugar amb un equip amb nois cis.
0: Ara parlàvem del futbol, que és l'esport on estàs ara implicat, no? I al principi del programa Lluís ens explicava una mica, doncs, la situació esportiva, no?, en termes més generals. Com descriuries tu el moment en el que es troba ara, doncs, justament les persones trans, doncs, en aquesta representació esportiva? I parlàvem d'olimpiades, de grans competicions mundials, en quin moment es troba ara la situació?
1: A veure, doncs jo ho visc com que és superinjust, perquè al final la dada que heu donat de que no hi ha cap persona trans que hagi guanyat cap medalla, llavors, és això, s'està generant un debat molt, molt gran quan realment les persones trans no hem tret medalles a ningú. Sí que va haver-hi, doncs, potser el cas aquest una mica polèmic de la boxejadora intersexual, que hi havia molta gent que deia que era una persona trans, no és una persona trans, és una persona intersexual.
2: Bueno, és que aquest debat genera el que passa, no? Aquesta policia del gènere, de cop i volta, on tothom estem aquí, no?, opinant sense saber gaire. Perdona, que t'he tallat. Digues, digues.
1: Sí, o sigui, al final és això. No estem parlant d'una problemàtica real, perquè no estem traient medalles a ningú, no? Però alhora és com que és algo superproblemàtic i és una cosa que genera molt de debat i realment és com el tema de la biologia només entra en debat quan hi ha persones trans.
0: Total.
1: O sigui, jo d'altres modalitats d'esport doncs no hi domino tant, però per exemple la natació. Jo crec que no té la mateixa avantatge una persona que fa un 38 de peu que una persona que fa un 43. Però aquí ningú diu res de biologia.
0: Clar.
1: A nivell de bàsquet no és el mateix una persona que fa 2,10 metres que una persona que fa doncs 1,59 metres com jo. Però ningú parla de biologia.
0: Clar, amb això ens confirmes una mica que el futbol és, sembla, i potser en el sentit de la paraula, és més, no?, que un esport al final, no?, el futbol. És a dir, sembla que aixeca passions en moltíssims altres terrenys que resten a veure amb la tècnica esportiva, no? I això, no sé si forma part també o ajudaria, segurament, jo entenc que els grans clubs de futbol també s'impliquessin amb la causa, no?, i hi hagués en moments concrets, doncs, que portessin visibilitat, no?, perquè si tots aquests moviments comercials i de publicitat on s'impliquen a futbolistes a primer nivell es fessin servir també per aquesta causa, seria genial, no, això?
1: Sí. O sigui, realment fa falta persones més visibles i que tinguin com més audiència o puguin arribar més a la gent que s'impliqui.
0: Clar.
1: Però no ho fan.
0: No ho fan.
2: Clar, segons el que tu ens explicaves, no?, de la teva història de vida, a tu hi ha un moment que no és que decideixis parar de jugar, sinó que el sistema t'obliga a deixar de jugar. A mi em passa quan...

0: amb els nanos, no? Que de l'escola, que a vegades trobo que hi ha poques alternatives organitzades d'oci, perquè entenc, bueno, no ho entenc, però bueno, podria arribar a acceptar que hi ha una estructura molt ferma pel tema de la competitivitat, pel que fa a la restricció de gènere, bli, bli, bli. Però al final no hi ha, tampoc hi ha una via de muntar un equip que jugui a partir dels 12 anys. No, s'explora poc aquesta via, no? d'un equip de nois, noies que s'ajunten, juguen juntes perquè coincideixen, són de la mateixa escola, són del mateix barri o que sigui, i competeixen. No hi ha aquesta estructura, no es busca gaire, no?
1: No. I al final, o sigui, es fa com moltes normes restrictives cap a què es permet i què no es permet no només al futbol, a l'esport en general. I no som les persones que ens hem d'adaptar a l'esport. És l'esport el que s'ha d'adaptar a les persones.
0: Mm-hmm. Clar, clar, totalment.
2: Totalment. Sí. De fet, ens parlaves justament de com l'esport s'hauria d'adaptar a les persones. Quines són principals o les més importants barreres que creus que encara existeix, doncs, això, pel que fa a les administracions esportives i el que fa, doncs, als esportistes? És a dir, quines són les barreres, quines són les coses que ens impedeixen, doncs, que passin tot això que ens estaves explicant ara, que la gent pugui accedir a l'esport i que un cop ho està fent i es sent part, doncs que no es senti apartada.
1: Doncs, per exemple, jo el que em ve més al cap amb el tema de les restriccions és perquè tenim la mania de dividir-ho tot entre gèneres. O sigui, crec que hi ha moltíssimes altres categories que serien molt menys discriminatòries o restrictives que no es parli de gènere. Doncs no sé, per exemple, crec que és a Lucha Libre, que va per pes. Perquè no pot haver-hi un esport que sigui per alçada, yeah, o no sé, o persones que porten 10 anys fent-ho, no ho sé, vull dir, aquí estic especulant una mica,
2: sí,
1: no?
2: Sí,
1: però,
2: sí, sí.
1: Però que la mania de separar-ho tot per gèneres. O sigui, al final, vale, sí, jo m'identifico com a home, però jo no tinc el mateix nivell que una persona, doncs, que poder ha fet una pubertat on ha tingut testosterona molt més alta que jo, o que porta des dels 5 anys, doncs, practicant una cosa, a que jo em porti, doncs, 2, per exemple.
2: Clar, clar. Home, amb el tema aquest que deies de separar tot per gènere, és que portat a la realitat actual d'ara mateix, encara segueixen fent aquestes festes on es celebra el gènere,
0: sí, sí,
2: dels nens,
0: sí,
2: i les nenes representats amb el color rosa i amb el blau. A dia d'avui, això, és a dir, que estem parlant de tradicions i costums molt antigues, però que en tenim una de noves, que estan sorgint ara mateix i que van per aquesta mateixa línia. És a dir, que no sé tu com valores justament això, que ja des de petit les pròpies famílies, alguns amb més innocència i d'altres, jo crec que de manera conscient, ja marquin, perquè és marcar i senyalin, doncs, el futur de les seves criatures.
1: Em sap greu.
2: Vull dir,
1: i també perquè ho he viscut, no? Jo, a mi em van educar com una nena i jo les meves fotos de peque és tot vestits, tot rosa, i penso, bueno, potser en aquella edat doncs no podia decidir, no? Però quan tenia 3-4 anys jo ja podia decidir una mica quina roba volia i quina roba no volia. Però me la posaven igual, saps? Llavors, és com que crec que des d'abans de néixer, fins i tot, quan al metge li fan la eco, no? És com, vale, té això, serà això. I és com que ja comences a construir com serà el teu infant, no? I li estàs condicionant absolutament tot.
2: Sí, sí, no, es crea totalment un relat al voltant de la persona, sense que aquella persona tingui, no, la decisió de...
0: Un relat que no és de la, no és, que no és, que no, que no és propi de la persona que l'està construint, no?
2: Totalment, sí, sí.
0: Tu has fet un exercici molt interessant, que és el de posar-te creatiu i intentant idear una classificació bastant més inclusiva que permetés transformar la competició en l'esport, però a mi el problema que veig és que em fa l'efecte que les persones que s'hi han de posar no tenen gaire ganes de posar-s'hi de moment. Jo crec que els hi queda poquet, perquè ja... Sí, jo crec que els hi queda poquet i que d'aquí a poc s'ho hauran de repensar, perquè no... Fa l'efecte que, tal i com estem, d'aquesta forma tan estàtica, no acabem d'anar enlloc. Bueno, és la meva idea.
1: Sí, veurem.
0: Després et volia dir, més exemples com Fènix Futbol Club?
1: Doncs mira, a Barcelona sí que hi ha equips LGTBI, sí. No són exclusivament de persones trans. També és veritat que, per exemple, Fènix va començar siguent nois trans i doncs ara juguen també noies trans, com per exemple la meva parella.
0: Vale.
1: Llavors que s'ha obert com una mica el ventall de dir, bueno, doncs hi ha més persones trans que volen venir a jugar a Fènix, no tenen per què ser només homes, no? Mm-hmm. O persones binàries, també poden haver-hi persones no binàries. I a Barcelona sí que hi ha altres equips LGTBI, però sí que no són exclusivament de persones trans. Sí, Fènix, per exemple, no ha arribat al cas d'una persona que sigui cis, bisexual, homosexual, que digui vull jugar a Fènix, però que a veure que si hagués de venir, doncs que tampoc és no, com aquesta discriminació positiva no, vés d'anar a jugar amb un altre equip, que no ets trans.
2: Clar, total, total. Escolta, avui estem parlant d'esport, però ens interessa molt també la teva opinió de com estàs visquent doncs l'auge de l'extrema dreta a casa nostra, perquè parlàvem abans de lleis, de canvis, que potser en altres moments hem pogut pensar doncs, que el futur seria millor. Nosaltres ja aquí fa temps que hem cregut que el futur no va cap a millor, o si més no, el futur més immediat. Com vius tu també, primer, l'entrada de l'extrema dreta a les institucions i com creus que això pot repercutir a llarg plaç o a curt plaç doncs, en decisions esportives com aquestes?
1: Doncs jo crec que va pitjor. Uh-huh. O sigui, a mi realment és un tema que em preocupa moltíssim, ja no perquè sigui una persona del col·lectiu, sinó perquè sóc una persona...
2: que viu a la vida.
1: Obrera,
2: sí.
1: No? Que no sóc un ric i estic especulant amb l'habitatge, llavors tinc problemes en el meu dia a dia. Llavors, jo crec que al final l'ésser humà està condemnat a repetir la història. O sigui, com pot ser? A mi no m'entra al cap que una persona amb 16, 17 anys digui com Franco se vivia mejor. O sigui, no m'entra al cap. Tu no has viscut amb Franco. Clar. El meu avi sí. I el meu avi m'ha explicat el que es vivia amb Franco. I no es viu millor. O sigui, llavors, jo crec que la ultradreta, una cosa bona que té és que ha fet molt bon màrqueting per xarxes socials i ha sabut captar els perfils que pot captar. Això és l'únic bo que ha fet,
2: total.
1: No? I jo crec fermament que la COI, la decisió que s'ha pres amb les Olimpiades, ve totalment condicionada per qui està governant ara mateix als Estats Units.
2: Doncs això és important, perquè a vegades també va molt bé entendre quin és l'origen i per què passen a vegades moltes coses, no? I molt lligat amb el que deia l'Alan, amb el perfil de persones que han anat a buscar, no? Però a mi el que em preocupa de tot això, que parlem moltes vegades de gent jove, però que també hi ha gent adulta i que accedeix a llocs de poder on es prenen decisions, que això és una cosa que a mi també em té el cap també, no més enllà del que puguem votar o no, però sinó la gent que també acaba doncs accedint a això, al poder, no? I a prendre decisions, que això també doncs, és importantíssim. Sí.
0: Escolta, Alan, què ofereix Fènix Futbol Club a les persones que ens estan oient ara mateix, que ens estan escoltant?
1: Doncs Fènix obre els braços a que qualsevol persona que no se senti segura a l'esport doncs pugui venir i trobar el seu espai segur. És que, de fet, realment Fènix sí que la idea principal va començar per persones que portaven molt de temps jugant a futbol, però les persones que estan entrant últimament o les persones que ara mateix estan jugant a Fènix són persones que al futbol els havia donat absolutament igual. La meva nòvia, per exemple, futbol zero, però de sobte va descobrir Fènix i va dir... Ai, doncs si algun dia faig futbol, serà aquí. I doncs està jugant i està supercontenta, no?
2: Doncs això és importantíssim, que al final serveixi també doncs, com un espai per retrobar-se.
0: Un espai segur,
2: no?
0: Per fer comunitat,
2: sí,
0: no?
2: Sí. I que al final també persones com tu, Alan, que al principi ens deies que havies fet esport quan eres molt petit, no? I que ara has pogut recuperar aquesta activitat esportiva, no? Que per tant dona també com a exemple de que hi ha llum al final del túnel, no? I que hi ha iniciatives com aquesta doncs, que ens serveixen. Que ara ens deies que no estàs jugant, però formes part activament del club, no? I que per tant ets una de les persones que empeny perquè això funcioni, perquè tingui continuïtat. Esteu rebent, per acabar, suport també institucional de les administracions, és a dir, algú que us ha donat un copet a l'esquena i us ha dit vinga, seguiu endavant o no?
1: Bueno, és
0: o vinga,
1: més...
0: seguiu endavant, teniu això...
2: Potser no tant, no?
1: No, jo crec que és més com l'empenta que fem nosaltres, és a dir, potser costarà, però endavant. Ara mateix, per exemple, Fènix no està en el seu millor moment, s'està replantejant moltes coses de dinàmica i tal, perquè al final és això, no? No hi ha una persona que sigui entrenador oficial o entrenadora. Llavors, ara mateix aquest paper sí que l'estic exercint doncs, una mica més jo, sin jo ser nada d'això, sí, no? Sí, però sí. Que al final, doncs, jo he jugat uns anys i una mica sí que domino, però, per exemple, el fet de buscar entrenador costa molt, perquè al final tampoc volem que sigui una persona que tingui la carrera de no sé què, els estudis de no sé què, sinó que també sigui, evidentment, sensibilitzada amb el col·lectiu, no?
2: Clar.
1: Llavors, estem en un moment de dir, hi ha moltes persones que porten molt de temps jugant a futbol i hi ha persones que no han jugat absolutament mai, i el nivell d'entrenar, fer el mateix entrenament amb aquests dos nivells és molt complicat. Llavors s'està replantejant, doncs, fer un equip com amb gent que porta molt més de temps, o gent que potser sí que vol competir, o gent que només està a Fènix perquè és un espai segur i perquè volen fer esport.
2: Clar, ja està.
1: Competir.
2: Doncs ho anirem seguint. Moltes gràcies per acompanyar-nos i per venir avui.
1: A vosaltres. Sí.
2: Nosaltres, Lluís, marxem amb què?
0: Música.
2: Amb música.
0: She Did It Again, de la Tyler i la Zara Larsson.
2: Molt bé. Doncs moltes gràcies i fins la propera setmana. Que vagi molt bé.
0: Que vagi bé. Adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

cada matí Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.

0: Anem a agafar la paella pel mana com Déu mana i donar pas a l'Esteve. Què tal, Esteve? Com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia i bona hora.
1: I bona hora. Quants dies sense sentir-me.
0: Ja t'haurà quan sigui d'hora. T'hem trobat a faltar, eh?
1: Sí, no m'ho crec pas.
0: T'hem trobat a faltar.
1: No m'ho crec pas, no.
0: Sí, sí. Què tal? Com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Bé, bueno...
0: Quants dies, eh?
1: Ja,
0: sí, quants dies, eh?
1: Vaig sortir una setmana. Vaig sortir per desestressar-me i ara
0: ja torno a estar estressat, no?
1: Ja fa 3 dies que estic aquí, sí. Ja estic estressat, i ja no sé per on vaig, ja. Ja, hòstia, no, i tu?
0: Passa ràpid, el temps, Esteve?
1: Ostres, a mesura que et vas fent gran va passar més ràpid, tio.
0: Sí?
1: Sí, perquè mira, ja estem a dijous, demà divendres, cap de setmana.
0: Sí, senyor. Ja i la setmana vinent ja gaire... O sigui, sí, ja sí. Demà, meitat de mes.
1: Demà dia 15.
0: Demà dia 15.
1: Ja, ja això me'n recordo molt, perquè el dia 15... quan es arriba aquest dia, dic, només em queden 10 dies per tornar a cobrar.
0: La paga, no?
1: I ja està.
0: Acabo el dia
1: ja
0: 20.
1: Ja vol dir que ja s'ha acabat el mes.
0: Queda el 25,
1: sí,
0: el 25,
1: sí.
0: No?
1: Sí, la gran majoria de jubilats cobrem el 25.
0: El 25.
1: Sí, molt o poc, però bueno, per anar tirant ja està bé. M'entens?
0: Ja.
1: I bueno, bé, bé, bé.
0: Molt bé.
1: Vaig estar, mira...
0: Per on vas anar?
1: Vaig estar, bueno... Terra Alta, Montsant...
0: Ah, molt bé, bona terra, sí. Bon vi al Montsant.
1: Sí, sí, vaig estar a Gandesa, a Batea...
0: Oi, a Batea també
1: sí,
0: fa bon vi,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Vaig fer una ruta gastronòmica.
0: Ja ho veig, ja,
1: sí, sí, sí.
0: I vinícola.
1: I vinícola, sí, senyor, sí, sí, sí, sí. Home, ara és el temps per anar a fer tastos de vins i conèixer bodegues. Sí, tu avui... Ara... Pràcticament són els millors mesos, que la gent encara...
0: Ara la primavera,
1: estan...
0: no?
1: Sí, sí, perquè després ja et ve... a l'agost ja comença la verema.
0: Sí.
1: Abans ja tenen feina per anar controlant el raïm i tal.
0: A veure, hi ha vinyes que a part la verema també fan la típica activitat de trepitjar...
1: Ah, sí, trepitjar o anar a buscar...
0: El
1: sí,
0: raïm...
1: Cada vegada el que és l'enoturisme s'està... Estan buscant més opcions perquè la gent vagi a conèixer la vinya... Total, que perquè la gent...
0: Trobo bé.
1: Jo ho trobo perfecte.
0: Sí, sí.
1: Perquè el món del vi no només és el vi que veus, aquest vi de granel, que, no, que és bo, clar que sí, jo també em prenc, però vull dir, tota la història del vi, la feinada que tenen els propietaris i els treballadors, la maquinària que fa falta... Vull dir, tot això és molt... No és com, no està, no es veu que està al darrere de la paret, saps?
0: Ja.
1: I llavors diu, hòstia, aquest vi, hòstia, car, però bueno, aquest vi porta una feinada d'espart de la botella, del vidre, del tap, de l'etiqueta, de la gent que pensa, bueno, en fi, que és interessant conèixer una miqueta més del que la gent acostuma a conèixer. No? Mm-hmm.
0: També és veritat que hi ha vinyes que per una quota fan com el teu vi.
1: Sí.
0: Saps? El deixen... És a dir, tu pagues un X, crec que és a l'any,
1: sí.
0: Culls tu el raïm,
1: sí.
0: Fas
1: no sé,
0: tot, tot
1: no
0: el
1: sé...
0: procés i et cedeixen, diguem, o
1: sí.
0: Et lloguen una bota,
1: sí.
0: Perquè maduri allà.
1: Sí, no sé com... No sé quin celler és aquest.
0: Jo en conec una, de l'Empordà, en conec una.
1: De l'Empordà. És interessant, això, també. Interessant i maco, tampoc sé...
0: Llavors, al cap d'un any vas, l'embotelles i te l'emportes.
1: Jo sé, mira, d'això, sé, aquí al Penedès, un cava, que ho fan. Fan un cava, justament, amb una colla, no són dos, no, amb una colla... El tenen com llogat a un espai amb les vinyes, que els hi cuiden i tal, i quan és l'època d'embotellar, van embotellar-lo, i llavors tarden, crec que són 6 mesos o 8 mesos a recollir-lo, i paguen una quota, no sé si és sobre el cava que s'emporta, no sé ben bé com va. Fan diverses botelles, sí.
0: Ho desconec.
1: Jo vaig estar amb un... que és interessant perquè em va fer gràcia perquè es diu celler Pedrola. I diu, hòstia, com jo de cognom em dic Pedra, dic, coi, dic, mira.
0: Ah, mira. Pedrona.
1: Anem cap allà. I sí, sí, vam anar cap allà i el, un noi superamable, supersimpàtic, ens diu, heu vingut a fer... Érem sis, eh? Poca gent. Quan més, menys gent, millor.
0: Millor, no?
1: Si els dies de cada dia, els diumenges deu ser algo mortal. Diu, si heu vingut a prendre vi, diu, de moment no en prendreu. Dic, ja anem malament. I diu,
0: I
1: us agraden les cireres? Dic, sí, clar que sí. Pues vinga. Ens va agafar, ens va donar una bossa a cada un i ens va portar al camp de cireres. Perquè, a part de la vinya, tenia cirerers, tenia presseguers, crec que també naftalines, i no sé si hi havia albercocs. Això ja no... Fins aquí no vaig arribar.
0: Us va fer treballar?
1: Ens va fer treballar.
0: Què dius?
1: I creu-me que va ser un dia que no t'ho esperes i va ser fantàstic. A part d'això, ell es diu Josep Maria, un xaval molt... de 30 i pico d'anys, però molt trempat, vull dir, un nano molt maco. Molt senzill, molt maco. M'he quedat aquí, no? Bueno, vam estar recollint cireres i després vam anar a fer el tas, no? I amb el tas, ja, era un tas aperitiu, hi havia una botifarra que no sé d'on i l'Andreu va treure, boníssima, fuet, pa amb tomàquet, però pa d'aquell de poble, que sí, diuen sí, pa del bueno.
0: Del bo.
1: Pa del bueno,
0: del
1: sí,
0: bo,
1: sí.
0: Del bo.
1: Pa amb tomàquet, què més hi havia? Hi havia pernil, bueno, en total, que els vam posar allà les botes. I fer i la seva mare havia fet unes ametlles fregides amb oli, sal, que no sé... I quan va acabar això, va treure un vi dolç, diu, i ara provareu que havia acompanyat d'aquesta... d'un pastís. Un pastís que va fer ell, de cireres. Boníssim. Mira si és boníssim, que li vaig demanar la recepta. Perquè vaig dir, bueno, que això jo ho tinc que...
0: Ho has d'explicar aquí.
1: Bueno, sí, de part d'explicar, ho tinc que fer-lo...
0: Ho has de fer. I ho has fet ja o no?
1: No.
0: Encara no ho has fet?
1: No has tingut temps. Faré la setmana que ve, segurament.
0: Val. Ja ho explicaràs aquesta recepta o...?
1: Sí, sí, la tinc aquí apuntada perquè... Espera que no la trobo ara.
0: Vinga, perfecte.
1: Sí, sí. I creu-me que va ser fantàstic. Jo... A part... Saps allò que he dit? No t'esperes... No t'esperes el que trobaràs.
0: Ja.
1: I cai, tio, ho trobes tot tan bé, vull dir, tan perfecte i tan bé, que vaig pensar, ostres, això ha sigut... Això ha vingut del cel.
0: Clar
1: hi ha
0: sí.
1: coses que venen del cel.
0: Ha estat un regal.
1: No... De... Eh?
0: Ha estat un regal de...
1: sí.
0: del destí,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. És cert, eh? Vull dir, hi ha coses que dius, ui, com pot ser això? Vaig anar a dinar un dia... vaig anar a dinar un dia a... També hem posat, es diu, el racó de la vinya. El racó de la vinya està... Espera't, que ara no me'n recordo el poble. Bueno, és igual. Un bacallà amb una amiga de Sant Faina.
0: A Vila-rodona.
1: A Vila-rodona. Ah, justament, justament. Un bacallà, tu, que per almenys tenia aquell bacallà, el moro tenia 4 dits d'alçada. Boníssim. Feia anys, no temps, no, anys, que no havia trobat un... Ni, bueno, ni el que faig jo, per descomptat.
0: Ja. Yeah.
1: Un ballar tan alt i tan bo. Saps allò, les laminat d'aquella manera, amb aquelles... Mare de Déu, que bo. També un altre regal.
0: No, no, exacte.
1: L'univers em omple de regals.
0: T'han portat a llocs
1: estic
0: macos, eh?
1: Estic tan content, sí, sí. Sí,
0: ja
1: s'ha
0: no, sí, ja notat.
1: S'ha notat, eh? I no explico
0: sí,
1: més perquè, per, donar,
0: no, no,
1: per no,
0: no
1: donar cel·los a qui ens pot escoltar, eh?
0: Tampoc cal explicar-ho
1: no,
0: tot. L'experiència ens la fa de cada un.
1: Bueno, espera, que busco... comenceu a agafar el llàpids i paper.
0: Paper i boli.
1: Bueno, pastís de cibada. Amb farina i espelta i...
0: Pastís de cibada?
1: Sí, perquè porta cibada.
0: Val.
1: Però la cibada és l'avena, no? Però vull sí. dir, és amb...
0: Amb pols?
1: No.
0: No, és amb...
1: Amb avena, és sense triturar, tal com està.
0: Val.
1: 150 grams de farina d'espelta.
0: El que diuen en castellà, copos d'avena, no?
1: Copos d'avena.
0: Flocs.
1: 80 flocs.
0: Flocs d'avena. Flocs.
1: Flocs de cibada.
0: Flocs. Que maco. la paraula...
1: Sing flocs. Flocs. Flocs. Flocs. Flocs. Flocs. Flocs.
0: Flocs de neu, flocs. Flocs de vena.
1: Sí, tots són flocs.
0: Estic romàntic avui.
1: Ah, sí? Doncs pues no em miris a mi perquè et des malament, eh? Això digue a la teva senyora, escolta.
0: Flocs 100, de vena.
1: 100 grams de sucre.
0: Flocs de cibada.
1: 100 grams de sucre. A veure, ja hi som. No, perquè la gent no sap per on va.
0: Eh?
1: Deixem explicar la recepta.
0: Explica, explica.
1: Comencem de nou. 150 grams de farina d'espelta, 80 grams de flocs de cibada, 100 grams de sucre.
0: Sí.
1: O si vols, si no vols sucre blanc, el, com es diu això, la panela o ah, sí. Sucre negre. Moré, mor. Moré. Dos ous.
0: De quina mida?
1: Jo crec que els ous, com més grossos, millor. De mica hèlic XXL.
0: Però si no n'hi ha d'aquests.
1: Pues de la L o l'XL, jo què sé. Pensa que els ous aquests de tamany L, els grossos, són perquè ja les gallines ja són velles, ja.
0: Ah, sí?
1: Sí. Perquè primer els fan petitets. 100 mil·lilitres de llet. 80 mil·lilitres d'oli d'oliva, si és suau, o si no... de girassol, si no serà massa forta.
0: Del 0,4?
1: Sí, de... no, de...
0: Bueno, suau.
1: Suau. Una culleradeta de canyella. És opcional, però dona un bon gust.
0: Mm-hmm. Jo li posaria.
1: Jo també. Un pessic de sal. 200 grams de cireres, sense pinyol.
0: Sense pinyol.
1: Tallades per
0: important,
1: la meitat.
0: Important, eh? Sense
1: és
0: pinyol.
1: És important perquè un cop te la menges, allò és tan bo que la que trobes un pinyol ja t'has un queixal al l'aire.
0: Mal rotllo.
1: Bueno, una ratlladura de llimona també, tot barrejant. Anem a parlar de l'elaboració?
0: Sí, vale. Perquè pensava que tot s'havia de posar de cop.
1: No.
0: No.
1: No.
0: Com ho hem de fer això, Esteve?
1: Primer, com sempre. Primer bats els ous amb el sucre. Jo ho bato amb una... És el que faré, eh? Aquesta recepta no l'he feta, però la faré. Jo ho bato amb un batedor d'aquests elèctrics i miro que pugi molt, que pugi, eh? Com va. Si hagués nata, no? No a aquest nivell, però que pugi. Mm-hmm. Llavors, un cop això, afegeixes la llet, l'oli i ho barreges bé.
0: Llet, oli...
1: Sí.
0: Val.
1: I llavors ja pots incorporar la farina d'espelta, la cibada, el llevat, la sal, tot ho altre. I barrejar-ho
0: tot... el que és la pols.
1: Sí, de... la cibada. I barrejar-ho bé, però sense... a poc, saps? I anar-li donant voltes.
0: Piano, piano.
1: Sí, sí, sí. Sobre treballar la massa, vull dir... Saps? No treballis gaire. Afegeix la ratlladura de llimona per sobre, incorpora suaument les cireres, i si vols, reserves unes quantes per ficar per sobre... I ja està. Aboca la massa en un bol untat i posa les cireres restants per sobre.
0: En un bol untat amb mantega?
1: Sí, bueno, com sempre.
0: Amb oli?
1: Sí, amb oli o mantega. O...
0: I posar paper sulfurat?
1: O paper sulfurat, fes el que vulguis. Tens les opcions que vulguis. Pensa que el que posis al forn amb un amb un motllo, pràcticament sempre el tens d'untar. Untar o posar paper sulfurós.
0: Jo ara tinc la costum de fer-ho amb el paper sulfurat.
1: Bé. Jo al cul li poso el paper,
0: sí.
1: I als laterals hi tinc una mantequilla amb spray, que bé.
0: Vale.
1: I ja està. I finalment, a fornejar uns 35 minuts.
0: 35?
1: 35-40 minuts.
0: Segons el forn.
1: O si no, fes la prova del palillo, no? De l'escuradents. Ja està, i això és el que...
0: I deixar
1: refredar. Boníssima. Era boníssima.
0: Era boníssima, no?
1: Sí.
0: No, ja té pinta d'estar bona.
1: Perquè
0: ja.
1: Si jo et dic que era boníssima...
0: És que guada, estava.
1: Sí.
0: No, clar.
1: Perquè...
0: Farem cas, com sempre.
1: Saps què passa? Jo, com sóc del RAM, cony...
0: Home, per dir que estava boníssima, tu, que de dolç...
1: Per això,
0: no
1: sóc que et digui gaire
0: de dolç.
1: Perquè tampoc era molt dolça, això que en xidres. No? Però, com diu aquell, quan vaig a algun lloc, sempre sóc un Pere Punyeta, sempre...
0: És d'efecte professional i personal.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí. Sempre trobo una cosa que... Dius, coi, això podria millorar. I vull dir, molt bona, molt bona. Ho vaig passar, va ser un dematí Molt, molt guai, va ser perfecta.
0: La textura queda com...
1: Queda bé.
0: Per entendre, no sé, queda com un pa de pessic?
1: No.
0: No té res a veure.
1: No, queda bé, queda bé.
0: Queda com
1: no
0: un queda... pastís de formatge? Si molt...
1: No.
0: No, tampoc?
1: No, té una altra textura.
0: Com un carrot cake?
1: M'han matat. Ara no sé què és el carrot.
0: O un pastís de pastanaga?
1: Por ahí.
0: Val.
1: Sí, por ahí. Pastanaga amb farina integral...
0: Sí.
1: Una mica de coco ratllat, sí.
0: O sigui, és dens, és densot.
1: Sí, però el que passa que, com és primeta, la fas amb un motllo prim, pues no notes aquella capacitat de, com un de pastanaga que acostuma a ser, pues, no sé, de dos dits o tres dits. Aquest amb un dit ja en tens prou, però és boníssim. M'agrada molt, sí.
0: Molt
1: vaig felicitar-lo molt, el Josep Maria.
0: Doncs, escolta... A fer-lo a casa.
1: Sí, sí, ho faré aquesta setmana que entrem. Aquests dies no, però la setmana que ve sí. Buscaré un moment per fer-ho. Ja tinc els ingredients, tinc la civada, vaig comprar la civada que no tenia. I la farina espelta l'havia acabat, que també em vaig comprar-la ahir. O sigui, ja ho tinc tot per fer-ho. I bueno...
0: Molt bé.
1: I no sé...
0: No està bé descobrir així receptes noves.
1: Sí, és que jo amb cireres no... Vull dir, no és una cosa que... Bueno, sí que m'agraden, em menjo.
0: Home, la cirera, poder tens costum de menjar-te-la normal.
1: Normal.
0: Fer poder un mus de cirera,
1: calla,
0: o marmelada de...
1: Saps què vaig fer jo amb les cireres? A part de que n'he repartit. A família, no als amics de família. Per un costat vaig fer... cireres, sense el pinyol, perquè tinc una maquineta que treu pinyols, amb alcohol, per fer un orujo de cireres.
0: Oh!
1: Sí, dins d'uns dies,
0: sí, sí.
1: 10 dies més, sí, entre 10 i 15 dies, podré fer un caramelo i juntar-ho.
0: Està molt bo el licor de la cirera.
1: I per altre costat, que te'n portaré perquè les provis, confitar cireres.
0: Confitar cireres.
1: Cireres confitades. Sí, sí. També vaig fer-ne un poc, perquè, clar,
0: que bona.
1: Hi havia, no sé, una caixa de cireres, m'explicaràs tu. Allà t'hi caben 2 quilos, jo què sé, moltes cireres. Boníssimes, tio, boníssimes. Eren boníssimes. Des que tot va ser espectacular.
0: Ara és època de cireres, no?
1: Sí, sí, sí. És una època curta. Sí. I això... ho fa sempre que hi ha cireres, quan hi ha els préstecs també ho fa. O sigui, tens de seguir-ho a Instagram, en el... Pedrola, es diu... Vins Pedrola o Celler Pedrola. Sí. És que a mi em va fer gràcia, perquè com el meu cognom és Pedra, i a veure Pedrola vaig dir, hosti, tio, mira, saps allò que dius, carai, diu, això m'agrada, i sí, sí. Molt bé. I bueno, pues, ningú truca, ja està bé, vull dir... A un se li estan acabant les idees, vull dir, ja aniria bé que algú...
0: Ah, és de Miravet, digués, de Miravet, no?
1: De Miravet, sí, sí, estava sota el castell, una mica més cap aquí. Sí, sí, sí. I això ho fan préssecs i tot, i creu-me que val la pena.
0: Sí, sí, sí. Molt bé.
1: Val la pena. I, a part, clar, vaig comprar vi, per descomptat.
0: Clar, per allà, mira, veig, hi ha els cirerers florits.
1: Sí, no? Murmulli que... d'abelles. Sota un cirerer florit, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Això ho deia el senyor Serrat.
0: Molt bé, Esteve. Doncs moltes gràcies per portar aquesta recepta.
1: De res,
0: espero que a casa la fagin.
1: Sí.
0: Que la tastin.
1: Digues, digues.
0: I ja està.
1: Ja, molt bé. Anava a dir, ara fer-te una pregunta.
0: Digue'm.
1: La pregunta del millón.
0: Digue'm.
1: Amb aquests dies que no s'ha de dir aquí, que són 15 dies, què has fet amb la Fry Fryer aquesta?
0: Què he fet amb la salmó?
1: Ah, només salmó?
0: Només salmó, sí. Sí, sí.
1: Et surt a comptar tindre una...
0: Últimament estic una mica...
1: Ronso, sí?
0: Sí.
1: Vago?
0: També.
1: Ah, coi. Quines paraules.
0: Sí, sí.
1: Quines coses a dir.
0: Vaig molt a lo... Què he fet? No he fet gaire cosa, no? No.
1: No, malament.
0: Salmó.
1: Tens d'experimentar.
0: No, sí que he fet un pastís de formatge.
1: Ai, va sortir, eh?
0: Molt bo. A l'estil basc, que queda una mica fos pel centre, una mica tendre. No d'aquest consistent així.
1: Més suau.
0: Un pastís de formatge de la vinya, que és un molt típic d'allà, al País Basc, de Sant Sebastián. I el deixes al forn, però intentes que la part central quedi més, més líquida, diguem.
1: Ja, ja, ja.
0: És que només ho explico i ja se fa la boca aigua. Però la receta ja l'he explicat alguna vegada i és... Està boníssima.
1: Brutal.
0: Brutal. Més que brutal. Més que brutal. Però no, em sap greu decepcionar-te, però amb la air fryer la tinc últimament una mica paradeta.
1: Bueno, sí, sí. Tens de fer proves.
0: Ja, sí, sí, home, sí. Clar. Vull fer pomes.
1: A forn.
0: A l'air fryer. Sí.
1: Ah, bueno. Ja t'ho preguntaré la setmana que ve.
0: Sí.
1: Què t'ha anat?
0: A veure. Pregunta. Bé. A veure si fem alguna cosa.
1: Molt bé. Bueno, pues...
0: M'alegro de veure't,
1: Esteve. Per avui està bé, no? Vinga.
0: Sí. Que vagi molt bé.
1: Adéu-siau a tothom.
0: Bon dia.
1: Adéu, bon dia.

0: Aquest 2026 ens trobem en un any molt especial per l'entitat dels Amics del Museu del Càntir perquè celebren el seu 75è aniversari. Avui parlarem de les activitats que han omplert aquest mes de maig, que no en són poques, i de tot el que està per venir en un calendari que treu fum. Marga Bagot, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé. I tu?
0: Cansat. Tu també, no?
1: Una mica, una mica.
0: Què tal?
1: Doncs molt bé, molt contents, sí, molt contents i molt, bueno, amb molta feina.
0: Molta feina, no? És un any de celebració i, per tant, és un any que aneu fent moltíssimes coses.
1: Sí,
0: la gent la teniu bastant plena.
1: Ens hem involucrat en moltes activitats, també ens han convidat a molts llocs i intentem anar a tot arreu on te puguem, no? Hem hagut de dir que no en alguns perquè per agenda era molt complicat, però sí que és veritat que hem intentat fer el màxim d'activitats o almenys programar el màxim d'activitats, si tot va bé.
0: Ho comentàvem fora de micro, aquest any és el 75è aniversari. L'any passat es va fer el 75è Festa del Càntir. Per tant, aquest any serà 76 Festa del Càntir.
1: Correcte.
0: Dins del 75è
1: aniversari dels Amics.
0: Dels Amics del Museu del Càntir. Què representa per vosaltres 75 anys?
1: Doncs, bueno, jo no fa tant de temps que estic involucrada, però realment l'altre dia algú em va dir, no, clar, tu no fa tant de temps. Dic, home, no fa tant de temps, però aquest any fa que estic involucrada com a aixecadora o com a participant, que vaig començar molt jove, i després com a voluntària i ara com a presidenta, doncs ja fa 27 anys que, o sigui, més de mitja vida, més de mitja vida que estic involucrada en el món de l'aixecament de càntirs i en el càntir, i ara més doncs en fer una feina divulgativa tant del museu com de la xarbotada com de la Festa del Càntir i dels jocs infantils. Per tant, jo estic molt contenta, a més, amb la projecció que hi ha actualment, doncs no té res a veure, no? Abans era com molt més local, estàvem aquí a Argentona el dia 4 d'agost, que és el dia de Sant Domingo o Sant Domènec, i ara doncs tenim una agenda plena per tots els mesos de l'any, en realitat, i no només en el centre del poble, sinó que hi ha moltes activitats també dins d'Argentona, amb els barris com Madal, Cros o ens anem a les Ginesteres, com també a fora. No només de Catalunya, sinó que aquest any anem a Aranda de Duero. L'any passat també hi vam ser i aquest any doncs, ens han tornat a convidar.
0: Mm-hmm. Era un dels propòsits que tenies tu com a presidenta de l'entitat, obrir una mica la frontera, donar-vos a conèixer?
1: En realitat, ja va començar fa temps, quan vam entrar a la federació. De fet, abans d'entrar a la Federació de Jocs Tradicionals van començar. Jo crec que la primera sortida que hi va haver internacional, jo no hi vaig anar, crec, perquè encara aixecava càntirs, va ser el 2015 que se'n van anar a Verona, no?, els Amics del Museu del Càntir. Però sí que és veritat que hem passat de fer un parell de sortides com molt puntuals a moltes sortides potser amb un petit més format, no anar-te'n 3 o 4 dies, sinó anar-te'n un dia o anar-te'n un migdia, i la veritat és que funciona molt bé i arribes a molta més gent.
0: Ara repassarem, si vols, totes aquestes activitats. Veniu amb un mes de maig bastant atapeït. Ara dilluns també vau estar al segon aplec de la Salut Històrica Sabadell.
1: Sí, correcte. Abans d'ahir vam estar, sí, el dilluns vam estar a la Fontana de la Salut. Ho vam fer en un altre emplaçament per uns temes de sanitaris que no ens deixaven anar a la Font de la Salut. Va ser una mica diferent. Però la veritat és que va anar molt bé i a mi em va sorprendre molt perquè a Sabadell era festiu i van venir bastants nens, i van venir molts nens que em va sorprendre que molts sabien com curiositats del Museu del Càntir, dels càntirs d'engany, etc etc. I em va semblar molt curiós, no?, que molts nanos de Sabadell sí havien vingut a fer aquí la visita, i molta gent havia visitat el museu i bueno, també els vam convidar a venir a la Festa Major d'agost, van jugar amb els càntirs, feia calor, perquè últimament està fent caloreta, i llavors, clar, els nens i l'aigua, doncs et pots imaginar, no? Divertit.
0: Combinació perfecta.
1: Divertit i refrescant.
0: Us heu marcat o hi ha algunes cites en el calendari per celebrar aquest 75è aniversari?
1: Sí, tenim algunes fites. El que passa és que no tenim encara algunes dates. Farem un acte commemoratiu,
0: val,
1: que estarà tothom convidat, on t'explicarem una mica la història i tota la feina que es fa actualment i les sortides, en podrem parlar, algunes sorpreses més que tenim. I llavors també estem preparant... Bueno, hi ha un projecte molt, molt xulo per tots els públics que el traurem. No sé exactament tampoc la data que sortirà, perquè ja està en procés. Però sí que és veritat que, per exemple, Aigües d'Argentona s'ha volcat, ha decidit també patrocinar el projecte i bueno, estem molt contents. Estem molt contents d'aquesta notícia perquè, a més, és un projecte xulo i crec que el podem tirar endavant i que agradarà molt a tothom. Però clar, no et puc dir res més. Hauràs de tornar-me a preguntar d'aquí uns dies o unes setmanes.
0: D'aquí quan? Unes setmanes? Abans de l'argilà?
1: Abans de l'argilà, sí. Abans de l'argilà, sí.
0: Val, serà un càntir de 250 quilos o no?
1: M'agradaria, a mi m'agradaria, però no.
0: Seria tot un repte, eh?
1: És algo més tranquil, però xulo.
0: Molt bé, molt bé. Doncs això, aquest cap de setmana tenim la nit dels museus.
1: Correcte.
0: Feu alguna cosa?
1: Nosaltres, la nit dels museus, poca cosa podrem fer. Nosaltres poca cosa podrem fer perquè el diumenge estem a Granollers. Uh-huh. Amb jocs per nens i de més. Potser traurem el cap i de més, però no podrem participar activament a una festa ni res, perquè si no l'endemà no hi ha qui aguanti el dia. De calor, que segur que ens tocarà calor, i a més la canalla té molta energia i hem d'estar amb energia.
0: Moltes vegades les entitats de la vila troben a faltar que hi hagi un relleu generacional, també marcat de participants o de persones que s'involucrin amb l'entitat, i amb això et vull preguntar de quina salut gaudeix els amics del museu. Ho dic en el sentit perquè feu moltes sortides, això comporta una infraestructura humana mínima, uns cotxes per desplaçar-se, no? Unes eines... Com esteu ara mateix, en l'actualitat? Quants sou? Quants...
1: En realitat, així, actius que fan sortides, que s'involucren activament, sí que és veritat que el dia de la festa del Canti tenim més gent que ve per aquells dies o per la xarbotada, que també és quan necessitem més gent. Per les sortides ens costa més, perquè la gent, clar, per exemple, aquest mes de maig tenim sortides cada cap de setmana. Entenem que la gent té una vida privada i de més. Sí que és veritat que 6 o 7 persones som uns motivats, no?, també. Llavors, sí que és veritat que ens falta gent, com sempre, bueno, com la majoria d'entitats, ens falta gent per participar d'aquestes sortides. A més, doncs, bueno, em podeu preguntar a mi o podeu preguntar a qualsevol membre de l'entitat o consultar-nos per les nostres xarxes, i encantats i encantades us acceptem a que vingueu a divertir-vos amb nosaltres, no? Llavors, per altra banda, sí, hi ha desplaçaments. Bueno, comptem puntualment a vegades amb el recolzament de l'Ajuntament d'Argentona, que ens deixa una furgoneta per poder moure els càntirs i el material. Mm-hmm. Perquè, clar, com comprendràs, a vegades portem els càntirs, en els cotxes no hi caben, depèn del cotxe que tinguis.
0: Sí, clar.
1: És complicat i és algo que comentem amb altres entitats que ens trobem, no? Que hi ha altres entitats com la Morra o altres jocs que al final carreguen un cotxe i van on te sigui. Nosaltres, el tema logístic és una mica més mogut. Hem d'agafar la furgoneta, carreguem el dia anterior per poder anar, doncs això, no?, frescos a l'activitat. Arribes de l'activitat, descarregues i acabes cansadíssim. Uh-huh. Però bueno, al final ens organitzem bastant bé. Ja ho tenim tot una mica més endreçat. Bueno, aquesta caixa de jocs per això, aquesta de l'altre. Llavors ja una mica més ens organitzem per no tardar tant al carregar i descarregar i poder gaudir més de l'activitat sense estar buscant el què.
0: Ara et preguntaré què fareu a Granollers per la fira Jugar per Jugar, però no sé si et puc preguntar la curiositat que vas compartir a xarxes de la trobada a Sabadell.
1: Ah, sí, sí. A mi també em va sorprendre, vull dir, eh?
0: Et vas trobar una persona que feia càntis, pot ser?
1: Sí, ens vam trobar per casualitat. O sigui, són aquestes... I ell és músic, també. O sigui, a part de que et dediques això, és músic i actuaven allà. actuaven a la Fontada de la Salut i ens va dir que havia fet els càntirs d'aquí del carrer, els càntirs aquests de fibra de vidre grossos dels artistes.
0: Sí, aquests d'aquí...
1: Els que estan en el carrer Gran i a diferents llocs, no? I llavors, ostres, ens va sorprendre molt, no? Vam parlar i dic, escolta'm, ei, parlem-ne, no? Parlem-ne perquè potser per aquest any no, però potser hi ha altres projectes.
0: El nom era...
1: No sé, com m'ho va dir... No, em sembla que es diu Pol, pot ser, però no ho recordo. Però per les xarxes es deia Santaca o alguna cosa així, o Sandaca o alguna cosa així. I, de fet, em va dir, no només he fet els cantis, va dir, també he fet el Doctor Calvo, els Gegants d'Argentona, etc. I em va dir...
0: Que bo.
1: I diu, ara no recordo els noms. Dic, sí, el senyor de Burriac, diu, això, això. I llavors em va dir, sí, doncs faig gegants, també.
0: Que bo.
1: I va ser com, ostres... Quina curiositat. Llavors, clar, per les xarxes socials, doncs, bueno, vam etiquetar els geganters d'Argentona, que, a més, en la mostra d'entitats vam poder parlar amb ells una mica, ja que fa uns dies vam estar a Verdú, i a Verdú antigament es feia la Festa del Canti. Fa 10 anys que no es fa la Festa del Canti per falta de col·laboració amb l'Ajuntament i de més. I vam poder parlar amb l'alcaldessa. No diré reunir-nos, perquè realment va ser en l'entorn de l'activitat que s'estava fent.
0: Una conversa improvisada, no?
1: Exacte. I després ens van enviar un e-mail des de l'Ajuntament de Verdú per intentar recuperar la Festa del Canti d'allà, que ho faríem en un petit format. I en la mostra d'entitats vam poder parlar una mica amb els geganters i vam dir, ostres, els gegants d'Argentona, les gegantes, totes porten un càntir a la mà. Podríem mirar de fer una sortida o una Festa del Canti en petit format en allà entre els amics i els geganters, i això seria molt xulo. Està com a projecte, com a idea, no? Però seria molt
0: mira, mai
1: xulo.
0: Mai se sap.
1: Mai seria, i això sí que és veritat que vam estar investigant una mica, el format mateix que hi ha a Argentona, gran aixecada de cantis, etcètera, etcètera. Però sí, jocs entorn al cant i allà ja que hi ha tanta ceràmica, doncs aprofitar.
0: Mm-hmm. Què fareu a Granollers per la Fira Jugar per Jugar? Què consisteix aquests jocs de cantis amb els quals participeu?
1: Nosaltres aquest any participem per primera vegada en allà. Anem una mica amb els jocs tradicionals, que hi haurà com un espai de jocs tradicionals. Sé que el Jugar per Jugar es centra molt en jocs de taula. Jocs de taula que amb els càntirs estem desenvolupant. Val? Hem trobat uns càntirs que els vam poder veure també a la mostra d'entitats petits. Farem tres en càntir, que seran uns tres en ratlla.
0: Tres en ratlla, val.
1: Però en petits formats de càntir, que són molt macos. I és veritat que estem intentant buscar fer jocs de taula amb càntirs. Per què? Doncs perquè a vegades l'aigua no està tan disponible, a l'hivern jugar com juguem amb l'aigua, doncs als pares tampoc els agrada tant, els refredats sí que els agraden, uh-huh. Llavors hem de mirar d'adaptar-nos de que també els nanos, doncs per qualsevol cosa, puguin també jugar amb els càntirs i connectar amb la tradició i la cultura d'Argentona i amb la cultura del càntir, encara que estiguin a casa, no? I que puguin deixar els mòbils o les tablets de banda i tornar a connectar una miqueta amb aquest joc tradicional que, a més, és tan identitari nostre.
0: Mm-hmm. Estareu tot el dia?
1: Estarem tot el dia, sí. Estarem tot el dia...
0: És per allà a la Porxada de Granollers?
1: Ostres,
0: o almenys...
1: em van passar la ubicació, ara te la...
0: Suposo que buscant fira Jugar per Jugar de Granollers ja,
1: sí.
0: Ja et sortirà, eh?
1: M'ho van passar l'altre dia, no... Estarem a l'espai Roca Humbert, al carrer Enric Prat, de la Riba.
0: Mm-hmm.
1: Estarem allà.
0: Suposo que deu ser cèntric perquè buscar Google Maps i ja està.
1: Exacte, buscar el Google Maps. Nosaltres és el que farem, eh? De fet. I estarem només un sol dia, doncs pel que dèiem, no? Una mica la logística i poder concentrar els voluntaris el mateix dia.
0: El cap de setmana següent, si no vaig errat, sereu a l'Udivers de Girona.
1: Correcte.
0: Aquí també us estreneu, ja heu anat alguna vegada?
1: Sí, també ens estrenem. Uh-huh. Aquest any ens estrenem, també hi ha una zona així per jocs tradicionals. Llavors la idea és també dels dos dies que hi ha els jocs de l'Udivers participar un dia i concentrar al màxim, i aquest dia serà el dissabte, diria que és dissabte 23.
0: Uh-huh. I en què consisteix el festival, que em sembla que reivindica les cultures de la imaginació?
1: Sí, cultures de la imaginació i de jocs en general. Nosaltres també, et dic, anem per primera vegada, anirem una mica també a investigar, anem a través de la federació, que ens han dit, ostres, estaria bé perquè mai hi heu anat, no? Llavors, bueno, està bé perquè la imaginació, per exemple, jo sempre ho dic, no? Els nens ja abans jugaven amb el que trobaven a mà. O sigui, havien de ser imaginatius, per nassos. Llavors, els càntirs era un joc imaginatiu. Nosaltres, quan portem tots els jocs que portem, la gent diu, ostres, has de bufar, ara portem càntirs d'engany, no? Els nens s'ho passen teta amb el tema, no? Diuen, ai, m'he mullat, ara em cau per aquí, em cau per allà. Llavors, són jocs com molt imaginatius i molt adaptats en aquells temps, perquè els nens, sigui el temps que sigui, sempre juguen, sempre busquen la manera de divertir-se.
0: I tant. Per tant, veig que aquestes trobades, aquests esdeveniments, aquestes fires o festivals, us serveix per una banda per investigar i trobar noves idees i també per promocionar el Canti, no? El joc tradicional.
1: El joc tradicional, sí, el Museu del Canti i també la Vila d'Argentona. També acabem trobant persones, per exemple, ara a Sabadell, hi havia gent molt interessada en Puig i Cadafalch, perquè anaven vestits d'època, eren així com més folklore. Bueno, al final també fas contactes a tot arreu i aquests contactes al final el que fas és col·laboracions. Aquest any anàvem a anar, però no hi hem anat perquè finalment no hem pogut quadrar amb agendes. Anàvem a anar a Cadaqués el dia 3 a parlar amb unes dones, que això ho organitza l'Ajuntament de Cadaqués, que es diu Curses de Tolls. I llavors es posen un càntir al cap i fan curses de tolls. I vaig estar veient alguns vídeos abans de si quedàvem amb elles o no.
0: Pots aguantar amb la mà o no?
1: No, porten com una espècie de...
0: De drap o...
1: Sí, porten com un drap o com una base perquè no se'ls hi caigui. Però és molt curiós perquè surten els geganters i surt tot el poble o tota la gent amb un càntir al cap caminant. Llavors és com curiós, no? Llavors vas buscant llocs on hi hagi també una mica de cultura del càntir, que no és exactament la mateixa festa que aquí, però que pots anar implementant coses i pots crear aquest networking, no? De dir, col·laborem.
0: El 28 de maig és el Dia Internacional del Joc, i ara parlaves de deixar els mòbils sobre la taula, però em sembla que en aquest cas el necessitem, no?
1: Sí, en aquest cas el necessitarem perquè farem un joc interactiu. Per tant, si no ens segueixen a les nostres xarxes, jo recomano que ens segueixin. Hi haurà premis, però a més seran un joc interactiu on hi haurà certes proves que s'hauran de fer que les penjarem a les xarxes. És a dir, faràs una foto amb el que es demani a la prova. D'acord? I hi haurà premis.
0: Xarxes volem dir Instagram?
1: Instagram, sobretot.
0: Sobretot.
1: Sí, perquè és el més ràpid per poder veure les persones. Clar, per això dic que estiguin atents i atentes a les xarxes. Vale? Hi haurà premis, no sé si per tothom exactament, depèn dels participants, però sí per un bon número de participants. Hi haurà alguns esmorzars, alguns dinars interessants, hi haurà altres regals... Bueno, és qüestió d'estar atents a les xarxes i estarem fent aquesta activitat.
0: Encara no heu publicitat res, eh?
1: No, encara no heu publicitat res perquè anem fent setmana per setmana una mica.
0: I em sembla que també, com deies, tanqueu el mes anant cap a Aranda de Duero, que és a celebrar la trobada internacional dels jocs tradicionals.
1: Sí, exacte. Farem dos dies de jocs, marxem el dia 29 i farem els jocs el dia 30 i 31 a diferents places de diferents localitats i estarem allà doncs, participant. Allà també és veritat que tenen, que amb el tema de la ceràmica i això també tenen bastanta cultura, tenen un museu de ceràmica que si podem anirem a visitar, que en algunes ocasions ha fet publicitat d'exposicions del Museu del Càntir d'Argentona, no? I buscarem també aquesta part de germanar-nos, no? amb aquestes poblacions o amb aquests llocs que realment connectem a través de la tradició. I llavors estem contents d'anar-hi, sempre som molt benvinguts i a més em sembla que hi va gent de Portugal aquest any. També et dona l'oportunitat de parlar amb aquestes persones i de moment no està previst per aquest any, perquè hi ha moltes coses, però sí que poder convidar aquestes persones a Argentona i que facin una demostració dels seus jocs i que en puguem gaudir tots i totes.
0: Suposo que teniu també més activitats de cara al mes de...

0: així, es van posar en contacte amb nosaltres si volíem participar i fer jocs, i escolta'm, el juny també senta molt bé jugar amb l'aigua. Mm-hmm. I a més els nens d'Argentona i les nenes d'Argentona ja coneixen una mica tot el que és els jocs de la xarbotada que farem a l'agost, etc. Així que encantats de participar-hi.
1: Vinga, doncs serà el dia 13 de juny a la festa de l'Escola Bernat de Riudomeia, després també participareu a la festa major de Madà, que està pendent, em sembla.
0: Sí, està pendent de data, encara.
1: Pendent de data. I què ens pots avançar de l'Argilà?
0: De l'Argilà estarem participant. Sé que hi haurà un espai que serà espai Amics Museu del Càntir. Portarem jocs. Segurament ja portarem aquesta sorpresa que t'estava explicant, que ja en parlarem. I res, estarem allà on la gent es podrà fer soci de l'entitat, podem parlar també amb la previsió de que es puguin apuntar per l'aixecada de càntirs, perquè cada any s'acaba abans el que són els participants, ja ho dic ara, no cal que t'apuntis en el mes de maig, val? Però sí que és veritat que de cara a l'Argilà puguis tenir una mica de previsió, que si et vols apuntar ho vagis dient, no? Perquè abans sí que era el mateix dia, quan jo participava, però actualment per logística i per horaris nosaltres sempre posem ara mateix adults, 15 adults, nois i 15 noies. Llavors, no podem fer gaire més que 30, perquè per temps no ens dona temps.
1: Clar.
0: El que sí que potenciarem més aquest any, i hi hauran més, i obrirem més places de participació, és a l'aixecada juvenil. L'any passat va ser el primer any que vam fer aixecada juvenil i va funcionar molt bé. I aquest any obrirem més places perquè es puguin participar i deixar una mica més d'espai per als joves.
1: Per tant, ho valoreu positivament, no?
0: Sí, l'aixecada juvenil. Bueno, jo és que sóc fan d'aixecar juvenil. Més que res, jo vaig començar quan tenia 14 anys. Vull dir, jo ja vaig començar molt jove. Ho fem d'una manera diferent per evitar que hi hagi lesions i per evitar que es puguin fer mal. No ho fem exactament com l'aixecada, que han d'aixecar i beure, però sí que han d'aixecar com... Pues així amb sentadilla, no? Que es diu, no sé com es diu en català, però així.
1: Sí.
0: Però sí que ho fan així, és més fàcil. És més fàcil i també recomanem que per l'aixecada de càntirs cada any ho recomanem, però ja vaig aprofitant. Si no t'has comprat una faixa o alguna cosa, ves-la demanant o ves-la reservant o compra-la, perquè sempre està bé que et puguis protegir una mica més l'esquena.
1: Al final és un sistema de protecció també. Sí que és veritat que a vegades... veiem gent, no?, participants que és la primera vegada i van una mica així més perduts, que no la porten, però no és perquè, no?, no és un tema estètic, sinó de seguretat, de protecció, no?
0: Exacte. Llavors, sí, no, i a més t'aguanta molt més l'esquena i, a més, també és veritat que haver sigut tantes vegades aixecadora i haver participat, el fet d'estar dalt... Mm-hmm. A mi molts participants i les noies amb les que vaig trobant a vegades em diuen, ostres, menys mal que estàs, no? Perquè al final, quan has sigut aixecador, saps el que necessites una mica, de contenció, de que t'aguantin una mica perquè no et caiguis de cul. Jo he guanyat 15 vegades, però m'he caigut de cul moltes més, yeah. ho dic de veritat, eh? O sigui, he caigut moltes més de les que he guanyat, així que intento que no et caiguis, perquè a la que et vas caient tens 3 minuts, a la que vas caient, també et vas cansant més, no? T'has d'aixecar, vas perdent temps, llavors el fet de tenir algú al darrere que sap perfectament on hi ha els punts febles, doncs això m'ho agraeixen molt, la veritat.
1: De cara a la festa major, alguna novetat més? No sé si hi sereu presents més dies, no només el dia 4, una mica en la línia en què esteu treballant i que es pugui dir.
0: Que es pugui dir, que estigui confirmat, és que farem una gran xarbotada, que serà el dia 2, que serà al Bernat de Riudomeia, que serà el diumenge. Llavors, el dimarts farem la gran aixecada de càntirs. Això, de moment, és el que es pot dir. La nostra intenció és estar present en més llocs, però de moment encara no està confirmat i, per tant, ja ho informarem quan sigui el moment.
1: Sí, no, ja en seguirem parlant, tot i que mirem el calendari i ens plantem a mitjans de maig. Queden 2 mesos per l'estiu, bé, un mes per l'estiu.
0: Sí.
1: Vull dir, és que ho tenim a tocar tot plegat ja, eh?
0: Ho tenim a tocar i aquest any...
1: No queda tant, eh, com ens pensem.
0: Aquest any és com dic, està molt ple, també ens anirem, doncs, bueno, a Orígens, a la Ràpita, també al Deltebre, vull dir que després de la festa major, em sembla que el mes d'agost nosaltres és dels més tranquils, dels més tranquils, yeah. I tot i que és festa major, eh? Yeah.

0: Marga, no sé si vols afegir alguna cosa més.
1: No, en principi...
0: Que us segueixin a les xarxes.
1: Que ens segueixin a les xarxes, que si estan interessats en participar, estem encantats de seguir treballant i a més que hi ha caliu, no? Al final fas sortides, te'n vas a dinar... Ja que et toca treballar, com a mínim fas una mica de sortida, no? I està bé perquè comparteixes temps, moments, riures... També quan estàs cansat rius més, eh?
0: Sí, és veritat, això.
1: Hi ha vídeos de darrere càmeres que no sé si sortiran en aquest acte commemoratiu, però estaria molt bé, que són bastant divertits.
0: Doncs vinga, doncs en seguirem parlant, no queda gaire, i per tant doncs, et convidem ja pròximament a venir a que vinguis a explicar totes aquestes coses.
1: Sí, jo convido tothom a que vingui a les activitats, sobretot les que estan aquí més a prop, si voleu venir a Granollers, estem aquí al costat. Mm-hmm. I Girona, no sé si encara hi haurà el temps de flors, no ho sé, quan hi anem. No sé fins quan dura, però...
0: Podríem fer un 2x1.
1: No? Exacte, es podria fer un 2x1, estaria bé. Així que res, esteu convidats i convidades, i sobretot el dia 28 estar atents i atentes a les xarxes, perquè bueno, són premis, hi haurà proves molt senzilletes, molt senzilles, no són física quàntica ni res d'això. Mm-hmm. I que qualsevol argentoní i argentonina que es digui argentoní i argentonina o repicatruges pot assolir i pot complir.
0: Marga, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Bon dia.

0: La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.
1: Viu la ràdio.
2: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, quina, si no,

0: És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant
1: tot el que hem viscut.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

0: Demà torna la nit dels museus arreu de Catalunya i el Museu del Càntir ho celebrarà amb una proposta que va més enllà de les parets del centre. Argentona ha tornat a posar veu a una malaltia sovint invisible. Coincidint amb el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica, el municipi va il·luminar de blau diversos edificis emblemàtics per donar visibilitat a unes patologies que afecten el dia a dia de moltes persones. El programa Tic Tac de Ràdio Argentona també va donar veu als afectats i professionals. Els escoltarem a l'informatiu. Aquest dissabte Argentona viurà una jornada maratoniana d'esport. Al matí 250 persones participaran a la 29a marxa de les Fonts i a la tarda el Club Futbol Club Argentona celebrarà l'ascens històric a Lliga Elit i el poble s'hi abocarà amb una jornada plena de futbol i festa. I el temps avui mantenim en inestabilitat amb ruixats i tempestes que poden afectar qualsevol punt del territori i de cara a dissabte torna el sol i l'ambient serà més estable amb temperatures màximes que es recuperaran fins als 21 graus. Comencem. Demà torna la nit dels museus arreu de Catalunya i el Museu del Càntir ho celebrarà amb una proposta que va més enllà de les parets de l'edifici. La jornada arrencarà a les 6 de la tarda amb la inauguració de l'exposició El que queda de mi, de la jove artista argentonina Júlia Lladó, que explora la seva experiència com a dona autista i amb discapacitat a través de fotografies de gran format i collage. La directora en funcions del museu, Eva Pascual, en destaca la força de les obres.
1: És una jove artista d'aquí d'Argentona. Ella treballa l'expressió artística a partir de fotografies de gran format i collage fet amb fotografies i fotografies a partir de formats a través de la seva experiència com a dona autista i amb una discapacitat. A través de l'autorretrat construeix una sèrie d'espais i de grans dimensions en la que pren el seu cos com a punt de partida per la seva expressió artística.
0: Això serà a les 6 i a les 7 de la tarda la festa s'estendrà fins a la plaça de l'Església amb la primera edició del Sunset Party, un vespreig amb DJ Tito i servei de bar que el museu ha concebut com una extensió de l'espai museístic. L'entrada serà gratuïta i el museu restarà obert fins a les 11 de la nit. I de Pasqual ens explica la idea.
1: El museu surt del museu i les persones que vinguin a la plaça de l'Església podran gaudir d'un vespreig a partir de les 7 de la tarda i fins a les 11 del vespre amb DJ Tito i un servei de bar. Dius-se que fins a les 11 del vespre el museu estarà obert i l'entrada serà gratuïta per tothom.
0: El Museu del Càntir espera que aquesta primera edició del Sunset Party tingui continuïtat i es consolidi com una cita de referència en el calendari cultural d'Argentona. I Argentona ha tornat a posar veu a una malaltia sovint invisible. Coincidint amb el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica, el municipi va il·luminar de blau diversos edificis emblemàtics per donar visibilitat a unes patologies que afecten el dia a dia de moltes persones. A més, al programa Tic Tac d'aquesta casa, tres veïnes del poble van compartir el seu testimoni sobre com viuen elles amb un dolor constant i una fatiga extrema que moltes vegades l'entorn no veu ni entén. Les participants van explicar que el diagnòstic pot arribar després d'anys d'incertesa i que la malaltia els obliga sovint a renunciar a rutines, feina o activitats quotidianes que abans formaven part de la seva vida. Així ho explicava la Consol Jofre.
2: És una enfermedad que no es veu, és com invisible, ¿vale? Tu comences a tenir símptomes i te van començant a fer proves i no te troben res. I al final, bueno, com el teu cos, no és que no, per molt que tu vulguis que ser com abans eres, és que és impossible. Et quedes parat.
0: Durant el debat també hi va intervenir professionals de la salut. La fisioterapeuta Sara Martínez i el psicòleg Ricard Jorge van defensar la necessitat d'un tractament global que combini exercici físic adaptat i també suport emocional. Segons van explicar, activitats com l'aquateràpia poden ajudar a reduir el dolor i la por al moviment, mentre que el suport psicològic és clau per evitar l'aïllament i els problemes d'ansietat o depressió.
3: El component grupal permet, doncs, poder expressar totes aquestes emocions que de vegades es viuen en solitari i de crear identificacions entre les persones i es crea una xarxa de suport, no? Llavors això és bàsic per poder entendre què t'està passant, és a dir, comunicar-ho, expressar sentiments i que hi hagi escolta activa dintre del grup, que sí que és veritat que una persona quan està aïllada i quan no pot, no se sent compresa, doncs té més possibilitats de patir ansietat o depressió.
0: Les convidades van aprofitar el programa per fer una crida a crear una delegació local de l'Associació Catalana de Fibromiàlgia. L'objectiu és consolidar una xarxa de suport estable a Argentona i evitar que moltes persones visquin la malaltia en solitud. Les persones interessades poden informar-se directament a l'àrea bàsica de salut d'Argentona. El fill del filòleg i escriptor Llorenç Soldevila, en Roger Soldevila, s'ha entossudit a tirar endavant la publicació de l'últim volum inèdit de la geografia literària dels Països Catalans, una obra que Llorenç Soldevila va deixar inacabada i que col·legues seus de la Universitat de Vic han contribuït a tancar.
4: Bàsicament és trobar finançament per publicar l'últim volum de la geografia literària que queda per publicar, que de fet ell va començar però tampoc va acabar, i a darrere s'hi ha posat tot l'equip d'en Drets de la Universitat de Vic i sobretot en Josep Camps, que era un company seu i amb el que havia fet molts llibres, i ell es va prestar a realitzar l'últim volum seguint les directrius del meu pare, i bé, ara ja pràcticament ja està acabat, l'únic falta pues, el finançament. M'agradaria destacar que a nivell fotogràfic, bueno, el meu pare ho feia tot, anava als llocs, investigava, feia fotos, doncs bueno, aquesta part, en aquest últim volum, l'ha fet el Salvador Redó.
0: Per poder publicar l'obra pòstuma amb el seu pare, en Roger Soldevila ha posat en marxa un mercat de llibres al garatge familiar, al carrer Mercè Rodoreda. Ja va tenir lloc el cap de setmana passat i aquest cap de setmana serà el darrer. Aquest mercat s'hi poden trobar la biblioteca personal de Llorenç Soldevila, formada per volums de literatura catalana, castellana i universal, així com revistes i col·leccions.
4: Per mi realment és important, no?, que una cosa tan significativa pel meu pare com serien els llibres, doncs que bueno, es puguin donar a altres persones que l'estimaven i que també estimin els llibres.
0: Les persones que contribueixin al projecte veuran el seu nom inclòs a l'obra final. D'aquesta manera, Roger Soldevila vol aconseguir tancar el llegat d'una vida dedicada a la literatura i alhora fer arribar els llibres d'en Llorenç a nous lectors. Ara obrim bloc de serveis. El Consell Comarcal del Maresme posa en marxa una nova edició del programa Enlairem el nostre projecte, adreçat a joves emprenedors més joves dels 35 anys que vulguin consolidar el seu negoci. El programa començarà al juny, és gratuït i ofereix formació, mentoratge i activitats de treball en equip. Hi ha un màxim de 20 places i les candidatures ja es poden presentar a ccmaresme.cat. Seguim informant dels canvis de trànsit aquesta setmana per les obres a la cruïlla de l'Avinguda Puig i Cadafalch amb els carrers Joan 23, Mataró i Ferrero. Fins al 17 de maig la zona queda tallada completament al trànsit rodat, també als autobusos. Durant aquests dies queden anul·lades les parades de bus de Joan 23 i de Puig i Cadafalch, excepte la línia L557 en direcció a Òrrius. El Festival Sense Portes d'Argentona obre convocatòria per a companyies i artistes de carrer que vulguin participar en l'edició d'aquest any. El festival busca projectes innovadors pensats per l'espai públic amb disciplines com el teatre, la dansa, el circ o les performance. Les propostes es poden presentar fins al 24 de maig. El Sense Portes se celebrarà del 2 al 4 d'octubre. I la Diputació de Barcelona ha obert una nova convocatòria de subvencions adreçades a particulars dins l'àmbit de la xarxa de parcs naturals, que inclou el Parc de la Serralada Litoral, del qual forma part Argentona. Les ajudes van dirigides a persones físiques i jurídiques que desenvolupin projectes d'interès públic o social vinculats a la conservació i millora dels espais naturals. Les sol·licituds es poden presentar fins l'1 de juny a la seu electrònica de la Diputació.
5: Els esports.
0: Demà se celebra la 29a edició de la Marxa de les Fonts. La proposta, l'organitza el grup de muntanya, ofereix dos recorreguts de 10 i 15 quilòmetres pensats per fer caminant i sense esperit competitiu. La Montse Collado és del grup de muntanya.
6: Com cada any donem una hora de sortida de 8 a 9, perquè com que no és competitiva, així la gent que vol apretar pot sortir a l'hora que vulgui, donem una hora de marge, val? I bueno, és la sortida i l'arribada al mateix lloc, com cada any, i després donem pues, el bocata de botifarra, la beguda, l'obsequi, i música i xerrar entre els companys, evidentment.
0: A la marxa hi podran participar un màxim de 250 persones amb l'objectiu de protegir la muntanya i garantir una millor experiència. Les inscripcions inclouen avituallaments, un obsequi i el tradicional entrepà de botifarra. A més, el 10% de la recaptació es destinarà al grup de fonts en reconeixement a la seva feina de restauració i manteniment de les fonts d'Argentona. I no deixem els esports. Aquest dissabte Argentona viurà una autèntica festa grossa. El Futbol Club Argentona celebra l'ascens històric a la Lliga Elite.
5: Mateu Oliboto, atenció, obrint la pilota, atenció, pot ser bona, aquesta pot ser la sentència, Pau al marxa, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de l'Argentona, ara sí, l'Argentona és equip de la Lliga Elite, minut 47 de la segona.
0: Just així narrava el periodista Eduard Boet el gol de la victòria dissabte passat al camp del Sant Jaume de Llierca, el que va donar l'ascens de la categoria a la Lliga Elite al Futbol Club Argentona. Per celebrar-ho, demà, a partir de 4:45, el camp començarà a omplir-se d'ambient amb jugadors, jugadores, entrenadors i afició escalfant motors abans del partit especial que s'ha de disputar a les 5:00 PM, un Argentona-Palamós que ha de servir per celebrar l'èxit esportiu amb la gent de casa. Quan el xiulet final soni, la festa sortirà al carrer. A les 7 començarà una rua amb batucada que acompanyarà l'equip fins a l'Ajuntament i allà, a les 8, hi haurà els parlaments de jugadors, alcaldessa i regidors en un acte que és obert a tothom. La celebració no s'aturarà aquí. A les 9 del vespre tothom pot tornar al camp per sopar i ballar amb DJ Juanra. El sopar és popular, entrepà i beguda per 3 euros, amb tiquets disponibles al bar Esport Club. Però la competició encara no s'atura. Repassem ara l'informatiu als partits d'aquest cap de setmana. I comencem per aquest que dèiem, última jornada de Primera Catalana, on el primer equip del Futbol Club Argentona ja té el títol i l'ascens a Lliga Elite al sac. Els jugadors de Rafa Garro rebran un Palamós que té la necessitat de guanyar per assegurar-se la segona plaça de la categoria i, per tant, una plaça per la fase de promoció d'ascens a Lliga Elite. Un cop acabi el partit, tindrà lloc la festa dels campions, una rua amb batucada fins a arribar a l'Ajuntament, parlaments dels jugadors i sopar final de festa amb música de DJ Juanra. Seguim amb els partits. En bàsquet, el sènior masculí tanca la temporada amb visitant, com a visitant i amb la permanència assegurada. Els jugadors d'aquí que es passa s'enfrontaran al grup Barna, un equip que també té la necessitat de puntuar per evitar el descens de categoria. El partit es jugarà dissabte a 8:15 del vespre. El sènior femení, per la seva banda, tanca la temporada a casa, ho fa amb la cinquena plaça assegurada. Les jugadores d'Albert Illa rebran el Sant Nicolau, un equip de la zona mitja i també amb la permanència assolida. Un partit de tràmit i res en joc que tindrà lloc el dissabte a les 6:00 PM al poliesportiu Carme Femades. L'entrenador espera el recolzament de l'afició en aquest últim partit a casa. Seguim amb l'handbol, la Lleta masculí, que també tancarà la temporada i ho faran com a visitant. Els argentonins es desplaçaran a Montcada diumenge a les 12:00 PM. A la Lleta femení, per la seva banda, segueix el seu camí en la fase de promoció d'ascens de categoria. Les argentonines es desplaçaran al poliesportiu de Palafrugell, ho faran dissabte a 7:15 PM en partit d'anada. I en futbol sala, el Pavelló Esportiu Municipal d'Argentona acollirà la segona fase de la Copa Catalunya Sènior Femenina. L'Olímpic Argentona femení s'enfrontarà al Montsant a les 5 a les 10 del matí i si guanya, a partir de la 1:00 PM s'enfrontaria al guanyador del partit Vic-Campdevànol. I ara l'informatiu de l'agenda esportiva, passem a la cultural. Avui a teatre al Centre Parroquial, el col·lectiu de teatre del centre porta a escena un muntatge divertidíssim que porta per títol Per la cara. El podreu veure en dues funcions, avui a les 8:00 PM o si no dissabte a les 7:00 PM. Demà dissabte, la biblioteca proposa una sortida per descobrir les plantes de marge pròpies del nostre entorn. Durant l'itinerari, els participants aprendran a identificar espècies i també a entendre la seva importància ecològica dins el paisatge local. L'activitat estarà guiada pels naturalistes i botànics Jordi Pérez i Cesc Balanzó. La sortida serà a 9:45 del matí davant de l'Institut al carrer Peons Caminés. També demà hi ha nova ruta guiada. Aquesta és una ruta Mataró-Argentona. A partir de les 10 del matí podeu trobar tota la informació a argentona.cat. I demà al migdia, al Centre d'Estudis Argentonins, Jaume Clavell organitza la presentació de la novel·la Una cançó de pluja, d'en Joan Lluís Lluís. L'autor ens transporta en aquest llibre al cor de la selva a través de la vida d'una orangutana. L'acte començarà a les 12 del migdia al Saló de Pedra. I us recordem que demà al vespre el Museu del Canti inaugura l'exposició El que queda de mi, de Júlia Lladó, a les 6 de la tarda, dins la programació de la Nit dels Museus. Per l'ocasió, el museu mantindrà les portes obertes fins a les 11 de la nit i la plaça de l'Església acollirà una Sunset Party amb música de DJ Tito. I el temps, avui continuem amb ambient insegur, el dia ha començat amb núvols i encara poden caure alguns ruixats, durant la tarda s'han de repetir xàfecs i tempestes que podrien afectar qualsevol punt del Maresme. El vent avui bufarà de sud-oest al matí, girarà cap a l'est a la tarda, les temperatures que baixen avui clarament i les màximes no arribaran als 18 graus. I atenció, però, perquè demà sembla que torna el sol, tot i alguns núvols matiners al nord del Maresme, amb el pas de les hores el cel quedarà ben serè i la tarda serà completament assolellada. No s'esperen pluges aquest dissabte, per tant, les temperatures que es recuperaran clarament i tornaran a situar-se les màximes entre els 19 i els 21 graus. I ara busquem la previsió del temps a la resta del territori català de la mà del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
7: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem avui aquesta jornada i ho fem parlant d'aquest front que ens ha d'anar creuant i fa que a hores d'ara tinguem el cel força ennuvolat a bona part del territori. Tot i que de cara a la tarda s'obriran més clarianes cap a les comarques del Pla de Lleida i també cap al terç sud del territori. A la resta de Catalunya és on tindrem aquest temps més inestable, amb precipitació, ja durant el matí, també de cara a la tarda i especialment cap a les comarques de la meitat est del país. De la zona del Pirineu i del Prepirineu també podrà escapar-se alguna precipitació més feble i és que cap a la meitat és, aquesta precipitació podrà ser potencialment forta i des d'aquí el Meteocat tenim un avís al respecte. Pel que fa a la temperatura, clarament la més suau, se registrarà en punts de les comarques de Ponent, també cap al Ter Sud, però a molt estirar s'arribarà a valors de 22 i 23 graus, per tant tampoc és una temperatura excessivament alta que hem registrat dies anteriors. Això és tot de moment.
0: I ara abans d'acabar repassem els titulars d'aquest divendres 15 de maig.

0: Demà torna la nit dels museus arreu de Catalunya i el Museu del Càntir ho celebrarà amb una proposta que va més enllà de les parets del centre, un vespreig a la plaça de l'Església. Argentona ha tornat a posar veu a una malaltia sovint invisible. Coincidint amb el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la síndrome de la fatiga crònica, el municipi va il·luminar de blau diversos edificis emblemàtics per donar visibilitat a unes patologies que afecten el dia a dia de moltes persones. El programa Tic Tac d'aquesta casa també va donar veu als afectats i als professionals i els hem escoltat a l'informatiu. I és la notícia de Sant Feliç d'aquesta setmana, l'esport. I és que aquest cap de setmana el Futbol Club Argentona celebrarà l'ascens històric a la Lliga Elit. El poble s'hi abocarà amb una jornada plena de futbol i festa que arrencarà a les 5 de la tarda. Res més. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció en Miquel Carabaño i qui us parla, Maria Rosa Martínez. Nosaltres tornem dilluns. Bon cap de setmana.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24. Telèfon de l'informatiu. Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits. Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da... La millor música a Ràdio Argentona. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger. Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, la nostra ràdio.

0: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6 FM.
1: Vet aquí que una vegada...

0: Un dia dels més esperats per tots els que ens agrada llegir i contar contes és el dia de Sant Jordi. Els carrers i les llibreries s'omplen de gent esperant adquirir aquests llibres que volíem. I com no, la rosa per a aquella persona que estimem, o bé, simplement per nosaltres. Hola, Mercè.
1: Hola, Lluís. Digues que sí. Jo ja sé quin llibre em compraré. I de ben segur que tu també tens pensat comprar-te'n un. El que no tinc clar és si aquest any tindré rosa o no.
0: Bon, vols que m'oblidi? Jo seré el teu Sant Jordi, Mercè.
1: Oi.
0: Vinga, i et portaré una rosa ben bonica.
1: Gràcies, Lluís, ja l'espero.
0: Ai, avui a l'hora del conte us portem només dos contes, però dos contes de Sant Jordi que no podreu trobar enlloc més que aquí, a l'hora del conte d'Ona Vilà. Així que, com sempre, els podreu escoltar a través de la vostra emissora, gràcies a la xarxa de comunicació local.
1: Engeguem amb el primer conte d'avui. Obrim el gran llibre de contes de l'hora del conte per la pàgina 570. I ens ha sortit...
0: La bigotuda de Montblanc, que està escrit i narrat per la nostra companya de l'hora del conte, l'Anaïs Torra, que ens explicarà la història d'una singular princesa i un encara més singular drac que no li agradava la carn.
1: És una història molt bonica de la llegenda de Sant Jordi, amb les veus de l'autora. L'Anaïs, el drac interpretat per Oriol Romeu, una molt bonica princesa amb la veu de Brenda Cordero, un príncep al que li posa la veu en Josep Costa i la resta de veus, entre altres, la teva i la meva.
0: Vinga, va, sense perdre més temps, anem a escoltar La bigotuda de Montblanc.

0: Hi ha fa anys i panys, quan les estacions de l'any es diferenciaven de manera desorbitada, existia un drac molt gran que treia foc per la boca i es menjava les persones. Sabem que del dit al fet hi ha un tret, així que aquell drac se'n fotia molt de l'etiqueta que la gent dels pobles li havia assignat i a la vegada aprofitava per aconseguir el que necessitava per subsistir. Si algú hagués dedicat una mica de temps a observar i conèixer el drac, l'hagués definit com una bèstia juganera, divertida, afectuosa i molt noble. El cas és que això encara no havia passat mai. Quan el drac va complir 550 anys, ja estava esgotat de fer una vida nòmada i va decidir d'instal·lar-se de manera definitiva a una cova amagada entremig de plataners i d'altres arbres autòctons de la zona de Montblanc. Val a dir que els dracs vivien una mitjana de 600 anys i que normalment, quan morien, era de pena. La pena de no haver fet mai cap amistat. Un cop instal·lat a la cova, es va sentir per primer cop a la seva vida en un estat de benestar molt agradable.
1: Oh, quina bona sensació! Aquí de segur que ningú em molestarà i em podré alimentar fàcilment dels vegetals que les persones del poble cultiven en les seves hortes. També hi ha molts arbres fruiters, nyam, i un rierol amb l'aigua fresca.
0: I com feia cada vespre, va tancar els ulls i va començar a imaginar-se boniques històries a on viatjava per tot el món, coneixent altres individus i vivint boniques experiències. Va quedar ben adormit. L'endemà al matí es va despertar de sobte i no podia parar d'esternudar.
1: Atxus! Atxus! Atxus! Què redimoni em passa ara? Brrr!
0: Resulta ser que el nostre drac tenia, sense saber-ho, una fortíssima al·lèrgia als plataners. D'una volada va tenir que sortir de la seva cova i fugir ràpidament d'allà per trobar un trosset d'aire lluny de la font de la seva al·lèrgia. Volant i esternudant, va aterrar al mig d'una plaça de poble i allí va fer l'últim esternut. Aquell esternut va ser tan i tan potent que, a banda d'una bona esquitxada de mocs verds, va treure una bafarada de foc que va cremar l'estàtua del rei de Montblanc. La gent del poble, aterrada, van començar a córrer i a cridar esparverats, aterrats.
1: Atxus!
2: Socors, socors! Auxili! Auxili, escolteu, un enorme drac ferotge ha cremat l'estàtua del nostre rei i es vol menjar la nostra canalla i també les nostres ovelles.
3: Aviseu al rei i protegiu a la nostra princesa. Aquest drac l'envia a Satanàs i vol aniquilar el nostre poble!
0: El nostre drac, gens sorprès per la reacció de les persones d'aquella vila, sabia ben bé que per molt que intentés explicar-se ningú l'escoltaria. Així doncs, va aprofitar-se de la situació i va adreçar-se cap a la porta de la botigueta dels remeis per trobar una medicina per la seva al·lèrgia.
1: Bon dia, senyor remeier. Dóna'm d'immediat un remei per la meva al·lèrgia als plataners.
4: Oh, i tant tu! Aquí té, senyor drac. Amb una sola ampolla ja no tindrà més al·lèrgies molèsties.
1: Oh, just el que necessitava.
0: El nostre drac va marxar volant cap a la seva cova i es va prendre tot el remei tal i com el remeier li va recomanar. Tot seguit es va posar a dormir una estona. Mentrestant, a palau, el rei de Montblanc i els seus súbdits planejaven com abordar una situació tan complexa i perillosa com la que se'ls hi havia presentat. La princesa estava a la seva cambra per ordre del rei i ella, que era molt inquieta i aventurera, no deixava de queixar-se.
5: Pare, pare, deixa'm sortir immediatament!
0: Els seus crits eren tan intensos que feien tremolar Montblanc. La gent del poble ja coneixien bé el caràcter de la princesa i es posaven les mans al cap per la decisió del rei de tancar-la a la seva habitació. La princesa de Montblanc lluïa un llarg i cultivat bigoti negre que duia en forma de rebel·lió contra les diferències que havia patit respecte al seu germà Octavi. A ella l'havien deixat sempre de banda a l'hora d'afrontar crisis del poble i n'estava ben tipa. Després d'un parell d'hores de sentir cridar la princesa, el rei en va tenir prou i va decidir obrir-li la porta de la cambra.
6: Filla meva, bigotet meu, no t'enfadis, sisplau. Ja ho tenim tot decidit. Per tal d'evitar que el drac ferotge ens aniquili a tots i totes, cada dia li farem entrega d'una persona que quedarà exclosa del sorteig. La única persona que quedarà exclosa del sorteig ets tu.
5: Què? I què tinc jo d'especial que no tinc la resta de filles del nostre poble? Em nego en rotund. Si no puc participar al sorteig diari com la resta de vilatans, em posaré a cantar òpera 24 hores al dia.
0: El rei i els seus súbdits es van agenollar davant de la princesa suplicant de que no ho fes. Els cants d'ella eren com escoltar a 40 gats en zel a la vegada. Un horror!
6: Filla meva, no cantis, sisplau. La meva obligació com a rei és la de protegir-te.
5: No, pare. La teva obligació com a rei és la de protegir a tota la nostra comunitat.
0: I aleshores va passar. La princesa va començar a cantar òpera. Vilatans i gent de palau es tapaven les orelles horroritzats, fins que el rei no va tenir més remei que cedir el desig de la seva filla.
6: D'acord. Participaràs al sorteig diari com la resta de vilatans? Uf, quina filla que tinc.
0: Així doncs, al vespre, van dur a terme el primer sorteig a la plaça de la vila. Mentrestant, el nostre drac seguia plàcidament dormint i aliè a tot el que estava succeint.
6: Vilatans i vilatanes de Montblanc, he avisat el fill d'un gran amic per tal de que ens vingui a ajudar i ens salvi de la mala situació que estem vivint aquí a Montblanc. El cavaller Sant Jordi arribarà en breu per treure'm les castanyes del foc. Mentrestant, cada dia farem un sorteig per entregar a una persona que serveixi d'aliment al ferotge drac.
0: La gent del poble estava aterrada i desitjant mentalment de no ser escollits com a present pel drac.
7: Espero que li toqui a la mala pècora de la filla de l'Encarnita. Així, jo no l'hauré d'aguantar ni un dia més a la feina.
8: Espero que li toqui al Joaquim, aquell que es va apoderar de les terres del meu pare.
6: I atenció, comencem el sorteig.
0: D'una enorme urna, el rei va extreure un paper tancat i el va obrir lentament davant l'expectació de la resta dels presents.
6: I la persona escollida és... en Bartolomé de Can Bonastre!
9: Què? Jo? Però jo? Ai, mareta meva, quin mal destí!
0: Així doncs, els súbdits del rei van acompanyar Bartolomé fins la porta de la cova del drac. Un cop allí, el van deixar i van sortir escopetejats cap a casa seva.
9: Hola! Oh, hola! Això que hi ha algú?
0: El drac, davant d'aquell rebombori, es va despertar contra cor i va sortir sobtadament de la cova amb cara de pomes agres.
1: Qui redimonis ets tu? I què vols?
9: Doncs jo sóc la teva presa. Vinc per alimentar-te, tu.
1: Alimentar-me? Però si amb tu no en tinc per res.
9: Ah, no? Home, ja sé que sóc una mica esquifidet, però vaja, no et queixis que a mi m'hi va la vida amb això, eh?
1: Jo no menjo persones, menjo verdures, no entens?
9: Doncs, sincerament, no gaire.
1: Vinga, va, torna cap a casa.
9: Ui, no, no em creuran si els hi dic que no m'has volgut menjar? Em penjaran a la forca?
1: Escolta, i si et porto un lloc millor? A un lloc on puguis ser realment qui ets i no depenguis del que pensi la gent del teu poble.
9: Oh, doncs mira, és fantàstic. Això és just el que sempre volia.
0: Així doncs, el nostre drac va agafar en Bartolomé i volant el va dur a un poble de muntanya al Pirineu, a on ell s'hi va quedar contentíssim. L'endemà, a l'hora del sorteig, el rei va tornar a treure un nou paper.
6: I la persona escollida és...
3: Oh, no! La meva filla bigotuda, no!
5: Oh, no pateixis, pare. És el meu deure. Igual que va fer en Bartolomé, jo també em donaré el drac pel meu poble.
0: Entre plors i moviments de mocadors, van despedir a la princesa i la van deixar davant la porta de la cova. Un cop allí, el drac va tornar a sortir de la seva cova perplex i ja una mica mosca amb tot plegat.
1: Aviam, què passa ara?
5: Hola, drac. En nom del meu poble, m'entrego a tu com a presa.
1: Què pesats que sou a Montblanc. Jo em començo a estar tip.
5: No em vols menjar?
1: M'ennuegaria amb el teu bigoti. Si ets princesa, deus saber moltes històries. Explica'm un conte.
0: I així ho va fer la princesa. Ho va fer la princesa. Mentrestant, al poble, l'arribada del cavall...

0: Tot i que a la vegada alleujat pel fet de que era clar que la seva filla no era de les que tenia previst contraure matrimoni, va accedir. Mentrestant, la princesa i el drac van establir una bona amistat i van decidir de marxar junts cap al castell de Tamarit a viure a prop de la platja i a conèixer a Paf, el drac màgic. Quan el cavaller Sant Jordi va arribar a la cova, el drac i la princesa ja tenien tot a punt per marxar.
1: Drac, entrega'm a la princesa i fuig d'aquí o et mataré.
2: Cavaller Sant Jordi, us esteu equivocant. Deixeu el drac en pau.
1: Princesa, ara sou meva. Així que, en vista de que us heu posicionat amb el drac, hauré de matar la bèstia i us duré amb mi cap al meu castell.
0: Sant Jordi va atacar el nostre drac i aquest es va voler defensar traient foc per la boca. Va agafar la princesa i van marxar volant amb la mala sort que van xocar amb un roser enorme i ple de roses.
3: Aix! Au! Quin mal fan les punxes!
0: El drac va emprendre el vol i a la princesa li va quedar una rosa enganxada al bigoti amb gotes de sang de les esgarrinxades del roser. Quan va aconseguir treure-la, la va llançar i la va recollir el cavaller. Sant Jordi, per no assumir la derrota, es va inventar que aquella rosa havia sortit de la ferida que ell li va fer al drac amb la seva espasa i va escriure una carta des del seu castell explicant que s'havia casat amb la princesa de Montblanc. El nostre drac, la princesa i el Paf drac màgic van ser feliços a Tamarit i el nostre drac va arribar a 1.500 anys de vida. En Bartolomé va tenir 5 canalles al poblet del Pirineu. A Montblanc van decidir de tenir una llegenda per poder garantir el turisme per sempre més.

0: En un programa dedicat al dia de Sant Jordi no pot faltar la llegenda de Sant Jordi, així que el segon conte i darrer d'avui és precisament la llegenda de Sant Jordi.
1: La llegenda de Sant Jordi és el mite del cavaller que salva una princesa d'un drac molt ferotge.
0: El drac, que és una bèstia que atemoria el poble i a qui s'oferien persones per sorteig per calmar la seva gana.
1: El destí tria la filla del rei, però quan el drac la va a devorar, apareix un Sant Jordi i el mata amb la seva llança.
0: De la sang del drac neix un roser de roses vermelles i el cavaller n'ofereix una a la princesa.
1: És la victòria del bé sobre el mal i l'origen de la tradició catalana de regalar roses el 23 d'abril. Sigui com sigui, nosaltres ara oferim la nostra versió de la llegenda de Sant Jordi.
0: Anem?

0: molt més de 1000 anys hi havia un cavaller anomenat Jordi. Cavalcava sobre un cavall blanc i vestit amb una cuirassa brillant com la plata. Recorria les comarques del país. La seva missió, com la d'altres cavallers que hi havia en aquells temps, era la de dur la justícia i la llibertat a totes aquelles contrades on, per una raó o una altra, no n'hi havia. Un dia, el cavaller Jordi arribà a un poble on no es veia ningú pel carrer. S'acostà a la ferreria perquè el seu cavall necessitava una ferradura, però, com la resta de les cases, estava tancada. Després de trucar amb insistència, el ferrer obrí una escletxa. El va fer passar ràpidament i va tornar a tancar.
1: «Senyor, senyor, la desgràcia ha caigut sobre nostra»,
0: li va dir l'afligit ferrer.
2: «Expliqueu-m'ho. Enlloc havia vist tanta por i desolació com aquí.
1: Senyor, fa temps que un drac sense entranyes està assolant la contrada. El seu alè de foc ha cremat les collites i s'ha endut tots els animals que ha trobat pel camí. Amb el temps, com que quedaven tan pocs animals, l'afamat drac va exigir que cada setmana se li oferís una persona per satisfer la seva fam. El rei va convocar una assemblea i tot el poble indignat decidit fer front al drac i vam preparar-nos per lluitar. Vam construir llances llargues, tanques i un gran fossar amb l'esperança d'acabar amb ell. Quan aparegué el drac, vam lluitar desesperadament amb ell. Tot va ser inútil, vam ser

0: El dia següent, davant la presència del drac i amb l'amenaça d'arrasar-ho tot si no li donaven el que demanava, es va sortejar qui havia de ser lliurat. El destí va voler que toqués a la princesa Anabelda, la filla del rei. El rei i la reina van quedar paralitzats com si un llamp els hagués travessat i volgueren enganyar el drac, i tots dos van dir que els havia tocat a ells. Però l'astut i malvat drac no es va deixar enganyar i s'endugué entre les urpes la princesa Anabelda.
1: El cavaller Jordi, després de sentir l'escruixidora història del ferrer, digué:
2: faré que se li entrevessi el sopar en aquest drac.
1: Va muntar el seu cavall i va sortir a cercar la princesa captiva. En fer-se fosc, el cavaller va trobar la cova del drac i la princesa, que era la noia més bonica que mai havia vist. De sobte aparegué el drac.
3: Quina sort! Avui tinc doble ració de sopar!
1: Això deia el drac mentre tancava els ulls i els ensumava amb gana. Jordi ho va aprofitar i, ràpid com un llamp, d'un gran cop li va tallar el cap amb l'espasa. La sang del drac amarà la terra i de seguida va florir un roser de flors molt vermelles i precioses. Jordi alliberà a la princesa i, per fer-li passar l'ensurt, li va regalar una flor.
4: Sou molt valent i generós per haver-me salvat d'aquest monstre.
1: Això li digué la Anabelda, enamorada d'aquell cavaller tan ben plantat. En tornar, tot el poble va sortir a rebre'ls amb viscles i aclamacions. El rei i la reina no podien creure's que la seva filla estimada estigués sana i estàlvia. I com que el cavaller Jordi ja estava tip d'aventures i, a més, li agradava molt la companyia de la princesa, es van casar i van ser feliços per sempre.

0: Avui fem una cosa diferent. Hauríem de descobrir la paraula perduda o oblidada, però és Sant Jordi, una bonica diada de Catalunya. Per tant, descobrirem, a través de contes bonics, veritats amagades. Comencem?
1: Primera recomanació.
0: La veritable llegenda de Sant Jordi. La seva autora és la Gemma Lienas i l'il·lustrador Valentí Gubianes.
1: Segur que, de vegades, us han dit que els contes populars i les llegendes sempre s'han explicat de la mateixa manera. Això no és cert. Les històries s'expliquen de maneres diferents segons els costums de cada època. Ara, al segle XXI, les noies ja no necessiten un cavaller que les salvi, sinó que s'estima més tenir relacions d'igualtat amb els nois. La veritable llegenda de Sant Jordi explica com dos enamorats dels llibres, la Maragdina i en Jordi, s'ajunten per derrotar un exèrcit enemic i salvar una espècie en perill d'extinció, la dels dracs. Ara descobrirem una altra història amb el conte La veritable història de la Rosa de Sant Jordi. L'autora, en aquest cas, és Yolanda Folquer López.
0: Aquest llibre explica la llegenda amb un relat positiu i inclusiu, transmetent valors com la solidaritat, l'agraïment, l'empatia, la transformació personal, sempre enfocada a la comprensió i al respecte, sense cap mena de violència i amb un toc de màgia. Descobrirem com, gràcies a Sant Jordi, van brollar, van sortir roses vermelles de la sang del drac i a partir d'aquell dia la rosa es va convertir en un símbol d'amor a la persona que estimes. I per acabar, recomanem el llibre Sant Jordi i el drac devora llibres. El seu autor és en Xavier Margenat i pertany a Edicions del Pirata.
1: Tal com el títol ens indica, és un drac a qui li agradava molt menjar llibres. Però no com ens podem imaginar, és una aventura sobre un Sant Jordi una mica diferent. Sant Jordi, per salvar la pell, es converteix en un autèntic contacontes. I el més sorprenent és que ho fa tan bé que el drac, en lloc de menjar-se'l, acaba sent un devorallibres. Al final podrem conèixer la veritable història de Sant Jordi.
0: Aquestes són algunes recomanacions, però és molt important que descobrim què s'amaga darrere la Diada de Sant Jordi amb la vivència directa de les parades al carrer, farcides de roses i de llibres per triar i remenar. Feliç Sant Jordi! I amb el drac ja vençut i la princesa Estàlvia, ens acomiadem per avui. Fins aquí el nostre viatge per la llegenda de cavallers, dracs i roses. Esperem que aquestes dues històries que us hem portat us acompanyin durant tota la jornada.
1: Recordeu que, com deia la tradició, de la sang del drac en va néixer un roser, però és a les nostres mans fer que la cultura floreixi cada dia. Per avui ens acomiadem de l'hora del conte, del bon ritme que sempre ens porta Damaris Gelabert amb la cançó, que no podria ser una altra, Sant Jordi.
0: I tant. Sortiu al carrer, remeneu llibres, regaleu roses i, sobretot, gaudiu de la festa més bonica del món. Nosaltres tornem aviat amb més històries i, mentre no arriba l'hora, us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte molt, però que molt bonic.

Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

Bon dia a tothom. Comencem ara i aquí el programa número 139 del Maresmejant. Sigueu tots molt benvinguts. Una setmana més, fidels a la nostra cita. Com esteu? Bé? Espero i desitjo que bé, de la mateixa manera que ho estem tots nosaltres, bàsicament perquè ens retrobem aquí. Avui, abans de començar, us vull parlar de les banalitats dels mitjans d'informació, o millor dit, que haurien de ser d'informació. I no ho dic per al titular de cada matí del president dels Estats Units d'Amèrica, que ja ens té acostumats a esmorzar amb una estracarada diària. I cada dia més grossa, eh? No, avui us vull parlar de futbol. Mira per on. Sí, sí, el futbol és un esport en què 11 persones en calça curta van darrere una pilota i altres 11 miren de treure'ls-hi per aconseguir uns o altres fer-la entrar dins d'una porteria que està defensada per un porter. Clar, si és el que està davant de la porteria, és el porter. Doncs bé, explicat una mica de què va això, aquesta setmana la notícia més important han estat dues. La primera i extraordinària és que dos jugadors del Real Madrid s'han barallat i han arribat a les mans, pobrets. I un d'ells ha estat traslladat a un hospital en observació. Com sol passar en aquests casos, la tinta escrita, la veu, la imatge, han omplert pàgines i pàgines i hores d'emissió, perquè es veu que és de vital importància el fet en qüestió. No serà que estem massa pendents del que fa aquesta mena de gent, que es guanya molt, molt bé la vida fotent patades a una pilota? Els tenim mitificats, sí, sí, i no deixen de ser uns joves, normalment nois, que també n'hi han de noies, tatuats, la majoria, cosa que en la meva joventut tan sols vèiem o en els pirates o en els legionaris, que és bastant el mateix, Però aquests carregats de duros, que per això els fa més perillosos. Doncs aquesta està la primera notícia, seguida per si el Barça guanyarà la Lliga aquest diumenge davant de la terra rival. L'altra, i això del futbol ha fet que la notícia en majúscules quedés una miqueta soterrada, és l'antivirus. Sí, està en notícia, però menys, eh? A més, ha esclatat dalt un transatlàntic que viatjava per la zona de Cap Verd, més o menys. Sí, a tothom ens ha recordat el coronavirus, sí, sí, però de moment està lluny. I els porten a Canàries, tu. I cada dia que passa van sortint casos de persones que viatjaven en un vol amb altra gent i que podien haver-se contagiat. Fins i tot ja en tenim a Barcelona. Els que anaven a la barca en qüestió els derivaran a un hospital militar a Madrid, cosa que de la que ja s'ha queixat la presidenta de la comunitat, la senyora Ayuso. I mira per on, ja han cantat bingo. Si l'hospital hagués estat a Catalunya, no haurien estat ingressats aquí. Haurien anat a Madrid. Sí, sí, segurament. Això és un cas patològic. Se'n diu fixació malaltissa, senyora. Ja sap la dita. Sempre t'has d'emmascarar amb una paella bruta. Deixem-ho. En el programa d'avui parlarem de teatre amb l'actriu del musical més petit, de circ amb membres de Can Gavarra, de plantes amb la Rosa Galí i recordarem música de tots els temps amb la Teresa Elvira Parera. Esteu preparats? Sí? Segur? Doncs vinga, comencem.

0: Arribat el moment de l'agenda cultural del Maresme, però deixeu-me que abans doni pas a la Virtudes. Avui s'ha canviat de puesto i em té desconcentrat.
1: Sí,
0: sempre
1: sí.
0: La tenia a la dreta.
1: De Dios Padre.
0: I ara, la tinc a l'esquerra.
1: És que jo soy de izquierdas, eh? Te no s'ha dado cuenta.
0: Fa temps, però...
1: Sí,
0: les coses van canviant.
1: Ai, la vida. No, no quiero ni hablar. Más vale que me calle, que estoy más bonita, como dicen.
0: Vostè s'ho fa tot, eh?
1: Sí, és que estic molt enfadada.
0: Però pensi,
1: bueno,
0: pensi...
1: No, a que no la nota, que estic molt enfadada.
0: No.
1: Estic molt simpàtica, sempre.
0: Una cosa que hauríem de dir, que ho sàpiga tothom, que la setmana passada, mentre vostè estava aquí gravant el programa, van entrar a casa seva i li van robar.
1: Sí, me robaron, sí. Sorprendente.
0: Normalment, els lladres, que són gent intel·ligent, roba allà on te poden trobar
1: claro,
0: chicha.
1: Claro, donde hay chicha, pues nada.
0: Per això
1: van
0: se
1: han llevado la cerveza de la nevera, l'agua fresquita, y esto es en serio, pa'l camino. Oye, lo que más me fastidia es que se me han llevado, bueno, muchas cosas han robado, pero una pulsera que me hizo mi nieta, de estos de plástico. Es que es sorprendente. Bueno, la niña va amb mires, eh?
0: Jo crec que Doña Virtudes això va fer aposta perquè llavors anessin els Mossos.
1: Ai, sí, van mones.
0: Escolta'm.
1: Sí, eso es lo único bueno de todo. Y efectivos, eh? Y hoy tuve el honor de ver a los del CSI, esos que miran las...
0: La policía científica.
1: Esa. Uy, qué emocionante. Yo por mi vida ya he pasado los bomberos, el poli guapo el pueblo, y ahora los Mossos. Bueno, ara espero que el seguro se comporte.
0: Vinga, comencem amb l'agenda cultural, si li sembla.
1: Empezamos, sí. Vinga. Alegría que estamos vivos y estamos aquí.
0: Diumenge, dia 17 de maig, o sigui passat demà, a les 12 del migdia, el Teatre Monumental de Mataró. Mataró és aquest poble que hi ha aquí, que és la capital del Maresme.
1: Sí.
0: Ells no ho saben, però ho sabem tots. Cantària, l'últim rellotge. Cantària és un projecte del Servei Educatiu de l'Auditori de Barcelona en què a cada curs escolar es treballa una nova cantata per a un nou instrumentista i cor, signada per prestigiosos músics i lletristes catalans. Aquest curs, 25-26, més de 1.300 alumnes de 32 escoles de Mataró i Argentona presentaran aquesta cantata amb composició de Jordi Cornudella Heras i dramatúrgia de Tina Vallès. Doncs ja ho sabeu, diumenge, dia 17 de maig, a les 12 del migdia, hi participen les escoles, l'Escola Pia de Santana, GEM, Angeleta Ferrer i Roca Fonda, i, com us hem dit, autoria del Jordi Cornudella i que la composició i dramatúrgia de la Tina Vallès. Sí?
1: Molt maco. Cantar és de les coses més maques que n'hi ha.
0: I uns ho fan bé i els altres
1: bueno,
0: ho intentem.
1: És la intenció, la felicitat, i això és important.
0: Molt bé. Vinga, continuem. Dijous, dia 21 de maig, és la setmana que ve, a les 8 del vespre, a Can Gasol, Centre de Creació d'Arts Escèniques, una activitat gratuïta.
1: Hombre, milagro, de què és?
0: Hermafrodites a cavall de la rebel·lió del desig.
1: Ai, por Dios. ¿Esto es el título de la obra de teatro?
0: És un espectacle, sí. Mira, Hermafrodita a cavall no és cap guerrera, és una amant. Un amant capaç de reclutar cossos fins ara impensables i, per tant, impossibles de desitjar.
1: Uh-huh. Bueno.
0: Un amant capaç de reclutar una horda d'anatomies intersecs amb la missió revolucionar la idea mateixa d'ordre social i transformar-lo.
1: Ay, Dios, qué comida de coco m'acaba de dar usted ahora
0: sí?
1: Mismo. Pero oiga, eso no quiere decir que no sea interesante.
0: La companyia que porta a terme aquest projecte es diu Que no salga de aquí.
1: Ah, mira, qué bonico.
0: Bueno, sí. L'autoria és de la Laura Vila-Kremer, la Raquel Loscos i el Víctor Ramírez Tur.
1: ¿Y qué día ha dicho que lo hacía?
0: El dijous, dia 21 de maig. A les 8 del vespre. Així m'agrada que prengui nota.
1: Hombre, a estas horas no puedo ir. Las tengo libres.
0: Vinga. I del dijous baixem dissabte 23 de maig, o sigui dissabte no demà sinó de la setmana que ve, al Teatre del Cafè Nou de Mataró. També entrada gratuïta.
1: Eso está muy bien, eh?
0: Carpe diem. Taller de l'aula de teatre. Taller de final de curs de l'aula de teatre a càrrec del grup de teatre de nivell mitjà, que són els de 15 anys.
1: Bueno, pues está muy interesante que la gente joven haga teatro.
0: Un taller ideat pels alumnes on han explorat el rol de creadors, dramaturgs i directors d'escena. Doncs ja ho sabeu, el Teatre Nou, el diumenge, el dissabte, perdó, 23 de maig. I diumenge 24, a les 12, també al Teatre del Cafè Nou, La Ratera.
1: Ui, La Ratera, això és molt interessant, és molt antigua, eh?
0: Sí, és també el taller de final de curs de l'aula de teatre a càrrec del grup de teatre de nivell bàsic, dels de 14 anys. La Ratera és una obra de misteri de l'Agatha Christie,
1: ambientada
0: als anys 50 en una mansió anglesa convertida en casa d'hostes.
1: ¿Usted sabe la Agatha Christie cuando escribía novelas?
0: No.
1: Pues cuando fregaba platos.
0: ¿Y cómo feia fregar plats i escriure?
1: Bueno, porque está pensando, uno organiza...
0: ¿Las pensaba?
1: Las pensaba y entonces decía, dejo los platos, me voy a escribir.
0: Venga, continuem. Diumenge 24 de maig, o sigui, diumenge de la setmana que ve, a 6:45 al Teatre Municipal de Mataró, que no surti d'aquí. Que no surti d'aquí, arriba al teatre per explicar tot allò que no es pot fer a l'antena de Catalunya Ràdio. Que no surti d'aquí és un programa de Catalunya Ràdio,
1: sí, sí,
0: del Roger Carandell, la Juliana Canet i la Marta Montaner. I que ara el fan cara al públic, van fent ruta per diferents llocs de Catalunya.
1: Perquè així la gent ve com funciona.
0: Sí. I, doncs, molt bé. Diumenge 24 de maig, a 6:45 de la tarda, Teatre Monumental. Aquí sí que l'entrada són 26 euros. Que no surti d'aquí.
1: No, ni aniré allí, tampoc. És molt, Molt diners.
0: Sí, sí, sí, és això. Vinga, continuem. Demà dissabte 16 de maig de 2026, a les 10 del matí, visita guiada Puig i Cadafalch, Mataró, Argentona.
1: Que maco.
0: Visita guiada pels edificis modernistes d'en Josep Puig i Cadafalch. Visita guiada diversos edificis modernistes de l'arquitecte que va construir la seva ciutat, Mataró, i a la població veïna on estiuejava, Argentona.
1: Jo he estat a Argentona i és molt maco.
0: Més visites guiades. També demà dissabte, dia 16 de maig, Castrum, Armats de Mataró. És el local dels Armats de Mataró que tenen al carrer de Sant Simó, número 13 de Mataró.
1: Sí, el que surten per al...
0: Per Setmana Santa, són aquells que van amb calça curta, amb faldilleta...
1: Sí, tinc un amic.
0: I unes llances.
1: Tinc un amic.
0: Tens un amic que fa això?
1: Sí.
0: Doncs pues ja
1: de la primera comunió, però és un amic meu. És jovenet.
0: És jovenet.
1: Que vas començar aquest any, sí, sí.
0: Ah, molt bé. Normalment els Armats de Mataró... N'hi ha pocs, n'hi ha de jovenets, però també n'hi ha
1: de tota la vida.
0: De tota la vida.
1: Claro, com sí. Tiene que ser.
0: Vinga, continuem. I no ens movem d'Argentona, també demà dissabte, dia 16 de maig, a 9:45 del matí, visita guiada, sortida botànica als voltants de la Riera. La durada és des de 9:45 fins al migdia. I el punt és també gratis.
1: Ah, bueno, mira, algo gratis,
0: sí,
1: no és
0: mira,
1: mal.
0: El lloc de sortida és l'Institut Elies Argentona. Continuem a Argentona també demà dissabte a les 12 del migdia, literatura. Presentació de la novel·la Una cançó de pluja, d'en Joan Lluís Lluís, al Saló de Pedra d'aquí d'Argentona, a les 12 del migdia. I a les 6 de la tarda s'inaugura una exposició. El que queda de mi, de la Júlia Lladó, en el Museu del Canti.
1: Que
0: xulo. Xulo, molt xulo. I per anar acabant, també demà dissabte, dia 16, a les 7 de la tarda, festa i música. Vespreig museístic Sunset Party.
1: Eh?
0: Sunset Party.
1: Això què és?
0: Vespreig Vespreig, vespreig és un tardeo.
1: Tardeo. Ai, s'ha posto molt de moda,
0: tardeo. Se li ha de traduir tot,
1: Un poquito, és que estoy un poco dormida.
0: Vespreig museístic en el Museu, en el Museu del Canti. Comença a les 7 de la tarda i durarà fins a les 11 de la nit.
1: Però el tardeo, de què? En el Museu del Canti.
0: Hi ha música.
1: Ah, mira. Oye, tu. Mira que bien. Sí.
0: I suposo que llavors alguna beguda per...
1: Ah, però és molt maco. És que s'ha posat molt de moda això del tardeo.
0: Sí. Més coses, va. D'Argentona baixem a Vilassar de Mar, que celebren el 7è aplec de sardanes conjunt Cabrera de Mar, Vilassar de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, també demà dissabte, dia 16 de maig, des de les 7 fins a les 9 del vespre, a la plaça de l'Ajuntament de Vilassar de Mar. I continuem a Vilassar de Mar amb música a la fresca, amb els combos, el cor Aoke i el compàs mariner de l'aula de música. Són dos. Aquest mes de maig i principis de juny són els finals de curs de moltes,
1: sí,
0: coses.
1: De moltes coses. I plou, pobra gent, plou. Ho tenen molt malament.
0: Doncs és demà dissabte, dia 16 de maig, des de les 9 del vespre, a l'aula, organitza l'aula de música. I no diu el lloc, suposo que deu ser anar a la placeta que hi ha davant de l'aula de música. I més coses. També a Vilassar de Mar, teatre per a la primera infància.
1: Ai, que maco.
0: Nallar.
1: Com?
0: Nallar.
1: Nallar.
0: Nallar. És a partir de... Diu de 0 anys, però suposo que...
1: Bueno, no s'enteren en 0 anys.
0: Deu ser una miqueta, més, una miqueta més amunt.
1: Bueno, però és maco.
0: 2-3 anys. A l'Ateneu de Vilassar de Mar, a 6:15 de la tarda. Aquí l'entrada no és lliure. 9 euros amb entrada anticipada i 11 a la taquilla amb targeta.
1: Ah, amb targeta.
0: No es pot pagar amb efectiu.
1: Vale.
0: Els de Vilassar són així, en soia.
1: Bueno.
0: Més coses. A Vilassar, ara Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt, comença el festival floral.
1: Ah, també fan a Vilassar?
0: No, no, el festival floral és un festival de música, poesia i cultura en general, dirigit per la Judit Nederman.
1: Quala.
0: I l'activista i creador cultural Martí Sant Climent. És un esdeveniment amb perspectiva de gènere que aposta per projectes professionals i de reconeguda trajectòria al costat d'artistes emergents. Si voleu més informació, jo us aconsellaria que visiteu la web del festival. Festival Floral, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, i allà ho trobareu tota la programació. I, per acabar, diumenge, dia 17 de maig, Cuentoteca de Primavera i més espectacle de circ a la masia de Can Gavarra, d'aquí de Dosrius. Comença a 11:15 fins a 2:45 del migdia. I fins aquí.
1: Si no me va dar tiempo de ir a todos estos sitios.
0: I encara, madre mía, i encara no ha començat la temporada de castells,
1: ja. Ja, este lo tengo presente.
0: Ho té present, no?
1: Sí.
0: Vinga, doncs, nois, com us hem dit, fins aquí l'agenda cultural del Maresme.

0: Aquesta setmana, crec que dijous, no sé si dimecres o dijous, en la Sala Versus Glòries de Barcelona es va estrenar Tu, jo i vosaltres i les cançons. Escolteu aquest piano de fons? Doncs és el musical més petit, és un musical, però un musical petit. I per parlar-nos del musical, una de les actrius, perdó, l'actriu, perquè són dos, el Daniel Anglès i la Pilar Capellades, i tenim a l'altre costat del fil telefònic la Pilar Capellades. Pilar, bona tarda i benvinguda al Maresme Jam.
1: Hola, molt bona tarda. Moltíssimes gràcies per haver-me convidat.
0: Gràcies a tu per estar amb nosaltres. A veure, sou tres, el Daniel Anglès, tu, Pilar Capellades, que són els dos que canteu, i esteu acompanyades al piano pel Sergi Cuenca.
1: I tant, pel meravellós Sergi Cuenca, director musical en aquests moments del Rei León a Madrid. Vull dir que en Sergi és una persona talentosíssima i hem tingut molta sort de poder compartir aquest procés els tres junts, i realment ha sigut un luxe.
0: Aquest musical, diguem-ho així, el vau estrenar fa 30 anys, no?
1: Totalment. Fa 30 anys que quatre nanos, perquè érem nanos, que teníem 20 anyets, es van plantar en aquell moment el que se'n deia el Versus, que ara es diu la Sala Versus Glòries, ha canviat una mica el gènere, la sala, i vam estrenar sense cap consciència ni sense cap pretensió un espectacle que havíem com muntat per fer un concert benèfic en una sala de Barcelona. I l'Ever i la Maria, en aquells moments propietaris del teatre, que ens van venir a veure i van dir, escolteu, voleu estrenar-lo? I vam estrenar amb la idea d'estar programats a 15 dies i ens hi vam quedar 9 mesos. És que va ser molt fort. Sí, fa 30 anys d'aquell moment. I aquell moment va ser llavor de després moltes coses que van passar. Potser va ser el primer espectacle de teatre musical de petit format en català que es va veure a Barcelona. I tot això ja va ser algo molt especial pels amants del teatre musical d'aquell moment.
0: D'entrada, sé que teníeu programada 15 dies i ja heu tingut que, abans de començar, heu tingut que prorrogar.
2: Oh, quin excitazo, no?
0: Sí.
2: Oi, nena, amb un autógrafo, que és la famosa.
1: Ai, que loqui.
0: És que saps què passa? Que tenim aquí a Doña Virtudes, que és una senyora gran que ens ve...
1: Home,
0: cada vegada que vol.
2: Hago lo que quiero, por eso vengo.
1: Claro que sí, com ha de ser, hombre.
0: Una cosa que no hem aconseguit és que parli català, però a vegades s'equivoca i ho fa, eh?
2: Lo hago para fastidiar un poco.
0: És la quota.
1: Jo crec que se li deu escapar.
2: Es lo que me da pena, digo, pobre hombre. Digo, voy a hablar un poquito en catalán.
0: És la quota del 25% que tenim.
2: Claro, ves, es que...
1: Ara ho entenem.
0: Doncs com dèiem... En principi, crec que estàveu programats fins al 17.
1: Sí, totalment. Estàvem programats per fer 10 funcions i just abans d'estrenar, el mateix matí que teníem la roda de premsa per presentar l'espectacle, el teatre ens va dir, és que està tot esgotat. Bé, què els hem de dir a la premsa? Ves?
0: No vingueu, que està tot ple.
1: No vingueu, no cal que feu cap article. Molt emocionant, la veritat. I just abans de sortir la roda de premsa amb els responsables del teatre, ens vam asseure i vam dir, bueno, què podem fer? I bueno, ja vam agafar les agendes i vam dir, doncs vinga, va, endavant, prorroguem. Però vaja, ja us dic, ni en Sergi, ni el Daniel Anglès, ni jo ens ho esperàvem, us ho vam assegurar, vull dir que no teníem gens al cap que pogués haver-hi aquesta... que el públic es llancés tant amb aquestes ganes per venir-ho a veure. Estem molt emocionats i un palet sobrepassats, però feliços, molt feliços, la veritat.
2: Relax, mucho relax. Además, no tenéis que sufrir aquello del telón de mirar, hay gente en la sala. Ya sabéis que la tenéis. O sea que...
1: Tota la raó. patim, hem patit per altres coses, perquè, clar, vulguis que no, 30 anys... A veure, què us he d'explicar? 30 anys es noten. I aleshores era com, ostres, estarem en forma...
2: Tonteries, perfecta, preciosa, segur.
1: Digues, estarem en forma una altra vegada, tindrem aquella connexió, la gent tindrà ganes de veure... Vull dir, vam patir el nostre procés, que també és natural, per retrobar-nos amb aquest material, que d'alguna manera no deixava de ser... No deixava de ser una part nostàlgica, però una part nova, doncs, per trobar-nos amb aquest material i veure si estàvem encara a l'alçada d'aquesta música i d'aquests missatges tan potents i tan poderosos, d'aquests musicals tan increïbles.
0: I una pregunta. Només vau prorrogar fins al 29, no podeu anar més enllà.
1: Doncs no, perquè just... Mira, i és molt fàcil d'entendre, perquè just el dia 30 comencem la gira i ja ens n'anem el dia 30 a Tortosa. I després ja hi ha dos o tres bolos i sortides més seguides amb el que ja era inviable poder continuar a la sala Versos.
0: O sigui, que llavors, escolta'm, a tota aquella gent que ens està escoltant ara, agafeu, entreu a la pàgina web de la Sala Versus Glòries de Barcelona i intenteu, intenteu a veure si trobeu alguna entrada lliure per...
1: Jordi, que encara n'hi ha, però on hem prorrogat, ara hem d'omplir la pròrroga, escolta.
2: Tranquil·la.
0: Escolta'm una cosa.
1: Digue'm.
0: Al començament hem sentit aquest piano magnífic.
1: Sí.
0: Però jo sé que diguéssim, d'aquesta... El que vau fer fa 30 anys ara ha canviat una mica, no?
1: Sí, ha canviat una mica perquè, per això que dèiem que nosaltres hem canviat, ha canviat una mica pel fet de que els temes, molts temes són diferents, perquè els havíem d'ajustar també a les persones que som ara. Vull dir, hi ha moltes cançons d'aquell tu i jo de fa 30 anys que podien ser cançons de duets romàntics, de duets d'amor, que el Dani i jo doncs, ja hem fet. Home, no som aquells joves que ara diuen «Ai, m'estic enamorant per primera vegada, que guai!» No?
0: Per segona vegada.
1: I a més doncs. A més... Doncs per segona. Home, jo del Dani m'enamoro cada dia, per l'amor de Déu. I també perquè aquests compositors en aquests anys han composat obres noves i també ens feia molta il·lusió poder afegir a alguns d'aquests temes nous a aquest nou espectacle. I també perquè, bueno, la maduresa, l'edat en la que tenim ara, doncs ens apropa a parlar d'altres continguts i d'altres missatges doncs, que s'apropin a l'home i a la dona que som ara mateix.
0: I quins musicals podrem escoltar si venim a la sala Versos?
1: Home, hi ha musicals que són molt populars per moltíssima gent, com El fantasma de l'òpera, Els miserables, Miss Saigon, Evita, Cats, i d'altres que potser no són tan coneguts,
0: no,
1: però que
0: no,
1: val
0: no
1: molt la pena.
0: No continuïs, que se'ns està fent la boca aigua. Perquè, per saps què passa? Parlo per mi, i crec que tots els que estem aquí a l'estudi, nosaltres som malalts de musicals.
2: Sí.
0: Ens encanten
2: els musicals. ¿També sale o no?
0: No,
1: perquè és preciós. És preciós perquè els dos autors amb els que estem jugant són Andrew Lloyd Webber i Claude Michel Schoenberg, que són dos autors... I en aquest cas, West Side Story, que m'encantaria i m'ho apunto per una altra vegada, és d'un altre compositor que es diu Leonard Bernstein, meravellós també.
0: Com pots veure, Doña Virtudes va cap enrere, saps? Va cap enrere en el temps i busca musicals de la seva època.
2: Cats?
1: Bueno, és que eren bons aquests, eh? Clar que sí.
0: Els musicals no passen mai bé.
2: De l'alegria.
0: Sí.
2: Total. Tiempo, però d'alegria.
0: Sí. Recordem una cosa. Esteu a la sala Versos de dijous o de dimecres?
1: És que cada setmana és una mica caòtica, perquè, per exemple, la setmana que ve estem de dimarts a diumenge, la següent estem de dimecres a diumenge i la següent estem de dimarts a divendres. És una miqueta caòtic pel fet aquest d'aquesta pròrroga que hem hagut de col·locar funcions allà on tots podíem ser-hi, d'alguna manera. Però, bueno, sí, d'alguna manera, orientativament, podríem dir que de dimarts a diumenge, però que l'últim dia que acabem és el 29, que cau en un divendres per la raó aquesta que he explicat abans, que justament el dissabte 30 anem cap a Tortosa ja.
0: I llavors els dies d'entre setmana és a les 8 del vespre?
1: Sí. I exacte.
0: I els diumenges a les 6? Pot ser?
1: Exacte. Crec que hi ha algun diumenge que és a les 6, és que ja et dic, és una mica caòtic, perquè crec que hi ha algun diumenge que és a les 5:30 per alguna raó que vam mirar amb el teatre, però en general o a les 5, en general és o a les 5:30 o a les 6, deixem-ho aquí, val, el diumenge.
0: Com que llavors tots anirem avui dia abans d'anar al teatre, traiem les entrades per internet.
1: Sí, clar, allà sempre trobarem, millor, clar.
0: Allà trobarem.
1: Allà trobareu. Allà trobareu tota la informació molt clara i molt diàfana.
0: Veig que, a més, sou tot un equip de gent, déu-n'hi-do, perquè encara que sigui el musical més petit, veig que l'equip és nombrós, eh?
1: Sí, realment, hi ha colla al darrere, eh? Vull dir que, certament, per portar a terme qualsevol producció, i en aquest cas, doncs, hem tingut la fortuna de comptar amb un equip tècnic i humà preciós, que tothom s'ha sumat amb moltíssimes ganes i amb molta il·lusió, amb la mateixa il·lusió que el Dani, el Sergi i jo vam arrencar els assajos. Vull dir que ens hem sentit molt ben acompanyats i molt afortunats.
0: Una cosa, està, en aquests moments, està de moda, no?, el musical.
1: Ai, esperem que sí, no?
0: A Barcelona.
2: Sí, porque da alegría. Sí. ¿Y qué necesitamos? Sí. Alegría. ¿Y se baila? Sí. ¿Se baila en este musical o solo es cantado?
1: No me veas bailar.
2: ¿Cómo que no?
1: No se baila, no ballem. Ens posem molt intensos i molt emocionants, però no ballem. Ballar el Dani i jo no és una cosa que haguem fet massa sovint.
2: Nunca es tarde.
0: Però i això és veritat, a la sala Versus, que teniu el públic tant a tocar, vull dir, ho porteu bé?
1: Molt, molt. Jo diguéssim que el Dani i jo és l'espai que més còmodes estem. Entrar a la Versus ha sigut com tornar a casa, la veritat. Ens hem sentit molt còmodes, poder sentir el públic com respira, les cançons, els silencis, les respiracions, les esperes... És molt emocionant, és molt bonic aquest mano a mano, d'alguna manera, que existeix en una sala de proximitat. Ens sentim molt còmodes així, la veritat. I més amb un material que està pensat per ser molt essencial. Vull dir que són cançons de musicals molt grans, que tenen sempre una gran escenografia, una superorquestra i molta parafernàlia, i de cop li treus tot i ensenyes exactament només el que és l'essència de la cançó. I crec que per això és tan necessari també aquests teatres menuts, petits, on tens el públic a prop i tens l'oportunitat, tant com a intèrpret com de públic, de tenir aquesta experiència.
0: Molt bé, doncs res. Pilar, nosaltres ho deixarem aquí.
1: Ai, molt bé.
0: Quan tanquem, agafarem i entrarem a internet per agafar les entrades. Per baixar,
1: tinc ànims.
0: Per baixar a Barcelona a escoltar-vos, que segurament estem convençuts que serà un plaer enorme.
1: Ai, moltes gràcies, Jordi. Moltes gràcies, Doña Virtudes, i a la resta de l'equip. Moltes gràcies.
2: Tens una voz preciosa.
1: Ai, gràcies, bonics.
0: Doncs, Pilar, recordeu, Sala Versus Glòries... El títol és això, tu, jo i vosaltres.
1: El títol és tu, jo i vosaltres i les cançons.
0: Clar, perquè sense les cançons la cosa no funciona.
1: Exacte. I sense vosaltres tampoc.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Pilar.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Una forta abraçada. Moltes gràcies.

0: Ja ho hem dit abans en l'agenda cultural que diumenge, dia 17 de maig, hi ha una cuentoteca de primavera a Can Gavarra, aquí a Dosrius. I per parlar-nos una miqueta de què serà aquesta cuentoteca, tenim a l'altre costat del fil telefònic a l'Estefano. Estefano, bona tarda i benvingut.
1: Bona tarda a tothom.
0: Bona tarda. Explica'ns una miqueta què és això de la cuentoteca.
1: Sí, això ha sigut una idea de la gent que vivim a Can Gavarra, aquesta masia d'Orrius, que som part d'una cooperativa que fem de la casa també un projecte de vivenda i d'activitats culturals. I res, ens agradava fer aquesta mena de foment de la lectura, sobretot per joves i infants, però ens agradava que el tema no fos sol d'un col·lectiu específic, sinó que es podés gaudir de la lectura dels llibres en família. Doncs obrim la casa, el jardí de la casa i també algun espai interior per fer com activitats relacionades a llibres. I fem lectures compartides, hi ha algunes estacions que són més dinamitzades, hi ha alguns més espais que són més lliures de buscar cosetes. És com per passar el dia en família, però també per fer una mica de cultura tots junts. I ens agradava també posar-li un espectacle una mica més, diguéssim, convencional, que farem un espectacle de circ. Sí. I això és una idea de poder-lo repetir una vegada per temporada, per lo menys, i acabar el desembre també amb un minifestival de la literatura.
0: Molt bé, i això a quina hora començarà?
1: Això començarà a les 10:30 del matí i tanquem, diguéssim, les activitats a 2:15. Sí. I la idea és que després la gent es pugui quedar allí una mica més. La idea és que nosaltres parem, però com que ens agrada la idea que estem en un espai rural i respirem un temps una mica diferent de la ciutat i de la prisa, sí, de la pressa, no? Ens agrada que la gent es senti còmoda com si fos en la seva casa i si tot flueix, que es quedi al jardí i poden seguir fent les activitats que vulgui.
0: I l'activitat de circ a quina hora és?
1: L'activitat de circ és a les 12.
0: A les 12. Molt bé. I això, cobreu entrada per la gent que ve?
1: Sí, cobrem una petita entrada perquè, bueno, per cobrir una mica de gastos que tenim. Sí. I és bastant simbòlica, són 8 euros i hi ha un aforo limitat perquè el jardí és limitat. I normalment sí que arribem al top de l'aforo, així que sí que invitem la gent a fer aquesta reserva prèvia també.
0: Una cosa que et volia comentar. Per què feu els cartells en castellà?
1: Ah, això és una bona pregunta.
2: No me había dado cuenta, fíjate.
1: No me había dado cuenta, no.
2: No.
1: No, és... nosaltres fem una, diguéssim, una política lingüística mixta. O sigui que algunes vegades publiquem en català, algunes vegades en castellà, algunes vegades en anglès, i ens agradaria arribar també a l'àrab, ja que també nosaltres tenim aquesta varietat internament a la casa. Doncs ens agradaria que això fos com una forma també de representació nostra. Però sí que sabem que volem reforçar el nostre catalanisme, diguéssim, no? La nostra presència al territori català.
2: Bueno, Estefano, hablas un català fantàstic, sincerament.
1: Bueno, més o menys.
2: No, muy bien. Mejor que yo, que soy catalana, anda que no.
1: No exagero.
0: Molt bé. Escolta'm una cosa, tu abans ens has explicat una miqueta què era aquest col·lectiu de Can Gavarra, però explica'ns una miqueta què feu, què preteneu i on voleu arribar.
1: Sí, a Can Gavarra és la sede de la cooperativa que es diu COP Gavarra. És una cooperativa de consumidors que hem creat alguns amics i amigues justament per fer aquesta idea de projecte de vida en comú, que algú, per algú és més un col·lectiu, per alguns més és una co-vida en la mateixa casa, així després hi ha moltes matisos sobre què fem internament com vivenda, però in canvi come de cara al públic sí que ens agrada la idea com que venim tothom del món de l'art, de l'audiovisual, del teatre, del circ, ens agrada la idea de poder continuar el nostre treball i en canvi d'ahir d'anar en una direcció més artística, jugar més amb el tema comunitari, o sigui, de poder fer activitats que siguin més participatives, que siguin més enfocats a les necessitats del territori. I quan ens hem instal·lat a Dosrius hem vist que, encara que és un lloc preciós per la posició i per la natura i tot això, em sembla que necessita una mica més de vida cultural.
0: Estem completament d'acord.
1: Ja. I també ens agrada la idea de treballar en xarxa, doncs també per exemple aquest projecte de la Cuentoteca treballa en xarxa amb una associació que es diu Inca, que li ha donat una mica més aquest enfocament comunitari i estem fent alguns projectes comunitaris més d'audiovisual. Ara volem fer algunes coses de creació de llums de Nadal en format comunitari, en format participatiu. Intentem remoure una mica el teixit cultural. Això és l'objectiu. I a poc a poc ser un referent de la població per fer coses en casa, també les en casa. També la casa la volem obrir a gent que pugui portar la seva activitat.

0: informacions i ens costa una mica trobar el temps per fer altres coses i participar en els events.
1: Ja, perquè el que és referent a teatre o teatre infantil en Dosrius no hi ha possibilitats? Pregunto.
0: De proposar.
1: Sí, de dar classes per a nens o adults.
0: Ah, seria genial, sí, ho tenim pensat. Creiem que encara estem en una fase de com es diu, d'integració. Però sí, perquè ens ha costat molt també el tema de la reforma de la casa i trobar el nostre sistema intern.
2: Parlant de la casa, a quin punt esteu de la reforma?
0: La divisió interna de les vivendes internes està bé, o sigui que a nivell de vida còmoda per nosaltres està bé. Ja era un tema d'espais comuns que volíem obrir al públic, que passen per la reforma, i per un tema de llicències i de permisos. I allí estem una mica... anem lents, perquè...
2: Sobretot els permisos con la administració hemos topado.
0: Bueno... l'administració i l'economia, si et dic la veritat.
2: Va.
0: Les dues coses.
2: Però jo tinc la idea, que no em preguntis d'on te l'he tret, perquè en un principi crec que la idea que jo tenia, que el que volíeu crear a Can Gavarra, del que ens has estat explicant, però era també com una residència per a artistes, per preparar nous projectes i a partir d'aquí, una vegada estiguessin, diguéssim, doncs, preparats, sortir a oferir-los, a actuar-los en diferents llocs. Vaig per aquí o heu canviat
0: sí,
2: el projecte?
0: Sí, hi ha aquesta possibilitat. Com crec que la casa és gran, la idea d'hospitatge de creació artística, de gent que està en residència, sí que és una possibilitat concreta que volem explorar. Perquè també nosaltres, quan fem els nostres espectacles i les nostres creacions, fem això, anem a un altre lloc per tancar-nos en una sala o en un espai i fer creació. I després sortim amb una prova, per exemple, en el mateix espai on fem les residències, una forma de contraprestació, diguéssim, algunes vegades. I també això és una forma també de portar al territori companyies que volen trobar aquest tipus d'espais, que estan més aïllats, que també però poden generar alguna connexió amb el territori local. Sí, em sembla una bona idea. Jo ara mateix, per exemple, estic a Ribes de Freser, hi ha un altre espai de creació que es diu la Cremallera Art, que és un companys que el porten, i estic fent una formació i una creació aquí fa una setmana. O sigui que hi ha un moviment i una xarxa d'aquest tipus que ens agradaria si participar. Sí.
1: Bueno, lo que pasa que también en Dosrius no hay espacios adecuados, considero, para...
0: Le falta
1: el arte, no lo entiendo,
0: tan importante
1: que es.
2: Bueno, yo, por eso todo eso te solució.
1: ¿Ves? ¿Que tiene solución? Sí. Bueno, no la veo yo tan clara.
2: Es cuestión de voluntad. Però no entrarem per aquí, només per anar acabant, Estefano, algú que estigui escoltant ara i que digui, escolta'm, a mi m'interessa aquest projecte, què demaneu per integrar-se amb vosaltres?
0: Per integrar-nos en la part de vivenda ja no tenim espai, doncs per la part de vivenda concreta no tenim espai, però sí que per la part de... participació activa en l'organització, en la participació als projectes, sí que si ens contacta i té aquesta voluntat, després és formalitzar algunes coses de soci, coses més pràctiques així, però després ho parlem i hi ha moltes maneres de participar. No? També estem intentant activar un format de voluntariat europeu, per tenir gent que no sols ens ajudi, però que si no també es formin i poden exportar una mica el format. O sigui que sí que estem obert a ajudes i col·laboracions per tot arreu.
2: Bueno,
1: yo quiero preguntar. Por ejemplo, ¿hacéis algunas actuaciones que se puedan ir, bueno, supongo que sí, ¿no? Que se puedan ir a ver?
0: Sí, en cas... A Can Gavarra mateixa, dius?
1: Sí, el lo de los cuentacuentos. Però tema circo o teatro?
0: Sí, la idea és que la

0: després de parlar de cuentoteques, de circ, ha arribat el moment de parlar de plantes. I si hem de parlar de plantes, hem de parlar amb la Rosa Galí. Rosa, bona tarda, benvinguda.
1: Hola, bona tarda. Bé, i de bolets també, eh?
2: Ah, ja n'hi ha bolets?
1: No, a veure, aquestes setmanes, aquesta primavera, està fent una plugeta...
0: Avui està plovent.
1: Està fent una plugeta que, si el vent no ens ho espatlla, algun rossinyolet encara podrem trobar per aquestes contrades. Però estan reservats, normalment, els bolets de primavera estan reservats, no els experts, sinó els insistents, els voluntariosos, els que es passen 2 i 3 hores doncs, buscant, perquè són més difícils de trobar que no pas a la tardor. Per això, moltes vegades el que fem és anar a tiro fix, que són les herbetes, les flors, les plantes, que estan en plena exuberància.
0: Però els rossinyols, és el rossinyol aquell que vas a França, que diu la persona?
1: No, aquest no va a França, no. Que també n'hi ha a França, però aquest és el que no vola. Mira, avui us volia parlar de la borraina o la borraja. És una planta que tant la podem trobar silvestrada. Jo crec que és silvestrada perquè deu haver sortit dels camps i es troben als marges, es troben en llocs insòlits, de fet, de vegades a les rieres també creix molt. I és una planta una mica lletja, no?, pels cànons aquests de dir oi, quina floreta més maca, oi, quina planta més ufanosa. Sí, es fa grossa, però punxa, té pèls, la floreta és petitona, però en canvi doncs, té moltes propietats. Es pot menjar arrebossadeta, el pom de les flors, les rebosses, igual com pots arrebossar les fulles ben tendretes, que també les podríem menjar bullides. També ens podem menjar el tronxo més gruixut des de la base, doncs es pela i també és un aliment, si més no, psicodèlic, no? Una mica especial. Com una bleda, vaja, com una
0: psicodèlic, blada. Quan dius psicodèlic...
1: Bueno, m'ha sortit aquesta paraula.
0: Què vols dir, que veus llumetes? Si tu menges, veus llumetes, així?
1: No té massa gust ni disgust, però bé, es pot menjar. Vaja, és que començo per aquí, perquè...
0: Es pot menjar?
1: Té diverses...
0: Fa falta menjar-s'ho?
1: Home, si tens força gana i no tens res més, doncs la veritat és que segurament...
0: Però diu, no té gust ni disgust, no veus llumetes.
1: Bueno,
0: escolta'm.
1: No, però té moltes propietats, com d'altres plantes d'aquestes que no els hi donem gaire importància. Pot previndre, doncs, si és cardiotònica, no? O afavoreix la tensió, no? Regular la tensió. La pressió. Ai,
2: ah, sí,
1: senyor. Ah, la pressió, és veritat.
2: Ja buscaré borrajas. Yo, mi padre comía borrajas, pero veo que la foto ahí, que la tiene usted ahí, y no se parece a la borraja que...
1: Bueno, perquè aquesta foto és de la flor molt, molt ampliada.
2: Ah, vale, però no veu la hoja.
1: No es veu la flor. Tota ella
2: està
1: plena de punxetes.
2: Mi padre, quan anàvem d'excursió...
0: Bueno, penseu que els que estan a casa no veuen la fotografia.
2: No, però jo estic veient la fotografia i digo, i la borraja que jo conozco és una hoja alargada i així com picos, com de joia, com punxa. I mi padre le encantava per les ensalades. Uy, era como si fuera un tesoro cuando íbamos
1: ja,
2: de muntanya.
1: Sí, sí, clar, és que ja, antigament es menjaven tota una sèrie de plantes d'aquestes que ara ja no les valorem.
0: Oh, però tot torna, eh? Perquè ara vas a segons quins llocs i et fan unes amanides de conill que és massa...
1: Sí, sí, amanides de conill.
0: Sí.
1: Què em dius ara?
0: Te posen unes amanides que dius... Verda, sí, perquè és verda, però...
2: Ah, de conill, vale, se lo comerían los conejos,
0: sí, sí, sí, amb una sèrie d'herbetes que dius...
1: Ah, t'ho comentes,
2: claro, yo también he dicho conill.
0: Això s'ho mengen els conills, no?
2: Bueno, perdone, yo en el Instagram, un señor, un cocinero de alta alcurnia de estos, comiendo hojas de morera, rebozadas, bueno, rebozadas, fritas, y le
0: les
2: pones
0: fulles de morera s'ho mengen els cucs.
2: Sí, pues mira, dice que está buenísimo. Yo lo voy a probar, ya se lo explicaré.
1: Es posible.
2: Y,
1: es
2: con, posible. La, y con la mora que sale, que yo no sabía que son comestibles,
1: sí.
2: Porque tengo una morera en mi casa, la inmortal le llamo, la han intentado matar de todas maneras y no
1: es
2: se deja.
1: Es
2: y, lo envuelven y luego con melaza. Bueno, por probar, digo, lo voy a probar porque dice que es dulce, que tiene muy
1: bueno,
2: buen sabor.
1: Clar, aquests bunyols, per exemple, que li deia de borraina, es poden menjar saladets posant-hi una miqueta de sal per sobre.
2: Yo, si usted
1: o es
2: lo
1: poden
2: dice,
1: menjar dolços.
2: Yo me lo como, que todo lo que ha hecho usted cocinado está buenísimo.
1: També ens podríem menjar els pètals de les roses, que ara doncs,
2: sí.
1: Són tan...
0: Perdona, el preu que van les roses?
1: No,
0: com
1: i a
0: la llagosta,
1: més,
0: això,
1: no
0: eh?
1: Menjarien ni cap pètal d'aquests comprats,
2: no,
1: les roses comprades, sinó
2: sí.
1: Roses sí. Silvestres, la rosa canina, la mosqueta, que n'hi ha per aquesta zona nostra.
2: Hay una receta,
1: hi ha la rosa canina, que és molt bona.
2: Hay una receta, que són codornices con pétalos de rosa, que sale en una pel·lícula.
0: Jo, entonces, ustedes mengen los pétalos y yo las codornices, ¿vale?
2: No, no, pero es que es curioso, yo cuando vi esa película, me venía el olor de la comida, digo, madre mía,
1: ¿qué?
2: Qué hambruna que tengo. Pero yo tengo esa receta y un día la voy a probar.
1: Sí, segurament els hi donen doncs, un gust delicat perquè, pues, no sé, totes aquestes herbes són de gustos delicats. Dius, ah, sí que hi noto un gustet,
2: sí,
1: que és diferent.
2: Que
1: la rosa,
2: no,
1: que la borraina, que...
2: Que no coordina.
1: Però, per exemple, la que també està sortint ara en aquests moments i és deliciosa i aquesta sí que té un gust molt que t'ha d'agradar, és el fonoll.
2: Sí,
1: ja us n'he parlat alguna vegada, si agafeu els brots tendres del fonoll i també els arrebosseu així amb una tempura millor que no pas amb un arrebossat ple de farina, una tempura que hi ha poca farina i molt de...
2: Sí, sí, jo l'he provat.
1: Està molt, molt, molt.
2: Jo l'he provat, lo hizo usted.
1: Sí, sí.
2: I estava exquisito.
1: Estava molt bo.
2: I lo que está riquísimo, que yo nunca... Bueno, me chocó cuando estuve en Turquía, es la miel... con pétalos de rosa.
1: Ah.
2: Buah,
1: sí, sí,
2: està
1: és
2: boníssimo.
1: Que segurament trobem a tot el Mediterrani que tenim més o menys les mateixes plantes, diferents maneres doncs, de cuinar-los i d'utilitzar-les. Però jo, avui, a banda de parlar-vos del menjar, que sempre està bé, us volia parlar de les propietats medicinals, cosmètiques de les plantes, que també són molt, molt importants. Més que les medicinals, ens anirem bàsicament a les cosmètiques. Us porto, us explicaré dues receptes que pràcticament són amb herbes que les hem pogut trobar aquí. Una que seria amb hipèric, l'hipèric també ara ja està florit i preciós, amb hipèric, romaní i caiena. I aquí si teniu àrnica, però l'àrnica no és pròpia de la nostra zona, és del Pirineu, si més no la podeu comprar en l'herbolari, eh? si no, no us heu de desplaçar al Pirineu a buscar-la.
0: O sí.
1: O sí, o sí, sí.
0: Una excursió a buscar
1: àrnica. Doncs totes aquestes quatre herbes es posen a macerar amb oli d'oliva, verge sempre, o sigui, oli que en diuen de la primera premsada, perquè és més natural, i el ser més natural extrau millor les propietats que tenen aquestes herbes, que bàsicament totes són pel dolor, o sigui, per un cop, l'hipèric és l'oli de cop, l'àrnica la posen a totes les pomades aquestes que són per les contusions, pels cops, pels dolors d'artrosi o dels genolls o de l'esquena, una mica doncs, alivia moltíssim totes aquestes patologies. I la caiena, perquè li dona aquest escalfor, fa com si haguéssim pujar la sang, no? Que diem, és un element doncs, que fa que la sang doncs, es bellugui, que és tot el que va bé per baixar les inflamacions. Doncs mireu, després us ho podeu posar una mica, els que sou aquí a la taula.
0: Clar, els que són a casa no se'n poden posar
1: les
0: perquè
1: vaig posar a macerar...
0: pel micro no passa això.
1: És que m'han dit, diu, portes aioli? I dic, no, porto aioli, no. Porto una... Ai, mira, sí, que hi vaig posar... Ara us ho explico, ara us ho explico. O sigui, tot això, aquestes quatre plantes que... d'això, més o menys a parts iguales, es vaig posar a macerar amb oli d'oliva l'any passat, i al cap de 3 setmanes o així les vaig colar i vaig guardar aquell oli. Com que l'oli és una mica engatifós de posar-te'l perquè entra que et cau, que te'n poses massa, que quedes tot enllardat, que fa una olor de pa amb tomàquet que es...
0: Bueno, vull fer el pernil i prou.
1: Sí, eh? Només hi falta, només hi falta el pernil. Aquesta vegada la vaig barrejar amb cera. Aquesta no és ben bé cera, cera d'abella bio, diguéssim, ecològica, sinó que és aquella cera, sabeu aquella cera, trossets petits, que les fem servir per depilar, que es fon i que es depila?
0: Jo és que no m'he depilat mai, no sé.
1: Doncs aquest tipus de cera, però una, bueno, una varietat que em van dir que sí que era, que era ecològica. No, no em pregunteu de què, com estava feta i com estava tractada aquesta cera. Desfàs aquesta cera a bany maria i quan ja la tens tota desfeta, que sembla que tinguis un oli, li vas tirant aquest oli que tens macerat, amb una proporció d'una part de cera i 5 d'oli. O sigui, prèviament has de tenir calculada, doncs jo que sé, si tens 100 grams de... Imagina't, si tens 100 grams de cera hauries de posar mig litre d'oli d'aquest. Uh-huh. Depèn de l'oli que tinguis, doncs fas la proporció
2: la
1: al
2: cera
1: revés.
2: La cera pot ser d'abejas o...?
1: Sí, ara us explicaré la diferència. Aquesta queda amb una textura molt, molt fàcil de posar, ja us dic que sembla un aioli espès, I com que em tenia encara molt d'olor d'oli, el que hi he posat ha sigut unes quantes gotes d'oli essencial de lavanda, perquè a l'hora de posar-te-la i d'embatornar-te, doncs l'olor que et poses sigui agradable. I la veritat és que funciona la mar de bé. Mira, jo quan em fan mal els genolls me'ls unto d'aquesta...
2: Sí? A ver, traiga que lo quiero leer.
1: Sí, ja m'ho pensava, que vostè, senyora Virtudes...
2: Jo soy muy investigadora.
1: Ho voldria tastar.
0: Bueno, no, però això no és per menjar, eh?
2: Que lástima, huele bien, eh?
1: Sí, sí.
2: Huele a lavanda.
1: Sí, sí. Doncs aquesta, sense l'àrnica, la podem fer,
0: jo
1: com
0: crec
1: us
0: que,
1: dic,
0: jo crec que això, amb una torrada...
1: No us ho aconsello, no.
2: Ah, huele muy bien a lavanda. Y además la textura, el aceite, lo bueno que tiene, es que la piel la absorbe.
1: Sí, i la cera també és una... Tant l'oli com la cera tenen també unes propietats per la pell molt bones.
2: No, però és molt agradable.
1: I llavors si els hi afegim, doncs en aquest cas tinc aquesta pomada pels dolors, uh-huh. I després tinc l'altra que, veieu, ja no sembla un aioli, ja no sé més, no és que sembla parece... això, té un color,
2: un potito, color molt més... Un potito.
1: Sí, un potito de préssec.
2: Sí.
1: Que a més ja està bé, perquè aquesta altra que he fet ha sigut amb la calèndula, la borraina, roses, pètals de roses, i macerats amb oli, o sigui, la calèndula, el boixac, la rosa i la borraina, que de la borraina he tret totes les floretes sense posar-hi les coses verdes. De la rosa he fet servir només els pètals, i de la calèndula, si heu agafat calèndula de jardí, que és gran, és grossa, només s'agafen els pètals. Si aprofitem la que trobem al bosc, que és molt més petitona, doncs agafa tot el copoll, diguéssim, tot el que és la sumitat florida. Tot això també barrejat amb oli, o sigui, deixat macerar amb oli unes 3 setmanes, i un cop el tens macerat, el coles ben colat i tal, i aquesta l'he fet servir, com que la volia més per la pell, per la cara, per hidratar, he fet servir cera bio, o sigui, cera dels que tenen panals d'abelles, no una cera comercial, sinó una cera...
2: Però això la venden en l'herbolari?
1: Sí, en l'herbolari sí. Trobes de totes aquestes coses.
2: La borraina, com se llama, parte de borraina?
1: Borraja.
2: Borraja, la borraja, borraina, borraja. Vale.
1: A veure, així com l'altre, en aquest cas, pètals de rosa en trobareu secs, calèndula la trobareu seca... Borraina no sé si la trobareu seca. No ho sé, eh? Jo no l'he vista mai seca. Perquè si alguna vegada l'he assecada...
0: Però la passam a buscar al bosc, no?
1: Sí, clar, ara és l'època, en els horts n'hi ha moltes vegades, a les rieres també se n'acostuma a trobar, i al bosc no, o sigui, al camp.
0: Sí, perdó.
1: Zones humides més aviat.
0: I és que, tot el que surt que no hi ha asfalt...
2: Huele superbien, eh?
1: Sí, ah, pues crema, ara prova aquesta altra, perquè a més aquesta...
2: Huele superbien, feta, i a més queda una piel divina.
1: L'he feta amb aquesta barreja d'aquesta cera, que és molt més espessa que l'anterior que us he explicat. I aquesta, la proporció... Aquesta és cosmètica total, hidratante, reafirmante. La borraina té propietats antioxidants, d'antienvelliment...
0: Hidratante, reafirmante, què vol dir això?
2: Que de la piel
0: les arrugues, que pones... les arrugues, sí.
1: La igual borraina, que el botox, igual la borraina té propietats, propietats d'antienvelliment, que en diuen, i mantenir el bon estat de la pell. La calèndula és la base per totes les pomades pels nens petits.
2: La calèndula...
0: El nostre tècnic diu quan vol, eh?
2: La calèndula, jo me quemé una vez con una salsa de caracoles, pero algo serio, ¿eh? Sí. Mi marido me veía muy alta y él, o me quería matar, una de dos. Tenía el microondas muy alto.
0: Tot pot ser.
2: Todo puede ser. Y fui a coger la bandeja y me cayó en la parte anterior del brazo. Bueno, carne viva. Llorando debajo del grifo, estuve un buen rato y no se me pasaba. Y una nena de unas colonias hicieron una crema de caléndula y me dijo, te voy a buscar a mi casa para que te la pongas, que esto, mira, ni una señal. Pero es que me quitó el dolor, al ratito, pero es que era insoportable, ¿eh?
1: Ja, pues es que, la caléndula realment, és màgica. Realment totes aquestes pomades pels nens petits, pues, per les, en català no sé com se diu, la pell vermella, no?
2: Les rojeces, no?
1: Sí, la pell vermelleta i encetada de la canalla. Bueno. Totes les, normalment moltes, quasi totes, fan servir els propietats de la calèndula.
0: Pel culito del bebé.
2: Sí, però pobrecito.
1: I per acabar-ho d'afegir, i per donar-li també una mica més d'olor a lo que seria tot el preparat, i he tirat unes gotes d'oli essencial de mosqueta.
2: Que
1: llavors, de rosa mosqueta, que això encara cicatritza més. O sigui, normalment la calèndula va molt bé per això, per les cremades, i la rosa mosqueta per acabar de cicatritzar tot el que seria la pell, no? Vull dir, si la cremada està curada però encara tens cicatriu, posa-t'hi oli de rosa mosqueta.
2: Jo he vist una cicatriz d'una persona cooperant, y con la rosa de mosqueta, un día me dice, ¿quieres que te enseñe? Yo soy muy aprensiva. Digo, no. Y dice, no, pues mira, y me quedé muerta. Le ha ido toda la cicatriz. Yo no, me operaron también, pero no lo hice. No soy constante con las cremas. Pero esta muchacha siempre se está poniéndose crema. Que la abrieron como un pollo, I se li fue, eh?
1: Sí, també hi ha pells que són més bones cicatrisant i altres no tant,
2: la constància, jo crec que...
1: Però sí que és veritat que això està superprovat. Llavors, per tant, doncs, per comptes d'anar a remenar cremes por ahí a les botigues o a les farmàcies que et cobren 50 i 60 euros per cada pot...
2: I no por lo que te cobren, por la salud, porque venden cosas...
1: Sí,
2: mira, yo soy un profesor de Granada, que habla sobre todo, que en todo hay plástico, y cosas que tomamos o que nos ponemos, que creemos que es bueno...
1: Sí.
2: Incluido el desodorante, a ver si encuentro un desodorante. Hi ha
1: la fórmula per fer el desodorant, per fer les pastes de dents, per fer pastes per llavis, el que vulgueu. Una altra cosa, i jo, per exemple, doncs, he fet aquestes dues perquè m'agrada anar-les a buscar, sé que les tinc, les utilitzo, però normalment als herbolaris o a les botigues aquestes de coses ecològiques tenen molt... molta producció, hi ha forces fabricants de productes ecològics molt, molt bons, que ja t'ho certifiquen, no? Que tens en allà una crema base amb això.
2: Tot el que tu quieras, però si te lo haces tú, sabes exactament el que tienen.
1: Jo trobo que és com allò de la llenya, no? Entre que la vas a buscar, que la seques, que la prepares i que no sé què, no sabeu les hores de felicitat, de tranquil·litat, de relax que m'ha produït aquesta crema. que ja no és el sí. cost o no cost de la crema, sinó que he après, primer de tot, saber a quines herbes són, que no em confongui, estar-ne segura. O sigui, jo de totes aquestes herbes que he posat aquí no és la primera vegada que les faig servir. Les roses me'n vaig assegurar que fos d'una amiga que tingués rosers que no els hi tira res, que són rosers vells, que, hi ha, que estan en llocs que no els hi toca, o sigui, no estan a prop d'una carretera o d'un, que no estiguin contaminats. I les ceres, mira, excepte aquesta petita, que ja us ho dic, no vaig demanar, quan la vaig comprar a granel, no vaig demanar les propietats, o sigui, d'aquesta bafeta ni qui l'havia produïda, però de la d'abella venia d'un apicultor.
0: Amb el nom i cognom de l'abella que havia estat allà.
2: L'abeja maia. Esa és l'abeja maia.
1: Amb els olis essencials també heu de ser una mica doncs, curosos, perquè un oli essencial massa barat vol dir que hi ha molt d'oli i poc oli essencial. Quan us diguin que és autèntic, o sigui que només és oli essencial, no us el creieu, perquè allò que venen aquells 5 mil·lilitres o 10 mil·lilitres d'oli essencial, si fos de veritat oli essencial, valdria com 50 o 60 euros, perquè un oli essencial pur, primera, que és quasi tòxic, i no sabríem ni dosificar-lo, perquè a lo millor amb dos o tres gotes ja en tens prou. I el que fan els comercialitzadors és fer-ne unes barreges amb altres olis. Però clar, quan tu compres et diu oli essencial tal i oli tal, o sigui, ja saps, has de saber el que compres.
0: A veure, quan dius tal i tal, vol dir que et posa el percentatge?
1: El percentatge, sí, el percentatge.
0: El percentatge d'oli essencial.
1: Clar, perquè un oli essencial no pur, bueno, és que no sé, per fer 5 mil·lilitres d'oli essencial de rosa potser necessitem a lo millor 50 quilos de fulles de pètals de rosa, i sabeu el que avolten 50 quilos de pètals de rosa?
0: 50 quilos.
1: Avolten molt. doncs no, i és un procés lent i bé. Pues res, llavors heu de, si no ho teniu tot, podeu anar-ho a buscar, perquè això de la mateixa manera que jo ho he fet amb herbes fresques i les deixo secar una mica perquè perdin una mica l'aigua que tenen, no seques del tot, però sí també les que ho he pogut fer amb herbes seques, perquè les propietats les continuen tinguent, tant si són acabades de collir com si ja són assecades, no perden les propietats. I d'aquesta manera doncs, també podríeu fer això i, més no comprar-ho, anar a l'herbolari, comprar les herbes. També us aconsello que aneu a herbolaris que o bé les tinguin envasades, que ja sé que no és una cosa massa ecològica que et venguin la bosseta, no?, de les herbes, o bé si les venen a granel que tinguin apuntat i et sàpiguen dir de quan van comprar aquelles herbes i quina caducitat tenen. No és perquè en tinguin, perquè una herba seca pot durar anys, però clar, tu no saps durant tots aquests anys amb quines condicions han estat conservades. Si tu les has tingut a casa teva amb un pot tancat d'una llauna, un pot de ceràmica guardat, doncs saps perfectament que no s'ha manipulat allò. En canvi, a l'herbolari les pot haver canviat de lloc, els hi poden haver tocat el sol, les pot haver canviat de pot i posar-les, més a saber, no? Vull dir, i com menys temps faci que les té, o sigui, si encara està dintre dels dos anys, és més lògic que no aquelles herbes no s'hagin manipulat en excés, no? Doncs bé...
0: Sí, t'ha de posar la data de caducitat.
1: Sí, tenen el lot i la data de caducitat, encara que siguin herbes a granel. En teoria estan obligats a tenir-lo, i els bons herbolaris, sense que tu els hi demanis, agafen ja la bossa i te posen allà, t'apunten el lot i la data de caducitat sí. d'aquella.
2: Piden moltes coses, però clar, no
1: són no són innocues, vull dir, no. Amb un que potser li pot provocar una al·lèrgia, sí. Doncs llavors ens ha de saber d'on t'ha vingut allò. Pot ser que estiguin contaminades, pot ser 30.000 coses, i d'aquesta manera doncs, guarden la traçabilitat d'aquelles herbes que ells tenen a casa seva.
0: Molt bé.
1: Doncs què us ha semblat? Us animareu a prendre més herbes, a prendre més floretes, a anar-les a recollir,
2: a guardar-les? A mi m'ha encantat, la del dolor.
0: A Maria Virtut és el de prendre més herbes, li agrada.
2: Sí, a mi les herbes me van.
0: Però no per fumar-se-les, eh?
2: No, no fumo ja, ni fumo, ni bebo, ni voy con hombres. Soy una mujer libre.
0: No fumo, ni bebo, ni voy con hombres.
2: No, no, no.
0: Ostres, tu.
2: És fabuloso.
0: És dur, això, eh?
2: No, no, no.
0: Molt bé.
2: No.
0: Doncs res, escolta'm, aquesta setmana hem parlat de plantes, però hem parlat de... que les...
2: Ai, m'encanta.
1: Clar, perquè les plantes, us he parlat de les plantes que hi ha ara, que les podeu sortir a recollir a, tot amb un passeig molt tranquil·let i tot, podeu trobar moltes coses. La calèndula ja aneu tard, eh? Perquè ja comença a fer massa calor, però totes les altres...
2: Jo he comprat calèndules, o sigui, les flores de jardí.
1: Clar, sí. Clar. Bueno, la caiena no l'aneu a buscar, que no és d'aquí. La caiena, pel que us he dit de posar-la a la planta pel dolor, doncs és res, eh? És la
2: però
1: caiena...
2: la caiena és la que utilitzem per comer?
1: Sí, sí, sí, pues els bitxos tengo. Aquells petitons.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, qui fa uns callos fa una crema per la pell. No és igual. Perfecte. Doncs, Rosa Galí, moltes gràcies. Fins la propera.
1: A vosaltres. Doncs a veure si a la propera us puc explicar si he trobat algun boletet d'aquests de primavera, que em faria molta il·lusió.
0: I si no, els portes.
1: Això, que ho farem un tastet.
0: Vinga.
1: Vinga.
0: Gràcies.
1: Molt bé.

0: Arribats en aquest punt, ara sí, agafeu-vos un calma. Mira, jo el que faria, aniria a buscar-me, no sé, un combinat, què cony, un cubata, un gin tònic.
1: Un cubata de ron.
0: El que es vingui de gust, el que es vingui de gust.
1: Estàs fines, Si dius sopetón.
0: Us assenteu, millor començar assentats, ja us aixecareu després, us assenteu a la butaca perquè en aquest moment arriba el moment de recordar vida i música amb la Teresa Elvira Parera. Teresa, benvinguda.
2: Hola, benvinguts. I, bueno,
3: hola, estamos i ben retrobats. Estamos deseosos de saber lo que nos trae usted. ¿De Beatles?
2: Yes.
0: Perdó. Què he dit? Beatles?
3: No, Beatles.
0: Beatles. Bueno, és que l'anglès de Doña Virtudes, a vegades...
3: És patatero, però una s'esforça.
2: Bueno. El meu està també oxidadet, però bé, no
3: però ho sé. Però hace falta, con un poco de mímica y el traductor, hoy en día.
0: Sí, diu, quants idiomes parles?
3: Hay tantos, porque tengo traductor.
0: Molt bé. Doncs escolta'm res, continuem amb Beatles, veig, no?
2: Vinga, sí, continuem. A veure, després del quart àlbum, continuem amb Beatles avui.
0: Perdó, sí, continuem amb Beatles avui, vol dir que la propera ja no...
2: No.
0: Ja no?
2: Bueno, ara ho explicarem. Doncs avui, per introduir una mica el programa d'avui, doncs després del quart àlbum, Beatles for Sale, que significa Beatles en venda, fet una mica de correcuita, si us en recordeu, i aprofitant la tirada de l'anterior, a Hard Day's Night, que també dona nom a la seva primera pel·lícula, avui tancaré el primer cicle de Beatles en la meva vida.
0: Oh.
2: Ja anirem retrobant els següents, perquè n'hi ha més d'un, i el tancarem amb el cinquè àlbum d'estudi, Help, que també va ser la banda sonora de la seva segona pel·lícula, amb el mateix nom que el disc.
0: Que realment... Jo crec que les pel·lícules que van fer els Beatles no feia falta fer-les.
2: Bé, però tots els que...
0: Tot és negoci.
2: El màrqueting, com negoci, diguéssim, i tot,
0: tot
2: això...
0: És negoci.
3: A les fans les gusta.
2: No, hi havia molta tirada. I, clar, vull dir, allò era una efervescència bestial en aquell moment, aquests quatre nois.
3: Era diferente. I en el mundo que gusta lo diferente, siempre.
2: Bueno, i al darrere tenien un equipàs...
3: Vale.
2: Extraordinari.
0: Sí, sí. I anaven estirant el xiclet perquè tenien...
2: Sí, tot el que van poder. I amb això que diem, doncs, de... Bueno, ara després ja veurem això d'estirar el xiclet, ho reprendrem. Doncs Help es va llançar al mercat el 6 d'agost del 1965 amb un total de 14 cançons.
0: El 65?
2: El 65.
0: Mare meva.
2: Doncs jo tenia... Jo a l'agost, bueno, tu ja tenies 11 anys...
0: Sí.
2: I jo en tenia 10 encara, perquè encara no els havia fet, però bueno, estava por la labor, també,
3: mira,
2: de fer els...
3: Jo no lo cuento, no, aquí se sabe demasiado, ja està bé.
0: No cal donar tants detalls, eh?
2: I me'n recordo molt d'aquest del Help, que és clar, vull dir, abans anàvem amb els singles i amb el nostre tocadiscos,
3: I
2: llavors, doncs, bueno, i des d'aquí recordo, vull recordar avui a la meva cosina Mariona, que és amb qui, doncs, vam descobrir, doncs, els Beatles, els Bravos, i bé, va per ella, avui.
0: Vas descobrir la música? No vas descobrir més coses amb la...
2: Segurament, perquè afortunadament a casa dels meus tios tenien una biblioteca molt extensa, igual que a casa del meu avi, i vaig poder llegir moltíssim i sorprendre'm amb moltes coses que aprenia. I per tant, sí, vaig aprendre moltes coses i bueno, als 11 anys encara jugava nint. Tot i així jo ballava els Beatles, Bé, doncs... El Help tenia 14 cançons, les 7 de la cara A són les que es van incloure en la pel·lícula, i a la cara B doncs, eren cançons doncs, que, a veure, que no han transcendit massa tampoc, excepte una, que és una joia, que no es va incloure en la pel·lícula, ni falta que li va fer entrar a la pel·lícula aquesta cançó, perquè és... un tòtem.
3: Ai, la Teresa Elvira, com no gusta los Beatles.
2: Sí, sí, m'agraden, m'agraden. I m'agraden els Beatles, el grup. Vull dir... bé, en la seva música, en la del Help, en aquest àlbum, es va veient com va madurant i com la seva música va més enllà ja de lo que és el terme pop i de lo que és el terme beat, no? Ja es van fent, diguem-ne, una música molt pròpia seva, no?
0: Era, més del pop, beat, no, era Beatles.
2: Era Beatles, exacte.
0: Era Beatles.
2: Era Beatles ben bé, eh? Doncs la majoria de les cançons d'aquest disc són seves. I excepte dues, i veurem com va augmentant la seva implicació personal a l'hora de composar les cançons. El tema que dona títol a l'àlbum és una sincera crida de Lennon, sentint-se pressionat per la fama que havien adquirit. Escoltem-la.

0: Bueno, perquè no ho veus, els que esteu a casa no ho veus. Tampoc us hem vist nosaltres el que estàveu fent, però nosaltres aquí estàvem cantant.
1: Sí, sí, sí. Estàvem cantant.
0: La Teresa Elvira, la Teresa Elvira només li faltava moure el cap així perquè, per despentinar-se. Doña Virtudes, Déu-n'hi-do, Doña Virtudes, Déu-n'hi-do, encara que ella diu que no canta, però també,
1: no, jo
0: també
1: canta. Fatal. Mira, llueve, avui llueve.
2: Sí, bueno, encara plourà més, doncs. Sí. Un petit resum de la lletra de la cançó. Ajuda, necessito algú. Tu ho saps, ajuda'm. Quan era jove no necessitava ajuda de ningú. He canviat, ara no tinc confiança en mi mateix. Ajuda'm, si us plau. Estic abatut. Aprecio que estiguis a prop. Ajuda'm a mantenir-me tocant de peus a terra. És del Lennon, eh? Estava, ell sentia que es sentia molt pressionat i és una crida, doncs, que jo crec que no només la fa ell, sinó
0: que la podríem fer tots.
2: Que la podríem fer, sí. Doncs bé. Començaven a estar una mica cremats i no van durar gaire perquè realment, jo crec que és allò que diem,
0: van,
2: no?
0: Van aquests morir d'èxit.
2: Sí,
0: van morir d'èxit.
2: És possible.
0: Vull dir, és que moltes vegades quan veiem aquests grups que tenen aquests èxits i de més, i dius, oh, m'agradaria, no us equivoqueu. Vull dir, no poden, perdó l'expressió, no poden ni anar a pixar quan volen.
2: Exacte, sí, sí.
0: Ni quan en tenen ganes, perquè resulta que tot està programat, hi ha algú que ha pensat el que han de fer, com ho han de fer, i hi ha molta gent que els segueix. I això és una pressió, és una pressió enorme.
2: En aquell moment va ser una bogeria. Bé, doncs el següent tema es titula You've got to hide your love away. Has d'amagar el teu amor. Escrita per Lennon. Aquesta cançó és una clara mostra de la influència de Bob Dylan sobre les seves composicions. En l'enregistrament hi va participar un músic que tocava al carrer i que Lennon va convidar perquè hi toqués la flauta travessera. El seu nom era Johnny Scott. George Harrison toca altre cop en aquest tema la guitarra espanyola. Una de les hipòtesis sobre aquesta cançó és que està dedicada a Brian Epstein, representant dels Beatles, que era homosexual a l'armari. En aquells anys l'homosexualitat era un delicte penal a la Gran Bretanya, ja us podeu imaginar. No només a la Gran Bretanya, com
0: a molts,
2: si diguéssim.
0: A molts altres llocs, eh? Jo recordo que aquí també...
2: Sí, sí, sí, segurament.
0: La ley de vagos y maleantes, no?
2: Sí, sí, sí. Una altra hipòtesi era que, a petició del mateix Epstein, John Lennon havia de mantenir en secret que estava casat amb la Cynthia Powell des de l'any 1962 i que era pare de Julian Lennon des de l'abril del 1963.
0: Perquè les fans no es desencantessin.
2: Exacte. Com a Beatles, podien, o sigui, com a Beatles els estava permès doncs, tenir les seves nòvies, com si diguéssim, perquè, com tu deies, no era qüestió de que les fans s'enfadessin. Com així va passar, tant als Estats Units com a Anglaterra i com allà on viatjaven. O sigui, van arribar a agredir a les nòvies o a les amigues dels Beatles. Sí, sí, però això és verídic,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí.
3: O sea, que la gent està mal des de hace años, vaya.
2: Sí, sí, sí, sí. Doncs, doncs molt bé, anem a escoltar hem d'amagar el nostre amor, en català, per dir-ho d'alguna manera. You've got to hide your love.

0: El més destacable d'aquesta cançó, a part de la guitarra espanyola, és la pandereta del Ringo, eh?
1: És que el Ringo és vamos... sí, sí, jo penso que el ritme... M'encanta el ritme que per això deia que a mi m'agraden tots quatre. M'agrada el grup que van formar. I m'agraden les cançons que tenien.
0: Sí. És que, Amon, a veure, si parlem de música, moltes vegades, sobretot quan parlem de grups, tots coneixem el cantant, el líder. I a darrere hi ha músics obscurs que passen desapercebuts, que sense ells la cosa no sonaria, Digue-li al baixista, digue-li al bateria, sense ells...
1: El grup el fan
0: tots. El que passa que normalment el que posa la cara, el que dona la imatge del grup, és el cantant. Ho tenim, posem-ho. Anava a dir els més moderns, no, ja són antics, però és igual. Sopa de Cabra, tots coneixem el Gerard Quintana.
1: Sí.
0: Però sense la guitarra que porta, no, eh?
1: No, ni el guitarra, ni el que toqui doncs, la pandereta, ni el que toqui...
0: Tot.
1: Tots, o sigui, i a més, i aquí tenien el George Martin, que era una persona, un músic molt, molt important, que li diuen també el cinquè Beatle, perquè ell va... arreglar o va ajudar a arreglar moltes de les seves...
0: No, és una feina d'equip.
1: Sí, és una feina d'equip. I allò que deies, no és el Jeffrey Epstein, és el Brian Epstein.
0: No, però és que últimament...
1: Sí, no, clar.
2: Havia caigut. Sí,
0: només falta que surti el tram ja i hi serem tots, no?
2: Déjelo, que se quede allí. Que no salga en ningún sitio.
1: Bé, doncs hem sentit You've Got to Hide your Love Away. I la següent cançó que escoltarem és la segona que George Harrison va... la segona de George Harrison que es va gravar en un àlbum dels Beatles. On també s'hi va gravar la tercera. O sigui, en aquest àlbum George Harrison té dues cançons gravades. Escoltarem la primera que va gravar en aquest àlbum. La següent avui no l'escoltarem. La següent es diu You Like Me Too Much, eh? M'agrades molt, m'agrades massa. Bé, doncs el que sentirem nosaltres és una cançó una mica melanconiosa sobre un enamorament. No correspost, sembla, en aparença, perquè sí que va ser correspost, i del desig... Però
0: tu saps de bona tinta.
1: Sí, perquè es van casar, home. I del desig que aquesta noia formi part de la seva vida, George Harrison, es relaciona amb, ara que ho anàvem a dir, amb la Patti Boyd, que la va conèixer, és una actriu que la va conèixer quan van filmar a Hard Day Night, que es veu que va ser un fletxazo, en català com es diu això, bueno...
0: Hòstia, ara m'has enganxat amb els pixats al ventre. No ho sé.
1: Es veu que, bueno...
2: Un fletxazo.
0: Amor a primera vista.
1: Amor a primera vista, sí.
2: Oi, esto parece un concurso.
1: I amb qui es va casar el 1966. George Harrison, en aquesta cançó, utilitza quatre guitarres. Clar,
0: no les pot tocar alhora. Té dos mans només,
1: ja, eh? Ja sabem que utilitzaven diverses pistes, que ja tenien molts mèrits tècnics al seu abast. Doncs hi han quatre guitarres, la guitarra espanyola, la José Ramírez, una acústica...
0: No li digui guitarra espanyola, digue-li clàssica.
1: Clàssica, sí.
0: Clàssica.
1: Bueno, com que també fan espanyol els Ramírez aquests, es veu, bueno... llavors una acústica, que era una Gibson en aquest cas.
0: El Harrison és un gran,
1: sí,
0: un gran
1: guitarrista sí.
0: d'acústica.
1: Que era molt amic de l'Eric Clapton.
0: Sí.
1: I una de 12 cordes, que era una Rickenbacker, que suposo que ja saps tu de què, i una elèctrica, que era una Gretsch Tennessee. Bé, doncs escoltem, a mi m'encanta aquesta cançó, I Need You, et necessito.
0: Això diu a mi m'encanta aquesta cançó, les altres no?
1: Sí, totes.
2: I lo dice con énfasis.
1: Totes les que poso m'agraden, totes.

0: Només per un moment t'he vist amb dues trenes, amb dues trenes i ballant.
1: Probable, probable.
0: Eh que sí?
1: Probable, probable.
0: Bueno, escolta'm, que ara aquí parlem de com t'hem vist a tu, però els que estan a casa seva també estan ballant, eh?
2: La música és un viatge en el tempo.
0: Sí.
1: Sí, sí.
0: Sí, i el que passa que a mesura que tens anys tens més records, no és més que
2: això. Eso es bueno, eh?
0: Tens més quantitat de records.
2: Significa que estàs vivo, és molt important.
0: Evidentment, evidentment.
2: Bueno, aunque hay vivos que están muy muertos, ¿eh? También.
0: M'agrada Doña Virtudes perquè sempre és positiva. Sempre
1: positiva. Ara plorarem una estona, però...
0: Molt bé, ahir nit ja l'hem escoltat i continuem cap endavant.
1: El següent tema, de Lennon i McCartney, es parla d'un noi que li diu a un altre que si no tracta bé la seva noia, la perdrà. I serà ell, perquè la tractarà bé, qui se l'emportarà. Escoltem, you are going to lose that girl.

0: ospite.
1: Sì, io che
2: sì, gli altre cose, eh.
3: Io anche mi allegro, no, no. Mi gusta la gente allegri.
0: Jo em llenço a la piscina més ràpid del que sembla. En fi.
2: Però mira si hi ha aigua o no.
0: Buah!
2: No sempre.
0: No. Això és fotut, eh?
2: Bueno, va.
0: Vinga, doncs la següent composició és molt coneguda i versionada. Parla d'una noia que al sentir-se lligada i deprimida vivint amb el qui narra la cançó, que és en Lennon, bueno, en Lennon, el qui narra la cançó, diguem-ne, decideix allunar-se'n.
2: Però tampoc entrarem en detalls, ja.
0: Allunyar, bueno, no sé si és un... si és algo autobiogràfic o no, però el Lennon també se la sabia a la llarga, com si diguéssim.
2: No, el que passa que escrivia moltes cançons sí. I la seva fantasia anava per on anava.
0: Sí, sí, no, era molt ocorrent, era una bola ocorrent.
2: Molt què?
0: Ocorrent, vull dir que era un home
3: normalito,
0: que...
3: Normalito.
0: Que... No. Tu li preguntaves una cosa i no sabies mai que et respondria. O sigui, era molt creatiu fins i tot amb això.
3: Para no decirte, a ti que te importa, lo decía así.
0: Sí, sí, majo, sempre sortia amb alguna història que els altres es quedaven... Què he dit ara? Bé, també va ser la cara A, aquesta cançó, d'un single editat al Regne Unit. I va ser el primer dels singles que van fer ells, que superava els 3 minuts de durada, perquè els singles, la cara A i la cara B, doncs normalment eren 2 minuts i alguna cosa. Doncs bé, escoltem... Ticket to Ride.

0: Ens ho passem, bueno, ens ho passem tremendo,
1: Ringo,
0: eh?
1: Que era Ringo.
0: Ens ho passem bomba, eh?
1: Que bo és.
0: Algun dia hem de... això ho hem de gravar, hem de fer un Instagram...
1: No,
0: o un TikTok, no ho sé. No
1: hay que ponerse al día, hay que modernizarse.
2: O bueno, com a Catalunya Ràdio, convidar gent a l'estudi, com si diguéssim, mira, i vendre entrades.
0: Una cosa és convidar i l'altra cosa és vendre entrades.
2: Bueno,
0: és
2: mira,
0: diferent.
2: Es pot considerar, No,
0: no, és diferent.
1: És que el material de ràdio és caríssim. Sí, tiene muy buena idea.
2: Bueno, en fi.
0: A veure, jo crec que el programa passat ja vam començar a dir de que en algun moment convidaríem els oïdors que ens truquessin i que els convidaríem amb un arròs. I ja anem, ja la cosa està complicant programa a programa, eh?
1: Bueno, qui en sabe?
2: És que té molta màgia.
0: Ara imagina que venen 300 persones.
1: No, però, per exemple, invitar una persona alguna vez al programa. Perquè nadie s'imagina cómo se graban los programas, o sea, hoy en día está todo inventado, ya lo sabemos, te pones en internet, pero no es lo mismo.
2: No, no es
1: lo mismo. Gente, cuando quieres que vengan a hacer entrevistas, se corta una barbaridad, va a hablar ante un micrófono, vale que detrás de ese micrófono luego hay oidores, pero es peor la televisión, ¿no?, o el teatro.
2: Yo pienso que la magia de la radio no da igual.
1: No, no, no, no, no, no. No. Ya te digo yo.
0: La magia de la radio, va, deixem-ho aquí, vinga, va, anem.
2: Vinga.
0: Anem, que ara estic esperant, sí, estic esperant.
2: El ritme, com heu vist, la ritme de Ticket to Ride, és una cançó més contundent amb el

0: ritme, un ritme molt clar, eh? Com el ritme de la bateria del Ringo Starr.
1: I la pandereta.
0: I la pandereta. Bé, posem dos drets? No, no, perquè no puc.
2: Mujer, si quiere la ayuda, pues...
0: Home, perquè estic aquí enganxada molt dura.
2: Bueno,
0: I ara escoltarem l'última peça d'avui, posem-nos serios. És de Paul McCartney, bàsicament, i la canta ell sol. Una balada, una composició diferent als altres treballs del grup fins a aquells moments. I que els altres Beatles no els hi feia gaire el pes. I ell vinga a donar la tabarra. És una cançó de les més versionades, posem parèntesis, al segle XX, que va ser interpretada prop de 7 milions de vegades.
1: Una darrere l'altra?
0: No ho sé, però va ser superinterpretada, versionada...
1: L'ha cantat tothom, aquesta.
0: Pues, doncs...
1: Aquesta l'ha cantat tothom.
0: Sí, segur que sí.
1: Qualsevol cantant que d'un mínim de qualitat ha cantat aquesta cançó.
0: És preciosa. El Paul primer la va anomenar, és curiós, Scrambled Eggs, ous remenats. Li va posar perquè no sabia quin títol posar-li, com si diguéssim. I contínuament estava polint la cançó. I vinga i dale, vinga i dale. I els altres integrants de la banda, els tres Beatles restants, ja n'estaven farts. El McCartney la va acabar el maig del 1965 a Lisboa, que estaven a casa d'uns amics. I li va trobar el títol definitiu. El John Lennon, que també va participar en la cançó, es va entristir una mica perquè van tenir moments bons i dolents a costa de tot el temps que en van estar pendents, de que si ara s'acaba, que si no s'acaba... O sigui, jo crec que el Paul McCartney sabia que tenia una joia, sabia que estava creant una joia, i ell va insistir fins que aquesta cançó es va gravar. Fins i tot ell volia que es fes amb un single. I els altres no ho veien clar, no ho veien clar. Doncs aquí la veritat és que no van tenir molta vista. M'agradaria que l'escoltessin ben escoltada fins al final.
1: Amb les dues orelles.
0: Gairebé amb les dues orelles.
2: Tengo una mal.
0: I escolteu, perquè hi ha el Paul McCartney canta acompanyat de la seva guitarra acústica i d'un quartet de corda. És una de les primeres vegades que utilitzen músics d'estudi. I escolteu, doncs, aquests dos violins, la viola i el violoncel, especialment. Sisplau.
1: Quina cançó?
0: Escoltem Yesterday.
2: Oh, m'encanta, és la que més m'agrada també, eh? Precioso.

0: La tallarem. La tallarem perquè és que si no ens estem desfent tots aquí. Ens estem fets,
1: tot allò com... Y lo peor de todo es que no entiendo nada de lo que dicen, pero qué bonita.
2: Bé, parla de la I, parla de la I, de com de cop i volta ens arriba aquesta I, ens cau al damunt aquesta I, no? Vull dir, totes les coses que ens han passat, que era com un present, de cop i volta es torna com un passat, no?
0: Tot.
2: És una I.
0: El present sempre acaba sent un passat.
2: Sí. I ell, doncs, bueno, doncs parla de coses doncs, que ell potser no va fer com havia de fer.
1: Bueno, bé, perquè no lo piensa.
2: Una cançó... Realmente
1: vives, però preciosa, no lo piensas.
2: Preciosa.
0: Tots els que estan a casa ara estan per allà a terra ja, desmaiats, vull dir...
1: Los que han entendido la letra.
2: Doncs jo he volgut doncs, que escoltéssiu els instruments de corda, sobretot el violoncel. Que el cello, que el violoncel, que està interpretat per Francesc Gavarró i Soler, deixeble de Pau Casals, nascut a Verdú, a l'Urgell. Era el segon violoncel·lista de la London Symphony Orchestra, o sigui, no s'estaven de res. Okay. Aquest senyor...
0: O sigui que, fixeu-vos una cosa, els catalans van gravar... Van gravar Yesterday amb els Beatles. Vinga, per això que dic...
1: No lo digáis.
0: Llavors,
1: no
0: per això després va sortir un que va dir...
2: Un català almenys.
0: Els catalans ho tindrem tot pagat. No? Això ho deien Pujols,
2: bueno,
0: no?
2: Sí, no sé, sí, bueno, sí. No facis parlar. No acabem malament.
0: No acabem malament. Doncs ho deixem aquí?
2: Ho deixem aquí. I ja retrobarem els Beatles més endavant. M'encanta
0: la propera,
2: estar acompanyada
0: de
2: les seves cançons.
0: La propera no tindrem Beatles?
2: A la propera tindrem... més aviat Bustock, aquestes cançons que d'alguna manera van abans, potser de, abans, i també pues, al mateix temps de,
0: durant
2: de les cançons dels Beatles. Però posaré una mica d'èmfasi de lo que dèiem el beatnik, dels beatniks, dels beats, etc.
0: Molt bé, doncs res, la propera ja estem esperant que vinguis, perquè... Però cantaràs també i ballaràs així, com has fet avui?
2: Bé, si toques fa, ja està.
0: Doncs llavors, Lluís, preparem la gravació, eh? No. Volem una gravació d'això.
1: Mira, toma, yo te he hecho una grabación para ti.
2: Onda.
1: Pero ha sido muy triste, yesterday.
2: No, yesterday no, que a mi m'emociona.
0: Pues molt bé.
1: Tienes un recuerdo.
2: Vinga, adéu-siau.
0: Vinga, fins la propera.
2: Fins la propera.
0: Nois, fins aquí. Nosaltres marxem. L'equip avui ha estat format per a Lluís Blanc, els controls de seu muntatge musical, Marga Silvestre, la producció, Rosa Galí, Teresa Parera, Doña Virtudes i qui us parla, Jordi Renyer. Tornarem la propera setmana a la mateixa hora, si vosaltres voleu, segur. Vinga, i recordeu sobretot, sigueu feliços. Salut!

0: Demà torna la nit dels museus arreu de Catalunya i el Museu del Càntir ho celebrarà amb una proposta que va més enllà de les parets del centre. Argentona ha tornat a posar veu a una malaltia sovint invisible. Coincidint amb el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica, el municipi va il·luminar de blau diversos edificis emblemàtics per donar visibilitat a unes patologies que afecten el dia a dia de moltes persones. El programa Tic Tac de Ràdio Argentona també va donar veu als afectats i professionals. Els escoltarem a l'informatiu. Aquest dissabte Argentona viurà una jornada maratoniana d'esport. Al matí 250 persones participaran a la 29a marxa de les Fonts i a la tarda el Club Futbol Club Argentona celebrarà l'ascens històric a Lliga Elite i el poble s'hi abocarà amb una jornada plena de futbol i festa. I el temps avui mantenim en inestabilitat amb ruixats i tempestes que poden afectar qualsevol punt del territori i de cara a dissabte torna el sol i l'ambient serà més estable amb temperatures màximes que es recuperaran fins als 21 graus. Comencem. Demà torna la nit dels museus arreu de Catalunya i el Museu del Càntir ho celebrarà amb una proposta que va més enllà de les parets de l'edifici. La jornada arrencarà a les 6 de la tarda amb la inauguració de l'exposició El que queda de mi, de la jove artista argentonina Júlia Lladó, que explora la seva experiència com a dona autista i amb discapacitat a través de fotografies de gran format i collage. La directora en funcions del museu, Eva Pascual, en destaca la força de les obres.
1: És una jove artista d'aquí d'Argentona. Ella treballa l'expressió artística a partir de fotografies de gran format i collage fet amb fotografies i fotografies a partir de formats a través de la seva experiència com a dona autista i amb una discapacitat. A través de l'autorretrat construeix una sèrie d'espais i de grans dimensions en la que pren el seu cos com a punt de partida per la seva expressió artística.
0: Això serà a les 6 i a les 7 de la tarda la festa s'estendrà fins a la plaça de l'Església amb la primera edició del Sunset Party, un vespreig amb DJ Tito i servei de bar que el museu ha concebut com una extensió de l'espai museístic. L'entrada serà gratuïta i el museu restarà obert fins a les 11 de la nit. I de Pasqual ens explica la idea.
1: El museu surt del museu i les persones que vinguin a la plaça de l'Església podran gaudir d'un vespreig a partir de les 7 de la tarda i fins a les 11 del vespre amb DJ Tito i un servei de bar. Dius-se que fins a les 11 del vespre el museu estarà obert i l'entrada serà gratuïta per tothom.
0: El Museu del Càntir espera que aquesta primera edició del Sunset Party tingui continuïtat i es consolidi com una cita de referència en el calendari cultural d'Argentona. I Argentona ha tornat a posar veu a una malaltia sovint invisible. Coincidint amb el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica, el municipi va il·luminar de blau diversos edificis emblemàtics per donar visibilitat a unes patologies que afecten el dia a dia de moltes persones. A més, al programa Tic Tac d'aquesta casa, tres veïnes del poble van compartir el seu testimoni sobre com viuen elles amb un dolor constant i una fatiga extrema que moltes vegades l'entorn no veu ni entén. Les participants van explicar que el diagnòstic pot arribar després d'anys d'incertesa i que la malaltia els obliga sovint a renunciar a rutines, feina o activitats quotidianes que abans formaven part de la seva vida. Així ho explicava la Consol Jofre.
2: És una malaltia que no es veu, és com invisible. ¿Vale? Tu comences a tenir símptomes i te van començant a fer proves i no te troben res. I al final, bueno, com el teu cos, no és que no, per molt que tu vulguis que ser com abans eres, és que és impossible. Et quedes parat.
0: Durant el debat també hi va intervenir professionals de la salut. La fisioterapeuta Sara Martínez i el psicòleg Ricard Jorge van defensar la necessitat d'un tractament global que combini exercici físic adaptat i també suport emocional. Segons van explicar, activitats com l'aquateràpia poden ajudar a reduir el dolor i la por al moviment, mentre que el suport psicològic és clau per evitar l'aïllament i els problemes d'ansietat o depressió.
3: El component grupal permet, doncs, poder expressar totes aquestes emocions que de vegades es viuen en solitari i també crea identificacions entre les persones i es crea una xarxa de suport, no? Llavors això és bàsic per poder entendre què t'està passant, és a dir, comunicar-ho, expressar sentiments i que hi hagi escolta activa dintre del grup, que sí que és veritat que una persona quan està aïllada i quan no pot, no se sent compresa, doncs té més possibilitats de patir ansietat o depressió.
0: Les convidades van aprofitar el programa per fer una crida a crear una delegació local de l'Associació Catalana de Fibromiàlgia. L'objectiu és consolidar una xarxa de suport estable a Argentona i evitar que moltes persones visquin la malaltia en solitud. Les persones interessades poden informar-se directament a l'Àrea Bàsica de Salut d'Argentona. El fill del filòleg i escriptor Llorenç Soldevila, en Roger Soldevila, s'ha entossudit a tirar endavant la publicació de l'últim volum inèdit de la Geografia Literària dels Països Catalans, una obra que Llorenç Soldevila va deixar inacabada i que col·legues seus de la Universitat de Vic han contribuït a tancar.
4: Bàsicament és trobar finançament per publicar l'últim volum de la Geografia Literària que queda per publicar, que de fet ell va començar però tampoc va acabar, i a darrere s'hi ha posat tot l'equip d'en Drets de la Universitat de Vic i sobretot en Josep Camps, que era un company seu i amb el que havia fet molts llibres, i ell es va prestar a realitzar l'últim volum seguint les directrius del meu pare, i bé, ara ja pràcticament ja està acabat, l'únic falta doncs, el finançament. M'agradaria destacar que a nivell fotogràfic, bueno, el meu pare ho feia tot, anava als llocs, investigava, feia fotos, doncs bueno, aquesta part, en aquest últim volum, l'ha fet el Salvador Redó.
0: Per poder publicar l'obra pòstuma amb el seu pare, en Roger Soldevila ha posat en marxa un mercat de llibres al garatge familiar, al carrer Mercè Rodoreda. Ja va tenir lloc el cap de setmana passat i aquest cap de setmana serà el darrer. Aquest mercat s'hi poden trobar la biblioteca personal de Llorenç Soldevila, formada per volums de literatura catalana, castellana i universal, així com revistes i col·leccions.
4: Per mi realment és important, no?, que una cosa tan significativa pel meu pare com serien els llibres, doncs que bueno, es puguin donar a altres persones que l'estimaven i que també estimin els llibres.
0: Les persones que contribueixin al projecte veuran el seu nom inclòs a l'obra final. D'aquesta manera, Roger Soldevila vol aconseguir tancar el llegat d'una vida dedicada a la literatura i alhora fer arribar els llibres d'en Llorenç a nous lectors. Ara obrim bloc de serveis. El Consell Comarcal del Maresme posa en marxa una nova edició del programa Enlairem el nostre projecte, adreçat a joves emprenedors més joves dels 35 anys que vulguin consolidar el seu negoci. El programa començarà al juny, és gratuït i ofereix formació, mentoratge i activitats de treball en equip. Hi ha un màxim de 20 places i les candidatures ja es poden presentar a ccmaresme.cat. Seguim informant dels canvis de trànsit aquesta setmana per les obres a la cruïlla de l'Avinguda Puig i Cadafalch amb els carrers Joan 23, Mataró i Ferrero. Fins al 17 de maig la zona queda tallada completament al trànsit rodat, també als autobusos. Durant aquests dies queden anul·lades les parades de bus de Joan 23 i de Puig i Cadafalch, excepte la línia L557 en direcció a Òrrius. El Festival Sense Portes d'Argentona, una obra convocatòria per a companyies i artistes de carrer que vulguin participar en l'edició d'aquest any. El festival busca projectes innovadors pensats per l'espai públic amb disciplines com el teatre, la dansa, el circ o les performances. Les propostes es poden presentar fins al 24 de maig. El Sense Portes se celebrarà del 2 al 4 d'octubre. I la Diputació de Barcelona ha obert una nova convocatòria de subvencions adreçades a particulars dins l'àmbit de la xarxa de parcs naturals, que inclou el Parc de la Serralada Litoral, del qual forma part Argentona. Les ajudes van dirigides a persones físiques i jurídiques que desenvolupin projectes d'interès públic o social vinculats a la conservació i millora dels espais naturals. Les sol·licituds es poden presentar fins l'1 de juny a la seu electrònica de la Diputació.
5: Els esports.
0: Demà se celebra la 29a edició de la Marxa de les Fonts. La proposta, l'organitza el grup de muntanya, ofereix dos recorreguts de 10 i 15 quilòmetres pensats per fer caminant i sense esperit competitiu. La Montse Collado és del grup de muntanya.
6: Com cada any donem una hora de sortida de 8 a 9, perquè com que no és competitiva, així la gent que vol apretar pot sortir a l'hora que vulgui, donem una hora de marge, val? I bueno, és la sortida i l'arribada al mateix lloc, com cada any, i després donem pues, el bocata de botifarra, la beguda, l'obsequi, i música i xerrar entre els companys, evidentment.
0: A la marxa hi podran participar un màxim de 250 persones amb l'objectiu de protegir la muntanya i garantir una millor experiència. Les inscripcions inclouen avituallaments, un obsequi i el tradicional entrepà de botifarra. A més, el 10% de la recaptació es destinarà al grup de fonts en reconeixement a la seva feina de restauració i manteniment de les fonts d'Argentona. I no deixem els esports. Aquest dissabte Argentona viurà una autèntica festa grossa. El Futbol Club Argentona celebra l'ascens històric a la Lliga Elite.
5: Matteo Oliveto, atenció, obrint la pilota, atenció, pot ser bona, aquesta pot ser la sentència, Pau al marxa, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de l'Argentona, ara sí, ara sí, ara sí, ara sí, l'Argentona és equip de la Lliga Elite, minut 47 de la segona.
0: Just així narrava el periodista Eduard Boet el gol de la victòria dissabte passat al camp del Sant Jaume de Llierca, el que va donar l'ascens de la categoria a la Lliga Elite al Futbol Club Argentona. Per celebrar-ho demà, a partir de 4:45, el camp començarà a omplir-se d'ambient amb jugadors, jugadores, entrenadors i afició escalfant motors abans del partit especial que s'ha de disputar a les 5 de la tarda, un Argentona-Palamós que ha de servir per celebrar l'èxit esportiu amb la gent de casa. Quan el xiulet final soni, la festa sortirà al carrer. A les 7 començarà una rua amb batucada que acompanyarà l'equip fins a l'Ajuntament i allà, a les 8, hi haurà els parlaments de jugadors, alcaldessa i regidors en un acte que és obert a tothom. La celebració no s'aturarà aquí. A les 9 del vespre tothom pot tornar al camp per sopar i ballar amb DJ Juanra. El sopar és popular, entrepà i beguda per 3 euros, amb tiquets disponibles al bar Esport Club. Però la competició encara no s'atura. Repassem ara l'informatiu als partits d'aquest cap de setmana. I comencem per aquest que dèiem, última jornada de Primera Catalana, on el primer equip del Futbol Club Argentona ja té el títol i l'ascens a Lliga Elite al sac. Els jugadors de Rafa Garro rebran un Palamós que té la necessitat de guanyar per assegurar-se la segona plaça de la categoria i, per tant, una plaça per la fase de promoció d'ascens a Lliga Elite. Un cop acabi el partit, tindrà lloc la festa dels campions, una rua amb batucada fins a arribar a l'Ajuntament, parlaments dels jugadors i sopar final de festa amb música de DJ Juanra. Seguim amb els partits. En bàsquet, el sènior masculí tanca la temporada amb visitant, com a visitant i amb la permanència assegurada. Els jugadors d'aquí que es passa s'enfrontaran al grup Barna, un equip que també té la necessitat de puntuar per evitar el descens de categoria. El partit es jugarà dissabte a 8:15 del vespre. El sènior femení, per la seva banda, tanca la temporada a casa, ho fa amb la cinquena plaça assegurada. Les jugadores d'Albert Illa rebran el Sant Nicolau, un equip de la zona mitja i també amb la permanència assolida. Un partit de tràmit i res en joc que tindrà lloc el dissabte a les 6 de la tarda al poliesportiu Carme Femades. L'entrenador espera el recolzament de l'afició en aquest últim partit a casa. Seguim amb l'handbol, la Lleta masculí, que també tancarà la temporada i ho faran com a visitant. Els argentonins es desplaçaran a Montcada diumenge a les 12 del migdia. A la Lleta femení, per la seva banda, segueix el seu camí en la fase de promoció d'ascens de categoria. Les argentonines es desplaçaran al poliesportiu de Palafrugell, ho faran dissabte a 6:45 de la tarda en partit d'anada. I en futbol sala, el pavelló esportiu municipal d'Argentona acollirà la segona fase de la Copa Catalunya Sènior Femenina. L'Olímpic Argentona femení s'enfrontarà al Montsant Sala 5 a les 10 del matí i si guanya, a partir de la 1 del migdia s'enfrontaria al guanyador del partit Vic-Campdevànol. I ara l'informatiu de l'agenda esportiva, passem a la cultural. Avui hi ha teatre al Centre Parroquial. El col·lectiu de teatre del centre porta a escena un muntatge divertidíssim que porta per títol Per la cara. El podreu veure en dues funcions, avui a les 8 del vespre o, si no, dissabte a les 7 de la tarda. Demà dissabte, la biblioteca proposa una sortida per descobrir les plantes de marge pròpies del nostre entorn. Durant l'itinerari, els participants aprendran a identificar espècies i també a entendre la seva importància ecològica dins el paisatge local. L'activitat estarà guiada pels naturalistes i botànics Jordi Pérez i Cesc Balanzó. La sortida serà a 9:45 del matí, davant de l'Institut, al carrer Peons Caminés. També demà hi ha nova ruta guiada. Aquesta és una ruta Mataró-Argentona. A partir de les 10 del matí podeu trobar tota la informació a argentona.cat. I demà al migdia, al Centre d'Estudis Argentonins, Jaume Clavell organitza la presentació de la novel·la Una cançó de pluja, d'en Joan Lluís Lluís. L'autor ens transporta en aquest llibre al cor de la selva a través de la vida d'una orangutana. L'acte començarà a les 12 del migdia al Saló de Pedra. I us recordem que demà al vespre el Museu del Canti inaugura l'exposició El que queda de mi, de Júlia Lladó, a les 6 de la tarda, dins la programació de la Nit dels Museus. Per l'ocasió, el museu mantindrà les portes obertes fins a les 11 de la nit i la plaça de l'Església acollirà una Sunset Party amb música de DJ Tito. I el temps, avui continuem amb ambient insegur, el dia ha començat amb núvols i encara poden caure alguns ruixats, durant la tarda s'han de repetir xàfecs i tempestes que podrien afectar qualsevol punt del Maresme. El vent avui bufarà de sud-oest al matí, girarà cap a l'est a la tarda, les temperatures que baixen avui clarament i les màximes no arribaran als 18 graus. I atenció, però, perquè demà sembla que torna el sol, tot i alguns núvols matiners al nord del Maresme, amb el pas de les hores el cel quedarà ben serè i la tarda serà completament assolellada. No s'esperen pluges aquest dissabte, per tant, les temperatures que es recuperaran clarament i tornaran a situar-se les màximes entre els 19 i els 21 graus. I ara busquem la previsió del temps a la resta del territori català de la mà del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
7: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem avui aquesta jornada i ho fem parlant d'aquest front que ens ha d'anar creuant i fa que a hores d'ara tinguem el cel força ennuvolat a bona part del territori. Tot i que, de cara a la tarda s'obrirà més clarianes cap a les comarques del Pla de Lleida i també cap al terç sud del territori. A la resta de Catalunya és on tindrem aquest temps més inestable, amb precipitació, ja durant el matí, també de cara a la tarda i especialment cap a les comarques de la meitat est del país. De la zona del Pirineu i del Prepirineu també podrà escampar-se alguna precipitació més feble i és que cap a la meitat és, aquesta precipitació podrà ser potencialment forta i des d'aquí el Meteocat tenim un avís al respecte. Pel que fa a la temperatura, clarament la més suau, se registrarà en punts de les comarques de Ponent, també cap al Terç Sud, però a molt estirar s'arribarà a valors de 22 i 23 graus, per tant, tampoc és una temperatura excessivament alta que hem registrat dies anteriors. Això és tot de moment.
0: I ara abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest divendres 15 de maig.

0: Demà torna la nit dels museus arreu de Catalunya i el Museu del Càntir celebrarà amb una proposta que va més enllà de les parets del centre, un vespreig a la plaça de l'Església. Argenton ha tornat a posar veu a una malaltia sovint invisible. Coincidint amb el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la síndrome de la fatiga crònica, el municipi va il·luminar de blau diversos edificis emblemàtics per donar visibilitat a unes patologies que afecten el dia a dia de moltes persones. El programa Tic-Tac d'aquesta casa també va donar veu als afectats i als professionals i els hem escoltat a l'informatiu. I és la notícia de Sant Feliç d'aquesta setmana, l'esport, i és que aquest cap de setmana el Futbol Club Argentona celebrarà l'ascens històric a la Lliga Elite. El poble s'hi abocarà amb una jornada plena de futbol i festa que arrencarà a les 5 de la tarda. Res més, l'informatiu acaba aquí, el control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció en Miquel Carabaño i qui us parla, Maria Rosa Martínez. Nosaltres tornem dilluns, bon cap de setmana.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits. Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da... La millor música a Ràdio Argentona. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger. Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

Bon dia, amor meu. M'agrada que pensar en moments difícils sempre ajuda moltíssim tenir una referència a Déu. Sempre és la família en primer lloc i no en primer lloc, diria que en primer lloc sempre és Déu i després la família. La família és tan important, carinyo. La família sempre és important. Portes un camí que és una mica complicat. Quan me'l miro, penso que complicat és el món en què s'ha ficat la Rosalia. Però bé, si ets feliç, jo també sóc feliç.

desolada, enmig de l'horitzó, sota la tempesta del meu infern interior. Tant de temps, lluitant per un imperi, perquè tot quedi en records, i sense voler, havia deixat perdre la meva felicitat. Pensant que no era allò el que m'estava ofegant, s'havia aturat el món, i sense adonar-me'n, jo seguia jugant. Ajuda'm a retrobar el sentit pel qual viure, sota la pell, on recordem les nostres ferides. Fem-nos persones i busquem.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: más del dolor que se siente.
1: El 15 de maig li queda una hora i el Catalunya Nit també.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Una hora de celebració, d'una banda, els 40 anys de Sopa de Cabra, que en aquests moments estan en la recta final del concert a la sala Ras Matàs. Ens ho explicarà el Marc Ruiz, que l'està seguint. Però abans entrevistarem Pastora, que celebren 25 anys. Han tret un disc amb 10 de les seves cançons més conegudes i han escollit 10 artistes per acompanyar-los, des de Macaco fins a Marina Rossell, passant per la Ladilla Russa o Santi Balmes. De seguida els entrevistarem. I també hem de celebrar que tenim aquí a primera fila amb nosaltres a l'estudi un oient a qui cedirem avui l'última paraula. És un actor molt estimat, el Lluís Marco. Us imagineu que cada hora dels dies tinguéssim 3 motius per celebrar? No està gens malament, eh? Doncs som-hi, que ens queden més de 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
1: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
0: I el primer que volem fer és escoltar les veus que han marcat, de moment, aquest 15 de maig. És una selecció amb el segell d'ell, del Marc Güell.
2: Ara sí que hem d'anar ja una mica més forts. A veure si ja d'una vegada la societat, el departament i tothom veu que no són reivindicacions per fer-les. Simplement volem defensar l'educació pública. És que s'està morint. Necessitem que el govern ens escolti. Ens escolti, que agafi, que miri la voluntat del professorat, del què és el que vol, li està demanant a crits i no hi ha manera, perquè l'acord del Barç no va servir per res.
3: Estem apretant a màxims, no?, entre el govern de Catalunya i les diferents formacions polítiques per garantir que el país pugui tenir pressupostos. Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
4: Que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
5: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
6: Primer hem de fer les Rodalies, invertir molt en Rodalies durant molts anys, i ideal que d'aquí 15-20 anys tinguem les Rodalies relativament resoltes i que funcionin igual de bé que Ferrocarrils de la Generalitat, immediatament després plantejar, perquè ja ho tinguem tot a punt, els primers trams de l'orbital.
7: Hay que votar al Partido Socialista y hay que votar en coherencia, porque no deja de ser curioso que la gente diga: yo quiero un gobierno de izquierdas. Pues leche, si quieres un gobierno de izquierdas, vota a la izquierda y vota al Partido Socialista.
8: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
9: El model que ha seguit Catalunya els darrers 25 anys, que és un model basat en el creixement de sectors de baixa productivitat i baixos salaris. Aquest model amenaça la supervivència de Catalunya i posa en risc, el model actual posa en risc, l'estat del benestar i, en conseqüència, el model de la democràcia social de dret.
10: Sobre Taiwan, no ha canviat res. No pretenc que ningú declari la independència i no hem fet 15.000 quilòmetres per engegar una nova guerra. No vull això. Vull que Taiwan i la Xina refredin la seva posició. No volem que ningú digui que s'independitza perquè té el suport dels Estats Units.
11: Jo als meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
12: La reducció és dramàtica. No és només una reducció de població, sinó que en la majoria de llocs es produeix una extirpació completa. És a dir, per on passa el front d'invasió de la SERP, deixen a darrere un desert biològic on no queden sargantanes, és a dir, no queda cap.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
4: 90.915. 90915. Sèrie 84.
3: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
5: Ha arribat el moment de triar les millors pel·lícules i les millors sèries del 2026. Ja sé que l'any encara és lluny d'acabar, però avui dia s'estrenen tantes coses que és important aturar-se i destriar el gra de la palla. Aquest divendres, a la Finestra Indiscreta, triarem les 10 millors pel·lícules i les 10 millors sèries.
6: What do you see?
7: I see you in London working with your father.
0: L'agent secret Hamnet i Marty Supreme són algunes de les pel·lícules que es disputen el títol a millor pel·lícula del 2026. I Biff, Portobello i El cavaller dels set regnes són algunes de les candidates a millors sèries del 2026. Descobreix quines guanyen i es converteixen en imprescindibles aquest divendres a mitjanit a la Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre, a Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya Nit.
8: Luna, luna, tu, luna que brise.
0: Les notícies sota la llum de la lluna.
8: Que faig un amor enamorat.
0: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
8: Tu, luna, luna, tu, luna buxarda.
0: Catalunya Ràdio.
8: Tu, luna, luna, tu, luna cabeça.
9: I ara aquí al Catalunya Nit estem així una mica amb la guàrdia alta perquè hem convidat una parella que sempre surten a buscar merder, follon. Ai.

0: Doncs aquí sí, les nits amb vela és un folló, un merder que ens agrada. Pastora, referent del pop electrònic de començaments dels anys 2000 ja, estan de celebració 25 anys que celebren amb un disc que es titula 25 anys buscant merder, 25 anys buscando follón. I abans del seu concert demà a la sala Apolo, espero que ja tingueu les entrades perquè veig a la web que posa sold out molt gran, a no ser que en passin allò més i més i més. De moment no queden entrades, però per sort els tenim aquí avui.
1: Encara també. Crec que ho he posat petit.
0: Ho hauríem d'haver posat més gran, no?
1: Quan entres a la web, sold out.
0: Veus? Aquí el tenim, Caim Riba, benvingut. Hola. I la Dolo Beltrán.
2: Hola, què tal? Bona nit.
0: Felicitats pel disc.
2: Ai, gràcies.
0: Què, 25 anys passen ràpid o què?
2: Sí, moltíssim. Moltíssim de ràpid. I a vegades me'n vaig, ara que amb el Caim ens veiem bastant més sovint, em venen imatges de coses que ens han passat. No? De...
1: Mira, just avui la Maia, que és la meva filla, ja té 20 i alguna cosa, estic mirant els vídeos de Pastora i quina risa veure-us tan joves.
2: Sí, és veritat.
1: Clar, perquè devíem tenir més o menys la seva edat, perquè no sé, té 24 o...
2: Sí, tu tenies 26, però clar, sí, ho vam... Bueno,
1: sí, els 28, però... De repent veu el seu pare allà.
0: O sigui que ella és, la teva filla és de l'època del disc, més o menys.
1: Quan vam anar a Londres a gravar...
2: Acabava de néixer.
1: Néixer o estava...
2: Sí, bueno, sí, però o... tenia... No, perquè... No
1: sé com anava. Estava embarassada, no ho sé.
2: Ai, no, va venir amb el bebè, pot ser o no?
1: Ai, no, no.
2: No?
1: Tu creus? No ho sé, però bueno.
0: Són molts
1: més
0: i pocs.
1: Més o menys és antagonista, sí, sí. És del 2001 i jo crec que ella...
2: Estava embarassada.
1: Va néixer després, sí.
2: Perquè
1: el 2001 ja el teníem fet i no sortia. I...
2: Sí, tens tota la... 2002 va ser.
1: Que és coetània del
0: disc.
1: Del disc.
2: Però crec que van a la part, eh? O sigui, van ser...
0: Van venir alhora dues bones notícies al mateix moment. Com va sorgir, per exemple, aquesta cançó? Us en recordeu? De compondre-la, de la lletra?
2: Jo me n'acordo d'una... que ell m'ha passat, ell sempre em passava les bases, encara ho fa, no? Em passa les bases, i aquesta es deia New Guitar, no? Jo...
1: Perquè
2: ell li posa...
0: Una guitarra nova.
1: A més, és un tema que ens porta una mica a corcolla en els directes, perquè la cançó es puja aquesta guitarra i la guitarra tira endavant tota la cançó. I ens hem d'inventar coses, no?
0: Clar.
1: I sí, la cançó era...
2: Sí, era aquest
1: riff. Era un riff. I a partir d'allà...
2: Sí.
0: I la frase com et va venir?
2: Mira, la frase em va venir un dia caminant per les Rambles i em vaig trucar en una cabina a casa meva i vaig deixar-me el missatge al contestador.
0: Dient això...
2: No me llames, no me llames, Lola, la que sempre va sola. Sí.
0: Que bo.
2: Sí, va ser així. Vaig començar les estrofes, no? I de cop se'm va acudir un caminant per les Rambles. Jo vivia al carrer del Carme. Bueno, els dos vivíem... Érem veïns.
1: Sí. Jo vivia a la zona noble del carrer del Carme.
2: I jo més
0: antic. I a la zona no tan noble.
1: S'estreteix moltíssim.
0: I vas dir Lola, però diem Dolo habitualment.
2: Sí, però perquè jo tinc un nom que... O sigui, és que em dic Maria Dolors. O sigui, ma mare em va posar aquest nom. Saps? El meu pare no ho deia molt bé. Deia Maria Dolors. Lulós, deia, perquè era extremenyo. I bueno, aleshores, a casa, jo soc d'un bloc de pisos, tipus, saps aquests? Molt gran. I aleshores era Mariloles, Loli, Lola, Mari... Bueno, jo pensava, però quin nom més horrorós. Perquè ma germana es diu Sònia. I dius, i a mi per què aquest nom?
1: Gràcies,
2: no? Saps? I mira, i al final un dia, quan anava a quart d'EGB, vaig arribar a casa i vaig dir... Em dic Dolo. Tothom... I aleshores, però bueno, sempre he tingut aquest nom...
1: Algú no ho acceptava, no? Era...
2: Com?
1: No, el teu pare o la teva mare no...
2: No, no el van acceptar.
1: La teva mare no
2: el Dolo els va costar.
1: I la Dolo no està.
2: Se trucava per telèfon al fixe i em deia, la Dolo? I em deia, no, aquí no vive ninguna Dolo. Saps? És Maria Dolors.
0: Clar.
2: Sí.
0: I aquesta cançó va ser allò... Un èxit brutal.
1: Era un èxit abans d'editar-se.
2: Sí.
1: Sí, Sony, o BMG en aquell moment, ja ens va fitxar perquè ja sabien que el Lola ja s'havia escampat d'alguna manera, o la maqueta.
2: Sí,
1: o...
2: vam fer viral quan no es podia ser.
0: Sí, abans que existís el
1: viral sense xarxes.
2: Sí, va ser com una cosa, o sigui, va córrer la maqueta, que jo crec que vaig ser la culpable jo, perquè jo li vaig gravar a alguna gent, saps? Sí, amics meus. Jo vinc del món del teatre, no? Jo en aquella època treballava al Nacional, bueno, feia teatre a Barcelona, i bueno, m'olvia molt amb la cultureta Barcelona, i bueno, i ell també, evidentment, no? I bueno, sí que li havia gravat, pensant-me que bueno, li gravo el CD a un amic, no? I això se'n va anar, però jo me recordo que el terremoto d'Alcorcón em va trucar des de Mallorca, o, per dir-me, oh, que m'encanta este disco, tal...
1: I
2: encara no havíem fet res, no?
0: Imagina't. Els músics teniu una professió, crec que molt bonica, perquè no sé si passa amb gaire altres professions, crec que no, o com a mínim a mi ara no em venen al cap, que un cop una cançó ja té vida i circula, cadascú se la fa seva de la manera que no us podeu ni arribar a imaginar. Amb aquesta cançó la gent ha ballat, s'ha emocionat, i ara tenim, per exemple, el cas recent d'una companya nostra, que la seva mare es diu Lola, ha estat molt malalta, ha estat a l'hospital, malauradament ha acabat morint, i un dels últims records que tindrà aquesta persona feliç amb la seva mare és que li posava el Lola.
2: Sí.
0: I ballaven i s'ho passaven bé a l'hospital.
1: Ja ens ha dit que celebrarà.
0: Celebrarà.
2: Cal dir que demà ho celebrarà ballant, clar, per ella i per salvar la vida i la seva mare.
0: Quan us expliquen una cosa així, què?
2: No, és que sí, i que hi ha gent que s'ha casat amb aquesta cançó. Sí, és una passada, la veritat. Rebem missatges pues, d'aquest tipus. És que jo li he posat a la meva filla Lola.
1: Però el més fort de les cançons és això, que la gent les interpreta a
0: la seva manera.
1: A la seva manera.
2: I això és meravellós.
1: A mi m'ha passat, eh? Tu en aquesta cançó volies dir això, no? I jo quedar-me en plan... Com? Una reinterpretació del que jo he escrit, que quasi jo ho veig literal i el que m'està explicant és una metàfora perquè se'n va... I sí, cadascú agafa les cançons i se les fa seves i les interpreta com li convé i com vol. Vull dir que és una mica la màgia de les cançons.
2: Jo a més crec que el personatge de Lola és un personatge que és que tots hem de portar una Lola dins nostra. És que és meravellosa. O sigui, és una dona que sobretot en l'època que va sortir no hi havia moltes dones cantants, per exemple, que composessin, no? Que componguessin, sinó que era més... Sempre ha sigut un món molt... I és una... Bueno, a mi m'agrada molt, que penso que... Però inclús un home pot portar una Lola dins seu, no? Que busca follón, que... Palante, no? I ja està. És aquesta, és la base.
1: Hi ha un efecte curiós d'aquest retorn, és que de cop jo m'he adonat que Pastora o la Lolo... O... I ja estava impulsant un feminisme que en aquell moment no es parlava, i ara es parla moltíssim del feminisme. I dic, ai, doncs... Pues...
0: Sí, perquè l'empoderament és la Lola, l'empoderament.
1: Hi havia, una llavor allà...
2: No, però moltes, moltes cançons, si te vas me quedo solita i sempre de guasa.
1: Mirona.
2: No, hi ha moltes lletres, Mirona tiene sentido común, es parlava d'una dona així...
0: Pues Mirona. Solita está
2: en casa. Bueno, es que yo vinc d'un patriarcado, ¿eh? O sigui, és així de... Érem tres dones i un home i parlàvem castellà perquè el meu pare era d'Extremadura i totes tres érem catalanes, saps? Que ho feien per respecte, sí, però també deies, tio, però estem a Catalunya, no? I, bueno, saps aquestes coses?
0: Sí, sí.
2: Però que no només era això, que això era un patriarcat en totes... Ma mare no currava, estava a casa, cuidava de nosaltres, meu pare era fuster... Però vaig tenir una vida molt guai, una infància superguai. Amb un sou de fuster vam comprar un pis. Saps què vull dir? Que ara és impossible, inviable. Sí, sí. Però sí que és veritat que el néixer en aquest entorn... Per exemple, el Caimi és tot el contrari. És,
1: ah, sí, jo no nascut, puc dir el mateix.
2: És tot el contrari a mi.
0: Sí, tu, clar, envoltat de germans, etc. Però, el nom del grup, bé que el poseu en homenatge...
1: En homenatge a la mare, sí.
0: A la mare, explica-ho de Pastora, va, ja que hi som.
1: Bueno, perquè just ens va deixar, i érem joves, i el meu germà, doncs, començàvem a... a escindir-nos una mica del pare, perquè el vam començar acompanyant.
0: Clar, el pare, perquè estigui despistat, però seria estar molt despistat, Pau Riba, eh? Per això tenim aquí el Caim Riba, que éreu tres en el moment original, no, de Pastora, amb el Pauet Riba,
1: el
0: Pauet, també.
1: Sí, que el Pauet no és músic, però ell...
2: És més artista que nosaltres.
0: Sí, món creatiu, diguem.
1: Feia retroprojeccions i una cosa molt, molt artesanal. I jo havia arribat dels Estats Units, vaig estudiar aquí a l'escola de Vitèlia, allà vaig apuntar a la banda de l'escola, em vaig comprar una guitarra, de fet vaig aprendre allà, i vaig començar a acompanyar el pare, el Pau i el Pauet, en l'espectacle Revival, i jo vaig muntar algunes bandes, bueno, muntar o integrar-me, que eren un desastre, no? El típic de les bandes que... juvenils. I també era el moment en què van aparèixer Massive Attack, la música trance, el moviment electrònic, i jo a poc a poc vaig decidir fer-me la música a mida, no? Perquè amb les bandes no m'acabava d'entendre. I a partir d'aquí vaig fer un disc que vam anomenar Pastora en honor o en homenatge a la mare, a la Mercè, que es deia Mercè Pastor, i la seva última parella li deia Pastora, amistosament, no? Carinyosament. I a partir d'allà, doncs, això, vam fer aquest disc, vam estar movent per Barcelona, Radio Underground, en tots els llocs més emblemàtics de la ciutat, fins que jo vaig arribar a un límit de dir... necessito ajuda com a frontman, em falten braços, no? Perquè havia de controlar samplers, màquines, tocar la guitarra, parlar, i no cantava. Jo en aquest moment no, ni m'ho havia plantejat, i jo vaig dir, Pauet, fem una pausa i buscaré una cantant que m'ajudi. En un principi ell no sabia si per posar veus així i tal, o va venir la Dolo, que la vaig trobar perquè feia la música d'una obra de teatre i ella estava allà com a actriu, i és que va ser quasi pim-pam.
2: Primer, que vaig anar un dia a casa vostra, que estava el Pauet i tu, que vivíeu per allà al carrer Vinyó, una casa així molt destartalada, però molt gran, i era una passada.
1: Pis de pintor de un
2: oncle. Sí. I aleshores ell em va passar com un CD amb tot de bases, i jo no sé, igual vaig estar 2 mesos i vaig trucar i dir que, escolta, crec que hi ha... Que he fet coses, quedem, que... I ell, clar, no sabia molt bé què havia fet. I jo vaig venir a totes les lletres. Sí, vaig venir, jo crec que... Amb Lola no crec que no, però vaig venir amb Mentira, però amb lletres, amb Tornar, saps?
1: Bueno, és que no havíem parlat, que a mi el primer que em va sorprendre era un accent...
2: Ah, sí, perquè vaig fer... Perquè jo era actriu i aleshores em sabia... Dic, com... El castellà em sonava com raro, em sentia dir que semblo la de Mecano, no m'agrada. Català tampoc era la meva... Jo sempre m'he expressat millor, però ara ja no, eh? En aquella època sí que m'expressava millor amb castellà, o, no, perquè era com la meva llengua materna i això. Però... I vaig fer aquest accent com per un personatge, perquè per mi era com important ser un personatge, perquè jo era actriu. Jo, no, jo explicar les meves coses...
1: No me llames, no me llames.
2: No me llames Dolores, llámame Lola. Sí, sí, Mentira, jo me cuento Mentira. Saps? I així com molt vacilona, molt de barri, no?
1: A la discurra es ficaria, però esto que es...
2: Bueno, però jo crec que va tenir molt d'enganxes.
1: Sí, jo crec que és el que li va donar un punt de...
2: Sí, que era més friqui del que era, no? Era com friqui, no? Era un friquisme, sí.
0: Sí, per dir, Mirona, muchos tiros pegados i aquestes coses, ja et quedava bé, ja.

0: Estem aquí al Catalunya Nit repassant aquests 25 anys de Pastora amb aquest nou disc també, prèvia del concert que faran demà i alguns altres, després en parlarem. Clar, heu escollit 10 temes que ja només agafant l'àlbum Pastora, on hi havia Mirona i on hi havia Lola i totes, ja d'allà ja en surten més de 10 de hits, gairebé.
1: És que el primer àlbum, hòstia, és bastant... De fet, és que aquests 25 anys són des d'aquest primer àlbum, perquè sí. Pastora clar. Va sorgir abans, sí, sí, van sí. començar ells dos. Aleshores, aquest àlbum... Jo és que me'l poso i dic, hòstia, però quina... És que és bastant bestial.
0: És bestial.
2: Jo recordo que ens van enviar a Londres amb un productor. Sí. I el productor, que bueno, era especialet, diguéssim.
1: Cameron Jenkins.
2: Que el primer dia ens pugem al taxi o al cotxe, o no sé si ens va venir, i diu, bueno, jo tengo... Com va dir? Soy bipolar o tengo doble... No sé què.
1: Bueno, deia, nosaltres... Bueno,
2: és igual, però en definitiva lo que ell deia, diu, és que mi mujer no me deja, que no lo toque demasiado, que lo deje como están las canciones.
0: Ah, clar, perquè...
1: Perquè la maqueta era molt... O sigui, deia, de fet, la veu deia, del Lola...
2: A mi mujer le gusta mucho cómo está la maqueta y tengo prohibido intervenir mucho.
0: Que no se'l carregui, que no se'l carregui.
2: I clar, ens deixava allà a l'estudi i estàvem treballant a Londres.
1: Va ser una mica
2: però,
1: fort, sí.
2: Però... Podríem estar fent a casa.
1: Sí, tu estaves com que ho acabaves de separar o estaves a punt, no recordo molt bé.
2: Sí, no sé, clar, però com jo que, pensava, estic
1: que
2: fora.
1: Vam estar 3 mesos i mig, que això és inviable, avui dia, estar en un estudi 3 mesos i mig clar. Gravant.
2: Bueno, ja. era un...
1: Bueno, sí.
2: Com un book, no un estudi, però petit.
1: Però teníem piano a casa, que estàvem...
2: Això sí, clar. Vam compondre unes cançons.
1: Sí, vam composar, ja. Hasta jo vaig tocar, sí, imagina't.
0: Clar, el món va canviant, suposo, maneres de fer, de produir els discs. Aquí n'heu hagut de triar, bueno, n'heu triat 10 i 10 col·laboracions. Ara, per exemple, aquí de fons tenim el Santi Balmes, a veure si el sentiu. Com heu casat cançons amb artista convidat?
1: Pues la veritat és que abans ho parlàvem, que realment crec que hem encertat amb els... o sigui, que tothom està molt en... molt còmode i en sintonia amb la cançó. No sé... No,
2: nosaltres teníem...
1: Ens temps,
2: vam començar fent un llistat de les que... Pues, sí, teníem 15 o 16 marcades com a opcionals, no? I quan apareixia un col·laborador pensàvem, quina d'aquestes... No? I n'escollia un parell, com a molt tres, però normalment un parell i li deixàvem triar. I tot, bueno, ha anat sortint de forma orgànica i el que sí que és curiós és que la Lola no vam haver d'apretar a fons cap al final perquè no teníem col·laboració amb la Lola d'aquí que ja teníem la proposta del Miqui Puig el remix com a salvaguarda. Però no és...
0: Però no. Per què? Perquè no teníeu clar
1: no,
0: qui li volíeu
1: perquè
0: proposar?
1: No, perquè ens deien ningú, que no.
0: Ningú volia.
2: Ningú triava Lola.
0: Els hi feia respecte?
2: Jo crec que sí. Que
1: no,
2: és
1: ho sabem, no ho sabem, però que no.
0: Al final l'escollida, la Maria Pelae,
1: sí,
0: que té l'accent que
1: hauria de tenir.
0: Posar.
2: Correcte, jo vaig al·lucinar quan dic, hòstia, és que l'hem clavat perquè aquesta tia està fent l'accent que toca.
1: Sí, sí, sí. A més que és una cançó que jo, més que cantar, si xueixo, saps? És una cançó que no és... És més d'actriu que de cantant.
2: Clar, que no és molt melòdica.
1: No és molt melòdica, és molt així. Clar.
0: I una que pot sorprendre, una que pot sorprendre. Quanta vida hay en un alfiler cuando el hilo se mete. I Marina Rosell.

0: col·laboració amb Marina Rossell també. A més, heu fet versions de les cançons, és a dir, hi ha gent que pot ser que entri a Pastora que no us hagués escoltat fa 25 anys i que ara el primer àlbum que els hi arribi és aquest. També és una manera d'entrar a Pastora, sí. Vull dir que hi haurà els dos camins, suposo, ara.
1: Sí.
0: Com heu treballat els temes? És fer-los més actuals, que no s'assemblin al que era? Com,
2: no,
0: com heu treballat?
2: Com que fèiem col·laboracions, primer vam pensar si fer versions, i com vam decidir que eren col·laboracions, que hi ha una excepció en el disc, però vam dir de mantenir l'essència. Això sí, revisar-les, posar una mica al dia la sonoritat, però intentant no perdre el que és l'essència de la cançó, la forma original. O sigui, no allò donar-li la volta com mitjó, sinó mantenir-ho, però posar-ho al dia. I una altra de les cançons que volíem posar segur i no havíem solventat i quedaven dues setmanes i estàvem apretant al màxim, era Tengo, i vam fer una versió acústica.
0: Tengo ha quedat molt, molt bonica, molt bonica, per això.
1: Sí.
2: I que em fa replantejar si no podíem haver fet més, però en aquest cas vam dir, doncs, com que no tenim col·laboració, perquè no aconseguíem contactar o tenir el Dani a l'estudi, farem una versió diferent, acústica, i la vam fer, vam treballar un moment allà a l'estudi i vam dir, va, això, senzill. I va quedar molt bonica, i ja la teníem. Aleshores, finalment, vam aconseguir tenir el Dani Macaco a l'estudi, però que quedava res, ni una setmana, que havíem d'entregar tot el material, i allà es va fer un... va haver-hi una mica de màgia, perquè el Dani va costar molt, però quan va arribar a la cabina, d'allà no el traia ningú, i anava demanant coses, de l'aix, ara com més reves, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, i va sortir una versió, la veritat, que molt especial.
0: Jo l'he notat molt, molt, molt ficat a...

0: sempre así.
1: Quan veieu aquest problema que tenim de trepitjar una cançó és que està funcionant molt bé, no saps ni quan parlar a sobre, i van passant els minuts i has de parlar. És preciosa, crec, aquesta, aquesta versió.
2: És com una poesia.
1: I a més tinc entès que Macaco, Dani Carbonell, va ser important també en Pastora.
2: Molt, sí. Bueno, sí, va ser com nosaltres estàvem aquí, tampoc, jo me recordo que fèiem, que jo era com la mànager del programa. Vull dir que fèiem bolos per aquí i de cop...
3: No surt l'adjectiu, però quan algú t'apadrina, no?
2: Sí, seria apadrinar, sí. Sí. Bueno, la veritat és que ell era... Jo vivia amb la seva nòvia, era la meva companya i superamiga a l'època, la meva millor amiga, saps? I aleshores ell era el nòvio de la meva... companya de pis, i un dia estàvem sopant, que jo pensava que era el Romesco, l'altre dia, crec que no, però bueno, amb un d'on sempre anàvem, i estaven ell i el Juanlu, el d'Ojos, també, i els hi vaig deixar la maqueta, que jo la portava amb un Discman, saps?
3: Bueno, Discman, toma ja,
1: 15 anys,
2: La portava ja...
3: Que era moderníssim, no? Perquè sí, igualment
2: sí.
3: Ja...
2: Sí, i aleshores el... ells estaven allà i es van quedar allà escoltant-la i no se la treien i se l'anaven passant els auriculars i de cop el Dani em va dir me la puedo llevar a Madrid mañana que voy a ver a Warner, i és que creo que van a flipar, i se la van portar, i el dia següent em va trucar des de Madrid i em va dir te van a llamar, o sea, en 10 minuts i tal qual. Va trucar a Warner Chappell, concretament al Santiago. De fet, Santiago va ser el que va aconseguir també que Dani estigués un altre cop fent la versió d'aquesta versió. Va dir, no voy a llamar immediatamente, ell no puede faltar, saps? I bueno, que sí, sí, va ser així.
1: Doncs amb Tengo ens hem posat profuns. Ara anirem a una que a mi m'ha fet riure en moments, que trobo que té molt sentit de l'humor i un ritme molt xulo també, amb la Dilla Russa.

0: Hi ha una mica de tot el disc que està molt bé. Qui no tingui les entrades per demà ja hem fet tard. Qui us vulgui venir a veure en directe, com ho podran fer?
1: Hem obert una altra data per a Barcelona, perquè com es van assaurir les entrades així en breu, doncs el 10 de desembre tornem a l'Apolo, a la mateixa sala. I també tenim concert el 20...
2: Sala 1.
1: Bueno, anirem a la sala 1. I tenim concert el 28
2: a la Badal, no?
1: Aquest concert és un concert allà enmig, un dijous, que ja sé que és com estrany, però és amb unes bodegues, posta de sol, es marida un vi amb el concert. Té bastanta bona pinta. Ho dic perquè si la gent de cop diu, escolta, doncs agafo el cotxe i m'apropo, perquè està a prop de Manresa.
0: Està clar que la gent té ganes de pastora. Això us fa replantejar alguna cosa o què? Ens reactivem?
1: Sí. A veure, la idea quan ens vam fer el cafè...
2: Era
1: tornar.
2: Tornar a veure, bueno, seguir com havíem fet. El que passa és que havíem de... plantejar-nos com trepitjar el terreny, no?
1: Ja, perquè és que el món ha canviat molt. O sigui, a part d'això i també... Hòstia, i la gent, la nostra generació, l'hem de despertar, no? L'hem de...
2: I els d'ara, pues, que tinguin una referència actual, no? I va ser com va sorgir la idea d'aquest disc. Però mentre ja vam començar, ara estem en un altre moment, no? Estem fent els directes, fent la promo...
0: I cançons noves?
2: Ja vam començar, és el que et dic, ho hem deixat una mica aparcat, però ja tenim una llavor allà posada, unes quantes cançons. Normalment el procés de pastora és fer-ne
1: Moltes.
2: Per escollir
1: molt bones.
0: Per escollir bé.
2: Bueno, allò, fer una bona criba, diguéssim.
0: Sí, no? O sigui que hi haurà any 26 i 27 i 28 de pastora. No ens quedarem als 25.
1: Esperem. Sí, home, i amb molta salut, esperem.
0: Clar que sí. Aquí els divendres sempre conversem, com estem fent amb vosaltres, amb gent de l'àmbit cultural, però els fem un parell de preguntes. Primera, alguna notícia us ha cridat l'atenció aquesta setmana d'actualitat?
2: A mi la roda de premsa de Florentino.
1: Hòstia. Ja l'he vist.
2: Em sembla ja que és com ja l'eclosió d'aquests valors que està portant, que per mi són els pitjors valors que es poden representar des d'una entitat com el Real Madrid. I ha arribat a un punt que et comença a recordar a quan l'altre que va fer un petó a la Hermoso, com es diu?
0: Sí, el Rubiales.
2: Dius, ui, estem com tenint un déjà vu amb això. Crec que l'etapa Florentino s'hauria d'arribar. Però, bueno, ja saps que aquest home
0: sí.
2: Té més vides que un gat.
0: I molts diners.
2: I si ha convocat eleccions serà perquè sap que ningú les pot guanyar i aquestes coses. Però igualment jo crec que... I si ve el Mourinho ja serà una explosió, allò petarà per algun costat.
0: Doncs sí, com a notícia, déu-n'hi-do, va ser... tothom que estava seguint aquella roda de premsa va quedar una mica sobtat, això segur. I algun pla cultural, a banda del concert de pastora, què em diríeu?
1: Home, aquesta cap de setmana passen moltes coses. Sí. Crec que és la nit dels museus.
2: Sí,
1: després fa una cosa.
0: El còmic, és veritat.
2: Festes majors.
1: I fa una cosa curiosa, que és el concurs de paelles.
2: O sigui,
1: que jo és que tinc un familiar amb esclerosi múltiple i aquest evento és per donar presència, bueno, visibilitat a aquesta malaltia.
0: Molt bé.
1: I per agafar i diners també per ajudar a la seva investigació.
0: Que bé. Doncs són els Pastora, Caim, Dolo, gràcies per haver estat aquí, felicitats pels 25 anys, pel nou disc, pel concert, i em quedo amb que... no sé quan hi haurà un altre disc de pastora.
2: Esperem que sí.
1: Esperem que sí.
0: Gràcies, bona nit.
2: Bona nit.

37 minuts. Sin chirriar, no vayas a notar que estoy 25 anys que han passat molt ràpid, no? Y llegarán tiempos más buenos donde yo pueda tirar. Doncs a veure com han passat 40 anys.

0: Així ha celebrat aquesta nit Sopa de Cabra 40 anys dalt dels escenaris. Concert a la sala Ras Matàs és l'inici també d'una gira per celebrar aquestes 4 dècades de música de Sopa de Cabra. El concert seguit per Barcelona, Marc Ruiz.
1: Sopa de Cabra ha fet tremolar la sala Ras Matàs davant d'un públic endolladíssim. La banda de Gerard Quintana i Josep Tió estan en plena forma, acompanyats per una corista de luxe, Beth Rodergues, i en una sintonia total amb la pista. Arrenquen amb una declaració d'intencions: si et va bé, seguirem endavant sempre canviant, diu la lletra. I el primer impacte arriba de seguida amb El carrer dels Torrats i poc després una cançó que van estrenar aquí, Si et quedes amb mi, una arma d'amor contra tant d'odi, diu Quintana. Aquesta sala és especial per Sopa. I van gravar el Ben Endins, el seu primer disc, en directe, quan encara era la Celeste, i el Bona nit, malparits, un disc que van fer quan pensaven que plegaven. El Boig de la ciutat torna a encendre la sala, que canta a ple pulmó. És la primera cançó que van escriure a quatre mans, Quintana i Tió, i avui continua sent un himne. Igual que Per no dir res, una cançó que té més de 35 anys i que és completament vigent. O Guerra, la versió de War de Bob Marley.
2: A vegades ens preguntaven per qui feu les cançons, amb quin públic penseu? I semblava molt agosarat, però a vegades respondíem, doncs pels que encara no han nascut. Sí, i no era tant per transcendir, sinó per pensar en les coses que són constants.
1: Un altre antídot contra la foscor i el pas del temps és Els meus somnis, que fa brillar la cara dels fans i els treu dècades de sobre. I passen els himnes com Mai trobaràs, No tinguis pressa o L'Empordà, la cançó més emblemàtica de Sopa de Cabra, escrita per un company d'institut. Després de 40 anys, Sopa de Cabra ha escrit bona part de la banda sonora de les vides dels seus fans i han donat context a les seves emocions més intenses.

0: Farem un minut i mig de pausa per la publicitat i quan tornem escoltarem una poetessa i encara ens queda un gran actor aquí per parlar amb nosaltres. Fins ara.
1: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
4: L'ajuda humanitària no només és aquelles fotos dels sacs d'aliments, sinó que ara hi ha molta ajuda de diners en efectiu.
2: Aquest diumenge, Anna Nieto, oficial d'enllaç del Programa Mundial d'Aliments...
5: Els diners dels projectes en els que jo he participat mai van al govern.
2: I Sílvia Vilimelis, consultora de la FAO.
5: Per molt que les dones participin en un programa on reben un cert efectiu, arriben a casa i potser no tenen el poder de decisió.
4: El Programa Mundial d'Aliments és dedicat a això, als aliments, sobretot en moments molt difícils per la supervivència de les persones.
2: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
6: Un món on tothom està de vacances.
7: En creure un món.
6: I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Pau de Bon, cantant d'Antònia Font, ens presenta els seus amics, el poeta Pere Suau i el compositor Toni Bujosa. I atenció, perquè també ens canta.
8: Vec quan ell té un xe de bau, xe de bau per a tan bonau, d'Isorille.
1: L'altre barri, amb Blai Mercè.
2: Escolta'n les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I va clavar s'espasa arran d'escul.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
1: Catalunya nit.
9: Noche de luna.
1: Les notícies.
9: Noche de viento.
1: Sota la llum de la lluna.
9: Noche de luna delgada y calor.
1: Amb Manel Elias.
9: Noche de luna.
1: I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i arribarem a 3:15 de la nit. És divendres i, com sempre, abans de tancar la setmana, ens reservem un espai per posar-hi la mirada de la poetessa i col·laboradora d'aquest programa, Blanca Llum Vidal.
10: 15 de maig i la primavera recula entre dues tristeses diferents i oposades. Una tristesa de ràbia i una tristesa que acull i desperta i que, trenant la memòria dels morts a la vida, aconsegueix que el present no s'ensorri del tot. Potser la tristesa de ràbia és una mena d'escut, un flotador i un antídot urgent. El que cal per afrontar-se amb la massa dels fets que travessen les hores i que s'enganxen al cos i que corralen el cor i que trasbalsen el cap. Notícies així, terribles i soles i alhora una bola que paralitza i ofega. Institucions pervertint la llengua amb una conselleria d'interior que diu que una infiltració policial és una errada operativa. Entrenadors de futbol blindant el masclisme i abonant la mentida de la neutralitat política de l'esport. Aplaudiments a genocides d'abans i d'avui. Viatges a l'altra banda del món, sufragats amb fons públics, per exaltar el despotisme i la infàmia. Altos al foc de mentida i al revés de pacífics. L'assassinat d'una dona i d'una altra, i mitja humanitat sense dret a la nit. La meitat de la població més pobra del món produint només el 10% de les emissions que incendien la Terra. Criatures i fam, racisme, les cases pels rics i un intent diabòlic de destruir l'humanisme. Desquartarà en mil bocins les accions solidàries que existeixen i agiten i de fer-nos pensar que estem sols i que és impossible d'evitar el cataclisme i que per això no cal moure's i que per això, amb un mateix i amb diners, ja n'hi ha prou. L'altra tristesa és la que creen els mots que saben tornar-se un abric i un refugi. Esperança insurgent, un convit a l'acció i una porta d'entrada a la bellesa política, a la pregunta, al pensament i a la calma. Mots com aquests que configuren els versos que escriu Sebastià Alsamora a Sala Augusta, seguit de llengua materna. És l'hivern de 1937. Aleshores la Sala Augusta no era un cinema, sinó un magatzem de fusta i es deia Can Mir perquè era propietat de la família Mir, una família de falangistes. Aquest és un poema de la memòria, i la memòria fa meandres, ja se sap, divaga. Això era el que volia explicar aquí, però després et vas morir. Demano per la llum que pressenties, per la claredat de la fe, perquè la teva llengua em llepi les ferides, bossa fatal, saliva, solitària espelma. Ara demano l'itinerari per on l'esperit divaga.
0: Tres quarts de dotze, no som els únics que treballem de nit. A les rotatives, tot just ara comença una jornada forta i controlant els diaris i que tot es vagi imprimint com toca. I tenim avui el Raül Cavallol. Bona nit, Raül.
7: Bona nit, Manel.
0: Tens les portades ja?
7: Sí, ja les tinc aquí.
0: Doncs vinga, comencem per l'Ara. Què diu?
7: Doncs mira, l'Ara, el titular que donen demà és el model econòmic català qüestionat. El país es dessagna, entre cometes, diuen. L'informe Fènix alerta de la dualitat productiva. Indústries d'alt valor afegit i sectors amb sous molt baixos. Diu, l'estudi també denuncia que en 25 anys hi ha hagut un empobriment general i un fre a la productivitat empresarial. La foto principal la dediquen a Trump i a Xi, que avui ja ha marxat Trump de Pequín, i diu, un Trump conciliador diu, marxa de Pequín amb acords comercials sense detallar i proclamant l'interès comú per posar fi a la guerra d'Iran. També destaquen que el govern i Moncloa segellaran els acords amb Esquerra en una comissió bilateral el dimecres que ve. I una crònica d'un periodista d'Ara, que ha estat testimoni de la saturació de serveis i manca de llits a l'Hospital del Mar, i diu 3 dies i 3 nits a urgències de l'Hospital del Mar.
0: Molt bé, això... el periódico?
7: Sí, periódico, l'edició en català, diu el carnet només per a cotxes automàtics creix amb l'auge dels elèctrics. Aquesta és l'obertura que donen. També destaquen que Sánchez ja és el segon president de la democràcia amb més dies en el càrrec. Foto principal, la jornada d'ahir al Saló del Còmic, diuen el còmic asiàtic arrel a Barcelona. També destaquen que les comissaries han reforçat

0: Una campanya adormida, titulen a La Vanguardia. I en aquest diari també entrevisten la consellera d'Educació, Esther Niubó. Destaquen aquestes paraules: hem de reconduir l'atenció als centres educatius. I aquest malestar a les aules és el titular de la portada del Punt Avui, que expliquen que els docents de Catalunya, però també del País Valencià, mantenen la pugna amb els respectius governs.
1: Gràcies, Marc.
0: Bona nit.
1: És l'hora màgica, 12 minuts per les 12, 12 minuts per la mitjanit, 12 minuts i s'acaba el dia i la setmana. I com que ens agrada aprofitar cada minut i cada segon, ho farem molt ben acompanyats avui del nostre oient misteriós que hem tingut aquí a primera fila. Va estudiar el primer curs d'Econòmiques i màsters també, l'Escola de Negocis EADA, per posar-se al dia de la cosa comercial i ampliar una petita empresa familiar. Però no tot eren sumes i restes. Els números també li van deixar espai per a les lletres. Llegia Brecht, Sartre, Shakespeare, Ibsen. Anava a veure tot el que es feia al Lliure de Gràcia. A la memòria tenia gravats, per exemple, els versos de Lorca, que havia pres de ben petit. Tot aquest pòsit havia de sortir per algun lloc. I als 33 anys hi ha un fet que va propiciar el seu gran salt vital. Ara, amb 77 anys, és un reconegut actor de teatre, de doblatge i de televisió. El nostre oient, avui aquí a primera fila, és el Lluís Marco. Bona nit, Lluís.
2: Molt bona nit.
1: Estic molt content que estiguis aquí amb nosaltres. D'entrada, has après alguna cosa avui escoltant aquest informatiu o què?
2: Sí, he après a recuperar el silenci, que costa molt. Jo sóc un parlanxin nat i això d'estar callat tota l'estona que he estat m'ha impressionat a mi mateix, vull dir, però guardo un espai extraordinari.
1: Que bé. Doncs vinga, entrem una mica en matèria. Mm-hmm. Ara explicava que fins als 33 anys tu tenies una vida.
2: Sí.
1: I què passa que et fa a dir, va, intentem això del teatre? Quin és el canvi que hi ha?
2: El no equivocar-me masses vegades, jo crec que és bo tenir errors, però ja portava molts, i llavors permetre'm una segona covardia, perquè el teatre el vaig acaronar de sempre, des dels 7, 8 anys, 9. Així hi ha gent que diu, jo no pensava que seria actor, jo volia ser actor des dels 7 anys. I llavors quan em vaig arruïnar vaig dir, no, ara sí. Els pares m'havien prohibit el teatre perquè no es guanyava la vida la gent, era una mica bohemi. No els hi dono cap culpa, simplement van fer el que els hi tocava per amor als seus fills, però jo als 33 anys, amb el coixí al costat de la meva dona, la que és la mare dels meus fills, la meva amiga, en fi, tot ell, tot ella...
1: I que li enviem una abraçada des d'aquí.
2: I que fas molt bé, perquè a més és una fan teva absoluta, llegeix els teus llibres i li encanta la teva personalitat literària.
1: Que bé.
2: I amb ella vam decidir que faríem aquest ofici de comunicar, de parlar, d'estar... Això que tu fas també, però jo amb la lletra apresa, és a dir,
1: sí,
2: amb la memòria.
1: Però mira, precisament jo trobo més fàcil... Clar, això cadascú se sap la seva, eh? Jo trobo molt més fàcil la meva, perquè jo al final, mira, recullo el que passa i ho explico, això que me'n diu un altre, jo vaig fent preguntes i les vaig abocant. En canvi, jo em veuria incapaç de... Però t'asseguro que crec que no podria d'aprendre'm un text de memòria que duri tanta estona i saber quan he d'entrar i quan no, i estar així amb atenció allà dues o tres hores.
2: Sí, això és més fàcil del que sembla. Tot és com un muscle. El que és difícil és elevar la lletra impresa a categoria d'ésser humà. Això ja és difícil. Llavors, les imatges que va produint cada paraula impresa, el que aprens de cada autor, de saber com era la seva vida, del per què ho havia escrit, etc, etc, de com s'ha interpretat abans, de com està el món, de què puc jo fer perquè la gent interpreti el que vulgui, com diu la Dolo, sí. O sigui, interpreta les cançons com volen, doncs en el teatre també. I això és bonic. Jo vaig fer teatre perquè el món, o sigui, no reflectia les coses que podíem dir des de l'escenari. Avui estic espantat perquè el món fa coses que no ens deixen del tot posar-les a dalt de l'escenari. Sí. Hi ha masses coaccions socials, ètiques, polítiques, psicològiques, psíquiques, o sigui, tot

0: és com una prohibició. Jo vinc d'una generació que es podia permetre equivocar-se i demanar perdó, no fer la guerra, que és molt diferent.
1: I tant, i tant. No sé si quan ara mires enrere, si a l'hora ara d'escollir personatges o què faràs a continuació, mires, ostres, què m'agradaria haver fet que encara no he fet? Com selecciones el que tens per endavant?
0: Una miqueta sí que faig ja això. Penso que hi ha coses que ja no les podré fer, però llavors analitzo molt l'estat de salut, perquè a l'edat que té ja té que valorar si acabarà fent allò que es proposa, i a partir d'aquí, amb aquesta bona voluntat i amb aquesta responsabilitat, intento triar el que vull fer. I ara, per exemple, he triat...
1: Parlem-ne d'aquesta. Quina has triat?
0: Thomas Berger, que és un autor per mi meravellós, i això de la força del costum, que és una de les seves millors obres de teatre, el Ramon Simó m'ha proposat un personatge, Garibaldi, que és com interpretar a Florentino Pérez i a Trump alhora.
1: Ostres, doncs això sí que és un repte, eh? Per exemple, la força del costum, per què creus que és important que avui es pugui veure una obra com aquesta?
0: En primer lloc, perquè penso que és una obra ja contemporània però clàssica, vull dir, o sigui, en segon lloc, perquè crec que és un teatre de riquesa literària, i en tercer lloc, perquè crec que metafòricament un circ que encara té animals dona molt bé la metàfora que volem expressar de la societat actual, on hi ha uns domadors que ens van dominant com a feres, és a dir, que ens prenen per idiotes, que abusen del poder. Tot això està escrit, però no metafòricament només, és que és una realitat, es veu, i en fi, és a través d'un home que va escriure una cosa que avui en dia encara és representable, i això pues, em dona un cert plaer.
1: Tenim data ja per poder-la veure?
0: Dates exactes no, però sí que sabem que s'estrenarà a Barcelona, que després que anem a temporada alta, això sí que està molt bé, i després farem temporada llarga a Barcelona. Jo calculo que tot això serà entre agost i setembre per poder arribar fins als Nadals, i després ja farem la gira oportuna.
1: Doncs aquí en parlarem segur, perquè tenim per costum parlar del bon teatre que es va estrenant. I ara aquí, mentre parlàvem tu i jo, que tenim tot de pantalles aquí al davant, ha aparegut l'anunci de la sèrie Pubertat, no?, que arriba a TV3.
0: Sí.
1: També hi tens un paper.
0: Sí, faig el pater patrone, vull dir, el líder de tota una colla de gent. El problema és d'adolescents, i està tan ben tractat per la Letícia Dolera, la directora, que val molt la pena veure aquesta sèrie. I el meu paper és puntual, però en realitat necessari, perquè hi ha tres generacions, la meva, la dels meus fills i la dels nets. El problema està en els nets, i per tant visualitzar totes aquestes tres etapes val la pena, i està molt ben explicat per la Letícia Dolera.
1: Doncs sortim d'aquí ja, portem dues recomanacions. Deia la presentació, tot i que t'he de dir que no ho sembla que t'ho digui per dir, però no és així, perquè si no diria una altra cosa i ja estaria, no aparentes l'edat que tens, et veu molt bé i amb molta energia, el cap molt clar, t'expliques perfectament, ets capaç de memoritzar un text que jo no memoritzaria.
0: Això encara no ho sé, eh? Ho provaré.
1: Ho intentarem, no, segur que sí. Fins quan et veus tu dalt d'un escenari?
0: Fins que pugui. És a dir, el muscle, el motor actoral, jo no l'he perdut. No m'he dedicat ni a dirigir ni a escriure. He provat coses per veure si podia abandonar el teatre, però no puc. És a dir, el meu motor està... Per estimar, necessito pujar a l'escenari. Em costa molt ja estimar el món, com està, la gent, em cansen ja moltes coses, però quan pujo a l'escenari, de 300 a 400 a 500 persones les que hi hagi, com deia Mastroianni, fer l'amor amb tota aquesta gent una hora i mitja o dues és un plaer tan gran que no és substituïble, suposo que només amb la mort, però ja arribarà.
1: O sigui que encara et queden orgies per endavant.
0: Totes les que pugui.
1: Està bé, està bé. Escolta, per acabar, aquesta sí que te l'envejo, veus? Mm. Més, perquè l'altra em faria més respecte. Això de fer doblatge, això sí que ho he... No sé si a l'hora de fer-ne després és bonic o no, però aquesta sí que la trobo molt atractiva, també.
0: És preciós, sí, perquè veus les entranyes d'un actor, o sigui, quan has après de grans dobladors, com l'Arseni Corselles, vull dir, la Elsa Fàbregas, etc, etc, vull dir, veus les entranyes de l'actor a través dels seus ulls, de la seva paraula, del seu to de veu, de l'idioma, que és una música diferent de cada idioma. I jo he après tot el cine que jo he après, no he anat a cap escola. La meva escola ha sigut el doblatge, per tant li dec tot el que hagi pogut fer amb imatge, haver servit la meva veu a actors.
1: Sabia que amb el Lluís Marco el temps ens passaria volant, però bé, si ens han passat volant 25 anys de Pastora o 40 de Sopa de Cabra, com no ens havia de passar volant més de 10 minutets amb en Lluís Marco? I també tota la setmana, dilluns a les 10, tornarem a ser aquí amb les notícies tan ben pensades com puguem i quan arribem al fil de la mitjanit, de part de tot l'equip del Catalunya Nit, tornarem a intentar-nos deixar el millor regust que puguem. Aquesta setmana ens acomiadem amb la música de Sílvia Pérez Cruz, això es diu Abissal. I com que ja ens coneixeu i el nostre caràcter no és així, no ens agrada tenir l'última paraula, la cedim avui a Lluís Marco. Gràcies per haver-nos acompanyat. Micròfon teu quan tu vulguis.
0: En principi, gràcies a tot l'equip i a tu. I avui me'n vaig molt esperançat de la vaga dels mestres. Ja era hora, està molt bé que reivindiquin millors sous, millors maneres. Els nostres fills necessiten ser educats i aquesta gent està començant a posar una pedreta en el camí perquè no es repeteixin tots els tòpics com Rodalies, com les eleccions andaluses, on encara es parla de a Catalunya no hi quedar-li ni pan, aquests nois, el tram i el gin-gin-gin, aquest pin, vull dir que no saben què fer, però la reunió fins al juny per acabar una guerra no és possible. I com diu la Dolo, la gent que interpreti el... 3CAT Info.

0: Bona nit, són les 12. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Els sindicats d'ensenyament convocants de les vagues esperen que, si es desencallen els pressupostos, es puguin aconseguir les millores salarials que reivindiquen. Aquest divendres hi ha hagut una nova jornada de vaga a Lleida i a l'Alt Pirineu i l'Aran, que ha tallat durant una estona el túnel del Cadí. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria d'una vaga parcial de Rodalies. Els sindicats Comissions Obreres i UGT, que reclamen més personal i interventors, volen reunir-se amb Renfe abans de la vaga amb la mediació del Departament de Treball. Israel i el Líban pacten l'extensió de l'alto el foc durant 45 dies, segons ha anunciat el govern dels Estats Units. Les delegacions dels dos governs tornaran a negociar a Washington el 2 de juny. Malgrat la treva que Hezbollah no reconeix, els atacs israelians al sud del Líban han matat més de 400 persones. Donald Trump acaba el seu viatge a la Xina amb els màxims honors però sense suports concrets. El president nord-americà assegura que comparteix amb Pequín la visió sobre l'Iran i alerta Taiwan, malgrat ser aliat seu, que no faci passos cap a la independència. La Generalitat reclama que el govern d'Aragó pagui prop de 800.000 euros per la compra i custòdia de 56 obres de Vilanova de Sixena. L'executiu català també obre la porta a negociar en un termini de 10 dies, una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Les Filipines aixequen el veto a la carn de porc d'algunes parts de Catalunya vigent des de l'inici de la pesta porcina. La reobertura podria tardar algunes setmanes perquè falten tancar alguns detalls tècnics. El mercat filipí és el cinquè més important del sector del porc. John Travolta rep per sorpresa una Palma d'Or honorífica al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà ja ha presentat la seva primera pel·lícula com a director.
1: Esports.
2: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, amb la baixa de Caroline Graham per lesió. El sindicat d'àrbitres ha demanat al comitè de competició que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez. També que el club blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. I en bàsquet, el Barça més un comunicat negant haver contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen amb el Dubai l'actual entrenador, Xavi Pascual, amb qui el club blaugrana assegura que treballa com a única opció.
0: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però ambient fred de bon matí. Glaçarà a les valls del Pirineu i localment al Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona, s'escaparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports.
1: Trescat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana vinent. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquestes i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que rubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquest mateix vespre els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes i dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
3: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
0: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jéssica Albiach demana prioritzar Rodalies.
4: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
0: En canvi, Salvador Vergés de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info, i Alejandro Fernández del PP creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
5: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
6: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
0: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. Els sindicats d'ensenyament convocats de la vaga veuen com una oportunitat el preacord dels nous pressupostos per aconseguir millores salarials i desencallar el conflicte. Tot i així, lamenten que ni Esquerra Republicana ni els comuns no hagin situat l'educació com a prioritat a l'hora d'aprovar els comptes. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC.
7: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però clar, a partir d'aquí, tant de bo, estem a l'expectativa.
0: Malgrat això, el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, admet que els pressupostos no són una garantia total.
8: Les negociacions ja s'entenen com que tindran pressupostos. El tema és si voldran destinar els recursos que són necessaris més enllà de l'aprovació dels pressupostos.
0: A tot això, el Departament d'Educació ha comunicat als sindicats que finalment la propera reunió sectorial serà dimecres que ve a la tarda i no dimarts. Segons la conselleria, la reunió es posposa un dia per una qüestió d'agenda de la mateixa consellera, que dimarts ha de participar en la Comissió d'Educació i en el ple del Parlament. Els mestres i professors tanquen una setmana de protestes i mobilitzacions per reclamar millores laborals i salarials. Aquest divendres els docents han sortit al carrer a Lleida, l'Alt Pirineu i també l'Aran. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
9: Ha estat una jornada amb manifestacions com la de Lleida amb unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, o la de la Seu, i talls de carretera al Segrià, a l'Alta Ribagorça i a la C-16, al túnel del Cadí, que unes 200 persones han tallat totalment durant prop de 2 hores, coincidint amb l'inici del cap de setmana. Tot plegat l'endemà d'una reunió sense acord entre el departament i els docents, que han tornat a reclamar millores salarials, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva. Els sindicats celebren l'èxit de les mobilitzacions i avisen que no s'aturaran. Marisol Salvador és portaveu de l'USTEC a l'Alt Urgell.
10: Necessitem que el govern ens escolti, que agafi, que miri la voluntat del professorat, del què és el que vol, li està demanant a crits i no hi ha manera. S'han de seure, tornar a fer un nou acord, perquè l'acord del març no va servir per res. Bueno, és això, és que s'han de tornar a obrir i negociar. No poden enquistar més el problema.
9: La jornada de vaga d'aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran ha tingut un seguiment del 18%, segons el departament, mentre que els sindicats eleven aquesta xifra fins al 50%.
0: I a València hi ha hagut una manifestació històrica amb més de 35.000 docents, segons la delegació del govern, que han col·lapsat al centre de la ciutat. La propera reunió entre els sindicats i la Conselleria d'Educació serà dilluns. Mentrestant, es manté la vaga indefinida. València, Pepa Ferrer.
11: La d'aquest divendres ha estat una manifestació massiva en la que han simulat un enterrament i on li han cridat i li han cantat a la consellera Carme Ortí les seves reivindicacions.
12: Mari Carmen! Mari Carmen!
11: Volen que s'abaixen les ràtios, que les infraestructures milloren, que torne a la taula de negociació el seu sou, el més baix de tot l'estat, expliquen. Àfrica és professora i Marc Candela, portaveu del sindicat STPB.
13: No havia vist mai una manifestació tan gran, mai, en la vida.
14: És un crit a la Conselleria d'Educació del Govern Valencià de que el preacord que ens van posar ahir damunt de la taula no el volem.
11: Portin 5 dies de vaga indefinida. Dilluns, que ja ha convocat una nova reunió, esperen que el conflicte es desbloqueje, perquè als centres la situació, diuen, és insostenible.
0: Per cert, que les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga de Rodalies. Els sindicats UGT i Comissions Obreres reclamen a Renfe més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat. Pau Mercè és membre de Comissions.
15: S'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
0: Els sindicats han demanat que abans d'aquesta vaga parcial hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'alto el foc pactat entre el Líban i Israel, que finalitzava aquest diumenge, s'allargarà 45 dies més, segons han pactat les dues parts en les negociacions de Washington. L'anunci de l'acord l'ha fet el Departament d'Estat nord-americà, que fa de mediador entre els dos governs. Les parts tornaran a reunir-se els dies 2 i 3 de juny a la capital nord-americana, tot i que la treva va entrar en vigor el 17 d'abril. Israel ha continuat bombardejant cada dia posicions de Hezbollah al sud del Líban i ha matat més de 400 persones. L'últim bombardeig israelià aquest mateix divendres ha matat 6 persones al sud del país àrab. La milícia xiïta, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. La fi dels atacs israelians contra Hezbollah és una de les exigències de l'Iran en els contactes indirectes que manté amb els Estats Units. I encara en clau internacional, el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, Abbas Araghchi, diu que el govern no confia en els Estats Units i que així és molt difícil negociar un acord de pau, però agraeix qualsevol gest de la Xina que pugui ajudar a posar fi al conflicte a l'Orient Mitjà.
16: La Xina ha estat útil en el passat en la represa de les relacions entre l'Iran i l'Aràbia Saudita. Tenim molt bones relacions amb la Xina. Som socis estratègics i sabem que els xinesos tenen bones intencions. Qualsevol cosa que puguin fer per ajudar la diplomàcia serà benvinguda.
0: El cap de la diplomàcia iraniana ha fet aquestes declaracions a Nova Delhi en el marc de la cimera dels BRICS, des d'on ha carregat contra els Emirats Àrabs Units. Els acusa de ser un soci actiu en l'agressió dels Estats Units i Israel contra la República Islàmica, cosa que han negat rotundament les autoritats d'Abu Dhabi. Donald Trump ha acabat una visita oficial a la Xina amb pocs resultats concrets, però amb bona sintonia aparent. El president dels Estats Units assegura que comparteix amb el seu homòleg Xi Jinping el rerefons del conflicte amb l'Iran, però, a més, Pequín ha aconseguit que Trump llanci una advertència a Taiwan. El mandatari nord-americà continua considerant l'illa com a aliada, però alerta que no tolerarà passos cap a la seva independència.
17: Sobre Taiwan, no ha canviat res. No pretenc que ningú declari la independència i no hem fet 15.000 quilòmetres per engegar una nova guerra. No vull això. Vull que Taiwan i la Xina refredin la seva posició. No volem que ningú digui que s'independitza perquè té el suport dels Estats Units.
0: I a la capital xinesa, Xi Jinping ha falegat Trump amb gestos inèdits cap a un dirigent estranger. Pequín, Francesc Canals.
18: Pequín ha multiplicat per segon dia en la jornada final de la cimera les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. La posada en escena ha consistit en un passeig per un dels espais més fortificats de la capital xinesa. Xi Jinping ha guiat personalment Donald Trump per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja perquè és on viuen i treballen els líders comunistes xinesos i és al costat del Palau Imperial que ara visiten els turistes. Pocs mandataris estrangers hi tenen accés i aquest ha estat un motiu més per fer sentir especial el president nord-americà. Nova reunió amb Xi, més elogis al president xinès i posició relativament pròxima sobre Hormuz i l'Iran. Sentim Donald Trump.
17: Hem parlat de l'Iran, compartim moltes idees sobre l'Iran, volem que això s'acabi, no volem que tinguin armes nuclears, volem que l'estat s'obri.
18: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès. El president nord-americà se n'ha entornat als Estats Units i Xi Jinping es prepara ja per a la següent cimera els pròxims dies. Un aliat proper, el president rus Vladimir Putin.
0: I tornem a les notícies de casa nostra perquè la Generalitat reclama al govern de l'Aragó gairebé 800.000 euros per la compra i la conservació de les obres de Vilanova de Sixena. En una reclamació extrajudicial, l'executiu català defensa que s'ha de restituir els diners del procés i obre la porta a negociar amb l'Aragó. Una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Lleida, Júlia Albàcar. Segons l'escrit del govern català, el fet que es declari nuls de ple dret els contractes de compravenda comporta que s'hagin de restituir 400.000 euros al Departament de Cultura i 370.000 al Museu de Lleida, corresponents al manteniment que es va fer a les 56 obres. També plantegen que els dos executius puguin començar una negociació en un termini de 10 dies, una proposta que l'Aragó ja ha rebutjat. Sentim la vicepresidenta del govern aragonès, Mar Vaquero, que qualifica la reclamació de rebequeria.
19: Claramente es una pataleta ante la continua pérdida de razón y creo que también de enajenación política de la Generalitat de Catalunya.
0: El govern català de moment no ha volgut fer declaracions. En paral·lel, el Museu Nacional d'Art de Catalunya també ha enviat diferents reclamacions als ordres monàstics, al monestir de Sixena i al bisbat de Barbastre per començar una negociació sobre les conseqüències econòmiques de la nul·litat dels contractes de compravenda d'altres obres d'art al 1994.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
20: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures esperen que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi haurien d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país als 25.
1: 3CAT Info.
0: El Tribunal de Comptes obliga l'exdirector de l'Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, a tornar 142.000 euros a l'entitat. Són diners que hauria cobrat indegudament en concepte de triennis. En una primera sentència, el Tribunal l'obligava a pagar 82.000 euros, però Antifrau i la Fiscalia hi van presentar recursos i els magistrats els han estimat parcialment. Tot i així, aquesta nova resolució encara es pot recórrer al Suprem. De Alfonso va presidir aquesta oficina entre el 2011 i el 2016, fins que es va filtrar una conversa amb el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que evidenciava una operació política per desacreditar líders independentistes. El model econòmic de Catalunya és insostenible i aboca els ciutadans a un empobriment continuat. Aquesta és la conclusió de l'informe Fènix, elaborat per un grup d'economistes que situa Catalunya a la cua d'Europa en riquesa per habitant entre les regions comparables. Segons l'estudi, sectors com el turisme o la indústria càrnia estan creant llocs de treball altament subvencionats. Són tots els que estan per sota dels 27.500 euros bruts anuals i que asseguren empobriment cobreixen el conjunt del país. Miquel Puig és un dels autors de l'informe.
21: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així. És a dir, és com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
0: Els autors de l'estudi consideren que si l'economia creix perquè augmenta la població però la riquesa individual es desploma, el país es dessagna. Jordi Galí és membre de l'equip assessor.
22: Però els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bueno, algú es deu veure beneficiat.
0: L'informe Fènix demana eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen les feines de baixa productivitat i augmentar el salari mínim. També aposta per fer obligatori el català per ocupar llocs que ara són poc qualificats. Encara en clau econòmica us expliquem que les Filipines aixecaran les pròximes setmanes la prohibició d'importar porc de Catalunya vetat des de l'inici de la pesta porcina. El Ministeri d'Agricultura del País Asiàtic aprova ara la carn procedent dels punts que no estan afectats per la crisi, però falten detalls perquè la reobertura sigui efectiva. Ho explica el director general de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, en declaracions a aquesta emissora.
2: El que passa és que a partir d'ara s'ha de fer reunions tècniques per veure com s'aplica això. Jo crec que falta signar per part del Ministeri d'Agricultura i també per part d'algun organisme filipí encara.
0: Segons Vergés, la reobertura del mercat filipí podria ajudar a normalitzar el preu de la carn de porc.
2: El preu està estancat perquè encara hi ha molta carn al mercat europeu. Si comencem a treure alguna cosa, doncs, bueno, a poc se pot donar una mica d'oxigen al mercat europeu, que està encara sobreofertat amb carn.
0: El mercat filipí consumia el 3% de la carn de porc que exportava a Catalunya abans de la crisi de la pesta porcina. És el cinquè mercat més important del món per al sector i destaca perquè importa moltes parts de menuts. La sargantana de les Pitiüses, un dels símbols culturals i de la biodiversitat de les illes, està en risc d'extinció per culpa d'una serp. Va entrar a Eivissa fa 23 anys, s'ha expandit a una velocitat vertiginosa i ha sorprès els experts perquè neda fins als illots de la zona, on ja s'ha erradicat una desena de varietats de sargantanes. Ens ho explica Montse Poblet.
3: La serp de ferradura, que segons tots els indicis va entrar a Eivissa dins d'oliveres provinents de la península, pràcticament ha acabat amb les sargantanes que hi havia a l'illa. I davant la falta d'aliment, ara neda fins als illots del voltant, on hi ha varietats úniques fruit de segles d'aïllament genètic. Oriol Lapiedra és el cap del grup del CREAF que ho està investigant.
4: Com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional. És a dir, enlloc està descrit que aquesta espècie nedi.
3: Fins ara no estava descrit que nedés, però ells han constatat que ho fa. Hi ha una desena d'illots, com el de Santa Eulària, ja han erradicat les sargantanes. És per això que en una operació d'emergència el govern balear ha demanat al Zoo de Barcelona, que dirigeix Antoni Alarcón, que la reprodueixin en captivitat.
23: Al Zoo de Barcelona se li ha donat una sèrie de fundadors per tal d'evitar la desaparició física d'aquestes varietats dels diferents illots, però també genèticament, és a dir, perquè no es perdessin.
3: Ja ho han aconseguit amb 17 exemplars d'Eivissa i Formentera i ara en tenen 33 més de les varietats dels illots on encara en queden i miraran de fer el mateix.
0: John Travolta ha rebut una Palma d'Or honorífica per sorpresa al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà presentava la seva primera pel·lícula com a director. A banda d'ell, John Lennon i Eric Cantona han estat els altres protagonistes del dia. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
24: Surprise! We are going on a jet.
25: What?
26: Això és Ven a volar conmigo, una miniatura de pel·lícula basada en un llibre del mateix Travolta que s'estrenarà a finals de mes a la plataforma d'Apple. Al final ha estat el menys important davant la sorpresa d'aquest premi honorífic que ha recollit entre llàgrimes i dient que per ell té més valor que l'Oscar. Recordem que té dues estatuetes de l'Acadèmia de Hollywood com a actor protagonista per Pulp Fiction i per Febre del dissabte nit. Pel que fa a John Lennon, s'ha presentat el documental John Lennon The Last Interview, on Steven Soderbergh, el director de Sexe, Mentides i Cintes de Vídeo, recupera l'última entrevista que se li va fer a Alex Beatle poques hores abans que l'assassinessin. Una entrevista de ràdio esplèndida on Lennon i Yoko Ono presentaven el seu disc Double Fantasy, una xerrada de més d'una hora on ella es despulla com a artista, com a home i com a pare. Van ser al cap i a la fi les seves últimes paraules i Soderbergh les vesteix amb imatges de l'època emocionants, però també amb vídeos creats amb intel·ligència artificial que malmeten el resultat final. També s'ha presentat el documental Cantona, que permet entendre com un dels millors jugadors de futbol de la història és alhora un dels pitjors exemples de comportament en un terreny de joc. L'ex del Manchester United ha dit que no es penedeix de res i això sí, després de la projecció s'ha emocionat perquè assegura que sota aquesta aparença de tipus dur té un cor molt tendre.

0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada, després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa, que es disputa a Gran Canària. La capitana del Barça, Marta Torrejón, vol que l'equip ofereixi la seva millor versió per aixecar la Copa.
3: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
2: El tècnic blaugrana Pere Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació amb el Madrid.
0: 3CAT Info.
2: I és que el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Mentrestant, el Madrid busca un nou entrenador amb molts números perquè es produeixi el retorn de José Mourinho al Bernabéu. Tot i això, l'entrenador portuguès ha admès una proposta de renovació del Benfica.
4: He rebut una proposta de renovació del Benfica. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. De fet, ho faré diumenge.
5: Jo diria domingo.
2: Obrim pàgina de Poliesportiva ara parlant de motor.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ja ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
6: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. De mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
2: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet. El Barça més un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivonne Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic, Xavi Pascual, amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant, a més, de manera conjunta. A la Lliga CB aquest dissabte es disputen dos partits en presència catalana de la jornada 32, el Breogán-Girona i el Manresa-Saragossa. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, a l'Uni Girona hi ha hagut roda de premsa de balanç de temporada mitjançant el seu director esportiu, Pere Puig. Una temporada històrica, segons Puig, que a més ha desvelat que tenen gairebé tancada la continuïtat del preparador Roberto Íñiguez.
7: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. En aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats, pensant en l'any que ve.
0: 3CAT Info.
2: Parlem ara d'hoquei patins per destacar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina que es disputa a Gijón i seran Vilassana Fraga d'una banda i Benvibre Gijón de l'altra. Això després dels últims dos partits de quarts de final d'aquest divendres, el Benvibre 4, Bigues i Riells 2 i el Gijón 4, Palau 0. En waterpolo, aquest dissabte es decidiran els quatre equips classificats per a la final a 4 de la Lliga de Campions de mitjans de juny a Malta. Sortiran de la disputa dels partits de tornada dels quarts de final. UPC de Budapest, Ferencváros, amb un més 7 per al Ferencváros de l'anada. Roma-Mataró, on les mataronines defensen 4 gols a favor. Olympiacos-Sabadell, amb les sabadellenques que hauran de remuntar 5 gols en contra. I Buliacmeni-Sant Andreu, on el primer duel va acabar en empat. La jugadora de les andreuenques, Nona Pérez, considera clau evitar anar remolc com a l'anada.
8: La nostra intenció ara és poder dominar el partit des de l'inici, ja que sabem que tenim la qualitat i les capacitats per fer-ho, que és el partit més important que hem tingut fins ara de temporada.
2: A l'Eurocup femenina, per la seva banda, l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya buscaran una final catalana. Tots dos han de guanyar la tornada de les seves semifinals, ja que les anades van acabar en empat. Els partits són els següents: Trieste-Atlètic Barceloneta i Zuglo-Catalunya. I sense deixar el waterpolo encara, aquest dissabte també hi haurà el segon partit del play-off de semifinals a la Lliga masculina. Terrassa Atlètic Barceloneta amb els mariners 1-0 al davant i Barcelona-Sabadell, on els de l'Escullera dominen 1-0 també.
0: 3CAT Info.
2: I afegim que, pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la setena etapa de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon, Félix Gall, i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull, Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté el mallot rosa de líder.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. I a partir d'ara us expliquem que aquest divendres s'ha tancat la campanya electoral a Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'esquerres i els ha demanat que no es quedin a casa. Per la seva banda, el PP ha apostat per atacar Catalunya i ha reiterat l'objectiu d'evitar dependre de Vox. Detingut a Lleida, un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent. El mateix centre penitenciari ja havia alertat que tenia un alt risc de reincidir. El detingut ha atracat un supermercat a punta de pistola al barri de Pardinyes. I arrenca el còmic Barcelona, complirà Fira de Montjuïc amb més de 200 expositors del còmic contemporani, amb una gran representació de talent espanyol i noves propostes internacionals. El saló estarà obert fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició. I en esports, què destaquem, David Tobat?
1: Que el Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, finalment amb la baixa de Caroline Graham per lesió.
0: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però amb ambient fred de bon matí. Glaçarà les valls del Pirineu i localment el Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona s'escamparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana que ve. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que unirà el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquesta i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que reubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquell mateix vespre, els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes. I dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
2: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
0: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jéssica Albiach demana prioritzar Rodalies.
3: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
0: En canvi, Salvador Vergés de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info, i Alejandro Fernández del PP creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
4: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
5: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
0: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. La nova línia orbital de tren, que passaria per fora de Barcelona, provoca dubtes entre alguns experts perquè no la consideren prioritària. Per Andreu Oliet, del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, primer s'ha de solucionar els problemes actuals de Rodalies. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
6: Primer hem de fer les Rodalies, invertir molt en Rodalies durant molts anys, i és ideal que d'aquí 15-20 anys tinguem les Rodalies relativament resoltes i que funcionin igual de bé que Ferrocarrils de la Generalitat, i immediatament després plantejar, perquè ja ho tinguem tot a punt, els primers trams de l'orbital.
0: També creuen que captarà pocs usuaris perquè bona part del recorregut ja té altres ofertes de transport públic. Pau Noi, president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril, ha dit al Catalunya al dia d'aquesta emissora que la construcció de la línia orbital pot hipotecar les inversions que s'han de fer en punts amb més demanda.
7: Pensem que els últims anys Catalunya ha estat invertint 500 milions d'euros anuals en ferrocarrils. De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un orbital ferroviari amb el qual hi posaran 30.000 persones? Jo crec que és un error, amb la línia dels errors que hem tingut amb aquest segle amb la planificació ferroviària.
0: Diuen que la línia orbital seria una necessitat si la corona metropolitana creix urbanísticament al mateix temps que es construeix la infraestructura. La Generalitat i el Consell de Generau arriben a un acord perquè la Vall d'Aran tingui el seu propi sistema de finançament. Seran 43 milions d'euros aquest 2026 i també s'obre la porta perquè pugui participar de l'IRPF. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
8: L'acord arriba després d'un any de negociacions i suposa un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa. Maria Vergés, síndica d'Aran.
9: Ha costat uns anys, més en tu cas ara ja l'heu martenyut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
8: Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat. Albert Dalmau, conseller de la presidència.
10: Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
8: L'acord inclou una clàusula que hauria de permetre la participació del Consell General en l'IRPF d'aquí 2 anys.
0: Punt final a la campanya Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. El PP ha tancat la cursa electoral atacant Catalunya per mirar de revalidar la majoria absoluta, mentre que Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'Esquerra perquè no es quedin a casa. Que el PP torni a estar lligat de Vox dependrà de pocs vots. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
11: Pedro Sánchez ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Els socialistes necessiten evitar una derrota històrica i criden a mobilitzar tots aquells electors que els voten a les generals.
12: En Andalucía hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista, como votaron en el año 2023. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
13: Los que defendemos los servicios públicos somos más. Y porque somos la mayoría, si votamos, ganamos.
11: La inquietud del PSOE contrasta amb les bones previsions pel Partit Popular que acaricia la majoria absoluta. Juanma Moreno Bonilla no vol dependre de l'extrema dreta de Vox i ha jugat la carta contra Catalunya per aconseguir un impuls final.
14: Las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
11: I Alberto Núñez Feijóo, en un acte en solitari a Almeria, pronostica que les eleccions de diumenge poden ser el principi del final de Pedro Sánchez.
15: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
11: Ballen els últims escons de 4 províncies andaluses. Pocs vots decidiran la majoria absoluta del PP, la desfeta dels socialistes, l'estancament de Vox i la correlació de forces dels partits a l'esquerra del PSOE.
0: Encara en clau política, us expliquem que l'elecció de l'alcaldable de Junts a Barcelona per a les municipals de l'any que ve, lluny d'aclarir-se, es complica. L'actual líder municipal, Jordi Martí Galbis, ha comunicat a la direcció del partit que vol optar a ser candidat, malgrat que no és el preferit de la direcció encapçalada per Carles Puigdemont. Jordi Corbalan.
16: Tal com ha avançat 3cat.info, Jordi Martí ha comunicat al secretari general del partit, Jordi Turull, que aspira a ser candidat, tal com ja deixava entreveure fa unes setmanes.
17: Estic a disposició del partit i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
16: Per tant, Martí, que va ser mà dreta a l'Ajuntament de l'alcalde Xavier Trias, manté el pols, no farà cap pas al costat per evitar enfrontar-se amb Josep Rius, el preferit de Waterloo, en unes primàries que la direcció juntaire ha volgut esquivar sempre. Fa poc, el número 2 del partit, Jordi Turull, es va comprometre a designar candidat abans de l'estiu.
18: És una decisió que no ha de trigar massa. Sí, la idea és que abans de l'estiu, sí, sí, sí. El candidat serà dels que decideixin els afiliats i les afiliades militants de Junts per Catalunya, però evidentment que amb el president Puigdemont farem una proposta.
16: El reglament del partit preveu fer primàries quan es postula més d'un candidat, però també recull l'opció que la militància voti un nom que es proposi des de la comissió electoral, que encara no s'ha constituït. De moment, la direcció del partit guarda silenci.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent i del qual ja s'havia alertat que tenia un alt risc de reincidència. Se l'ha capturat quan fugia després d'intentar assaltar un supermercat. Lleida, Júlia Albacar.
19: El detingut de 56 anys ha intentat atracar este divendres a punta de pistola un supermercat del carrer Baró de Maials al barri de Pardinyes. Ha fugit sense emportar-se res i poc després se l'ha detingut al barri de Balàfia. L'home havia sortit feia just un mes de la presó de Ponent després d'acabar una condemna de 4 anys per dos fets similars, dos assalts violents en supermercats a Lleida. Anteriorment se l'havia condemnat per diversos assassinats i atracaments. Quan va sortir de presó ja es va informar que hi havia un risc molt alt que reincidís i se'l considerava molt perillós.
0: 14 persones, entre elles 6 menors, han hagut de ser ateses per l'incendi que hi ha hagut aquest divendres en un pis de Roda de Ter, a Osona. A 9 dels ferits han estat menys greu, els han traslladat a l'Hospital de Vic. La majoria són per inhalació de fum, tot i que també n'hi ha per ansietat. L'incendi ha afectat un bloc de 4 pisos i els veïns que eren a l'immoble els han hagut de rescatar per la façana amb l'ajuda d'escales. En un primer reconeixement no s'hi han detectat problemes estructurals, però els veïns no hi passaran la nit. Aquest dissabte es farà una revisió a l'edifici per avaluar si poden tornar a casa seva. El canceller alemany Friedrich Merz torna a carregar contra els Estats Units després de les últimes polèmiques amb Donald Trump. Davant d'un nombrós grup d'estudiants catòlics, ha comentat que ell avui en dia no enviaria els seus fills a viure o estudiar als Estats Units. Berlín, Jordi Regàs.
20: Aquest cop el comentari del canceller s'ha produït a Würzburg, on Friedrich Merz assistia a una històrica i centenària trobada de catòlics que s'hi organitza anualment. Envoltat de joves adolescents, igual que amb l'última patinada sobre l'Iran, Merz ha afirmat que la seva admiració pels Estats Units va de baixa, que hi ha gent molt ben formada que no hi troba feina i que per aquest motiu ell no hi enviaria a viure els seus fills.
21: Jo els meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
20: Conscient que la seva popularitat està sota mínims, Friedrich Merz ha reconegut un cop més que alguna cosa falla en la seva comunicació. No entén com les seves propostes, que ha dit són les correctes, no aconsegueixen arrossegar els alemanys.
21: De què depèn que no me'n surti a l'hora d'arribar a la gent del país i convèncer-los? És una pregunta que encara no he resolt. Soc conscient que he de millorar la comunicació perquè el meu missatge s'entengui millor.
20: En quant a les fortes discussions que hi ha des de fa mesos dins la coalició de govern amb els socialistes, Merz ho ha volgut normalitzar afirmant que la lluita forma part de la democràcia.
0: Encara en clau internacional us expliquem que en plena jornada de dol per l'atac rus que va causar 24 morts i desenes de ferits a Kiev, Rússia i Ucraïna han intercanviat aquest divendres més de 200 presos de cada bàndol. L'intercanvi estava previst dins de la treva de 3 dies del cap de setmana passat, auspiciada per Donald Trump. Alguns dels ucraïnesos alliberats portaven 4 anys en presons russes des de l'ocupació de la ciutat de Mariupol.
22: Sento alegria. Portava 4 anys esperant-ho. És una llàstima que hagi trigat tant. Però encara hi ha nois d'Azovstal empresonats. Els oficials en particular eren amb mi. Estan esperant i tenen esperança. Envien records a les seves famílies. Alguns els hi podré donar personalment. Ara esperen que la seva pàtria els tregui d'allà.
0: Tot just finalitzat l'alto el foc, Rússia va reprendre els bombardejos massius i va llançar més de 1.500 drons i míssils en només 48 hores. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha visitat els edificis residencials on va morir la majoria de víctimes i ha anunciat que respondran amb nous atacs a instal·lacions petrolieres russes. El conflicte sobre les immatriculacions de Sant Andreu de Maians, al Bages, arriben al Vaticà. Unió de Pagesos acusa el bisbat de Vic d'haver-se apropiat de l'església i d'altres béns de Castellfollit del Boix, que pertanyen als veïns, però el bisbat ho nega. Volen que el papa conegui el cas i preparen accions durant la seva visita a Catalunya. Manresa, Nàtia Dell.
1: El sindicat i la Plataforma Catalana de Recuperació de Béns Immatriculats de l'Església Catòlica acusa el bisbat de Vic d'una estratègia dilatòria deliberada, tot i haver-se compromès fa 4 anys a retornar els béns al poble si es demostraven possibles errors documentals o registrals. Joan Casas, Joana, d'Unió de Pagesos.
2: El que està fent el bisbat és voler acumular molt béns i no es vol deixar anar quan els veïns tenen raó. Fa 155 anys que el tenen immatriculat, quan el bisbat de Vic en fa 14.
1: Des de la Plataforma, Dino Dinela creu que el papa ha de conèixer de primera mà quina és la situació.
3: Lo que està passant aquí no passa en cap lloc del món, vinculat bàsicament a un mecanisme que va instrumentar el franquisme en 1946, i és clar que un papa que a més és relativament nou ha de conèixer aquesta situació.
1: El bisbat de Vic ha explicat aquesta emissora que la situació és la mateixa que el 2022 i que mantenen la voluntat de tractar aquest tema amb rigor documental, respecte i diàleg.
23: El temps.
0: Néstor Gómez.
24: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans d'ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures espera que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi haurien d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país els 25.
23: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

0: i analitzar bé les dades.
1: La gent està molt preocupada, principalment perquè no ho entén. Portem uns anys treballant molt dur, venim d'una pandèmia fent rècords de producció i que l'empresa per diners, per números, quan no es justifica, utilitzi la IA, l'automatització per deixar gent del carrer fora, no ho entenem, la veritat.
0: La reducció de personal afecta 16.000 treballadors de la multinacional a tot el món amb l'argument que vol adaptar l'estructura a un mercat canviant.
2: L'empresa Nomen Foods inverteix 1 milió d'euros en la modernització de la planta d'embalatge de la planta de Deltebre, al Baix Ebre. Un cop completada la millora de la maquinària, augmentarà l'especialització de part de la plantilla. La meitat del finançament prové dels fons nuclears. Tortosa, Jordi Barranca.
3: S'automatitzaran alguns dels processos que fins ara es feien de forma manual en una fàbrica on hi treballen uns 90 treballadors. Tot plegat pot portar un augment d'entre un 15 i un 20% de la producció. Forto Simón és el responsable de màrqueting de la companyia.
4: L'inversió se centra sobretot en equips que milloren l'automatització del procés productiu. Noves envasadores, sistemes de transport del producte, sistema automatitzat de final de línia, sondes, dosificadors per ser més exacte amb la dosi d'arròs que hi fiquem dins del paquet. Són equips que ens permetran treballar amb més precisió, més capacitat i, sobretot, més eficiència.
3: A la pràctica es notaran uns nous formats més adaptats a les demandes cada cop més creixents entre la societat.
4: Passem d'un arròs sec, lo tradicional, no?, a tindre uns nous formats en un envàs de vidre, que és un envàs ja no reciclable, sinó reutilitzable. A nivell d'hosteleria, també els cuiners pues, cada vegada busquen uns formats més pràctics a nivell de conservació, a nivell de practicitat d'obrir els paquets.
3: L'empresa es va crear el 2017 i forma part de la cooperativa Rosaires del Delta, productora d'unes 35.000 tones anuals d'arròs del Delta de l'Ebre.
2: La producció de peres baixarà de forma important aquest estiu. El descens pot ser superior al 50% respecte a un any bo. Així ho avança Unió de Pagesos, que demana a Agricultura que investigui per què moltes flors no han acabat donant el seu fruit. Lleida, Pere Joan Álvarez.
5: El responsable estatal del sector d'Unió d'Unions, Josep Cabré, assegura que la davallada prevista s'afegeix als problemes dels últims anys, amb gelades, pedregades i sequera.
6: Si mirem del potencial real que tenen aquestes plantacions, podem parlar d'una baixada de 50, 60, 70% de producció. Si comparem amb els anteriors anys, com que la baixada ja hi era, igual serà un 15, un 20, 25, està per avaluar. És a dir, però la baixada real del potencial que tindríem com a regió de producte de peres és brutal.
5: I això farà pujar els preus que els pagesos hauran de cobrar per la producció.
6: Tot això ens afecta als inputs de producció. Per tant, el preu, en teoria, hauria de pujar per poder guanyar el mateix, no per guanyar més, però és que quan baixa la producció, en picat, per cobrir costos, el preu ha de ser molt més elevat, si no tu acabes tenint pèrdues.
5: Un altre problema és el del conegut com a foc bacterià, un bacteri que acaba matant els arbres. UP demana ajudes al govern per poder arrencar els parers afectats i sembrar altres cultius.

0: La Sala Beckett estrena un nou text de la dramaturga Lluïsa Cunillera. Es tracta de Dinamarca, una picada d'ullet al mite de Hamlet de Shakespeare, en la pell de dos personatges, una mare i un fill, que sobreviuen en un món d'incomprensió. Dirigida per Albert Ribas, compta amb dos intèrprets de luxe, Imma Colomer i Pere Arquilluent.
1: Lluïsa Cunillera va escriure el seu particular Hamlet, és a dir, Dinamarca, l'any 2014 i la va publicar el 2017, però encara no s'havia estrenat al nostre país. Protagonitzada per una mare i un fill que malviuen en un pis al centre de Copenhagen, és una reflexió sobre la lluita per l'existència i, per tant, per la identitat. Pere Arquilluer i Imma Colomer fan un autèntic tour de force interpretant una mare i un fill que malden per no ofegar-se en l'amargor d'aquest món.
2: També hi ha una lluita important de poders, hi ha un passar comptes de la infantesa, de l'adolescència. És un dia que és excepcional a la vida d'ells dos i, per tant, sortirà tot el que potser no ha sortit durant tants i tants i tants anys de convivència, no? Però sí, també hi ha tendresa, també.
1: Són dos personatges marcats pel ressentiment i per la necessitat de venjar-se d'un món que els havia fet unes promeses que s'han trencat i es plantegen si ser o no ser la vida, la mort i, per tant, el suïcidi.
2: A partir del suïcidi, fer un viatge cap a la vida i cap a la llum, que és absolutament al revés, és girar. Està absolutament girat des d'un bon començament. És aquest viatge de poder enfrontar la mort d'una manera, anar-se'n potser cap a la vida i cap a la llum.
3: Cada moment estem volent-ho i no volent-ho, i lluitant per fer-ho i per no fer-ho.
1: Un muntatge que ho té tot, text

0: direcció i interpretacions excel·lents a la sala de baix de la Beckett fins al 14 de juny.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Ha obert portes del Còmic Barcelona, que fins diumenge acull més de 200 expositors amb les seves propostes a Fira de Montjuïc. Dibuixants, visitants i expositors es retroben en aquesta edició en què milers de visitants podran gaudir de figures destacades del còmic contemporani, amb una representació àmplia del talent espanyol i internacional. Berta Cusó, autora de Circ Creek, diu que cal treballar perquè el còmic no sigui un art menor.
1: És un d'aquests sectors no culturals, però que no forma part d'aquesta alta cultura, alta literatura, que per algun motiu encara es veu com algú petit o poc important, poc rellevant, i bueno, crec que està bé, no?, que ens trobem tots aquí, que vingui també el públic a veure-ho i bueno, a veure si agafem força.
0: El festival ha dedicat aquest primer dia als estudiants i col·leccionistes i el cap de setmana s'espera un públic més familiar. Podran triar entre assistir a una masterclass, participar en cursos i tallers o descobrir els últims videojocs amb 28.000 metres quadrats d'exposició.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa que es disputa a Gran Canària. A l'horitzó també la final de la Lliga de Campions del dia 23 a Oslo. És per això que el tècnic blaugrana Pere Romeu vol aparcar aquesta cita i centrar-se en el present immediat. I en aquest sentit ha analitzat així el rival matalasser.
4: M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé, té jugadors al mig del camp, bona capacitat ofensiva i bones passadores, per tant, haurem de ser super, super agressives.
3: Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació, però, amb el Madrid.
2: 3CAT Info.
3: Perquè el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de motor.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes del líder, Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
5: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. De mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
3: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet ara. El Barça ha emès un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic Xavi Pascual amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant de manera conjunta. Parlem ara d'hoquei patins per explicar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina, que es disputa a Gijón i seran el Vilassana Fraga i el Benvibre Gijón. Això després dels dos últims partits de quarts de final amb els següents resultats. Benvibre 4, Vigas i Riells 2 i Gijón 4, Palau 0. Passem ara al futbol sala.
2: 3CAT Info.
3: Aquest dissabte es tanca la fase regular de la Lliga amb la disputa de la trentena i última jornada. L'Indústria Santa Coloma rep el Jaén en un duel directe per una plaça de play-off. Els colomencs han de guanyar de més de 5 gols per accedir-hi o bé simplement guanyar i esperar aleshores la derrota de Manzanares o Valdepeñas. El tancar de l'Indústria, Marc Tolrà, és optimista.
6: És una final, en aquest sentit, és caixa o faixa, és de que depenem de nosaltres mateixos només si guanyem de 6 gols, són molts gols, però és de que tenim moltes opcions només guanyant.
3: El Barça, que ja té el primer lloc garantit, visitarà la pista de l'Oparrulo de Ferrol. Pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la setena etapa, de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon Félix Gall i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté el mallot rosa de líder ara amb 3 minuts i 17 segons de marge respecte de Vingegaard, que ja és segon. Aquest dissabte, vuitena etapa, 157 quilòmetres de mitja muntanya entre Chieti i Fermo. A l'Open de la PGA de Golf, que és el segon gran slam de la temporada i que es disputa al camp d'Aaron Emink, a l'estat de Pensilvània, als Estats Units, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta amb 3 cops sota el par del camp. En el global, Puig se situa amb menys 2 i passa el tall per seguir competint el cap de setmana a la tercera i quarta rondes.
2: 3CAT Info.
3: I en tenis ha quedat interrompuda per la pluja la segona semifinal masculina del torneig Masters 1000 de Roma, que enfronta l'italià Jannik Sinner amb el rus Daniil Medvedev. El partit es reprendrà aquest dissabte amb empat a un set i 4 jocs a 2 per a Sinner al tercer parcial. Qui guanyi jugarà la final de diumenge contra el noruec Casper Ruud, que s'ha desfet de l'italià Luciano Darderi en 2 sets. I en categoria femenina, la nord-americana Coco Gauff i la ucraïnesa Yelena Svitolina jugaran la final aquest dissabte mateix.
2: Tresca Info.

0: És la una.
1: Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Els sindicats d'ensenyament convocants de les vagues esperen que, si es desencallen els pressupostos, es puguin aconseguir les millores salarials que reivindiquen. Aquest divendres hi ha hagut una nova jornada de vaga a Lleida i a l'Alt Pirineu i l'Aran, que ha tallat durant una estona el túnel del Cadí. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria d'una vaga parcial de Rodalies. Els sindicats Comissions Obreres i UGT, que reclamen més personal i interventors, volen reunir-se amb Renfe abans de la vaga amb la mediació del Departament de Treball. Israel i el Líban pacten l'extensió de l'alto al foc durant 45 dies, segons ha anunciat el govern dels Estats Units. Les delegacions dels dos governs tornaran a negociar a Washington el 2 de juny. Malgrat la treva que Hezbollah no reconeix, els atacs israelians al sud del Líban han matat més de 400 persones. Donald Trump acaba el seu viatge a la Xina amb els màxims honors, però sense suports concrets. El president nord-americà assegura que comparteix amb Pequín la visió sobre l'Iran i alerta Taiwan, malgrat ser aliat seu, que no faci passos cap a la independència. La Generalitat reclama que el govern d'Aragó pagui prop de 800.000 euros per la compra i custòdia de 56 obres de Vilanova de Sixena. L'executiu català també obre la porta a negociar en un termini de 10 dies, una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Les Filipines aixequen el veto a la carn de porc d'algunes parts de Catalunya vigent des de l'inici de la pesta porcina. La reobertura podria tardar algunes setmanes perquè falten tancar alguns detalls tècnics. El mercat filipí és el cinquè més important del sector del porc. John Travolta rep per sorpresa una Palma d'Or honorífica al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà ja ha presentat la seva primera pel·lícula com a director.
0: Esports.
2: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, amb la baixa de Caroline Graham per lesió. El sindicat d'àrbitres ha demanat al comitè de competició que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez. També que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. I en bàsquet, el Barça més un comunicat negant haver contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen amb el Dubai l'actual entrenador, Xavi Pascual, amb qui el club blaugrana assegura que treballa com a única opció.
1: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però ambient fred de bon matí. Glaçarà a les valls del Pirineu i localment al Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona, s'escaparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports.
0: Trescat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana vinent. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquestes i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que es rubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquest mateix vespre els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes i dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
3: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-les enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
1: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jéssica Albiach demana prioritzar Rodalies.
4: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
1: En canvi, Salvador Vergés, de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info, i Alejandro Fernández, del PP, creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
5: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
6: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
1: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. Els sindicats d'ensenyament convocats de la vaga veuen com una oportunitat el preacord dels nous pressupostos per aconseguir millores salarials i desencallar el conflicte. Tot i així, lamenten que ni Esquerra Republicana ni els comuns no hagin situat l'educació com a prioritat a l'hora d'aprovar els comptes. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC.
7: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, tant de bo, Estem a l'expectativa.
1: Malgrat això, el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, admet que els pressupostos no són una garantia total.
8: Les negociacions ja s'entenen com que tindran pressupostos. El tema és si voldran destinar els recursos que són necessaris més enllà de l'aprovació dels pressupostos.
1: A tot això, el Departament d'Educació ha comunicat als sindicats que finalment la propera reunió sectorial serà dimecres que ve a la tarda i no dimarts. Segons la conselleria, la reunió es posposa un dia per una qüestió d'agenda de la mateixa consellera, que dimarts ha de participar en la Comissió d'Educació i en el ple del Parlament. Els mestres i professors tanquen una setmana de protestes i mobilitzacions per reclamar millores laborals i salarials. Aquest divendres els docents han sortit al carrer a Lleida, l'Alt Pirineu i també l'Aran. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
9: Ha estat una jornada amb manifestacions com la de Lleida amb unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, o la de la Seu, i talls de carretera al Segrià, a l'Alta Ribagorça i a la C-16, al túnel del Cadí, que unes 200 persones han tallat totalment durant prop de 2 hores, coincidint amb l'inici del cap de setmana. Tot plegat l'endemà d'una reunió sense acord entre el departament i els docents, que han tornat a reclamar millores salarials, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva. Els sindicats celebren l'èxit de les mobilitzacions i avisen que no s'aturaran. Marisol Salvador és portaveu de la USTEC a l'Alt Urgell.
10: Necessitem que el govern ens escolti, que agafi, que miri la voluntat del professorat, del què és el que vol, li està demanant a crits i no hi ha manera. S'han de seure, tornar a fer un nou acord, perquè l'acord del març no va servir per res. Bueno, és això, és que s'han de tornar a obrir i negociar. No poden enquistar més el problema.
9: La jornada de vaga d'aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran ha tingut un seguiment del 18%, segons el departament, mentre que els sindicats eleven aquesta xifra fins al 50%.
1: I a València hi ha hagut una manifestació històrica amb més de 35.000 docents, segons la delegació del govern, que han col·lapsat al centre de la ciutat. La propera reunió entre els sindicats i la Conselleria d'Educació serà dilluns. Mentrestant, es manté la vaga indefinida. València, Pepa Ferrer.
11: La d'aquest divendres ha estat una manifestació massiva en la que han simulat un enterrament i on li han cridat i li han cantat a la consellera Carme Ortí les seves reivindicacions.
12: Mari Carmen! Mari Carmen!
11: Volen que s'abaixen les ràtios, que les infraestructures milloren, que torne a la taula de negociació el seu sou, el més baix de tot l'estat, expliquen. Àfrica és professora i Marc Candela, portaveu del sindicat STPB.
13: No havia vist mai una manifestació tan gran, mai, en la vida.
14: És un crit a la Conselleria d'Educació del govern valencià de que el preacord que ens van posar ahir damunt de la taula no el volem.
11: Portin 5 dies de vaga indefinida. Dilluns, que ja ha convocada una nova reunió, esperen que el conflicte es desbloqueje, perquè als centres la situació, diuen, és insostenible.
1: Per cert, que les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga de Rodalies. Els sindicats UGT i Comissions Obreres reclamen a Renfe més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat. Pau Mercè és membre de Comissions.
15: S'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
1: Els sindicats han demanat que abans d'aquesta vaga parcial hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: L'alto el foc pactat entre el Líban i Israel, que finalitzava aquest diumenge, s'allargarà 45 dies més, segons han pactat les dues parts en les negociacions de Washington. L'anunci de l'acord l'ha fet el Departament d'Estat nord-americà, que fa de mediador entre els dos governs. Les parts tornaran a reunir-se els dies 2 i 3 de juny a la capital nord-americana, tot i que la treva va entrar en vigor el 17 d'abril. Israel ha continuat bombardejant cada dia posicions de Hezbollah al sud del Líban i ha matat més de 400 persones. L'últim bombardeig israelià aquest mateix divendres ha matat 6 persones al sud del país àrab. La milícia xiïta, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. La fi dels atacs israelians contra Hezbollah és una de les exigències de l'Iran en els contactes indirectes que manté amb els Estats Units. I encara en clau internacional, el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, Abbas Araghchi, diu que el govern no confia en els Estats Units i que així és molt difícil negociar un acord de pau, però agraeix qualsevol gest de la Xina que pugui ajudar a posar fi al conflicte a l'Orient Mitjà.
16: La Xina ha estat útil en el passat en la represa de les relacions entre l'Iran i l'Aràbia Saudita. Tenim molt bones relacions amb la Xina. Som socis estratègics i sabem que els xinesos tenen bones intencions. Qualsevol cosa que puguin fer per ajudar la diplomàcia serà benvinguda.
1: El cap de la diplomàcia iraniana ha fet aquestes declaracions a Nova Delhi en el marc de la cimera dels BRICS, des d'on ha carregat contra els Emirats Àrabs Units. Els acusa de ser un soci actiu en l'agressió dels Estats Units i Israel contra la República Islàmica, cosa que han negat rotundament les autoritats d'Abu Dhabi. Donald Trump ha acabat una visita oficial a la Xina amb pocs resultats concrets, però amb bona sintonia aparent. El president dels Estats Units assegura que comparteix amb el seu homòleg Xi Jinping el rerefons del conflicte amb l'Iran, però, a més, Pequín ha aconseguit que Trump llanci una advertència a Taiwan. El mandatari nord-americà continua considerant l'illa com a aliada, però alerta que no tolerarà passos cap a la seva independència.
17: Sobre Taiwan, no ha canviat res. No pretenc que ningú declari la independència i no hem fet 15.000 quilòmetres per engegar una nova guerra. No vull això. Vull que Taiwan i la Xina refredin la seva posició. No volem que ningú digui que s'independitza perquè té el suport dels Estats Units.
1: I a la capital xinesa, Xi Jinping ha falegat Trump amb gestos inèdits cap a un dirigent estranger. Pequín, Francesc Canals.
18: Pequín ha multiplicat per segon dia en la jornada final de la cimera les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. La posada en escena ha consistit en un passeig per un dels espais més fortificats de la capital xinesa. Xi Jinping ha guiat personalment Donald Trump per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja perquè és on viuen i treballen els líders comunistes xinesos i és al costat del Palau Imperial que ara visiten els turistes. Pocs mandataris estrangers hi tenen accés i aquest ha estat un motiu més per fer sentir especial el president nord-americà. Nova reunió amb Xi, més elogis al president xinès i posició relativament pròxima sobre Hormuz i l'Iran. Sentim Donald Trump.
17: Hem parlat de l'Iran, compartim moltes idees sobre l'Iran, volem que això s'acabi, no volem que tinguin armes nuclears, volem que l'estat s'obri.
18: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès. El president nord-americà se n'ha entornat als Estats Units i Xi Jinping es prepara ja per a la següent cimera els pròxims dies. Un aliat proper, el president rus Vladimir Putin.
1: I tornem a les notícies de casa nostra perquè la Generalitat reclama al govern de l'Aragó gairebé 800.000 euros per la compra i la conservació de les obres de Vilanova de Sixena. En una reclamació extrajudicial, l'executiu català defensa que s'ha de restituir els diners del procés i obre la porta a negociar amb l'Aragó. Una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Lleida, Júlia Albàcar.
19: Segons l'escrit del govern català, el fet que es declari nuls de ple dret els contractes de compravenda comporta que s'hagin de restituir 400.000 euros al Departament de Cultura i 370.000 al Museu de Lleida, corresponents al manteniment que es va fer a les 56 obres. També plantegen que els dos executius puguin començar una negociació en un termini de 10 dies, una proposta que l'Aragó ja ha rebutjat. Sentim la vicepresidenta del govern aragonès, Mar Vaquero, que qualifica la reclamació de rebequeria.
20: Claramente es una pataleta ante la continua pérdida de razón y creo que también de enajenación política de la Generalitat de Catalunya.
19: El govern català, de moment, no ha volgut fer declaracions. En paral·lel, el Museu Nacional d'Art de Catalunya també ha enviat diferents reclamacions als ordres monàstics, al monestir de Sixena i al bisbat de Barbastre per començar una negociació sobre les conseqüències econòmiques de la nul·litat dels contractes de compravenda d'altres obres d'art el 1994.
0: El temps.
1: Néstor Gómez.
21: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures esperen que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi haurien d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país als 25.
0: 3CAT Info.
1: El Tribunal de Comptes obliga l'exdirector de l'Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, a tornar 142.000 euros a l'entitat. Són diners que hauria cobrat indegudament en concepte de triennis. En una primera sentència, el Tribunal l'obligava a pagar 82.000 euros, però Antifrau i la Fiscalia hi van presentar recursos i els magistrats els han estimat parcialment. Tot i així, aquesta nova resolució encara es pot recórrer al Suprem. De Alfonso va presidir aquesta oficina entre el 2011 i el 2016, fins que es va filtrar una conversa amb el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que evidenciava una operació política per desacreditar líders independentistes. El model econòmic de Catalunya és insostenible i aboca els ciutadans a un empobriment continuat. Aquesta és la conclusió de l'informe Fènix, elaborat per un grup d'economistes que situa Catalunya a la cua d'Europa en riquesa per habitant entre les regions comparables. Segons l'estudi, sectors com el turisme o la indústria càrnia estan creant llocs de treball altament subvencionats. Són tots els que estan per sota dels 27.500 euros bruts anuals i que asseguren empobreixen el conjunt del país. Miquel Puig és un dels autors de l'informe.
22: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així. És a dir, és com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
1: Els autors de l'estudi consideren que si l'economia creix perquè augmenta la població però la riquesa individual es desploma, el país es dessagna. Jordi Galí és membre de l'equip assessor.
23: Però els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bueno, algú es deu veure beneficiat.
1: L'informe Fènix demana eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen les feines de baixa productivitat i augmentar el salari mínim. També aposta per fer obligatori el català per ocupar llocs que ara són poc qualificats. Encara en clau econòmica us expliquem que les Filipines aixecaran les pròximes setmanes la prohibició d'importar porc de Catalunya vetat des de l'inici de la pesta porcina. El Ministeri d'Agricultura del País Asiàtic aprova ara la carn procedent dels punts que no estan afectats per la crisi, però falten detalls perquè la reobertura sigui efectiva. Ho explica el director general de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, en declaracions a aquesta emissora.
2: El que passa que a partir d'ara s'ha de fer reunions tècniques per veure com s'aplica això. Jo crec que falta signar per part del Ministeri d'Agricultura i també per part d'algun organisme filipí encara.
1: Segons Vergés, la reobertura del mercat filipí podria ajudar a normalitzar el preu de la carn de porc.
2: El preu està estancat perquè encara hi ha molta carn al mercat europeu. Si comencem a treure alguna cosa, doncs, bueno, a poc se pot donar una mica d'oxigen al mercat europeu, que està encara sobreofertat amb carn.
1: El mercat filipí consumia el 3% de la carn de porc que exportava a Catalunya abans de la crisi de la pesta porcina. És el cinquè mercat més important del món per al sector i destaca perquè importa moltes parts de menuts. La sargantana de les Pitiüses, un dels símbols culturals i de la biodiversitat de les illes, està en risc d'extinció per culpa d'una serp. Va entrar a Eivissa fa 23 anys, s'ha expandit a una velocitat vertiginosa i ha sorprès els experts perquè neda fins als illots de la zona, on ja s'ha erradicat una desena de varietats de sargantanes. Ens ho explica Montse Poblet.
3: La serp de ferradura, que segons tots els indicis va entrar a Eivissa dins d'oliveres provinents de la península, pràcticament ha acabat amb les sargantanes que hi havia a l'illa. I davant la falta d'aliment, ara neda fins als illots del voltant, on hi ha varietats úniques fruit de segles d'aïllament genètic. Oriol Lapiedra és el cap del grup del CREAF que ho està investigant.
4: Com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional, és a dir, enlloc està descrit que aquesta espècie nedi.
3: Fins ara no estava descrit que nedés, però ells han constatat que ho fa. Hi ha una desena d'illots, com el de Santa Eulària, ja han erradicat les sargantanes. És per això que en una operació d'emergència el govern balear ha demanat al Zoo de Barcelona, que dirigeix Antoni Alarcón, que la reprodueixin en captivitat.
5: Al Zoo de Barcelona se li ha donat una sèrie de fundadors per tal d'evitar la desaparició física d'aquestes varietats dels diferents illots, però també genèticament, és a dir, perquè no es perdessin.
3: Ja ho han aconseguit amb 17 exemplars d'Eivissa i Formentera i ara en tenen 33 més de les varietats dels illots on encara en queden i miraran de fer el mateix.
1: John Travolta ha rebut una Palma d'Or honorífica per sorpresa al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà presentava la seva primera pel·lícula com a director. A banda d'ell, John Lennon i Eric Cantona han estat els altres protagonistes del dia. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
24: Surprise! We are going on a jet.
25: What?
26: Això és Ven a volar conmigo, una miniatura de pel·lícula basada en un llibre del mateix Travolta que s'estrenarà a finals de mes a la plataforma d'Apple. Al final ha estat el menys important davant la sorpresa d'aquest premi honorífic que ha recollit entre llàgrimes i dient que per ell té més valor que l'Oscar. Recordem que té dues estatuetes de l'Acadèmia de Hollywood com a actor protagonista per Pulp Fiction i per Febre del dissabte nit. Pel que fa a John Lennon, s'ha presentat el documental John Lennon, The Last Interview, on Steven Soderbergh, el director de Sexe, Mentides i Cintes de Vídeo, recupera l'última entrevista que se li va fer a Ex Beatle poques hores abans que l'assassinessin. Una entrevista de ràdio esplèndida on Lennon i Yoko Ono presentaven el seu disc Double Fantasy, una xerrada de més d'una hora on ella es despulla com a artista, com a home i com a pare. Van ser al cap i a la fi les seves últimes paraules i Soderbergh les vesteix amb imatges de l'època emocionants, però també amb vídeos creats amb intel·ligència artificial que malmeten el resultat final. També s'ha presentat el documental Cantona, que permet entendre com un dels millors jugadors de futbol de la història és alhora un dels pitjors exemples de comportament en un terreny de joc. L'ex del Manchester United ha dit que no es penedeix de res i això sí, després de la projecció s'ha emocionat perquè assegura que sota aquesta aparença de tipus dur té un cor molt tendre.

0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada, després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa, que es disputa a Gran Canària. La capitana del Barça, Marta Torrejón, vol que l'equip ofereixi la seva millor versió per aixecar la Copa.
3: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
2: El tècnic blaugrana Pere Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació amb el Madrid.
0: 3CAT Info.
2: I és que el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Mentrestant, el Madrid busca un nou entrenador amb molts números perquè es produeixi el retorn de José Mourinho al Bernabéu. Tot i això, l'entrenador portuguès ha admès una proposta de renovació del Benfica.
4: Teve proposta de renovação do Benfica.
5: He rebut una proposta de renovació del Benfica. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. De fet, ho faré diumenge.
4: Jo diria domingo.
2: Obrim pàgina de Poliesportiva ara parlant de motor.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ja ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
6: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. De mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
2: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet. El Barça més un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic Xavi Pascual amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant, a més, de manera conjunta. A la Lliga CB aquest dissabte es disputen dos partits en presència catalana de la jornada 32, el Breogán Girona i el Manresa Saragossa. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, a l'Uni Girona hi ha hagut roda de premsa de balanç de temporada mitjançant el seu director esportiu, Pere Puig. Una temporada històrica, segons Puig, que a més ha desvelat que tenen gairebé tancada la continuïtat del preparador Roberto Íñiguez.
7: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. En aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats, pensant en l'any que ve.
0: 3CAT Info.
2: Parlem ara d'hoquei patins per destacar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina que es disputa a Gijón. I seran Vilassana Fraga d'una banda i Benvibre Gijón de l'altra. Això després dels últims dos partits de quarts de final d'aquest divendres, el Benvibre 4, Vigas i Riells 2 i el Gijón 4, Palau 0. Amb waterpolo, aquest dissabte es decidiran els quatre equips classificats per a la final a 4 de la Lliga de Campions de mitjans de juny a Malta. Sortiran de la disputa dels partits de tornada dels quarts de final. UPSE de Budapest, Ferencváros, amb un més 7 per al Ferencváros de l'anada, Roma-Mataró, on les mataronines defensen 4 gols a favor, Olympiacos Sabadell, amb les sabadellenques que hauran de remuntar 5 gols en contra, i Buliacmeni Sant Andreu, on el primer duel va acabar en empat. La jugadora de les andreuenques, Nona Pérez, considera clau evitar anar remolc com a l'anada.
8: La nostra intenció ara és poder dominar el partit des de l'inici, ja que sabem que tenim la qualitat i les capacitats per fer-ho, que és el partit més important que hem tingut fins ara a la temporada.
2: A l'Eurocup femenina, per la seva banda, l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya buscaran una final catalana. Tots dos han de guanyar la tornada de les seves semifinals, ja que les anades van acabar en empat. Els partits són els següents: Trieste, Atlètic Barceloneta i Zuglo, Catalunya. I sense deixar el waterpolo encara, aquest dissabte també hi haurà el segon partit del play-off de semifinals de la Lliga masculina. Terrassa, Atlètic Barceloneta, amb els mariners 1-0 al davant i Barcelona-Sabadell, on els de l'Escullera dominen 1-0 també.
0: 3CAT Info.
2: I afegim que, pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la setena etapa de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon, Félix Gall, i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull, Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté el mallot rosa de líder.
0: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. I a partir d'ara us expliquem que aquest divendres ha tancat la campanya electoral a Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'esquerres i els ha demanat que no es quedin a casa. Per la seva banda, el PP ha apostat per atacar Catalunya i ha reiterat l'objectiu d'evitar dependre de Vox. Detingut a Lleida, un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent. El mateix centre penitenciari ja havia alertat que tenia un alt risc de reincidir. El detingut ha atracat un supermercat a punta de pistola al barri de Pardinyes. I arrenca el còmic Barcelona, complirà Fira de Montjuïc amb més de 200 expositors del còmic contemporani, amb una gran representació de talent espanyol i noves propostes internacionals. El saló estarà obert fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Que el Barça femení de futbol opta aquest dissabte el seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, finalment amb la baixa de Caroline Graham per lesió.
0: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però amb ambient fred de bon matí. Glaçarà les valls del Pirineu i localment el Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona, s'escamparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu, al prelitoral i també al massís dels Ports. Dimecres que ve es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el PSC i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana que ve. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que unirà el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquesta i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Dilluns està previst que reubriqui l'acord per aquesta nova línia orbital. Aquell mateix vespre, els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes. I dimecres, com dèiem, hi haurà la reunió bilateral a Madrid. Per tot plegat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista de poder aprovar aviat els comptes.
2: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
0: Pels comuns, que també són clau per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia orbital és un bon projecte a llarg termini, però Jéssica Albiach demana prioritzar Rodalies.
3: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
0: En canvi, Salvador Vergés de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info, i Alejandro Fernández del PP creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
4: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
5: És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
0: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. La nova línia orbital de tren, que passaria per fora de Barcelona, provoca dubtes entre alguns experts perquè no la consideren prioritària. Per Andreu Oliet, del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, primer s'ha de solucionar els problemes actuals de Rodalies. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
6: Primer hem de fer les Rodalies, invertir molt en Rodalies durant molts anys, i ideal que d'aquí 15-20 anys tinguem les Rodalies relativament resoltes i que funcionin igual de bé que Ferrocarrils de la Generalitat, immediatament després plantejar, perquè ja ho tinguem tot a punt, els primers trams de l'orbital.
0: També creuen que captarà pocs usuaris perquè bona part del recorregut ja té altres ofertes de transport públic. Pau Noi, president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril, ha dit al Catalunya al dia d'aquesta emissora que la construcció de la línia orbital pot hipotecar les inversions que s'han de fer en punts amb més demanda.
7: Pensem que els últims anys Catalunya ha estat invertint 500 milions d'euros anuals en ferrocarrils. De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un orbital ferroviari amb el qual hi pujaran 30.000 persones? Jo crec que és un error, amb la línia dels errors que hem tingut amb aquest segle amb la planificació ferroviària.
0: Diuen que la línia orbital seria una necessitat si la corona metropolitana creix urbanísticament al mateix temps que es construeix la infraestructura. La Generalitat i el Consell de Generau arriben a un acord perquè la Vall d'Aran tingui el seu propi sistema de finançament. Seran 43 milions d'euros aquest 2026 i també s'obre la porta perquè pugui participar de l'IRPF. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
8: L'acord arriba després d'un any de negociacions i suposa un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa. Maria Vergés, síndica d'Aran.
9: Ha costat uns anys, més en tot cas ara ja l'heu mantenut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
8: Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat. Albert Dalmau, conseller de la presidència.
10: Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
8: L'acord inclou una clàusula que hauria de permetre la participació del Consell General en l'IRPF d'aquí 2 anys.
0: Punt final a la campanya Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. El PP ha tancat la cursa electoral atacant Catalunya per mirar de revalidar la majoria absoluta, mentre que Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'Esquerra perquè no es quedin a casa. Que el PP torni a estar lligat de Vox dependrà de pocs vots. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
11: Pedro Sánchez ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Els socialistes necessiten evitar una derrota històrica i criden a mobilitzar tots aquells electors que els voten a les generals.
12: En Andalucía hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista, como votaron en el año 2023. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
13: Los que defendemos los servicios públicos somos más. Y porque somos la mayoría, si votamos, ganamos.
11: La inquietud del PSOE contrasta amb les bones previsions pel Partit Popular que acaricia la majoria absoluta. Juanma Moreno Bonilla no vol dependre de l'extrema dreta de Vox i ha jugat la carta contra Catalunya per aconseguir un impuls final.
14: Las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
11: I Alberto Núñez Feijóo, en un acte en solitari a Almeria, pronostica que les eleccions de diumenge poden ser el principi del final de Pedro Sánchez.
15: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
11: Ballen els últims escons de 4 províncies andaluses. Pocs vots decidiran la majoria absoluta del PP, la desfeta dels socialistes, l'estancament de Vox i la correlació de forces dels partits a l'esquerra del PSOE.
0: Encara en clau política, us expliquem que l'elecció de l'alcaldable de Junts a Barcelona per a les municipals de l'any que ve, lluny d'aclarir-se, es complica. L'actual líder municipal, Jordi Martí Galbis, ha comunicat a la direcció del partit que vol optar a ser candidat, malgrat que no és el preferit de la direcció encapçalada per Carles Puigdemont. Jordi Corbalan.
16: Tal com ha avançat 3CAT Info, Jordi Martí ha comunicat al secretari general del partit, Jordi Turull, que aspira a ser candidat, tal com ja deixava entreveure fa unes setmanes.
17: Estic a disposició del partit i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
16: Per tant, Martí, que va ser mà dreta a l'Ajuntament de l'alcalde Xavier Trias, manté el pols, no farà cap pas al costat per evitar enfrontar-se amb Josep Rius, el preferit de Waterloo, en unes primàries que la direcció juntaire ha volgut esquivar sempre. Fa poc, el número 2 del partit, Jordi Turull, es va comprometre a designar candidat abans de l'estiu.
18: És una decisió que no ha de trigar massa. Sí, la idea és que abans de l'estiu, sí, sí, sí. El candidat serà del que decideixin els afiliats i les afiliades militants de Junts per Catalunya, però evidentment que amb el president Puigdemont farem una proposta.
16: El reglament del partit preveu fer primàries quan es postula més d'un candidat, però també recull l'opció que la militància voti un nom que es proposi des de la comissió electoral, que encara no s'ha constituït. De moment, la direcció del partit guarda silenci.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent i del qual ja s'havia alertat que tenia un alt risc de reincidència. Se l'ha capturat quan fugia després d'intentar assaltar un supermercat. Lleida, Júlia Albacar.
19: El detingut de 56 anys ha intentat atracar este divendres a punta de pistola un supermercat del carrer Baró de Maials al barri de Pardinyes. Ha fugit sense emportar-se res i poc després se l'ha detingut al barri de Balàfia. L'home havia sortit feia just un mes de la presó de Ponent després d'acabar una condemna de 4 anys per dos fets similars, dos assalts violents en supermercats a Lleida. Anteriorment se l'havia condemnat per diversos assassinats i atracaments. Quan va sortir de presó ja es va informar que hi havia un risc molt alt que reincidís i se'l considerava molt perillós.
0: 14 persones, entre elles 6 menors, han hagut de ser ateses per l'incendi que hi ha hagut aquest divendres en un pis de Roda de Ter, a Osona. A 9 dels ferits han estat menys greu, els han traslladat a l'Hospital de Vic. La majoria són per inhalació de fum, tot i que també n'hi ha per ansietat. L'incendi ha afectat un bloc de 4 pisos i els veïns que eren a l'immoble els han hagut de rescatar per la façana amb l'ajuda d'escales. En un primer reconeixement no s'hi han detectat problemes estructurals, però els veïns no hi passaran la nit. Aquest dissabte es farà una revisió a l'edifici per avaluar si poden tornar a casa seva. El canceller alemany Friedrich Merz torna a carregar contra els Estats Units després de les últimes polèmiques amb Donald Trump. Davant d'un nombrós grup d'estudiants catòlics, ha comentat que ell avui en dia no enviaria els seus fills a viure o estudiar als Estats Units. Berlín, Jordi Regàs.
20: Aquest cop el comentari del canceller s'ha produït a Würzburg, on Friedrich Merz assistia a una històrica i centenària trobada de catòlics que s'hi organitza anualment. Envoltat de joves adolescents, igual que amb l'última patinada sobre l'Iran, Merz ha afirmat que la seva admiració pels Estats Units va de baixa, que hi ha gent molt ben formada que no hi troba feina i que per aquest motiu ell no hi enviaria a viure els seus fills.
21: Jo els meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
20: Conscient que la seva popularitat està sota mínims, Friedrich Merz ha reconegut un cop més que alguna cosa falla en la seva comunicació. No entén com les seves propostes, que ha dit són les correctes, no aconsegueixen arrossegar els alemanys.
21: De què depèn que no me'n surti a l'hora d'arribar a la gent del país i convèncer-los? És una pregunta que encara no he resolt. Soc conscient que he de millorar la comunicació perquè el meu missatge s'entengui millor.
20: En quant a les fortes discussions que hi ha des de fa mesos dins la coalició de govern amb els socialistes, Merz ho ha volgut normalitzar afirmant que la lluita forma part de la democràcia.
0: Encara en clau internacional us expliquem que en plena jornada de dol per l'atac rus que va causar 24 morts i desenes de ferits a Kiev, Rússia i Ucraïna han intercanviat aquest divendres més de 200 presos de cada bàndol. L'intercanvi estava previst dins de la treva de 3 dies del cap de setmana passat, auspiciada per Donald Trump. Alguns dels ucraïnesos alliberats portaven 4 anys en presons russes des de l'ocupació de la ciutat de Mariupol.
22: Sento alegria. Portava 4 anys esperant-ho. És una llàstima que hagi trigat tant. Però encara hi ha nois d'Azovstal empresonats. Els oficials en particular eren amb mi. Estan esperant i tenen esperança. Envien records a les seves famílies. Alguns els hi podré donar personalment. Ara esperen que la seva pàtria els tregui d'allà.
0: Tot just finalitzat l'alto el foc, Rússia va reprendre els bombardejos massius i va llançar més de 1.500 drons i míssils en només 48 hores. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha visitat els edificis residencials on va morir la majoria de víctimes i ha anunciat que respondran amb nous atacs a instal·lacions petrolieres russes. El conflicte sobre les immatriculacions de Sant Andreu de Maians, al Bages, arriben al Vaticà. Unió de Pagesos acusa el bisbat de Vic d'haver-se apropiat de l'església i d'altres béns de Castellfollit del Boix, que pertanyen als veïns, però el bisbat ho nega. Volen que el papa conegui el cas i preparen accions durant la seva visita a Catalunya. Manresa, Nati Adell.
1: El sindicat i la Plataforma Catalana de Recuperació de Béns Immatriculats de l'Església Catòlica acusa el bisbat de Vic d'una estratègia dilatòria deliberada, tot i haver-se compromès fa 4 anys a retornar els béns al poble si es demostraven possibles errors documentals o registrals. Joan Casas, Joana, d'Unió de Pagesos.
2: El que està fent el bisbat és voler acumular molt béns i no es vol deixar anar. Quan els veïns tenen raó, fa 155 anys que el tenen immatriculat, quan el bisbat de Vic en fa 14.
1: Des de la Plataforma, Dino Dinela creu que el papa ha de conèixer de primera mà quina és la situació.
3: Lo que està passant aquí no passa en cap lloc del món, vinculat bàsicament a un mecanisme que va instrumentar el franquisme en 1946, i és clar que un papa que a més és relativament nou ha de conèixer aquesta situació.
1: El bisbat de Vic ha explicat a aquesta emissora que la situació és la mateixa que el 2022 i que mantenen la voluntat de tractar aquest tema amb rigor documental, respecte i diàleg.
23: El temps.
0: Néstor Gómez.
24: Deixem enrere els ruixats que ahir i abans ahir i aquests darrers dies ens han acompanyat, perquè avui parlem d'un dia molt tranquil, sobretot aquest matí. Un matí de sol, però atenció a les temperatures, perquè si encara no hem sortit al carrer ens hem d'abrigar. Fa fred a les comarques del Pirineu, les temperatures esperen que puguin baixar o hagin baixat per sota dels 0 graus en algunes fondalades de les valls, i destaquem a les comarques de l'interior moltes temperatures per sota dels 5 graus, fins i tot les més altes del país. En principi haurien d'estar al voltant dels 8, 9, 10 graus a la façana costanera. Això sí, amb bancs de boira a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, i encara pot caure algun floc de neu per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. De cara a aquesta tarda es reactivarà una mica també la nuvolositat, apareixeran alguns ruixats al Pirineu més oriental i també s'esperen alguns ruixats cap al sector o a l'entorn del Montseny, poca cosa comparada amb aquests darrers dies. A la resta, cap a Ponent i cap al sud del país, el que s'espera és un dissabte assolellat de cap a cap. I de cara a demà, doncs, de bon matí tindrem la sorpresa de que apareguin algunes febles precipitacions cap al Maresme, cap al sud de la Costa Brava, amb ràpida tendència a retirar-se per deixar pas un cel variable. I de nou, demà a la tarda, tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al Parapirineu. Tant dissabte com diumenge, les temperatures pujaran. Avui cap als valors de 22-23 graus i ja de cara a demà tornarem a tocar al sud del país als 25.
23: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els treballadors de Nestlé tornen a manifestar-se en contra de l'ERO, que preveu acomiadar 178 treballadors a tot Catalunya, 301 a l'Estat. Aquest divendres hi ha hagut una nova reunió negociadora a Barcelona i a Reus i Girona s'han fet protestes davant les fàbriques. A Girona hi han participat una trentena de treballadors convocats per Comissions Obreres. Núria Peraire.
25: Els treballadors rebutgen del tot l'ERO, argumenten que no està justificat. L'empresa Nestlé assegura que l'any passat va tenir un 17% menys de beneficis, però els treballadors diuen que la facturació va ser de rècord. L'ERO planteja acomiadar 12 treballadors a Girona, 8 a Reus i 158 a Esplugues. Amb el calendari de reunions que hi ha en marxa, Pablo Esteban, secretari de Comissions Obreres Nestlé Espanya, explica que el seu

0: El Tebre, al Baix Ebre. Un cop completada la millora de la maquinària, augmentarà l'especialització de part de la plantilla. La meitat del finançament prové dels fons nuclears. Tortosa, Jordi Barranca.
1: S'automatitzaran alguns dels processos que fins ara es feien de forma manual en una fàbrica on hi treballen uns 90 treballadors. Tot plegat pot portar un augment d'entre un 15 i un 20% de la producció. Forto Simón és el responsable de màrqueting de la companyia.
2: L'inversió se centra sobretot en equips que milloren l'automatització del procés productiu. Noves envasadores, sistemes de transport del producte, sistemes automatitzats de final de línia, sondes, dosificadors per ser més exacte amb la dosi d'arròs que hi fiquem dins del paquet. Són equips que ens permetran treballar amb més precisió, més capacitat i, sobretot, més eficiència.
1: A la pràctica es notaran uns nous formats més adaptats a les demandes cada cop més creixents entre la societat.
2: Passem d'un arròs sec, lo tradicional, no?, a tindre uns nous formats en un envàs de vidre, que és un envàs ja no reciclable, sinó reutilitzable. A nivell d'hostaleria, també els cuiners busquen un format més pràctic a nivell de conservació, a nivell de practicitat d'obrir els paquets.
1: L'empresa es va crear el 2017 i forma part de la cooperativa Rosaires del Delta, productora d'unes 35.000 tones anuals d'arròs del Delta de l'Ebre.
0: La producció de peres baixarà de forma important aquest estiu. El descens pot ser superior al 50% respecte a un any bo. Així ho avança Unió de Pagesos, que demana a Agricultura que investigui per què moltes flors no han acabat donant el seu fruit. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: El responsable estatal del sector d'Unió d'Unions, Josep Cabré, assegura que la davallada prevista s'afegeix als problemes dels últims anys, amb gelades, pedregades i sequera.
4: Si mirem del potencial real que tenen aquestes plantacions, podem parlar d'una baixada de 50, 60, 70% de producció. Si comparem amb els anteriors anys, com que la baixada ja hi era, igual serà un 15, un 20, 25, està per avaluar. És a dir, però la baixada real del potencial que tindríem com a regió de producte de peres és brutal.
3: I això farà pujar els preus que els pagesos hauran de cobrar per la producció.
4: Tot això ens afecta als inputs de producció. Per tant, el preu, en teoria, hauria de pujar per poder guanyar el mateix, no per guanyar més, però és que quan baixa la producció, en picat, per cobrir costos, el preu ha de ser molt més elevat. Si no, tu acabes tenint pèrdues.
3: Un altre problema és el del conegut com a foc bacterià, un bacteri que acaba matant els arbres. UP demana ajudes al govern per poder arrencar els parers afectats i sembrar altres cultius.
0: La Sala Beckett estrena un nou text de la dramaturga Lluïsa Cuniller. Es tracta de Dinamarca, una picada d'ullet al mite de Hamlet de Shakespeare, en la pell de dos personatges, una mare i un fill, que sobreviuen en un món d'incomprensió. Dirigida per Albert Ribas, compta amb dos intèrprets de luxe, Imma Colomer i Pere Arquilluent.
5: Lluïsa Cuniller va escriure el seu particular Hamlet, és a dir, Dinamarca, l'any 2014 i la va publicar el 2017, però encara no s'havia estrenat al nostre país. Protagonitzada per una mare i un fill que malviuen en un pis al centre de Copenhagen, és una reflexió sobre la lluita per l'existència i, per tant, per la identitat. Pere Arquilluer i Imma Colomer fan un autèntic tour de force interpretant una mare i un fill que malden per no ofegar-se en l'amargor d'aquest món.
6: També hi ha una lluita important de poders, hi ha un passacomptes de la infantesa, de l'adolescència. És un dia que és excepcional a la vida d'ells dos i, per tant, sortirà tot el que potser no ha sortit durant tants i tants i tants anys de convivència, no? Però sí, també hi ha tendresa, també.
5: Són dos personatges marcats pel ressentiment i per la necessitat de venjar-se d'un món que els havia fet unes promeses que s'han trencat i es plantegen si ser o no ser la vida, la mort i, per tant, el suïcidi.
6: A partir del suïcidi, fer un viatge cap a la vida i cap a la llum, que és absolutament al revés, és girar. Està absolutament girat des d'un bon començament. És aquest gran viatge, de poder enfrontar la mort d'una manera, anar-se'n potser cap a la vida i cap a la llum.
7: Cada moment estem volent-ho i no volent-ho. I lluitant per fer-ho i per no fer-ho.
5: Un muntatge que ho té tot. Text, direcció i interpretacions excel·lents. A la Sala de Baix de la Beckett fins al 14 de juny.
8: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

Ha obert portes del Còmic Barcelona, que fins diumenge acull més de 200 expositors amb les seves propostes a Fira de Montjuïc. Dibuixants, visitants i expositors es retroben en aquesta edició en què milers de visitants podran gaudir de

0: figures destacades del còmic contemporani, amb una representació àmplia del talent espanyol i internacional. Berta Cusó, autora de Circ Creek, diu que cal treballar perquè el còmic no sigui un art menor.
1: És un d'aquests sectors no culturals, però que no forma part d'aquesta alta cultura, alta literatura, que per algun motiu encara es veu com algú petit o poc important, poc rellevant, i bueno, crec que està bé, no?, que ens trobem tots aquí, que vingui també el públic a veure-ho i bueno, a veure si agafem força.
0: El festival ha dedicat aquest primer dia als estudiants i col·leccionistes i el cap de setmana s'espera un públic més familiar. Podran triar entre assistir a una masterclass, participar en cursos i tallers o descobrir els últims videojocs amb 28.000 metres quadrats d'exposició.
2: Esports.
0: En David Ubach.
3: El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa que es disputa a Gran Canària. En l'horitzó també la final de la Lliga de Campions del dia 23 a Oslo. És per això que el tècnic blaugrana Pere Romeu vol aparcar aquesta cita i centrar-se en el present immediat. I en aquest sentit ha analitzat així el rival matalasser.
4: M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que, si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé, té jugadors al mig del camp, bona capacitat ofensiva i bones passadores, per tant, haurem de ser super, super agressives.
3: Romeu ha deixat finalment a Barcelona per lesió Caroline Graham, a qui reserva pensant en la Lliga de Campions. El Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Més futbol, ara en relació, però, amb el Madrid.
2: 3CAT Info.
3: Perquè el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit en el qual demana que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez i demanant que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de motor.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes del líder, Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
5: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. Mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
3: Aquest dissabte TV3 emetrà en directe els entrenaments i Catalunya Ràdio i TV3 conjuntament transmetran la cursa sprint. Del motor passem al bàsquet ara. El Barça ha emès un comunicat sortint al pas d'unes informacions periodístiques que publiquen que el club blaugrana hauria contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivonne Navarro, arran dels rumors que vinculen l'actual tècnic Xavi Pascual amb el Dubai. El Barça ha assegurat que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte, que s'està treballant de manera conjunta. Parlem ara d'hoquei patins per explicar que ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina, que es disputa a Gijón i seran el Vilassana Fraga i el Benvibre Gijón. Això després dels dos últims partits de quarts de final amb els següents resultats. Benvibre 4, Vigas i Riells 2 i Gijón 4, Palau 0. Passem ara al futbol sala.
2: 3CAT Info.
3: Aquest dissabte es tanca la fase regular de la Lliga amb la disputa de la trentena i última jornada. L'Indústria Santa Coloma rep el Jaén en un duel directe per una plaça de playoff. Els colomencs han de guanyar de més de 5 gols per accedir-hi o bé simplement guanyar i esperar aleshores la derrota de Manzanares o Valdepeñas. El tancar de l'Indústria, Marc Tolrà, és optimista.
6: És una final, en aquest sentit, és caixa o faixa, és de que depenem de nosaltres mateixos només si guanyem de 6 gols, són molts gols, però ja que tenim moltes opcions només guanyant.
3: El Barça, que ja té el primer lloc garantit, visitarà la pista de l'Oparrulo de Ferrol. Pel que fa al Giro d'Itàlia, Jonas Vingegaard s'ha endut en solitari la setena etapa, de 245 quilòmetres en final al cim del Blockhaus, en el primer contacte amb l'alta muntanya. El danès del conjunt Visma ha superat de 12 segons l'austríac del Decathlon Félix Gall i ja d'un minut i dos segons l'australià del Red Bull Jay Hindley. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain manté el mallot rosa de líder ara amb 3 minuts i 17 segons de marge respecte de Vingegaard, que ja és segon. aquest dissabte, vuitena etapa, 157 quilòmetres de mitja muntanya entre Chieti i Fermo. A l'Open de la PGA de Golf, que és el segon gran slam de la temporada i que es disputa al camp d'Aroni Mink, a l'estat de Pensilvània, als Estats Units, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta amb tres cops sota el par del camp. En el global, Puig se situa amb menys dos i passa el tall per seguir competint el cap de setmana a la tercera i quarta rondes.
2: 3CAT Info.
3: I en tennis ha quedat interrompuda per la pluja a la segona semifinal masculina del torneig Masters 1000 de Roma, que enfronta l'italià Jannik Sinner amb el rus Daniil Medvedev. El partit es reprendrà aquest dissabte amb empat a un set i quatre jocs a dos per a Sinner al tercer parcial. Qui guanyi jugarà la final de diumenge contra el noruec Casper Ruud, que s'ha desfet de l'italià Luciano Darderi en dos sets. I en categoria femenina, la nord-americana Coco Gauff i la ucraïnesa Yelena Svitolina jugaran la final aquest dissabte mateix.

0: Són les dues.
1: Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Els sindicats d'ensenyament convocants de les vagues esperen que, si es desencallen els pressupostos, es puguin aconseguir les millores salarials que reivindiquen. Aquest divendres hi ha hagut una nova jornada de vaga a Lleida i a l'Alt Pirineu i l'Aran, que ha tallat durant una estona el túnel del Cadí. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria d'una vaga parcial de Rodalies. Els sindicats Comissions Obreres i UGT, que reclamen més personal i interventors, volen reunir-se amb Renfe abans de la vaga amb la mediació del Departament de Treball. Israel i el Líban pacten l'extensió de l'alto el foc durant 45 dies, segons ha anunciat el govern dels Estats Units. Les delegacions dels dos governs tornaran a negociar a Washington el 2 de juny. Malgrat la treva que Hezbollah no reconeix, els atacs israelians al sud del Líban han matat més de 400 persones. Donald Trump acaba el seu viatge a la Xina amb els màxims honors però sense suports concrets. El president nord-americà assegura que comparteix amb Pequín la visió sobre l'Iran i alerta Taiwan, malgrat ser aliat seu, que no faci passos cap a la independència. La Generalitat reclama que el govern d'Aragó pagui prop de 800.000 euros per la compra i custòdia de 56 obres de Vilanova de Sixena. L'executiu català també obre la porta a negociar en un termini de 10 dies, una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Les Filipines aixequen el veto a la carn de porc d'algunes parts de Catalunya vigent des de l'inici de la pesta porcina. La reobertura podria tardar algunes setmanes perquè falten tancar alguns detalls tècnics. El mercat filipí és el cinquè més important del sector del porc. John Travolta rep per sorpresa una Palma d'Or honorífica al Festival de Cinema de Cannes. L'actor nord-americà ja ha presentat la seva primera pel·lícula com a director.
2: Esports. El Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, amb la baixa de Caroline Graham per lesió. El sindicat d'àrbitres ha demanat al comitè de competició que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez. També que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. I en bàsquet, el Barça més un comunicat negant haver contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen amb el Dubai l'actual entrenador, Xavi Pascual, amb qui el club blaugrana assegura que treballa com a única opció.
1: Pel que fa al temps, el cap de setmana arrencarà amb sol, però ambient fred de bon matí. Glaçarà a les valls del Pirineu i localment al Prepirineu. A la tarda, a les comarques de Girona, s'escaparà algun ruixat puntual i feble. Diumenge, algun ruixat matinal a la Costa Brava i molts més durant la tarda al Pirineu.